0: Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Nosaltres som la competència.
3: Bona nit, bona nit, bona nit, bona nit, som de migdia. Visca els esmorzats de cullera.
4: Enganxa't a la vida.
3: Bocalaxes!
2: Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
5: Han de venir dos homes. Escolta'm una cosa, que portem 45 minuts de programa sí, i encara no n'heu dit res de les novetats del cas Endic.
6: Com que no, però si ha estat, vostè, ha estat 20 minuts parlant-ne a l'entrada.
5: Jo?
6: Home, a l'entrada del programa, aquesta gent...
5: Però si no em deixeu parlar, en aquest programa no puc dir res.
7: Però sí.
5: Resulta que el Jonathan va anar quatre vegades a fer la ruta per Collbató la setmana antes que el seu pare caigués pel barranc.
6: Sí. Jo no,
5: caigués,
6: bueno,
5: diguéssim.
6: Sí. Va caure. Aviam, yeah. no ho digui així perquè sembla que vostè està inferint alguna cosa i, per tant, això no es pot fer.
5: Jo no estic inferint ningú.
6: Eh?
5: I saps per què?
6: No.
5: Perquè no sé el que vol dir inferir.
6: Ah, d'acord, però...
5: Doncs resulta que la psicòloga, psicòloga, la terapeuta, ojo, la terapeuta tenia un assistent, que li direm Joana.
6: Perdoni, es diu Joana, no?
5: És que
6: sí, Joana, sí. I és professora i intèrpret d'anglès.
5: Pues mira, ha sigut una casualitat.
6: Bueno, sí, clar.
5: Vale. En fi. Sí, és una casualitat, ja està. Pues la terapeuta li va demanar a la Joana que acompanyés el Jonathan a fer la ruta per Collbató.
8: Bueno. Sí, aviam, segons La Vanguardia, com dèiem abans, la terapeuta tenia un pacient a qui ja li va funcionar molt bé aquesta teràpia en què s'havia d'imaginar que empenyia un familiar per un barranc, d'acord? Yeah. I en Jonathan Endic es va interessar per aquesta teràpia i la va voler fer ell.
5: El pacient, perdona, el pacient que es deia Salvador, això, aquesta teràpia no la va arribar a fer.
8: Però
6: són moltes dades.
5: Ojo.
8: Era un altre pacient que havia de fer aquesta teràpia i en Jonathan Endic ho va sentir i va dir...
5: La vull fer jo. És més, quan la feu, jo hi vull anar de testimoni. Fixa't tu molt bé, una terapeuta que permet que a la teràpia d'un client doncs vingui un altre a veure què.
6: Però això no juga a la contra, i t'ho has preparat molt bé com perquè després no surt.
8: Per dur-ho a terme, però...
5: és així.
8: La terapeuta i Jonathan Endic van convèncer aquesta intèrpret, la Joana, per fer la ruta per Collbató.
5: Efectivament, però no has dit el més important, que és que el Jonathan i la terapeuta li van dir a la Joana, perquè, clar, tu agafes la senyora aquesta que parla anglès, és l'ajudant de la terapeuta. La terapeuta té un ajudant. Una ajudant.
8: Que li diem Joana.
5: La terapeuta és Maria Júlia.
8: Sí, no.
5: Total, que la Joana, que és una professora d'inglès, la terapeuta li diu, escolta'm, per què no vas a fer una ruta amb el noi aquest? I l'altre diu, jo, una ruta? Però si sóc professor d'anglès, què he d'anar a fer una ruta? Diu, bueno, és que ell vol aprendre anglès. Mm-hmm. Llavors l'altre diu, sí, perquè vol anar a fer una ruta el dia d'aniversari de la seva neboda. Mm-hmm. Que es veu que no sabem si té neboda o no té neboda. Sí. És igual, però bueno, és una cosa que... És una excusa qualsevol, I llavors,
8: I li van dir això,
4: Escoltem, però no jutgem, vale? O sigui, és la meva proposta. Penseu que la salut mental és molt important. Imaginar-te que empenys algú per un penya-segat és símptoma que tens molt bona salut mental. Vale? Perquè en realitat no ho fas, però ho penses. Tots ho hem pensat algun cop que empentes Òscar Dalmau per una... O una altra persona.
5: No et perjudiquis. A veure si acabaràs tu anant a judici, també.
4: O una altra persona.
5: Bé, escolteu, ja heu vist el tràiler de la pel·lícula que doblaré sobre el judici del cas Endic?
8: No, sí, ja ens ha dit que...
5: Calla, Frank! Que comença el tràiler.
8: Endavant el tràiler.
5: Fixa't. Frank!
8: Què?
5: Corre! Que ja va el judici.
8: Sí.
5: Arribem tard.
8: Sí.
5: Tu creus que l'acusat és culpable o innocent?
8: Home...
5: Digues el que penses.
8: Sí.
5: Obre't el cor.
8: Sí.
5: No siguis tímid.
8: Aviam, jo crec que hem de sentir els testimonis abans de jutjar.
5: Ah, que no t'atreveixes a dir el que m'has dit en privat?
8: No, home, no. Home.
5: Digue-ho.
8: Això és un trailer.
5: Ets un gallina, Frank?
8: No.
5: Oh! Gallineta!
8: Frank!
5: Boja, no siguis gallina. Un bon membre del jurat popular ja sap la sentència abans de començar el judici. Tots ho tenim clar. Tots ho tenim clar. Ja has anat fent el judici durant 2 o 3 anys abans.
8: La justícia no funciona així.
5: Corre, Frank, hòstia! Que no arribarem mai al judici. Però per què vas tan lent?
8: Jo?
5: Que et pesa el cul, Frank?
8: No.
5: M'agradaves més aquella època que feies pilates.
8: Bueno, això també va passar.
5: Quina cintureta. I que consti que sóc heterosexual.
8: Mira, realment estic destrossat.
5: Ah, sí?
8: Ahir vaig jugar a pàdel amb els de la feina i tinc uns cruiximents que m'han deixat més rígid que Chesney, el segon porter del Barça, en aquell gol que li van fer.
5: Va, Frank, sisplau, som a punt d'entrar al jutjat. El camí s'estreny, vés en compte. Em sembla que comença a declarar el primer testimoni. No!
7: Hòstia mama, santa.
6: Què ha passat?
7: A un metre de la porta del jutjat i m'he entrebancat amb un esglaó. Qui collons ha deixat aquest esglaó aquí? Això sí que és sospitós.
6: Bueno, jo crec que l'esglaó ja hi era.
7: Ah, sí?
6: Sí, home.
7: Que potser ets un d'ells, Frank?
6: Un d'ells, què vol dir?
7: L'esglaó aquest ja hi era, sí?
6: Home, és que és un esglaó...
7: Doncs jo no l'he vist, Frank, aquest esglaó.
6: Bueno, em sap greu.
7: No l'hauràs posat tu, aquest esglaó?
6: Que he vingut a la nit a fer un esglaó a l'entrada. A Martorell i esglaons han arribat. O sigui, és el jutjat de Martorell, sí?
7: Apropa't, Frank.
6: Eh?
7: Apropa't a mi, sisplau.
6: Sí, què vols?
7: Apropa l'orella.
6: Sí.
7: Et he de dir una cosa, a cau d'orella.
6: Sí.
7: Sé que t'agrada la meva veu, a cau d'orella.
6: Em posa una mica nerviós, també, però endavant, digues.
7: Què?
6: Això és un tràiler, eh? Recordem que això és un tràiler.
7: Aquesta seqüència és la millor. Tota la resta no val res.
6: Ja fa costo.
7: Com costa?
6: Perdoni.
7: Ha costat una mica més?
6: Sí.
7: Una mica més. Me cago en la mare que et va patir!
6: Patir o parir?
7: Parir, perdó.
6: Ah. Repetim el tràiler des de dalt? No.
2: La competència.
9: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
10: Hola.
11: Hi ha guanyat.
2: Un programa basat en fets reals.
12: Mala farina.
2: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: RAC 1. Aquest dissabte, a partir de les 4, Superesports de RAC 1 amb Xavi Puig. Serem a Vigo, al Celta B Sabadell de la segona divisió. Al nou estadi Nàstic Sant Andreu, duel català a primera federació. Serem a Wembley, a l'Anglaterra-Espanya de la Lliga de les Nacions. I a les 9, al Palau Blaugrana, Barça-Corunya, l'estrena de la Lliga ACB. A més, la Lliga F, el Gran Premi d'Azerbaijan de Fórmula 1, el Mundial de Ciclisme, i per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. El Sabadell Juga RAC1 és una gentilesa d'Estrella d'Am i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: RAC1. Tots som un milió. RAC1. Els vespres a RAC1 són per informar-se.
2: Carlos Mazón surt escridassat del funeral d'estat per la Dana.
1: Per analitzar l'actualitat.
3: Ara... Era clar que no era una qüestió de solidaritat.
4: No, hi havia... Quan Trump i altruisme han estat paraules que puguin...
3: Sí, és difícil de fotre-les amb una mateixa frase.
1: I també per aprendre i passar una bona estona.
5: Fa anys vaig conèixer una noia. Tot anava bé. Fins que un dia vaig anar a casa seva, vaig posar la tele i vaig veure que el 3 no hi tenia TV3.
3: No hi tenia TV3.
5: I tenia... Antena 3.
1: Els vespres a RAC1 tenen un nom. Anna Ballonesta.
2: El 9C. Us expliquem amb calma i a la nostra manera el més important del dia, l'última hora de les notícies, i també aprofundim en el com i el per què.
1: De dilluns a divendres, a les 8, 9C, amb Anna Ballonesta. RAC1. Tots som 1. RAC1.
6: Hola, Rafinha, ¿qué tal?
7: Yo estaría muy contento de poder alargar un poco más mi contrato y, bueno, ojalá terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio.
1: Tots els protagonistes de l'actualitat són cada nit a RAC1.
6: Anthony Gordon. Saps algunes paraules en català?
8: I know Mope.
6: Molt bé, sí.
8: Com va?
6: Com va, home?
8: Bon dia, bona nit. Okay. Visca el Barça.
6: Visca el Barça.
1: A 2:15, tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
6: Nicolás Laprovittola ha estat l'home d'aquesta Supercopa. Estaves molt motivat, no?, per jugar contra el Barça també en aquesta final.
9: Sí, se nota?
6: Un poco, sí.
1: A RAC1, tu ho diràs, la nit esportiva de Catalunya. RAC1. Tots som un milió. Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la 1 del migdia.
10: Vale, jo el que vull advertir, aquest programa que anem a repetir ara ha estat horrible, dels pitjors de la temporada. Vostès sabran el que escolten. Escolta't, jo no me l'escoltaria.
1: Vostè Primer. A RAC1, amb Marc Giró.
10: Escolta, i el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, esteu rumbos,
11: bon dia, molt bé.
10: Bueno, avui estem contentis, us em siento en la madre, eh? Acabem d'escoltar la veu de la nostra estimadíssima Clàudia Calviño, productora de cinema i tot lo demás. I tot lo demás. També ens acompanya, que estem molt contents que estigui aquí un cop més en aquest programa, que som uns fans d'ells total, el Juman R. Bravo!
12: Drama turc i director de teatre, que estan fent una obra genial, que no us la podeu perdre, que és Després de nosaltres, que és un musical, on ja avanço que apareixen Chayanne i Eli Gomer. O sigui, això no t'ho pots perdre, perquè clar, el mateix espai, Chayanne i el rei Juan Carlos. O sigui,
11: exacte.
12: I bé, amb dos actors... I el Xavi Navarro ja el coneixíem, perquè ja havies vingut, ja havies treballat amb en Juman R. Sí. I després hi ha la Júlia Jové, que sou dos actors que hauríeu d'estar ja immediatament, absolutament tota l'estona al Teatre Nacional de Catalunya. Saps què ho dic? No, esteu al Texas, que està molt bé, però de veritat, no, és increïble, eh? Tu tens un ull pels actors, Juman, que és flipant, eh? bueno, la nostra estimada Núria Andorrà, percussionista, portes una canica i una pandereta, fes una mica d'això que fas tu. Ella fa... Què fas tu? Espais sonors, com ho dius això tu?
11: Percussions amb textures, amb ambients sonors.
12: Percussions amb textura, amb sonors, doncs tot això. Si ho farà un espectacle a Mercè, haurem de parlar. Vens acompanyat del Pau Masaló, director escènic i dramaturg, que també ha col·laborat amb tu. Què tal estàs, Pau?
13: Molt bé.
12: La gorra que no falti, tu com el meu marit. Em poseu tan nerviós, aquestes persones de més de 50. Tu tens 50 ja, home?
13: Encara no.
12: Però estàs a un tris, eh? Senyors de més de 50, que es faran els joves i porten gorra sota cobert. Em poso nervioseta, nerviosa.
13: Et demano disculpes públicament.
11: Home, no, és perquè té molt de cabell, però si hi ha escoltes, però deixen del sol, quin problema hi ha?
12: Aquí collons de sol hi ha, què passa? Vinga, home, bueno, escolta, abans de tot això, anem a parlar d'un tema seriós amb la senyora Sofia Cànovas, per favor, bravo. Ui, no, aquesta música no, perdona, que això que és de chill out, posa'm una cosa informativa, una cosa que doni pes. Això les músiques ho hem de revisar, Esther. Poseu-s'hi tu, Joel, que arribes tan tard, fes alguna cosa de música, fes alguna cosa, hòstia, en aquest programa. La música aquesta, em posa'm una música de chill out, que això sembla un prostíbul. I això tampoc, és que és increïble, tu ho veus, tu ets una... Tenim aquí una senyora que és advocada en drets humans especialitzada en violència de gènere i em posa una cosa chill out que sembla que estiguem aquí empurrades. A veure... Bueno, més o menys, no? Com la veus, aquesta, Sofia?
9: Bé, bé.
12: Bé, bé, bueno. Bueno, Sofia, et veig molt relaxada per tot el que t'ha passat, eh? Bueno, avui llegíem que... el diari Punès té una exclusiva que diu "Los vídeos que confirman palizas de militares a migrantes en Ceuta". Dos decenes d'immigrants denuncien palizas i vejaciones de militares que patrullen Ceuta. Aquesta és una notícia d'avui mateix. Ho dic perquè de vegades tu veus la televisió a 4, a Telecinco, de vegades fins i tot a Antena 3 i tal, i dona la sensació que hi ha un tipus de violència que s'exerceix. Que exerceixen els migrants sobre les persones de Ceuta. O sigui, no sabem exactament qui està picant la cresta aquí, diguéssim, a Ceuta. És un embolic total i hi ha gent que, bueno, pues... Nosaltres aquí, l'altre dia, hi havia una notícia que deia "Decenes de persones destrozan en el puerto de Ceuta", en aquesta mateixa línia d'aquesta mena de violència que es veu que hi ha als carrers de Ceuta, no? "Decenes de persones destrozan en el puerto de Ceuta el coche de la diputada Julia Ferreras y el activista de la flotilla Rafael Borrego, que ells declaraven nos iban a matar. Insultos, agressions i pistoles de balines, el germen que explotó en el ataque a la diputada de Ceuta". En aquest mateix cotxe, a darrere, també hi havia la persona que també avui amb nosaltres, que és la Sofia Cànovas. Tu ets advocada en drets humans especialitzada en violència de gènere, però a altíssim nivell. Quan diem advocada en drets humans i especialitzada en violència de gènere, és a altíssim nivell, diguéssim, el teu currículum t'avala. Tu anaves en aquest cotxe que van assaltar, jo no sé exactament qui, ara ens ho explicaràs, i després una altra cosa que jo vull dir és que, segons m'ha explicat l'Ester, que et va documentar ahir, tu, que has estat evacuada d'Ucraïna, per exemple, i d'altres punts en conflicte, diguéssim, has passat més por en aquest episodi de Ceuta que no pas, per exemple, sota les bombes d'Ucraïna. Això és una cosa que és increïble. Sí. Ens pots explicar una mica quin és el teu background? O sigui, quan jo dic que ets advocada en drets humans i especialista en violència de gènere, quina ha estat la seva feina, quina era la teva relació amb la ONU i què hi feies a Ceuta aquests dies?
9: Vale, merci. Gràcies per convidar-me. Doncs, bueno, jo a la ONU vaig començar el 2012, soc advocada de propietat intel·lectual i noves tecnologies, amb màster ESAD, i vaig estar treballant a despatxos d'advocats aquí, però, bueno, no m'acaba de sentir que era el meu lloc. I bueno, em van convidar per anar a l'Oficina Mundial de la Propietat Intel·lectual a Ginebra, quan estava aquí de sòcia en un despatx de propietat intel·lectual. Era bastant jove i la gent em va dir que estava boja perquè vaig acceptar un internship pagat. Però bueno, és el que volia, m'agrada la multiculturalitat, l'aspecte internacional.
12: Però jo un internship pagat, no sé el que... Ara m'he quedat...
9: Bueno, una passantia pagada, que eren quasi 4.000 euros, que jo pensava que era molt, però bueno, Ginebra és molt car.
12: Ja t'entenc, és que el primer dia te'ls vas gastar en el supermercat.
9: Sí, un muffin i un cafè ja eren 9 euros, el primer dia vaig dir no hi arribo, però bueno, d'allà vaig descobrir el món dels drets humans i vaig deixar l'aspecte de propietat intel·lectual.
12: Mai no és tard, doncs descobrir el món dels drets humans mai no és tard.
9: I noves tecnologies i bueno, doncs vaig començar de zero amb el primer estudi plurilegal de Nacions Unides de matrimoni infantil i forçat de 37 països d'Àsia Pacífic per ajudar els diputats a fer les lleis amb estàndards de drets humans, tinguin també a veure la llei religiosa, que sempre es pensen que si diuen als 18 anys ens casem i ja està el Codi Civil, doncs no té res a veure si tu ets muslim i la xària et diu des de que el teu cos sembla que ets una dona. Jo en el meu cas sempre pensava... la meva millor amiga amb 10 anys ja es veia una dona, li va baixar la regla, ella ja es podria casar amb 10 anys, en el meu cas més tard.
12: Segons aquesta llei, diguéssim.
9: Segons aquesta llei.
12: És a dir, que vosaltres ajustàveu, diguéssim, sota les xupluques dels humans, qualsevol tipus de artefacte quotidià que impliques això, no?
9: Sí.
12: La teva feina quina era, exactament?
9: La meva feina era en fer una anàlisi legal, i com que era amb l'OMS i no et pots posar en temes de normes socials o culturals o religioses amb els països, era dir que estaven morint, que hi havia evidència que en un any des que et cases et quedes embarassada, i si et cases en 8 anys pues hi havia molta mortalitat infantil materna.
12: Quines altres? Tu has estat a Haití, a Bangladesh, on hi ha el camp de concentració de refugiats més gran del món, a Mali, a Ucraïna, sempre en missions, no? Has estat l'espanyola més grau de la ONU en missions en aquests... A Ucraïna, sobretot, oi?
9: A Ucraïna, sí.
12: A Ucraïna, què hi feies? Quina era la teva funció?
9: Era l'assessora del cap de Nacions Unides, coordinador resident, coordinador humanitari, que coordina totes les agències de Nacions Unides i ONGs, i jo era l'assessora en temes de drets humans, violència de gènere i explotació sexual, i alhora era la coordinadora de totes les agències, que hi havia més de 260 a Ucraïna, amb temes de protecció contra l'explotació i abús sexual.
12: I perdona, ara tornem al tema, però una cosa que ens ha sobtat és que ens has explicat que el dia que Donald Trump
14: tanca l'aixeta a les Nacions Unides,
12: deixa de subvencionar les Nacions Unides, Figueres, tu ho vas notar la tarda, aquella mateixa tarda, i et van dir...
9: Sí, vaig rebre una carta, jo no sabia que estava tan directa posada amb USAID, perquè anaves, o sigui, el Paraigües era una agència de Nacions Unides que rebia, bueno, de USAID, rebia diners per aquest mandat de protecció contra l'explotació sexual. Ni tan sols la jefa de l'agència m'ho va dir, vaig rebre la carta directament doncs de Nova York, i res, i ho van subsanar, diguéssim, perquè...
12: Et van tancar l'aixeta, o sigui, estaves...
9: Van tancar l'aixeta d'un dia
12: per l'altre. O sigui, no tenies pressupost, diguéssim, per seguir fent la teva feina.
9: Exacte.
12: Després va subsanar, com es va subsanar?
9: Doncs que com era coordinadora, totes les agències de Nacions Unides els interessava que jo continués, clar, i tothom va posar una mica de la butxaca.
12: Però dic, aquesta és que retalla, quan Donald Trump diu que retalla, és que retalla de veritat, i ho fa molt ràpidament.
9: Sí, sí, sí.
12: Llavors, què, tu em sembla que tu ets una catalana, i es veu que a l'ONU hi ha un descans per llei, tenir un descans per salut mental, sí. Perquè clar, suposo que la vostra feina és molt tensa. Llavors, tu ara mateix estaves en aquesta situació, diguéssim, no? Estaves en període de descans.
9: Bueno, el descans és cada... Depèn del país. Ucraïna era primer cada 4 setmanes, una setmana de descans, i després cada 6 setmanes. En aquest cas, jo ja volia deixar-ho després de 2 anys, perquè amb les bombes i tal, doncs et costa dormir, i vaig acabar 2 anys i mig.
12: Perdona, això ho has dit, que fins i tot ha estat còmic, eh? Amb les bombes et costa dormir, diguéssim, ha estat terrible, però tu has estat convivint amb bombardejos, diguéssim.
9: Amb bombardejos, sí.
12: On dormies, a Ucraïna?
9: A casa meva. Sí, però, o sigui, és raro perquè estava en un pis...
12: Clar, que entenc que nosaltres com que dormim...
9: Ja, ja, no, és que és bastant surrealista, de fet.
12: La gent està encaixant que fan soroll, doncs, no sé què, al bar de baix, però...
9: Jo haig de ser sincera, i el meu... Bueno, la meva percepció de seguretat no és d'una persona normal, crec.
12: Ja.
9: Jo havia apagat les alarmes per al final poder dormir, no despertar-me, i si em cau una bomba, doncs em cau. Però el cost d'oportunitat entre no dormir i que et caigui una alarma... una bomba, bueno, pensava, no sé, al final haig de treballar i ser productiva. Llavors em treia les alarmes per no anar al búnquer, perquè Rússia, un atac que té de tortura és tirar bombes a les 11 de la nit, a les 2 de la nit i a les 4 de la nit, per quan comences a intentar dormir t'has de tornar a aixecar.
12: Yeah.
9: Llavors...
12: Tens la població destrossada,
9: sí,
12: de son, diguéssim.
9: Sí.
12: O la bombardeges directament o la destrosses de son, que acaben caient d'alguna manera o una altra, déu-n'hi-do. Sí. Bé, llavors... Per tant, estem parlant d'una persona acostumada a estar en zones de tensió, sí, que s'apaga l'alarma perquè per més que li caigui una bomba abans que, sí, no dormir les hores reglamentàries, això és increïble, i arribes a Ceuta. Per què eres a Ceuta aquests últims dies?
9: Doncs perquè m'havien proposat de fer un doctorat amb la Carlos III i jo volia fer una aproximació de drets humans de la coordinació humanitària, mm-hmm, perquè en aquests països he estat doncs dintre l'equip humanitari país, coordinadora sènior i tal,
12: sí, sí,
9: i jo ja des d'aquí veia una mica les llacunes que hi havia i la falta de coordinació.
12: Val.
9: Llavors ja vaig començar a mirar les pàgines web de les ONGs que hi havia, veia que faltaven estàndards, i ja sé que les ONGs volen ajudar i tal, però clar, com que no estan coordinades sota ONU, nosaltres som molt exigents, i quan donem, per exemple, diners a ONGs han de passar una sèrie de protocols,
12: ja
9: els que treballen allà, de formacions, tant de seguretat com de protecció contra l'explotació sexual, per exemple, que no poden violar o aprofitar el seu abús de posició, de que jo toc diners a la teva família si tu fas un favor sexual, saps? Doncs llavors...
12: Ja de controls, ho entenem, em sembla increïble, ho entenem perfectament, i estem molt agraïts a l'ONU concretament per aquest cas, en aquesta línia. És a dir, que tu estaves a Ceuta aquests dies, aquesta setmana passada, va ser de fa...
9: Sí,
12: sí, farà una setmana.
9: Sí.
12: Setmana i escaig, per fer una feina personal al teu... també, quin cap tens, perdona que t'ho digui, ens acabem de conèixer, però tens un personatge de sèrie de Netflix. O sigui, és una senyora que en el teu moment, per la teva salut mental, el descans que et dona la ONU, agafa i te'n vas a Ceuta a fer la teva feina, una feina personal, per documentar-te sobre un doctorat. Val. Mm. Què et trobes? Tu per què eres en aquest cotxe?
9: Bueno, és que és surrealista també. Soc de Figueres, o sigui, puc dir que soc surrealista.
12: Sí, sí, no, hi ha alguna cosa notat. Ara, això que m'has dit que eres de Figueres, se'm comencen a quadrar les coses.
9: Doncs, hi vaig estudiar a l'Institut Andalí. Però, doncs... bueno, que... O sigui, en realitat, havíem d'estar a la Loma Colmar, havíem d'estar a un centre d'acollida en aquells moments, a les 7, quan tot això va passar.
12: Sempre al matí o de la tarda?
9: De la tarda.
12: Val.
9: El que passa és que la Diputació diputada que ens venia a buscar anava tard.
12: Sí, que era la Júlia Ferreres.
9: Sí, i de fet anava tard perquè en Moja s'havia quedat més tard amb un partit de futbol del seu fill, que és comprensible perquè era cap de setmana. O sigui,
12: en Moja qui és?
9: Un altre de Ceuta ja, un altre diputat. Ella va arribar tard i estàvem just al costat d'aquesta manifestació que no paraven de rebre whatsapps, que hi hauria una manifestació contra una ONG a la que li deien Proetarra.
12: Hi havia una manifestació, i aquesta manifestació qui eren els manifestants? Qui componia la manifestació? Qui la va convocar?
9: Els de l'associació de veïns, els president de...
12: Ceutís, persones Ceutís. Residents de Ceuta.
9: Ceutís.
12: Els residents de Ceuta, una associació de residents de Ceuta.
9: Sí.
12: No tots, eh?
9: No tots.
12: I tant. Contra una ONG que era Proetarra, que diràs tu, Eta, què pinta aquí, no?
9: Jo no he investigat molt, perquè estic una mica que vull desconnectar, però bueno, jo el que entenc és que és de Navarra i que ajuden a posar, bueno, a la gent en llits i que repartien mantes.
12: És a dir, aquesta ONG és una ONG de Navarra, i per ser de Navarra ja la acusaven de ser Proetarra. Sí, però si algú se n'havia enterat, això d'Eta està desmantellat, diguéssim, no? Segons sé jo, però vaja, ser Proetarra és com ser gilipolles, o sigui, no té cap sentit. Perdona, llavors, hi havia aquesta manifestació, el Moja i els dos diputats arribaven tard i aquesta manifestació s'estava convocant.
9: Sí, s'estava convocant.
12: Allà on us estàveu esperant vosaltres.
9: Sí, estàvem al costat, ens estàvem esperant al costat. Val. I llavors en Rafa,
14: l'activista que t'acompanyava...
12: Sí, el Rafael Borrego, que havia estat també a la flotilla, va ser un dels presos, un dels alliberats per Israel en l'última flotilla de Gaza, diguéssim, sí. Dels últims que van alliberar, sí.
9: I jo la missió la vaig fer amb ell, tinc tots els background documents, la vaig fer amb ell i ell volia entendre més tot això de protecció, crisi humanitària, o sigui, em venia a ajudar.
12: Val.
9: Llavors em va dir, bueno, ja que van tard, doncs vaig a mirar a veure com està aquesta manifestació, perquè és veritat que és una ONG, i jo, clar, també treballant tant amb ONGs, em sentia una mica que també havia d'anar a mirar què passa. I una de les altres coses que havia fet quan estava a Ceuta és donar el mail de l'Special Reporter and Human Rights Defenders, perdona com s'ho dic en anglès, perquè estan molt amenaçants. I bueno, és un mecanisme internacional de que quan més denúncies hi hagin a nivell individual, també això es podrà constatar, documentar, i després en el seu dia, doncs, a Espanya, quan sigui revisada per l'examen periòdic universal, hi hagi, perquè això abans, jo quan treballava a Ginebra, era més a Latinoamèrica, activistes de medi ambient estan assassinades, però és que a Ceuta no poden treballar les ONGs. És que no poden.
12: Això t'ha sorprès molt, no, tu?
9: Sí. Sí. És que estic afectada, perdó.
12: Sí, sí, no, i tant. Llavors, esteu esperant el Borrego, el Rafa Borrego, diu, anem a mirar això, a veure com va.
9: Ell diu, jo vull... No sé, vaig ser un sisè sentit de perillositat, perquè... Ell ja, no sé, el reconeix gent pel carrer, això ja ho he vist.
12: Uh-huh.
9: I jo vaig dir, bueno, pues jo també.

0: Vine a la Castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busta i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figa Flaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! REC 105 emissora oficial!
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I sopem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: I res, i ell va pujar i va dir, és que si no subes te van a matar. I llavors va pujar i tot va escalar super ràpid. El meu vidre de darrere va petar al segon. No sé si heu vist les imatges. Jo vaig tenir un instint de... Odio els paraigües, no els compro perquè no m'agrada la pluja, i hi havia un paraigües allà.
11: I vas posar-te'l.
10: I així, això és veritat que el vaig obrir, de fet es veu el vídeo, el vaig obrir perquè ja hi havia un... Mentre de davant encara tiraven ous i estaven amb els vídeos, jo ja no tenia vidre. I també em va sobtar que jo, com que estic acostumada a estar en aquests llocs i tal, no vull ser la que demana ajuda, em vaig quedar callada amb el paraigües com si no passés res. Quan seguien, es veuen els vídeos, que la policia no fa res, però segueixen tirant coses dintre...
11: Pedres. Del cotxe.
10: Sí, dintre el cotxe.
11: Pedres.
10: Pedres. De fet, jo vaig tenir alguns rasguños d'aquests amb sang. I res. I clar, jo era la que estava més desprotegida. De fet, una senyora també em va obrir la porta, i no és per jutjar, però no és una senyora que es vegi que se'n va al gimnàs cada dia, saps? És una senyora de 60 anys, o 70, jo no sé com en policia aconsegueix obrir-me la porta. I en aquell moment jo només veia cares desencaixades que no he vist en ma vida. Que no sé, és que quan hi penso, que eren capaços de tot. I...
11: Llavors, perdona, tenim una diputada electa, a un activista i a una advocada que ha treballat per la ONU dins d'un cotxe assetjat per manifestants, per una torba, no en diríem? Una...
10: Sí.
11: Llavors, jo vull dir que per menys d'això hi va haver... jo no vull fer aquestes analogies, perquè realment, però és que em venen al cap ràpidament que Jordi Cuixart, Jordi Sánchez i altres... Jordi Sánchez van a la presó per bastant menys que això. Bueno, per res, diguéssim, anar-hi. Llavors, tu ens has dit que vas passar més por dins d'aquest cotxe que a Ucraïna, per exemple, o que a Bangladesh, o que a Haití.
10: Sí. Abans d'això n'he passat més por. És a Haití, que també em van deixar un cotxe personal i el GPS allà no funciona i vaig acabar al lloc més perillós de la capital amb un cotxe privat, que normalment vas amb cotxes de la ONU, que estan blindats. I sense voler vaig trencar una paradeta d'un mercat, vaig fer marxa enrere en vez de marxa endavant.
11: Ui, m'ha passat avui aquest matí que tinc un cotxe de substitució, no sé com la marxa enrere i no deixis, he estat un quart d'hora al pàrquing intentar aparcar un cotxe. T'entenc perfectament. Jo per això no em fico en coses de la ONU i tal, perquè no sé, me'n sortiria segur.
10: Bueno, els nervis que em vaig veure
11: sí,
10: allà,
11: que
10: havia anat amb el cotxe amb algunes escales, saps? O sigui, és que... Total, que em van començar a rodejar i el meu instint d'allà va ser pensar qui era la persona que es veia menys pobra que pogués entendre el francès i no el criollo.
11: Yeah.
10: I li vaig fer com així, et pago, posa't al costat, i vam sortir d'allà.
11: Mare de Déu. Tens una sèrie a Netflix, a banda del drama, però t'he de dir, t'estàs en xoc encara. Llavors, una cosa, aquestes imatges les ha vist molta gent, jo no les he vistes, però aquestes imatges les ha vist molta gent. M'agradaria que ara, estic fora de temps ja, però quines són les conclusions com a observadora de l'ONU, és a dir, com a persona que ha estat sobre el terreny, en terrenys molt perillosos en el planeta Terra, a quines conclusions arribes tu a Ceuta?
10: Amb l'estudi. Sí, doncs, per exemple, el lloc de distribució de menjar, en teoria, haurien de tenir més d'una ració al dia. Hi ha diferents punts de Ceuta, perquè es veu que hi ha molts joves que estan tenint infeccions a les cames. Llavors, només hi ha distribució de menjar a les 7 de la tarda, i era un plàtan, un iogurt, i formatge, i llet, i aigua. Llavors,

0: En teoria han de ser 2.100 calories, 12% de proteïna, han de ser acceptables amb la seva cultura. Llavors, també un centre que vam visitar, en teoria d'haver un bany per cada 25 persones, hi havia dos banys per 300 persones. Doncs era...
1: És a dir, que no hi ha cap tipus d'infraestructura per atendre humanitàriament a les persones migrants. Una altra cosa que t'ha sorprès a tu és que és una ciutat molt segregada, dius.
0: Sí. Sí, sí.
1: Ho dic perquè hi ha un discurs general que diu que la convivència de quatre cultures, aquí vivim tots genial i tal, però tu, segons una persona que té un ull afinat en aquests assumptes, és una ciutat molt agradable i això és un polvorí, diguéssim, dius tu. El centre de Ceuta és blanc, no?
0: Sí.
1: És cristià?
0: Sí.
1: I, en canvi, les persones musulmanes o les persones musulmanes estan als arrabals, diguéssim, estan
0: sí,
1: a les afores.
0: Sí, als arrabals i a la perifèria, sí.
1: Ahà. Els autistes d'origen magrebí viuen als afores.
0: Sí, jo, per exemple, m'han dit estadístiques com de 5 funcionaris, 2 o 4 són musulmans i la resta són
1: autistes
0: blancs.
1: De cada 100.
0: Sí.
1: Després tu assenyales que...
2: Que hi ha molta gent que està ajudant, però que estan amenaçats, no?
0: Sí.
1: Hi ha autistes que sí que ajuden, hi ha persones...
0: Hi ha autistes que sí que ajuden, voluntaris, però també estan molt amenaçats.
1: Amenaçats per qui, perdona?
0: Pels ceutíes, que diuen estáis ayudando, pues lo mateix que anaven a fer contra aquesta ONG, estáis ayudando a los invasores.
1: Perquè aquesta idea ha calat, diguéssim,
0: Sí, sí, és los invasores, no nostres d'aquí.
1: I a Ceuta, que tenia una certa tradició de processos migratoris, què deu haver passat ara? És a dir...
0: A veure, jo entenc que s'han saturat, perquè hi ha molta gent, però sincerament els que els hi va fotre, que jo no sóc periodista, però ens van... Bueno, vam tenir la mala pata de que en Rafa em va dir doncs, d'anar al programa aquest d'en Risto, volien manipular tot, i jo vaig dir, sí, me siento más segura paseando, porque lo he hecho a las 2 de la noche y sola, o otro día con Rafa, de la playa Benítez a la playa del Trampolín, que en el centro, i com que vaig això sense el context de em van apallissar fa menys de 24 hores al centre, pues em van dir, i que en Ucrania, vaig dir, i que en Ucrania, con las bombas, clar, els hi va, ¿cómo estás diciendo esto? ¿Nos estás dejando fatal a los ceutís? I vaig començar a dir, la percepción del miedo es subjetiva. Ah, ¿qué dices de la percepción del miedo subjetiva? Clar, jo també penso, jo al Raval no tinc por, és que jo també sóc una persona molt sui generis, saps?
1: Sí, sí.
0: No tinc por al Raval, no tinc por a les bombes, jo tinc por de que quasi m'apallissen i que ens estaven filmant pel carrer tot el rato. De fet, quan vam sortir del ferri, jo li vaig dir a en Rafa, que era un exagerat, perquè ens van venir a buscar 20 persones per portar-nos al descampat on havia deixat el cotxe i em va dir, ara ves perquè no era exagerado, ell va rebre una de les amenaces que va estar estem rebent, sobretot ell perquè té tot obert, va rebre fotos de que gent del ferri, perquè ens van mirant sempre, havien fent fotos en plan cobardes, que us han venit a buscar en cotxe, saps? És en plan que estàvem... No sé.
1: A tu, per exemple, és l'última pregunta. Que és una cosa que jo li vaig preguntar l'altre dia a l'Òscar Camps, per exemple, que, bueno, el govern espanyol us ha demanat ajuda? Tu, diguéssim, que tenen tant a mà i amb tanta experiència?
0: No, estic bastant en contacte amb ells. De fet, haig de quedar amb una secretària d'Estat que vaig conèixer doncs, en aquest centre d'acollida que et deia de 300, bueno, 227 dones i nens. A mi m'agradaria ajudar amb la meva experiència, però bueno, jo anava des d'una vessant més acadèmica.
1: Ahà.
0: Sí.
1: Bueno, seguirem parlant. Moltíssimes gràcies. Sofia, no sé si vols afegir alguna cosa més.
0: No, moltes gràcies per l'entrevista. De fet, estic molt contenta d'estar aquí a casa. Catalunya ha estat una situació molt dura i agraeixo que ho hàgiu visibilitzat.
1: Sí, una cosa que m'agradaria que quedés clara és que tu no dubtes de que el govern espanyol vol donar resposta, no, a la situació.
0: Sí, perquè... sí, ells volen donar resposta. El que passa que hi ha, doncs, el govern de Ceuta no vol estar bloquejant que s'envien els nens i les 500 nenes, o sigui, és per competència, doncs ho estan intentant cancel·lar perquè, bueno...
1: No. Ahir a l'Intermedio explicava la ministra d'Infància i Joventut que el govern espanyol té tot els mecanismes activats perquè aquestes persones, aquestes criatures, puguin passar a la península i se les pugui atendre, però que és el govern de Ceuta. Avui al diari, de totes maneres, es veu que el president de Ceuta això ho vol corregir, però ja ja va moltes setmanes que diu que ho vol corregir, però no s'acaba de corregir. Però clar, és que les competències en infància són de les comunitats. Perquè aquí a Espanya, de sobte, som totes antigovern, diguéssim, o saps què dic? Que això t'ho fa lluso, no? Sí, sí.
0: Sí, sí, però sí que és veritat que el govern ha fet tot el possible, han trucat a Frontex, amb la Unió Europea, amb el tema d'asil i tal, bueno, i és com ho han enfocat ells, i és com ho han activat, i hi ha 114 milions de la Unió Europea que també tenen que ajudar a intentar desgestionar això. La cosa és que si les ONGs estan amenaçades...
2: I no poden treballar, clar.
1: Clar, clar, clar, clar. Bueno, doncs, escolta, moltíssimes gràcies per fer-nos aquest retrat. Sofia, gràcies de tot cor. I hem de passar ara, immediatament, un aplaudiment per aquesta senyora, clar que sí.
3: Ara, per favor, tots vostès, Jumon Erra i companyia, ja veuràs. Jo no sé, Clàudia, si podem fer de la teva secció.
4: Ja però estic aquí, tranquil·la.
1: Tu estàs aquí, però sí, jo crec que ja ho veuràs. A veure, Jovenerra ve acompanyat... Ell és dramaturg, és director teatral, i a més ve acompanyat de dos extraordinaris actors, la Júlia Jové i el Xavi Navarro. Bravo, bravo! Vosaltres, amb tot el vostre papu, esteu fent un musical sobre l'amor després de l'amor.
5: Sí, senyor.
2: Ojo,
5: sí, senyor.
2: El tema.
1: Ull, exactament. Ojo, es diu Després de nosaltres fins al 15 de novembre a l'Espai Texas, al carrer Bailén. La progressió de l'Espai Texas és increïble. Fa unes coses interessantíssimes.
5: Pues sí.
1: És que les coses com són. Hi ha un preu, jo trobo que mòdic, perquè bueno, no anar-hi és que és quasi un pecat. Llavors, Jumon Erra, tu ets el dramaturg i a més bé fas la lletra de
5: les cançons.
1: És un musical.
5: Sí, és un musical.
1: Ho trobo d'una ambició.
2: Són precioses les cançons, eh?
1: Okay. La música, perdona, és del...
5: Miquel Tejada.
1: Del Miquel Tejada, que és gran compositor. Però, o sigui, ho trobo ambiciosíssim i és genial. I són dos actors en escena, més la pianista, que ho hem de dir, la teclista.
5: Sí, l'Andrea.
1: L'Andrea Mir. I amb tres elements es crea un musical que és increïble. Clar, és que jo... A veure...
5: Ai, també, quina il·lusió.
1: Sí, sí, ens va agradar moltíssim.
5: Pues, a nosaltres com el conté.
1: Clar, clar. De què va l'obra, una mica? Tenim aquí...
5: L'obra va de... d'una parella que ho han deixat fa un any i que es proposen, ja que el vincle és molt fort i que s'estimen, intentar seguir estant junts d'alguna manera. No? Saber buscar una manera de la qual puguin seguir estant una a la vida de l'altra, perquè trencar no vol dir oblidar-te si l'altra persona segueix sent important per tu. No?
1: Déu-n'hi-do. Escolta una cosa, m'agradaria saber, Júlia, clar, jo vaig quedar flipat total amb l'exigència de l'obra, perquè esteu tota l'estona en escena, tant en Xavi com tu, cantant el text. No hi ha ni una fallada de text, ni un... res, o sigui, això, sou dos màquines increïbles, no?
4: Bueno, a mi el Xavi em va avisar que hi havia treballat amb el Jumon, va dir que sàpigues que el Jumon t'exprimeix i et treu tot el suc del món, i això he de dir que estem molt agraïts, perquè poder assumir un repte d'aquestes característiques com a actriu i com a actor sempre és increïble, no? Portar-te una mica al teu límit, i això és... Som un poco la mujer y el hombre orquesta, una mica.
1: Exactament.
4: Però és molt xulo també de fer, sí.
1: I després es passa una altra cosa, que es passa al drama a la comèdia, de la comèdia al drama, ara tornem al drama, ara tal, i esteu tots a la línia, tu fins i tot acabes plorant a escena, ploreu els dos en escena, llavors ho tornava a recuperar, ho torna a riure, és una cosa que és increïble, Xavi.
6: Sí, no, jo crec que és un element molt interessant de la història, perquè a vegades interpretem que tenir un ex és simplement coses negatives, la foscor, la pena, i al final crec que l'espectacle et porta a un espai de llum més enllà del que pot ser una relació respecte al que pots tenir amb persones del teu voltant.
1: Us va costar molt aprendre's el text, la música i tot això, no? Perquè sou, això ho preguntem, clar, nosaltres.
4: Ja estem acostumats, però bueno, també a base de repetir, a base de...
5: Són molt aplicats.
1: Són molt aplicats.
5: I a més, com que són matrimoni...
1: Ah, sou matrimoni!
2: Sou parella! Sou parella a la vida real.
5: Sí, sí.
2: Que van al rotllo.
5: Es van conèixer fent Maricel.
2: Perdona.
1: Hi ha un surt, Maricel, és boníssim, el gag de Maricel és boníssim.
2: Però ara entenc per què t'emocionaves, tu, perquè ja sou parella i us dieu coses heavy.
1: Us dieu coses gruixudíssimes.
5: Sí.
1: Des de quan sou parella?
4: Fa 12 anys.
1: No!
4: Maricel del 2014.
1: Mare de Déu!
4: Que ara de cop estic pensant que tu també hi eres.
1: No, si jo no, Núria Torrà. I tu què feies,
4: la Maricel? De cop ara vingut, clar.
1: Clar, tu fas la percussió.
4: D'aquell Maricel està tot connectat.
1: Guapa, és ràdio, posa't el micro, Núria, que sembles nova. Tant de cosa sonora, tant de mil sonor, i tens el micro aquí en Copino. Clar, llavors digue'm.
2: El Roc Mateu, te'n recordes?
1: Sí. Ah, clar. Vaya tela marinera. Sí, sí, bueno, llavors, sí, sí. Clar, com es porta si com a parella? Clar, llavors, us heu endut el text a casa, l'heu passat a casa, allà rotllo, esteu a punt de divorciar-vos?
6: No, no, justament anava a dir, hem passat el text a casa, però sí, separat molt bé el que era la vida marital amb,
1: sí, amb, heu hagut de distingir el personatge de l'artista de la persona,
5: sí,
1: diguéssim.
5: Sí, no? Sí, sí, veure, fa gràcia, perquè discuteixen el, home, no, allò, Xavi, no m'has fet això. I, bueno,
1: en sèrio?
5: No?
1: Sí.
5: I dels que estem darrere fem...
0: Sí, ha sigut una mica d'això.
1: Bueno,
0: sí.
1: Anem al bollo. Us ho obro a la taula. Una de les grans preguntes de l'obra és, amb el teu ex, quin tipus de relació s'hi ha d'establir? Vosaltres esteu casats, però algun ex haureu tingut, perquè sou molt, sí, joves, jo no sé.
0: Sí.
1: Quin tipus de relació teniu amb els vostres ex?
4: Jo tot bé, o sigui, jo no sóc molt de... O sigui, no suporto tenir conflictes en general, no ho puc sostenir, no puc sostenir tenir coses a parlar amb la gent, necessito resoldre-ho.
1: Jo t'entenc.
4: No ho tinc així com amb la ferida oberta, no, jo tinc una bona relació cordial.
1: Cordial.
6: No. Jo no tinc cap relació.
1: Cap relació.
6: Si avui s'acaba la relació, demà no et conec.
1: Ja t'entenc.
4: Si això fa una por, perquè clar...
1: Clar, tu et fa...
4: Perquè he fet aquesta obra, perquè clar, això ja ho hem parlat.
1: Clar, heu fet teràpia, és que, sí, és que haureu de pagar vosaltres, el Jumon, haureu de pagar un tant. Sí, sí, i tu, Jumon?
5: Jo fatal, fatalíssim.
1: Fatal a 15,
4: però de la
5: jo soc del típic que s'amagava darrere d'una columna si veu passar un ex pel carrer. Això jo ni saludar de lluny, allò.
1: Clar. No, i tu, Clàudia?
7: Con mis ex hombres, mis mejores amigos. Pero he tenido dos novias y con ellas más difícil.
1: De verdad.
7: Las mujeres somos complejas.
1: Pero es compleja, en serio, pero bueno.
7: Mi ex último, mi ex esposo, mi mejor amigo, full.
1: ¿Cuántas veces has casado tú?
7: Pues dos oficialmente dos. Sí, no, bueno.
1: ¿Y luego la otra? ¿Cómo es tú?
7: Y eso.
1: Lo del puto micro, os lo digo porque es radio, perdón. Es que yo no sé por qué estáis todas.
7: Eso, o sea, que con los chicos me es más fácil.
1: Es más fácil, sí. Pues yo no me recuerdo cap ex. La cara. Em passa una mica com el Xavi.
4: Però jo crec que a aquesta obra hi ha una variable que entra, que per mi és...
1: I tu, Esther, perdona?
4: És la complicada, que és que són ex, però continua sentint desig per l'ex, que
1: sí,
4: això em
1: ex,
4: sembla,
1: sí,
4: complicadíssim.
1: Sí. Passa això o no?
4: A la vida personal?
1: Sí, no, la vida personal...
4: Sí, passa.
5: Sí, clar, és el problema. Clar, sí, les dues... És que jo vaig fer moltes entrevistes, com que
1: clar,
5: jo portava
1: tan malament. Clar, perquè estava maturgo...
5: Jo vaig fer moltes entrevistes...
4: Que els ex, les porta...
5: I clar, on hi ha xitxa és quan encara hi ha desig. O sigui, allà un mínim de desig, un mínim d'atracció, un mínim de sentiment. Clar, si les dues persones ja estan al congelador, clar, ja no hi ha problema.
4: Ja és diferent.
1: Tu, Núria Andorrà, a veure, què?
8: Una mica de cada.
1: Una mica de cada.
8: Congelador.
1: Has fet de tot, eh? I el Massaló, tu què tal?
9: Jo és que fa 22 anys que no tinc cap ex i ja no...
1: Ja tant, però noi, recordaràs...
9: Bé, no ho sé. Vull dir que en 22 anys perds moltes relacions pel camí.
1: Ja t'entenc. Que ara estem a punt de plorar. A veure, l'advocada especialista en drets humans. Tu, els ex, com ho portes?
0: Doncs jo l'últim li vaig posar el barret de propietat intel·lectual i li vaig dir que no em tornés a contactar per cap mitjà present o futur que hi ha per existir.
1: Sí, bé, hi ha per existir. O sigui, tu tens... Jo aquesta clàusula me la trec dels contractes, quan et diuen, vostè firmarà de dones drets d'imatge a qualsevol, els mitjans que hi ha ara, els que hi ha, i els qualsevols per existir. Dic, aquesta cosa me la treus, perquè, clar, jo, i si hi ha algun mitjà que se'ls inventi, doncs m'avises i ja tal. Clar, amb tu deuen tenir els tios, tu ets hetero o també...
0: Hetero.
1: Hetero total. O dic, els tios, tu els hi dius entre aquests de Figueres, que el perill també el tens una mica d'aquella manera, i que els tens quadriculats, i que ets advocada, els hi pots posar bona fase o qualsevol moment, no? Sí. Es lliga molt, por ahí, la defensa dels drets humans, o sigui, es pot defensar els drets humans i al mateix temps Cardà?
0: Amb la població local, no.
1: No, és clar,
0: jo
1: ja
0: no l'estricte
1: molt
0: amb estricte, això.
1: Molt bé, molt bé.
0: Però, bueno, la gent en diu, les ucranianes som iguals, i les ucranianes diuen, de fet, som iguals. No, això no és Àfrica. A mi em feia molta ràbia la
1: racisme,
0: pregunta.
1: Racisme, no? Sí, sí. Racisme.
0: Això no és Àfrica.
1: Però amb companys de l'ONU?
0: Amb companys de l'ONU, sí. Alguns van bastant sortidets.
4: Aquí, els amics d'entre cooperants que estan a l'ordre del dia.
1: Bueno, escolta una cosa, per acabar, a veure, quina pregunta interessant.
4: Mira, jo crec que la clau conclusió que trec jo, és que no es poden forçar ni les relacions amb la matrimònia, o sigui, la parella, ni les relacions amb els ex.
1: Exacte.
4: No?
1: Perdona, vosaltres que canteu tant, Què feu per estar? Perquè teniu la veu perfecta, no?
2: No t'ha interessat la meva pregunta. No t'ha interessat la meva pregunta, sí. No? Perquè m'acabes de trepitjar així, a saco.
1: No, no massa.
2: No l'has
1: perquè...
2: ni escoltat, oi?
1: No, no l'has ni escoltat. Sí, sí, l'he escoltat, he pensat, però... No sé, he pensat. Què era? Què has preguntat?
2: He preguntat. Que no es poden forçar, no? Les...
1: No, ja, però ja ho sabem, clar. Sí, això,
5: que ho dius per al personatge d'ella, no? Sí, que és violenta una mica l'estatu quo, no?
1: Ja.
5: Sí, però a vegades també s'han de sacsejar les coses perquè passin coses, molt també, bé. No? Si no...
1: El personatge d'ella és una mica tu, no, Jumon?
5: Oh! D'intens!
1: De sacsejar les coses, de meter mano i tal. Bueno, un aplaudiment pel primer de tot per la pregunta que ha fet tan brillant, Esther Romagosa. Clar, fantàstic. I una aplaudiment absolutament per Jovenes, Rajule, Jové i Xavi Navarro. De veritat, passarà un super... El públic estava encantat, eh?
2: Sí.
1: Després de nosaltres, fins al 15 de novembre a l'Espai Texas, al carrer Bellin 205, que a més fa... és una promoció extraordinària. És un musical sobre l'amor després de l'amor, on, com diu, com bé ha dit l'Esther...
2: Què dit?
1: No sé què, de que...
2: Que no s'ha de forçar mai.
1: No s'ha de forçar
2: mai. S'ha de deixar
1: fluir. S'ha de deixar fluir. Vale, que ho he dit o no? Pues molt bé. Què t'anava a dir? Ara, publicat, i tornem immediatíssimament.
2: Fluïm.
10: Vostè primer, amb Marc Giró.
11: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
12: És punyetera la memòria. Tan aviat et fa companyia com et pot acabar fotent molta nosa.
13: Què dirà la gent? El llibre més personal d'Albert Om. Família, llengua i país. Què dirà la gent d'Albert Om? Ja a les llibreries.
1: Bueno, no parem d'al·lucinar amb la Sofia Cànovas, que és aquesta advocada en drets humans i especialista en violència de gènere, que, per cert, jo, si hi hagués algun polític escoltant-nos, alguna institució, la contractaria, perquè aquesta senyora vol tornar a Catalunya, no? Això em sembla que m'han dit que és així. Però, clar, tu ets de Figueres, que això ens quadra molt, i, a més, ets amiga del Jair Domínguez, i tu de petita eres amiga del Jair Domínguez, i en lloc d'anar amb les teves amigues al pub, on anàveu?
0: A una gasolinera, a la gaso.
1: A la gaso anàveu. I allà et dèieu tonteries i...
0: És que no sé si m'està escoltant. Sí, sobretot ell, bueno, agafava una banguera i el so de l'aigua era com si vomités.
1: I us ho passàveu, Pipa? Quina edat teníeu?
0: 19, 20, 21...
1: Déu-n'hi-do, per anar fent, fent el tonto a la gaso. Déu-n'hi-do, però bé. Bueno, escolta una cosa. Amb tots vostès, Núria Andorrà i Pau Massaló. Bravo. Bueno, ells presenten un espectacle interdisciplinari al carrer, que difícil, això, treballar al carrer, per la Mercè. Serà al Parc de la Trinitat, a Sant Andreu, però saben que això a la Mercè estem de festa major aquí a Barcelona. Dissabte i diumenge a 8:45. Però abans m'agradaria que la Núria Andorrà es diu Ignició 360, La Núria Andorrà és percussionista, improvisadora i compositora. Bueno, guapa, improvisadora com totes, I percussionista, que a més estàs ara portant la percussió, una part de la percussió de l'òpera de Tres Rals al lliure de la Marta Pazos. Genial. I el Pau Massaló és director escènic i dramaturg, autor d'Un cotxe, que el vam tenir aquí per parlar de vostè primer, que és una obra genial. Però tu deies que el Pau Massaló, tu el coneixies, Clàudia.
7: Sí, perquè él es amigo de un gran amigo mío, que es un gran productor, y yo estaba volviéndome loca para encontrar quién podía hacer un cartel de una película muy difícil para hacer un cartel, y él hizo el mejor cartel del mundo.
1: ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué película era?
7: Se llama Bajo el mismo sol. Está candidata ahora de Dominicana como película iberoamericana a los Goya. A ver si
1: caray, termina nominada. Es teu.
9: Sí, una gran película, no sé si es distribuida.
7: Sí, la distribuyó. Este verano se estrenó con Acho y ya te digo, ahora está, es la candidata dominicana a los Goya como película iberoamericana.
1: ¿Cómo
7: torna
1: el título, perdona, claro?
7: Bajo el mismo sol.
1: ¿Y de qué va? ¿Un poco así?
7: Bueno, es que es una película que sucede en 1800 en la isla de la Española. Y es en un momento en que hay, bueno, toda el contexto histórico sucede, pero en realidad la película trata sobre un chico español que va a la isla a continuar el deseo de su padre de que haya una industria, una empresa de seda en el Caribe. Es muy interesante la película.
1: Caray, ambiciosa, ¿no?
7: Muy ambiciosa y muy buena, ¿verdad, Pau? A ti te gustó cantidad.
1: Sí. Y al cartel, es el mejor cartel de Asdit, digamos lo que
7: el mejor, lo vais a ver todos porque vamos a estar haciendo campaña para que nos dejen denominados a los Goyas.
9: Sí, es el que tenemos autónomos, perdón, que hem de fer una mica de tot.
1: Home, no, fantàstic. Escolta una cosa, a veure, Núria, explica'ns, per favor, aquest nou espectacle al carrer que fareu, en què consisteix?
14: Molt bé, en aquest espectacle tenim un mur i tres artistes.
1: Un mur, què vol dir? Un mur, mur.
14: Una paret.
1: Sí.
14: Vale, es construeix una paret. I llavors són tres artistes, el Suso 33, que fa pintura d'acció,
1: sí.
14: El Roc Mateu, que fa el son volvent en 360 graus, i jo faig la percussió i veus en aquest espectacle. Llavors, utilitzem aquesta improvisació que dèiem, no?, per construir-ho a temps real. Modifiquem aquest mur a temps real i li van passant coses.
1: Val, i llavors els espectadors què hi fem? No entres res de què va la cosa, però el... Però
14: quins elements,
1: si hi
14: quins elements teniu? La pintura en acció, que s'utilitza
2: en spray,
14: amb
2: no?
14: Spray.
1: És que clar, has dit spray, per això no dic. Ara li ha tirat l'espray a la pobra advocada. De drets humans, que et caurà una querella guapa, que veuràs tu. La pobra dona, s'ha salvat de les bombes, s'ha saltat de ser matxacada a Ceuta i ara tu vas i treus un ull amb el puto spray aquest de grafitero.
9: I no estem, no estem al Congrés i no és gas pebre, eh?
3: I no és espai de pebre, eh? És que flipant, eh? Mare de Déu. Bueno, digues.
14: Sí, perdó. Doncs va una mica d'això.
3: Sí, gas spray d'aquest de grafiti.
14: Espai de grafiti.
1: Val.
14: La percussió i el so que han fet abans amb la canica, no? Que sí. El rock el fa girar. Tenim el públic al mig.
1: Sí, perquè el rock ja va venir un dia, no? Que és això que feu vosaltres. Agafes un so sí. I ell és capaç, amb una màquina que té increïble, un ordinador, no sé què collons té, el so... I t'envolta, i que és veritat, que t'envolta realment. Que és sí. Una cosa que, clar, nosaltres...
14: Aquesta canica te la fa voltar per fora.
1: A veure, et fes això de la canica, a veure si l'Ernest vegi...
14: És hipnòtic, eh? Molt bé.
1: Tu tens una pandereta, no?, i fas girar la tal. Val, i llavors, portes també uns cors? Per què els portes, aquests cors?
14: Bueno, a veure. Perquè aquest mur el anem modificant i en algun moment també compartim aquest amor, no?, que el Suso fa com un cor. I jo el poso damunt i... Més o menys cors, va passant això.
1: Ja t'entenc.
14: Compartim.
1: És a dir, hi ha uns cors amor. Que són... Poses uns cors que són com de rubís, no? Diguéssim, clarament, rubís tallats en forma de cor, i tu els tires, els poses a la pandèria i els vas tirant, tal, tal. Núria, t'he de dir un cop més, que no hem entès res, absolutament, de què anirà la
14: per
1: cosa.
14: Per què ha de venir?
1: Per què hem de venir?
14: O el Pau, a veure si el Pau, que és el que ens posa ordre, ens pot ajudar a veure entendre
1: tu,
14: què
1: passa. Tu, Pau, què ets? Perquè tu ets el que dirigeix tot això. Doncs vaja, sí que tens no, mèrit,
9: bueno,
1: eh?
9: No, jo faig el que em demanin, allà per fer el que cali. No, en realitat són tres artistes, un artista sonor, una percussionista
1: sí, sí.
9: I un... com es diu? Perquè no...
1: Grafitero, un punky.
9: No,
1: un punky,
9: grafitero no.
14: No, no just és grafiti.
1: Un artista grafiti. Del carrer.
9: Sí.
1: Val. No vols que vingui grafitero?
14: Pintura d'acció.
9: Pintura d'acció,
1: exacte. Pintura d'acció.
9: I cadascú... El bonic és com aquestes tres disciplines dialoguen en aquest espai val. Públic per transformar l'espai sonor i l'espai físic, que és un mur.
1: I cap molta gent o no? Vull dir, perquè sí. Això, clar, és el carrer, eh? És el pare de la Trinitat de Sant Andreu. Però clar que això serà increïble, no? Perquè, vull dir que... És una experiència... L'ostre sempre... Quan jo l'hauria d'endurrar pel mig i el rock... És flipant tot, eh? I si a sobre hi ha un grafitero... És mono, el grafitero?
14: Bueno, és un referent de...
1: És un referent, no?
14: Sí, sí, sí.
1: Fantàstic. Escolta, sí, moltíssimes gràcies, Núria Andorrà i Pau Masaló. Tenim aquest espectacle que es diu Ignició 360, espectacle interdisciplinari, com hem descobert al carrer, i és per la Mercè, el parc de la Trinitat de Sant Andreu, dissabte i diumenge, a 9:15. La bola negra, otra vez.
7: La bola negra, rápido, que no tenemos entonces tiempo, quiero decir, se estrena hoy. Estoy convencida que mínimamente estará nominada a los Oscars.
1: Sí.
7: Estoy convencida, igual me equivoco, creo que incluso puede ser el tercer Oscar español maricón.
1: Claro, para
7: de este siglo XXI.
1: ¿Cuántos Oscars tiene España?
7: España tiene 4. Vale, los primeros, exacto, después
1: marica,
7: Trueba con Belle Époque.
1: Belle Époque, Trueba.
7: Y entonces llegó el siglo XXI. Y vino Almodóvar con Todo sobre mi madre en el 2000.
1: Sí.
7: 2005 Amenábar.
1: Claro.
7: Con Mar adentro. Y yo creo que los Javis serán los siguientes.
1: Los siguientes.
7: Siguen siendo hombres blancos.
1: Sí.
7: Entonces, bueno, todavía no es como perfecto, pero preferimos los maricones, de todas maneras.
1: De todas maneras.
7: Pasarán miles de siglos hasta que lleguen las mujeres trans, las mujeres negras, latinas, árabes.
1: Oscar,
7: esas
1: ¿no?
7: no lo van a ver porque primero será la extinción de la humanidad. Pero creo realmente que tenemos una gran oportunidad con La Bola Negra, que se estrena hoy. Además, la película tiene otra cosa histórica importante, es la apuesta de mayor tiempo en salas que Netflix ha hecho, históricamente.
1: ¿Qué vol dir això?
7: 47 días va a estar la película en salas antes de llegar a la plataforma.
1: O sea, que la vamos a ver
7: es histórico. Está más tiempo en salas que Roma, más tiempo en salas, en fin, es realmente
14: la Odisea también.
7: No, que sí, no, la Odisea no. Ah. Que muchas otras que han estado más tiempo en salas de Netflix. Y entonces nada, solo quería decir que escuché el otro día una entrevista muy guapa que hacían los actores de La Bola Negra. Estaba Milo Kiefer, que sí, es el que más me flipa, que es una revelación para mí. Y él decía, es que nos pasamos la vida como que con el dolor, porque hay mucha gente que ha pasado mucho trabajo, porque son actores, pero por la pluma no pueden actuar. Y yo soy maricón, y por ser maricón me han dado este papel.
1: Sí, sí, sí.
7: Y me pareció flipante. Yo creo que todavía estamos muy atrás. Te contaba la historia de que una persona que quiero mucho, que es una persona que se dedica a dirigir películas y que es brillante y que es inteligente, un día le estaba proponiendo un pequeño cambio que era súper lógico en el guión y le decía, ¿por qué no hacemos de este personaje que sea un hombre gay? Y me decía, Claudia, pero todos no pueden ser gays y trans, eso es imposible. Y decía, ¿todos cuáles?
3: Clar, perquè les dades no diuen això, no,
7: el cinema... Les dades van bajando, entonces...
3: I cada cop hi ha menys personatges...
7: Hay un observatorio...
3: Però vull dir que tu estàs d'acord, que no tinc temps de les dades de l'observatori, sí, no, perquè estàs d'acord que hi ha un discurs general que diu, bueno, todos son maricones...
7: No és la verdad.
3: A mi m'ha costat, ha estat al revés, a mi no m'han contratat aquí en RAC1 por marica, sinó que jo les he amariconitzat a ells, que això és una cosa que recomano molt. Què dius, que els anem d'anar, Joel, me cau l'ou? Bueno, al final... Algo has conseguido. Es que yo confiaba en los cubanos.
7: Y quiero recomendar una peli para que vayan a ver. Jean Queen al cine, una animación para adultos de maricones. Es un virus que se infiltra en los círculos de maricones en París y convierte a los hombres homosexuales en heterosexuales. Hay que ir a verla, está en el cine ahora mismo y es una maravilla.
3: Gracias, Claudia.
10: Marc Giró.
13: Actualitzada al minut.
10: Alertes d'última hora.
13: Contingut exclusiu.
10: Entrevistes i temes virals.
13: El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
10: Podcast.
13: Fàcil i còmode.
10: Tot el que necessites és a RAC1.cat.
3: Esther, per favor, és increïble el que ens has d'explicar.
2: Sabeu què significa fer-se grans? Fer-se grans és assumir responsabilitats, buscar nous reptes, és ser més tu i és evolucionar com a to. La llet que des del 1970 ens ha fet grans.
3: També dic una cosa, si no ets gran i no evoluciones, també pots prendre ato. Vull dir que te vols estricta, de sota dius, bueno, pues jo em quedo estancada, però amb un gut d'ato calentet o senyor fred, no? A mi m'agrada la leche. M'encanta la leche. Escolta, fins dilluns, que vagi molt bé. Mira tu quina virgaria que hem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop, i ara a dormir, a la discoteca.
10: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. Aquest diumenge, a partir de les 4, Superesports de RAC 1, amb Xavi Puig. Serem el nou Sardenya a l'Europa Rayo Majadahonda de Primera Federació. A Fontajau, Fiat Girona o Camp Múrcia de la Lliga ACB. A més, la Lliga F, el Mundial de Ciclisme. I a les 9, un gran derbi. Oviedo Sporting de Gijón. Per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports de RAC1 és una gentilesa de CaixaBank. RAC1. Tots som un milió. RAC1.
15: Mira que monos. Estan a punt de fer la migdiada.
16: Home, és que clar, amb el dinar que s'han fotut. Però voleu dir que cal fer la migdiada ara, aquesta hora?
15: És que jo penso que està molt sobrevalorada.
16: Vas a parar. I a més sempre et lleves com amb una mica de mal humor, no?
15: I aquella babeta fastigosa que et cau al sofà. Que asco, tio.
16: A la nit no podreu dormir, que no tindreu son.
17: No creieu que és millor aprofitar aquesta hora per fer alguna cosa més de profit?
15: Va, cuca, podríeu posar la ràdio, que fan un programa que es veu que està molt bé.
16: Sí, fan uns nanos joves que són graciosíssims i molt sexis.
17: Sí, però això la ràdio, clar, tampoc es veu.
18: Bueno, escolta, què?
15: Escolta, mos aixequem o què?
18: Va, posa la ràdio!
15: Vinga, va, espavila!
10: De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, Els Taloners, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
19: Per cert, nois, us he dit una cosa?
20: Sí, que és pare!
19: No, que jo també faig la migdiada a vegades, eh?
15: Però què dius? Si és l'hora del programa, nen.
19: Sí, durant el programa.
18: Així surt el programa.
15: Oh, mare que el va parir.
10: RAC 1. Tots som un milió.
21: Porto un safareig.
19: Què era aquesta música?
21: És de la Isla de las
19: Tentaciones.
21: De la Isla de
19: las
21: Tentaciones.
19: Ah.
6: No el veus, aquest programa?
8: No. Pues hauria de veure, perquè a la mi és el millor que se pot veure.
6: No, ja veus que no et porto cap contingut.
22: No, però com pots... No, però perdona, com pots portar,
6: que em mires amb una cara després.
22: Que no, que tu... Escolta, t'ho prometo. Si, mira, jo els matins faig híbrid entre Basté i el Codina.
6: Els Carons. Ah, sí.
22: No, el Codina.
6: Codina.
22: I el Codina, que és un fan d'aquest programa, cada matí que hi ha a la isla posa talls. I, bueno, també.
6: Però no és el nostre públic, jo crec. Jo no crec que sigui el nostre públic.
22: No ho sé. Vull dir que, si vols...
6: No, tinc de Supervivientes, sí que tinc. De Supervivientes sí que tinc, perquè... saps que està jo a la Berrocal?
22: Sí. És que tampoc sabia ni què és fer Supervivientes.
6: Sí, fan el All-Stars.
22: Però quan va començar, això?
8: Fa una setmana.
6: Una setmana de setembre.
22: Doncs no m'ho has explicat.
6: No, perquè sé que aquest tipus de coses... Jo t'explico i mires amb una cara...
22: Perdona, però si... Un moment, però si em dius que hi ha Supervivientes amb Jola Berrocal...
8: La Chiqui
22: Martí?
6: No! Mira, calla, que la Montserrat ho sap.
23: Perquè vaig fer un dia zàping i la vaig veure allà.
6: Sí, clar, quina casualitat, la zàping es va quedar.
23: La Chiqui de Gran Hermana.
22: Pensava que era la contorsionista amb la barra.
23: La de Gran Hermano, no va sortir de Gran Hermano.
6: Sí, la Chiqui, sí.
24: La nana, sí.
6: Bueno, però perquè la gent s'entén exactament qui és, la Chiqui, perquè hi ha la Chiqui famosa.
22: És que quan m'has dit la Chiqui m'ha vingut la Chiqui Martí.
6: La nana.
22: Això.
24: Sí, és nana, sí.
6: Bé.
22: Bueno, va, la Chiqui, què més?
6: Ahir va haver una...
22: Qui més hi ha?
6: Va bé Batús.
22: Va,
23: per favor, noi. Quin poc respecte, no? Ho dic en sèrio.
22: I tant.
25: Hasta mi m'ho fes.
24: Ah, i tant. Poques soltes.
22: Va, la Chiqui, qui més?
6: A veure...
22: Bueno, és igual.
6: Hi ha hagut Batussa.
22: Busca-ho a internet, els concursants.
6: Inclús un dia et vaig portar els noms de tothom.
24: Si te'ls va dir un dia.
22: Sí, home, però me'ls va dir fa un any.
6: Sí, pregunta que està... Ostres, és veritat, és que clar...
22: Clar, és que fa molt de temps que em vas dir els concursants. Bueno, és igual, jo la Berrocal, què li passa?
6: Ha hagut una Batussa ahir en el directe amb la gala, perquè sembla ser que jo la Berrocal té tant de botox que no té moviments a la cara.
8: No puede como yo, como Carmen Lovana.
6: Llavors, quan fa les proves físiques, que són heavies, sembla que estigui a punt de que tot se li vagi
8: a reventar.
6: I ahir van fer comentaris sobre el tema botox de la Yola Berrocal en ple directe i va comentar això. A més, la Chiqui és molt divertida, la Nan, perquè li va dir, tu, Jorge, t'estàs...
22: Bueno, jo crec que amb la Chiqui ja queda clar, sí, no cal anar repetint.
23: Por favor, Rocco.
26: No podemos las mujeres criticarnos a las mujeres diciendo que si nos ponemos...
27: No que
26: si
27: no, no por ponemos. El voto,
26: en ningún momento nos quisimos meter con el voto. Dijimos que la vida era muy para. Cuando yo le preguntaba, no reaccionaba. ¿Y qué pasa? Porque lleve voto, hay que ser una manera de criticarla. ¿Lo lleva o es que no lo lleva? ¡Yo no lo llevo!
28: Bueno, pero ¿qué dice la tipa esta?
26: Claro.
28: No, perdona, el rey del botox no, el rey de las operaciones, que es distinto.
6: Aquest és el nivell del programa.
22: Pues és meravellós. Entendràs que no perdi molt de temps.
6: Entendràs que no et porti res, això, no?
22: No.
23: Voleu saber qui hi ha?
6: Està la Rosa
23: Benito.
6: Sí.
22: Rosa Benito, la parella...
6: No, és la perruquera de la Rocío Jurado.
22: Sí.
6: Que és al mateix temps...
22: No, perdona, que era la dona del...
25: Amador Moedano.
22: Aquest, que era el germà.
6: El germà, que era al mateix temps era el seu representant del Jurado.
22: Exacte.
23: Ella va guanyar el 2011.
22: Sí.
23: I torna, eh?
6: Clar, són All Stars. És tots els grans que van anar...
22: Per tant, tenim...
6: Qui?
23: Arcano. Va guanyar els Supervivientes 2024.
22: Arcano, hombre. Per un moment m'havia espantat, pensava que era el nou director de RAC1, Francesc Cano.
23: No, t'imagines que hi anés?
22: No el veig.
6: Jo tampoc el veig.
22: Sincerament, veient el tarannà del Francesc Cano, no em sembla, no té el perfil de...
6: Home, saltar de l'helicòpter sí que el veig, però un cop a la illa...
22: No, jo tampoc.
6: Tampoc, no? I saltar l'helicòpter?
22: Jo crec que sí. L'únic que se li escau és Supervivent. Això sí.
23: L'Arcano és raper i freestyler espanyol.
22: Jo, després, eh?
24: Qui?
23: Freestyler d'estil lliure.
22: De batalla, realment.
23: Alma Bollo.
6: Qui?
22: Alma Bollo?
6: És la Raquel Bollo, és la filla de la Raquel Bollo, que al mateix temps era la dona del Chiquetete.
22: Sí.
23: I va anar el 2023.
24: La Raquel Bollo, sí.
25: No saben nada, esto.
23: Asraf Beno.
22: El Chiquetete, que sempre porta un constipat a sobre.
24: Sí.
22: Recordeu, no?, que sempre tenia el nas embussat.
24: Sí.
22: I
24: un embuss permanent.
22: No.
6: Tenia algunes cançons que eren maques, eh?
22: Sí.
6: La del Ramit. Però
23: aquesta era una versió de la Cecília.
22: Tenia, sempre estava amb el nas...
25: Tenia conjuntivitis.
22: Al final, em van dir que dormia amb el nas al costat de... O sigui, se'l treia i el posava al coixí.
23: Com el Lucas. Com el Lucas.
22: Eh?
23: Lucas.
22: Com el Landy, sí. No, bueno, Lucas.
0: El Lucas. Lucas o l'Andy?
22: Lucas, Lucas, Lucas. Que això un dia va fer un concert la Laura Fais.
3: Lucas, Lucas.
23: Llavors, Asraf Beno.
22: Sí. Sí? Asraf Beno és la parella actual...
1: Escolta, aquí, aquí no, no coneix ningú.
25: De Noé Pantoja.
22: És la parella actual de la filla de la Pantoja. De la Chabelita.
1: És la Chabelita.
22: No sé
25: qui
22: és la filla de la Pantoja.
25: Sí, Chabelita.
22: Chabelita. Sí, l'adoptada.
23: Manu Rocó, vaig a tu.
25: Sí, que és un americà.
22: No, però a veure, és per situar. No, és per situar.
23: No
22: en
23: té cap altra, eh?
22: Si una persona és adoptada, no passa res.
23: No, és que no en té cap altra, la filla.
25: Té cara d'índia.
22: No, que en van adoptar dos.
23: No,
22: aquesta és la Jurado.
1: La Rujado.
23: El Modena Martínez, que és la Chiqui.
22: El Modena Martínez és la Chiqui, la nan.
23: Tornem-hi. Va, home, Lujas, xato. Lujas. Jo pensava que tenies més criteri.
1: Exacte, de veritat. T'han tallat el cabell, t'han tallat el sentit del ridícul.
0: Però al començament del programa li heu fet aplaudiments com un boca
1: de boja. Sí, doncs ja li retiro.
23: Doncs mira, Ivana Icardi.
0: Qui?
3: Que guapa.
23: No sé, nois,
22: aquesta,
23: no sé.
22: Aquesta...
1: Com es diu? Ivana.
23: Ivana Icardi.
1: Ah, Ivana.
23: Es veu que ja hi va anar el 2020,
1: escolta, no
23: és argentina.
0: Ivana.
1: Argentina. No coneixem a ningú, eh?
23: Damián Quintero, karateka.
22: Qui?
23: Karateka.
25: Fue una nobleza.
23: María Jesús Ruiz.
22: Sí, aquesta va ser Miss Espanya 1942.
1: És que estem traient el...
0: 1930.
23: Aquesta sí que ho sabeu, jo la Berrocal, eh?
22: Sí,
3: jo la Berrocal.
0: Com és lògic.
23: Omar Sánchez.
22: Omar Sánchez era...
23: Exmarit de l'Anabel Pantoja.
22: Sí.
0: Sí, que va haver aquell enrenou amb el casament.
22: Perdoneu, és el programa d'una tarragada. És quan passes el rasclet.
3: M'agrada la tarragada.
22: Després de la revetlla de Sant Joan aquí a la Barceloneta, que passes el rasclet i surt i dius...
3: Per què creus que...
22: Per què creus que el Jordi González va fotre el camp de...
1: Home, no m'estranya.
22: Encara en queda algun mes o no?
23: Julen Pereira, esgrimista. Qui? Julen Pereira, sí. Esgrimista professional.
22: Sí, i es va liar o va tenir com una mitja relació amb l'Anabel Pantoja.
1: Tot gira al voltant d'Anabel Pantoja. Han agafat l'Anabel Pantoja. A veure, sí, què és el que li encercla.
22: Sí, sí.
23: Víctor Janeiro.
1: No, sí,
22: Víctor Janeiro és el germà del Jesulín
1: Urique.
23: El germà.
22: Tot és de segona o tercera fila, eh? Vull dir.
23: Albert Barranco, que té una credencial que va estar Mujeres, Hombres y Viceversa.
25: Ja, tot és lo mejor que te pasa en la vida, tot.
23: Lola Ortiz,
1: ¿qué es, aquesta?
23: També de Mujeres, Hombres y Viceversa.
25: Claro.
23: Marta Peñate i Rubén Torres com a capitanes, que
22: sí.
23: Són...
22: Oh, aquesta és especialista en realities. Aquesta ja ha fet Els Supervivientes, ha fet Gran Hermano... Fet...
23: Escolta...
22: No, però escolta...
0: Lo bueno, lo mejor.
22: No, els critiquem, ens en i tot, però hi ha alguns que s'han comprat la casa, la tenen pagada...
23: Ah, no, això sí.
22: Cotxe... Sí, sí, i escolta'm, clar. I si són una mica mínimament intel·ligents, bons estalvis al banc, eh? Mira, perquè fan molts diners amb els bolos...
0: Tu aquí fem programes de ràdio i...
22: Sí, no? I tenen la casa pagada, cosa que tu encara no la tens.
1: No,
22: per això t'ho dic.
1: Ja fins d'aquí 5 anys ja vaig fer els càlculs.
22: Ah, doncs llavors el programa dura fins d'aquí 5 anys.
1: Home, sí. Quan... Home, alguna...
22: Ho has dit una vegada, no, jo recordo.
0: S'ha de pagar.
22: D'alguna... No tinc el pis pagat, no deixo el programa.
1: D'alguna manera hauré de pagar la hipoteca.
22: Escolta, canviem de tema. Tinc un safareig.
3: Ai, cuenta.
22: Ara, d'aquests que t'agradaran. I te'ls haig d'explicar avui, perquè dilluns em sembla que no, que tens que anar al dentista, no vens?
1: No, dilluns ja hem començat els enregistraments del programa del 2CAT
22: és allò. Però recordeu, la gent que vulgui ara veure el programa del Toni, a públic arroba.
1: Sí, que escolta, hi ha molta gent apuntada, eh?
22: Sí?
1: Cosa que agraeixo d'aquí infinitament.
22: Doncs,
1: hi ha molt públic, que és del versió, que venen al programa, i aleshores ja...
22: Recordeu que és a Barcelona, ho teniu fàcil.
1: A tocar,
22: I així podeu gaudir, si no coneixeu la Superilla, la gent que veniu de fora, veieu com és la Superilla de maca.
1: I convidem a una copa, eh?
22: Sí.
0: Què dius ara?
1: Abans de començar el programa.
22: I menjar no doneu? Doneu o no menjar o alguna cosa?
1: Menjar no arriba al pressupost. Ferran Cera, que és el productor...
22: No arriba per un entrepà, encara sigui de mortadela. Bé, doncs públic arroba visiona.tv és l'adreça per a la gent que vulgueu... Bé, aneu ràpid, perquè això, quants programes ja tens gravats?
1: No, un.
4: Tu, de veritat, em desmuntes cada vegada. La... Estic intentant fent la millor promo del món. No, correu, però... correu, que està a punt d'acabar. I tu...
22: No, a punt d'acabar. A punt d'acabar, no, però vull dir que ja que tenim la, les coses ja, doncs. Es van ocupant, que no, no, ah, sí, l'aforament sí. És limitat. Quanta... 50, sí. La cosa és 50.
4: Ah, 50 persones?
22: Clar, ja està, són...
24: Tan poca gent.
22: Sí, millor, quan menys millor.
4: Sí, és més caliu. Més caliu. Mira, millor, el
22: perquè
4: Roncano...
22: Perquè obligues més a riure la gent.
24: Sí. Tot te fa nosa.
22: Si no rieu...
24: Tot te fa nosa.
22: Fuera.
4: Bé, el tinc el safareig, posa'm la sintonia, bé. Sisplau, perquè això... Ostres.
22: Ai, la llengua.
4: Mal d'orella que va... Ajuda'm a poder controlar mi llengua. Ai, ajuda'm, Dios mío, a poder controlar mi llengua. Controla tu lengua. Atenció, tinc un safareig dels bons.
24: Va,
4: és que... Venga. Us quedareu bocabadats.
24: Adéu.
4: Hi ha una persona
24: ai.
4: Molt propera a una periodista...
24: Ai. De bon.
4: Que ma... de... Catalana, que estava a Madrid... I no, no interrompeu, eh?
24: No, no.
4: Ho vaig explicar bé. Que em va explicar que havia tingut una oferta per presentar un programa d'entrevistes. I la productora, que en aquests moments desconec quina és, però que llama, ja, no és, ja surt allà, ja, ja, ja, va presentar el projecte a la 2CAT. Un programa d'entrevistes. Qui és aquesta periodista?
5: Àngels Barceló.
4: Ah! Què fa? Què va dir la 2CAT?
23: Va, sisplau. Ah, sigui
22: respectuós. Li vaig a dir una cosa, eh? És lamentable, va, eh? El seu comportament... El seu comportament és tristíssim.
4: I què va dir la
23: 2CAT? Prou, home.
4: Voleu saber què va dir la 2CAT?
7: Escarosa.
4: No!
7: Molt bé. Fixa't. Així m'agrada.
24: Fixa't. I és d'ells, eh?
4: Fixa't. Per un tema de pressupost. Ah. I això és cert? Perquè em consta que ha hagut programes que els han dit ei, no aneu ara a la tardor, aneu cap al gener perquè per un tema pressupostari doncs no ens va bé.
22: Bueno, això, però... això de que aniran al gener també està per veure, eh?
4: Ui!
24: Què vols venir a dir?
22: No, vull venir el que està dient el Rocco de la qüestió que em crec que sigui... Sí. Que un dels motius, i que potser és el motiu prioritari, és la qüestió pressupostària, perquè al gener a veure quins projectes es poden tirar endavant amb el pressupost que teòricament ha d'arribar de Madrid.
24: Sí, que aneu justos.
4: Bé, aquesta persona...
22: No sóc de Televisió Espanyola, jo.
24: Però no sortiràs de la tele, eh?
22: Bueno, ja, però faig una col·laboració amb Televisió Espanyola.
24: Ah, socialista.
4: No ha acabat...
22: El meu contracte, jo em dec aquí a RAC1.
24: Un dia serà...
22: Un dia, per això li dic.
4: No ha acabat aquí la cosa.
22: Col·laboració, cosa que, per cert, estic molt content i molt satisfet, perquè després d'11 anys algú ha tingut la... Jo crec que el Nolis, bueno, que ha de tractar la vista, i la Laura Folguera també.
4: Laura Folguera és molt fan. Molt fan.
22: He d'agrair que hagin tingut la confiança de deixar-me fer una mica més de tele. Abans de la jubilació.
24: Ets socialista.
4: Abans de la jubilació, diu.
22: Bueno, clar, és que si passen 11 anys més, ja farem aquest programa i ja està.
4: Tu acabaràs com el Luis de l'Olmo, te jubiliaràs als 80.
22: M'espero i desitjo que no.
4: A casa no fas res.
22: No. Ui, que no? Perdona, jo tinc un munt de coses per fer, però un munt de coses per fer.
4: Bé, no desviem el tema.
22: Ara, per exemple, s'han espaiat dos làmperes, és dir que amb el tema de les làmperes, mira si tinc feina. Home, clar.
4: Però un cop que estiguis arreglades, ja què fas?
22: No, perquè sempre hi ha coses a fer.
4: Bé,
22: si vols t'ensenyo un dia el llibre.
4: Va, que desvirtuem la notícia.
22: Sí. Àngels Barceló va presentar una proposta de programa d'entrevistes a 2CAT.
4: A la 2CAT. Clar, quan diuen que no, aquesta persona molt propera d'Àngels Barceló em diu, bueno, doncs vam intentar... o van intentar presentar-ho a TV3.
22: Clar.
4: I què va dir TV3? Que el senyor 3CAT m'està escoltant. Que no! Aquí ja no sé la raó. Però com era un programa de debat, entenc jo que no, l'Àngels Barceló no entrevistaria doncs Pitita Redruejo, un Pau Descansi, entrevistaria més un nivell de
24: polític.
23: Quin exemple has anat a dir?
4: Bueno, és el primer que m'ha sortit pel cap.
7: Pitito Redruejo.
4: Entrevistaria a gent, pot ser la millor de la política, com a TV3, no volen fer política, i menys per les nits, perquè ho fan pel matí. I poca cosa a la tarda, el grasset política fa poca.
22: No, i que pel matí, no ens enganyem, és l'hora que veu menys la, menys
6: la franja, la gent. És la franja de menys consum, clar, sí, sí. Per tant, i tot és per, més, de, més de 64
22: anys. Per això van els polítics a aquella hora, o els col·loquen a aquella hora.
6: És que l'Illa, tranquil·lament, si va pel matí a una entrevista a TV3...
22: No, a l'Illa em sap molt de greu, vagi al matí, vagi a la nit, vagi a les 3, vagi...
8: Jo me lo miro.
22: Al canal, al 324, en 24 hores, no hi ha ningú que se'l miri.
8: Jo sí.
22: Em sap molt de greu, però és que és així.
6: Bueno, a veure,
22: o sigui, dia... Escolta, va fer entrevista de Prime Time.
6: Sí, però el dia de la diada...
22: No,
6: la
22: va fer una entrevista el dia de Prime Time i no la va veure ni el Tato. El dia de la diada, el TN va anar malament perquè va fer el discurs a les 9 de la nit. Pues, pues escolta, això dels discursos i això... Això ha canviat. Això s'ha de canviar.
24: Què vols fer?
22: No, escolti, jo no sóc el que he de pensar què s'ha de fer, però el que és evident és que aquests discursos, no, aquestes entrevistes...
24: Això, el president ha de fer un missatge.
22: No, això, perdoni, això és d'una altra... O sigui, la gent no, ja no, no està per l'entrevista amb el president.
24: Però fan no, tots els presidents.
22: Ja no. El director... Vale, ho fa i no s'ho veu ningú.
8: Perquè no és Puigdemont. Si fos Puigdemont, veuries.
22: Bueno, Puigdemont,
8: quan
22: Puigdemont el veiem...
8: Perquè quan torni ha de tornar
22: no,
8: a ser
22: president. No, Puigdemont el veiem perquè, clar, com que no sabies, a partir de l'1 d'octubre... Què passaria? Hi havia aquest interès.
8: No, espera, que
22: però el dia que es va vam saber, l'1 d'octubre, el 10 d'octubre i el 25 d'octubre, es va acabar l'interès.
8: No, senyora, està congelada la independència. Està congelada. Eh? Com si fos un alpinista allà a l'Everest. Està congelada. I està amb les mans als piulets preparada per descongelar-se.
6: Bueno, m'acaben de dir a TV3 que sí que fem actualitat de nit amb el programa nou del nou programa del Ramon Pellicer. Del Vèrtex, del Ramon Pellicer.
22: L'hem vist? L'hem vist?
6: Encara
8: fan diumenge, eh? L'estrenen diumenge. Jo ja tinc el vídeo preparat per gravar.
22: De què va aquest programa?
6: De tot. De l'actualitat. I a més es grava la mateixa tarda de diumenge per emetre's.
22: Hòstia, doncs és el pitjor dia per gravar un programa, perquè no fa més... No és el allà, dia que foti més mandra?
6: I ni tan sols a TV3, eh? Ui, ho graven a Poble Nou,
22: però,
6: eh?
22: Clar, és que TV3 està tancat aquella hora. Que el diumenge a la tarda...
24: No hi ha ningú,
6: els informatius.
22: I que entren per la porta al darrere. Sí. Entren, hi ha uns túnels...
6: Bueno, entren, sí que hi ha un túnel que va del CE al CPA.
22: A TV3, el diumenge a la tarda, és que és... O sigui, si vols agafar una depressió, dius, hòstia, estic massa optimista. Estic, hòstia, que, cony, que vull anar allà, no sé, a Àger, a llançar-me amb el, saps, amb l'ala delta.
6: Sí.
22: Dius... Passa a rebaixar-me aquest optimisme que tinc.
24: És excessiu.
22: Què puc fer?
24: És excessiu.
22: Te'n vas diumenge a la tarda a TV3, perquè hi ha rampes i tot allò, que
24: no hi ha ningú.
22: Fosc. No hi ha ni el vent.
24: Fosc.
22: I aleshores sí que se't passen les ganes de tot, o sigui, agafes.
6: Per això l'han gravat a Poble Nou.
22: Clar, home, almenys una mica de... Però tinc el Poble Nou també, a veure...
6: Bueno, allà a la Rambla, però a prop de la Rambla. Ara a prop de la Rambla de Poble Nou.
22: Però què, els estudis aquells famosos ideals?
6: No, uns nous que hi ha...
22: Surten platós per com a bomba.
6: Això ho produeix la Vínia.
22: I?
6: Res, que ho fan per allà, perquè a la seu... Pensa que la Vínia ha tingut
22: comerç d'allò. Diumenge a la tarda la gent està molt adormida.
24: No.
6: Bé, a mi la...
22: Fot una mandra.
6: Reconduint la notícia que he donat, a mi sí, el que crida l'atenció és que hagi dit TV3 que no a l'Àngels Barceló.
8: A mi m'alegro moltíssim. Per fi hi ha una bona notícia.
6: Però per què li diuen que no?
8: Perquè és nyorda.
6: No ho veuen, m'han dit. A mi aquesta persona propera a l'Àngels diu no ho veuen. Bueno, aquesta és la notícia que llenço. L'Àngels Barceló, doncs això...
8: Des Barceló, que tots recordem, la cara pintada amb la senyora amb les coses d'Espanya.
22: Perdona, és que he anat a buscar unes, les audiències... No, perquè la gent dirà, home, és que ets un exagerat. Audiències del matí a TV3.
6: Les audiències del matí a TV3...
24: Però a l'hora que surten
22: bueno,
24: els polítics.
22: Els polítics, puc comentar? Polítics.
6: Sí.
22: Notícies 3Cat Info, que és... que normalment és... Està gravada de... És de la sirena. El tortell que et donen és el de la sirena. Que, per cert, van fer tot de canvi informatiu. Jo veig tot igual, però... 7,9... 9.000 espectadors.
24: Oida.
22: Bueno, Matins amb l'estimada Ariadna Oltra, que és on van els polítics.
24: Sí.
22: Que és segons TV3 és el lloc on han d'anar. 7,7, 25.000 espectadors.
24: Oida.
6: No, no, estan les audiències del matí. Sentada. Molt fotudes.
22: El Tot es mou.
8: A què m'agrada molt.
22: 6,7, el programa de la Melero, 33.000 espectadors.
6: 33. Ahir van punxar, però ahir era festa festiva a Barcelona. També influeix molt una mica.
22: Bueno, vaig amb... Pues és igual, sí. Si t'agafo el d'abans d'ahir.
6: No, escolta'm, estan fent... La franja
22: igual, si,
6: del...
22: va, si cada dia m'ho miro.
6: Et vaig a donar una dada. La franja del matí...
22: Mira, abans d'ahir, Matins, la... La notícia és aquest, el tortell congelat. 9.000.
8: Molts més que abans.
22: 9.000 espectadors.
6: Sí, però clar, oida, 6 del matí, oida. 7 del matí.
24: Oida.
6: 7 del matí, fins a les 8 no comença.
22: Ara vaig a una cosa. Sí.
24: A veure, és el que... polític, què va fer?
22: Polític, els matins, un 10 de share, 28.000.
3: Vols molt més?
22: Pues el polític, pues, qui vols que vegi?
24: L'Helena, que m'agrada molt.
22: També et vaig dir una cosa, el polític, la veritat, sí. Vull dir, pel que ha de dir,
3: no.
22: Canvies de canal. És, mira, que la gent què veu? Anem a les coses clares. Què veu al matí? Què veuen?
3: L'Arús.
22: L'Arús. Pues ja està.
3: L'Arús m'encanta, a mi m'encanta, pues ja con l'Angie Cárdenas, el vídeo.
22: L'Arús va fer aguantant.
3: L'Arús va fer 26 l'altre dia a Catalunya.
22: Pim-pom.
3: Mira,
22: escolta'm. Pim-pam, i l'altre i el d'allà.
3: L'Arús és el que... A Espanya, és l'únic programa de la Sexta que fa dos dígits de quota.
24: Fixa't.
3: L'únic.
22: Pues és que t'estic dient, perquè la gent ja està farta de dir que el polític de torn, a veure què m'està venent.
3: I llavors la gent està enganxada al gambazo.
22: Sí.
3: Sí, el imbécil del dia.
22: El tonto del dia.
3: Sí, la Teletúlia. Sí, la gemela.
22: Oh, la Teletúlia, no, tot això és antic ja.
3: Víctor Amela surt ahir.
22: Bé, no, sí que és veritat que t'haig de dir una cosa, i és que aquesta temporada d'inici de temporada...
2: Ara ja tinc dos periodistes de B3 que s'han sentit al·ludits. Vaja. I que treballen molt.
24: És que fas enfadar tothom.
3: És que sempre
2: que treballen molt, els informatius del diumenge treballen molt. Bueno. No em feu parar dels informatius. I després, també un altre d'esports que treballa molt, també.
3: Perdona, a l'11, des d'aquí el Xavi Valls, una abraçada.
2: Però jo estic parlant de l'11.
3: Sí, esports, sí, per esports. Esports. 11 està fent més audiència per les nits que TV3.
24: Perquè és un bon programa.
3: L'11 està fent unes audiències per la nit brutals. Hi ha moments del dia que del programa que lideren.
5: I gràcies al Xavi Valls, que va dir que no jubilava.
3: Ara, no, exacte.
2: Penca molt. Bueno,
3: no, és veritat.
2: A pencar.
3: Mira, el que torna és demà és el Jordi González amb el col·lapse. Ja m'han explicat que el Ferran Adrià...
2: És més, perdona, una acotació, perquè veig que són una mica durs d'orell alguns que m'envieu. Jo més els conec, és curiós, perquè he dit, quan entres a TV3, els passadissos, hem dit que només entren els informatius.
24: Ho hem dit.
2: Sí, ho hem dit. Sí, la resta no hi ha ni...
3: I esports.
2: I aleshores jo parlava d'anar a fer un programa. Però que aquí, com que la gent té la pell fina, doncs menys pell fina i més anar al otorrino que tregui el tap.
24: És que s'enfada la gent amb això.
2: Sí, bueno,
3: no són molt sensibles, són molt sensibles. Ja ho sé, qualsevol cosa que diguis...
2: Oi, encara m'ho torna a insistir que de debò que penquen. Que
22: sí, que no he dit que no. Dic que no hi ha gent. Collons, que està tancat diumenge.
24: No dic males paraules.
22: També, entenem.
3: També et dic que les notícies del migdia...
22: Sí,
3: que les notícies del migdia les tornes a veure al vespre.
2: Sí, no.
24: Sí,
2: no,
3: ara hi ha un cicle en tot, eh?
2: Sí, sí. No, sobretot al Comarques. Jo recomano
24: després
2: veure.
24: Al
2: Comarques ho passen tot, fan allò...
3: Li vaig dir el
22: copy pasti.
24: Sí, sí.
3: És la mateixa pista, eh?
22: Tot el Comarques la retoquen, eh?
24: No, no,
22: el mateix vídeo.
3: Li vaig dir el Calatrava, eh? Un dia. Li vaig dir el Calatrava. Li vaig dir el Calatrava, que ja sé que no som tots que hi ha moltes peces del Comarques...
2: No, però no li pot dir res
3: que
2: la trava, però... bueno...
3: Bé, que no s'enfadin, Mira,
2: no us enfadeu, perquè no va per vosaltres, va per l'estructura del que és la...
24: Sí, bueno,
2: com si vas a Televisió Espanyola, el mateix.
3: Sí.
2: I vagis, perquè
3: no
2: hi ha ni... Les rates tampoc hi són.
3: Bueno,
2: no hi ha ningú.
24: Bueno, no hi treballes, no tinguis...
3: Home, jo he anat...
2: Que jo no vaig... No, el diumenge al vespre... No hi ha...
3: Perdona, i
2: divendres... Hi ha els serveis mínims d'informatiu, ja està.
3: I divendres a la tarda, que acabo d'arribar.
2: Bueno, divendres a la tarda, no ho sé, però vull dir que són dies que, per anar a fer un programa que va al pallisser amb l'optimisme, que és el que volia dir... Pues no és el
3: va, s'estrena aquest diumenge.
2: Vinga, quin tema tractarà?
3: Ara ens ho mirarà la Montserrat. Ara ens ho mirarà la Montserrat perquè s'estrena aquest diumenge. Temes de màxima actualitat és el que hagi passat el cap de setmana i alguna peça noves aquestes
2: amb debat
3: de societat.
24: Lo de Celta, només fan parlant...
3: Ara ens ho mirarà. No, el que ho té complicat demà, perquè justament estrena nova temporada, és el col·lapse amb el Jordi, perquè hi ha futbol. Juga Espanya demà, oi que juga Espanya demà?
2: Ah, sí?
3: Clar, i afecta 30 minuts. Llavors, els inicis, també, i a més aquella hora amb tant de consum de tele. Bueno,
2: que he vist que ha fitxat el Latre, no?
3: Ha fitxat el...
5: Què diu? Que alegria!
3: I el Llàcer. Te recordes que vaig tenir un somni aquest estiu?
5: De tocar a més
2: bona. Ah, sí que és veritat.
3: Que et vaig dir, he somiat que el Llàcer i el Llàcer estaran amb el Jordi.
2: Doncs el Latre i el Llàcer, aquell. El Llàcer i el Latre.
3: M'han dit que el Ferran Adrià... Ferran, has estat magistral...
2: És que el Ferran Adrià és un tio... És un geni.
9: Bàsicament, aquí el que t'explica una mica és com està configurat aquest programa, eh? Dos grans temes de la setmana que s'acaba i avançarà una qüestió que marcarà l'agenda de la setmana vinent. L'acompanyaran Enric Botella, Júlia Peguera i Georgina Arnau...
23: Enric Botella, Júlia Peguera i Georgina Arnau són els periodistes...
5: A Vèrtex, el programa Vèrtex, t'està dient qui acompanyarà el Ramon Pellicer. Sí, que no escoltes, no escoltes, no escoltem!
23: Són els periodistes que l'acompanyen.
24: Que no has vist l'anunci, que en surten quatre.
3: Saps qui està treballant?
22: Pues sincerament, no.
24: No has vist l'anunci?
22: No.
5: Però molt malament.
3: Saps qui està treballant en aquest programa?
23: Què?
22: No, escolta, a veure si tothom té des de treballar.
11: Xavi, s'ha sentit, això?
24: No, sí, clar, no s'ha sentit res.
22: No s'ha sentit ni cal que s'ha sentit. Només faltaria,
11: clar,
22: escolta.
11: Clar.
23: Una taula d'experts, entrevista en profunditat, és a dir, qüestions que probablement marcaran la setmana següent.
22: El que et pot marcar, depèn com sigui el programa, és la somnolència a aquella hora.
11: És que
22: diumenge és...
11: El diumenge és una jornada, li vaig dir al Ramon el dia de la programació. Sí, Ramon, t'han posat diumenge i és un dia molt puta, eh?
22: Sí,
11: diumenge a la nit la gent, com la U, tinc una pel·lícula del... hem begut oli, eh?
24: Allò dels cotxes que s'empaiten.
11: És a dir, Fast and Furious.
22: Sí que és cert que el diumenge necessites...
11: Sí. Jo penso que està molt malament programada. Això no anirà dijous. Sí. Hauria d'anar dijous.
23: És un programa que analitza les notícies des de diferents angles.
22: Diumenge...
24: És que tens raó amb això.
11: Diumenge és un dia molt puta.
22: Sí. I diumenge, el que tu te'n vols anar ja... Te'n vas a negro...
11: Sí.
22: Fundido a negro, perquè clar, vens del cap de setmana tal, i aleshores dius, ara ja me n'he d'anar a dormir. Però no, jo no me'n vull anar preocupat, per exemple, per la coixera dels catalans.
23: Ah, sí?
22: Saps? Perquè és un dels temes que farà el Pellicer, perquè cada cop la gent va més coixa. Perquè els catalans són més coixos.
24: Cada dia,
22: me'n vull anar al llit amb aquesta...
11: A veure, un moment.
23: A 5 minuts per 3 quarts d'11, això.
22: No, això...
11: Perfecte.
22: Molt mal programat.
24: Un traumatòleg.
22: No, clar...

0: Vine a la Castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busta i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figa Flaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105 emissora oficial!
1: L'Hospitalet de l'Infant sona a cada racó. Els dies 10 i 11 d'octubre torna el Vermut Live Music a l'Hospitalet de l'Infant. Música en directe i gastronomia local per a gaudir d'un cap de setmana únic. T'ho perdràs? Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
2: Estava fent una mímica. Sí. A veure.
3: Ho dic.
2: No, és impossible.
3: Digue-li, digue-li. No, no, impossible.
4: No, impossible no és de la Menàvar. No és de la Menàvar.
5: De qui és?
3: No, és del Bayona. Ah. Bayona.
4: Un moment. És que al final tot
5: són... Bueno,
4: què li va passar a la Menàvar?
2: Silenci.
4: Quan va anar a Hollywood, perquè estaven esperant que li donessin l'Oscar. Doncs va tenir un problema que és un tema que el Ramon hauria de tractar el diumenge.
6: Pero básicamente sí, cuando la gente te dice ganar el Oscar, ¿cómo te sientes y tal? Pues es uno de los mejores momentos de tu vida. Pero claro, es que el día anterior yo estoy en una rueda de prensa, todos los medios españoles, habría como 100 periodistas, y me empiezo a sentir indispuesto, que no sé cómo decirlo de modo elegante.
2: Se entiende, se entiende.
6: Me estaba cagando, básicamente. Dije, bueno, pensé, digo, no pasa nada, contesto deprisita todas las preguntas y ya está. Yo creo que nunca he visto esas imágenes, pero se me debe notar en la cara que estaba ya...
2: Ese sudor frío, ¿verdad? Ese sudor. Sí.
6: Y entonces termino la rueda de prensa y me dice Rosa García, mi maravillosa jefa de prensa, me dice, Alejandro, ahora hay que hacer los canutazos con las televisiones. Y entonces me sientan, me acuerdo perfectamente, Antena 3... Me siento y no dejé ni que me pusieran el micro. Me levanto, me voy corriendo, no doy explicaciones a nadie. Llamo a mi conductor que tenía allí. Claro, mi hotel estaba a un minuto en coche, 10 minutos caminando. Llamo al conductor y digo, llévame al hotel.
5: Qué interesante.
6: Y en el hotel, o sea, camino del hotel, pillamos uno de esos atascos de que se ven en las películas.
2: No.
6: De todo Sunset Boulevard detenido.
2: No.
6: Entonces lo que iba a ser un minuto en el coche, pues serían 15, 20 minutos.
2: No.
6: Tampoco estaba yo para correr. Veo pasar así muy despacito un cartel de la película Sáhara, protagonizada por Penélope Cruz y Matthew McConaughey. Todo muy marroncito y tal. Y pienso, digo... Sin duda voy a atesorar este momento como uno de los 5 peores momentos de mi vida.
3: Hem de demanar disculpes, que hem dit que la Menàvar no tenia Òscar. És del 2005, Mar Adentro, sí, que li van donar l'Òscar.
2: Doncs mira. Pues mira, no...
3: Doncs aquell dia jo no ho recordava.
4: No el recordava. Aquell dia va tenir un problema de ventre i va menjar alguna cosa.
2: Bueno, crec que tots...
4: Tu has tingut aquests 21 anys en el directe que sí, t'ha agafat, que tenies que anar al lavabo i no podies deixar el directe? Pregunto.
2: Jo ho he tingut tot.
4: Sí?
5: Doncs una malaltia?
4: Doncs no he notat mai.
2: No, quan t'agafa el parastaltisme, escolta... Bueno, ho hem de deixar aquí, que són les 7.
3: Sí, per cert, primperant que m'has dit que no es punxa, sí que es punxa.
2: Es punxa.
3: Home, clar, hi ha de tot. Hi ha pastilles, hi ha xarop i hi ha...
4: Però la setmana que ve tractarem sobre unes fotos que van enxampar el Josep Borrell amb pilotes, eh? Que jo no sabia que l'havien enxampat, sí.
5: Aquí és veritat, eh?
4: Amb pilotes, caminant i amb mitjons blancs.
2: Qui?
5: El Josep Borrell?
4: Vols que et posi el tall?
2: No, perquè és que tinc els d'esports que estan nerviosos.
4: Dura 10 segons, el tall és curtíssim, eh?
2: No, ja, guarda-m'ho per dilluns.
4: Vinga,
2: espera't, abans.
3: Home, abans. Que sabeu d'on ve el que mengem, perquè tothom aquí, ningú sap res. 3 i 4 d'octubre tindrem una bona ocasió per esbrinar un benvinguts a Pagès la Festa. Un cap de setmana per descobrir Catalunya a través dels seus productes i la seva gent.
4: Ja era
3: Podeu
4: hora.
3: Entrar en granges, camps, obradors...
4: Sí, senyor.
3: Conèixer qui hi ha darrere dels aliments.
2: A quantes granges o obradors ha entrat vostè?
4: Els que vulguis. La Maria Nicolau ha fet un speech boníssim al Tot es mou, reivindicant els mercats. Els mercats que ha sigut ole a l'speech que ha fet.
7: Compro, sí, clar.
4: I que estan molts mercats abandonats.
5: I tant. Parades tancades.
4: Sí. Mira
2: bueno, a veure, un moment, acaba la...
3: Sí, perquè... Bueno, tastar producte local, redescobrir el territori, ara. Una escapada per gaudir, aprendre i posar cara a la pagesia catalana.
4: Sí, senyora,
3: Consulteu les propostes i reserveu plaça a benvinguts@pagès.cat.
2: No, anava a dir que, clar, els mercats estan tancats o estan buits, clar, però si és que, amb aquest discurs és que em feu gràcia.
4: Per què?
2: Perquè si la gent no va, el propietari de la botiga, què
5: sí,
2: ha de
5: però,
2: fer?
5: Sí, però tancar. És que la Nicolau, el que deia, el que explicava... És que
2: sempre és la mateixa pel·lícula. Oh, han tancat aquest.
5: Si
2: la gent no va...
5: Escolta'm un segon.
4: Mira el que deia.
5: És la proposta del senyor Collboni.
2: Sí.
5: De fer aquests mercats, això. Sí.

0: ella diu, si ja els tenim, les coses municipals,
1: no, però
0: tot això se podria vehicular a través dels mercats i que la gent n'és als mercats.
1: Ja veurem la proposta.
2: Amb preus més assequibles.
0: Ara!
2: Això és el que diu la Mariona.
0: Ara!
2: Jo era el Galvany, el mercat del Galvany era el meu mercat de la infància.
3: Molt bé, molt bé.
2: Vaig estar l'altre dia i m'ha agafat una tristor de veure el mercat del Galvany.
1: Però si la gent no va al mercat, pues sí.
0: Que mira, l'any que ve farà 100 anys. 100 anys farà el mercat del Galvany.
1: Tu vas al... vas per Egipte, vas als diferents... Sí, vas a Egipte, vas veus...
0: Però per què hem d'anar a Egipte, ara?
2: Sí, però no tinc el similar,
1: no, doncs molt fàcil, tu veus els palaus de Busimbel i tal, i dius, bueno, hòstia, no hi ha ningú, què ha passat aquí? Doncs, cony, perquè ha passat una època.
2: Home, però vas al mercat de Sant Antoni i està ple, El mercat de Sant Antoni és pura vida,
1: Però veig el mercat de la Boqueria i està ple de què?
2: És una altra cosa. Jo crec que una gestió errònia.
1: Errònia.
0: La diferència és que...
1: La gent no va. Bueno, no va, doncs perquè els temps canvien.
2: El Cano m'ha enviat un missatge dient que tampoc et llançaria per l'helicòpter.
1: El Cano...
4: M'acaben d'enviar els temes... del Vèrtex, una persona que hi treballa. És una persona que hi treballa. Parlaran dels perills de la intel·ligència artificial, la inseguretat i...
0: Inseguretat on?
4: D'Isaac Andic.
1: Bueno, Isaac Andic, mira, si encara hi ha una novetat...
2: Home, si tenen la terapeuta, seria la bomba.
0: Home!
4: Rocco.
2: Si tenen la terapeuta, seria la bomba.
0: O la inglesa.
2: Si no, jo crec que són temes que s'han tractat a tot arreu.
1: I la intel·ligència artificial, jo, a Can Basté i altres cans, jo he quedat saturat, eh? Jo també. Jo li vaig dir a l'Anabel Luna, dic, no em portis ningú més d'intel·ligència artificial.
5: Gràcies.
0: Però mira què ha passat a Austràlia.
1: Què ha passat?
2: Home, han hackejat
0: una màquina.
2: Una màquina.
0: A gogo.
5: Una màquina loca.
2: Aquest seria un tema per tractar diumenge.
0: Sí, exacte.
2: Això sí que encara ho compro.
1: No, el tema seria...
2: I l'inseguretat a Barcelona.
1: El tema seria...
4: L'inseguretat de la IA.
1: Per molt que parlem de la IA, li frenaran el seu desenvolupament?
5: El Trump ja ha dit que no.
1: Doncs no cal el tema.
6: Versió RAC1. RAC1. A RAC1 sabem com t'agrada començar els caps de setmana.
7: El líder, en realitat, i ho vam parlar aquí una vegada, és aquell que pren decisions en la incertesa, en l'ambigüitat, sense saber res.
8: Sabem que l'elecció dels materials és un punt que ens pot fer un canvi amb el benestar. Tenim cases com que acullen, com que abriguen, com que ens fan sentir bé.
9: Va començar a pintar piscines al 64 i les piscines també explicaven una mica els seus amors i els seus desamors. I l'obra es titula Portrait of an Artist, Pull with Two Figures, i es va fer el 1972.
10: El cap de setmana no canviarem el món, però el mirarem des d'un altre angle.
6: Els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí, La Primera Pedra, amb Noemí Polls.
10: Perquè en som molts, amb moltes ganes de dir bon dia.
6: RAC1. Tots som un milió.

0: diràs, amb Gerard Vallejo.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit. Hem d'arrencar aquest Tu diràs explicant-vos que estem molt pendents de l'estat físic del davanter del Real Madrid i de la selecció francesa, Kylian Mbappé, substituït al quart d'hora de la segona part del Turquia-França, partit corresponent a la primera jornada de la Lliga de les Nacions, substituït amb alguna dolència al genoll esquerre. Mbappé, no sabem quina a aquesta hora, no la deu saber probablement ni el mateix futbolista, ni Mbappé, però Mbappé, que havia marcat el 0-1 de la selecció francesa contra Turquia, ha demanat el canvi i l'han substituït. De fet, se n'ha anat directament al túnel de vestidors. Està seguint el partit la Clara Rodergues. Hola, Clara, bona nit.
2: Bona nit, Gerard.
1: Com ha estat el moment de la lesió, de la possible lesió de Kylian Mbappé?
2: Doncs el moment del gol, com deies, França guanya 0-1 al minut 84 contra Turquia en el debut de Zinedine Zidane com a seleccionador. Olise ha fet una assistència a Mbappé, que ha xutat amb la cama dreta i ha marcat, i en aquesta acció del gol, entenem que en el xut o en la celebració posterior, tot i que sembla que és més en el xut que no pas en el que ha fet després, ha fet un mal gest amb el genoll esquerre. Quan ha marxat per celebrar el gol, ràpidament ha començat a fer saltironets de tinc alguna molèstia, tocant-se, com dius, el genoll esquerre, que és el mateix que ja li va donar problemes la temporada passada. Recordem tot el merder que va haver-hi amb Mbappé i el genoll, que no va jugar contra el City, després contra el Talavera, buscant el rècord de gols, després el club va dir que tenia unes quins, però també va sortir la informació que li havien mirat primer al genoll dret quan era l'esquerra el que tenia malament. Vaja, tot un merder important que va tenir Mbappé la temporada passada a Madrid. Doncs aquest genoll esquerre és el que li ha donat problemes. Ha intentat seguir jugant Mbappé, però ha vist que no podia, s'ha deixat caure sobre la gespa, han sortit els metges a atendre'l i ràpidament, com dius, l'han substituït, ha entrat en el seu lloc Désiré Doué, el futbolista del Paris Saint-Germain. Per tant, pendents del que pugui tenir Mbappé, ara se l'estaran mirant, entenem. Zinedine Zidane, després del partit, farà la roda de premsa habitual i veurem, quan li preguntin per Mbappé, perquè segur que li pregunten, què és el que explica, si té alguna pista, una primera informació del que li hagin pogut veure a Kylian Mbappé en aquest primer partit de la Nations League, en aquesta llarga aturada amb quatre partits que afronten les seleccions. Com dic, 0-1 guanya França. Koundé, per cert, titular, i de moment encara juga.
1: Sí, Koundé, titular al lateral dret. Li anirà bé tenir una mica de minuts, perquè el Barça últimament pràcticament no havia disputat ni tan sols uns minuts les escorrialles a la segona part. El partit encara dura, com diu la Clara. De fet, ha eclipsat el que és el debut de Zinedine Zidane com a seleccionador francès. De moment val el gol d'Mbappé abans de lesionar-se en aquest genoll o de fer-se mal o de sentir alguna molèstia. No sabem el què en aquest genoll. Tot i que França ara mateix podria veure com juga amb superioritat numèrica els últims minuts del partit.
2: Sí,
1: no?
2: Perquè el porter turc, Tsekir, ha tocat la pilota amb les mans, amb el braç fora l'àrea. S'ho està mirant ara l'àrbitre, David Massa, i expulsa el porter de Turquia. Per tant, l'equip turc que jugarà aquests últims 5 mesos afegit amb inferioritat numèrica, i França ara té una falta directa perillosa també per intentar trobar el segon gol del partit. Ha estat Barcola que ha provocat aquesta targeta vermella del porter turc.
1: Mira, que no veure aquestes mans o aquest braç del porter és també no arriscar-se i deixar-li tota la feina al que està ara mateix al bar. 0-1 guanya França, la notícia de la nit, aquesta possible lesió al genoll esquerre de Kylian Mbappé. Amb la Clara ho seguirem, i és clar, quan hi hagi alguna reacció des de Turquia, quan hagi parlat Zinedine Zidane, segur que li preguntaran què li ha passat al capità de la selecció francesa, us ho farem saber durant aquest Tu diràs. Gràcies, Clara. Fins ara.
2: Fins ara.

0: Mbappé, que centra l'atenció d'aquesta nit, Anglaterra la centrarà en les pròximes hores, reunirà les mirades de tot el món. Demà a quarts de nou es juga un dels millors partits que hi pot haver en el futbol de seleccions. Anglaterra-Espanya, a l'estadi de Wembley, en un escenari mític i amb una pila dels millors jugadors del món, com Lamine Yamal, Rodri, Harry Kane o Pedri, per citar-ne alguns. Ara bé, d'aquest partit, avui gairebé no se n'ha parlat a Londres, perquè la notícia del dia té a veure amb el futbol de clubs i en concret amb el Manchester City. Ho ha avançat el diari The Athletic aquesta tarda. Un tribunal independent declararà culpable al Manchester City d'haver infringit les normes financeres de la Premier League entre els anys 2009 i 2018. No hi ha res oficial encara, i aquesta és una qüestió important. És una filtració. Hi ha hagut alguns clubs de la Premier, per exemple, que ja se'ls ha informat de la qüestió. I el que és més important, tampoc se sap de moment quin serà el càstig, que podria anar des d'una multa econòmica fins a la deducció de punts o la pèrdua de la categoria. No se sap, com dic, el que pot passar, però la informació és que declararan culpable al City de pràcticament totes les acusacions. El City ja ha dit que apel·larà la decisió. De forma informal, a través també d'alguns mitjans de comunicació, ha dit que apel·larà la decisió i que està convençut que és innocent en aquesta qüestió. De seguida ho ampliem, en parlarem amb el periodista i col·laborador d'aquest programa, amb el Pol Ballús, que serà avui a la tertúlia, i aprofitarem que el Damià López és a Londres per preguntar-li com ha reaccionat tothom allà i què se'n diu d'aquesta notícia, que podria tenir conseqüències no només pels cities, no, evidentment per la Lliga Anglesa i pel futbol mundial. Per suposat, amb el Damià també farem l'última hora d'aquest Anglaterra-Espanya i repassarem les declaracions de Rodri, que ha parlat, fa mitja hora a Wembley, atès als mitjans de comunicació, i que precisament ha defensat el seu exequip, el Manchester City, recordant que el 2020 ja van guanyar un cas similar, en aquest cas contra la UEFA.
1: Vivimos un proceso idéntico en 2020, si mal no recuerdo, con un proceso judicial exactamente igual, pero la parte acusatoria era diferente, era lo único que cambiaba. Y bueno, desde el club siempre transmitieron la tranquilidad de que íbamos a ser impunes porque no habían hecho nada y nosotros confiamos en el club y el club sale absuelto.
0: És una resposta encara més llarga de Rodri, que sentirem a la tertúlia, en temps de tertúlia, amb el Pol Ballús, l'Albert Nadal i el Francesc la Torre. Rodri que ha parlat de com va gestionar també la lesió al genoll la temporada passada, o la de les diferències, per exemple, de l'estil actual del Barça i de la selecció espanyola. Una roda de premsa molt interessant, d'un jugador que, la veritat, sempre que surt a parlar als mitjans es nota que és diferent, que li agrada parlar de futbol, que argumenta les seves respostes. Un luxe parlar i preguntar-li alguna qüestió a Rodrigo Hernández. Abans de tot això, 7 minuts per sobre de 10:45. S'ha aturat la Lliga de Primera, però continua la de Segona. I el Girona, aquesta nit a Montilivi, acaba de guanyar el seu partit contra l'Albacete per 2-0. Diumenge sense
2: la recupera Ethan, cobra l'esquerra cap a Àlex Moreno, finta amb la centrada, pot ser que ho faci amb la dreta, centra el segon pal amb el cap, pilota, salta, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! A veure per la dreta, Carles Pérez arrenca, canvia el ritme, supera el rival, Doni, mitja volta, gol!
0: Gols d'Abel Ruiz i Doni, de Doni Van de Beek, Montilivi. Miquel Agut, bona nit.
3: Bona nit, Gerard Ballera i Pineda.
0: El Miquel que us ha explicat aquest partit, juntament amb el Xavi Puig també, a través de l'app i el web de RAC1, a través de RAC+1, Girona 2, Albacete 0. Qui es connecti ara, el tu diràs, pot pensar, victòria contundent del Girona, victòria rotunda. El Girona ha estat superior a l'Albacete. Agut, què me'n dius?
3: Que no. Hi ha una jugada que per mi il·lustra molt el partit de l'Albacete, que és l'última ocasió que tenen, una centrada des de l'esquerra d'un futbolista que tenia l'opció de rematar porta directament sense centrar, i el segon pal, Higinio, que és un davanter clàssic, diguéssim un nou de tota la vida, remata de camp molt forçat, des de molt amunt, envia la pilota fora i entra ell a la porteria. O sigui, l'Albacete no ha aconseguit fer entrar la pilota a la porteria, però els jugadors sí que han entrat a la porteria, no? Havia de d'entrar la pilota, no el futbolista, i ha estat a l'inrevés. I jo crec que avui el Girona ha guanyat perquè ha estat més contundent a les àrees, perquè té més talent, i és una victòria que el reforça i que és més important del que sembla, perquè el proper visitant aquí és el Mallorca, etc, etc. Però l'Albacete ha fet un bon partit, no ha semblat pas el penúltim, i si no ha fet un gol és per desencert, per culpa del pal i de Gazzaniga, que ara l'hem votat com a millor jugador del Girona en el partit d'avui, perquè ha fet mínim dues i potser fins i tot quatre aturades de mèrit per evitar que l'Albacete marqués. Són partits d'aquells que es diu que guanyen els equips grans. Al Girona a primera divisió això no li passava perquè no era un equip gran, a segona sí que ho és i l'ha guanyat per això, però així com en un àrea ha estat bé, a l'altre has deixat moltes escletxes i un rival més poderós potser les hauria pogut aprofitar. En tot cas, el Girona dorm tercer.
0: Sí senyor, 13 punts a 3 del líder del Castelló, a 2 de l'ascens directe, a 2 del segon classificat de l'Eibar i amb els mateixos punts del Mallorca, que serà el pròxim rival dels gironins. És la bona notícia que el Girona, mentre no acaba de rutllar en el joc, de moment continua sumant punts, victòries, i és a la part alta de la classificació. Per mi una bona notícia, i avui tenint en compte també les baixes que tenia l'equip de Quique Álvarez. Si hi ha alguna reacció ens ho fa saber, Agut, fins ara.
3: D'acord, en teoria Porto no trigarà. Si arriba aquí a la zona mixta us aviso.
0: Som-hi, fins ara.
3: Fins ara.
0: Demà recordo Celta B Sabadell, a Balaïdos, a 6:45 de la tarda, en directe a RAC1, amb la narració del Pau Bonastre, el Sabadell que té 11 punts a la classificació, si guanyés superaria el Girona i, per què no, podria acabar la jornada, tot i que haurien de perdre els que té ara mateix per davant, el Mallorca, l'Almeria i el Burgos, com a tercer classificat d'aquesta segona divisió.

0: 3 minuts i 3 quarts d'11. Recordo el que us hem explicat quan hem començat el programa, que Kylian Mbappé ha estat substituït en aquest Turquia 0, França 1 per alguna dolència al genoll esquerre, que no sabem encara quin és l'abast d'aquestes molèsties que ha notat el davanter del Real Madrid i que l'han fet marxar al quart d'hora de la segona part del terreny de joc. El partit encara no s'ha acabat, Clara.
1: No, perquè s'han afegit 8 minuts entre la revisió del VAR, la lesió d'Mbappé i tot plegat, 8 minuts de temps afegit, Turquia 0, França 1, estem ja al 5 d'aquests 8 que s'han afegit, per tant, si França manté aquest resultat, jugarà amb un futbolista més, recordem, per l'expulsió del porter, doncs sumarà aquests primers 3 punts.
0: Alguna cosa més que haguem de destacar d'aquesta nit? Hi ha hagut un partit també important d'aquesta Lliga de les Nacions entre Itàlia i Bèlgica.
1: Amb debuts, perquè teníem Roberto Mancini, que torna a la selecció italiana, Marc van Bommel també amb els belgues, victòria 0-2 de Bèlgica, amb gols de Götze i Luke Bacchio, la veritat, una imatge força preocupant d'Itàlia, que Donnarumma, vaja, ha evitat una golejada dels belgues a la primera part amb aturades realment de molt mèrit. També tenim, ha jugat, vaja, Benat amb Ucraïna, el jugador del Girona, que era baixa avui en el partit contra l'Albacete, contra Hongria, de fet estem en l'afegit 0-1, guanyen els ucraïnesos, amb Benat sent titular i jugant 59 minuts. Ha estat substituït ja fa una estona, per tant, al davanter del Girona. I també tenim en joc l'Egipte 0, Angola 0, últims 8 minuts més afegit. Hamza ha estat suplent, ha entrat al minut 62 de partit. I acabo amb un apunt de la selecció espanyola sub-21, perquè Xavi Espart i Marc Bernal han sortit en l'11 titular. De fet, el migcampista ha completat els 90 minuts en la derrota del combinat espanyol contra Finlàndia per 2-1. Espart només ha jugat la primera part en què ha vist una targeta groga. Amb aquesta derrota, Espanya encara no ha aconseguit el bitllet per l'Europeu de l'any vinent, però ho té molt de cara perquè és líder del seu grup.
0: 2:03. De la resta de l'actualitat esportiva, una bona notícia pel Barça. Aitana Bonmatí ha entrat a la convocatòria pel partit de demà de la Lliga F al camp del Logroño. Estava seguint un pla individualitzat, tenia molt dolor al turmell. Finalment sembla que veu la llum al final del túnel després d'una fractura al peroné que es va fer la temporada passada. A més, un resultat definitiu a la Lliga de Futbol Sala, tercera jornada, Barça 2, Cartagena 2. S'ha acabat també la primera jornada de l'Eurolliga masculina de bàsquet amb victòria del València a la pista del Beşiktaş, 84-86. Demà, per cert, comença la Lliga ACB, després ho analitzarem amb el Dani Aguilar. Tenim també en joc la Laver Cup de tennis, aquesta competició organitzada per Roger Federer que enfronta Europa contra la resta del món amb algun dels millors tennistes. De moment, Europa guanya per 2-1. Una competició de 3 dies, acaba diumenge. Un dels punts l'ha sumat en un partit individual Rafa Hodar. Ara qui està jugant és Carlos Alcaraz. Està jugant al dobles amb el txec Mensik. De moment perden per 2-3 en el primer set contra Bublik i Taylor Fritz. No hi és en aquesta Lever Cup Jannik Sinner, que també es perdrà el torneig de Pequín, un ATP 500, perquè de moment persisteixen els problemes al genoll dret del tenista italià. I a la Fórmula 1, George Russell ha aconseguit la pole del Gran Premi de l'Azerbaijan. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, s'ha accidentat i sortirà 16è. Demà és la cursa, no diumenge, demà, perquè hi ha un festiu important a l'Azerbaijan diumenge, demà la cursa a la 1:00. 3:15 de la nit, si algú no em diu al contrari, una petita pausa, molt petita, i de seguida tornem i parlem d'entrada d'aquesta possible lesió de Kylian Mbappé. És a punt d'acabar el partit, Zinedine Zidane haurà de donar alguna explicació a la sala de premsa. Ara tornem. RAC 1.
2: Tenim una trucada al telèfon dels al·ludits.
3: Hola!
2: Hola.
3: Bon dia, com et dius i des d'on truques, sisplau?
2: Si acaba de trucar vostè.
3: Ah, exacte, l'estava posant a prova.
2: Ja, per què truca?
3: Bueno, he sentit que els trens de mercaderies no funcionen a Catalunya i volia dir que si algú ha de portar un paquet, jo sóc transportista i puc carregar que cargui 9 de cada 10 dentistes em recomanen. Gràcies.
2: Està convençut que vostè pot portar mercaderies de manera segura en aquesta furgoneta?
3: Bueno, portar de manera segura és un altre preu, però tu no pateixis. Ahir vaig portar, mira, 200 quilos de tomàquets, mitja tona de palets de fusta, un cavall i un Seat Ateca, tot ben lligat al sostre. I ho vaig entregar tot en el plaç correcte, eh?
2: Termini.
3: Ja termino, home. No, no.
4: De dilluns a divendres, de 12:00 a 1:00, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
5: RAC 1. Tots som un milió. Tu diràs, amb Gerard Ballera.

0: 3 minuts per sobre, 3 quarts d'11 de la nit. Obrim la tertúlia del Tu Diràs amb un dels habituals del divendres, com el Pol Ballús. Hola, Pol, què tal?
1: Bona nit, un plaer.
0: El Francesc Latorre també, hola, Francesc.
2: Bona nit.
0: I l'Albert Nadal, hola, Albert.
3: Què tal, bona nit.
0: Per ser un divendres semblava tranquil, però déu-n'hi-do, es van acumulant les notícies, eh? Es van acumulant les notícies aquesta tarda amb la notícia sobre el Manchester City i ara aquesta nit pendents del genoll de Kylian Mbappé. Ja hi ha qui especula amb el fet de que estigui 3 setmanes de baixa o 2 i mitja, eh? I que pugui tornar pel partit contra el Villarreal. La veritat és que no us podem donar més informació de la que tenim ara, eh? Que és la substitució per aquest mal gest que ha tingut o aquestes molèsties al genoll esquerre, amb el context de que és el genoll que ja va tenir tocat la temporada passada i amb el fet de que estàvem al minut, crec que 15 aproximadament, o 14 de la segona part. Havia jugat una hora Kylian Mbappé i és just després de marcar el gol en el xut. Fins i tot hi ha qui diu que potser en la celebració, és veritat que, no sé si heu vist les imatges, Francesc, Pol, però xuta i després diguéssim que ell fa 3 passes per anar a celebrar el gol i després comença a fer-se el coix.
2: Sí, sembla que sigui més el xut que la celebració, perquè és que no dona temps a...
0: No dona temps a trencar-se. Una mica la cama de suport, no?,
2: sí,
0: a l'hora de xutar.
2: Correcte, sí.
0: La cama de suport.
2: Sí.
0: Esperarem. No sé, fixa't que dic, no sé si seria una bona notícia que Mbappé es lesionés. A priori, no hauria de ser una bona notícia pel Madrid. Però la temporada passada, el mes que el Madrid va jugar sense Mbappé, a mi no em va desagradar.
1: No, jo crec, vaja...
0: Tu vols que estigui bé, no?
1: Sí,
0: ara mateix
1: sí.
0: Estàs preocupat per Mbappé.
1: Sí, ho vam parlar aquí, quan Vinicius va renovar ens vam treure tots la samarreta i endavant, a seguir.
0: Jo
1: crec que pel Madrid, una mica part de la manera d'arreglar el que tenen és jo trencar aquesta connexió Vinicius-Mbappé, perquè jo crec que són dos jugadors que no es complementen i que fan més mal que bé al sentit col·lectiu.
0: Amb l'asterisc, que jo crec que el que potser tenia més números de caure
1: això
0: de l'11, tot i que Florentino Pérez ho allargarà fins que ja no pugui més, és Vinicius, que està en un estat de forma lamentable.
1: Amb 6 anys hipotecat de contracte, però bueno.
0: Sí,
1: però el que està millor és Mbappé, així, això és una realitat.
3: L'últim partit de Vinicius el canvia abans de l'hora de partit, no?
1: Sí, estan amb 10, també.
3: Sí, sí.
1: Estan amb 10, que és amb 10, però sí. I jo crec que el Madrid jugava amb un Carlos Espí i crec que si fos titular faria molts gols, Carlos Espí.
3: Us he donat 2 triomfs aquesta inici de temporada.
0: Avui ha jugat d'extrem esquerre, Mbappé. Espí podria ser davanter centre, però jo he jugat d'extrem esquerre.
2: Suposo que ara els encarregats de fer ressonàncies magnètiques a Valdebebas estan
0: repassant
2: el genoll.
0: Estan repassant,
2: esquerre, mirant Barrio Sésamo, mirant...
0: Demà, quan entri Mbappé a la ciutat esportiva, quan hagi d'entrar a la màquina...
2: Quina et fa mal, Kylian, quina et fa mal.
0: Sí. La veritat és que sí, ho hem recordat també la redacció, perquè va ser dels casos de les notícies sonades, jo crec, i més surrealistes de la temporada passada, quan es van equivocar en el diagnòstic. No sabem ben bé què va passar, es van equivocar en el diagnòstic, si hi va haver algú que, no sé, que va donar resultats equivocats, però en qualsevol cas no em van treure l'aigua clara, i prova d'això és que Mbappé després se'n va anar a tractar a França.
1: Correcte.
0: Se'n va anar a França desaconsellant o desaprovant els metges.
1: Tampoc hi van a sol a França.
0: No hi van a sol. Sí, no, va fer una mica de ruta.
1: Va fer un 2x1.
0: Va fer turisme.
1: Sí.
0: 8 i les 11, si hi ha alguna novetat en la roda de premsa de Zinedine Zidane o durant aquesta nit, us ho farem saber. D'entrada, també hi ha hagut novetats pel que fa al cas que hi havia obert del Manchester City per possibles infraccions de la normativa financera de la Premier League. Anirem cap a Anglaterra perquè no només hem de parlar de tot això, sinó també, evidentment, de l'Anglaterra-Espanya que hi ha demà.

0: Hola, Albert Ferran, què tal? Bona nit.
1: Bona nit.
0: A Londres, pendent d'aquesta prèvia entre Anglaterra i Espanya, d'aquest partit que hi ha demà a Wembley, tenim el Damià López. Hola, Damià, bona nit.
2: Hola, Gerard, molt bona nit.
0: A prop de Wembley, perquè, clar, les rodes de premsa han estat tan tard que el Damià amb prou feines ha tingut temps de sortir del camp, eh?
2: Sí, som a prop de Wembley, cosa que fins fa pocs anys no hagués estat possible, perquè era una zona desèrtica, sense hotels, sense restaurants, però des de fa doncs, uns quants anys l'han acomodat, doncs ara doncs, la gent s'hi pot allotjar, pot anar a sopar perfectament, hi ha molta oferta, hi ha molta animació i realment és un barri interessant, car, també s'ha de dir. Nosaltres, per exemple, en altres ocasions sí que hi hem estat, el Pol Ballús ho sap perfectament, però és un barri de cert luxe, eh? O sigui, pots venir a sopar perfectament, però realment et quedes admirat de la zona moderna realment luxosa que han fet aquí al voltant de Wembley, que realment és una zona fantàstica i que permet doncs, aquestes hores de la nit, que bé, són les 9:54, per ser Anglaterra realment tard i ens hem pogut asseure doncs, per poder sopar i per poder fer aquesta connexió que segons on aquí a Terres Britàniques doncs, no seria una missió tan senzilla.
0: Es nota l'ambient de fons, eh, Ballús?
1: Sí,
0: nota que ha canviat
1: sí.
0: El barri. El
1: Dami jo crec que estarà còmode.
0: Estarà còmode.
1: Sí, estarà còmode.
0: Fantàstic. A veure, Albert, comencem explicant el que ha passat. Aquesta tarda, el diari The Athletic, el mitjà pel qual treballa el senyor Pol Ballús, ha avançat aquesta tarda. De fet, el periodista David Ornstein, un dels periodistes més reputats i amb més fiabilitat a Anglaterra, o el que més, fins i tot, podríem dir, ha avançat que el Manchester City ha estat declarat culpable d'incomplir les normes econòmiques de la Lliga Anglesa, de la Premier.
3: Sí, com dius, no és oficial, però és la informació de The Athletic dies abans que es faci pública la resolució d'aquest macrojudici dels equips de la Premier contra el Manchester City per suposades irregularitats econòmiques comeses entre el 2009 i el 2018. Recordem que el City bàsicament se l'acusa. 1. D'haver inflat artificialment els ingressos del club, és a dir, que asseguraven que rebien calés dels patrocinadors, però realment aquest capital venia directament d'aportacions del propietari. 2. Se l'acusa també de fer pagaments a treballadors fora dels registres comptables. I 3. De no cooperar amb la Premier, de no col·laborar amb la Premier, de no aportar la informació econòmica precisa. Inicialment se li van imputar un total de 115 càrrecs. Doncs bé, la informació del The Athletic diu que la comissió independent que estudia aquest cas hauria considerat el City culpable de 114 d'aquests 115. Per tant, el City només se salvaria d'una de les 115 acusacions. El club sempre ha negat aquests càrrecs, aquestes acusacions, i de moment es limiten a dir que el procés encara no s'ha acabat, que no tenen constància que hi hagi una sentència. Evidentment, quan es faci oficial el veredicte, serà una de les notícies futbolístiques d'aquest 2026. A dia d'avui, diríem que és impossible saber quines sancions li poden aplicar al club Citizen. Diríem que les més benèvoles serien una multa econòmica, un esglau més enllà seria la pèrdua de punts i les més dures podrien suposar l'expulsió de la Lliga, l'expulsió de la Premier i la pèrdua fins i tot de títols. El City té la intenció d'apel·lar la decisió i això allargarà encara més el procés. Per cert, segons explicava també aquesta tarda vespre David Ornstein, que com dius és qui signa la informació de The Athletic, els clubs de la Premier estudien accions legals contra el City. Ja fa setmanes que els advocats hi estan treballant, tot i que aquestes accions legals no es produirien, no es tirarien endavant fins després d'una possible apel·lació. És a dir, estem parlant de mesos o fins i tot anys en cas que el City sigui condemnat o sigui, després de les apel·lacions sigui el dictamen sigui que és el culpable i que rebrà una sanció sigui quina sigui.
0: Aquí es dona el cas que el Manchester City no ha fet cap comunicat oficial, tot i que sí que ha enviat una nota o un missatge a alguns mitjans de comunicació anglesos, en els quals remarca que apel·larà la decisió i que defensarà la seva innocència, etcètera, etcètera, i que està convençut doncs, que no ha infringit cap normativa financera, però es dona el cas que un jugador que ja no és del City, que és migcampista del Barça, com Rodri Hernández, Damià López, ara mateix podríem dir que és l'única veu pràcticament vinculada al Manchester City que, clar, com que ha sortit en roda de premsa, doncs li han preguntat i podríem dir que és l'única veu que ha defensat el club i que ha recordat, de fet, un precedent important.
2: Sí, Rodri s'ha erigit en portaveu improvisat del City. El cert és que avui aquí a Anglaterra, a Londres i per descomptat a la sala de premsa de Wembley, doncs se parlava i de quina manera. Ha estat un impacte, no?, a tots els nivells aquesta notícia, tot i que doncs, més d'un s'ho pogués imaginar. Ja no tan sols per la notícia, sinó que ja mirant més enllà quin pot ser l'impacte, no?, perquè lògicament el morbo és màxim, no?, saber què li pot passar al Manchester City, sigui un descens de categoria, pèrdua de punts, l'impacte econòmic, potser la impossibilitat de poder fitxar, etcètera, etcètera, i també la repercussió que l'efecte dominó, no?, que això pogués tenir a grans nivells de clubs europeus que poguessin pescar. Fins i tot alguns periodistes anglesos ens preguntaven a nosaltres que què en pensàvem, no? Però clar, lògicament ja, parlant de grans noms, no?, com per exemple el d'Erling Haaland, a ningú se li escapa. I també, doncs, estava clar que se li faria aquesta pregunta a Rodri, i Rodri tampoc és que n'hagi defugit, evidentment, doncs, potser ell hagués preferit avui, doncs, no, que aquesta notícia no hagués passat avui. Ell no ha al·ludit la responsabilitat, n'ha parlat, i ell és un home, doncs, que s'identifica amb el City, que ha passat, com aquell diria, els millors anys de la seva vida, almenys fins ara, al Manchester City, i s'ha mostrat identificat amb el que ha aconseguit, amb tots els títols individuals i col·lectius, i ha volgut, doncs, reivindicar el que ell considera que és la innocència del Manchester City amb la seva manera de procedir al llarg de tots aquests anys.
1: Bueno, yo creo que has dicho palabras bastante importantes, ¿no? Bueno, nosotros vivimos un proceso idéntico en 2020, si mal no recuerdo, con un proceso judicial exactamente igual, pero la parte acusatoria era diferente, era lo único que cambiaba. Y bueno, desde el club siempre transmitieron la tranquilidad de que íbamos a ser impunes porque no habían hecho nada, y nosotros confiamos en el club y el club sale absuelto. Quiero recordar que el proceso fue el mismo, también salió culpable en un primer dictamen y luego se acaba absolviendo, así que bueno, yo ojalá se pueda hacer justicia, salga lo que salga evidentemente, pero yo confío en la impunidad de ese club que conozco muy de cerca y que nos transmitieron en su día la tranquilidad de que ellos habían hecho todo correctamente.
2: Vaja, Gerard, que fa la sensació que Rodri és un tio que anirà seguint el cas, que n'està informat i que està significadíssim a favor del Manchester City.
0: Per cert, que quan diu en el final de la seva reflexió impunitat, suposo que volia dir innocència o volia utilitzar una altra paraula, perquè impunitat és totalment el contrari, eh? Vull dir...
2: S'ha equivocat, sí. Impunitat. També t'he dit que en aquell moment, com que jo crec que des del punt de vista del jugador tot va tan de pressa que ell no se n'adona, segurament li han fet saber després, però t'explico que en el transcurs de la roda de premsa ell mai ha estat conscient que havia fet servir malament la paraula impunitat. Confiem en les bones intencions de tothom, que segurament serà així, però nosaltres ho expliquem, que la paraula impunitat s'ha equivocat i efectivament, com dius, volia dir innocència i no té més la cosa.
0: No, qui té boca s'equivoca, i et dic una cosa, en un altre futbolista li haguessin preguntat i hauria dit aquí pau i després glòria, jo em rento les mans, perquè a més Rodri arriba després d'aquesta època en la qual, segons aquest tribunal independent, el City hauria infringit les normatives financeres de la Premier League. A veure, Pol, tu vas estar a Manchester entre 15 anys, aproximadament?
4: Del 2015 al 22. Final del 22.
5: Hi ha res que ens vulguis explicar?
4: No, a mi no m'has va cap sobre, no. Està tranquil per això, estic.
0: Sí? No, cap.
4: Estic net, jo.
5: No t'hem d'investigar.
6: Quina de les 114
5: t'ho toca? No t'hem d'investigar.
0: No ets d'aquests que menys a treballadors fora dels registres comptables no t'arriben.
4: No, encara no. Si algú vol buscar, esteu convidats a buscar-ho.
0: Val. D'entrada, està bé el discurs de Rodri, perquè, esclar, avui diguéssim que el titular és molt llaminer, no? Però aquí hi ha moltes derivades, suposo. Però d'entrada el titular és llaminer, perquè teníem dubtes de si el City sortiria culpable o no, i entenc que la informació del David Thorstein és supercontrastada, que hi ha equips de la Premier, fins i tot es parlava de que en la reunió d'ahir estaven ja informats d'una mica del que havia passat. A partir d'aquí, això vol dir ja que el City té les de perdre? O com diu Rodri, per què no...
4: El que heu explicat aquí, que és com el principi del final... però que encara no passarà demà passat això, que encara queda temps. El City evidentment pot apel·lar, és a dir, el que ha passat és que la Premier, la comissió independent que va investigar això, ahir els hi torna al sobre amb el veredicte, i a dins del sobre deia que el City és culpable de 114 de 115 càrrecs. I aquesta és la informació que ha transcendit. Llavors, aquí el City té el dret de recórrer a la pròpia Premier, es parla fins i tot de que el City pot mirar si el panell que ha investigat això estava format per membres prou independents com per investigar això, ja veurem què passa, i si fallés això encara pot anar al TAS. Però,
0: última instància.
4: Sí, sí. Però la sensació que respira per advocats i per missatges interns que he vist a la feina és que no és una bona notícia pel City i que es fa difícil veure que dels 114 càrrecs, diguéssim, per molt que en guanyin algun, que en puguin guanyar un nombre significant. I que això d'alguna manera és un cop dur pel City, és una mala notícia. Aquí també s'ha de veure el que deia aquí el Ferran una mica, com acaba tot, els punts i comes que hi ha, de què és culpa el City, de què no, fins a quin grau, per saber una mica quines són les potencials sancions. Però la sensació és que encara queda camí per recórrer perquè el City aprofitarà totes les...

0: vies legals que li quedi fins a l'últim minut, perquè el club reiterava sempre que legalment tenien la convicció de que sortirien això, de que no s'acabaria aprovant.
1: Això t'anava a dir, tu sempre
0: traslladaves
1: de missatger, el que et deia les teves fonts, que és de dir, és que perquè no, també per no una, sortirà.
0: Per una investigació tan gran fan falta proves grans per demostrar-ho, per acusacions tan grans feien falta proves grans. I els hi dic, el que t'arribava és que no hi hauria el suficient context com per provar tot el que s'acusava. Ara mateix se sap que 114 dels 115 càrrecs són culpables i a partir d'aquí veure com cadascú juga les seves cartes, però el que està clar és que ha causat, i a Manchester i gent que estava a les oficines del club, una mica de què està passant aquí i de quin impacte pot tenir això. Però la sensació és que això no resoldrà demà passat i que el mercat de gener Haaland quedarà lliure, per entendre'ns. No crec que passi això.
1: Pot ser que tardi mesos en resoldre's i que tardi... que tardem mesos en saber la sanció o la possible sanció.
0: No et vull enganyar, perquè jo no tinc la informació ara mateix i d'allò, però pel que he respirat, encara queda. Queda perquè, evidentment, això serà un precedent molt gros per com es regula financerament el futbol europeu. I llavors també hi ha com la variable aquesta de que tots els clubs anglesos, tots els seus equips legals estan mirant quins danys i perjudicis han pogut tenir, perquè...
1: el United,
0: de torn, que sí, pel que han dit és el club més perjudicat si mires a les classificacions. Si has quedat cinquè una temporada que el City ha acabat entre els quatre primers, tu no has anat a la Champions, has perdut calés en quant a TL, en quant a participació, llavors s'ha de valorar tots aquests anys i perjudicat.
1: No és només una qüestió que afecti el City.
0: No, això hi haurà moltes branques aquí.
1: No, clar, ara la Premier, o sigui, es parlarà de la Premier, però es parlarà durant tota la temporada d'aquesta notícia.
0: I veurem ara, el City crec que va anar en fil al proper partit, veurem a Anfield quin ambient reben i com el reben allà.
1: Què voleu afegir de tot plegat, Albert Nadal, Francesc Ladorre?
2: Que, pel que he vist una mica a la tarda també, sobretot de premsa anglesa, que és qui està, òbviament, més al damunt de la informació que ha tret a la llum d'Atlètic, és el tema de les sancions, no? Un cop s'acabi tot aquest procés, que com diu el Pol, no serà d'avui per demà, és com repares si finalment a última instància és declarat culpable del nombre de càrrecs que sigui, com repares això, perquè hi ha el perjudici esportiu a nivell de punts i tot plegat. Jo pel que veig és difícil que puguis aplicar sancions retroactives de retirar títols o retirar punts i etc. I crec que seria una sacsejada a la competició que és molt difícil d'imaginar, però sí que s'ha de fixar una sanció, no sé si és de finestres de mercat sense poder fitxar, i evidentment econòmica molt severa. I llavors l'altre punt aquest que comentàvem de com repares això, sigui un Tottenham, sigui un Manchester United, sigui l'equip que quede fora de la Champions perquè hi va el City, a veure qui calcula tot això i com pots rescabalar, en cas que es declari culpable el City d'aquests càrrecs, com ho repares, no? Però crec que retroactivament és difícil a nivell de punts i títols, però a nivell econòmic és que els clubs de la Premier estan amb tot el dret del món de reclamar-ho, i si aquí ens passés amb un altre equip que no fos el Barça, també clamaríem al cel, no? De que voldríem justícia.
1: Sí, també us he de dir que n'hi ha molts que estaven esperant la notícia per intentar desprestigiar tot el que ha fet el Manchester City, sota les ordres especialment, perquè no només afecta això a Pep Guardiola, hi ha altres entrenadors afectats, però sota les ordres de Pep Guardiola, que li afecten al principi, no?
0: No sé quin tipus de càrrecs són els que hi ha en aquell danger. No sé si els més greus estan allà, crec que no. Et parlo de memòria,
3: La Coca Ferran Soriano, no?
2: Sí. Els que afecten directament a entrenadors...
0: El que afecta més és Mancini.
2: Que se li va, segons l'acusació, se li va fer com un contracte paral·lel a Abu Dhabi, i llavors ell cobrava d'una altra banda.
1: Vull dir que m'ha agradat avui també... que Rodri sortís a dir, doncs, o a treure pit del que vam fer durant tots aquells anys, en una resposta en anglès, em sembla, ja el tram final de la roda de premsa, si no, que em desmenteixi el Dami, ha intentat explicar, doncs, que, a banda del que ja ha dit sobre la innocència, o que confia en la innocència del seu club, o del seu ex-equip, perdó, doncs ha intentat explicar, doncs, que ara ningú vingui a atacar d'entrada tot el que van aconseguir a la gespa els futbolistes del Manchester City.
2: Però aquí tenies, perdona, Francesc, has tingut un... És diferent, però has tingut un Negreira
1: i per això.
2: Els estadis sí. amb bitllets falsos, però és que, per exemple, el Madrid fa qüestió de setmanes vam saber lo de la nova recalificació dels terrenys de Valdebebas, i això també són ajudes indirectes que per mi també s'han de poder sancionar. O sigui que l'ideal en aquesta bombolla del futbol que no pare de créixer i créixer és posar fil a l'agulla de bomb totes aquestes pràctiques no parlo des del City perquè s'han de demostrar, però que són fraudulentes, sigui d'una forma o sigui d'una altra. El City té Abu Dhabi al darrere, el Real Madrid doncs, té tractes a favor del govern al darrere. Tot això s'ha de poder sancionar i parar d'alguna manera.
3: Sí, anava a començar justament amb aquesta comparació que també m'havia vingut al cap del cas Negreira, per molt que es demostri, imagina que es demostra que el City fos innocent d'aquests càrrecs que se li imputen, quedarà sempre l'ombra de la sospita, però sense estar tan posat, evidentment, com el Pol o els companys de The Athletic, igual que l'Albert, pel que llegia i escoltava aquesta tarda, crec que situant-nos en el final del procés, pel qual encara queda molt, potser el que està en joc, a banda de l'imatge del City, és la credibilitat de la Premier League.
0: La Premier, correcte. És una navalla de doble fil, no? Perquè hi ha com la sensació una mica que...
3: I per precedents.
0: Sí, també, o sigui, et diré, no parlo això, ja no és la meva opinió, però la sensació del país és que ha guanyat com una mica els bons, els que reclamaven una justícia, una mica que el City diu un club que té un estat al darrere, que no allò... però al mateix temps serà un cop a la reputació de la Premier League, i és aquesta doble navalla, i de com calcules tots els danys, com ho pagues això, qui ho ha de pagar, de qui és responsabilitat.
3: Fa uns anys van sancionar l'Everton, fa 4 anys,
0: i encara
3: el Nottingham Forest.
0: I encara està en investigació.
3: I eren sancions o faltes més petites i molt menys continuades en el temps, i que es van traduir en una deducció de punts.
1: Sí. Bueno, és que cada temporada hi ha algun equip, si no de la Premier, de la segona divisió, de la tercera divisió anglesa, afectat amb deducció de punts.
3: Sí, si la Premier no vol veure que s'ha fet, com queda afectada aquesta reputació, les sancions haurien de ser, no sé si la paraula és proporcionals, però en relació al que se li ha fet a aquests dos equips, per entendre't.
1: 10 minuts i les 11. Una pausa i de seguida continuem. No marxarem d'Anglaterra, no marxarem de Londres, perquè ha parlat Rodri fa qüestió d'hora i escaig. En la prèvia d'aquest Anglaterra-Espanya de demà. Ara el sentim.
4: Tu diràs, amb Gerard Ballera.

0: Dos minuts i un quart de 12 de la nit. Aquí seguim al Tu Diràs fent tertúlia amb el Pol Ballús, la Berna Dalí, el Francesc Latorre i també amb el Damià López des de Wembley en aquesta prèvia del partit de demà que juguen a 8:45 Anglaterra i Espanya. I pendents del que pugui dir Zidane o del que es pugui dir a Turquia després d'aquesta dolència al genoll esquerre que ha fet que Mbappé sigui substituït al quart d'hora de la segona part. En parlàvem ara a la publicitat de les opcions de que el futbolista s'hagi borrat o no s'hagi esborrat, i estava d'acord amb el Pol Ballús que d'entrada, mira, era el penúltim partit, perquè ell encara em sembla que havia de jugar dilluns, era el penúltim partit abans de les votacions de la pilota d'or.
1: Sí, sí.
0: Amb tot l'ego que té Mbappé i les ganes que té de guanyar aquesta distinció, sí. I amb tota la campanya que ha fet, ja és un punt en contra per tots els que pensin que s'ha esborrat. És el capità de França en el debut de Zinedine Zidane com a seleccionador francès. Ha hagut de ser molt bon actor perquè s'ha posat, sí, les mans a la cara. Jo no sé si fins i tot hi ha hagut, no sé si dir alguna llàgrima, però algun gest de dir, ostres, m'ha passat alguna cosa que no giro rodó. És a dir, que s'haurien d'ajuntar moltes coses perquè fos un, com van dir el Real Madrid amb Valverde, un esquins de grau 3 i siguin només dues setmanes. S'haurien d'ajuntar moltes coses. Potser no té res al final, les proves surten bé i tot això, però hauria de ser molt bon actor i hauria d'anar, crec, una mica en contra fins i tot del que és Mbappé amb aquestes ganes de guanyar la pilota d'or perquè avui al quart d'hora de la segona ha hagut de marxar.
2: Un cop t'has fet mal al genoll, jo crec que la mínima molèstia o dolor que et pugui remetre qualsevol sensació passada és senyal d'alarma. Jo no crec que sigui teatre i sobretot per això li queden parell de partits, aquest i el que li quedava dilluns per la pilota d'or, no li veig el sentit a borrar-se ara, de debò, però veurem si se li fan més proves, a veure si es queda en França, si torna a Madrid i n'haurem d'estar pendents.
0: Que entenc que hi pugui haver la sospita, perquè després del que va passar amb Valverde, després del derbi, que va jugar una hora amb un esquins de grau 3, al turmell, i que Konaté també en un entrenament es fa mal, torna, però estarà disponible pel pròxim partit, entenc que hi pugui haver la sospita.
2: Aquí també les hem tingut, l'any passat, les Pobal, que aquí també les vam tenir l'any passat, amb les Pobal i
0: el Melamín. Si els equips gestionen... si jo entenc que el Real Madrid vulgui tenir els seus jugadors sants i que tots els equips vulguin intentar gestionar els seus futbolistes i dosificar-los. I no només això, sinó fer o convèncer els seleccionadors, en aquest cas el Barça té Luis de la Fuente, perquè doncs es facin equilibris, els jugadors no arribin tan cansats, jo ho entenc.
2: I Anglaterra tenen un sarau amb això, amb Cole Palmer, per exemple, que l'acusen d'haver-se borrat, perquè ja no el va convocar Tuchel pel Mundial, perquè cada selecció té les seves històries.
1: Tot i que a Mbappé una mica donava per pensar al contrari, no una mica, perquè l'any passat, que es mig trenca el camp del Betis, on no recordo on és a la Lliga, llavors arriba al Mundial i va com un coet.
0: Sí, sí, sí.
2: I Bellingham més o menys.
1: Estàs guardant vull dir que donava per pensar al revés, però bueno, sí.
2: I a tot això, Koundé 90 minuts, eh?
0: Sí, però potser els necessita.
1: Sí, potser li va bé.
0: Una mica de rima de xoc. Una mica de rima de
2: potser no els de Koundé, sí.
0: Perquè Christensen està lesionat, recordem-ho, i es perdrà unes quantes setmanes de competició i és que venen partits molt exigents i és que Koundé haurà de jugar. I jo crec que Hansi Flick ha pensat a veure si juga en França, de moment ha jugat el primer partit, per si arriba una mica rodat i amb ritme de competició. Parlem una mica d'aquesta prèvia de l'Anglaterra-Espanya de demà, marcada per la roda de premsa de Rodri, Dami. Se li ha preguntat, sí, evidentment, per tot el que envolta el Barça i amb alguna pregunta no només enfocada pel que fa a la seva arribada al Club Blaugrana, sinó també amb les diferències que hi ha entre l'estil del Barça i la selecció espanyola.
3: Sí, efectivament, a Rodri l'hem escoltat moltes vegades durant tots aquests anys fent seguiment de selecció espanyola, sempre li hem parat atenció, però esclar, sempre, doncs, fa molts anys com a jugador de l'Atlètic de Madrid i tots aquests anys com a futbolista del City, però clar, ara ja la dimensió canvia perquè per primera vegada ja es presenta aquí com a capità de la selecció espanyola i com a jugador del Barça, no? Com a futbolista de l'equip que configura la base de la selecció espanyola. Això ja li dona una altra dimensió, li dona una jerarquia probablement encara més important, i doncs una dimensió que no sé si ell n'és conscient, però presentar-se aquí com a capità d'Espanya i futbolista del Barça, doncs jo crec que encara acapara molta més atenció. Per això, doncs el primer que li hem preguntat i li hem reflexionat, no?, que fa dos mesos es proclama campió del món, fitxa pel Barça, la seva vida dona un tomb brutal. Com ha viscut tota aquesta evolució i aquest tomb que li ha fet la vida durant aquests últims dos mesos?
4: Encara una nueva etapa muy ilusionante, muy agradecido de pues del Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, del interés, y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que solo te puedo decir que feliz, ¿no? Feliz de cómo se han dado las cosas. Es verdad que fue un verano intenso, pero ya se calma un poco las aguas y estoy feliz y contento ahora de representar a mi país aquí.
3: Bé, el que dèiem, 7 jugadors, podien ser 8, podien ser-ne 5 o podien ser-ne 10, segons quina fos la composició i segons fins a quin punt es volgués, no vull dir la paraula forçar, però es volgués apretar, o fins a quin punt la convocatòria fos crítica o fos una fase final. Perquè hi ha futbolistes que, bé, veurem, no? Xavi Espar, Marc Bernal, d'aquí dos anys a l'Eurocopa, com anirà la cosa. Evidentment, Joan García ha caigut, ha tornat Fermín, Gavi no hi és, però pot tornar. Però bé, entre 6 i 9 segurament anirà la forquilla de futbolistes els pròxims dos anys en aquest cicle de Nations League més Eurocopa, no? que es disputarà justament aquí, a Regne Unit més Irlanda. Li ha preguntat al company Ferran Martínez sobre aquesta base de futbolistes que composa la selecció espanyola per part de jugadors del Barça, si això també repercuteix i ajuda.
4: Si tienes muchos jugadores de un mismo club, ayuda, ¿no? Está claro que hay una parte muy positiva en eso. A partir de ahí, bueno, la selección somos todos los equipos que son capaces de aportar jugadores y siempre hay que hacer un pequeño cambio de chip cuando entras a la selección. Pero entiendo que es una nota muy positiva que haya 7-8 jugadores por concentración de un mismo club y sobre todo un club que juega de una manera muy parecida a la selección, así que yo creo que es positivo.
3: Pregunta també per Rodri, relacionada amb selecció espanyola i Barça. Diferències que ha trobat entre el que li demana Luis de la Fuente, el que ja sabia que li demanava Luis de la Fuente, i el que li està demanant Hansi Flick.
4: Sí, sí, es diferente, pero hay muchas situaciones que son parecidas, sobre todo la parte del rol, creo que en esa es prácticamente idéntica, pero bueno, evidentemente en conceptos futbolísticos Hansi defendemos de una manera diferente aquí en la selección, entonces sí, te diría que algún concepto futbolístico es diferente, pero a grandes rasgos creo que estos entrenadores que mencionas al final te exigen un poco lo mismo, ¿no? Liderar desde la posición, la colocación, el ordenar la presión, la iniciación del juego, un poco el Barcelona se parece bastante, ¿no?, en la creación de fútbol a la selección, pero bueno, con matices diferentes.
0: Podríem estar d'acord que s'assemblava més al Barça la selecció espanyola del 2010 que la selecció espanyola del 2026, no?
5: Sí, sí, estem d'acord.
0: I per l'estil també característic i disruptiu de Hansi Flick, no?, que és un estil reconeixible, i jo crec que també com Rodri, que només faltaria que ara el desmenteixi, però que hi ha moltes coses en comú, però que són diferents. En canvi, la del 2010... Tenia moltes similituds.
5: Sí, sí.
0: També et diré una cosa, el que no hi havia al Barça fins al Mundial de jugador important de la selecció espanyola era Rodri. Hem d'anar veient una mica com evoluciona.
5: Sí, però
0: són maneres de jugar diferents.
5: I també crec que té sentit, una mica, perquè amb la selecció tens menys temps per entrenar. Penso que tal com juga el Barça actualment et fa falta un nivell de coordinació que te'l dona el dia a dia. Per al risc que pren el Barça, amb la defensa tan una mica tan adelantada, totes les pressions han d'estar com molt ajustades, i jo crec que el futbol internacional no el tens aquest temps per entrenar, i De La Fuente en aquest sentit ha estat un punt potser més conservador en aquest sentit, o de no prendre tants riscos i de fer una cosa doncs més fàcil de defensar, i que potser les recompenses són un punt menors també, però jo crec que li va millor a un equip que això, no pot entrenar cada dia, i que d'aquesta manera doncs ho poden assimilar millor.
0: Ara, dit això, és veritat, les sinergies que té la selecció espanyola i que va agafar el 2010 també s'han vist en aquest últim Mundial respecte d'altres seleccions. Hi ha molts jugadors que es coneixen de memòria.
6: Clar, per exemple, no sé, els moviments o les mirades que es puguin fer un Pedri i un Dani Olmo, que es poguessin fer al Mundial, se les havien fet abans al Barça, però ara estava pensant, no deu haver-hi massa casos de seleccions que tinguin al mig del camp clavat el que té un equip. Aquest any, a partir d'ara ja passa, amb Rodri, amb Pedri, posis a dalt Olmo o Fermín. La sala de màquines, que per la manera de jugar d'Espanya és el més important, perquè no és tan vertiginós, justament, que és el que insinuaves abans, com el Barça de Hansi Flick. Joder, tio, això és una sort fantàstica per Luis de la Fuente.
0: Amb l'asterisc de Pedri, que no sabem
6: quin paper tindrà
0: després del Mundial, no?
2: I l'Espanya que guanya l'Eurocopa amb de la Fuente era una Espanya endreçada, però amb dos punyals, una a cada banda, Nico per l'esquerra, la Minimal per la dreta. L'Espanya que guanya el Mundial, com que Nico va tenir un protagonisme més reduït a causa de les lesions, etc.
5: I Lamine també.
2: I Lamine també, a l'inici, va ser una Espanya doncs, més coral, no? Més joc interior, comparada amb la que va guanyar l'Eurocopa. I ara, si ajuntes, una de les incògnites que ens plantejàvem era quan De La Fuente asseu Pedri al Mundial, no? Què passaria amb Rodri i Pedri al Barça? Hem vist que poden funcionar, molt bé. I tot i que el Barça de Flick és més diferent, perquè és més canyero, més tralla, jo crec que és una benedicció per Espanya tindre això, la sala de màquines és la idea d'aquest entrenador, de tenir la pilota que la tinguis junta al Barça i llavors el que dèieu, no? que el que et pot jugar de mitja punta o de fals nou sigui també del Barça, l'extrem i jugador més diferencial també és del Barça i llavors fins i tot el central, etc. És una sort.
0: Pregunta pel Damià López, que ell respira, està a Wembley, està en aquest barri així animat, des dels últims anys.
5: Té informació. Sempre sap
0: coses, en Damià. Pregunta pel Damià López. Demà, Rodri Pedri o Rodri Fabián?
3: Jo crec que dels quatre partits, perquè aquest és un tema que parlarem després, no? Aquestes dues finestres que ara s'han ajuntat, clar, són quatre partits, però jo crec que el de demà és una miqueta el de tota la carn a la graella, per part d'Espanya, també d'Anglaterra, per diversos motius, perquè demà és el primer. Demà a Espanya li està donant molta importància al tema de la segona estrella, de lluir, d'exhibir la segona estrella, perquè has de ser campió del món, i això és important, no? No sempre es guanya un Mundial, i clar, demà, per la situació del calendari, que així ho ha volgut, Espanya comença la Nations League aquí a Wembley, és un escenari increïble, un marc incomparable, el temple de futbol mundial. Dels quatre partits, i segurament de tota la primera fase, és el partit de màxima exigència, que et pot marcar cada primera o segona grup o no entrar ni a quarts de final. Per tant, jo crec que demà De La Fuente farà l'equip més reconeixible possible i el més semblant al que va alinear durant el Mundial, no? Llavors, jo diria que demà probablement Pedri comenci des de la banqueta i que faci, el que dic, un equip que s'assembli al màxim possible. Després, ja arribarà la visita de Croàcia, de República Txeca, Espanya acabarà anant a Croàcia, hi haurà minutatge per tothom. Jo crec que no hi haurà cap jugador que faci quatre titularitats i ja veurem si n'hi ha algú que en farà tres. Per tant, partint de la base que demà veurem un equip semblant al de Mundial, jo crec que Cubarsí serà titular, que Lamine Yamal serà titular, que Olmo ha de ser titular i responent Gerard, el que em deies, jo crec que demà és Rodri més Dani Olmo més Fabián. Jo crec que aquest és el mig del camp titular demà, en principi, amb Lamine Yamal i Capet.

0: Únic s'escriu amb H o sense H?
1: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
2: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
3: Tots recordem els grans moments d'Iniesta. Però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Descobreix la seva història des de dins, els records, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés darrere del futbolista. Des del 28 de setembre a Barcelona. Iniesta Experience, el joc interior. Entrades a iniestaexperience.com.
4: RAC1, emisora oficial.
5: Las cosas van muy rápido y queremos la inmediatez hoy en día, pero el cuerpo tiene, la biología tiene sus procesos, ¿no? Y yo lo entendí y por eso de ahí el proceso de mentalizarse de que más o menos iba a ocupar entre 1 y 2 años y que mi objetivo en mente pues era llegar al Mundial de la mejor manera y el resultado y la recompensa tanto tiempo de trabajo más oscuro, más que la gente no ve, por una planificación, pues como dijo Pep, que él también agradezco desde aquí que me fuera dosificando, que me fuera ayudando en el proceso, que no fuera egoísta en el sentido de usarme por el beneficio del club, sino entender el proceso del jugador y todo eso me llevó a lo que pudimos ver en Estados Unidos, ¿no? México y Canadá. Así que en ese sentido agradecer al club, a Manchester City, a Pep, como dices tú, de ese proceso.
6: I vam veure un Rodri fantàstic, que aspira a ser, per què no, pilotador i que va ser escollit, en definitiva, millor futbolista del torneig, va ser l'MVP del Mundial.
7: Sí. Hi ha alguns culers que pensaran sort que n'hi ha Eurocopa o Mundial aquest estiu, perquè sí. si no encara es dosificarà aquesta temporada. No hi ha Eurocopa ni hi ha Mundial, però és interessant i a vegades s'ha d'anar molt en compte quan tens una lesió al lligament encreuat, amb lesions musculars derivades, que diria que Rodri també va
8: tenir algun problema. Les ha tingut i jo crec que ja hi ha passat per això una mica i que ha arribat aquí a Barcelona una mica quan ja havia passat per tots aquests problemes de readaptació, que si un isquiotiba, si ara se't carrega un bessó o un quàdriceps.
9: Una reflexió absolutament de jugador de veterà, que ha jugat ja molts anys de futbol. Totalment. I que a més ha passat per totes aquestes situacions de lesions i lesions derivades.
8: Que van intentant, en el seu moment va intentant un punt ràpid, va veure, ups, una mica ràpid, vull dir, ho ha vist perquè ho ha patit una mica també.
9: Sí.
7: A veure, una altra qüestió que s'ha tractat en aquesta sala de premsa, després ja obrirem el capítol Turra, eh? Obrirem el capítol pilotador, però abans d'això, sí, és la Turra oficial, sí. però diguéssim que...
9: La Turra d'aquesta aturada.
7: Sí, és la Turra oficial. Com que ja han començat a lesionar-se futbolistes, pendents de Mbappé, també de Havers, que no sembla del tot greu, ahir també en el Països Baixos d'Alemanya.
10: Brovi es va lesionar. Els Països Baixos, titular.
7: Ja han començat a lesionar-se alguns futbolistes.
8: Tothom, sí.
7: Sí, no, ja portem 2 dies, sí, això sí. Dura 2 setmanes, portem 2 dies. Se li ha preguntat, Dami, a Luis de la Fuente sobre el fet de que juguin 4 partits en 10 o 11 dies. I, com d'altres seleccionadors, no hi està massa d'acord, eh? Sí, el Dami...
8: Sí, ara arribo bé.
7: Ara
8: arribo bé. Sí. Ha fet una parada tècnica.
7: Sí. Deies, Dami, deies.
8: No, que al final ens acabarem lesionant fins i tot els periodistes, no? Es lesionen els jugadors, no, també. No, bueno, mai saps, amb tant viatge. La qüestió és que, per tots els crítics, no?, d'aquestes aturades, jo crec que ara també hi ha molta gent que es queixa, doncs, de que s'hagin ajuntat les aturades de setembre i octubre i ho atribueixen als seleccionadors, també, a les federacions, etcètera, no? Jo crec que fa bé de la Fuente, d'alguna manera, també aquí de defensar-se i deixar clar que ell no li han consultat i que ell no hi està a favor. Ell l'altre dia ja va dir que li agradava més l'anterior fórmula, la de les 3 finestres separades, setembre, octubre, novembre, perquè considera, ha dit, incomprensible haver de jugar 4 partits en 10 dies i que si fos per ell, doncs que no ho faria, però clar, així està el calendari i ell fa la convocatòria. Escoltem per què aquesta és la reflexió que ha fet Luis de la Fuente.
11: No, a mí no, desde luego. Yo creo que en la reunión que tuvimos no se planteó nada de esto. Pero creo que es comprensible. Es que en 10 días jugamos 4 partidos, perdón. Entonces yo creo que es una exigencia muy alta, con viajes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay que hacerlo, aceptamos y jugamos felizmente, pero entenderemos que no es lo más adecuado en 10 días, insisto, jugar 4 partidos, ¿no?
7: Sí.
8: Sí, són aquests 4 partits, Sevilla, Oviedo, després el el desplaçament a Split, el seleccionador té els seus desplaçaments, són incòmodes. Jo crec que el primer és a veure com una mesura que podia contentar tothom, però jo crec que el planeta futbol seleccions en general retrocediria i tornaria... Bé, ara podríem entrar en el debat, no? Que s'ajuntin les seleccions totes al juny, el que vulguem, però en general els seleccionadors estan més satisfets amb la triple aturada setembre, octubre, novembre, i que aquesta fórmula no agrada a ningú, perquè haver de jugar tants partits seguits en tan pocs dies no agrada.
7: S'ha queixat Thomas Tuchel també en la roda de premsa prèvia a aquest partit, que no li agrada aquest format. No sé aquí a la taula si teniu la mateixa opinió que Tuchel i que Luis de la Fuente, o si creieu que us agrada més aquesta concentració de partits en una mateixa tongada.
9: És que per mi el que sobra és la Nations League aquesta. És que sobra la competició. Vull dir, no sé què pinta. Tu ara surts aquí a la Diagonal, baixes aquí a les tres plantes i les 10 primeres persones que agafes i els hi fas una enquesta. Què és la Nations League?
7: Estàs escalfant algú que està a Wembley tranquil, relaxat, no? Vull dir...
9: Podem fer la prova, ja ho sé. Podem baixar i preguntar què és la Nations League. Ja de 10, igual un 50% ens diu que no sap què és. Però jo crec que un 90% no sap com funciona el sistema de les lliguetes, els descensos, els ascensos, qui es classifica per la següent... És que no interessa a ningú aquesta competició. Dami, ho sento, no interessa a ningú aquesta competició, que carrega el calendari pels seleccionadors i també pels clubs, i ara estem tots aquí tocant fusta, tocant ferro, tocant el que sigui, perquè no ens passi un Mbappé amb el Barça.
7: Abans hi havia amistosos, eh?
9: Sí, però no tants. Ja ho sé, hi havia amistosos, però no tants, no?
7: Bueno, no, hi havia les mateixes aturades, 3, jo crec, no?
9: I dos partits per aturar, doncs és igual. Sobren partits.
7: Si no,
9: tres aturades, com hi havia fins ara. No sé, està...
10: Crec que era la mateixa, la
7: gira. Jo crec que era la mateixa estructura, sí. Doncs... Jo crec que era la mateixa. Hi havia amistosos.
9: Però és veritat que eren amistosos, no hi ha l'exigència que hi ha ara que et jugues classificacions i et jugues títols.
7: Està clar.
9: Per mi, aquesta competició
7: són partits oficials i al final els jugadors han d'anar, entenc, al 100%. I abans potser anaven...
9: Amistosos podies jugar amb la convocatòria, podies esborrar-te.
7: Després en parlarem, potser Rafinha avui, en comptes d'anar al 100%, potser haurà anat al 60%. Ens explicava l'altre dia que en aquell partit que es va lesionar contra França no havia anat al 100%. Vull dir que els números que havia fet contra França havien estat molt inferiors als que feia habitualment. Es va lesionar, mala llet, ell diu que en un salt es va lesionar i que després va perdre el resta de temporada amb el Barça. Però efectivament, si són amistosos, els futbolistes ho poden gestionar.
9: Eurocopa sí, Mundial sí, Nations League, hòstia.
10: És una pedra a la sabata pels entrenadors dels clubs, el ritme que anava... També em sap greu, Dami, perquè sé que gaudeix i xale amb Espanya, però...
8: No, però per mi no ho lamenteu. Però... O sigui, això és com si a tu t'agrada la paella i a un altre li agrada la fideuà. Vull dir que... Sí. No, que escolti, els seus gustos... En qualsevol cas, jo només diria, més enllà dels gustos que un pugui tenir pel futbol de seleccions, pel futbol de clubs, sí que crec que s'ha d'explicar bé el funcionament, o sigui, jo només dic que la introducció de la Nations League, i aquí ja no vull convèncer ningú de que la competició s'obri o no s'obri, o sigui millor o pitjor, la introducció de la Nations League no ha introduït més partits. Això és una realitat i es juguen els mateixos partits que abans. El que passa que ara són més competitius i no juguen amistosos. Però no és que no juguin amistosos, és que abans, diguem que, per exemple, ara comença un cicle d'any 26-27, que acabarà amb l'Eurocopa l'any que ve. Abans es jugaven fases de classificació de 2 anys, i eren de grups llargs. Què passa? Que quan tu, per exemple, tenies un grup sanà, és a dir, que hi havia, per exemple, 7 equips, hi havia alguna finestra en què no et tocava jugar, no? No et tocava jugar, descansaves. Llavors, el dia que tu descansaves, jugaves un amistós, i així es configuraven les dues temporades abans que tu juguessis el Mundial Eurocopa. Ara què passa? Que el primer any tu jugues la Nations League i el segon fas la classificació. És només això, la Nations League substitueix, o sigui, parteix la classificació que es fa el segon any i el primer fas la Nations League, però el nombre de partits és exactament el mateix. Jo entenc que a la Nations no agradi el que tu vulguis, però el nombre de partits és el mateix. Jo crec que això és important puntualitzar-ho.
10: Sí, bueno. Sí.
7: No, i et dic una cosa, com a espectador, demà, en comptes d'haver-hi, una Espanya venint, per posar un exemple, hi ha una Anglaterra-Espanya a Wembley en competició oficial. Però després, pels interessos dels clubs, pels interessos dels futbolistes, que són els que es lesionen, carregar encara més el calendari de partits oficials, no? És veritat que és una temeritat, tenint en compte doncs, com ja de carregat està tot plegat.
10: Aquí volia anar. Primer, a nivell competitiu, ahir, per exemple, el Països Baixos-Alemanya va ser un bon partit de futbol, me'l vaig veure i em va agradar. L'Austràlia-Brasil avui ni me l'he mirat. per la diferència d'un partit competitiu o un partit amistós, això per una banda. Però el que deia abans, una pedra a la sabata pels entrenadors de clubs, això ja passava abans quan no era Nations League, el fet de que la dinàmica mateixa del Barça, que ara la interrompis i amb aquesta nova aturada hagis d'introduir una setmana de vacances pel mig, etc. Vull veure quin serà el resultat d'això, com tornarà l'equip a la dinàmica del futbol de clubs. I llavors la incògnita de si aquesta forma d'ajuntar dues aturades i fer una aturada més llarga funcionarà o no, jo crec que la podrem valorar en uns mesos vista a nivell de lesions musculars sobretot. De traumes, mala sort, al final és un cop, però les musculars, veure si n'hi ha més ara o n'hi havia menys abans amb el format de tres aturades i no dues ara més concentrades. Jo crec que llavors és on podrem dir, vale, funciona, hi ha menys lesions, o al contrari, hi ha més problemes musculars i més problemes per als clubs.
12: Estic totalment d'acord amb el que ha dit l'Albert aquí. Penso que és una cosa que el temps ens ho dirà una mica. Jo ara mateix no tinc opinió prou formada. Sí que potser ho veig i penso... Si abans fèiem tres finestres, però hi havia menys acumulació de partits, perquè ara 10 partits, 4 partits en 10 dies, em sembla una...
10: És que n'hi ha que han fet dues borrada. Llistes, Klopp ha fet dues llistes,
12: sí,
10: i d'altres.
12: Sí, però també...
10: D'aquella manera, però...
12: Sí, però Klopp ha fet també perquè és el primer...
10: Sí, és un càsting, sí, etcètera.
12: Però el temps ho dirà una mica, jo crec que una mica sóc dels que pensaré que el temps ho dirà, perquè pots pensar, bueno, interromps menys els clubs perquè només hi ha dues aturades en comptes de tres, no? I el ritme de competició, doncs, el podrà recuperar el Barça el novembre no hi haurà aturada i tot plegat, però el temps
7: no, no n'hi ha hagut el setembre. És la candidata és la del setembre.
12: Ah, la setembre.
10: Exacte, la primera.
7: El novembre hi torna a haver-hi.
12: Sí, torna una altra, sí.
7: Et greu comunicar-t'ho, no. però que ho sàpigues. Que ho
10: també és una apassionada de la Nations League.
7: Sí,
10: comprovar.
7: Parlant de lesions, hola, Clara Rodergues, bona nit de nou.
13: Hola.
7: Actualització sobre l'estat físic de Kylian Mbappé. Ha parlat Zidane en roda de premsa.
13: Sí, i... Té pinta que marxa cap a Madrid, eh? Mbappé ha dit Zidane que no pinta bé, que ha patit una hiperextensió al genoll esquerre en el moment del xut, en el que ha fet el gol de la victòria de França en aquest partit contra Turquia, que no volen assumir cap mena de risc i que el més segur, pràcticament confirmant-ho, és que tornarà cap a Madrid Mbappé perquè passi allà les proves mèdiques pertinents i saber exactament què té Mbappé en aquest genoll esquerre.
7: Ara estic... Mira que estava completament d'acord amb el Pol Ballús, que no pot ser que estigui tot orquestrat, però pensant-hi, dic, i si Florentino li ha promès una campanya per la pilota d'or a canvi de dir en el primer partit però t'esborres i tornes cap a Madrid?
12: Em sembla un preu molt barat.
7: Barat? Sí,
12: sí,
7: eh?
12: Sí, sí, sí.
7: Sí, eh?
12: Sí.
10: Té un viatge a Àfrica on ha d'anar a dedicar la pilota d'or que guanya.
7: Perquè diguéssim que el seleccionador, que és Zidane, és com Ancelotti. No,
12: sí, no
7: els hi costarà tant de convèncer, no?
12: Jo crec que hi ha lesió de veritat, eh?
10: Jo estic
12: A més, veient el que ha dit Zidane una mica, sí, que ha dit literalment que no té bona pinta.
7: Sí.
9: I el context que has descrit és que no és el moment. Igual et pots esborrar de l'últim, si vols, de 4, però no. Sí. Quan queda un partit un partit abans que es tanquin les votacions, el dia que s'estrena el teu nou seleccionador, no és el moment.
7: Jo també ho crec, però és que vaig fent, saps? Vull dir,
9: em
7: surt aquí la coherència, em surt per aquí a l'esquerra la coherència i per l'altra, per la dreta, em surt aquí el rostre de Florentino Pérez i dic... Sempre, saps? Vull dir, ho he de posar sota sospita. Però sí, teniu raó que la coherència fa pensar que va passar proves demà o demà passat i que veurem què té Kylian Mbappé. Si hi ha qualsevol novetat més, Clara ens ho fa saber.
13: Perfecte.
7: Una pausa, minut, i de seguida tornem. I acabem de rematar aquesta prèvia de l'Anglaterra-Espanya amb, entre altres qüestions, la pilota d'or, perquè, esclar, li hem preguntat a Rodri i a Harry Kane, que també ha parlat en les hores prèvies a aquest Anglaterra-Espanya de demà.
14: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
7: Dos minuts i tres quarts de 12 de la nit. El tu diràs en directe, i en directe també arriba el comunicat de la Federació Francesa. Torna a entrar la Clara Rodergues. Bé, de fet, no ha marxat de l'estudi, Clara? Que ara t'has quedat aquí per explicar-nos què diu aquest comunicat oficial ja de la Federació Francesa.
13: Sí, és breu, però confirma que té una lesió al genoll, que s'ho ha fet en l'acció del gol, en el xut, confirmem-ho, lesió tendinosa al genoll. Per tant, és baixa per la resta de concentració. Això vol dir que tornarà cap a Madrid, com ja havia avançat Zidane, que segurament passaria a la trobada de la premsa posterior al partit. Per tant, Mbappé, que torna cap a Madrid. Veurem aquestes proves que determinen, però de moment aquest primer comunicat de França és la lesió al tendó del genoll esquerre.
7: Doncs veurem, efectivament, què és el que té Mbappé i si pot jugar en els pròxims partits. Recordo que el proper partit del Madrid és contra el Villarreal, al Bernabéu, no? Si no m'equivoco, partit contra el Villarreal al Bernabéu. Sí, Dami?
8: Sí, contra el Villarreal al Bernabéu, pròxim partit. Vols a Madrid, sí.
10: A un mes del clàssic.
7: Sí. Un mes del clàssic. Sí. Vols afegir alguna cosa sobre aquestes notícies que van arribant d'Mbappé com a narrador dels partits del Real Madrid, Damià López?
8: No, doncs que aquí tota la premsa madridista està pendent del partit de demà, però també estan alerta de totes les lesions del Madrid. No, què vols que et digui? Que doncs lògicament té un impacte brutal i que la sensació és que és un efecte dominó, no? Que en el moment en què doncs hi ha una mala notícia, doncs arriben totes les males notícies i que no és l'any. I que la lesió d'Mbappé, per molt que no estigui sent el seu any, doncs és brutal, perquè sobretot jo crec que en els partits justament com el del Villarreal, perquè en els partits de casa en què el Madrid ataca i fa el primer gol, al final acaba sent demolidor i suma molts gols. Llavors, bueno, hi ha partits com el de l'altre dia en què doncs desapareix perquè no arriben i perquè està desconnectat, però sobretot en partits de casa com els que li venen al Madrid, que juga dos partits consecutius en què és bàsic, és una pèrdua ja no només a nivell esportiu sinó per tot el soroll que provoca, perquè després de la derrota contra l'Atleti de Madrid amb tot el soroll que provoca aquesta derrota, ara sobre una lesió d'Mbappé, clar, és que cada dia passa alguna cosa nova al Madrid.
12: Tinc una pregunta per tu, Guidami, que no sé si amb tota... Ara aquí descrivies l'ambient de la premsa del Madrid que hi ha aquí desplaçada amb la selecció. Tu detectes més pro Vinícius o pro Mbappé amb els que hi ha aquí?
8: Jo crec que l'any passat eren molt pro Vinícius.
12: I ara estan canviant.
8: Al llarg de l'any, però és que ara et diria, Pol, que és impossible ser pro Vinícius.
12: Clar, clar.
8: És que ara mateix, amb aquest rendiment, no? Vull dir, és que Vinícius t'ho posa impossible per poder defensar-lo. Sí. Perquè és una cosa que clama al cel. Tu pots ser defensor d'aquest futbolista, però és que, i ja no parlem d'una qüestió d'actitud, de la forma de ser el jugador, és que està en un moment de forma... tots hem vist quina pot ser la millor versió de Vinícius. El que passa que sí que és veritat que a nivell de compromís, que és el que defensen els que estan al costat de Vinícius sempre, és un jugador que mai s'ha esborrat, no? Sí. Això és el gran aval de Vinícius. Mai s'ha esborrat, sempre hi ha estat, fins i tot en partits absolutament intrascendents. Recordo el camp de l'Espanyol, que Vinícius sempre hi va ser, però esclar...
12: I en va fer en canvi, sí.
8: Sí, tu deies abans, el camp del Betis, per exemple, com que es posa la mà a la cuixa,
12: sí,
8: i se'n va, i en canvi tot el soroll doncs repercuteix en Mbappé. Una lesió per aquí, una lesió per allà, ara deixes de fer gols, ara te'n vas de vacances a no sé on, a Itàlia, Grècia, etc. En canvi, jo crec que també diria una cosa més. Crec que al final a tots se'ns jutja la vida per l'expectativa, no? I el futbolista encara més pel que pots donar. I jo crec que hi ha la sensació que d'Mbappé un espera més que de Vinícius. I clar, com que espera... I això ja tampoc diu molt de Vinícius, perquè ara la gent ja... Tu fas una enquesta... Bé, també el temps passa molt de pressa i tot és molt canviant. Però ara mateix, entre el madridisme, l'enquesta guanya Diomandé en lloc de Vinícius. Jo crec que ara el madridisme et posa Diomandé per damunt de Vinícius. Però el problema d'Mbappé és que la gent espera tant d'ell que com que els hi ha donat tan poc, bé, no els he donat cap títol, doncs ara mateix jo diria, Pol, que és que ara mateix més d'un madridista et diria Diomandé i Espí. Et diria això.
7: Al final, sí, més enllà d'això, veurem si Mbappé es perd algun partit del Madrid, però si se'n perd algun, el gran beneficiat és Vinícius, que ha demostrat en aquests dos anys, que tampoc ha estat al seu màxim nivell, que aquell mes en el qual no va rendir gaire bé Mbappé, va estar fora per lesió, doncs Vinícius, com a mínim, va fer alguna cosa més del que ha demostrat en aquestes últimes dues temporades en les quals no ha estat bé. Per tant, no sé si ho estarà celebrant al Brasil, suposo que no, perquè potser no deu estar ni el cas ara mateix està a Austràlia.
12: Deu dormir, no?
7: Segurament, deu estar dormint i es llevarà amb la notícia d'aquesta lesió d'Mbappé. Comunicat de la Federació Francesa, se'n torna a Madrid, passarà serà proves amb aquesta lesió tendinosa al genoll esquerre. 3 minuts per sobre de 3 quarts de 12 de la nit. Buscarem un últim punt de vista d'aquest Anglaterra-Espanya a Wembley. Tinc en línia el periodista del diari The Guardian, el Sid Lowe. Hola, Sid, bona nit.
15: Hola, muy buena nit.
7: Quin partit tenim demà, aquest Anglaterra-Espanya a Wembley, en condicions normals, quan Anglaterra juga a casa, gairebé contra totes les seleccions, és favorita. Demà creus que és favorita o no?
15: A ver, bueno, yo creo que el favoritismo es un poco, no sé, es un poco, depende un poco del contexto, ¿no? Y yo creo que el contexto de ese partido es un partido en que los dos vienen de mundiales bastante buenos, aunque obviamente el Mundial de España es mejor. Creo que hay un respeto enorme hacia la selección española y por lo tanto, hombre, jugando en casa se puede pensar esto, pero yo creo que los ingleses en general pues dan por hecho de que la favorita, a priori, és la selecció espanyola, però bueno, jugando en Wembley, quién sabe.
7: Hi ha una reflexió en les últimes hores d'Anthony Gordon que m'ha agradat moltíssim. Ell parla de la qualitat que tenen jugadors com Rodri, no? O com Pedri, sí, que ha vist durant aquests últims entrenaments al Barça, i diu, o arriba a dir, que segurament ells no hi podran arribar mai, aquesta qualitat, aquest domini de la pilota, no? És una mica la resignació dels anglesos a jugar a l'estil que fa anys i anys que juga la selecció espanyola, que juga al Barça i que juga a molts equips del futbol espanyol que intenten practicar.
15: Sí, a mí me parece una reflexión muy interesante. Es verdad que tiene un puntito así de resignación, un puntito, digamos, casi de fatalismo. Decir, mira, pues yo me rindo, pues no puedo hacer nada porque estos son muy buenos. Pero si tú aceptas eso y tú dices, mira, a eso no podemos jugar, pero eso no quita que podemos jugar a otra cosa. Y es verdad que Inglaterra, yo creo que lleva unos cuantos años intentando encontrar ese punto de identidad, ¿no? Es intentando decir, mira, tenemos que ser más modernos, tenemos que tener más capacidad con la pelota, tenemos que ser capaces de manejar mejor los tiempos del partido, pero también tenemos que saber lo que somos. Y si no tenemos los futbolistas los futbolistas que crecen en la Masía, por ejemplo, si no tenemos un futbolista como Rodri, pues tenemos que buscar un poco cuál es la identidad y a partir de ahí, pues competir. Y luego hay otro contexto que tiene que ver concretamente con Thomas Tuchel, que me parece muy, muy interesante. A Tuchel, cuando le ficharon, dijeron que mira, reconocemos que Inglaterra está muy, muy, muy cerca. Este entrenador le fichamos para que dé el último paso. Es decir, que en el Mundial, que llegue a semifinales, la gente dice, ya, pero si ya llegaba a semifinales. Tú viniste precisamente para dar el último paso y cuando llegas a semifinales, pues claro, se da un paso hacia atrás. Y yo creo que eso es un concepto más mental que estilístico, ¿no? Es decir, mira, tenéis que tener, digamos, el coraje y la valentía de ir a jugar. Y yo creo que dentro del contexto del análisis de Gordon, tú puedes decir, mira, como yo no puedo jugar, pero sí que puedo jugar con valentía, que sí que puedo jugar dando un paso más adelante, ¿no?
7: Parlant de Gordon, Sid, quina opinió en tenen a Anglaterra? Ha canviat una mica l'opinió que en tenen? A vegades quan un jugador marxa al Newcastle i se'n va al Barça, no? Com de sobte el consideren millor futbolista només perquè ja juga al Barça. Quina opinió en tenen allà, sí, d'Anthony Gordon?
15: Sí, hombre, a ver, está bastante claro que cuando un futbolista ficha para el Barcelona, pues está claro que la gente inmediata dice, uff, pues será bueno, ¿no? Y ya solo con fichar, pues ya se le toma quizás un poco más en serio. Pero yo creo que más que un cambio de opinión en torno a su capacidad, es un poco un cambio de opinión, diría, ¿cómo decirlo? Diría anímico, ¿no? En plan, oye, ojalá le salga bien. Olé que se haya ido a España, olé que se haya plantado en la Liga Española, que se vaya a Cataluña y que juegue con el Barcelona. Porque yo creo que hay una especie de orgullo, ¿no? De pensar, mira, que tenemos a Harry Kane jugando en Alemania, tenemos a Jude Bellingham jugando en el Madrid, tenemos a Trent, pues es verdad que lo de Trent no ha salido del todo bien, ¿no? Pero tener a Gordon, y además tener a Gordon con un entrenador que se le ve que lo que propone encaja muy bien con lo que es Anthony Gordon, que puede que tenga algún que otro, alguna limitación, digamos, técnica, pero que es súper intenso, súper rápido, y se ha encontrado con un fútbol en el Barça, que es una especie de mezcla de ese fútbol típicamente español o típicamente de la Masía, con un fútbol mucho más dinámico y mucho más vertical. Y en el dinamismo y en la verticalidad, creo que Anthony Gordon puede encajar muy bien. Y yo creo que más que cambiar de opinión sobre él, en Inglaterra hay una sensación de estar a la expectativa y con la esperanza de que ese traspaso le venga muy bien.
7: De fet, Gordon tot apunta que podria ser titular. En canvi, per exemple, sí. Rashford no hi és per lesió. En el cas de Rashford és sempre la mateixa història, no? Lesions, sí. De vegades... sembla que va poder gaudir el Barça, però que quan arriba al Manchester United tornen a passar les mateixes coses que li han passat en els últims anys de la seva carrera, eh?
15: Sí, es una pena, ¿eh? Además, porque creo que todos tenemos claro que hace, no sé, hace 5 o 6 años, pues Rashford apuntaba muy alto, luego se estancó, pues luego tuvo su paso por el Aston Villa y arrancó muy bien, pero luego también otra vez volvió a estancarse. Yo creo que un poco lo que decíamos de Gordon, ¿no? Que a la gente en Inglaterra decía, oye, pues ole tú, ¿eh? Haberte ido a la Liga Española, haberte ido al Barcelona, haber ganado la Liga en Cataluña, en ese sentido, pues encantados, pero que en el fondo la gente pensaba, ya, pero si viene otra vez para casa, va a jugar, va a terminar siendo importante, y la gente tenía esa duda, y quizás, hombre, es una pena para él, porque él obviamente pues estaba muy, muy a gusto en Barcelona, estaba muy a gusto con sus compañeros. Yo le vi, por ejemplo, la noche de ganar la Liga, y estaba con nosotros en la tele, pues hablando con Ferran Torres, y fíjate, se han ido los dos, ¿eh? Sí. Y había un momento en que Ferran le decía, no, tío, tú tienes que quedarte, el año que viene vamos a ser imparables, que vamos a ser muy buenos. Lo que pasa es que él sabía en todo momento él sabía que, oye, mis estadísticas son muy buenas, el Barcelona está encantado conmigo, pero encantado como para pagar el traspaso. Él siempre temía que no. En el fondo yo creo que él siempre sabía que no. Y claro, en cuanto el Barcelona fichara a Anthony Gordon, pues ya sabes que Rashford no va a seguir.
7: Sí, sí. Una última qüestió per part meva. N'hem parlat molt. No sé si a Anglaterra se'n parla tant com aquí a Espanya, tu ens ho podràs dir, de la pilota d'or. I si es fa molta campanya per Harry Kane o no es fa tanta campanya com aquí a Madrid, sí, sí. O també l'ha fet la Mina a Barcelona.
15: Sí, bueno, mira, te digo una cosa. Hace, a ver, ¿cuántos serán? Bueno, pues serán hace casi 20 años. Yo me acuerdo mantener una conversación con Michael Owen cuando estaba jugando en el Real Madrid, ¿no? Y yo le decía que, oye, lo del Balón de Oro y tal, y me decía, no, es que yo vengo aquí a jugar en España y todo el mundo me habla del Balón de Oro. Que él cuando lo ganó, ni lo dio dos, vamos, ni paró a pensarlo, ¿no? De hecho, Gerard Houllier, que era su entrenador en aquel momento en el Liverpool, le tuvo que agarrar y decirle, oye, que sepas que eso es muy, muy importante. Eso es muy grande lo que acabas de hacer. Que eso no es una cosa menor. Es verdad que en los últimos 20 años pues ha cambiado bastante la mentalidad. Es verdad que en Inglaterra se habla del Balón de Oro. Es verdad que hay debates. Todo eso es cierto. Pero tanto como aquí... Y perdóname que lo diga, tan viciado como aquí, no. Si te digo la verdad, y bueno, tampoco entro yo a valorarlo, ¿no? Pero en Inglaterra, por lo menos, hay una especie de mentalidad que dice, ¿pero qué hacen estos? Y por estos, pues le hace Mbappé y a menor medida, quizás un poco Lamine, ¿qué hacen estos haciendo campaña? ¿No? Que eso es un poco extraño, ¿no? Lo ven como algo muy político, uh-huh. que realmente no tendría que ser así. Yo creo que la gente en Inglaterra estaría muy orgulloso si termina siendo Balón de Oro Harry Kane. Uh-huh. Yo creo que lo ven factible, pero digamos que no es la obsesión que es en España, ¿no? Y, uh-huh. y creo que también hay una... Hay una mentalidad general, creo, en Inglaterra que dice que, mira, al final, pues probablemente tiene que ser un campeón del mundo y, por lo tanto, pues probablemente tendría que ser Lamine Yamal en el caso de que no fuera Harry Kane.
7: Ajá. És a dir, que prefereixen que guanyi Lamine Yamal si no és Harry Kane el guanyador, que, de fet...
15: Yo creo que sí. Oye, a ver, obviamente es difícil saber las preelecciones de cada uno, ¿no? Pero en general yo creo que la sensación es que, hombre, también es verdad que ten en cuenta que en Inglaterra pues se ve mucho fútbol español, no tanto como la Premier, pero mucho fútbol español, y han visto lo que ha pasado en la Champions los últimos 2 años con Mbappé, creen que la ausencia de un trofeo de Mbappé pues le quita muchos méritos, y hay una sensación en Inglaterra de que Lamine Yamal es una cosa muy, muy, muy especial. Pero muy especial. Hay una, yo creo que hay una, ¿cómo decirlo? Hay una admiración hacia Lamine, yo creo que muy alta, ¿eh?
7: Sí, ¿eh?
15: Sí, sí, mucho, mucho, mucho. Uh-huh.
7: Doncs molt interessant, veurem demà com el rep Wembley, com el reben els anglesos i què és capaç de fer Lamine en el seu primer partit a un estadi mític pel Barça, per la història del Barça i també per la història del futbol com és l'estadi de Wembley a Londres. Sí, t'ha estat un plaer xerrar una estona amb tu d'aquest Anglaterra-Espanya de demà. Moltíssimes gràcies per aportar el teu punt de vista també sobre el que pensen allà, que a vegades aquí estem una mica més desconnectats. Una abraçada molt gran des de Barcelona.
15: Vinga, un abraço.
16: Tu diràs, amb Gerard Ballera.

0: minuts per sobre la mitjanit. Pareu atenció perquè ja arriben els Skoda Days, Skoda Lampis, del 17 al 26 de setembre. Per tant, aquest dissabte, últim dia, aprofita ofertes úniques en vehicles Skoda en estoc. És el moment de trobar el teu Skoda al millor preu. No deixis escapar aquesta oportunitat. Skoda Days, només Skoda Lampis. Més informació a lampis.es. Va, que tancarem línies amb Londres. Abans, però, capítol Torra. Damià, han parlat aquesta tarda i aquesta nit Rodri i Harry Kane sobre la possibilitat de guanyar la pilota d'or, tenint en compte que són dos dels candidats.
1: Sí, hi ha hagut un moment divertit a la sala de premsa quan li han preguntat a Rodri i li han reflexionat que semblava que ell no la volgués guanyar perquè ell no reivindica o no se la va demanant, per dir-ho així, com si que d'alguna manera es pot interpretar que ho han fet Lamine i Mbappé. I Rodri li ha preguntat al periodista si es pensa que ell no la vol guanyar.
2: ¿Tú crees que no quiero ganarlo? No, yo sé que es un premio que no depende de lo que uno salga a decir. Depende de lo que hayas demostrado en el campo y depende de un jurado particular formado por 100 periodistas que deciden. No creo que nada de lo que diga pueda servir para influir en su decisión. Aparte que los títulos individuales son una recompensa al trabajo colectivo, ¿no? Y a un deporte que entendemos que es colectivo y que nada de lo que jugadores como yo hemos logrado se entiende sin tus compañeros. Evidentemente, por preferencia, yo siempre dije que me encantaría que lo ganara un español, pero lógicamente, claro, que me gustaría ganarlo. Pero no depende de mí y por eso no salgo a reivindicarlo.
1: Hores abans havia parlat també Harry Kane a Anglaterra, que avui s'ha entrenat a la casa de Kane, a la ciutat esportiva del Tottenham, l'equip de procedència de Harry Kane, i quan li han preguntat per la pilota d'or, doncs Kane ha admès doncs, que sí, que li agradaria guanyar-lo i que, de fet, doncs, a la vista de la temporada que ha fet, doncs que és una gran oportunitat per ell.
3: La millor oportunitat és ara, sí. Potser també en el futur, ja ho veurem, però sí, crec que de moment a la meva carrera és la millor oportunitat sense cap mena de dubte. Des del punt de vista personal va ser la meva millor temporada, també des del punt de vista d'equip pel que fa a títols i rendiment. Així que sí, és una cosa que òbviament seria increïble de guanyar. Però com no paro de dir, ara depèn d'altres persones i de la seva opinió sobre els jugadors i sobre la temporada passada. Així que haurem d'esperar i veure què passa. Sé que no serà l'última vegada que en parli, però encara queda un mes i el meu objectiu és intentar ajudar l'equip a aconseguir una bona victòria demà a la nit. This team, get a good win tomorrow
1: night. Doncs ànim, Gerard, que ja s'acaba, que
0: sí.
1: Ja en pocs dies s'acaba.
0: Sí, sí, sí.
1: Espanya, 39 partits d'imbatibilitat, rècord absolut, el va batre quan va derrotar Argentina a la final del Mundial. L'aspiració, a banda de seguir guanyant partits en si i d'avançar en aquesta Nations League, doncs demà continuar sumant partits d'imbatibilitat. Veurem quina és l'ambició. Recordem que després de guanyar el Mundial 2010, Espanya va recollir derrotes i derrotes dures. Recordo golejades a Portugal, també a Buenos Aires contra Argentina. Diversos al·licients. Primer partit de Lamine a Wembley.
0: Sí, sí.
1: Primer partit de Luis de la Fuente a Wembley. Luis de la Fuente, a aquestes alçades, no havia dirigit mai a Wembley. Veurem a Gordon, que demà serà titular, lògicament també Harry Kane, Bellingham. Un partidàs. God save the Queen.
0: Pensava que deies God save the Nations League, eh?
1: Però això sempre. Això és God save the National Teams Soccer.
0: Molt bé. Endavant. Tres quarts de nou, Anglaterra, Espanya. El seguiran, evidentment, puntualment amb el Damià López a Wembley, al Superesports, i després, evidentment, totes les reaccions que hi hagi aquest partit, aquest gran partit, el gran partit del cap de setmana, us els farem saber aquí al Tu Diràs. Dami, gràcies, una abraçada.
1: A vosaltres, abraçada.
0: Bona nit. Somriu al Ballús, deu pensar que la nit encara és llarga pel Damià, no?
4: No, el Damià es porta bé. Damià és un... Un soldat de la feina.
0: No, please, que no té dret a rèplica.
4: No,
0: ja
4: soldat de la feina.
0: Ja l'he acomiadat.
4: No, m'ha casat amb la informació.
0: Sí, sí. Esteu d'acord amb Rodri que sortir a parlar i a fer campanya no condiciona el vot dels periodistes?
4: No, jo crec que pot condicionar.
0: O condiciona.
4: Aquest any crec que pot. No crec que hauria de condicionar. Crec que en un món ideal no hauria. Però tal com està muntat tot, crec que sí, que tots en són plenament conscients i per això hi ha hagut aquesta desfilada de personalitats dels mitjans de comunicació en les últimes setmanes, jo crec que sí.
5: Sí, sí, no... Si has demostrat que condiciona, és que el Tour ha sigut bestial, tant de Kylian Mbappé com sobretot també de Lamine Yamal, i potser encara no ha acabat aquest degoteig d'entrevistes reivindicant que se'l mereixen l'un i l'altre. Si no condiciones, no... No ho farien, jo també ho crec.
6: I sí, perquè hi ha debat. Perquè no hi ha una figura clara que diguis hi ha un guanyador que tots tenim clar que serà aquest, és qüestió de dies. Això cadascú fa la seva campanya i jo crec que sí, que aquest any condiciona.
4: També abans fora d'antena estàvem parlant que, clar, si això té èxit, els anys que venen, què serà
0: no,
4: això?
0: Que marquin 15... No, 15 no, 7 dies. 7 dies,
5: dies de campanya.
0: 7 dies de campanya.
4: Sí, sí.
0: 7 dies de campanya amb Florentino amb la bandera de Mbappé.
6: Exacte.
0: A la llotja, si vol, Florentino amb la bandera de Mbappé. L'eslògan, també, que li facin l'eslògan.
5: No està mal, és millor que la Nations.
4: Que qualsevol jugador que es vegi amb opcions dirà, bueno, qui em vol entrevistar? Que vaig cap allà.
0: Passa que ja haurem de començar a reclamar que hi ha una mesa electoral aquí, la del periodista espanyol, que no sé si una irregularitat, eh? Avui el pare de la Minya Mala ha dit que guanya o guanya Espanya el Mundial. Hi ha un futbolista que és estrella mundial que juga a la selecció espanyola, com és la Minya Mal, i potser m'equivoco, eh? No crec, però el periodista que votarà aquí a Espanya votarà a Kylian Mbappé en primera posició, entre altres coses, perquè...
5: Li ha fet dues entrevistes aquesta setmana.
0: Li ha fet dues entrevistes i sabem quina relació té amb Florentino Pérez.
6: Sí, sí.
0: Sabem qui
6: no.
0: Ha anat així. Sabem quina és la seva posició al diari AS, etcètera, etcètera. Per tant, vull dir que si això passés en un altre país, o si la Minya Mal, en comptes de, no sé, de futbolista del Barça, i no sé, o no tenir, diguéssim que arrels al Marroc, etcètera, etcètera, seria molt diferent, eh? Molt diferent.
6: Arrels del Marroc i nascut a Catalunya.
0: Etcètera. Vull dir que,
6: És ficció absoluta, però si Rodri hagués anat al Madrid, per qui farien campanya?
0: Oh, està clar. Està clar. Bé, no, hauríem tingut un problema perquè suposo que Mbappé s'hagués emprenyat. Però...
6: Jo, clar, haguéssim tingut un cidral allà dins. Sí, sí.
0: Perquè Rodri, ja l'hem sentit, no...
4: Sí, ja,
0: no,
4: ja ho té fet,
0: ja en té una.
6: Sí, ja en té una
0: i deu dir, mira, ja està.
4: Hauria tingut el fitxatge que volia ja i només amb el fet de ser allà ja en tindria prou i en canvi Mbappé no, té prou.
0: Sí, sí, això és veritat, això és veritat. Dilluns es tanca la votació a la Pilota d'Or. Dilluns 28 de setembre és l'últim dia que tenen els periodistes per votar i després fins al dia 26, diria que és, el dilluns 26 a Londres.
4: Coincideix més o menys amb el clàssic, eh?
5: L'endemà.
6: Clàssic és clàssic, diumenge 25 a les 9 de la nit.
0: Doncs sí, sí. Suposo que dilluns s'acabarà ja totes les campanyes perquè estarà tot dat i beneït, els periodistes ja hauran votat i ens podrem centrar en el futbol durant aquest últim mes abans que s'entregui aquesta Pilota d'Or 2026. 10 minuts per sobre la mitjanit, fa ja unes quantes hores el Brasil ha jugat un amistós a Austràlia contra Austràlia, que ha acabat amb empat a 1. Corresponsal de RAC1 al Brasil, Pau Ramírez, què tal? Bona nit.
7: Què tal, Gerard? Bona nit.
0: Bona nit. 7 de la tarda, diria, no?, aquí al Brasil.
7: Sí, 7 i 10, sí. 5 hores menys.
0: Val. El partit s'ha jugat, em sembla que ha començat a les 12 del migdia, hora catalana, a les 7 del matí, al sí, Brasil. Sí. Per tant, molt sí. Aviat. Molt aviat. 1-1, amb Rafinha jugant tot el partit, 95 minuts, assistint en el gol de l'empat que ha estat en l'última jugada del partit, ha llançat el córner que ha servit perquè el Brasil empatés, i, per exemple, contrasta amb els 60 minuts que ha jugat Vinícius. El Brasil ha empatat i gràcies, Pau. I les crítiques, crec que aquí al país, són importants, no? Vull dir que no estan gens contents.
7: Exacte. Jo crec que si segueix amb... O millora molt o aviat es començarà a demanar la dimissió de Carlo Ancelotti perquè des que ha arribat, és molt que ha arribat fa poc temps, ha tingut poc marge de treball, però la Seleção no millora en res als seus antecessors i els resultats doncs, són bastant decepcionants, ja no només per l'eliminació del Mundial, sinó de moment doncs, en aquest nou cicle el primer partit ha estat bastant decepcionat, un empat al temps de descompte contra Austràlia, que sempre ha estat un rival molt, diguem, assequible pel Brasil. I, bueno, de fet, els titulars ja són que torna a decepcionar la selecció, que no millora, que no es veu un progrés, i per tant jo crec que tindrà poc marge Ancelotti si no comença a millorar els resultats. Tornen a jugar al Brasil de la setmana que ve contra Austràlia, contra la Índia. Jo crec que es dona per fet que hi haurà una golejada, però la Índia no crec que sigui el rival per medir l'estat o com està la selecció brasilera. Doncs les dues proves, per tant, eren contra Austràlia. De moment la primera ha estat bastant decepcionant i ja et dic que la pressió començarà a caure i de manera bastant forta contra Ancelotti si no milloren.
0: A les crítiques d'Ancelotti a Vinícius o no sé si fins i tot a Rafinha, com li va passar a Messi amb el fet de que aquí el Barça s'inflava gols i potser el Brasil no en marca, n'hi ha o no són tan individualitzades i s'entren a la banqueta?
7: No, de moment no hi ha hagut cap crítica, no n'he vist cap a Rafinha. El que passa, per exemple, al portal de Globosport, que és el més popular a tot Brasil, que deixaven votava una part doncs, els periodistes i l'altra l'afició li ha donat un 2.5.
0: És a dir, sobre 10, eh?
7: Sí, sobre 10. Li ha donat un 2.5 a Rafinha. Crec que la nota era un 5, la que li han posat els del portal, els periodistes especialitzats, i al públic doncs, la meitat, un 2.5. Per tant, ja vol dir, és un reflex no?, de que la gent no acaba d'estar satisfeta i, bueno, i en Vinícius els comentaris són que realment ha tingut una altra actuació molt decepcionant amb la selecció brasilera. Hi ha una imatge que ja s'ha convertit en un meme, és que intenta fer aquell regat que feia Garrincha, que deixava la pilota quieta i amb el cos anava cap a un costat, doncs ha intentat fer això i el rival li ha pres sense cap mena de problema la pilota i se n'ha anat. És a dir que Vinícius, crec que aniran amb les crítiques, que ja comencen a caure cap a Vinícius perquè el seu rendiment en Brasil és realment molt fluix, abans que Rafinha.
0: Mira, vull destacar un fragment de la roda de premsa d'Ancelotti perquè ara algú es preguntarà, Rafinha jugant 95 minuts, és un partit amistós. Dimarts que ve tornen a jugar contra Austràlia. Què passa, que tornarà a jugar Rafinha en 95 minuts? Li han preguntat per si farà rotacions a Ancelotti i ha dit això.
8: Que va mudar un poco, no mucho, pero un poco, vamos, algunas mudanzas, pero dar minuto a otros.
0: Algunes mudances, ha dit Ancelotti, algunes rotacions que imagino que Rafinha no tornarà a disputar el partit sencer, perquè seria clamorós, avui ha donat descans a unes quantes figures, entre elles la de Vinícius, i Rafinha ha jugat tot el partit. Està bé, no s'ha lesionat, de fet, que sapiguem, sinó que em corregeixi el Pau, crec que no hi ha cap jugador brasiler que hagi pres mal, i Rafinha ha jugat, diria que de més de mitja punta, no? Jugava Endrick com a davanter centre.
7: Sí, més o menys ha fet parella amb Endrick a l'atac. Endrick jo crec que ha estat la gran sorpresa perquè es donava per fet que seria Pedro, el davanter titular de Brasil, finalment ha estat Endrick, i a vegades doncs, ha anat intercalant amb Vinícius o amb Estevao a les bandes, però no acaba d'encaixar ni Rafinha ni Ancelotti acaba de trobar la tecla perquè acabi de brillar Rafinha o la Selecao doncs, tenir més bons resultats o un joc més fluid i més vistós. No acaben d'encertar-la i, de fet, a l'acabar el partit, Ancelotti ha demanat a l'afició que ha de tenir paciència. Mm. És a dir, que ja està demanant paciència perquè sap segurament que o millora molt el dimarts o li començaran a caure les crítiques i no, bueno, deu tenir una multa, una clàusula de rescisió bastant elevada o si el fan fora, però si no, és a dir, aquí no s'estan, porten 4 o 5 seleccionadors en els últims 3 o 4 anys, vull dir que no serà una excepció.
0: Sí. Última qüestió, dorsal 10, Rafinha, hereta el que portava Neymar. T'ha sorprès a tu, personalment?
7: No, ja se sabia que portaria...
0: Ah, se sabia?
7: Sí.
0: Avui l'estrenava, ja diguéssim. Val.
7: Sí, avui l'ha estrenat i, bueno, una sorpresa. El que és una mica la sorpresa és el que Ancelotti no acaba doncs, de fer jugar a la selecció. És veritat que ara doncs, és un nou cicle, hi ha molts jugadors nous, segurament alguns dels que estaven a la banqueta, els oients, doncs, molts no els han sentit a parlar mai, són... han de ser, en teoria, el futur del Brasil, però bueno, de moment avui han jugat més o menys els de la confiança d'Ancelotti, veurem si el dimarts dona opció a jugadors doncs, que també debutarien, cas d'Artur Díaz, de Breno Bidón, de Martinelli, bueno, hi ha moltes novetats i en teoria doncs, a poc a poc han d'anar agafant el relleu, aquesta és la primera convocatòria que, per exemple, no hi ha ni Neymar, ni Casemiro, ni Alisson, vull dir, noms il·lustres de l'última dècada de la selecció brasilera. L'única, a part de Rafinha, però crec que ja no entra tan enrere, és Marquinhos. La resta, doncs, ja ha anat deixant pas i veurem, perquè contra la Índia sona per fet que serà una golejada d'escàndol i segurament Rafinha no crec que actuï contra la Índia, sinó que sent un rival tan dèbil Ancelotti optarà per donar, doncs, o fer debutar a aquests que ha convocat per primera vegada.
0: Esteu aquí a la taula comptant els minuts de Vinícius i Rafinha en aquesta aturada?
6: Contra la Índia, però l'hauria d'alliberar i que tornés abans, que se l'estalvies directament, ja el desplaçament i tot plegat.
0: Sí, mira, en el cas de Brasil és veritat que juguen una setmana abans de que es torni la competició de clubs. Sí, vull dir que hi ha una mica de marge.
4: Més viatge, també.
0: Però clar, el viatge no li treu ningú a Rafinha.
5: I el passat en madridista d'Ancelotti.
0: Desconfies, veus? Ja torna.
5: Ah, sí, la coherència i la
0: coherència i el rostre, El rostre d'aquí de Florentino, Tens aquí el...
5: No me'n fia ni un pèl, Ancelotti,
0: ni un pèl. Pau, una abraçada des de Brasil, gràcies.
7: Gràcies, una abraçada.
0: Que vagi bé, adéu, adéu. Baby, baby, baby, baby, baby, would you? Could you make it all right? Or maybe that much better? 3 minuts, per sobre un quart d'una de la nit. Hem repassat, crec ja, tot el que ha donat de sí, que no és poc, la jornada de seleccions, la d'avui i la de demà amb aquest partit Anglaterra-Espanya 8:45 a Wembley. A més, pel que fa a l'actualitat del Barça, a veure, tenim novetats, Clara, amb el nou model de llicències de seients VIP al Camp Nou. Se'n posen més a la venda, o se'n comercialitzen més.
9: Sí, després de comercialitzar suites i llotges, ara vendrà llicències individuals de llarga durada de la mà del seu soci Legends Global. Els clients podran disposar d'una llicència exclusiva sobre un seient al Camp Nou, del Camp Nou, durant 15 o 30 anys. El club en posarà 2.000 al mercat i la previsió que té és generar al voltant de 700 milions d'euros d'ingressos. En total, el Barça disposa de 9.500 seients VIP per l'exfut al Camp Nou, 5.000 s'han venut de manera directa amb més de 380 milions d'ingressos compromesos, 436 en paquets de PSL i ara posa a la venda aquestes 2.000 llicències individuals. Encara en quedaran per vendre partit a partit i d'altres que formen part d'acords de patrocini i que, per tant, no es posaran a la venda.
0: On és la butxaca, la torre?
5: No hi arribo. Prefereixo més el seient a tribuna de premsa, també t'ho diré.
0: Sí?
5: Ja, home, sí.
0: Sí, però càtering res allà, No rasques...
5: El bocat es porta de casa.
0: Ni una aigua, no? Pràcticament, a vegades, Francesc.
4: Ara una aigua, sí.
5: No ens podem queixar.
6: Des d'aquesta temporada tenim una empolera...
0: Compte que hi ha gent del Barça que t'està escoltant, eh? Hi ha gent del Barça que t'està escoltant. Ha estat a punt de queixar-se i ara...
4: No.
0: A veure si m'ho trauran, ara.
6: Ampolles d'aigua en tenim.
9: Deixa'm dir que l'altre dia el partit de Champions del Barça femení, molt bé. L'entrepà de fuet, molt bo.
4: Mira.
0: Pa de fuet?
9: Sí.
4: Pa de fuet, eh?
9: Hi ha aigua i mica de patates fregides, però l'entrepà estava...
0: Era de Vic, el fuet, o...?
9: Desconec, però va entrar molt bé, va entrar molt bé.
5: Els dies de partit molt bé i els dies de roda de premsa.
9: Oh, també, sí.
5: Entrenament, flic, primer equip, sempre tenim...
6: Tens l'esmorzaret allà.
5: Arribem allà i esmorzarem.
6: Cafetó, suc de taronja, crujentet...
5: Cap queixa.
6: No és com la Premier, però, eh? Allà sí que t'alimenten que...
0: Doncs ja ho sabeu, si us voleu gratar la butxaca i els teniu, diu a la torre que no hi arriba, doncs ja ho sabeu. Si esteu interessats, a la web del Barça, tota la informació. I, clar, una bona notícia pel Barça, també. Un dels noms que estàvem esperant que pogués tornar a jugar, i tant a bon matí que reapareixerà, o potser pot reaparèixer demà, perquè ha tornat a una convocatòria.
9: Gairebé 4 mesos després, el 31 de maig, la de Ribas va jugar el seu últim partit amb el Barça, va ser l'última jornada de Lliga a camp del Madrid Club de Futbol, disputant la primera part. Després també va participar en 2 partits amb la selecció espanyola contra Anglaterra i Islàndia. Des de llavors, res de res per unes molèsties al turmell. Se li havia preguntat molt a Pere Romeu en aquest inici de curs, el tècnic que anava repetint, que cada dia la cosa anava millor, i aquesta tarda per fi ha entrat a la llista per jugar demà a Logroño a 4:45. Precisament avui, Aitana és protagonista del diari Marca en una entrevista en què parla d'aquests problemes i del dolor que ha patit i arrossegat.
10: Mentalmente le acabas encontrando la vuelta, pero al final cuando el dolor te limita sí que te acaba afectando mentalmente, ¿no? Entonces el tema físico en este tipo de situaciones es importante y, no sé, para mí está siendo un logro poder subir escaleras sin que me duela el tobillo, ¿no? Entonces creo que poco a poco estoy consiguiendo estos logros que para mí son logros pequeños, pero son cosas de la vida cotidiana que ahora mismo agradezco, ¿no? El poder tener una vida normal y por eso también estoy teniendo este proceso más tranquilo, porque vivir con el dolor es muy limitante.
9: A la llista també hi és Claudia Pina, que dimecres va donar l'ensurt contra el París. N'ha parlat Pere Romeu.
11: bien. Sí que terminó la rodilla todo bien. Terminó con un fuerte golpe en el tobillo. Hoy hará un entrenamiento algo más individualizado, pero todo pinta que está bien.
9: Segueixen de baixa Vicky, Kika, Benastin i Alexandri. Ha tornat a quedar fora Cata, que descansarà el partit, com deia, a 4:45. Al migdia a les 12, dos partits. Badalona-Granada, oportunitat per mantenir-se a la part alta per les catalanes. I Reial Societat-Reial Madrid.
0: Molt bé, doncs estarem pendents especialment d'aquesta possible reaparició d'Aitana. Gràcies, Clara. Ho deixarem aquí. De seguida anem cap a Girona per saber les reaccions de la victòria del Girona 2-0 contra l'Albacete, el Girona que dorm tercer de segona aquesta nit, i també intentarem saber l'última hora del partit del Sabadell, que juga demà a Balaïdos contra el Fidel del Celta a 6:45 de la tarda. Companys, Pol, Francesc i Albert, gràcies per participar a la tertúlia dels divendres, com sempre.
5: Bona nit.
0: Una pausa i de seguida l'agut amb la veure què s'ha dit a Montilivi després d'aquesta victòria gironina. Ara tornem. RAC 1.
12: Vaya un estiu, que estava jo allà al càmping de Torre en Barra amb la nena, amb la nevera, que d'allò, de cop es fot a ploure, no vam rebre cap missatge d'alerta, cap alerta, de cop es fot a ploure, se'm va endur la nevera de Port Espan, el cotxe ple d'aigua, i no em van enviar cap missatge, és a l'OS.
13: Fixa't.
12: Mira, calla.
13: Què?
12: Ara n'he rebut un.
13: Què diu?
12: O sigui, és alert. Versió RAC1, torna nova temporada en Toni Clapés. Ah, per això sí que els envien, no? Per això sí, i molt important, no. Des de luego.
14: Versió RAC1. De dilluns a divendres de 3 a 8 amb Toni Clapés.
13: Però aquesta alerta no és notícia. El que s'hauria de fer és enviar una alerta quan s'acabi del tot el versió. Això sí que seria notícia.
12: Ja seria hora.
13: I bona.
12: Walkers.
14: RAC1. Tots som u. Tu diràs, amb Gerard Ballera.
0: 4 minuts i arribarem al punt de 12:45 de la nit. No sé si preferiu anar d'entre dofins, dormir en un iglú o volar, anar a la Delta, perquè hi ha sensacions que són difícils d'explicar, com la de conduir el nou Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet, eficient i versàtil. Ara, Honda HR-V Full Hybrid, per només 29.460 euros en finançament a través d'Honda Bank, vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a honda.es. A veure, Gut, bona nit de nou.
15: Bona nit, jo dormia en un iglú.
0: Tu dormia en un iglú, d'acord?
15: Sí.
0: Sí, perquè anar d'entre dofins no t'hi veig massa i volar anar de la Delta encara menys.
15: No, això segur que no.
0: També et diré que conduir l'Honda HR-V Full Hybrid deu ser de les quatre la que hi ha menys opcions ara mateix, eh?
15: Vull dir ara
0: que
15: mateix, eh? Però, sí, però sí. No em subestimis, eh?
0: No et subestimaré, no et subestimaré. No hem de subestimar el Girona, que és tercer a la segona divisió. Què se n'ha dit de la victòria avui 2-0? Ja hem explicat a l'inici que, veient les ocasions d'un altre equip, doncs, no sé si d'injusta, però curteta pel que fa al joc, què se n'ha dit?
15: Sí, la superioritat del resultat o la comoditat que fa pensar el 2-0 no és el que s'ha vist al terreny de joc, però el Girona ha estat més contundent a l'àrea visitant i Gazzaniga i els pals han salvat el Girona d'encaixar com a mínim un gol en el partit d'avui davant d'un bon Albacete, que podria ser el nou cué de la categoria al final d'aquesta jornada. En tot cas, per Quique Álvarez, tenint en compte les baixes fins a 10 que tenia avui l'equip, la victòria té mèrit.
16: Le doy mucho mérito, pero con los pies en el suelo, sabiendo que creo y estoy convencido que tenemos que hacer mejor las cosas. Pero es verdad que tenemos cosas buenas, porque si no, no ganaríamos. Entonces, la pegada que estamos demostrando, que bueno, estamos siendo muy efectivos de cara a puerta, la solidaridad en ciertos momentos, aunque no defendamos del todo bien.
15: Això de la pegada, la contundència davant de la porteria contrària, vol dir que el Girona ha fet 14 gols i que té un partit més que la resta, però que és de moment el màxim golejador de la categoria. I ara, amb 13 punts, l'equip dorm tercer. Té tants punts com el Mallorca, rival diumenge del cap de setmana que ve a Montilivi una altra vegada, però com que ha fet més gols, és el Girona qui dorm per damunt del Mallorca. I per Quique Álvarez aquesta és una gran notícia.
16: A mi, com a entrenador, pues bueno, me gustaría ver otras cosas en ciertos momentos, pero también tenemos que ponernos en contexto de dónde venimos, del mercado que hemos tenido tan difícil, el verano tan difícil que hemos tenido, y a mí, pues, tener 13 puntos ahora, la verdad que bueno, para mí es una alegría, ¿no? Y le doy mérito a mis jugadores porque bueno, porque lo tienen.
15: I parlant d'alegries, l'alegria de la nit és la tornada de Porto, 10 mesos després de lesionar-se. Avui ha jugat 10 minuts mal comptats de partit a la segona part, ha estat homenatjat per l'afició, està eufòric el futbolista murcià, que ha comparegut amb gel al genoll esquerre a la zona mixta després del partit, i que ha destacat això del vestidor d'aquesta temporada del Girona, que aspira a tornar a primera.
17: Todos se alegran por todos, todos estamos por todos, no hay prácticamente, como se habla muchísimo en el fútbol ahora, egos, y el equipo curra. O sea, ya lo dije, el mayor cambio que veía es que el equipo curraba entre semana, los jugadores quieren ganarse un sitio, quieren competir unos con otros.
15: Un equip de pancaires, segons Porto al Girona, que tornarà a jugar contra el Mallorca, serà Montilivi, el diumenge del cap de setmana que ve, com a molt, podrà recuperar dels internacionals Júnior i Píxur, si les coses van bé. Veurem d'entre els lesionats què passa amb Brian Hill o amb Justin, i dos que avui no hi eren perquè tenien molèsties musculars, com Estuani o Fran Beltran. Ha dit Quique Álvarez a la roda de premsa que és una mica més optimista amb el migcampista que no passa amb el davanter, tot i que no són lesions que ens hagin d'amoïnar gaire ni l'una ni l'altra.
0: Doncs a veure, si el Girona pot recuperar algú, perquè si no, mi Píxur, hagut amb tot el cartell de lesionats que té ara mateix l'equip,
15: sí,
0: de Quique Álvarez.
15: Molt bé. No. Si estàs bé, s'ha de dir.
0: Te la regalo, vés a dormir, una abraçada.
15: Espera, que he de fer el matinal.
0: Endavant. Gràcies, Agut, que vagi bé. Bona nit. I amb el Bernat Balbó, hola Bernat, bona nit.
18: Hola, bona nit.
0: Hem de saber l'última hora també del Sabadell, que juga demà 6:45 al camp del filial del Celta, i és a Balaïdos.
18: Sí, els de Ferran Costa han fet l'últim entrenament aquest matí a la Nova Creu Alta i des d'allà han marxat direcció aeroport de Barcelona al Prat per anar cap a Vigo. L'assignatura pendent del Sabadell segurament aquest curs continua sent els partits fora de casa, ja que el conjunt arlequinat encara no ha guanyat lluny de la Nova Creu Alta, tot i això sí que acumula 3 victòries en 3 partits a casa. La darrera contra l'Oviedo per 3-1, la qual va situar el club ballesà en 6a posició amb 11 punts, ara són 7ens per la victòria que comentàvem ara del Girona. Demà, davant, i serà el filial del Celta, que no passa precisament pel seu millor moment. Ve de perdre per 2-0 contra l'Almeria i amb només 2 partits guanyats és 15è amb 7 punts. És un equip jove, amb talent, però que ha perdut punts segurament per això, per inexperiència i joventut. Pel que fa a les baixes, el Sabadell viatja sense Nico Joaquini, operat amb èxit del genoll, però que serà a baixa uns quants mesos, i Xavi Moreno, lesionat del turmell. En canvi, el Celta Tuna arriba al partit amb 7 baixes, 4 per lesió i 3 baixes més de jugadors que han estat convocats amb les seves seleccions. Per tant, amb tot això, demà el Sabadell buscarà aquesta quarta victòria en 7 partits en el seu retorn a Balaïdos 15 anys després. Celta Fortuna Sabadell a 6:45 de la tarda. Xiularà Gorka Etayo amb José Antonio López Álvar.
0: 6:45, com diu el Bernat, amb el Pau Bonastre des d'allà. Farem el partit en directe al Superesports de RAC1 amb el Puig i companyia. Gràcies, Bernat,
18: Bona nit.
0: Va, anem a fer la volta al món.
19: La volta al món.
0: Un divendres més, la volta al món amb el Jaume Naveira. Hola, Jaume, què tal? Bona nit.
20: Què tal, Gerard? Bona nit.
0: Has passat bona setmana?
20: Sí, i tant. Bona setmana i aquí ocupat amb els multis de la Nations League, així que bé, estem distrets.
0: Va, anem a saber primer de tot, abans de buscar la història més freak, per dir-ho així d'alguna manera, en algun país del món, els titulars de la setmana que li han cridat l'atenció al Naveira. Titulars relacionats amb el futbol internacional. El primer, Jaume, quin és?
20: Golejador i kicker. I és que Harry Kane podria convertir-se en kicker de la NFL. Ell mateix diu que si en 5 o 6 anys està jugant a la MLS, i depenent del moment de carrera on estigui, podria plantejar-se ser el xutador d'un equip NFL. De fet, Kane ha dit que xuto penals i és una pressió i una tècnica molt similar. Si ho faig, m'ho prendria seriosament. Intentaria practicar-ho entre 6 mesos i un any abans de fer el salt a la Lliga, o sigui que potser podríem tenir la nova versió de d'Angoy, però a la NFL, amb Harry Kane, que està molt acostumat a fer gols de penal en el futbol 11.
0: És molt curiós que això no hagi passat encara en tota la història, que un jugador de futbol, per exemple, hagi fet de kicker. Se l'ha vist a Kane, això sí, Naveira, fent algun llançament entre pals, ja fa 6 o 7 anys que ho va provar i no, pel que es veu en els entrenaments, no se li donava gens malament. Veurem què passa si d'aquí uns anys acaba.

0: S'acaba l'estiu, però les ganes d'estar en forma segueixen més vives que mai. Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness. Posa't a prova. Una vida més activa i saludable és possible. Ara és el moment de començar. T'ho posem fàcil amb les promocions especials de setembre. Consulta promocions a eurofitness.com.
1: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
2: Junts a la selecció danesa, després de la derrota d'ahir davant Noruega, Højbjerg va dir que hi ha un elefant a l'habitació i és que al nostre doble pivot tenim dos futbolistes del mateix tipus. Potser l'entrenador ha d'escollir un i asseure l'altre, perquè hem de pensar el millor per l'equip. El periodista li repregunta en aquesta entrevista postpartit, dient-li que, escolta, potser el seleccionador prefereix Hjulman per davant teu. I Højbjerg diu, bé, doncs és treball del seleccionador trobar l'alineació adequada. No he parlat amb ell sobre això, però és evident que la fórmula no funciona i és una mica incòmoda.
3: O un o l'altre, ho ha deixat clar en aquest cas el jugador danès. Cap a on anem avui a fer la volta al món, Naveira, en aquest divendres?
2: Doncs avui marxem cap a Mèxic.
3: Oh!

0: Bueno, és animada, eh? La música d'entrada sí. és animada. No sé si la història també és animada o no, o si és divertida, però d'entrada la música, a veure com sona això.
1: Ganas de ir a trabajar, subo a la combi, voy observando que toda la gente comienza a pasar por la avenida, va circulando.
0: De qui és aquesta cançó, Jaume?
2: Doncs mira, és una cançó que es diu La carència de Panteón Rococó, que, vaja, he buscat cançons, a veure si podia haver, alguna cançó mexicana sobre doncs gent que treballa molt per intentar aconseguir un objectiu i tot i això doncs, no acaba de sortir a la precarietat, no? Aquest és el tema de la cançó i crec que entronca molt bé amb el tema que explicarem avui. I és que doncs, un cop que les institucions futbolístiques de Mèxic, tant la Liga MX com també la Federació Mexicana, doncs, han eliminat els ascensos i descensos del seu futbol, doncs ara la política, el Senat mexicà, podria recuperar-los. S'ha de presentar properament doncs, una proposta de reforma legislativa per restablir aquest sistema. El senador Clemente Castañeda del partit Movimiento Ciudadano és l'impulsor d'aquesta doncs, iniciativa. El partit de Castañeda només té 6 escons dels 128 del Senat mexicà, però ha trobat recolzament en els representants d'altres partits, com per exemple Morena, que és el partit del govern. L'objectiu és fer que la legislació mexicana s'incorpori doncs, expressament al mèrit esportiu. I Castañeda, el senador impulsor d'aquesta iniciativa, va dir que havia convidat el president de la Liga MX i de la Federació Mexicana de Futbol a parlar sobre la proposta, però tots dos havien declinat la invitació. Els propietaris de dels equips de la Liga MX van eliminar aquests ascensos i descensos l'abril del 2020, al·legant que els clubs de segona divisió tenien dificultats econòmiques. El tema és que això després, doncs, com és segurament el somni humit no?, dels propietaris d'alguns grans clubs per tot el món, doncs, clar, es va acabar utilitzant com a excusa per tancar el camí cap a la primera divisió o la possible caiguda a la segona divisió d'equips on hi ha propietaris que sí, és veritat, posen molts diners, però que a la vegada no estan disposats a acceptar les conseqüències esportives d'una mala temporada.
0: És un exemple més que diguéssim que ja és recurrent en aquesta secció que fem cada divendres de que l'esport és política. Vull dir que aquí ha intervingut la política en comptes dels dirigents i els organitzadors de la Lliga Mexicana, hi ha intervingut el Senat, eh?
2: Sí. I de fet és que ho ha fet i jo crec que en aquest cas podríem parlar que aquí la política doncs, està fent un bé no?, per la competició perquè, ja dic, és que clar, en el seu moment, els clubs de primera divisió una mica van prendre una decisió en representació, suposadament, dels equips de segona i, clar, presumptament, doncs aquesta restricció de la possible arribada d'equips de segona divisió a primera doncs, havia d'estar suspesa durant 5 anys i s'havia de reprendre al maig del 2025 el sistema d'ascensos i descensos, però realment doncs, això no ha tornat a reprendre's i aquí ni la Liga MX ni la Federació Mexicana han fet cap tipus de comunicació pública per justificar la decisió. Simplement doncs, han intentat fer com si no hagués passat res i mantenir aquest privilegi no? Totalment exagerat pels equips que estan des de fa 5 anys a

0: a primera divisió, doncs que ara mateix tenen la sort, entre cometes, tot i que també s'hauran treballat els despatxos, doncs de ser els propietaris únics de les places de la màxima categoria del futbol mexicà. Clar, tot això ve també perquè en els últims anys també la pròpia Liga MX i els organismes competents doncs, havien complicat els requisits per arribar a primera divisió. De fet, un d'ells era tenir un estadi de 30.000 espectadors per qualsevol equip que intentés ascendir, cosa que no compleixen a dia d'avui 6 dels 18 equips de la primera divisió, que això em sembla realment doncs, un exemple de tenir molts nassos, no?
1: Per dir-ho
0: finament.
1: Sí, molta política també a la Lliga MX, no sí, només al Senat, sí. Sí, molta política.
0: Sí, està clar. I de fet, doncs, fixa't que Jeff Luno, que és el propietari dels Houston Astros, de la Major League Baseball, doncs, va comprar el Cancún Football Club de la segona divisió perquè li veia doncs, un potencial a la inversió i perquè creia doncs, que podia funcionar molt bé aquesta iniciativa, però clar, ho va fer esperant que el 2025 s'aixequés aquest veto als ascensos i això és una cosa que no ha passat. I cal dir una cosa, que jo crec que a nivell de dades, jo crec que ens explica bé o ens pot arribar a justificar per què hi havia tanta por dels equips de la primera divisió als ascensos, i és que Mèxic no era una de les lligues on, mentre es permetia pujar i baixar de categoria, doncs fos més habitual que els equips que acabaven de pujar després tornessin a baixar. Clar, aquí, per exemple, el propietari de l'Amèrica, de Mèxic, ha dit recentment que a ell li semblaria bé que els equips de segona divisió poguessin tornar a pujar sempre que es compleixin unes condicions econòmiques, però abans que hi hagués el veto, doncs, clar, això no suposava un problema perquè realment, he mirat abans les dades, entre 2010 i 2020 només 3 equips que acabaven de pujar van tornar per on havien vingut, no? Per dir-ho així. O sigui que realment jo crec que també l'experiència esportiva feia que els clubs mexicans doncs, tinguessin una certa por al descens i han acabat aprofitant tota aquesta vinentesa amb el paraigua de la pandèmia en el seu dia doncs, per assegurar el seu lloc a primera divisió i que ningú els hi pugui dir res.
1: M'agraden les competicions curtes, però una, no estic a favor de dividir una competició torneo apertura i torneo clausura. Això també va pels, diguéssim, amos del futbol sala, que ara han dividit el futbol sala espanyol entre el torneo apertura i el torneo clausura, i per suposat no estic a favor de que no hi hagi descensos, encara que m'agradi, per exemple, l'esport americà, i té una altra cultura, i és una altra cosa molt diferent, però no estic a favor de que en aquest cas hi hagi els descensos vetats. Doncs a veure què passa al Senat i a veure què decideixen en els pròxims dies o en les pròximes setmanes. Naveira, van escollir rei de la tribu, el nostre personatge de fa un parell de setmanes, o ara t'agafo?
0: Ara m'agafes, però vaja, suposo que sí que l'agafaríem perquè estava com tot donat perquè l'agafessin.
1: Ho buscaré, així que, ho buscaré.
0: Imagino que sí. Imagino
1: ho buscaré
0: que
1: perquè ara
0: haurà deixat de ser porter a la sisena divisió de... No, sisena no, era encara més avall. Jo crec que era com a la novena. O la...
1: Sí, la novena, la novena. La novena. Sí. Buscaré perquè ara m'he quedat amb la curiositat. Gràcies, Jaume. Ens retrobem la setmana que ve aquí, en un altre país del món. Una abraçada.
0: Perfecte, Gerard. Una abraçada. Vagi bé.

0: 3 quarts d'una de la nit. Ara parlem de bàsquet, que de fet sona la sintonia, però de fet parlàvem en l'entrada final de la Volta al Món sobre aquesta notícia que vam explicar la setmana passada d'un porter de la novena divisió anglesa que s'havia de convertir en rei d'una de les tribus d'Uganda, del regne de Toro. Doncs resulta que ha declinat la proposta de ser rei, al·legant motius personals. De continuar jugant en aquest equip de la novena divisió anglesa, i l'altre dia va dedicar la victòria que van aconseguir a la Copa Anglesa al seu cosí, que havia mort recentment, el rei del regne de Toro, Uganda. Per tant, aquesta és l'actualització que podem fer a la història que vam explicar ara fa unes setmanes amb el Jaume Naveira. Dit això, no té res a veure amb George Desmond, que és el personatge del qual parlàvem amb el Naveira, sinó que hem de parlar de la Lliga CB, que comença demà, eh? La Lliga CB comença demà ja, amb els primers partits. Què heu de saber d'aquesta temporada i dels equips catalans? Doncs no us perdeu aquesta guia que ens ha preparat el Dani Aguilar.
1: La 44a temporada de l'ACB aixeca el taló aquest dissabte i ho fa de nou amb més d'un quart dels equips de la competició parlant català. 5 dels 18 conjunts són de casa nostra, la mateixa proporció d'entrenadors. Una lliga que tindrà el València com a defensor del títol, havent canviat el tècnic Xavi Albert, i de referent. Ara TJ Shorts porta la nau en comptes de Jan Montero. El que no ha canviat és la idea. I Albert ha substituït precisament el nou entrenador d'un Madrid que ràpidament ha tallat la sequera d'un any sense títols. Pedro Martínez ja ha aixecat la Supercopa de l'Eurolliga amb l'equip blanc i es planteja com el gran favorit a endur-se el títol, traslladant precisament l'atractiva idea que ha triomfat a València. Ara, però, agafem el cotxe per recórrer tot el territori català i conèixer de la mà dels que són més a prop dels equips que esperen d'aquesta temporada.
2: Barça. Jordi Colomer.
3: Cobra si suenen com i tal l'Euroliga i l'ACB, però aquell llistó l'hem de pujar sí o sí. És veritat que molt tenen experiència dels jugadors i de l'entrenador, tant de com és l'ACB com de la dificultat de combinar-la amb l'Euroliga. Ja han tingut un primer tast a la Supercopa i a la Lliga Catalana, en què han pogut comprovar l'alt nivell de l'ACB. Però per això hi ha un pressupost i una plantilla molt llarga. També és veritat que, pel que hem vist, es parteix més enrere que el Madrid de Pedro Martínez, però també sabem que l'equip necessita temps i que no es pot exigir menys que aquest segon lloc. És el mínim. I com ha existit ser college, amb un estil dinàmic i reconeixible que connecti amb el Palau i faci que la gent tingui ganes d'anar a veure cada partit, cosa que en els últims temps ja ha estat un repte prou complicat.
2: Assisa Joventut. Xavi Ballesteros, Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Si fa poc més d'un any a un aficionat de la penya li diuen que veuria la Provítola i Ricky Rubio junts a Badalona, segurament l'haurien pres per boig. Però això és una realitat, i a més fent trident màgic a Mante Tomic, que tornarà al novembre. El títol de la Supercopa CB només ha servit per injectar encara més il·lusió a un projecte que es va enfocat per intentar guanyar la competició europea frustrada la temporada passada, per intentar ser a la Copa del Rei, per intentar donar un ensurt i també lluitar pel títol sense complexes. Mentre el bàsquet europeu, la tendència és que cada vegada va un estil de joc més ràpid i més físic, a Badalona és tot el contrari. Control, possessions llargues, però sobretot espectacle. Els actors Ricard Rubio i Nicolás Laprovítola estaran a punt. El públic, assegut a les graderies, esperant que pugi el taló.
2: Quitzenàs Manresa. Carles Joder, el ganxo.
5: El Quitzenàs Manresa, una temporada més, és un meló per obrir. 10 jugadors nous aquesta temporada. És més fàcil dir qui segueix, per exemple, Pierre Oriola i Ferran Bassas, bàsicament aquests dos que van arribar a mitja temporada. També Hugo Benítez, que mitja temporada passada no la va poder disputar per una lesió. Sembla que torna amb força. I Gerard Fernández, el jove que va debutar la temporada passada després de les moltes lesions. Tot i així, jugadors que poden tenir importància. Sembla ser que Timmy Allen, pel que hem vist aquesta pretemporada, pot ser una de les figures de l'equip. Igual que J.D. Noti, un jugador que ha arribat en baixa forma, però que ja demostra molts punts de qualitat durant aquesta pretemporada. El joc interior sembla ser que pot ser una de les dificultats enguany del Quitzenàs Manresa. I al capdavant, Diego Ocampo, l'entrenador que ha decidit continuar com a mínim una temporada més amb el Manresa, que tornarà a mostrar un estil de joc ràpid, de càrrega del rebot en atac, i que de ben segur farà divertir els aficionats del Congost.
2: Fiat Girona, J. Jan Torrent, Girona FM.
6: Primera temporada del Fiat Girona a Europa. Aquest és el titular dels gironins. Les expectatives dels aficionats són altes per un equip que està en el grup dels pressupostos més modestos de l'ACB. Hem de tenir en compte que els de Fontejau han incorporat a 8 jugadors. Tot i això, és un projecte continuista amb el tècnic Moncho Fernández al capdavant i per mi com la veritable estrella del Fiat Girona. La continuïtat de Sergi Martínez, Martínez Gueven, Nicola Maric, Pep Busquets i Maxi Feirudup són essencials per tenir, possiblement, el terra competitiu més alt de les últimes temporades. Els fitxatges de Magma Club i Jacel Pérez són les raons principals per pensar que els gironins estan a punt de començar una de les seves millors temporades a la Lliga Endesa. Aquests jugadors pugen dos esglaons al potencial ofensiu de l'equip, sumant a David Enguessant pel seu físic explosiu en el joc interior. Andrés Plut en la seva amenaça en el tir de 3 i Stanley Whitaker en la direcció de joc són jugadors cridats a ser importants en la rotació gironina. M'agrada posar una mica del fre a l'inici de la temporada. Crec que l'objectiu són les 12 victòries que dona la permanència i, per últim, la FIBA Eurocup ha de ser un premi i ens l'hem de prendre com a tal.
2: I Lerna Lleida, Dani Tejedor, Lleida en joc.
7: L'Lerna Lleida va acabar la temporada amb celebració, diguéssim, per les renovacions de James Bateman, de Melvin Ejim, d'Oriol Paulí, jugadors que havien set importants al llarg de la temporada, i amb aquestes renovacions el que necessitava l'equip era sumar-hi 4 peces, no?, en posicions concretes, sobretot a la pintura, i ho va aconseguir amb Zachary Perrin, que és un jugador que ve de la Lliga Francesa amb una projecció tremenda, i amb Courcouaz, un vell conegut que arribava de Gran Canària. A més, va fitxar a Mark Hughes, un vell conegut també, i la notícia final, diguéssim, de l'arribada de Darius McGee, que li donarà molts punts i una llibertat a ritme ofensiva que li pot donar moltes alegries a la gent del Barris Nord. I l'objectiu està clar, és la permanència, tercera temporada consecutiva, però això sí, amb ja les vistes posades a intentar competir a Europa o per fites inclús més boniques, com podria ser una classificació per Copa del Rei o per uns play-offs en una vuitena posició.
1: 18 equips, 8 places de play-off, 2 de descens i un sol campió. Demà arrenca la millor lliga domèstica del continent. Demà arrenca l'ACB.

0: Des de diumenge passat, a Montreal, al Canadà, s'estan disputant els campionats del món de ciclisme en ruta. De fet, s'han fet ja algunes proves, com la contrarrellotge individual o la contrarrellotge per equips mixtos. La traca final és aquest cap de setmana, amb les curses en línia, tant en categoria femenina com en categoria masculina. De fet, a la femenina, que és demà, hi tenim dues ciclistes catalanes, la Paula Blasi i la Mireia Benito, a qui podem saludar en directe des del Canadà. Hola, Mireia. Bona nit, bona tarda per tu.
1: Bones, bones.
0: Com estàs? Com esteu? Com van aquests primers dies, tot i que ja esteu acabant al Canadà?
1: Bé, la veritat és que l'adaptació així ha sigut bastant, bastant bona. La diferència horària al principi bueno, fa ocupar una mica, no sort per temes de jet lag, etc. I al final ha sigut bastant, bastant còmode, però sí que és veritat que a nivell d'entrenaments i així ens està costant una mica, perquè estem ben bé al centre de la ciutat i trobar carreteres on poder entrenar amb qualitat ens està fent bastant complicat. Llavors, bueno, ens estem buscant una mica la vida com podem. Però sí, amb les competicions que hem fet fins ara, doncs bé, sí que no estan sortint els resultats que volíem i pel qual ens havíem preparat, però bueno, això també forma part del ciclisme i ara estem enfocant ja la prova en ruta.
0: Dius que no us estan sortint els resultats. Vas quedar vintena, si no vaig equivocat, a la contrarrellotge individual i vau ser sisens en la competició per equips mixtos. Quin era l'objectiu que us havíeu fixat individualment i col·lectivament?
1: Bé, doncs, evidentment, no et prepares per ben bé arribar a un objectiu a nivell de resultats, perquè evidentment hi ha moltes coses que no depenen de nosaltres, però sí que bé, les preparacions i així havien sigut bones, llavors comparant una mica amb altres anys, amb altres edicions, en sí que potser esperàvem doncs, poder estar una mica més endavant. Evidentment, no estem parlant d'entrar dins un top 5, això ja sabíem que era impossible, però sí que estar una mica més a prop del top 10. Però bé, quan vam arribar aquí va ser una mica una sorpresa trobar-nos sobretot en un terreny molt i molt trencat, o sigui, la carretera estava rebentada, llavors aquestes coses que semblen una tonteria, no? Que dius, bueno, al final la carretera, ves la carretera, encara que sigui trencada o que no, però realment amb la cabra afecta moltíssim en la bicicleta de contrarrellotge, perquè la posició ja és molt agressiva de per si i el control de la bicicleta és molt diferent que amb una bici de carretera normal. Llavors, clar, va fer que tota la part tècnica agafés molta... Bueno, gran part de la contrarrellotge es feia en aquests segments i crec que ens ha agafat a les dues una mica desprevingudes a nivell tècnic de controlar la bicicleta. I la resta sí que van sortir més o menys els números que estàvem esperant, però clar, quan veus els resultats realment dius, ostres... bueno, m'hagués agradat evidentment estar una mica més endavant, però bueno, crec que hem de ser conscients, no? Prendre nota de les coses en les que hem fallat en la preparació i res, preparar-nos per la següent.
0: També et diré que les temperatures diguéssim que no són les de l'hivern a Montreal, però que de la passada la calorada del Tour suposo a córrer aquí a Montreal, de fet vaig veure, no sé si era la Paula que comentava que en alguna prova havia fet fresqueta, eh?
1: Sí, evidentment és una mica un xoc pel sistema, no? Perquè veníem, bueno, jo els últims dies estava entrenant a Girona a 35 graus i l'endemà sortia aquí de llarg a dalt i baix perquè estàvem a 12, llavors evidentment tot això suma, però bueno, sí que no ens està fent mal temps, gràcies a Déu no ens ha plogut, perquè en aquestes condicions la carretera molla seria complicada, però bueno, sí, amb això ja ens anem adaptant.
0: Queda la traca final, deia abans, aquesta cursa en línia, que no heu amagat, diria públicament, que la Paula Blasi és la vostra cap de files en aquest sentit i que intentareu d'entrada, no?, facilitar-li les coses perquè ella pugui fer un bon resultat. És així o també teniu diferents opcions?
1: Jo crec que en general la idea ha d'anar bastant per aquí. Sí que és veritat que encara no ens hem assegut a parlar exactament de la tàctica que seguirem encara, però veient tal com ha estat corrent la Paula aquest any i veient que és una corredora molt i molt explosiva en un circuit que se li diu moltíssim, realment crec que és, bueno, la nostra màxima favorita. Llavors intentarem doncs això, no? Fer-li la cursa el més senzilla possible per ella. I a partir d'aquí doncs, hi haurà un moment en què, bueno, quan s'estigui decidint la cursa ja serà qüestió de cames. Però bé, jo hi tinc molta confiança perquè la veig confiada, la veig tranquil·la, crec que ve en un estat de forma increïble. Llavors, sí que és veritat que per una banda doncs això tenim la Paula, que és la nostra principal favorita, però per altra banda també tenim a la Mavi Garcia, que ja va ser tercera l'any passat, i sí que crec que haurem de jugar també doncs amb el tema tàctic, no? D'anar-nos anticipant unes per poder estar ja per davant una mica abans de que arrenquin les grans favorites de guanyar la cursa, perquè al final amb aquests esforços tan i tan explosius i tan durs, o estem per davant o poca cosa podrem ajudar. Llavors crec que haurem de jugar molt amb els timings de qui va en fuga en cada moment, intentar sempre doncs tenir una o dues corredores per davant per poder ajudar quan ens enllacin per darrere.
0: Per qui se segui, Mireia, al sofà de casa i vulgui veure les curses, tant en categoria femenina com en categoria masculina, malgrat que les distàncies són més llargues en categoria masculina, com és el circuit? Si és que l'heu ja més o menys visualitzat i el teniu apamat, que entenc que sí, com és el circuit de Montreal?
1: Doncs no és una cosa gaire complicada, podríem dir, a nivell de, bueno, a nivell de quilometratge. És un circuit de 13 quilòmetres, un circuit molt exigent. Doncs estem parlant de que la nostra cursa són pràcticament 190 quilòmetres i tenim una primera part de 60 quilòmetres plans, i després la resta de la cursa acumulem 2.600 positius a base d'això, d'aquests petits repatxons. Llavors, evidentment, serà una cursa molt dura, de molta fatiga i d'aguantar aquestes arrencades i parades constants que, bueno, això evidentment afavoreix molt a les corredores més explosives.
0: Personalment, a tu t'agrada el circuit o n'haguessis preferit un altre? Estat de carretera a banda, eh? Estat de carretera a banda.
1: Sí, no, la veritat és que jo sóc una corredora molt més aeròbica, diguem, molt més constant. Jo sóc que prefereixo els esforços llargs, continuats i així més aviat de ports una mica més llargs, perquè realment és, o sigui, aquesta explosivitat, jo et diria que la tenen, o sigui, en nivells màxims, diguem. Jo crec que la tenen 6 o 7 corredores del pilot, i aquestes 6 o 7, d'entre les quals hi ha la Paula, sí que és un circuit que se'ls adiu moltíssim, no? Són capaces de repetir esforços curts amb intensitat màxima moltes vegades, però per corredores doncs més això, més aeròbiques, com jo, doncs realment ho patim molt, perquè és com que de seguida que passem el límit ja una, dos, tres vegades ja és difícil recuperar a temps, perquè al final les baixades, que és la part de descans, són molt pronunciades. Llavors això fa que el temps d'esforços màxims siguin relativament llargs i els temps de recuperació siguin molt curts. Llavors, clar, farà que sigui molt, molt exigent.
0: Els que estiguem al sofà probablement ho direm una mica, però els que estigueu al damunt de la bicicleta suposo que no tant.
1: Ho patireu
0: bastant pel que ara m'estàs explicant. Aquesta cursa en línia que comença a les 3 de la tarda, hora catalana, aquí a Catalunya, tant dissabte pel que fa a la participació femenina com també diumenge a la categoria masculina. Vaig acabant, Mireia, però t'he de preguntar per el teu fitxatge per l'equip Movistar fins al 2029, 3 temporades, 29 anys. No sé si ho veus com un gran salt, el salt definitiu, no? El pas definitiu en la teva carrera, o si ho perceps així.
1: No et sabria ben bé com descriure, no? És a dir, la meva carrera esportiva espero que duri prou més que aquestes 3 pròximes temporades. Sí que és veritat que suposa un canvi important, no? En aquesta carrera esportiva, que al final soc una corredora de quedar-me, de buscar certa estabilitat. Llavors vaig fer 4 anys amb l'Astri Tàctic, 4 anys amb Agència Oransodal, en els quals he estat molt bé, m'he empapat de la cultura belga, que al final és la meca del ciclisme, i és una mica el que buscava, no? Anant a fora, buscava això, agafar aquesta experiència, viure un tipus de ciclisme que potser a Espanya es viu una mica diferent, i sí que ara em sento doncs amb aquesta maduresa tant esportiva com personal de donar aquest pas, no? De tornar a córrer amb un equip de casa, i sí que, bueno, tinc ganes d'això, no? D'agafar un rol potser una mica diferent del que he tingut aquests últims anys a AG. Sí que m'agradaria, evidentment, seguir en termes generals com a gregària, però també agafaré aquest rol de mentoria, no? Per les més jovenetes que pugen. Moltes ja ens coneixem d'estar a la selecció espanyola juntes, i bé, crec que per mi el pas en el món del ciclisme va més enllà que només els meus resultats individuals. Per mi això no és el que em mou i no és el que m'omple. Llavors sí que, evidentment, vull seguir millorant, seguiré treballant al màxim, i crec que estic en un lloc on te'n permetran doncs, fer aquest pas endavant que ara doncs, em ve molt de gust fer, però bé, també això, doncs, viure aquesta comunió no? i aquest treballar en grup i crec que tindrem un molt bon equip de cara a l'any que ve.
0: Tu sempre has reivindicat el fet de que el ciclisme, especialment en categoria femenina, havia de ser encara més professional durant els teus primers anys, durant els primers anys de la teva carrera. No sé si veus moltes diferències i si creus que s'han anat millorant i que s'han fet passos endavant.
1: En certes coses crec que sí que s'ha millorat molt, en altres crec que hem empitjorat i és una de les coses que més em preocupa, no? De cares a bueno, que es parla de que ara el ciclisme femení està en un dels seus millors moments i cosa que a nivell internacional i a nivell World Tour és totalment cert, o sigui, a nivell de sous, els sous estan pujant, no estem evidentment en el mateix nivell que en el ciclisme masculí, però crec que bueno, encara també ens falten moltes coses per anar progressant, començant pel retorn, no? Al final la retransmissió és el que dona visibilitat als sponsors, llavors si les nostres retransmissions són més curtes, també és entre cometes normal, no? Que els sous vagin una mica en acord amb aquest retorn, però sí que és veritat que hi ha una cosa que em preocupa molt i és la situació que tenim a Espanya actualment amb els equips, perquè quan jo vaig començar, per exemple, hi havia 9 equips UCI són internacionals, no? Sí, que sí. Ens permetien doncs, córrer fora, i ara estem en una situació que l'any que ve crec que només n'hi haurà un i si surt. Llavors, clar, o sigui, hem passat de 9 a 1 en un procés en el que teòricament s'havia de professionalitzar l'esport, és a dir, havien entrat unes normatives que deien si vols ser equip internacional has de pagar el sou mínim exacte. Llavors el que va passar és que com que no hi va haver ajudes i no hi va haver cap mena de suport pels equips, el que va passar és que tots els equips pràcticament van perdre aquesta categoria internacional, per tant estàs pràcticament obligat a córrer únicament a Espanya, i què fa? Que clar, tots els equips internacionals, l'aparador està bàsicament a fora, o sigui, difícilment vindrà un equip d'Alemanya a veure una Copa Espanya i a veure si et pots fitxar o si no. Llavors, clar, amb això ens estem trobant que realment les noies que estan pujant ara tindran, almenys en aquesta pròxima temporada, hi ha un problema important d'oportunitats.
0: Sí, tant de bo canvi, malgrat que haguem anat cap endarrere, jo que pensava que havíem anat cap endavant i veig que no en totes les àrees ha estat així. Mireia, moltíssima sort durant els pròxims anys, moltíssima sort en aquesta cursa i tant de bo puguem explicar bones notícies aquesta temporada, encara el que queda i sobretot les següents.
1: Merci, merci. Així ho intentarem, ho donarem tot, almenys.
0: Minuts per sobre la una de la matinada, acabarem el Tu diràs abans, però l'últim minut amb l'Albert Ferran. O l'Albert, bona nit.
2: Bona nit.
0: Ens hem deixat alguna cosa de tot el que ha passat durant aquest divendres?
2: A veure, bàsicament que fa uns minuts s'ha acabat la jornada de la Laver Cup de tennis amb una nova victòria d'Europa als dobles, Alcaraz i Menci que han superat Fritz i Bublik per un doble 6-4, per tant, Europa tanca la primera jornada dominant a la resta del món per 3-1. També avui en tennis, l'equip espanyol femení ha quedat eliminat a les semifinals de la Billie Jean King Cup, que és aquesta Davis en categoria femenina. Bouzas i Buxa han perdut els dos partits contra la República Txeca, i que el Barça d'handbol ha debutat aquest migdia al Mundial de Clubs amb victòria 33-44 contra el Pinheiros brasiler. Diumenge al migdia, segon partit contra el Zamalek egipci. Del menú esportiu d'aquest dissabte, a banda del que ja hem repassat durant el programa, destaco el duel català de la Primera Federació, Nàstic Sant Andreu, a 7:15 de la tarda, el seguirem al Superesports. A la Lliga Sobal hi ha un Alacant-Granollers a 9:15 del vespre, i el Gran Premi de l'Azerbaidjan de Fórmula 1 a partir de la 1 del migdia en temps de 14:15 amb George Russell sortint des de la pole position. I ja que parlem de motor, s'ha presentat el calendari del Mundial de MotoGP de la temporada amb diverses novetats. Diríem que és l'agenda més internacional de la història. Els 22 grans premis es reparteixen en un total de 19 països diferents, amb les incorporacions de Buenos Aires i Adelaida com a principals novetats i punts d'interès. El Gran Premi de casa nostra, el circuit de Barcelona-Catalunya, el dia 13 de juny.
0: Anem camí que amb el motociclisme i la Fórmula 1 hi hagi una cursa cada cap de setmana, eh? No, perquè potser pels viatges és impossible, però cada any també, igual que el futbol. Anem carregant el calendari.
2: Molt llarg.
0: Anem carregant el calendari.
2: Que mira, tenim Marc de lluitant pel títol i ens agafa de ben a prop, però...
0: Sí.
2: Són temporades molt llargues.
0: En fi, t'escoltem demà, 14-15.
2: I tant.
0: Que vagi bé, bona nit.
2: Bona nit.
0: Ara sí, anem tancant la paradeta que passen 10 minuts de la 1 de la matinada. Deixem aquí, demà torna el Tu diràs recordo a partir de les 11 de la nit. Que vagi bé i que comenceu bé amb bon peu al cap de setmana. Adéu, adéu.
3: Tu diràs.
4: RAC 1. Tots som 1.

0: RAC 1. Notícies. Violeta Martos.
1: L'empresa responsable de ChatGPT reconeix que els últims mesos alguns d'aquests models s'haurien extralimitat i haurien actuat més enllà del que se'ls havia demanat. Això ha provocat piratejos a desenes d'organitzacions. Als Estats Units, la IA d'aquesta empresa hauria intentat extreure informació concretament de les pàgines web de departaments com el d'Educació, Comerç o Economia. Una de les últimes veus precisament en alerta dels perills de la intel·ligència artificial ha sigut el papa Lleó XIV.
2: Va semblar indispensable abordar en la meva primera carta encíclica el tema de la intel·ligència artificial, per tornar a situar la persona humana al centre de tota reflexió, per no perdre la nostra humanitat enmig dels paradisos de les màquines que envaeixen i condicionen la nostra vida quotidiana. És urgent formar-hi els esperits en un discerniment ètic capaç de veure allò que és moralment bo.
1: És un dels missatges que el pontífex ha volgut traslladar durant el primer dels quatre dies del viatge institucional que està fent a França. I encara als Estats Units, Donald Trump desafia la justícia i torna a vetar la CNN. La cadena de televisió nord-americana l'havia d'acompanyar avui a Tennessee, on Trump assistirà a un partit de futbol americà. Aquesta matinada, però, la Casa Blanca ha publicat la llista de mitjans que podran pujar a l'Air Force One i hi ha una absència cridanera, la CNN. Una de les primeres veus a encarregar contra aquest últim moviment de Trump arriba precisament d'un dels seus predecessors. En un acte aquesta matinada, Bill Clinton assegurat que el veto als mitjans és anticonstitucional. La setmana passada, Trump va prohibir l'entrada de CNN, MS Now i Politico a la Casa Blanca i dijous un jutge va tombar aquest veto i va ordenar que restaurés les credencials als periodistes afectats. El parèntesi ha coincidit amb la primera visita a la Casa Blanca del president xinès Xi Jinping. Per cert, que Trump també aquesta matinada ha tirat per terra els últims avenços a les negociacions en la guerra contra l'Iran. El País per s'havia explicat que les converses avançaven a bon ritme, però aquesta matinada el president nord-americà ha publicat una imatge del mapa de l'estret d'Hormuz on el rebateja com a estret de Trump. Mentrestant, a Madrid, l'empresa que va forçar el desnonament de la Mari Carmen fa marxa enrere i ha proposat que la dona es quedi al seu pis. Urbagestión ha demanat a l'Ajuntament de Madrid que inclogui l'habitatge dins d'un programa d'habitatges assequibles, però el govern municipal s'hi ha negat. Ara bé, el govern de Martínez Almeida s'ha ofert per mediar entre els representants de la dona i el propietari de l'habitatge i la primera reunió serà dilluns. Tot plegat mentre Madrid acollirà una protesta aquesta tarda que es preveu massiva per denunciar la situació que viu la crisi de l'habitatge. I si sou fans d'Oasis, atents, aquest migdia s'obrirà una nova franja per comprar entrades pels concerts a Barcelona. Ara bé, només hi podran accedir els afortunats que hagin rebut un codi al correu electrònic. Serà la segona oportunitat per accedir a la cua online i comprar entrades pels dos concerts que els germans Gallagher faran a l'Estadi Olímpic. La primera oportunitat va ser ahir i la tercera serà demà, també al migdia. I ara els esports...

0: amb Clara Rodergas.
1: Kylian Mbappé torna avui cap a Madrid després de lesionar-se al genoll esquerre amb la selecció francesa en el partit de la Nations d'aquesta passada nit contra Turquia. Està previst que passi proves aquesta mateixa tarda per determinar l'abast exacte de la lesió. Per cert, una Nations en què el plat fort d'avui el viurem aquesta nit amb l'Anglaterra a Espanya. També avui el Sabadell visita el filial del Celta 6:45 de la tarda i en directe a RAC1. Ahir el Girona va superar l'Albacete per 2-0. A la Lliga Femenina el Badalona rep el Granada a les 12 del migdia i ja a la tarda, a 4:45, Logroño-Barça amb el retorn d'Aitana Bonmatí. Avui també arrenca la Lliga CB de bàsquet amb dos partits en presència catalana. Bilbao-Manresa a les 6 i Barcelona-Corunya a les 9 de la nit. I a la Fórmula 1, a la 1 del migdia, es disputa el Gran Premi de l'Azerbaijan. George Russell surt des de la pole mentre que el líder del Mundial, Kimi Antonelli, sortirà des del 16è lloc de la graella.
0: I pel que fa al temps, aquest cap de setmana afluixarà la calor i augmentaran els núvols amb un cel més tapat de cara a demà diumenge. Fins i tot podrien escapar-se alguns ruixats o gotellades al Pirineu. Tot i això, l'ambient encara continuarà sent més càlid del que tocaria aquesta època de l'any i la majoria de màximes es mouran entre els 25 i els 30 graus. Això és tot per ara. Més informació, com sempre, al portal web de notícies rac1.cat i d'aquí una hora al punt de les 7 al Via Lliure amb Xavi Bundó.

0: Bon dia, comencem la primera pedra i des d'ara i fins les 7 serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
1: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
0: I aquest 1 d'octubre és el Dia Internacional de la Gent Gran. En parlarem aquí a la primera pedra, de la mateixa manera que viatjarem cap a Copenhaguen. També parlarem de què són les persones tòxiques i com evitar-les en el tema de psicologia amb l'Oriol Lugo. Seguirem parlant també de nits molt càlides, les que hem passat aquest estiu. Per què? Que les tenim, doncs, a ciència amb neurones fregides. Tots aquests temes i molts més aquí, a la primera pedra.
1: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
2: One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party. Say what?
0: A Catalunya, més del 20% de la població és major de 65 anys. Per tant, són més de 1.600.000 persones que estan justament en aquesta franja d'edat. Avui volem parlar del Dia Internacional de les Persones Grans, que porta per lema "Ens jubilem de la feina, no de la vida", i que es celebra aquest dijous 1 d'octubre. Per parlar-ne tenim a l'Estrella Pineda Menor, que ella és membre de la plataforma i, a més, és de Comissions Obreres. Bon dia, Estrella, benvinguda.
3: Bon dia.
0: Estàvem dient ara que entitats civils, sindicats, partits polítics, també amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament, la Diputació, justament s'uneixen en un dia per celebrar aquest Dia de la Gent Gran. Quins objectius té aquesta celebració?
3: Bueno, aquest Dia de la Gent Gran té diferents objectius. El principal objectiu és drets, no perdre i conquerir més drets, que les persones grans tinguin un període d'envelliment saludable, amb dignitat. Això vol dir dret a un habitatge, dret a la sanitat, trencar la bretxa de les pensions, dret a la cura, dret a ser cuidades, però també a decidir com volem que es cuidin, trencar tot l'edadisme que discrimina a les persones grans i especialment a les dones. Les dones pateixen més el tema de l'edadisme que els homes.
0: I és un percentatge més elevat. Un 56,9% són dones i el 43,1% són homes.
3: Efectivament. Dret a unes residències en qualitat, i també el tema de visibilitzar que són un col·lectiu que d'aquí a X anys serà el col·lectiu més nombrós perquè Europa està envellint, i és això, és reivindicar que existim i que tenim dret.
0: La societat n'és prou conscient avui dia de que, a més, és una franja d'edat en la que tots aspirem a arribar.
3: Exacte, exacte. A veure, no és gaire conscient, perquè de fet l'element d'edadisme no fa gaire que comença a sortir a la societat, encara que funciona, bueno, que està present des del 1960 i pico. Però és ara quan estan començant a situar l'edadisme com un sistema de discriminació del nostre sistema patriarcal.
0: I el dijous, dia 1 d'octubre, es faran diferents actes en el que es parla de drets socials i justícia, autonomia, cures i dignitat, igualtat i no discriminació, benestar i comunitat. De fet, són tot coses que valdria per tothom, no?
3: Valdria per tothom. Valdria per tothom, però nosaltres, a veure, quan al llarg de la teva trajectòria de vida, amb el moment històric que ens toca viure, defensem allò que tenim la necessitat de cobrir. Uh-huh. Pues quan ets més jove, defenses pues, tot el tema del dret laboral, de la no discriminació laboral, del salari, tanta, uh-huh. No? Ara, quan són velles, que reivindiquen el que com a persones grans necessiten. Uh-huh. Clar que serveix per tothom, que són general, per suposar, però que ens toca tenir el deure històric i social de defensar-los.
0: I per això aquest lema també, ens jubilem del treball, no de la vida.
3: No de la vida, clar, perquè quan et jubiles del treball, o sigui, quan estàs jubilada o jubilat, aquest sistema de producció ja no ens considera, bueno, es considera que són una càrrega per l'Estat, i no és veritat. Si comptabilitzem en xifres el que l'Estat s'estalvia en la col·laboració de les persones grans, ens assombraria. Uh-huh. Tot el tema de les cures recau en les persones, en les dones, sobretot en les dones. Uh-huh. El tema de la col·laboració amb el si de la teva comunitat. O sigui, quantitat d'homes, dones més, col·laboren en associació veïnal, en activitats culturals, en ONG.
0: Uh-huh. És una població activa,
3: és una població activa,
0: no
3: en la qual volem que es reconegui que són una població que ens tenen jubilar, però que socialment són actives.
0: Doncs aquest és el nostre compromís, el trobar-nos l'1 d'octubre amb aquest Dia Internacional de les Persones Grans, que és el que tots esperem a ser algun dia, i per tant una qualitat de vida digna és la que reivindiquem. Ens jubilem del treball, no de la vida. Estella Pineda, moltíssimes gràcies per haver estat aquí.
3: Gràcies a vosaltres per haver-nos convidat.
1: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.

0: Ens encanta preparar els viatges amb temps i ens encanta, després d'un període de vacances, preguntar als nostres companys aquí de RAC1 on han anat. I avui tenim el Martí Esteban, company de RAC1 del món a RAC1. Bon dia, Martí.
1: Bon dia.
0: Has anat a Copenhagen.
1: Exacte.
0: Per què vas triar aquesta ciutat?
1: Com Mira, hi vam anar amb 5 amics de la universitat i vam pensar, enmig del mes d'agost, què ens ve de gust? Fugir de la calor.
0: Jo crec que com vosaltres molta gent, eh?
1: Oi? És el pla ideal. Sí, sí, I vam pensar, mira, Copenhagen és una ciutat així petitona, però que té coses a veure, és maca, te la pots passejar tranquil·lament, és molt agradable i, a més, fa una bona temperatura.
0: Veu tenir bona temperatura? Perquè a vegades la gent se'n va anar cap al nord i
1: llavors fa massa fred, no?
0: Sí.
1: No, en el nostre cas va ser ideal. Entre uns 15-25 graus, allò que al migdia vas amb màniga curta però cap a la nit ja fa fresca, i plovent alguns dies, però bé, ens va aguantar prou bé el temps.
0: Veu anar-hi amb avió?
1: Sí.
0: Us va costar molt car el bitllet?
1: Tenint en compte que el vam agafar amb un mes d'antelació, no, prou bé. Prou bé.
0: I l'estada, també veu estar en hotels, vam estar en apartament, com veu estar?
1: En un Airbnb va ser, el que vam tenir la dissort que el pis que havíem agafat, no sabem ben bé si era una estafa o que el propietari no estava atent o què, que no hi vam poder accedir.
0: Ah, no?
1: De fet, ni tan sols vam trobar la porta que tocava. Llavors ens veus la primera tarda del viatge trucant Airbnb, que ens ho solucionessin.
0: Us ho van solucionar?
1: Bé, al final ens vam buscar una mica la vida, vam aconseguir un altre allotjament, així corre cuita, però bé. I ens han dit que en principi no tindrem un sobrecost pel canvi de preu.
0: De vegades aquestes plataformes fallen i aquest és el moment també de denunciar.
1: I és una mica això, que fins que no arribes no t'hi trobes.
0: I veu acabar llavors, per tant, en un hotel o...
1: En un altre Airbnb.
0: A un altre Airbnb.
1: Però bastant cèntric i molt bé.
0: En veu menjar bé?
1: Sí, però és veritat que és una ciutat que potser, si vols trobar menjar d'allà, és a dir, local, potser t'has d'anar una mica més a la perifèria. Al final, el centre és com totes les ciutats, que és molt turístic, i acabes menjant hamburgueses, menjar japonès,
0: pizzeria,
1: mexicà, exacte.
0: Que és el que et salva al final,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Això pel que fa al menjar, però era car, a més?
1: Sí, és bastant car. A més, tenint en compte que hi ha aquest canvi de moneda a les corones daneses, que un euro són 7,47 corones, llavors has d'estar constantment atent a fer el canvi. De seguida vas a un menú i veus que et surt 130 i pico, no és que valgui tant, és en corones, però sí, déu-n'hi-do, és caret. I a més, per exemple, si vols fer una cervesa, és habitual en els països nòrdics que dels 10 euros una cosa així no baixa.
0: Veu anar-hi quants dies al final?
1: Del dimarts al dissabte.
0: De dimarts a dissabte, dies suficients per conèixer aquesta ciutat.
1: Sí, sobradament. Fet, o sigui, no diria que ens en van sobrar, però sí que vam fer un dia a Malmo, també, que s'hi pot accedir a través d'un pont amb un tren com a 40 minuts, és molt pràctic, i així també veus una mica de Suècia, però si no hagués estat per aquest dia, potser ens n'hauria sobrat un.
0: Digue'ns una mica el recorregut. Suposo que veu estar també el barri de Cristiana,
1: sí.
0: Veu anar a veure també tot el que tocava per protocol en aquesta ciutat.
1: Exacte.
0: No? Quin recorregut veu?
1: Bé, el més típic és a... No sé si diré bé els noms, ho intento pronunciar.
0: Però... No et corregiré jo, perquè tampoc ho sé.
1: Exacte. El canal aquest de Nyaven, que és el de les casetes de colors típic on tothom es fa la fotografia, que és molt maco. També vam anar a veure la sireneta, l'escultura aquella que...
0: Clar,
1: tothom diu que decep, que és molt petita, que en realitat no té res d'especial, i com anaven tan previnguts, al final ens va agradar bastant.
0: Ens va agradar, veus? A vegades és el que passa, que les expectatives estan bé.
1: Tot depèn de les expectatives, totalment.
0: Exacte.
1: Llavors, el que deies, també vam anar al Tívoli, al parc d'atraccions aquell que hi ha al centre de la ciutat, que és espectacular. Nosaltres hi vam anar cap al capvespre, perquè així veus una mica l'evolució, és a dir, entres de tarda amb llum solar encara, veus una mica al capvespre i després veus de nit com s'il·lumina tot i és espectacular.
0: Què és el que més et va sorprendre d'aquesta ciutat? El que més t'ha agradat, potser?
1: No diria tant un lloc, sinó més una actitud, i és la dels danesos, perquè potser això que sempre viatgem carregats de prejudicis pensant que la gent serà d'una determinada manera, i m'he trobat uns danesos molt oberts, molt simpàtics, fins i tot vam sortir de nit i els veiem com molt atrevits, realment molt diferent a com m'ho esperava. I també com eren uns dies que hi havia una mica més de caloreta, doncs de seguida surten al carrer, passegen en bicicleta, es fan molta vida al carrer, i realment això és xulo.
0: Una ciutat gairebé que la triaries per viure, també, a vegades,
1: Doncs mira, jo no diria tot l'any, perquè sóc molt fredolic, i crec que el mes de gener ho passaria malament, però sí, a l'estiu és fantàstica.
0: Mm-hmm.
1: Sí, sí. Inclús un punt bucòlica.
0: Clar, sí, doncs, a més, anant amb 5 amics, doncs, us heu passat estupendament. La marxa per la nit, què tal?
1: Molt bé, també.
0: Cara.
1: Sí, sí. Cara, sí, però si ja ho saps, vas amb aquesta idea, i hi ha carrers plens de pubs irlandesos, anglesos, música en directe tot arreu, molt i molt bé. Sí, sí.
0: Doncs molt recomanable, com dèiem amb el Martí Esteban, avui hem volgut anar a Copenhagen, i sabeu que podeu recuperar tots els viatges que fem a la primera pedra si entreu a la pàgina web, i allà trobareu en la secció viatges totes aquestes propostes. Avui la del Martí Esteban. Martí, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I anem a veure cap on ens porta en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
2: Bon dia, Noé. La coneguda trilogia mediterrània són el blat, l'oli i el vi. Parlem d'aquest últim. M'agrada. El vi, tan nostre, tan preuat, treballat i reconegut. Diferents són les àrees del territori que conreen la vinya. Som a l'Urgell, a Verdú, i d'entrada recordem qui simbolitza el vi i la seva espiritualitat, Bacus. Bacus era el déu romà de la vinya i el vi. Va ser una de les divinitats més importants del món clàssic. Les festes en honor seu eren conegudes com a bacanals i consistien en un culte orgiàstic on el vi hi era ben present. A Catalunya, el recordem a la nostra manera, és a dir, treballant. Del raïm en fem vi i com? Xafant, o com es coneix popularment, piant. De la piada, doncs, a Verdú en fan aquests dies celebració, la 36a edició del Bacus. L'acció de la verema convoca una gernació que s'esforça en aconseguir la millor i profitosa recol·lecció de raïm. Una vegada feta, s'esposa i comença el procés d'elaboració del caldo. Abans, però, la festa de la collita esclata amb la gran piada, que a Verdú és pública i participativa.
3: I buscant entre la dansa no s'acaba l'esperança mentre sona el flabiol i el tamborí.
2: De fet, des d'ahir a Verdú ja estan de gresca. Amb bacanal d'humor i concert, saluden els plats forts d'avui i demà.
4: Després dissabte també fem la bacanal, que això també serà molt bonic, perquè aquí també recuperem una cançó que es va crear del Bacus, i llavors pensem que també quedarà molt bonic, ¿vale? Perquè hi haurà, bueno, doncs molta gent que sortirà i participarà.
2: Demà diumenge serà la gran piada amb la incorporació d'una representació del grup local Xiroia i el lliurament del Premi al Piador de l'Any. 36a edició del Bacus a Verdú. Tot tradicional, tot renovat.
5: El temps transforma els pobles, transforma les persones i també transforma els símbols que ens representen. Perquè evolucionar no és perdre l'essència, és donar-li una nova força, una nova mirada, un nou impuls. El Bacus Verdú canvia per continuar sent el mateix. Benvinguts a una nova etapa.
2: Gràcies, enhorabona i bona festa, verdunencs i verdunenques.
6: Que ja es desperta entre els primers raigs de claror.

0: Les relacions personals tenen un profund impacte en la nostra salut física, mental, emocional i espiritual. Encara que sovint es parla dels beneficis de mantenir vincles socials sòlids, una recerca recent posa el focus en la cara menys amable de les relacions, és a dir, aquelles persones que generen un estrès constant, conegudes en anglès com social hustlers, persones que compliquen la vida o molesten. Jo crec que molts en tenim ara mateix al cap alguna, segur. En volem parlar amb Oriol Lugo, que ell és codirector i doctor en psicologia de l'ON Institut Psicològic. Bon dia, Oriol.
1: Bon dia.
0: Estem molt contents de parlar d'aquest tema perquè realment sempre es parla de lo bo que és mantenir relacions, però a vegades... Compte, perquè potser aquestes relacions poden ser tòxiques. No sé si seria també l'equivalent de tòxic en aquest nou terme que hem incorporat de l'anglès, que és el hustlers, no?
1: És semblant.
0: És semblant. A veure,
1: quins investigadors el defineixen com una persona, el social hustler, que et molesta i que la persona que ho viu ho percep també com que els està generant problemes, una persona com problemàtica. Seria una mica com potser aquell amic del grup d'amics o d'amigues que sempre es queixa de tot. Anem a sopar i diu, ostres, no m'agrada la carta. Aneu de viatge i es queixa de que fa mal temps o bon temps. És una persona que pot estar doncs, posant sempre el dit a la llaga.
0: Uh-huh. I normalment es detecta? És a dir, tots reconeixem una persona que ens està generant això? O a vegades no ho detectes, però simplement pateixes les conseqüències?
1: Poden ser ambdues, sobretot perquè hi ha també social hustlers que poden estar també en el teu entorn familiar. Llavors, clar, si parlem d'una mare, d'un germà, d'un tiet, a vegades és complicat, perquè has crescut amb aquesta persona. Llavors, a vegades, fins que no passen els anys i vas madurant i et vas donant compte també d'aquest tipus d'elements, no n'ets gaire conscient.
0: I també pot ser que, per exemple, per mi una persona sigui un social hustler, però en canvi per una altra no.
1: Correcte. Sí. Al final és una percepció totalment subjectiva. Quan tu comences a percebre que aquella persona doncs, et genera més problemes, més estrès, més tensions, llavors aquí tens un indicador de que potser per a tu aquella persona t'està generant aquest tipus d'efectes i potser en un altre entorn aquella altra persona doncs, és fabulosa, és una persona meravellosa. És que al final són percepcions subjectives.
0: Uh-huh. Estem parlant de que no volem tenir aquest tipus de persona a prop, però perquè a més, a part de les sensacions, la part emotiva, la part emocional... s'ha demostrat que hi ha un augment de la teva edat biològica equivalent aproximadament a 9 mesos.
1: Correcte.
0: Envelleixes 9 mesos amb gent així al costat.
1: Exacte. Això és un estudi d'investigadors de la Universitat de Nova York i també d'Indiana, que l'any 2026, aquest any mateix, al febrer, van descobrir una mostra de més de 2.300 persones que, quan identificaven que hi havia un social hustler, aquella persona, els seus marcadors epigenètics marcaven o indicaven de que podia arribar a envellir 1,5 la velocitat biològica. És a dir, que envellim més i podem arribar a perdre fins a 9 mesos de vida. O sigui que, déu-n'hi-do, l'estrès social ens pot arribar també a afectar i a generar grans perjudicis.
0: Uh-huh. Ara parlàvem de l'envelliment, però també malalties, no?
1: Correcte.
0: Malalties cardiovasculars, la diabetis i trastorns neurodegeneratius. No sé si aquestes tres serien les més relacionades amb les situacions emocionals.
1: Clar, hem de parlar que, al final, quan estem en situacions que ens estressen de forma contínua, que aquest element és també molt important, això inflama el cos. I quan inflama el cos o l'organisme, al final doncs, apareixen també moltes altres malalties com les que has descrit. No és una causa-efecte, perquè hi ha molts altres factors de risc, però pot ser un factor més que s'afegeixi a la llista, a llarga llista de factors de risc.
0: Clar, i ara estàvem parlant la família, és a dir, a vegades correspon a familiars pròxims.
1: Correcte.
0: Com es fa per evitar aquesta situació? Perquè suposo que estem parlant de que tot és una mica reversible, no? Jo dic una mica, tant de bo sigui del tot reversible.
1: El primer punt, com qualsevol canvi a nivell psicològic, sempre és la consciència. Moltes vegades poso la metàfora de quan taques la roba i vas pel carrer, si ningú et diu que t'has tacat, no te la pots netejar. Sí. Llavors, el primer punt és dona't compte de què passa, no, amb aquella persona. Exemple molt senzill, quan estàs amb aquest familiar o amb aquest amic, després et trobes bé, hi ha molta gent que diu, ostres, cada cop que truca a mi mare ja m'entra mal de cap. O quan estic amb aquest amic, després noto la panxa remoguda. Vale, és que el cos t'està parlant, t'està indicant que hi ha alguna cosa que et genera estrès. No perquè directament diguis és perquè és ell o és ella, no? També és interessant també fer aquesta exploració de dir què hi ha al meu interior que s'activa. Mm-hmm. Potser que siguin també pors, pressions, tensions. I a partir d'aquí la idea és començar a parlar amb aquesta persona. Expressar també com et sents, que sé que costa, perquè...
0: Jo crec que és una de les coses més difícils, no? I més si és un familiar.
1: Clar,
0: si amb el teu germà tens algun problema i no saps com gestionar-ho, parlar-ne costa molt.
1: És difícil, però també és veritat que més difícil és aguantar-ho. Que també hi ha molta gent que aguanta, i després doncs, hi ha moments en els que això t'acaba passant factura. Uh-huh. És el que diem també, no? Que quan la ment calla, el cos parla. Hi ha molta gent que té dolors psicosomàtics per això, perquè està tan entorns en relacions que podríem dir que són tòxiques, que et fan mal, i que això al llarg dels anys doncs, s'ha anat acumulant.
0: Clar, estàvem parlant de tractar-ho, d'ocupar-se'n, però també pot ser preventiu, és a dir, correcte, podem estar alerta i fer-ho abans, tot
1: exacte,
0: això, tot aquest procés.
1: Sobretot l'important és que siguem conscients de què sent el nostre cos i què sentim a nivell emocional, per començar també a posar límits. És un dels elements claus a nivell de relacions. Una relació sense límits és una relació destinada al fracàs. Uh-huh. És a dir, si tu no ets capaç de posar uns certs límits, aquella relació al final acabarà menjant-te. Perquè les persones, si no ens posen tampoc límits, no sabem fins a on podem arribar. Hi ha gent que diu, home, Oriol, és de sentit comú que hauria de respectar-me. O no.
0: O no.
1: A vegades el sentit comú és el menys comú.
0: Sí, sí, segur.
1: Per tant, la idea és començar a expressar no només el que no volem, sinó també el que sí desitgem. Aquest canvi és un punt important.
0: No volem, sinó el que sí desitgem.
1: Exacte,
0: eh?
1: No és dir-li a la teva mare, no vull que em truquis cada dia. És, mama, m'agradaria que parléssim 2-3 vegades a la setmana, però aquí em fas el matís de no cada dia.
0: Clar, ara ja m'estava imaginant dir-ho i també, déu-n'hi-do, a vegades la por que et pot generar simplement dir, fins i tot parlant en positiu.
1: Exacte.
0: I en el cas de les dones, l'estudi diu que encara més, no? Perquè
1: el factor de la dona també, exacte, és un element que suma, també perquè el rol moltes vegades de la dona és més connector, en general, parlo també de generalitzacions, és a dir, el perfil femení moltes vegades és aquest perfil que ajuda que les relacions a nivell familiar se sostinguin. Bueno, al final, la figura de la dona en aquest sentit moltes vegades fa de pal de paller, no?, que diem aquí a Catalunya. Llavors el que succeeix és que et carregues de més tensions, perquè si tu ets la figura que ha de posar pau, mediació, ordre a tot plegat, doncs això és una càrrega emocional.
0: De fet, al final el que hem de tenir en compte és que la qualitat de les relacions socials és tan important com altres hàbits saludables.
1: Correcte. La gent parla molt de cuidar-se físicament, cuidar l'alimentació, cuidar el son, però cuidar relacions també és un dels pilars bàsics. Més que res també perquè al final som éssers socials i hi ha un contagi emocional. Això és molt, molt curiós, però quan tu entres a una reunió i tothom està de morros, tu potser vens contenta i de sobte et comences a sentir una mica com, ostres, ja no estic tan contenta.
0: Sí.
1: Hi ha un contagi emocional. Per tant, és important doncs, poder començar a envoltar-nos de gent també que sigui més com nosaltres o que ens sentim a gust.
0: Uh-huh. Nosaltres ara hem volgut parlar dels hustlers, que és el que podríem dir relacions tòxiques una mica, però
1: correcte,
0: us recomano molt, molt, molt, perquè ara sentia l'Oriol Lugo, el doctor Oriol Lugo, parlant d'aquest tema, doncs que agafeu el llibre Corta por lo sano, que és un llibre que parla, és un manual per alliberar-se de les relacions tòxiques i construir vincles saludables.
1: Correcte.
0: Que justament és el que estàvem parlant ara, no?
1: Exacte, cuidar-se.
0: Cuidar-se també a nivell de relacions. No totes les relacions socials han de ser bones, n'hi ha que són dolentes.
1: Exacte.
0: Oriol Lugo, doctor Oriol Lugo, moltíssimes gràcies per haver estat aquí.
1: Un plaer.
0: I continuem ara, si us sembla, parlant de ciència. Doncs sí, parlem de ciència, ho fem amb un dels membres de Neurones Fregides i avui tenim amb nosaltres el Víctor Jiménez Martínez, que és investigador predoctoral de l'IDIBAPS i divulgador de Neurones Fregides. Víctor, bon dia.
2: Bon dia.
0: En Víctor, ja que som al setembre, des d'una posició de relativa calma, ens ve a parlar justament dels reptes en l'estudi de la relació entre la calor i el descans, que jo crec que molts no hem pogut descansar tot aquest estiu.
2: Doncs sí, esperem que en els mesos que venen ja puguem descansar una mica millor.

0: Ventiles casa teva, però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol. Mmm!
1: Aquesta cadira d'oficina que sembla haver oblidat la forma de la teva esquena. Ai, ni aigua.
2: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
3: La calor, cada any. I més enllà del temps que perdem de son, a Hong Kong, per exemple, les onades de calor s'han vist associades a un increment del 3,1% dels ingressos hospitalaris. I amb tot podríem dir que encara no entenem del tot com aquestes nits tòrrides afecten a la nostra salut i al nostre descans. No és suficient mesurar les temperatures de l'ambient, sinó que s'ha d'estudiar la resposta del cos.
4: Llavors, sabem per què costa tant dormir quan fa calor?
3: A veure, per començar, la son és crucial per la nostra salut perquè ajuda al cos i al cervell a recuperar-se durant del cansament del dia. Sí, és com una feina de manteniment. Durant la son observem una sèrie de fenòmens fisiològics. El batec del cor cau, el sistema nerviós immunològic, el metabolisme, fan feines per balancejar-se una mica i el cervell consolida memòries i aprenentatges. Per adormir-nos, el cos necessita perdre una mica de calor. Abans i durant l'inici de la son, augmenta el flux de sang cap a la pell, sobretot mans i peus, i la temperatura interna comença a baixar. És com una senyal que té el cervell per dir, vale, anem a descansar. Ara, quan fa massa calor a les habitacions, i especialment quan això es combina amb humitat, aquesta pèrdua de calor es dificulta. S'intenta bombejar més sang, això fa que el cor treballi una mica més. També suem, però com fa calor, la suor s'evapora pitjor i acabem deshidratant-nos. I amb tot, el cervell manté activat mecanismes per vigilar aquesta regulació de la temperatura. Quin és el resultat? Triguem més a dormir-nos, ens despertem més vegades i el descans s'interromp. I a mesura que avanci el canvi climàtic, augmentarà la persistència d'aquests fenòmens.
4: Per tant, això no és una sensació subjectiva, és a dir, que no és allò de dir he passat mala nit i ja està, sinó que realment el cos està patint.
3: No, de fet, hi ha estudis que han mesurat l'activitat cerebral per estudiar aquest fenomen i han vist que la calor pot reduir tant la son profunda, que contribueix a una recuperació més física, com la son en fase REM, on hi ha més processos de regulació emocional i de memòria. No és que descansem menys, és que descansem pitjor.
4: Clar, i per on comencem a enfocar millor aquest problema?
3: Semblarà una qüestió trivial, però un primer pas és tenir clar el concepte de nit tòrrida o nit tropical, això que se senten a les notícies. I recentment, a la revista Nature es va publicar una revisió que analitzava més d'un centenar d'estudis per desxifrar el que entenem com a nit perillosament càlida. I la sorpresa és que no hi ha un únic valor universal. En algunes zones d'Europa es parla de nit tropical quan la mínima no baixa de 20 graus, tant de bo a Barcelona, de vegades, sí, mentre que en altres climes els llindars emprats van cap al 25, 27, 28 graus, fins i tot, i té sentit fins a cert punt que això variï perquè les persones s'aclimaten al seu clima local. Ara bé, també ens porta un altre plantejament. La temperatura del carrer no sempre reflecteix la de la llar on dormim. Els edificis acumulen calor durant el dia i si no l'alliberen durant la nit, tot i que la temperatura exterior pugui ser una mica més baixa, l'efecte és pitjor. L'exemple serien els països nòrdics que han construït els seus edificis encarats a protegir-se del fred i durant la calor potser no alliberen tanta calor perquè l'acumulen més.
4: Però què passa quan s'encadenen els dies calorosos amb les nits que no refresquen?
3: Això és preocupant perquè la regulació tèrmica dels habitatges i la finestra que tenim per a aquesta recuperació del cos es perd. Un estudi realitzat en 28 ciutats asiàtiques va comparar onades de calor diurnes, nocturnes i les que combinen dies i nits. En episodis intensos d'onades de calor combinades van concloure que el risc de mortalitat no accidental és un 18% superior al dels dies sense onades de calor. És clar, aquest efecte no és tot per la falta de son, però hi contribueix. Després de l'estrès tèrmic del dia, una nit calorosa impedeix descansar bé, com anàvem dient. És un cop doble.
4: I a part hi ha gent més vulnerable, clar.
3: Exacte, la gent gran, els infants, persones amb malalties cardiovasculars, respiratòries o renals, els que prenen determinats medicaments...
4: I per tant, això ens porta a una dimensió social de tot això.
3: Absolutament. No tothom disposa d'un habitatge ben aïllat, ventilació adequada, en el millor dels casos d'un aire condicionat, i totes aquestes dades ens diuen com d'important seran els pròxims anys a reenfocar, per exemple, polítiques d'habitatge per adaptar els edificis perquè siguin més eficients, més resilients, a gestionar les alertes per fomentar accions específiques adaptades a cada territori, i fins i tot es pot parlar de vigilància personalitzada. Hi ha projectes fets amb gent

0: gran en residències que combinen no només sensors ambientals de temperatura, sinó dispositius portables per mesurar la temperatura corporal, la humitat, la freqüència cardíaca, la son. En població de risc això pot ser clau per veure si hi ha algun risc real.
1: Mm-hmm. Això és evident. I a nivell individual, què s'hi pot fer?
0: Aquí no es pot afegir gaire més del que ja es comparteix de forma molt, molt àmplia. A evitar que l'habitatge acumuli calor amb persianes baixades durant el dia, les hores de sol, ventilar quan l'aire exterior sigui més fresc, fer servir roba de llit lleugera, transpirable, els ventiladors que mouen l'aire poden afavorir que s'evapori la suor, i si tenim sort tenir aire condicionat i no cal transformar les habitacions en neveres, amb 26 graus per treure la humitat de vegades ja és suficient.
1: Sí, sí, tot això a poc a poc ho estem anant aprenent una mica, però encara ens queda molt camí per fer, per això avui n'hem volgut parlar amb el Víctor Jiménez. Víctor, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.

0: parlem de moda, però des d'un punt de vista molt més sostenible. Ho fem amb la Sònia Flotats, que està al capdavant de MOVE, Moda en Moviment, que és la plataforma per acompanyar el negoci de la moda a aquesta transformació més sostenible. Sònia, bon dia.
1: Bon dia.
0: I avui parlem de com podem reparar peces, perquè reparar, ja ho hem dit moltes vegades, cada vegada és més tendència i està molt bé que ho sigui, no?
1: Exacte.
0: I no només a nivell particular, sinó també a nivell d'empresa.
1: Exactament. Jo estic especialment, personalment contenta de que la reparació es posi de moda, i això està molt bé. Abans feia gairebé vergonya a vegades, no? De dir, no he portat aquest vestit a arreglar o aquestes sabates.
0: Semblava que no podies permetre't comprar-ne un de nou.
1: Sí, exacte.
0: I ara ja no cal aquesta exhibició.
1: No,
0: de...
1: no cal, i a més, si tu t'has comprat una cosa, és que t'agrada. Llavors vols que et duri i vols i tenir-ne cura. I avui us vull parlar especialment del calçat, no? Que sí que és veritat que no estic descobrint res perquè...
0: Tot havia hagut sabaters,
1: no? Exacte, i que durin. Però sí que és veritat que cada vegada més difícil trobar-ne. Tot això jo crec i estic convençuda que canviarà, perquè tota la legislació apunta a que a França ja està passant, o sigui, s'estan donant uns bonus públics que paguen les pròpies marques perquè la gent porti a reparar la roba i el calçat.
0: Està molt bé.
1: I aquests bons els cobren els que reparen, els de calçat, els de roba, etc. I vaig estar fent una mica de recerca i dic, aviam aquí què trobem. Jo he trobat algunes marques que m'han fet il·lusió de calçat, m'he centrat, ja en altres moments hem parlat de roba, de grans grups i tot, que ho estan fent, però de calçat, no? I veia, per exemple, que a Múnich, les esportives, les Bombes Múnich, doncs tenim servei de reparació. Tenim Camper, tenim Golden Ghost, tenim Beja, tenim moltes marques que ja des de les seves webs, si se't trenquen, o sigui, mireu-vos això quan tingueu un calçat, mireu a les pàgines web si aquella marca té servei de reparació. Què té d'especial això? Òbviament ho pots portar al sabater del barri i fantàstic. I no sé a nivell preus què et sortirà millor o pitjor, però el sabater del barri, al final la sabatera del barri, doncs també fer negoci local és molt important. Sí, sí. Però sí que és veritat que en aquests serveis clar, tenen les peces originals, no? Que això està molt bé perquè si se't trenca la sola, si els cordons, si se't rasca tot on hi ha la marca, doncs també et fa gràcia, no?, recuperar aquell calçat tal qual venia d'origen.
0: Que quedi com quan la vas comprar.
1: Exacte, sí, sí. I els preus, clar, varien molt, eh? Ja us dic, que no és econòmic. Tens des de, sí que 10 euros, potser per una posada a punt molt general, de netejar-les, de polir una mica, tal qual, però tens fins i tot de 100 euros i més a calçat car, òbviament, però que te'l transformen en nou, o sigui, el portes rebentat i te'l tornen altre cop nou, excepte si realment veuen que allò és irreparable, que també és veritat, miracles tampoc es poden fer, i aleshores, doncs també tenen o tindran l'obligació, ja ho comencen a fer, de quedar-se allò i donar-li una segona vida reciclant la matèria prima o fent el que es pugui dintre de la tecnologia existent, no? Amb la qual cosa, jo us convido això. Mireu el calçat, ara amb canvi d'armari, les coses d'hivern, que a vegades hem deixat calçat que...
0: Ara és moment de revisar.
1: Sí, per la següent temporada, ja no sé si m'adonarà. Doncs doneu-li una volta, mireu, porteu-ho al sabater del barri, mireu si la pròpia marca potser té un servei, algunes inclús tenen descomptes o bueno, algun benefici. Això, i sobretot, abans d'haver de reparar, també us convido a tenir cura vosaltres mateixes des de casa de les sabates, perquè a vegades...
0: Des del principi.
1: Sí, és que a vegades és senzillament una posada a punt a casa, de netejar-la bé, amb els productes que toquen, també cada vegada hi ha producte per protegir, per reparar una miqueta des de casa també, un canvi de cordons, si és una sabata amb cordons ja li dona una nova vida, guardar-les bé, ventilar-les, i una sèrie de coses que semblen molt evident i de tota la vida... però és que és així.
0: Sí, sí, i que les hem anat deixant de fer perquè simplement comprar era més ràpid.
1: Més ràpid i més econòmic, perquè al final ha baixat molt el preu, però això, per sort o per desgràcia, canviarà cada vegada més, amb la qual tinguem cura.
0: I a més, estem parlant de reparacions, sempre et sortirà més econòmica una reparació que no tornar a comprar una de nova.
1: Per suposat.
0: Evidentment, la mateixa botiga no et donarà una reparació més cara que la mateixa sabata nova.
1: Exactament.
0: No? Doncs aquí està, sí senyor, donem-hi una volta i siguem una mica més conscients. Sònia, moltes gràcies.
1: A vosaltres, bon dia.

0: Parlem d'art, ho fem avui amb la Carlota Zulueta, que ella és estudiant en pràctiques aquí a la Primera Pedra. Carlota, bon dia.
1: Bon dia.
0: I avui parlem de la Yayoi Kusama, que és una artista plàstica japonesa que justament la vam perdre ara aquest mes d'agost.
1: Sí, sí, fa res. Va morir res el 27 d'agost.
0: Tot i que havia mort el 14, es va anunciar el 27, i aquí començàvem la primera raresa. Qui va ser?
1: Yayoi Kusama va ser moltes coses, entre elles una gran pionera. Va néixer el 22 de març del 1929 a Matsumoto, i era una dona que, bueno, escoltava veus, però veus que provenien de les plantes i dels animals. Una cosa que no era massa normal i massa habitual. Ella vivia al camp, i quan era petita explicava que quan tenia 10 anys va començar a escoltar com les violetes li parlaven.
0: Aquesta seria la relació que ella manté amb la naturalesa, però que a partir d'aquí comença a convertir-ho en art.
1: Sí, ho converteix en art, ha d'esperar una miqueta més. Al principi no entén per què li parlen, s'emparanoia moltíssim, no ho acaba d'entendre. Hi ha una escena que està amb unes estovalles on hi ha unes flors vermelles i de sobte comença a veure com les flors s'escampen per tot arreu, per tota l'habitació.
0: Tenia un punt d'esquizofrènia, era algú també a nivell psicològic, no?
1: Sí, bueno, no ho sé segur, però sí, menciona que també quan és petita és quan interacciona per primera vegada amb les carbasses. I les carbasses les veu com un element amic. Això ho dic ara perquè després en la seva obra plàstica seran molt importants i serà com un element molt distintiu d'ella. Uh-huh. Se la troba per primera vegada una carbassa amb el seu avi, i aquest cop la carbassa no li parla malament, sinó que li parla bé. I ella agafa com aquest referent artístic i l'acompanya al llarg de tota la vida.
0: Uh-huh. Per tant, l'element de la carbassa serà un element que trobarem a tota la seva trajectòria artística.
1: Exacte.
0: Però ella va a l'Escola Municipal d'Arts i Oficis a Kyoto.
1: Exacte, se'n va estudiar a Kyoto, se'n va estudiar a Nihonga, que són les pintures tradicionals japoneses, però no li agraden gens. No li agraden gens i ella veu que si es queda al Japó no farà absolutament res. Llavors, de casualitat, se'n va a una botiga de vell i troba un llibre de Georgia O'Keeffe, que és una artista estatunidenca, i li escriu una carta. I li diu la seva voluntat que se'n va als Estats Units. I la dona li dona com moltes esperances i li diu que vingui aquí, que tindrà un futur i que ho podrà fer. Ella se les munta i fa les mil i una i acaba arribant als Estats Units amb 27 anys.
0: Déu-n'hi-do. I que, a més, realment ho passa molt malament quan arriba.
1: Ui, sí,
0: tenia recursos.
1: No tenia absolutament res. Era una dona oriental, se li complica moltíssim. Els primers 2 anys inclús arriba a agafar menjar de la brossa.
0: Caram.
1: Realment molt, molt complicat, sí, sí. Fins que el 59 crea les seves Infinity Nets.
0: Ah, Infinity Nets. I què és això?
1: Les Infinity Nets són uns llenços monumentals de blanc sobre negre, monocromàtics i en base de repetició. I ja pintava un fons fosc i a partir d'aquí amb pintura blanca anava fent petites formes. I són repeticions monocromàtiques perquè ella tenia la teoria i es va inventar el concepte de l'autoobliteració.
0: I què és aquest concepte? Què vol dir això?
1: Aquest concepte és, quan a tu, ella es veia tan així repetida, veia com tantes formes que repetien ja des de nena, va decidir que si ho repetia i a base de la repetició, repetició i repetició es perdria en el fons. Llavors tot el que ella patia es perdria en la massa i quedaria perduda en un infinit, que per això es diu Infinity Nets, de xarxes infinites.
0: I llavors comença a fer també aquests happenings, és aquí?
1: Sí, els happenings són la seva part més performàtica, que comença amb l'època hippie americana, que és quan ella es torna com, bueno, podríem dir la Yayoi més alternativa, n'en fa 3, i els happenings són aquestes revoltes que fan els artistes una mica en protesta.
0: Que són molt interessants. Una a la Bienal de Venècia, el 66.
1: Sí, una a la Bienal de Venècia, el 66, que es titula Narcissus Garden, on ella, bàsicament, ja no estava convidada a la Bienal aquell any, i va decidir fer 1.500 esferes de plàstic que reflectien. O sigui, tu podies veure el teu reflexe, i es va posar fora de la Bienal, sentada al mig amb les 1.500, i posava Your Narcissism for Sale, és a dir, el teu narcisisme a la venda.
0: Llavors, em sembla boníssim, o sigui, molt adequat per l'esdeveniment i per la seva situació.
1: Per la Bienal. Llavors, quan els comissaris, els artistes sortien, es trobaven amb el seu propi reflexe, i a sobre aquestes esferes les venia a $2. Vull dir, eren molt econòmiques.
0: Clar. Sí. Estava posant de manifest també l'especulació artística i tantes altres coses. La segona.
1: La segona forma part d'un grup de happenings que es diuen Atomic Explosions, una molt, molt sonada, que va ser la primera el 15 d'octubre del 68, que va ser que ella va portar uns ballarins davant de la Bolsa de Nova York i els va fer començar a ballar despullats davant l'estàtua de George Washington. Una mica per reivindicar, no? Ella tenia una frase que deia Anatomic Explosions are better than Atomic Explosions. Lluitant una mica amb tot el concepte de la guerra del Vietnam, lluitava com amb l'art, amb el moviment, per combatre com la guerra.
0: I la bomba atòmica, suposo, també, no?
1: Tot, tot plegat. També, el 68, va escriure una carta al president Nixon, que es deia An Open Letter to My Hero, Richard Nixon, on li deia que si mantenien relacions sexuals els dos, així sí podien acabar amb la guerra del Vietnam.
0: Molt de 68, eh? Molt essència de 68. Clar, sí, sí. A l'agost del 69...
1: A l'agost del 69 en va fer una altra, en va fer moltes, eh? O sigui, aquell any va ser com els seus anys més prolífics a nivell performàtic. En va fer una que es deia Grand Orgy to Awaken the Dead, davant del MoMA. Sense avisar, va venir amb uns ballarins, es va colar als jardins del MoMA i també mentre els hi pintava punts, perquè els polka dogs, que són els punts que ara estan tan de moda, doncs ella ja els va posar de moda als 70, els ballarins estaven despullats i mentre ballaven ella els hi pintava punts davant del MoMA. I el que venia a reivindicar era que l'art estava ple d'artistes vells, d'artistes morts, i que l'art era en viu i estava fora. Llavors feia com aquesta comparativa amb dins i fora. I donava un pamflet que es deia Thoughts of the Mausoleum of Modern Art. Vull dir, els pensaments al mausoleu de l'art. Com dient, ei, està mort, l'art està fora, no està dins.
0: Està molt bé. Jo crec que devia ser tota una revolució en el seu moment, però sí. Ella finalment torna a Japó.
1: Torna a Japó perquè ella té una relació amb un home que es diu Joseph Cornell, però que estan, era un home que era 26 anys més gran que ella, estan molts anys junts, i llavors quan mor al 72 ja li afecta molt. Era un home amb el que no mantenia relacions perquè ella tenia un trauma de petita perquè la seva mare l'obligava a veure les infidelitats del seu pare.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, llavors li va marcar tant...
0: Ah, que això ho explica tot, jo crec, o molta cosa.
1: Bueno, molta cosa, molta... Li va marcar tant que aquesta dona era incapaç de tenir relacions amb ningú. Llavors tenien una relació una mica estranya, i també era artista, i quan va morir al 72 li va afectar moltíssim, i al 73 doncs, va decidir tornar a Tòquio i tornar al Japó.
0: Allà va ser que on vivia amb un psiquiàtric i sortia només per pintar?
1: Sí. Allà va ser quan el 77 ja va veure que la cosa no anava bé, cada vegada tenia més paranoies. Ella patia, eh? Començava a tenir ritmes taquicàrdia. O sigui, l'art per ella no era...
0: Era terapèutic.
1: Sí, exacte, ella ho diu. No era tan plan i per això va estar creant fins als últims dies.
0: Ah, és que va morir als 90 i pico, oi?
1: Sí.
0: Sí, 90 i molts.
1: 90 i molts.
0: Déu-n'hi-do.
1: I tenia l'estudi a Shinjuku a 100 metres. Llavors anava al psiquiàtric, després anava a l'estudi, treballava i així va ser fins als últims dies.
0: Home, sentint la Carlota ens agafa moltes ganes de veure el seu museu, que té un museu a Tòquio, i que justament la Carlota va anar a Japó aquest estiu amb la idea d'anar a veure el seu museu i quina va ser la seva sorpresa, que justament va i mor abans d'arribar o durant, mentre estaves viatjant,
1: sí.
0: I no vas poder entrar al museu.
1: No. S'havia de fer reserva prèvia, jo no la vaig fer, culpa meva, però no pensava que anava a tenir... Bueno...
0: Clar, tothom va voler anar al museu perquè acabava de morir.
1: Sí.
0: Sí, més o menys va ser això, no?
1: Però l'ambient també era xulo, t'he de dir.
0: Home, segur, vas poder veure com la gent feia ofrenes florals,
1: sí,
0: no?
1: Sí, portaven flors, llavors la gent sortia del museu i la recollia, i es respirava una mica com que s'havia mort un mite, perquè la Yayoi, més enllà de ser un artista que n'hi ha molts, tenia aquest punt reivindicatiu, performàtic i diferent. A mi m'agrada més la Yayoi antiga, que no pot ser tant com la nova.
0: Sí, que va fer-se ja més amb les grans marques, etcètera, sí. No? L'original estava en aquell principi, que era dels anys del 68, de la Gran Revolució i després els posteriors. Doncs ara, qui la vulgui veure, també pot anar aquí a Europa, perquè a Amsterdam sí que hi ha una exposició d'ella.
1: Sí, ara l'han obert ara, motiu de la seva mort, l'11 de setembre, i es pot veure fins al 17 de gener, i abarcarà tota la seva trajectòria artística de tots aquests anys. O sigui que si no heu vist Yayoi i no podeu anar a Tòquio, perquè, bueno, Tòquio està molt lluny, que sapigueu que a Amsterdam podeu veure la seva obra i que queda Yayoi per rato i per estona.
0: Segur, perquè ja, com dèiem, ja s'ha convertit en un mite del món de l'art. Carlota, moltes gràcies. Gràcies.
1: A tu.
2: La primera pedra.

0: Parlem de drets, parlem d'assumptes molt concrets que segurament més d'una vegada ens hem plantejat i no sabíem la resposta. En volem parlar amb la Cristina Serraviu, que ella és advocada penalista de Manuela Penal, dirigeix l'àrea concretament de dret penal de família en les àrees d'especialització. Cristina, bon dia.
1: Bon dia, Noemi.
0: Jo crec que tots ens ha passat pel cap alguna vegada gravar alguna conversa. És a dir, una conversa de mòbil o bé una conversa normal, sense cap mòbil pel mig. Però és delicte? És a dir, ho podem fer? I si ho podem fer, pot servir de prova? Comencem per aquí, no? Podem gravar una conversa, Cristina?
1: La resposta fàcil i directa és que sí, però sí que és veritat que tots hem sentit alguna vegada, no em pots gravar sense el meu consentiment. Uh-huh. Això no és ben bé així. És a dir, s'ha de distingir si és una conversa en la que jo participo, per tant, jo sóc el destinatari d'aquella informació, jo la puc gravar sense demanar-te el teu permís. Estic enregistrant una informació que va dirigida cap a mi. Això no seria constitutiu de cap delicte i no cal que t'avisi, com he dit, però un altre tema molt diferent és si és una conversació entre dues persones alienes a mi, per tant, en cap moment jo sóc destinatària d'aquesta informació.
0: No t'estan interpel·lant?
1: No m'estan interpel·lant. Si jo col·loco un micròfon o el meu mòbil a sota la taula, marxo i enregistro aquella informació, estic vulnerant el dret a la intimitat i podria constituir un delicte de revelació de secrets.
0: Que això, què suposaria? Pot arribar
1: a... Això pot arribar a tenir fins i tot penes de presó, de 1 a 4 anys de presó i multa de 12 a 24 mesos.
0: Per tant, si no ens interpel·len, més val no gravar-ho.
1: No gravar-ho.
0: En el cas de que siguem nosaltres els que estem parlant,
1: sí,
0: o que estiguem enviant un WhatsApp, ho podem gravar i això pot ser prova d'alguna cosa?
1: Sí. Imagina't, per exemple, que tu tens una conversació amb el teu cap en el que sospites que et pot fer fora o que et pot cridar l'atenció per algun motiu i que això pot comportar un acomiadament, per exemple, o una conversa amb la teva parella en la que esteu en un mal moment i pots sospitar que t'amenaçarà o qualsevol cosa. Tu pots enregistrar aquella conversació perquè ets part d'aquella conversació i després la pots necessitar com a prova en un jutjat. Ho pots aportar, però s'ha de fer amb una sèrie de requisits legals.
0: Clar, llavors, per tant, perquè sigui prova vàlida, com ho he de fer? Què hauria de fer?
1: Tu ho has de portar en un suport digital al jutjat. Aleshores, clar, una simple gravació en un pendrive o enviada per correu electrònic podria ser, podria haver sigut manipulada i no tenim cap garantia de l'autenticitat.
0: I més amb la IA, etcètera.
1: Totalment. Etcètera. Aleshores, el que es fa és et donen cita al jutjat per fer una cosa que li diem volcado, un volcado judicial. Aleshores, amb això tu vas amb el suport original en el que has gravat aquella conversa, el lletrat de l'Administració de Justícia comprova que aquell suport original és el que s'ha aportat prèviament en el pendrive i dona fe de l'autenticitat i la validesa d'aquella prova.
0: Mm-hmm. Per tant, sí que ens pot servir per un tema judicial.
1: Sí, tant, és molt habitual.
0: Com dèiem, recordem, sempre i quan nosaltres formem part d'aquesta conversa i podríem posar exemples més concrets. Ara parlaves, per exemple, del cas d'un tema laboral. Podria
1: sí.
0: servir per un tema familiar, també?
1: Exacte, per un tema familiar. Jo, per exemple, estic molt habituada a portar temes de violència de gènere i és molt habitual que es produeixin discussions molt acalorades. Aleshores, el que fan moltes víctimes d'aquests delictes és enregistrar aquestes discussions per després poder demostrar en un jutjat el que ha passat, perquè són delictes que acostumen a passar en la intimitat d'una parella i que, per tant, gairebé mai hi ha testimonis.
0: Mm-hmm. Clar, moltes vegades, quan passa això, en l'últim que penses és en gravar, no?
1: Sí.
0: Però potser sí que hauríem de tenir aquest recurs com un recurs que alguna vegada ens podem trobar en aquesta situació.
1: Exacte.
0: Sempre quan estiguem interpel·lats, doncs poder-ne fer ús. I la gravació simplement és això, deixar el mòbil amagat, per exemple, dintre el bolso,
1: sí,
0: i encara que estigui amagat no pressuposa que hi hagi una mala intenció.
1: No, o sobre la taula mateix, si ara jo tingués aquí sobre la taula i estigués gravant la nostra conversa, com jo sóc part d'aquesta conversa, no estaria cometent un delicte.
0: Mm-hmm. Doncs avui volíem saber això, exactament què passa si gravem una conversa. Podem fer-ho? És delicte? No és delicte? Doncs ara n'hem tret l'aigua clara amb la Cristina Serra, que ella és advocada i està penalista, justament, de Manuela Penal. Cristina, moltíssimes gràcies. Seguirem parlant d'altres temes d'aquests que a vegades ens plantegem i que no sabem la resposta.
1: Molt bé.
0: Que vagi
1: moltes
0: molt bé.
1: Moltes gràcies.

0: Jordi Ramos.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Això és Eurovisió?
1: Això, sí, en certa manera.
0: Ah,
1: a veure. Damiano David, líder dels Måneskin, que van guanyar el Festival d'Eurovisió el 2021, que, per cert, es tornaran a reunir especialment pel Festival de San Remo d'aquest any. No sé si només per una nit o hi haurà continuïtat aquí. Ja veurem, perquè tenen molts fans. Però també perquè algun cop n'havíem parlat, però trobo que és xulo també aquesta història, perquè existeixen unes associacions de fans que es diuen els OGAE.
0: OGAE.
1: Sí, hi ha una internacional i després n'hi ha una a cada país. Llavors, aquesta gent, quan... Estem en una època en què antigament hi havia menys activitat d'Eurovisió, ara amb Eurovisió Àsia, Eurovisió Junior, amb tota la moguda política, no hi ha descans, però bueno, van decidir fer doncs, això, no? Buscar alguna activitat en aquest temps una mica més suau, i van inventar-se una cosa que es diu l'OGAE Song Contest, que el festival d'Eurovisió oficialment és Eurovisió Song Contest, per tant, no deixa de ser un festival d'Eurovisió com paral·lel. Què passa? Aquí els cantants no fan res. Però cada associació, cada país, tria una cançó del seu país i la posa allà a concursar. Després hi ha un dia que arriba el festival i tots voten els dels altres, també igual, fins als 12 points, igual, tot igual, tot igual. I no pots votar el teu per veure qui pot guanyar i qui no pot guanyar. I per què et poso aquesta?
0: A veure...
1: Pues perquè aquesta va ser la guanyadora d'aquest any.
0: Ah, doncs mira, està molt bé.
1: Sí, l'any que teníem... I tot just aquesta setmana, aquests dies, ha estat sortint ja la llista de tots els que es presenten per l'edició d'enguany.
0: I què?
1: I per l'Associació Espanyola hi va una catalana.
0: Home, aquí a nivell, no?
1: Aquí a nivell, ja et dic, els artistes no fan res, només trien. Però escolta'm, hi han anat artistes molt potents i no sempre han guanyat, perquè clar, com pots veure, la competició és dura. De fet, els espanyols han guanyat només 6 vegades i l'últim cop també era català.
0: Que l'Álvaro Soler va guanyar.
1: Sí, el 2016 van guanyar el festival aquest d'Eurovisió dels fans, però recordo que des del 2006 també cada any hi ha un participant en català que hi va en nom d'Andorra, i el que ha quedat millor va arribar a la cinquena posició.
0: És molt bona aquesta cançó.
1: Sí, de fet, vam parlar amb ell, precisament,
0: sí,
1: arran d'aquesta victòria, bueno, d'aquest resultat, perquè realment va ser molt, molt bo comparat amb altres resultats que ha tingut Andorra, no ens enganyem. Aquest any també ja tenen el representant triat i són amics d'aquesta casa.
0: Els Amics de les Arts, sí,
1: senyor. Sí, mai més ben dit. Clar, encara no sabem com anirà. De fet, encara no sé, no hi ha data encara marcada per quin dia és el festival, però sí que sabem que se sabrà abans d'acabar l'any i que organitzen els italians, perquè són els que van guanyar l'última vegada. Llavors, que és tot igual que el Festival d'Eurovisió,
0: sí, ja ho veig, ja.
1: D'una forma així com bastant divertida. I ojo, perquè com et deia abans, hi ha hagut noms d'altura aquests anys, perquè, mira, per exemple, qui enviaven el 2015?

0: 2015, eh?
1: Això és 2015, la Bet amb Guille Milky Way.
0: Sí, és veritat.
1: Amb aquesta vingut del futur, bé, ja et dic, dins la representació en català, que bé, no es deixa de fer certa gràcia, com deies, el 2015, i el 2017...

0: Pansí Charango, oh,
1: que van quedar 25.
0: Ah?
1: Sí, no, no
0: Mama,
1: és un resultat extraordinari, no. Però bé, el millor resultat, com et deia, el va fer Triquell amb una cinquena posició. El segon millor resultat el van fer el 2013 amb una sisena.
2: Esmorzarem pa amb oli sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
0: Sí, blau mut amb aquest pa amb oli i sal, no?
1: Sí.
0: Que bé, doncs m'encanta que va amb aquest tema. Jordi Ramos, no pensaria que m'haguessis fet arribar a aquest punt. Mira.
1: Bueno, és que...
0: els camins d'Eurovisió...
1: són inescrutables.
0: Sí, senyor.
1: I cada vegada més fascinant.
0: I amb Jordi Ramos també. Que vagi molt bé. Adéu-siau a tothom.
1: Bon dia.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 26 de setembre del 2026. Va, que fa encara gairebé 3 quarts d'hora, 40 minuts, perquè surti el sol a l'horitzó de Cadaqués d'un dia que no s'ha de pondre fins 3 quarts de 8 del vespre a l'altra punta del Canà, de l'altra punta de Catalunya, el Canà, volíem dir. De seguida, la previsió del temps amb l'Abel Caral d'un dissabte. És el primer, oficialment, cap de setmana de tardor, tot i les temperatures encara altes per l'època. És cert que ara mateix hi ha vent fresc a bona part del país, però al migdia ja tornarà a ser càlid. No serà ni de bon tros tan calorós com ahir, que vam arribar a 36-37 graus a les Terres de l'Ebre. La calor afluixa, especialment a l'interior del país. Les temperatures, en principi, màximes poden arribar als 32-33, però en la majoria de casos, com a molt, el que ens acostarem és als 30. De seguida ens ho explica tot plegat l'Abel Caral. De seguida també us posarem el dia dels papers informatius que giravolten al voltant de qüestions vinculades a l'actualitat. D'una banda, tot el debat al voltant de l'habitatge que ha atiat el cas de la Mari Carmen, aquesta àvia de 87 anys desnonada a Madrid, després de viure 60 anys al seu pis, ara gestionat per un fons voltor. Hi ha corredisses entre la classe política per mirar d'aprovar ara una regulació al Congrés que eviti situacions com la seva. També us parlarem de la prohibició del burca i del niqab a la ciutat de Lleida, aprovada en ple municipal, i les conseqüències que això genera en el debat públic. I també us traslladarem les últimes novetats en la preocupació global per la intel·ligència artificial. Aquesta nit passada, OpenAI, l'empresa creadora de ChatGPT, ha reconegut que en les últimes setmanes han tingut incidents amb els seus models que haurien intentat fins i tot piratejar o extreure dades de pàgines governamentals dels Estats Units. En parlarem d'aquí una estona, en un dia que de seguida farem també tertúlia de patates, saludarem els execrables, vindran els pantalleros. Compte amb la gran pregunta de la setmana. Què els ha semblat a ells la bola negra dels Javis? És una setmana que ha generat una tensió colossal. Ahir va ser la pel·lícula més vista. Què els ha semblat als pantalleros? Doncs a partir de quarts de 12 ho sabrem. I vindrà la Nederman i moltes coses més des d'ara fins a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen gairebé 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
0: I a aquesta hora del matí, a les 7 i 3, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Violeta Martos, Mireia Garolera, Mariona Martínez, Quim Salvador, Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia.
0: Com us deia ara mateix, l'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI ha reconegut que alguns dels seus models han mirat d'obtenir informació de governs, universitats, organismes públics i d'altres institucions. Als Estats Units, entre els departaments afectats, hi hauria el d'Educació, de Comerç o l'Oficina del Cens. També haurien intentat accedir a pàgines d'altres països. Malgrat la gravetat del cas, OpenAI continua dient que els seus models estaven buscant fonts públiques d'informació, però reconeixen que es van extralimitar i van actuar més enllà del que se'ls havia demanat.
3: Sí, aquesta setmana el primer ministre australià ja va denunciar que agents d'OpenAI havien intentat accedir a informació del sistema d'atenció mèdica i ara s'ha sabut que no es tracta d'un cas aïllat. Els models de l'empresa creadora del ChatGPT haurien provat d'agafar dades de desenes d'institucions més enllà de l'accés a aquestes pàgines web. OpenAI també ha reconegut que els models tenen problemes a l'hora de filtrar dades. L'empresa explicat que en una cinquantena de casos imatges que els usuaris havien penjat al xat amb ChatGPT han acabat publicades a internet. Els usuaris no hi havien donat permís, en cap moment només tenien activada la configuració que permet utilitzar les dades per millorar el model d'IA. L'empresa de moment no ha explicat si eren imatges dels mateixos usuaris o si eren creades amb intel·ligència artificial. Sí que ha dit que la majoria han sigut retirades d'internet i que estan pressionant els proveïdors per eliminar-ne la resta. 2 mesos després que es conegués el primer cas de piratejos, OpenAI diu que encara continua estudiant com va poder passar. Des de llavors, l'empresa ha reconegut més d'una quinzena d'incidents diferents relacionats amb vulneracions de dades i privadesa.
0: I, de fet, parlant de la intel·ligència artificial i d'alguns dels seus problemes, precisament una eina d'aquest tipus estaria darrere d'un ciberatac que ha rebut Adif i Renfe i que ahir va deixar fora de combat les seves pàgines web. La policia n'investiga la magnitud, però es calcula que s'haurien extret unes 500 gigas d'informació.
3: Les primeres informacions apunten que els criminals haurien accedit a aquestes dades limitades dels usuaris com noms i adreces de correu electrònic i haurien utilitzat intel·ligència artificial per fer-ho. Haurien accedit a la pàgina web d'Adif, des d'allà haurien saltat el núvol de la de Renfe i la mateixa companyia ha explicat que fa setmanes que patien intents d'atacs que havien pogut defensar. Per cert, que el comunicat on Renfe dona detalls de tota aquesta qüestió, s'hi ha colat un paràgraf que demostra que el text o part del text l'ha escrit el ChatGPT. És un fragment on la IA fa un resum respecte al que se li ha demanat i precisa el to que ha utilitzat.
0: Doncs, és el que té. denunciar que la intel·ligència artificial ha piratejat alguna pàgina web i per denunciar-ho fer un comunicat fet amb intel·ligència artificial. Bé, aquest és el món en què vivim ara mateix. Sobre els Estats Units, ara en parlàvem. Donald Trump també continua la seva pugna amb els mitjans i torna a vetar la CNN per cobrir els seus actes. Concretament, la cadena de televisió nord-americana no podrà viatjar avui amb l'avió presidencial, l'Air Force One, tal com fan els mitjans que segueixen l'actualitat de la Casa Blanca. El president nord-americà els ha tornat a excloure, malgrat que la justícia del país ja va tombar dijous el primer veto de Trump als mitjans.
3: La setmana passada, Trump va prohibir l'entrada de la CNN i també de MS Now i Politico a la Casa Blanca, un moviment que va coincidir amb la publicació per part d'aquests mitjans de notícies que criticaven l'administració nord-americana. La decisió de Trump va provocar un efecte en cadena a altres televisions, com ara ABC, Fox News o la CBS, que van decidir no cobrir l'actualitat de la Casa Blanca fins que es reincorporessin els mitjans vetats. Ara bé, dijous, un jutge va tombar el veto i va ordenar que es restaurés les credencials als periodistes afectats. El parèntesi ha coincidit amb la primera visita a la Casa Blanca del president xinès Xi Jinping, però poques hores després que el mandatari xinès embarqués a l'avió de tornada al seu país, Trump ha reprès l'ofensiva contra els mitjans.
0: I més enllà de la guerra oberta contra la premsa, Trump continua enverinant el conflicte a l'Orient Mitjà. Aquesta matinada el president nord-americà ha tirat per terra els esforços de l'Iran per arribar a un acord de pau abans que s'acabi aquest 2026.
2: L'Iran assegura que ha proposat un nou pla per reobrir l'estret d'Hormuz en tan sols una setmana. El país persa diu que vol arribar a un acord abans de les eleccions nord-americanes de mig mandat. El nou pla de 7 dies pretén reobrir l'estret i donaria pas a una nova ronda de converses. Des de l'Iran s'ho miren amb bons ulls, però la resposta de Trump aquesta matinada ja ho ha desacreditat. El president nord-americà ha publicat una imatge del mapa de l'estret d'Hormuz a la seva xarxa Truth Social, on el rebateja com l'estret Trump.
0: 7:07. Mentrestant, l'Estat, el debat per l'accés a l'habitatge assequible continua tensant la societat i la política espanyola, l'opinió pública. Aquesta tarda, a Madrid, hi ha convocada una gran manifestació per reclamar solucions per aquesta crisi habitacional i especialment provocada per el cas de la dona de 87 anys, la Mari Carmen, a qui dimecres van desnonar de casa seva. De fet, arran del rebombori que ha generat aquest cas, ahir a la tarda l'empresa que en va forçar el desnonament, aquest fons que es diu Urbagestión, li va fer una oferta a l'Ajuntament de Madrid per buscar una solució. És una proposta, però, que la va rebutjar ahir al vespre el govern de José Luis Martínez Almeida perquè diu la veu inviable.
3: La proposta implicaria que la dona de 87 anys tornés a casa seva, segons defensa l'empresa en un comunicat que va avançar el diari El País. La Mari Carmen només els hauria de pagar un lloguer estable i barat i s'inclouria al pis en un programa d'habitatges assequibles. Ahir al vespre l'Ajuntament de Madrid hi va tancar la porta perquè considera que la propietat no compleix els requisits necessaris. Però, de moment, cap dels implicats s'ha aixecat de la taula i l'Ajuntament de Madrid s'ofereix a mediar. Dilluns a la tarda, els representants de la Mari Carmen, Urbagestión i els tècnics municipals es reuniran per trobar una solució. L'Ajuntament de Madrid insisteix que sempre han donat suport a la dona de 87 anys i li han ofert alternatives.
0: Recordeu la manifestació aquesta tarda a 5:45. El cas de la Mari Carmen ha provocat que el govern espanyol negociï també contrarrellotge amb els partits polítics per mirar d'impedir desnonaments així i també donar més seguretat als llogaters. L'objectiu és que tot quedi recollit amb un decret dimarts que ve al Consell de Ministres. El dubte, però, és si aquest acord podrà tirar endavant el Congrés dels Diputats amb Junts per Catalunya i Podem.
2: Junts ha presentat les seves propostes en aquesta matèria al govern espanyol, com ara impedir els desnonaments de llogaters vulnerables si el pis és propietat d'un fons voltor o beneficis fiscals pels propietaris. I sumar estan disposats a negociar-ho si això aplana el camí de l'acord. En parlava ahir el Món a RAC1, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, i el ministre Ernest Urtasun a la SER.
4: Estem parlant de polítiques com, per exemple, desgravar el lloguer en l'IRPF, desgravar també les hipoteques, la suspensió de desnonaments en habitatges que són propietat de fons voltor.
5: Si para que Junts pueda entrar en un acuerdo tenemos que discutir, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, posibles bonificaciones fiscales de un propietario al que le afecta la pròrroga, pues nosotros estamos dispuestos a afrontar ese debate.
2: Està per veure què hi diu Podem a tot això, ja que marquen com una línia vermella precisament acceptar beneficis fiscals als propietaris.
0: 7:10. Els diaris, els articles d'opinió insten els partits i les administracions a acabar amb aquest drama dels desnonaments, però també reparteixen culpes, Víctor Vives.
6: Mentre els editorials de l'Ara i el Punt Avui fan una crida a l'entesa, des de La Vanguardia, Isabel García Pagán carrega tort i a dret. Diu que Pedro Sánchez s'aferra a la Mari Carmen per aparcar la crisi de Ceuta. Acusa Isabel Díaz Ayuso de falta d'empatia i sobre Vox es pregunta i ara on és. A La Razón, Jorge Fernández Díaz assenyala Sánchez. Recorda que el 2015 va prometre que amb ell de president no hi hauria més desnonaments. Després de 8 anys conclou, el resultat està a la vista. El País, Berna González, cita Isabel Díaz Ayuso, segons la qual a Madrid s'hi prospera en pau. L'articulista es demana, i què fem amb els que no prosperen? Gent gran, malalts, veïns que no es poden mantenir? Conclou que Dickens trobaria aquí el guió sobre la misèria moral del segle XXI. I el Mundo, Lucía Méndez fa un retret més ampli. Escriu, els que hem hagut de recórrer una plataforma d'afectats per la hipoteca per situacions familiars doloroses, sabem que només aquestes entitats ofereixen ajuda. La societat no s'ha commogut fins que s'ha desallotjat una anciana d'un barri on la gent es passeja amb bitllets d'euro als ulls, però de Mari Carmens n'hi ha milers.
0: 7 i 11 minuts, i mentrestant a Catalunya l'altre gran mal de cap del govern és la crisi del sistema educatiu. Ahir va haver-hi cimera de partits convocada pel president. Va acabar amb un acord de mínims amb govern i grups polítics pactant crear grups de treball, un per avançar per millorar el model educatiu i l'altre per mirar d'aconseguir que el finançament en educació arribi al 6%. I a Lleida tira endavant amb polèmica la nova ordenança de civisme que inclou prohibir el burca i el niqab als carrers de la ciutat. La Paeria va aprovar ahir aquesta iniciativa amb els vots de PSC, Junts i Vox, però diverses es veu retreuen al govern municipal que vulgui sancionar les dones i apunten que és una iniciativa que tracta de pescar vots ara que se'ls emporta a l'extrema dreta.
7: Encara no està clar si s'acabarà aplicant la mesura, d'una banda perquè les associacions islàmiques de Lleida, que ja van aconseguir que es fes marxa enrere fa anys, han dit que no es quedaran de braços plegats. Amb tot, l'alcalde de Lleida, el socialista Fèlix Larrosa, defensa la regulació per una qüestió de seguretat i de garantir els drets de les dones.
8: L'activisme, la convivència i la seguretat formen part d'una mateixa realitat, perquè a vegades les coses deriven una cosa amb l'altra, no? Per tant, la ciutat necessita normes clares, normes actualitzades i aplicables. I els drets van acompanyats de deures i de respecte als altres.
7: Des de l'oposició, Esquerra i Comuns li retreuen que la solució sigui sancionar directament a les dones. Per la seva banda, el PP veu amb mals ulls que la nova ordenança marqui excepcions que permeten seguir portant aquestes peces als centres de culte o al carrer si s'està exercint un dret fonamental com pot ser el religiós.
0: En plana cultural, s'ha confirmat aquesta nit passada la pel·lícula dels Javis, La bola negra, ha estat la més vista aquest divendres en el dia de la seva estrena, quan està pendent de si rebrà algun guardó o no més a Sant Sebastià, tot i que la cursa no és per la Conxa d'Or. Aquesta nit ho sabrem, a 8:45 se sabrà el palmarès de la secció oficial de Donosti, amb els dos favorits al Gran Premi, com el veterà cineasta Mike Lee amb Tender Loving Care i Jesse Eisenberg amb el de debut. Pel que fa als esports, el Girona escala posicions a la classificació de segona amb la victòria d'ahir sobre l'Albacete 2-0 a Montilivi.
9: L'equip de Quique Álvarez ha dormit tercer amb 13 punts i a 3 de liderat del Castelló després de superar l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Domi Van de Vic a la primera part. Al tècnic català li ha agradat més el resultat que el partit del seu Girona.
10: Jo crec que hem tingut una certa sort en certs moments de partit, perquè ells ens han fet molt mal, massa, com dius tu a vegades, però bueno, estic content perquè també hem de posar en valor on estàvem i el dia que teníem avui davant, no? I jo almenys el poso en valor. Teníem moltes baixes, fins a 10.
9: El Sabadell jugarà aquesta tarda a 6:45 a Vigo contra el Celta B. Kylian Mbappé s'ha lesionat amb la selecció francesa. Va demanar el canvi just després de marcar l'únic gol del Turquia 0. França 1 d'ahir, tornarà avui cap a Madrid. És una lesió tendinosa al genoll esquerre, de la qual encara no se'n sap l'abast definitiu. La selecció espanyola jugarà aquest vespre partit de Lliga de Nacions a Wembley contra Anglaterra a 8:45. Aitana Bonmatí torna una convocatòria del Barça femení, la del partit de Lliga d'aquesta tarda al camp del Logroño, després de gairebé 4 mesos. El Manchester City s'enfronta a una dura sanció per incompliment del fair play financer, perquè, segons ha avançat l'Atlètic, la comissió que investiga el cas considera el club culpable de 114 dels 115 càrrecs imputats. El veredicte encara no és oficial.
0: 30 segons i un quart de vuit, i pel que fa el temps, Abel Caral, que és el que ens espera aquest cap de setmana.
11: Doncs mira, calor, però menys que no pas aquests últims dies. Ahir 36-37 graus en alguns sectors de l'Ebre, en molts llocs ens vam acostar als 35, avui com a molt arribarem als 32-33, allà on faci més calor, i en molts casos màximes de 27-30 graus. Altes per l'època, però no tant. Ara cal abrigar-se una mica, l'ambient és fresc, una mica fred en zones interiors, sol, lluna plena, alguns núvols prims, i de pluja no se n'espera enlloc.
0: Pràcticament un quart de vuit.
12: Celebra el Village Loves Eixa Fest a la Roca Village. Una fusió de moda, cultura i gastronomia. Assaboreix les creacions exclusives dels restaurants del Village, inspirades en Àsia i el Mediterrani. I descobreix les col·leccions que acaben d'arribar de les teves marques preferides. Del 24 de setembre al 8 d'octubre a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
13: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
14: Tradició, cultura i natura en família.
13: Lo 27 de setembre d'octubre a l'Aldea.
14: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
13: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
14: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
13: El 3 i 4 d'octubre vine a celebrar els 20 anys de la Fira Internacional de Bruixeria a Sant Joan les Fonts.
15: Dos dies on bruixes i gegants ballen per tot arreu, amb mercat de productes esotèrics, tallers, conferències i activitats de màgia i misteri per a tota la família.
13: El 3 i 4 d'octubre viu la rauxa bruixa a Sant Joan les Fonts. El 3 i 4 d'octubre Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
16: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
13: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
17: Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés, amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Pensa-hi. Només fins al 7 d'octubre aconsegueix un 20% de regal als dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
18: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
3: 12.061. 12061.
18: Sèrie
3: 93093.
18: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
13: Dia lliure amb Xavi Bundó. Tots Sants.
0: Judit Vila, bon dia.
2: Bon dia.
0: Ja sabeu que els dissabtes i diumenges fem Tots Sants al Via Lliure, per tant, felicitem el sant del dia i també aprofitem per felicitar persones que tenen noms curiosos, singulars, diferents, o en tot cas en creixement, però que no formen part del santoral i, per tant, ningú el sol felicitar. Avui és dissabte, dia 26 de setembre, aquí toca felicitar.
2: Doncs avui és Sant Cosme i Sant Damià, coneguts com els sants metges, eren dos germans bessons que es dedicaven, de fet, a la medicina durant el segle III. Són, de fet, els patrons dels metges i els farmacèutics. Mm. Si ens fixem concretament en Damià, és un nom que ve del grec damao i que vol dir domar o controlar.
0: I com anem de Damiàs a Catalunya, a banda de Damià López, de Company Esports?
2: Exacte, hi ha 700 homes.
0: 700 Damiàs.
2: 692, aproximadament, tot i que s'ha anat posant de manera ininterrompuda des de com a mínim els anys 40, mai ha sigut un nom que hagi tingut excessiva popularitat. El 2025, per exemple, va ocupar el lloc 640 entre els noms de nen.
0: Carai, 640, eh?
2: Sí, bueno. Sense tenir en compte les nenes.
0: No, d'acord, d'acord. O sigui, només de nens, sí. Déu-n'hi-do. En tot cas, felicitats aquí tots els Damià, que avui és el vostre sant. Va, i algun nom que vulguem felicitar, que no sigui el santoral?
2: Doncs ens fixarem en l'Star System dels Estats Units, perquè l'actor Taylor Lautner, a qui alguns recordarem per la saga de Crepuscle, ha tingut filla, una filla, amb la seva parella, que també es diu Taylor. I la filla es diu Lennon Taylor.
0: Lennon?
2: Lennon Taylor, sí. Ens fixarem precisament en Lennon, que és un nom que ve de l'irlandès i que és aquell que és descendent de Lennon i que es tradueix com a estimat.
0: Carai.
2: Sí.
0: I tenim Lennons? O sigui, sí. Entenc que John, com John Lennon,
2: com John Lennon,
0: però de nom de pila.
2: Sí, sí, n'hi ha poquets, són 16, però m'agrada que ens fixem en aquest nom perquè té un èxit molt recent. Dels 16, 8 són nascuts entre el 2010 i el 2019 i 4 entre els anys 2020 i 2024.
0: Carai, anem a ritme d'un Lennon per any. Així a Catalunya.
2: Sí.
0: Doncs encara que no sigui el santoral, felicitats a aquests 16 Lennon que hi ha a Catalunya i, evidentment, també els Cosmes i els Damià, que avui és el seu dia. Gràcies, Judit.
2: Fins ara.
0: Va, i aquesta temporada ja sabeu que estem escoltant els vostres somnis i malsons. Per tant, tot allò que heu somiat en les últimes hores, somnis realistes, surrealistes, bonics, tristos, macabres, angoixants, el que sigui, ens els podeu enviar amb una nota de veu breu al 606-25-64-39 i el convertirem en un moment radiofònic.
13: Somnis i malsons al Via Lliure. Envia una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure i explica'ns què has somiat avui. 606 25 64 39.
19: He somiat que anava per una autopista on els cotxes anaven molt ràpids i a mi se'm tancaven els ulls. I seguia conduint ràpid com els altres cotxes i no podia obrir els ulls, no podia obrir els ulls, no podia obrir els ulls i sabia que tindria un accident, pum, m'he despertat.
20: Si voleu compartir el somni que heu tingut aquesta nit, envieu una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure, 606 25 64 39.
0: Déu-n'hi-do aquest somni angoixant d'un oient conduint amb els ulls tancats en una autopista plena de cotxes. Si ens voleu explicar somnis com aquest, ja ho sabeu, 606 25 64 39.
20: Els millors del món.
0: I a aquesta hora fem una volta al món per buscar els millors músics, els millors intèrprets que hi ha al planeta, siguin joves, veterans, gent d'aquí, gent de fora, un autèntic mapa mundi musical de l'excel·lència. Hola, Víctor Vives, bon dia.
21: Hola, bon dia, Bundó.
0: I avui qui toca?
21: El director d'orquestra estrella dels últims anys, un veneçolà universal.

0: Home, imagino qui és, perquè ara mateix és la gran estrella, diguem-ne, d'entre els directors d'orquestra del món, no?
1: Gustavo Dudamel, sí, en efecte, de 45 anys. El seu pare és un trombonista de salsa, però un dia que feia música simfònica a les ordres d'un director, Gustavo Dudamel, que aleshores era petit, va al·lucinar amb aquell senyor que manava tots els músics movent els braços. Més tard a casa, ell va muntar la seva pròpia orquestra amb uns ninots, posava un disc, i si no li agradava el que sentia, els renyava i els feia assajar. Així és com va començar jugant a dirigir. Quan ja amb 12 anys tocava el violí en un conjunt juvenil, Gustavo Dudamel va agafar la batuta un dia que faltava el director i ho va fer tan bé que al cap d'uns mesos ja l'havien fitxat d'assistent de direcció.
0: Però això és un adolescent.
1: Sí, sí, sí, sí, petitíssim, però atenció que la carrera continua als 18. El van posar al capdavant de l'orquestra Simón Bolívar, amb què temps després interpretaria aquest mambo de fons de West Side Story que va fer embogir el públic, i més endavant es convertiria també en un dels directors més joves de la Filarmònica de Los Angeles, amb qui es va projectar ja com a figura internacional.
0: El coneixem molts, fins i tot els que no solen anar a concerts, perquè és una figura gairebé pop, en Gustavo Dudamel, però per què se'l considera, fins i tot pels experts, un dels millors del món?
1: Entre altres motius, pel vigor i el sentit rítmic que imprimeix a les orquestres, per la manera com juga amb el tempo, l'accelera, el reté, afegeix pauses, per la capacitat de fer emergir melodies en segon terme, que normalment passen desapercebudes, i per com construeix el clímax de les obres per arribar a un final espectacular.
0: I quan el podrem veure, en Dudamel, als escenaris de Catalunya?
1: Té un parell de cites programades aquesta temporada. El 12 d'octubre arriba amb la Filarmònica de Nova York a l'Auditori, en el marc del cicle Barcelona Clàssics, i el 4 d'abril dirigirà l'Orquestra del Liceu, allà al mateix Gran Teatre, amb una obra de nova creació.
0: Doncs demà més. Gràcies, Víctor.
1: Fins ara, bon dia.
0: Blai Morell, bon dia.
2: Bon dia, Xavi.
0: Avui és dissabte, dia 26 de setembre. Va, fem una reculada musical. Fins a quin 26 de setembre?
2: Doncs anem fins al 26 de setembre de 1976. Ara fa 50 anys.

0: És un funky inapel·lable. Tu ens diràs què és i de què fa 50 anys, Blai.
1: La cançó és Play That Funky Music i fa 50 anys que arriba al número 1 de les llistes americanes. Va ser l'únic gran èxit del grup Wild Cherry. Escrita pel seu líder, Rob Parisi, va estar 3 setmanes encapçalant el Billboard americà i va vendre milions de còpies a tot el món. Curiosament, el grup va començar sent una banda de hard rock que feia versions. I en un moment donat, durant un concert, un espectador afroamericà es va acostar emprenyat a l'escenari i els hi va preguntar: tocareu una mica de música funky, nois blancs? Una pregunta que canviaria la història del grup i donaria peu al seu gran èxit.

0: RAC1.
1: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
2: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
1: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
4: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
3: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
4: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
5: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
6: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
7: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
8: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
9: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
8: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Morets de Mar.
9: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
10: Si estaves desitjant canviar d'estació, a IKEA et donem un motiu nou per estimar-te la tardor. Del 24 al 27 de setembre tens un 10% de descompte en tot el nostre assortiment. Gaudeix-lo a les nostres botigues a Catalunya, en línia o per telèfon, només per formar part d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses. Més info a ikea.es/ofertes.
11: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
12: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
13: Escolta, informa't, descarrega.
14: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. El portal de RAC1.
15: Dia lliure amb Xavi Bundó.
16: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.

0: La tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte, avui acompanyats de Jordi Beltran. Què tal, Jordi? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Hola, Mireia Garolera, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Edu de Batlle, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Joan Lluís García.

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: 205 cavalls i només 4,3 litres?
2: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Uau, però això és tot l'any, però, no?
5: El guiri va
6: però,
5: i...
6: Però aquí hi ha gent que s'hi dedica tot l'any i després hi ha aparicions sobtades als supermercats.
7: Sí.
6: I en alguns supermercats de cop han aparegut sobtadament certs torrons de determinada marca.
5: Però l'Esté ha començat a tirar cançons de Nadal, ja?
6: No, encara no.
8: Ara hi ha carell.
6: Llums ja els heu vist,
7: no? Ara que dieu...
6: Jo crec que hi ha algun lloc que els estan ubicant.
7: Falten tres mesos. Vull dir, ahir faltaven tres mesos per Nadal. Són 26 avui, doncs ahir eren 25.
6: Increïble.
7: Són tres mesos per Nadal.
6: Ja està, ja el tenim a sobre.
4: Castanya.
6: Sabeu què tenim a sobre?
4: Què?
8: Ja?
6: Xocolata, oh! Salor!
4: Vols dir que són de veritat aquests paquets?
6: Xolong.
4: Jolín, Jolong.
6: Ens agrada. No tens la música de Jolín, Jolong?
5: Jolín, Jolong.
7: Ai, ai. Mira, mira. Jolín, Jolong.
6: Xocolata, que hi ha...
4: Li hauríem d'enviar els hereus de la Dolly Parton, que encara ens faríem una petita.
8: Això a Nashville encara faríem alguna pena.
7: Home, heu vist que Xavi Bundó ha cantat?
6: Sí, no, bueno, això...
7: Ni els karaokes,
6: ni... Bueno, tenim el lot de xocolata Jolín Jolong per alguns dels oients que ens estiguin escoltant a aquesta hora del matí, el lot que ja sabeu, que coneixeu tots, que té xocolata artesana amb ametlla, xocolata amb cacau al 70%, xocolata farcida, trufa al rom, xocolata a la pedra, xocolata a la tassa i moltes més. Què heu de fer? Doncs fer un retuit al missatge que acabem de publicar de la tertúlia de patates a Twitter i us podeu endur el lot de xocolata Jolong cap a casa vostra. Per què? Xocolata Jolong...
4: Jolong, Jolong! Per cert, podríem fer un nou format que fos el xocolata Jolín. Que fos la barreta individual.
6: Sí, sí.
7: Eh? La xocolatines, la del, no? Sí, el que fem llet i tal.
4: La Jolín.
6: Ara, no, la xocolatina de cafè, de posar-te un cafè, és la Jolín. I les altres són la Jolong. Però això són, és les nostres idees que la gent de Xocolata Jolong ha de capturar a l'aire i decidir si seria com un piano.
4: Anem al senyor Vicenç i la senyora Jolong.
5: Sí, sí, la part de màrqueting i més D, no? De recerca de la companyia és aquí.
6: Les Jolong.
8: Us imagineu cada aquí 6 mesos. Us imagineu que d'aquí 6 mesos anuncies la sèrie Jolín Jolong, de Xocolata Jolong? O sigui, imagineu, seria tan gran.
5: Com a ideòleg d'aquesta gran, gran jingle, és a dir, tu com et sentiries? És a dir, com estafat, me l'han robat?
8: Jo, després dels meus fills, crec que és el millor que hauria fet a la vida. T'ho dic de veritat. T'ho dic de veritat.
7: Però llavors, clar, la patent no la tens, no?, de la idea, diguéssim.
8: La regalo a Xocolata.
7: La regales.
6: Sí, sí, sí. Tan gratis.
8: Tampoc va costar tant.
4: Hauríem de trobar una Dolly catalana que ha fet la versió.
6: Que té aire com de xocolatina, no?
4: La xocolatín. Jolín.
6: Jolín, xocolatín.
4: Jolín.
6: Doncs és això. Bueno, va, anem amb la tertúlia de patates, amb el que ha sorprès aquesta setmana. A Jordi Beltran, que l'he vist desplegar una quantitat de papers al damunt de la taula.
4: Tot l'any vaig fent notes, i doncs...
6: Però en tens moltes, eh?
4: Moltes, eh? I totes tatxades gairebé, o sigui que... Bé, jo volia començar amb una música.
6: Ah?
4: Aquí, aquesta.
8: És l'An-Lan?
4: A veure, perquè a mi aquesta setmana més que sorprendre...
6: Jolín, Jolang?
4: No, més que sorprendre amb coses així quotidianes o, si voleu, de vida mediocre quotidiana, m'ha sorprès aquest senyor. Sabeu qui és?
6: Bueno, hem intentat l'anglang, però no.
5: James Rhodes?
4: No. James Rhodes.
6: Ah, és James Rhodes?
4: Sí. Ah. O sigui, és que m'he quedat totalment dient... Hosti, o sigui, quantitat de gent manifestant-se i tot això, i aquest tio... que va partir del rumor de que hi havia una escriptora anònima que estava disposat a comprar el pis de Mari Carmen per tal que ella pogués continuar vivint allà. Mm-hmm. El lloguer li volia comprar el Fons Voltor. El Fons Voltor va dir que no, que ni hablar, i ja els hi pagava el preu que deien. I m'ha semblat una cosa edificant. O sigui, que un pianista, un músic, que és bastant conegut i que no crec que li ho faci per fer-se més promoció, ha dit, no, escolta, jo els hi pago aquest pis, aquesta dona que visqui...

0: Aquí ja no sé si havien arribat a un acord que continuaria pagant el lloguer o no, suposo que sí, però dic, hòstia, expats com aquest interessen. O sigui, gent que aporti solucions, és que m'ha semblat molt edificant, realment, que allà polítics manifestant-se i dient coses així, que t'hi diu, miri, jo proposo aquesta solució, que és, jo els hi pago el pis i aquesta senyora que continuï vivint allà. Aleshores...
1: No es pot fer sempre.
0: No, ni ho pot fer tothom.
1: Correcte.
0: Però que ho faci allò que és com adoptiu ja, em sembla, viu a Madrid, doncs em va semblar una cosa de dir, hosti, això sí que és un exemple, ja pot... Ei, representants de partits allà, que dius, home, igual el partit hagués pogut dir, en aquest cas, clar que aleshores es diu, bueno, vols que els comprin tots? No.
1: No es pot.
0: Però com a exemple, em sembla una cosa realment edificant. Val, l'altra és una cosa que cada dia em sorprèn més, i és perquè els periodistes d'esports, no només d'aquesta emissora...
1: Cuidado,
2: cuidado.
1: Us ha tocat el...
0: han de cridar per donar les notícies.
1: Que és a dir, que cridar?
0: Sí, home, tenen un to, un volum bastant més elevat. Veure, jo ja sé que Núria Travessa parla com una periodista d'informatius de la BBC, que parlen allò sense alterar-se i tal. Però passes a esports i avui tal... Però no només aquí, eh? Vull dir,
1: sí, passa sempre.
0: A totes les emissores.
1: D'això se'n diu tenir el to d'esports. El to d'esports. Tens to d'esports.
0: Bé, també hi ha periodistes que també l'utilitzen, Però, curiosament, és amb esports, jo ho entenc, A una retransmissió esportiva tu t'has de posar allò, oh, vinga, sí. Ei, perquè va... Això ho entenc. Però per donar les notícies...
1: Sí, Valtran, saps què m'acaba...
0: No, és que la televisió també passa, O sigui, tu mires TV3, hi ha un to durant els informatius, i quan entres als esports, avui... I dius, hòstia,
1: què ha passat? M'acaba de venir una idea al cap que no es produirà, perquè ja sé de què diràs que no, però crec que m'agradaria molt sentir-te transmetre un esdeveniment esportiu.
0: Mira, un dia... un dia ho provaré des de casa.
1: Des del departament ni més de la tortuga de patates.
2: Exacte.
1: Saps? Trien un d'un esdeveniment esportiu i el podem fer...
0: Un de la selecció espanyola.
1: No! Posar-ho fàcil.
3: Un partit de l'Espanyol, que vingui...
1: Vine, com a comentarista.
0: Doncs, home, seria molt senzill, Que et toquen la pilota,
2: És una crítica.
0: Si estessis tu al costat perquè em diguessis noms, però no, realment...
1: O si no, de la cara a la setmana que ve, que hi ha el concurs de Castells, que no deixa de ser una transmissió esportiva...
0: Però és transmissió, podria, també.
1: Podria, sí, el to total, podria ser això, podríem provar-ho.
0: No, de veritat, no m'ho explico, Suposo que és això, el to d'esports, però que no sé qui el va instaurar o qui va dir...
2: Però no t'agrada.
0: Heu de pujar
3: no sé. Home, clar, pensa també que som gent que estem a estadis, no?, i que estem acostumats a
2: anar en directe. No, però quan fas les notícies...
3: Ja sé, però suposo que tu mentalment potser ja estàs allà...
1: És cert que el tipus de notícia facilita que per la blancor en general, diguem-ne, no té la transcendència, diguem-ne, social.
0: És molt més trivial.
1: Exacte. Et pots permetre sense tort.
0: O sigui, que un jugador s'hagi lesionat dels lligaments...
1: No, és una bona
0: avui
1: notícia.
0: Tal, és que és en general, o sigui, tu vas a terrasses, hi ha un grup de 6 persones,
1: sí.
0: I, hòstia,
1: tothom té el to d'esports.
0: Crida tothom. Si hi ha 2 persones al costat que parlen normal, és molt difícil, perquè, i a més, han de cridar, han de riure molt fort, a veure qui riu més fort, i han de mirar a veure qui parla millor anglès si hi ha un expat a la taula.
1: És cert que jo m'hi vaig trobar fa no gaire, en un restaurant, que a la taula del costat, que era una taula de 6 persones, semblava que tinguéssim muntat el festival de la OTI.
0: No, això en 6. Si som 8 o 10...
1: Sí, no, imagina't. Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, l'Edu de Batlle.
4: Jo tinc una cosa que m'ha sorprès i un problema que tinc que vull compartir, aviam si estic sol o no. La dada que m'ha sorprès, l'altre dia va entrar a la ràdio el nostre corresponsal, el de RAC1 a Austràlia, l'Aleix Graell, i va donar una dada. Va dir la gent que viu a Austràlia. Però clar, jo ja intuïa que Austràlia, malgrat tenir una mida de país descomunal, que
1: gran
4: és
1: extensió.
4: com tota l'Europa continental, sabeu quanta gent hi viu a Austràlia?
1: No em vaig quedar amb la dada.
4: Quants milions de persones viuen a Austràlia?
2: Quants diríeu?
3: 12. Pel que dius, menys del que ens podem imaginar.
4: Però molt menys. Jo he flipat amb la dada.
1: 8.
0: 12.
4: Més de 8, més de 12.
2: Ah, més que Catalunya.
4: Més de Catalunya, clar, que estem parlant d'Austràlia, que té l'extensió de l'Europa continental.
3: 20.
4: 28 milions de persones viuen a Austràlia.
1: És ridícul.
4: Em sembla una dada increïble.
0: I tenen problemes d'habitatge?
4: No ho sé.
0: Espai en tenen.
4: És veritat que el 80 o 90% del territori deu estar De
2: la costa...
4: L'Austràlia vaciada, en deuen.
0: Jo recordo que n'hi vaig ser, que a veure, sí, té molt terreny, hi ha Ayers Rock, aquella zona, no hi volen anar, perquè a més hi ha com un iu-iu de que passen coses.
1: Ah, sí?
0: Però, sí, sí.
1: Hi ha una zona...
4: Una muntanya, no?
0: Hi ha llegendes de gent que ha anat allà, li han passat coses...
1: Què dius, ara?
0: Sí. Però té molt terreny que jo crec que encara és edificable, és a dir, bueno, com la Meseta de Madrid té un terreny per edificar, que no t'ho pots ni imaginar. Però Austràlia... 28 milions els hi sobra.
1: Però la dada, a tu, més enllà de la sorpresa, t'ha agradat? O sigui, o de cop has pensat, hòstia, els australians podrien ser més?
4: No, de fet, pensant-hi...
1: T'ha fet com pena o t'ha fet com...
4: No, he pensat quadre. Quadre per la quantitat de terreny àrid, entre cometes, que deuen tenir. Però no m'ha flipat que un lloc tan gran, tan extens, tingui una població tan
0: baixa. Però, a més, tots viuen pel contorn. És a dir,
4: sí, exacte.
0: La ciutat, està tocant a la costa. Sí.
4: Això és la dada que m'ha flipat. Però hi ha una cosa, ja tinc un problema, aviam si estic sol. I més, avui just que falten 3 mesos per Sant Esteve.
2: Sí.
3: Cert.
4: L'altre dia vam dinar familiar a casa, plata de canelons... d'aquestes que es posen al forn, i em va tocar a mi servir els canelons. M'hi vaig oferir, vaja.
2: Tinc un problema molt...
4: No sé servir canelons. Els trenco tots. Quan estan gratinats i surten del forn, és que sóc incapaç d'enganxar bé, de quadrar bé canelons.
2: Costa molt.
4: Increïble.
2: No. Hi ha vegades que hi ha trampes, perquè dius, quan encertes, n'hi ha uns quants, posats a costat, sí. A vegades n'hi ha algun de través, perquè la plata no acabava...
3: Hi ha moments que hi ha un gratina tan perfecte que no saps cap on van els canelons.
1: Hi ha la gent que li ha faltat un tros de pasta, perquè has tallat just al moment del contorn, no? I l'altre que s'ha quedat la pasta del costat.
2: Que en té 3,5.
1: Ara,
3: però que bons són, eh?
0: Home, increïble. Hi ha una imatge d'una pel·lícula psicodèlica dels Beatles, que em sembla que només es va passar per televisió, que es deia Magical Mystery Tour, on sortia John Lennon de cambrer, amb un bigoti, i servia canelons amb una pala d'aquestes d'obra. O sigui, suposo que era pel problema de no tallar-los, i era una pala plena de canelons.
1: Podríem fer-ho per Nadal, és la idea que llancem des d'aquí, palades de canelons.
3: Oh!
1: Parlem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Mireia Carolera.
2: És un tema que, mira, ara que has dit Núria Travessa, justament me n'ha fet adonar la Núria Travessa aquesta setmana, la nostra companya d'informatius. És tan fàcil com entendre o preguntar-nos per què quan vas a una llibreria o biblioteca, on sigui, te n'adones que quan tu mires els llibres, no tots els títols estan escrits de la mateixa manera. N'hi ha uns que els has de mirar cap a la dreta i llegir de dalt a baix, i alguns altres que els has de mirar
1: llibres,
2: els lloms dels llibres. I mira, Xavi, aquí n'he portat uns quants perquè puguis veure el que t'estic dient.
1: Clar, que has de girar el cap cap a la dreta i cap a l'esquerra. Perquè, per exemple, jo ara aquí tinc Rafaela la Càpria, ferit de mort, que l'he de llegir perquè la lletra és d'esquerra a dreta cap amunt, i en canvi... Aniol Florença Tort, que és el que m'ha fet torçar el cap, l'Illa de les Barretines és cap avall.
2: De dalt cap avall.
1: De dalt a baix. I llavors és veritat que no hi ha un estàndard d'això.
0: Però...
1: Els lloms dels llibres no hi ha un estàndard.
3: I fa bastant toc, us ho dic,
2: tu estàs anant a buscar un llibre,
3: Quan els endreces a casa, els has de posar... O sigui, a mi em fot bastanta mania perquè vol dir que la portada no la pots posar totes cap a la mateixa direcció.
2: Si
3: vols que la lletra vagi bé.
4: Clar.
1: Clar, però tu decideixes col·locar-los en funció de la direcció de les lletres del llom.
3: A mi, el meu ideal seria...
1: Perquè estàs posant el llibre del revés.
3: El meu ideal seria la portada cap allà, cap a la dreta, i que pogués llegir-ho
1: en vertical
3: ordenadament. Però hi ha moments que els has de girar, clar.
1: Tu perquè... gires el llibre, eh? En comptes de veure la lletra
3: del revés. Bueno, perquè es vegi la lletra tota...
1: Mare de Déu. Però...
2: Que ho puguis llegir d'esquerra-dreta. D'esquerra-dreta, que és
1: el
2: que naturalment et surt.
3: Fa rabieta.
1: I llavors, quina és la conclusió?
2: La conclusió, amb la travessa, de cop ens en vam adonar i vam dir, però és que això... Hem fet una recerca i hi ha una resposta. Realment, els anglesos són els que ho escriuen de dalt a baix.
1: De dalt a baix.
2: O la tradició anglesa. I la tradició europea, que vindria a ser des
1: continental.
2: Continental, exacte, són els que ho fan al revés.
1: De baix a dalt.
2: Exacte.
1: Sempre. És que jo crec que ens agrada més... A mi m'agrada més de baix a dalt, eh? Tu has dit de dalt a baix o de baix a dalt?
3: De baix a dalt.
1: De baix a dalt, oi que sí?
4: De baix a dalt, també.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Però,
2: mira,
1: sembla perquè... que estigui com més ordenat, no?
3: Sí,
1: de baix a dalt.
2: Perquè és que la tradició europea et serveix per quan estàs a la llibreria, tant a casa o a una biblioteca on siguis, puguis anar justament del que és cap a la... Que a vegades faig un liu, eh?
1: De baix a esquerra.
2: De l'esquerra cap a la dreta, clar, mirant els llibres.
1: La seqüència és
2: en
1: aquesta.
2: En canvi, si agafes la tradició anglesa, és quan et despistes. Pels anglesos, perquè ho han fet així? Perquè ells consideren que el més important de tots és quan ho poses en horitzontal, que puguis llegir-ho. És a dir, si ho poses en horitzontal...
1: Hosti!
2: Hi ha una
1: no
2: tradició que la pots llegir i l'altra no, l'anglesa.
0: A les llibreries,
2: la continental,
0: a les llibreries angleses, les prestatgeries són...
2: Són de dalt a baix, sí. Eh que sí?
0: És, a dir, és que sempre han de tocar els...
1: Hosti, increïble, això. Eh?
0: Conduir per l'esquerra.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: És una paranoia que, de veritat,
4: però pots girar el llibre, perdoneu, ara potser m'estic tornant definitivament ruc, però sí que es pot, no? Si
3: però, tu... Sí, no, però...
4: Sí, però la,
1: però posar la contraportada cap mirant cap a dalt és una mica poc estàndard.
2: És estrany,
1: no?
2: Sí. És estrany.
4: Només queda una contraportada, si els apiles només una, cap a dalt. Per les altres no les veus,
1: això és veritat.
2: Però igualment, per complicar les coses, sabem que hi ha dues tradicions, però no és només els escriptors anglesos que ho fan d'una manera i un de català ho fa de l'altre, no. Perquè aquí tenim un cas de l'Aniol, per exemple, a Florença, que ho ha fet amb tradició anglesa.
1: Britànica.
2: Llavors aquí s'ha mesclat com tot.
1: Disseny de les editorials. Escolta, doncs el nostre missatge des d'aquí és per facilitar-nos la vida i no tenir torticulis quan anem a comprar llibres. Feu el favor de posar-vos d'acord. Cap amunt o cap avall.
3: O no llegiu directament.
1: No!
3: Això és el problema.
1: Les cançons que han ressonat... El Joan Lluís García li falta,
3: silencia...
0: M'acaba d'arribar un missatge de la consellera Niubó, felicitant-te per dir que no llegiu.
1: Clar.
0: En aquest moment és voladia.
2: Ah, només en veu alta, no? Ara és només en veu alta, es pot llegir.
1: Què és el que t'ha sorprès, Pol?
3: Companya de facultat.
1: Sí?
2: Què dius?
0: Era bona companya?
3: Jo no era bon company. Però algun treball havíem arribat a fer junts i tot.
0: No fotis.
2: Què dius?
3: Sí. Acaba de Terrassa també, vull dir...
2: Però què dius aquí?
0: I no el vau fer, casa Ballar, seva, casa teva...
3: No. Era una assignatura d'anglès, si voleu us explico, en el qual jo, per error, en un error d'aquests que no sé què va passar, vaig anar a patar al nivell alt. I no va anar bé. O sigui, no va anar bé perquè no en tenia absolutament res amb aquell profe escocès que tenia, i vaig haver de demanar un canvi de nivell perquè allò era insostenible, ja veia que anava pel pedregar. En fi, voleu més anècdotes?
1: Volem el tema que volia.
4: Quina classe VIP, de tota manera, quina promoció,
2: Sí. Algun ministre, també?
3: Sí, algun ministre. Professor ministre, sí, en Subirats, Joan Subirats.
4: Algun príncep hereu del nord d'Europa?
2: Exacte.
3: Diria que no, aquests no el tocàvem, no, l'autònoma no tocàvem.
1: Futbolista famós, a la universitat.
3: No. Bueno, Àngel Morales.
1: Ah, sí?
3: Sí.
1: De veritat, mira, què va passar?
3: La teacher d'anglès, o sigui, la meva extraescolar a la universitat, que vaig fer anglès, és igual, us estic explicant la meva vida, era la profe de l'Àngel Morales, sempre ens parlava d'ell, l'Àngel Morales, que era un gran tio, quan jugava a l'Espanyol.
1: Sí. Bueno, escolta,
3: cal que repassi...
1: Què t'ha sorprès?
3: No, l'altre dia estàvem parlant aquí a la redacció d'una gran obra culinària, ara que també parlant dels canelons, que és l'amanida catalana.
1: Ah, s'ha perdut.
3: És brutal, perquè aquest estiu estava en un poble de muntanya i me'n vaig demanar una, allò que dius, ostres, porto molts dies menjant allò, carn i bé, allò de muntanya, i dic, ostres, demana't una amanida. Per sentir-te una miqueta bé, una miqueta verd, no?
1: Precisament la mina de catalana.
3: Correcte.
1: No n'eres conscient, no?
3: Sí que n'era conscient, però és que ja no recordava. O sigui, perquè depèn d'on vagis, la magnitud del tema és impressionant. Sí, sí, sí, és a dir, em van portar un plat, que us ho juro, no es veia el verd per enlloc. Era una taula d'embotits, directament, amb quatre fulletes a sota, que les havies d'aixecar, i em fa molta il·lusió demanar-me-la, perquè és un blanquejador, una amanida catalana, perquè tu dius, escolta, què has dinat avui? De fet, el meu fill li vaig dir, avui toca verd. Va remugar, i quan va veure allò, el tio estava feliç de la vida, porten més amanides a
1: catalana. Però això no n'hi ha, ja no? En general, els menús et desapreocupa bastant l'amanida catalana,
3: Que és embotit,
1: sí.
3: Pot caure un espàrrec per allà, també,
1: sí.
3: un oudú, també, mitja oudú.
4: I una oliva negra.
2: Però posaven com amanida o com entremès?
3: No, amanida catalana era. Sí.
0: Però, clar, és que abans això eren entremesos.
2: Sí.
1: O amanida catalana.
3: Sí, sí,
1: o sigui, les dues. Perquè l'entremès jo crec que era sense la part de l'amanida.
4: En saladilla russa.
2: Era com previ.
1: En saladilla russa.
4: Envoltada d'embotits.
3: Sí.
4: És diferent. No hi ha verd. Als entremesos no hi ha verd.
2: L'entremès representava que era com l'inici i llavors venia el primer plat, el segon i les postres. No? L'entremès era a part.
1: Tota una altra època.
2: Una prèvia.
3: Sí, sí, des d'aquí reivindiquem sobretot les amanides catalanes, perquè, vaja, són sanes, menjar una, perquè aporta aquella quota de verd a la
5: exacte,
3: vida.
5: Exacte.
1: Anirem amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros. Començarem amb la Mireia.
2: Mira, recupero un tema, a veure si us transporta a algun lloc concret.

0: T'agrada?
1: Però...
0: Però de qui és original?
1: No me'n recordo ara.
0: De qui diríeu que és original el tema?
2: Aquesta és l'original, la que sona?
0: No, és la versió.
2: És, versió.
0: És a dir, un anglès, anglès sí, que versiona a un grup català.
3: Ah, és que anem a dir... Són els pets.
0: Sí.
3: No, però és que anem a dir...
0: Sí, sí.
1: Els dic, pets?
0: T'anem a dir... Abatzegades.
3: Abatzegades. Anem a dir, quina vergonya que no sabia que la cançó Els Pets era una versió. O sigui, quan l'has posat, dic...
0: No, clar, clar.
3: Tant, tota la vida, i resulta que és una versió. O sigui,
0: clar.
3: L'original és dels pets.
0: Sí.
3: Ah.
0: I ell és el Brad Jones. Va haver-hi un disc el 2012, diria que, de versions de cançons dels pets.
1: Sí, sí.
0: Hi havia altres grups, molts d'ells, catalans, Love of Lesbian, etc. Em sembla que també hi havia Amazoni...
3: Amazoni, un dimecres qualsevol, diria.
0: Sí. Pot ser,
3: Sí, i aquell cony de temps, no, aquest cony de temps del, New Raymond.
0: De New Raymond, també Roger Mas.
1: Per primera cantava, també, em sembla.
3: Pot ser, sí.
0: Doncs hi també hi havia Brad Jones, amb aquest tema que es diu Abatzegades. I bueno, em va passar això l'altre dia, que vaig escoltar la cançó i dic, però em sentia perduda, de dir, és una cançó que la veig, no sé, com d'aquí... Però no, és anglesa. I llavors dic, ostres, era el Brad Jones.
1: Aquesta és la del Gavaldà.
0: Exacte.
1: Veus? Doncs i com en diuen en anglès, Abatzegades?
0: No, és que clar, vaig buscar-ho i el Brad Jones és Abatzegades, perquè és una versió...
2: Hòstia, m'ho veure anglesos dient el títol, eh? És de gola, eh?
4: És que es podria dir Vacances Abatzegades.
1: Sí.
4: En lloc de la Costa Brava.
1: Va, anem amb la cançó de l'Edu de Batlle, vinga.
2: Doncs mira, és una cançó que aquesta setmana se m'ha enganxat, però literalment, saps quan no et deixa anar? I com es diuen els moderns ara, és... s'ha quedat a viure al meu cap sense pagar lloguer.
1: Oh.
2: Sí, no, és una frase horrible, odiosa. És aquesta, té una història, mira.

0: és una noia molt jove que es diu Stella Lefty, és nord-americana, i allà ha estat polèmica aquesta setmana perquè l'acusen de ser una, que ho és, una nepo baby, perquè el seu pare, es veu que és un dels homes més rics dels Estats Units, ella es diu realment Stella Krakowski o Krafowski, el pare és un dels fundadors de Groupon, de l'empresa Groupon, i ara després ha invertit en intel·ligència artificial. I aquesta noia, que està començant a fer carrera als Estats Units, tema country i tal, aquest no ho és tant, però tira més cap al country, Stella Lefty, l'estan acusant de, fins i tot de plagi d'alguna de les seves cançons. Però a mi aquesta m'ha encantat. Es diu Summer You Were Mine.
1: T'he de dir que el concepte aquest del Nepo Baby, tinc molts debats amb això, eh? Perquè, a veure, de Nepo Baby, si em vols dir així, que bàsicament és haver estat fill d'algun famós, tota la història de la humanitat n'és plena, i anomenar-los així quan hi ha gent que ha tingut més beneficis que d'altres per ser fill de...
0: Bueno. O sembla que aquesta noia l'invalidi possibilitat de tenir talent o tenir una carrera musical perquè el seu pare estigui podrit de diners.
1: Exacte. Va, anem amb la cançó de Joan Lluís García.
2: Mira, és que la setmana que ve, divendres que ve, arrenca la festa major de Sarrià.
1: Home,
3: Sarrià de Ter.
0: Hi ha notícies, no, sobre aquest tema?
1: Sí, es pot dir?
2: Sí, home, i tant que es pot dir.
1: El pregoner de la festa major de Sarrià de Barcelona és Joan Lluís García!
4: Sí, senyor,
5: què
4: és això?
5: Bravo,
2: home, bravo, no entenc com ha passat.
1: Has de sortir al balcó?
2: Sí, sortirem al balcó, d'avui en 8.
1: Jolín.
2: A cantar Jolín.
1: A cantar Jolín.
2: Voleu venir a cantar Jolín?
1: No.
0: Això és a la plaça.
3: Jolín García.
2: No és a la plaça de Sarrià, a la plaça de la Vila, que és a tocar de la plaça de Sarrià.
3: Ja ho tens escrit.
0: No és allà davant del Foix, no és aquella plaça.
2: No és davant del Foix, no. Bé, i he fet aquesta centrada jo mateix, no, perquè veia que no sortia el tema. Dic, ostres, deixa-m'ho dir, perquè aquí no m'ho trauran, saps? I la setmana que ve ja fotrem salat.
1: Clar.
2: No, però, i aquesta setmana m'ha vingut al cap aquest temacle dels 80, que era la cançó que sempre tancava els concerts de festa major amb una banda de versions que es deia Tràfic, i aquesta cançó que començava amb aquest sintetitzador que, vaja, quan el sentiu,

0: Doncs era com una mescla estranya, perquè era de dir, clar, és una cançó que ja a altres hores de la nit, ja quan acabava la festa, que estaves com molt amunt i molt content, però era sentir que aquests acords amb el sintetitzador, ja, vaja, això ja
1: està.
0: Això ja està. Quan sento Van Halen, aquest jam, vol dir que podem anar saltant i anar desfilant cap a casa.
1: Que la punxaràs. Ja veurem.
0: Potser sí.
1: Veure, ui, ja veurem. Sí. Va, Beltran, tanca-m'ho jo.
2: Veure, més que per la cançó, és perquè feia molt temps que no se sabia res. Us en recordeu d'un grup que es deia New Radicals?
3: Sí.
2: Que només van treure un disc.
3: Sí.
2: Que era un hit que es diu, crec que Alexander,
3: sí, sí,
2: però després
3: sí.
2: S'ha dedicat a produir a tot Déu. Doncs aquest estiu, de cop vaig veure que tornava a aparèixer aquest home i feia això. És una versió, eh? Però jo crec que va agafar la base de la cançó d'èxit i la va aplicar
3: realment. Home, la cançó d'èxit.
1: Però si és la mateixa, no?
2: M'encanta. No. No, clar, us sona molt la cançó, sí? Però no.
1: Ah.
2: La cançó no la... Bueno, ell l'ha produït, suposo, però la cançó la signa també una noia que diríem que és el seu únic èxit. Us sona més això,
1: sí.
2: Ja?
1: Sí, molt, però ara no recordo aquella cançó.
2: Era
3: aquella de... És que ara no em vull equivocar.
2: No t'equivoques. Espera, espera, ara tindràs la pista definitiva. Mira,
3: la de Santana, no? Sí. La Michelle Branch, era?
2: Michelle Branch, sí, Michelle Branch, amb New Radicals. Quan ho vaig veure, vaig dir, però què ha passat aquí?
3: Però hi ha hagut una transició que ens l'han colat molt forta, d'una
2: sí.
3: cançó cap a l'altra.
2: Clar, és que Michelle Branch, de fet, la cançó no era seva, em sembla que era
3: Santana,
2: tal, i ell, doncs, ha fet un híbrid de... Ara està de moda, això tot és híbrid,
1: sí,
2: ja.
1: Sí.
2: Doncs un híbrid entre la seva cançó, però em va fer gràcia veure que també ha fet una cançó amb el nom de New Radicals per una pel·lícula que es diu One Night Only, només una nit. I dic, well, potser torna, malgrat que em sembla que ja li va prou bé produint altres, però em va fer gràcia...
1: La cançó originalment, te recordes com es deia?
2: Sí,
1: la...
2: El joc de l'amor, The Game of Love.
1: The Game of Love, sí, Game senyor, of Love. Sí, senyor.
3: Bueno, la del Santana i Michelle Branch, sí, no sí. La de New Radicals.
2: No, la de New Radicals es deia You Got What You Give.
1: Exacte.
2: O sigui, tens el que dones.
1: Doncs amb aquesta música dels New Radicals, amb
2: la Michelle Branch, que tampoc és que hagi fet grans cançons.
1: No, tampoc. Arribarem a les 8 en punt del matí. Patateros, que vagi molt bé. Quan és la...
0: Divendres.
1: Divendres, eh?
0: A quina hora? A quarts de nou del vespre.
1: A la setmana que ve ja haurà superat el...
3: Tindrà ressaca. Ah,
0: per què? Perquè dic, o ho trec avui o aquí ja fotrem, saps?
1: Que vagi molt bé, molta sort.
0: Moltes gràcies, Lluís. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tots, adeu-siau.
3: Adeu.
2: Vinga, porta el Jolín. Va.
4: A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
5: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
6: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
7: Per mi és de bojo renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
6: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
8: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
9: Tradició, cultura i natura en família.
8: Lo 27 de setembre a l'Aldea.
9: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
8: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
9: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
10: La Fira del Vehicle d'Ocasió i la Fira de Setembre tornen a Manresa.
11: El cap de setmana del 26 i 27 de setembre vine a l'Avinguda Universitària. Gaudeix de més de 250 vehicles d'ocasió i activitats per a tota la família. Artesans, paradetes...
10: I sorteig de 3.000 euros. Més informació a firamanresa.cat.
12: Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés. Amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i per a farmàcia. Pensa-hi. Només fins al 7 d'octubre aconsegueix un 20% de regal als dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
13: Tots recordem els grans moments d'Iniesta. Però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Descobreix la seva història des de dins. Els records, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés darrere del futbolista. Des del 28 de setembre a Barcelona. Iniesta Experience. El joc interior. Entrades a iniestaexperience.com.
14: RAC1, emissora oficial.
15: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
16: El 2, el 7, el 10, el 29 i el 30, i els sols el 5 i el 10.
15: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
17: Notícies.
18: Contingut exclusiu.
17: Ràdio en directe.
18: RAC més 1.
17: Podcast.
18: Perquè amb l'app de RAC1 tot és més. Més.
1: Bon dia a tothom, són les 8.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 26 de setembre de 2026. Fa escassament 20 minuts que brilla el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre a l'altra banda de Catalunya fins a prop de 3 quarts de 8 del vespre. Aquest primer cap de setmana de tardor que arrenca amb la fresca d'aquestes hores, però anireu veient que mica en mica puja el termòmetre fins a una calor més moderada, certament que no pas ahir, però ens acostarem o superarem els 30 graus en diversos llocs. Dia, en general, assolellat. Va, obrim el Via Lliure d'aquest dissabte amb moltes qüestions al damunt de la taula. Per una banda, amb la confirmació fa una estona, com es podia sospitar, que La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis, és un dels grans fenòmens dels últims anys a Espanya. Ahir, pel·lícula més vista de llarg, i el Festival de Sant Sebastià, ho hem sabut fa 20 minuts, ha rebut el premi del públic per seguir ampliant el seu palmarès. La pregunta del dia per nosaltres és: què els haurà semblat als pantalleros? A partir de les 11 els ho preguntarem. En un cap de setmana que hi ha molts altres factors en marxa, d'una banda, l'inflamadíssim debat de l'habitatge a tot l'estat que ha generat la imatge impresentable del desnonament de la Mari Carmen, aquesta via de Madrid que s'ha convertit en el símbol polític i social d'aquesta crisi. Hi han corredisses a tot arreu ara per mirar de tapar l'emprenyada social. D'una banda, el govern espanyol, que mira de pactar algun acord amb els seus antics socis, inclòs Junts, per fer una regulació que eviti situacions d'aquestes. També corredisses al fons propietari del pis, Urbagestión, que després d'unes setmanes on diuen diverses informacions periodístiques que ha estat denegant qualsevol sortida a la Mari Carmen que no fos la porta, ara mira d'apagar l'incendi a través de l'Ajuntament de Madrid. I enmig de tot plegat, aquesta tarda una protesta a la capital espanyola que veurem quina intensitat té. També parlarem d'una de les qüestions simbòliques que poden impactar l'opinió pública, i és la decisió de l'Ajuntament de Lleida de prohibir el burca i el niqab al carrer, proposta del PSC a l'alcaldia, suport de Junts i de Vox, multes per les dones que s'ho saltin. En parlarem, evidentment. I per últim, el debat de la intel·ligència artificial i els seus perills. Un parell de notícies han aparegut a les últimes hores en aquest sentit. Una, als Estats Units, on OpenAI, la creadora de ChatGPT, ha admès aquesta nit passada incidents amb els seus models d'IA que van comportar intents de pirateig i de subtracció de dades en pàgines oficials de l'administració dels Estats Units. Comportaments que no estaven ni previstos ni dissenyats. I a casa nostra, també la IA ha protagonitzat, o hauria protagonitzat, un ciberatac, en aquest cas a les pàgines de DIF i Renfe, que ahir van caure. Atacs fent servir la intel·ligència artificial per robar dades també d'aquests grans centres d'infraestructura del país. El que, però, és gairebé poètic d'aquesta història, l'ús de la IA en el ciberatac a Renfe i a DIF, és el comunicat que enviava ahir Renfe per denunciar aquest ciberatac. Jo us el llegeixo breument i a veure si noteu res estrany. Diu textualment: Renfe ha sido objeto de un incidente de ciberseguridad cuyo origen, según los indicios técnicos disponibles, se sitúa en servidores de Adif previamente comprometidos que mantenían interconexión con sistemas de la compañía. La reacción fue inmediata, se activaron los protocolos de respuesta, se aislaron los entornos afectados y se desplegaron medidas extraordinarias de protección con el apoyo de especialistas. La investigación apunta que los atacantes pudieron acceder a la información limitada de usuarios, bla, bla, bla, correos electrónicos. Este incidente se produce tras varias semanas de intentos continuados de ataques. La prestación del servicio ferroviario se mantiene operativa y garantizada para los viajeros. Esta segunda versión tiene un tono más institucional y firme, orientado a medios de comunicación y opinión pública, manteniendo a la vez cierta prudencia jurídica mediante la expresión según los indicios técnicos disponibles, que protege a Renfe frente a posibles conclusiones distintas de la investigación final. Això últim no us ha estranyat, és el comunicat oficial de Renfe, eh? Textualment, diu: esta segunda versión tiene un tono más institucional y firme, orientado a medios de comunicación y opinión pública. O sigui, us ho tradueixo, eh? Adif i Renfe reben un ciberatac amb intel·ligència artificial i per fer el comunicat en què ho expliquen fan servir la intel·ligència artificial i es deixen la frase del final que diu: vols que te'n faci una altra versió? El següent pas seria que algú que rebi el comunicat de Renfe fet amb IA per denunciar un atac amb IA faci servir també la IA perquè li resumeixi el comunicat fet amb IA per entendre'l una mica millor. I si cal, si ho hagués d'enviar a un altre, o tant si és periodista com si no ho és, li demani a un altre IA que li reversioni el comunicat fet amb IA per denunciar un atac amb IA. Al final viurem un món on la IA farà, la IA explicarà, la IA entendrà i la IA respondrà. Vols que t'ho escrigui en un format més radiofònic? Vinga, va, que passen 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: aquesta hora del matí, les 8 i 5 minuts, l'Arnau Mañé a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Arnau?
1: Pendents de la manifestació que hi haurà aquesta tarda a Madrid per la crisi de l'habitatge i en particular pel desnonament de la Mari Carmen. L'empresa que va fer-la fora de casa ara proposa un lloguer social perquè pugui tornar-hi. Tot i això, l'Ajuntament de Madrid de moment ho rebutja perquè ho veu inviable.
0: I unes hores abans d'aquesta manifestació, avui al matí també caldrà estar pendent d'una altra protesta també a Madrid en contra del govern espanyol. PP i Vox participaran d'una manifestació que defensa jutjar Pedro Sánchez per traïció. El manifest també reclama militaritzar Ceuta i la convocatòria d'eleccions anticipades. La concentració que ha d'acabar al voltant de la Moncloa.
1: OpenAI reconeix que alguns dels seus models han intentat pispar informació de governs i organismes públics d'alguns països. L'empresa d'intel·ligència artificial admet que s'haurien colat en l'administració dels Estats Units. Justament, la IA podria ser la responsable del ciberatac que ahir va tombar les pàgines web d'Adif i Renfe. En aquest cas, s'haurien robat unes 500 gigas d'informació.
0: Això mentre a Lleida s'ha prohibit el burca i el niqab als carrers de la ciutat. La Paeria ha aprovat la nova ordenança de civisme amb suport de PSC, Junts i Vox. Tot i això, la mesura podria acabar en paper mullat perquè les associacions islàmiques ho portaran als tribunals. L'oposició denuncia que aquesta mesura dona ales a l'extrema dreta.
1: I pendents del fenomen de la bola negra, la nova pel·lícula dels Javis va ser la més vista ahir als cinemes i fa uns minuts el Festival de Cinema de Sant Sebastià ha confirmat que ha estat la preferida entre el públic. Justament avui s'acaba el festival amb l'entrega de la Conxa d'Or. La gran favorita és Tender Loving Care.
2: Esports, el Girona escala posicions i és provisionalment tercer a la classificació de segona després de guanyar-li el Bacete a Montilivi 2-0 amb gols d'Abel Ruiz i Van de Vic. Aquesta tarda a 6:45 Celta B Sabadell. Aitana Bonmatí reapareixerà avui amb el Barça femení després de 4 mesos al partit de Lliga que començarà 6:45 al camp del Logroño. I Kylian Mbappé es va fer una lesió tendinosa al genoll esquerre després de marcar l'únic gol del Turquia 0 França 1. Avui torna cap a Madrid. La selecció espanyola jugarà aquest vespre a 8:45 a Wembley contra Anglaterra.
3: I pel que fa al temps, l'ambient ara mateix és fresc a l'interior del país, una mica fred en sectors de la Catalunya central, de la selva, de les valls del Pirineu i del Prepirineu, però això deixarà pas a un migdia càlid, però no tan calorós com ahir. En general, les màximes entre els 27 i els 30 graus, arribant com a molt als 32 o 33 a la Vall de l'Ebre i a Ponent, dia de sol amb alguns núvols prims.
0: Ara són les 8:08.

0: Com us dèiem, de seguida us explicarem els detalls del gran debat de l'habitatge que s'ha obert a tot l'estat arran del desnonament de Mari Carmen a Madrid, el debat també de la prohibició de l'ús del burca als espais públics de Lleida, i explicarem també les últimes novetats de l'estranyíssima mort de l'arquitecte reconegut català Josep Juan Pera. Però abans, en ple debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial, fa setmanes que se'n parla, OpenAI ha admès aquesta nit passada un incident recent on models de ChatGPT van interferir i intentar piratejar pàgines governamentals dels Estats Units. Concretament, la IA hauria intentat robar informació dels departaments d'educació, de comerç i d'economia. L'empresa ja havia reconegut fa dos mesos un primer hackeig intencional, accidental, vull dir, i des de llavors ha estat treballant per entendre què va passar exactament. El responsable de la companyia, Sam Altman, ja ha sortit al pas, diu que en cap cas es van produir violacions de seguretat, però reconeix que tot plegat demostra que la tecnologia es va comportar de manera preocupant i inesperada. Aquest no és l'únic episodi que OpenAI ha reconegut en les últimes hores. També han explicat que s'han publicat a diverses webs una cinquantena d'imatges que els usuaris havien pujat als seus chats sense que l'empresa ho hagués autoritzat. La companyia diu que les imatges provenien de comptes que havien acceptat que les seves dades s'utilitzessin per millorar els models d'intel·ligència artificial. Per tant, això és als Estats Units, les notícies d'última hora d'OpenAI, que reconeix que ChatGPT hauria tingut comportaments estranys a través d'algun d'aquests models per intentar piratejar o robar dades de pàgines governamentals dels Estats Units. A casa nostra, la IA també ha estat protagonista per un ciberatac aquest divendres a la nit a les pàgines web de DIF i de Renfe. És una ciberatac que no ha tingut afectació en absolut al funcionament dels ferrocarrils, però aquesta resolt, aquestes hores totes dues webs ja funcionen amb normalitat, però és cert que els atacants van fer servir la intel·ligència artificial per intentar aconseguir informació de dues empreses que, com sabem, són clau en la mobilitat de l'Estat. Encara no se sap quanta se n'han endut, tot i que hi ha fonts que calculen que podrien ser 500 gigas. La investigació apunta que els atacants podrien haver accedit a informació limitada, això sí, d'usuaris, principalment de noms i d'adreces de correu electrònic. No hi ha indicis de moment que hagin accedit a dades bancàries, a documents d'identitat o informació especialment sensible. La companyia ja diu que feia setmanes que detectava intents d'atac contra els seus sistemes, però que fins ara els havia pogut bloquejar. Tant Adif com Renfe continuen investigant l'abast de l'incident i han posat la informació a disposició de les autoritats. El Ministeri de Transports també diu que cap sistema vinculat amb la línia ferroviària s'ha vist afectat i que els trens funcionen amb la normalitat habitual. Renfe, que per cert, com us deia ara fa un instant, en el comunicat per explicar que havien rebut un ciberatac fet a IA, doncs se'ls va colar un paràgraf fet amb ChatGPT, precisament. El comunicat en què ho explicaven. Quan van copiar el missatge es van oblidar d'esborrar l'última frase en què la IA normalment fa un resum respecte a allò que t'acaba d'escriure i et pregunta si vols una altra versió. El comunicat oficial, insisteixo, de Renfe, l'últim paràgraf diu: aquesta segona versió té un to més institucional i ferm, orientat a mitjans de comunicació i opinió pública, mantenint alhora certa prudència jurídica mitjançant l'expressió segons els indicis tècnics disponibles, cosa que protegeix Renfe davant de possibles conclusions diferents de la investigació final. Per tant, Renfe, per fer el comunicat, va fer servir ChatGPT i es va deixar la frase. Doncs bé, enmig de tot aquest context de riscos sobre la regulació i els usos de la IA, ahir també hi va adherir la seva, ni més ni menys que Bill Gates, el cofundador de Microsoft, alertant ahir que la intel·ligència artificial, diu, podria arribar a matar milers de milions de persones. En una entrevista a la cadena NBC, Gates deia que aquesta tecnologia és prou potent per provocar esdeveniments que podrien fer molt mal a tota la humanitat. Per tot plegat, reclamava un cop més que no es deixi només en mans de les empreses el control dels riscos. Defensa que governs i forces de seguretat intervinguin i que hi hagi lleis que obliguin a les companyies a aplicar sistemes de control i de supervisió. I encara en aquest degotall, aquesta cascada d'informacions vinculades a la intel·ligència artificial, també ha estat notícia, en aquest cas a França, en el camp cultural, un escàndol que esquitxa un dels grans premis literaris del món, el francès Goncourt, perquè l'escriptor i poeta canadenc Télison Aurélien ha estat expulsat del premi del Goncourt, és el premi de literatura més prestigiós de França, per presumptament haver escrit la seva novel·la amb intel·ligència artificial. L'Acadèmia Goncourt ha passat el text, que era entre els 16 nominats d'aquesta edició dels Goncourt, l'ha passat per un programa informàtic que detecta els escrits fets amb IA, i el del canadenc ha donat positiu, i per això han dit que el desqualificaven. Tant l'autor com l'editorial, però, neguen les acusacions i diuen que ho demostraran. De moment, però, l'editorial ha decidit aturar les entrevistes i els actes de promoció per, diu, protegir l'autor. Aurelien, per cert, és el flamant guanyador del Premi FNAC de novel·la. Un minut i mig i serà un quart de nou del matí. Qui ha parlat també de la IA en les últimes hores ha estat el Papa Lleó XIV. Ho va fer ahir al vespre en l'arrencada de la seva històrica visita a París. Va ser, de fet, una de les imatges del dia a nivell internacional, perquè Lleó XIV, després d'haver passat per la Sagrada Família amb una imatge espectacular, va convertir-se en el primer papa en entrar a Notre Dame des de la seva restauració, després del gran incendi de la catedral. Doncs bé, el pontífex va centrar una part important del seu discurs en advertir dels perills de la intel·ligència artificial. Recordeu que ja en va escriure una encíclica. I ha reclamat que la tecnologia estigui al servei de les persones, com ja va fer la seva... aquesta primera carta. Aquest va ser una de les consignes clau, a més d'insistir en missatges de pau i de buscar resposta a les crisis humanitàries com la de Ceuta. Corresponsal de RAC1 a París, Marta Casagolda, bon dia.
1: Bon dia, jornada maratoniana del Papa Lleó XIV, el primer dia del viatge a la capital francesa. El pontífex ha estat rebut amb tots els honors com a cap d'estat al Palau Presidencial per Emmanuel Macron. Després d'una breu trobada, Lleó XIV ha llegit un discurs tot sencer en francès i de manera contundent ha defensat la protecció del dret a la vida, just quan a França fa un mes que es va aprovar la llei de l'eutanàsia. El pontífex també ha advertit dels perills de la intel·ligència artificial per la humanitat i ha afegit aquesta reflexió.
2: Em va semblar indispensable abordar en la meva primera carta encíclica el tema de la intel·ligència artificial per tornar a situar la persona humana al centre de tota reflexió, per no perdre la nostra humanitat enmig dels paradisos de les màquines que envaeixen i condicionen la nostra vida quotidiana. És urgent formar-hi els esperits en un discerniment ètic capaç de veure allò que és moralment bo.
1: I avui tindrà l'acte més multitudinari, amb una missa a la plaça de la Concord, on s'espera que hi assisteixin 600.000 persones sota unes mesures de seguretat excepcionals.
0: Aquest viatge del Papa, un quart de nou del matí, també deixa una comparació molt clara. De forma voluntària o involuntària, Lleó XIV està fent de revers internacional de Donald Trump. Ho ha descrit molt bé l'Eusebi Val avui a La Vanguardia, en la seva crònica de la visita del pontífex a França. Parla de dos compatriotes, però dues maneres gairebé oposades d'afrontar el món. Diplomàcia contra unilateralisme, diàleg contra la llei del més fort i límits a la tecnologia davant la innovació sense frens. Trump, que també ha estat notícia aquesta matinada. Per què? Doncs perquè ha tornat a vetar la CNN. Fa només dos dies, un jutge havia obligat la Casa Blanca a readmetre els tres mitjans que Trump havia castigat, que els havia vetat, que els havia censurat una setmana abans, després d'acusar-los de publicar notícies falses. És una decisió, recordeu, que va provocar la plantada de les altres grans televisions nord-americanes. El jutge va ordenar que els periodistes recuperessin les seves acreditacions a la Casa Blanca i va obrir un petit parèntesi que ha coincidit precisament amb la visita de Xi Jinping a Washington. És la primera visita del president xinès a la Casa Blanca des de fa una dècada. Però aquesta situació ha durat poc. De matinada, ja amb Xi Jinping tornant a la Xina, Trump ha tornat a excloure la CNN. Avui era el seu torn dins del grup reduït de periodistes que viatja a l'Air Force One i que comparteix, per tant, la cobertura amb la resta de televisions. Però aquesta matinada la Casa Blanca ha publicat la llista de mitjans que acompanyaran el president cap a Tennessee, és el pròxim viatge, i la CNN no hi és. L'han substituït per Real America's Voice, un canal conservador afí a Trump. I en política exterior, veurem quina és la resposta també de la CNN a tot plegat. En política exterior, Trump també ha parlat en les últimes hores de l'Iran i ha rebutjat l'última proposta del país iranià per intentar desencallar el conflicte. Teheran oferia reobrir l'estret d'Hormuz en els pròxims 7 dies a canvi que els Estats Units aixequessin el bloqueig dels ports iranians. Segons el Wall Street Journal, Trump ha dit que no i de matinada ha publicat un mapa de l'estret d'Hormuz on el rebateja com estret Trump. Tot plegat mentre hi ha una altra notícia, també preocupant al voltant de la gestió de Donald Trump exterior, i és que segons la CBS, els Estats Units s'estan preparant també per si s'obre un front a Cuba. Revela aquest mitjà que l'exèrcit nord-americà està fent preparatius per una possible acció militar vinculada amb l'illa. La cadena ha tingut accés a un missatge intern de la reserva de l'exèrcit que demana als comandaments quines unitats podrien tenir disponibles d'aquí a entre 90 i 120 dies, d'entre 3-4 mesos. Parlem de 6 tipus d'unitats, entre personal mèdic, enginyers, policia militar i equips de logística i suport. És un document que no parla directament de Cuba, però diversos funcionaris nord-americans confirmen a la CBS que aquests moviments formen part de la planificació militar vinculada a l'illa. De moment, però, no hi ha cap ordre de desplegament ni se sap quants militars hi podrien acabar participant. Tres minuts per damunt d'un quart de nou del matí i tornant cap a casa nostra, el debat de l'habitatge crema, és un incendi considerable arran del cas inacceptable de desnonament de la Mari Carmen, 87 anys, que s'ha convertit en un símbol, ha impactat tota l'opinió pública. A les últimes hores es van acumulant novetats interessants, d'una banda, les corredisses generals. Després d'un cas que s'ha anat advertint que es podria produir i no s'estava fent res per evitar-lo, doncs bé, Mari Carmen va ser desnonada, i a partir d'aquí, corredisses amunt i avall. D'una banda, les del govern espanyol per mirar de tancar una regulació buscant el suport de Junts per evitar situacions similars. De l'altra, el fons voltor intentant ara buscar una entesa amb l'Ajuntament de Madrid perquè la Mari Carmen torni a casa seva. I de taló de fons, una protesta, una manifestació que veurem quina intensitat té aquesta tarda a Madrid. Però anem per parts. Comencem pel que sabem d'aquestes últimes hores. La pressió obligant a l'empresa, aquest fons que té control del pis de la Mari Carmen, Urbagestión, a fer marxa enrere i ahir va fer una oferta a l'Ajuntament de Madrid perquè la dona torni a casa seva. Segons defensen els inversors, en un comunicat avançat ahir a la tarda pel País, la Mari Carmen només els hauria de pagar un lloguer estable i barat i tot passaria per incloure el pis a un programa d'habitatges assequibles que es diu Reviva. Sembla que és un programa en què les administracions es queden habitatges, per tant podria implicar que l'Ajuntament de Madrid el comprés. Però l'Ajuntament ja hi ha tancat la porta perquè consideren que la propietat no compleix els requisits necessaris. Més detalls des de Madrid. Adrià de les Heres, bon dia.
3: Bon dia. Dos dies després del desnonament de la Mari Carmen, Urbagestión ahir va fer marxa enrere. L'empresa va oferir un lloguer a la mateixa casa, més barat, i tot a través d'un pla de l'Ajuntament de Madrid. Però unes hores després el cas tornava a tenir un gir de guió. En un comunicat difós al vespre, el govern de José Luis Martínez Almeida va descartar que el pis es pugui incloure en aquest programa d'habitatge assequible. I així, doncs, la proposta dels propietaris del pis queia en sac foradat. Però, de moment, cap dels implicats s'ha aixecat de la taula i l'Ajuntament de Madrid s'ofereix a mediar. De fet, dilluns a la tarda, els representants de la Mari Carmen, Urbagestión i els tècnics municipals es reuniran per trobar una solució. L'Ajuntament tanca el comunicat insistint que sempre han donat suport a la dona de 87 anys i li han ofert alternatives. Sigui com sigui, els ànims als carrers estan encesos. Avui, a 6:15 de la tarda, el Sindicat d'Inquilines de Madrid ha convocat una manifestació que es preveu multitudinària. Els llogaters exigeixen aturar desnonaments i mesures immediates per revertir la crisi de l'habitatge.
0: Veurem, gràcies Adrià, veurem aquesta manifestació, quin impacte té a Madrid. Sobre aquesta reunió convocada dilluns a 4:00 PM, on s'hauria de buscar la solució per la Mari Carmen, el digital El Espanyol publica avui que potser la proposta de l'Ajuntament de Madrid serà que pagui 580 euros de lloguer com a màxim. És a dir, que el lloguer no superi el 40% dels ingressos que té com a jubilada. Per altra banda, avui el diari Oponessa revela que el Ministeri d'Habitatge i l'advocada de la Mari Carmen van intentar frenar el desnonament fins a última hora, però que l'empresa Urbagestión no va respondre cap de les propostes que se'ls havia plantejat. Ara, després de tot l'embolic, evidentment les tornes han canviat. A tot això, el desnonament de la Mari Carmen ha sacsejat la societat. Com dèiem avui a la tarda, aquesta protesta, la mobilització passarà per davant del govern de la Comunitat de Madrid, l'Ajuntament de la Capital i acabarà a les portes del Congrés dels Diputats. I és que el cas de la Mari Carmen no deixa de ser el més polèmic d'un problema cada cop més extens. El govern espanyol està ara també negociant a contrarrellotge, sabent que el problema també desgasta el govern de Pedro Sánchez, i ja està negociant a contrarrellotge amb tots els grups del Congrés, menys PP i Vox, per impedir aquests desnonaments, però també donar més seguretat als llogaters. Seria a través d'un decret d'habitatge que Sumar vol portar dimarts al Consell de Ministres. També hi ha contactes, evidentment, amb Junts, sense els quals això no tirarà endavant al Congrés, que ara esperen una resposta del govern espanyol a les seves propostes. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ho explicava ahir al Món RAC1.
4: Estem parlant de polítiques com, per exemple, desgravar el lloguer en l'IRPF, desgravar també les hipoteques, desgravació dels comptes d'estalvi per la gent jove, la suspensió de desnonaments en habitatges que són propietat de fons voltor.
0: Sumar veu, amb aquestes paraules, marge per arribar a un acord. El ministre Ernest Urtasun a la SER diu que acceptarien negociar els beneficis fiscals que demana Junts.
5: Si per para que Junts pueda entrar en un acuerdo tenemos que discutir, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, posibles bonificaciones fiscales de un propietario al que le afecta la pròrroga, pues nosotros estamos dispuestos a afrontar ese debate.
0: Però aquests beneficis fiscals topen amb Podem, que els marca com una línia vermella, diuen que no estan disposats a acceptar-los. De la seva banda, el PP no avança què votarà quan el decret d'habitatge arribi al Congrés, però en canvi aprofiten la crisi per carregar contra Moncloa. Alberto Núñez Feijóo acusa els partits de la coalició de fer política amb el cas Mari Carmen.
6: Es descorazonador, obviamente, la imagen que hemos visto. Ahora bien, creo que utilizar a Mari Carmen para hacer política, yo no lo voy a hacer. El gobierno no puede responsabilizar de su falta de política de vivienda a nadie. El gobierno ha tenido 8 años. No ha sido capaz de solucionar el problema de vivienda.
0: També hi ha dit la seva Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de Madrid diu que PSOE i Sumar estan fent servir el cas com una cortina de fum. També per tapar el desastre de Ceuta, que ara en parlarem també. I coincidint amb tot aquest cas de l'habitatge de la Mari Carmen i el debat obert amb la crisi de l'habitatge, aquesta setmana també Ada Colau ha mogut peça i ha obert la porta a tornar a la primera línia política. L'exalcaldessa de Barcelona, que porta 3 anys al marge de la política activa, no descarta ser candidata d'un front ampli d'esquerres a les eleccions espanyoles de l'any que ve. Així ho deia El Público i el diari Punt.es. Colau diu que està disposada a ajudar el que calgui per evitar que el feixisme governi l'estat espanyol. Cal dir que el cas de la Mari Carmen el que ha fet és despertar molts altres casos, perquè de desnonaments se'n produeixen cada dia a Catalunya i a tot l'Estat, i ahir en vam saber una a Badalona, un cas que recorda, és el del Francisco i la Milagros, 81 i 74 anys, que us vam explicar ja a RAC1. És una parella d'avis que fa 4 dècades que tenen ja el pis pagat, però els van intentar desnonar aquest dimarts per l'impagament d'un aval que van fer el seu fill l'any 2008. No els van donar alternatives, els van avisar 24 hores abans. Ara el banc reclama el deute, que és el BBVA, diu a RAC1 que treballen per oferir una solució. Per contra, la família denuncia que l'entitat encara no ha parlat amb ells, Josep Moragas.
2: El Francisco i la Milagros van saber dilluns que els farien fora de casa seva i dimarts es va frenar el desallotjament gràcies a una concentració de centenars de persones. Ara tenen una nova data de desnonament, el 29 d'octubre. La parella de jubilats denuncia que no els van avisar en cap cas que els farien fora de casa fins un dia abans de l'execució. Ho deien ahir al Món a RAC1.
7: La ejecutiva judicial nos dijo, bueno, pues cojan todo lo que pueda, que mañana vienen los mozos de escuadra y lo echarán. Nosotros no hemos sabido nunca nada, sin ninguna sentencia, ni ninguna cosa de desastre. Además, yo estoy libre de toda carga, yo no debo nada a nadie.
2: Ara ve des del BBVA explicant a RAC1 que per ells el desallotjament està aturat, que els han ofert un lloguer social perquè puguin seguir vivint a casa seva i que estan pendents d'una documentació que no s'ha presentat. Però el Francisco i la Milagros asseguren que l'entitat bancària no ha parlat mai amb ells i menys sobre aquesta proposta.
0: Doncs haurem de veure què és el que passa, insistim. El cas el va destapar i el Món a RAC1, el de la Mari Carmen i el de Francisco i la Milagros. El BBVA assegura que els hi han ofert o que volen oferir-los un lloguer social i la família diu que no en sap res, veurem. Sobretot aquesta qüestió dels desnonaments, un cas absolutament tràgic és el de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar 5 mesos després que la desnonessin del pis on havia viscut 2 dècades. Havia demanat ajuda diversos cops, la psiquiatra li va donar l'alta tot i haver verbalitzat que volia matar-se, i aquesta nit al 9C hem escoltat el testimoni de la seva amiga, l'Helena, que denunciava com el sistema no li va donar resposta.
8: En el cas de l'Olga ha fallat tot. Jo el primer que vull dir-vos és que a l'Olga no li van treure la vida el 7 de setembre. A l'Olga li van treure la vida els darrers 20 anys, no? I quan dic falla tot és falla tot. Quan una persona arriba a una situació com la d'ella, no passa d'un dia per un altre, no? És un procés llarg de pèrdues i privacions i desgast.
0: Recordeu que l'Olga, 54 anys, tenia 2 filles, una d'elles menor, de les quals es feia càrrec ella tota sola, Pep Tormos.
9: El cas de l'Olga evidencia que van fallar tots els sistemes de protecció. Tenia deutes acumulats, una exparella que no es feia càrrec de les criatures i a qui va haver de denunciar diverses vegades i va intentar la via de la segona oportunitat, però no va ser possible. L'Helena explicava al 9C que la culminació va ser quan va fallar el sistema sanitari, amb l'última visita a la psiquiatra.
8: Quan li va donar alta, ella ja li estava verbalitzant ideació suïcida i, de fet, va venir a parlar amb mi per acomiadar-se. I jo vaig fer el que a priori, no? Totes les persones fem quan quan algú et ve amb una relat així, que és intentar, no?, buscar esperança i frenar-la, i em va dir, no, no segueixis per aquí. Porto 20 anys lluitant i estic esgotada. Tu no em pots, ni tu ni ningú, garantir que això canviarà. Com a mínim tinc dret a triar això.
9: I va voler llegir en directe un missatge que li va enviar mesos abans, quan tot li sortia a creu.
8: No sé si estaré per baixar. L'advocada m'ha deixat tirada a les portes del desnonament i avui m'ha arribat la demanda de la Caixa per impagament del crèdit de l'enterrament de la mama. Estic sol·licitant justícia gratuïta, no sé si a la tarda et podré veure.
9: El 3 d'octubre han convocat una concentració al barri de Santa Eulàlia, a l'Hospitalet, per denunciar el cas de l'Olga.
0: Gràcies, Pep. Hem de recordar, però, que ara que estem parlant de regulacions al voltant de lleis de l'habitatge per evitar desnonaments, Catalunya ha tingut i ha aprovat lleis que després s'han tombat els jutjats, entre altres el Constitucional. Per exemple, fa no un any o dos, fa 11 anys, el 2015, la llei d'emergència de l'habitatge obligava els grans tenidors a oferir lloguers socials a les famílies vulnerables abans de procedir a un desnonament per impagament. La norma, que s'havia aprovat, insisteixo, al Parlament de Catalunya 2015, es va suspendre quan el PP la va portar al TC, al Constitucional. Però ja a finals del 2018 el govern socialista va retirar els recursos i la norma va ser vigent. L'altra llei és la que posava un topall als lloguers de les ciutats més tensionades. El Parlament la va aprovar el 2020, el Constitucional la va suspendre dos anys després perquè en veia, deia, competències. Aquella regulació de preus, per tant, va quedar invalidada, però ara s'aplica la limitació estatal. Per tenir en compte que determinats problemes a vegades se'ls busquen solucions i hi ha altres impediments que no ho permeten.
9: I mentre bona part de la pressió mediàtica s'està centrant en el debat de l'habitatge amb el cas de la

0: 205 cavalls i només 4,3 litres?
1: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
4: Commemorar la victòria dels sublevats a la Guerra Civil i aniran Santiago Abascal i el secretari general del PP, Miguel Tellado.
5: Això serà al matí, gràcies, Roger. Tot plegat mentre el govern espanyol està estudiant mesures per accelerar les devolucions dels migrants de Ceuta. La Moncloa està elaborant un decret llei que permetria retornar al Marroc els migrants que ja han començat tràmits d'asil. Ho llegim avui al País. El decret s'aprovaria dimarts també al Consell de Ministres i establiria que mentre continuï la crisi de seguretat a Ceuta es podria expulsar els migrants que hagin arribat de països considerats segurs per la Unió Europea. Per cert, i encara vinculat lateralment a tot plegat, el Congrés finalment obrirà un expedient a Ana Vázquez. Recordareu que és la diputada del PP que dimecres va treure aquell esprai de gas pebre durant una intervenció al ple per denunciar la situació a Ceuta i que després va generar un sidral considerable a dins de l'edifici del Congrés perquè un dels seus acompanyants o un dels seus de les seves persones pròximes va buidar una part d'aquest pot en alguna de les dependències del Congrés per dir que estava buit, però és que no ho estava. El càstig podria arribar a ser la suspensió temporal com a diputada i també una multa econòmica.

0: Dos quarts i dos minuts de nou del matí i mentrestant a Catalunya en les últimes hores s'ha produït un fet que també pot aixecar molta controvèrsia. La ciutat de Lleida ha prohibit l'ús del burca i del niqab a l'espai públic, és a dir, al carrer. Ho ha fet a través de la nova ordenança de civisme que va aprovar ahir amb els vots de PSC, que és qui la impulsa, Vox i Junts. L'alcalde, el socialista Fèlix Larrosa, defensa la mesura per una qüestió, diu, de seguretat i també per garantir els drets de les dones.
1: El civisme, la convivència i la seguretat formen part d'una mateixa realitat, perquè a vegades les coses deriven una cosa amb l'altra, no? Per tant, la ciutat necessita normes clares, normes actualitzades i aplicables. I els drets van acompanyats de deures i de respecte als altres.
0: Ara ve una norma, la que es va aprovar ahir a la paeria, que neix amb certs dubtes, no està gens clar ni tan sols que es pugui acabar aplicant, perquè hi ha antecedents ja de regulacions similars a Lleida que van acabar tombades pels tribunals. Lleida ja ho va fer fa més d'una dècada i la iniciativa va acabar tombada al Suprem. Ara les associacions islàmiques ja avisen que no es quedaran de braços plegats i que miraran de recórrer. A més, l'ordenança no parla directament de burca o niqab, sinó de peces que cobreixin el rostre i preveu diverses excepcions. Per part de l'oposició, això deixa la porta oberta que en alguns casos el burca i el niqab es puguin continuar portant. Des de Lleida, Julen Andrés, bon dia.
2: Bon dia. El més contundent en aquest sentit va ser el portaveu del PP i cap de l'oposició a la paeria, Xavier Palau, que creu directament que el text no prohibirà res.
3: Continuaran havent-hi les mateixes dones que portin els mateixos burques avui a Lleida, o inclús més, porten certament uns mesos fent un autèntic teatre amb aquest tema, una espècie de performance. I volen fer creure que Lleida es prohibeix rotundament el burca. Però això és mentida.
2: I és que la nova ordenança marca excepcions que permeten seguir portant aquestes peces de roba, per exemple, als centres de culte o al carrer si s'està exercint un dret fonamental com pot ser el religiós. Per això els populars no van donar suport a la proposta. També van dir-hi no Esquerra i Comuns, però per un altre motiu. Creuen que s'assenyala a les dones i no a qui les obliga a portar el burca. En parlava la portaveu d'Esquerra, Jordina Freixanet.
4: És profundament masclista. Jo crec que no hi ha ningú que li agradi el burca pel que pot representar el burca. Però marxarem més tranquil·les si els hi fiquem 450 euros de sanció? Així els hi traurem l'opressió amb aquestes dones?
2: Qui sí, que hi va votar a favor és Junts, això sí, després de forçar canvis per si el Congrés dels Diputats regula la qüestió en un futur. Vox també va dir que sí, però es va queixar que s'hauria d'haver fet abans.
0: Gràcies. Des de Lleida, com dèiem, aquestes associacions islàmiques, però, hi avisen que si cal tornaran als tribunals. Diuen que l'ús del burca o el niqab a la ciutat és molt escàs i que no entenen la insistència de l'Ajuntament per regular-ho. I per això acusen la paeria de fer campanya electoral amb aquesta norma. La veuen com un pas previ a prohibir tots els tipus de vel. Mariona Martínez.
5: La paeria ja va fer un intent de regular l'ús del vel integral a Lleida l'any 2010, però l'associació Guatani ho va portar a la justícia i el Tribunal Suprem va anul·lar la

0: norma, com deies, perquè considerava que l'Ajuntament no tenia competències per regular-ho. Per això, des de l'associació, acusen l'Ajuntament de fer propaganda electoral amb la mesura i temen que vulguin prohibir altres aspectes de la religió. El portaveu de l'associació Watani, Murat El Budouhi, n'ha parlat a RAC1.
1: Nosaltres temem que si no lluitem per la dona que elige qui vol fer, la pròxima pas, després de prohibir el vel integral, és prohibir el vel normal. Per això nosaltres frenem aquest tema en principi.
0: A més, les associacions islàmiques de la ciutat asseguren que l'ús del vel integral és residual i defensen que la mesura no té ni cap ni peus. Per tot plegat, l'associació Watani ha posat en marxa una recollida de firmes perquè es faci marxa enrere. També presentaran al·legacions a l'Ajuntament i asseguren que si la paeria no recula, tornaran a portar el cas a la justícia.
2: Els experts que avisen que la nova ordenança de Lleida respecte al burqa i al niqab ja fa un pas més respecte a la de fa 16 anys. És aquella que afectava sobretot edificis municipals. Aquesta ja directament regula l'espai públic, el carrer, i no cita el burqa i el niqab, sinó qualsevol peça que tapi la cara. Ara bé, creuen que la norma xoca amb aquella sentència que ja va fer el Suprem. Ho ha explicat a RAC1 la professora en dret administratiu de l'Autònoma, Judit Guifreu.
3: El Tribunal Suprem va dir que l'ús del vel integral podia constituir una manifestació de l'exercici de la llibertat religiosa. Per tant, si una dona porta un niqab o porta un vel integral per una convicció religiosa, l'Ajuntament no pot donar automàticament per fet que està cometent una infracció. Clar, això genera una certa contradicció pràctica.
2: I més enllà de la ciutat de Lleida, Catalunya, hi ha una altra ciutat que fa anys que té una normativa que també prohibeix anar amb la cara tapada, en aquest cas en espais municipals, és Cervera. Té una ordenança que limita aquests casos des de 2010. Allà, però, el Suprem no va dir res perquè no va considerar que vulnerés la llibertat religiosa. A RAC1 hem parlat amb l'alcalde, que defensa que el seu cas no es pot comparar amb el de Lleida, Julen.
4: Des d'un primer moment, la capital de la Segarra va parlar de tres eixos de transparència, seguretat i identificació. De fet, és això. No posen l'accent a la religió, simplement no es pot anar amb la cara tapada en espais públics municipals. En parla el seu alcalde, Jean Pomés.
5: Nosaltres no fem cap èmfasi en aquest sentit ni religiós ni de cap altre. Si ve una persona tapada amb una màscara de Batman, pues no pot entrar o s'ha d'identificar. I llavors aquestes qüestions en tots s'apliquen a tots els àmbits, menys els suposats casos que sí que veia preveu la pròpia ordenança que poden estar amb la cara tapada.
4: Que seria per carnaval, seguretat com la policia i per salut. En tot cas, en aquests 16 anys, Pomés ha remarcat que no s'han trobat amb la situació que algú s'hagi presentat amb la cara tapada.
2: El debat, gràcies, Julen, no és només a Lleida, el de burqa i el niqab. A França, per exemple, des del 2011 està prohibit portar la cara tapada a l'espai públic. Portugal ha aprovat aquest estiu una prohibició semblant amb multes d'entre 150 i 3.000 euros i aquesta mateixa setmana a Itàlia el govern de Meloni ha prohibit el burqa també i el niqab, però a les escoles. Dos quarts i mig de 9 del matí, també ha estat una de les notícies de la setmana, la investigació sobre la mort de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere. Ahir es va decretar llibertat amb càrrecs i sota fiança per la seva dona, la seva parella. La policia la va detenir dimecres, investigada per un presumpte delicte d'homicidi per un cas que semblava una mort natural. La dona ha esquivat, però, la presó provisional després de comprometre's a pagar 80.000 euros, que és la fiança, i ara té 3 dies per abonar-la. El jutge encara no ha detallat quin hauria estat el grau de participació de què s'investiga Belén López, ni tampoc si es tractaria d'un homicidi imprudent o dolós, Mireia Garolera.
6: Segons publica avui La Vanguardia, l'acusada es va negar a declarar davant del jutge i es va limitar a assegurar que era innocent. Mentrestant, la causa continua sota secret de sumari. El diari també reconstrueix les últimes hores de Joan Pere. El 24 de desembre, la parella va sopar amb uns amics i quan van arribar a casa, Joan Pere es va trobar malament. Va estar en observació diverses hores a l'hospital i després van tornar a casa. L'any demà havien quedat amb una altra parella per anar a esquiar, però no es van presentar la cita. I el dia següent, el 26, l'arquitecte barceloní va tornar-se a trobar malament després de dinar i va estirar-se al sofà, on va acabar morint hores després. La policia troba sospitós que la seva parella estigués 24 hores incomunicada, sense atendre les trucades dels amics amb qui havien quedat, ni tampoc del nebot de la víctima, i que, a més, no truqués emergències en cap moment.
2: Recordem que va ser el nebot qui, preocupat perquè no podia contactar amb el seu oncle, va presentar-se a casa de Joan Pere, acompanyat de la dona amb qui la parella havia quedat el dia anterior. Va ser aquesta dona qui va accedir primer a la casa i qui va trobar l'arquitecte mort al sofà i al seu costat la seva parella Belén López. Aquesta és la situació i, evidentment, s'haurà d'anar resolent en les pròximes setmanes. Per cert, una qüestió que hem sabut fa molt poca estona. El BOE ha publicat fa molt poca estona insistim, la jubilació d'un jutge, el jutge Juan Carlos Peinado. És una jubilació forçosa per edat, a poques hores, perquè demà faci 72 anys. Demà és el seu aniversari. El magistrat, per tant, es jubila just després que dilluns va enviar a judici Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. Per tant, una setmana complexa per al jutge Peinado. Envia a judici la dona de Pedro Sánchez i es jubila. De fet, Peinado, a banda d'això, ha tingut una setmana professional particular. Dilluns dictava aquesta decisió, l'obertura del judici contra Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació. Dimarts, dimecres i dijous, festa, i ahir, comiat al jutjat de Madrid. Durant la instrucció del cas que investiga la dona de Sánchez, el jutge Peinado va arribar a comprar-ho amb conductes literalment més pròpies de règims absolutistes i el regnat de Ferran VII. Així ho comparava Peinado. 5 minuts i seran 3 quarts de 9. I en clau audiovisual, després d'unes setmanes de promoció descomunal, es confirma que la pel·lícula La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis, va ser la més vista als cinemes de tot Espanya i, a més, continua col·leccionant premis. Ahir, segons la distribuïdora, 175.000 espectadors es van apropar a les 400 sales on s'exhibeix la pel·lícula dels Javis. Per tant, una recaptació d'€1.320.000 en el primer dia. I com dèiem també, per altra banda, ho hem sabut fa uns minuts, La Bola Negra té un altre reconeixement. S'han dut el premi del públic al Festival de Donosti, de Sant Sebastià. Era l'únic guardó a què optava perquè competia en Perlac, la secció que reuneix el bo i millor de la temporada de festivals. S'ha parlat de pel·lícules com Fjord, guanyadora de la Palma d'Or a Canes, o Naza, que va ser el títol més aplaudit a Venècia. Veurem, avui és una de les preguntes que em faig, què n'opinen els pantalleros, perquè hem sentit una setmana, vaja, d'aplaudiments generalitzats per la pel·lícula dels Javis. A les 11 del matí mirarem de veure què és el que expliquen els pantalleros. Per cert, un cop conegut el premi del públic a Sant Sebastià, el que falta ara és el jurat. Aquest vespre, a 8:45, se sabrà el palmarès de la secció oficial de concurs. Els Javis no hi participen aquí. Els dos favorits a la Conxa d'Or són el cineasta veterà Mike Leigh amb Tender Loving Care i Jesse Eisenberg amb The Debut. Ara bé, el cinema català també té opcions de fer-se un lloc al palmarès. Enviat especial de RAC1 a Sant Sebastià, Adrià García, bon dia.
7: Bon dia. Als seus 83 anys, Mike Leigh va anunciar a Sant Sebastià que probablement Tender Loving Care seria la seva última pel·lícula, una Conxa d'Or, que, per tant, posaria la cirereta del pastís a 6 dècades de cinema. Ara veia un altre nom que ha enamorat a crítica i públic després de l'èxit de A Real Pain. Jesse Eisenberg s'ha atrevit amb una comèdia musical, The Debut. Julianne Moore encapçala el repartiment i també Les Travesses a la Conxa de Plata. Precisament aquí és on el cinema català podria trobar un forat per colar-se al palmarès. Eduard Fernández és el nom que sona amb més força en la categoria masculina, justament enguany, que fa una dècada de la seva Conxa de Plata per a L'Hombre de les Mil Cares. Ell mateix es mostrava així d'il·lusionat.
8: Jo vinc encantat de la vida, seria molt bonic, ja que em fas la pregunta, portar-me un premi, m'encantaria. I si no, que s'emporti algun la pel·lícula, seria molt bo per la pel·li.
7: Eduard Fernández és el protagonista del Mal Padre i encara un títol més a destacar, In My Father Room, que és el més nou de la japonesa Maha Harada.
2: Gràcies, Adrià. Fins ara. 2 minuts i seran 3 quarts de 9. I encara parlant de l'audiovisual, en les últimes hores hem vist com el New York Times publicava un rànquing de les 100 millors sèries del segle XXI. Criteri, en aquest cas basat en el criteri de 500 directors, productors i professionals de la indústria amb noms com Stephen King, Damon Lindelof, Lena Dunham o Bryan Cranston. Doncs bé, la llista de les 100 millors sèries d'aquest segle, des de l'any 2001, l'encapçala Breaking Bad. Seria la millor sèrie des que va començar el segle, segons el New York Times. La segueixen en segona posició The Wire. I la tercera millor seria, segons el New York Times, Mad Men.
0: 4 de cada 5 sèries que apareixen a la llista són dels Estats Units. El segon país amb més presència és el Regne Unit, amb 16 produccions, entre les quals s'hi troben Fleabag, en 6a posició, o The Crown, a la número 20. Al Canadà, França i Corea del Sud només en tenen una, i no n'hi ha cap de l'estat espanyol. Més d'una quarta part de la llista prové de la plataforma HBO, seguida per Netflix i Fox, i gairebé la meitat es van estrenar entre el 2010 i el 2019.
2: Pràcticament 3 quarts de 9 del matí, pel que fa a la televisió, ara que en parlàvem, la direcció de TV3 ha demanat finalment disculpes per haver eliminat una referència a RAC1 que es feia a l'obra Dones de Ràdio. Segur que us recordeu, perquè el Bastem va parlar la setmana passada, la televisió pública va emetre una representació d'aquesta comèdia molt celebrada, teatral, que interpreta, entre altres, l'Àngels Gunyalons. La versió original, de fet, a totes les sessions de l'obra i també a la versió que es va gravar per emetre la TV3, se citava a l'inici literalment RAC1, perquè són perquè és una protagonista que fa un programa suposadament a RAC1. Doncs bé, en la versió que va emetre's a TV3 es va escapçar aquesta part per no fer-hi referència. TV3, quan va saber-ho després de la denúncia del Basté, va dir que obriria una investigació. I ahir, en una, a la comissió del Parlament de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el director de la televisió, Siegfried Gras, va admetre que la decisió de retallar RAC1, de censurar la paraula RAC1 del text teatral, va ser presa dins la televisió, però no la va prendre ell ni la cúpula.
9: El departament de ficció va rebre un primer offline i va alertar la productora externa que havia fet l'enregistrament, que només començava l'obra poc després del cartel de 3CAP presenta, es mencionava específicament la marca d'una emissora de ràdio. Des del departament es va demanar a la productora externa si hi havia alguna manera d'evitar aquesta menció explícita. La productora fa una proposta de modificació del fragment perquè es pogués mantenir el sentit de l'obra, sense dir el nom de recull. Aquesta proposta va ser validada pels equips del departament.
2: Per tant, va ser el departament de ficció de TV3, segons Siegfried Gras, en aquesta investigació, sense demanar permís a ningú de la cúpula, qui va demanar-li a la productora que retallés el fragment en què es feia referència a RAC1, que per tant edités un text teatral i censurés la paraula RAC1, i que és el que es va acabar fent i es va acabar emetent. El director de TV3 també admet l'error i diu que no hi va haver-hi voluntat de censura.
9: La direcció desconeixia l'alteració d'aquesta obra teatral. Evidentment, no es va donar mai cap instrucció al respecte. Les persones que van decidir això ho van fer sense cap voluntat de censurar l'obra original. La veritat és que mai no es va fer la consulta pertinent a l'autor ni al director. Què hem fet? Hem penjat l'obra original a la plataforma 3CAT. Repeteixo, han demanat disculpes a les direccions de RAC1.
2: Doncs, d'entrada, és d'agrair el reconeixement de l'error per part de TV3, és d'agrair les disculpes, que ens consta que han arribat a la direcció de RAC1. El que passa és que el que és preocupant és que s'acabi filtrant fins a aquests engranatges, que ja no són ni tan sols la cúpula, aquesta oposició a RAC1 suficient com perquè un càrrec intermig trobi raonable modificar un text teatral i una obra cultural per vetar la paraula d'una emissora que no és de la corporació. Però en tot cas, insistim, és d'agrair el reconeixement de l'error i les disculpes. 2 minuts per damunt de 3:15 del matí. Mentrestant, l'altra de les qüestions que han marcat l'actualitat a Catalunya, el fràgil acord per mirar de millorar el sistema educatiu. Ahir va haver-hi cimera de partits convocada pel president Illa, que va acabar amb l'anunci de 2 grups de treball, però amb moltes desconfiances. Un grup és per avançar en la millora del model educatiu i l'altre per buscar la manera d'augmentar el finançament en educació de l'actual 4% del PIB fins al 6%. Això garanteix almenys que el diàleg continua, Udal Martínez.
10: El govern defensa que la sessió d'ahir era només el primer pas d'un debat que durarà mesos. Un dels acords que en van sortir és que els partits puguin tenir representació dins el procés de reflexió sobre el model educatiu que coordinarà el Consell d'Educació de Catalunya, on també participarà la comunitat educativa. La consellera Esther Niubó assegurava ahir que entre les formacions hi ha força consens, que alguns dels temes que s'hauran de tractar són si cal revisar el model d'escola inclusiva, com millorar l'acollida de l'alumnat migrant o quin paper han de tenir les pantalles. Niubó els demana que remin junts.
11: Penso que el més important de tot això és que puguem recuperar un clima de confiança, també política, per abordar debats que van molt més enllà d'una legislatura, que probablement van molt més enllà del que pugui fer un govern, i per tant hem de fer com els països que ho han fet bé, que hi ha grans acords de país que a vegades doncs, superen els 10 anys.
10: L'altre grup de treball haurà de dibuixar el full de ruta perquè la inversió en educació arribi al 6% del PIB. Ara mateix està per sota del 4%.
2: Gràcies, Audal. Els partits, tots menys Vox, que va plantar la cimera, es comprometen a tirar endavant l'acord, però amb l'avís que se'n desmarcaran si ha de servir perquè el govern es pengi la medalla. De moment denuncien falta de concreció, de calendari i de pressupost, Laia Colomer.
0: Sí, a l'acabar la cimera Palau, la majoria de grups de l'oposició van lamentar anar-se'n amb les mans buides i reclamen al govern posar-se les piles. Mònica Sales de Junts, Jordi Albert d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns demanen incloure la comunitat educativa al debat i llencen aquesta advertència al president.
12: Amb la comunitat educativa nosaltres hi podem ser. No per salvar el govern, no per fer-los de crossa, sinó perquè el moment és tan delicat que necessitem arromangar-nos tots plegats.
13: Segur que no es podrà resoldre des del Palau de la Generalitat. Per tant, hem d'apel·lar a la comunitat educativa, hem d'interpel·lar a la nostra societat.
14: Pacte sí, rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Ara, rescatar el govern i els seus problemes, no.
6: I tot i que per ara els partits es comprometen a participar en l'acord de país, ahir també es va evidenciar que serà molt difícil posar-se tots d'acord. Per exemple, el PP demana eliminar la immersió lingüística mentre que la CUP vol blindar-la. L'únic grup que ahir va plantar el president és Vox.
2: 10 minuts i seran les 9 del matí. En l'àmbit de successos ha estat detingut un home per intentar endur-se dos menors d'edat a les festes de Santa Tecla, a Tarragona. Uns veïns van enganxar infraganti l'home de 37 anys i van poder avisar la policia i evitar aquest segrest que s'anava a produir en ple centre. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
15: Hola, bon dia. Sí, l'intent de segrest va tenir lloc a la plaça Verdaguer dimecres, dia de Santa Tecla, prop d'on es celebren molts dels actes centrals de les festes de Tarragona. Eren els vols de les 9 del vespre quan un home mirava d'emportar-se dos menors, segons sembla, cap a casa seva. Dos veïns ho van veure, ho van impedir i van llançar l'avís ràpidament a la policia. El detingut, a mans dels Mossos, serà investigat com a presumpte autor d'un delicte de detenció il·legal en grau de temptativa. L'home té antecedents per pornografia infantil i inducció a la prostitució.
2: Gràcies, Esteve. Més successos. Els Mossos han detingut a Badalona un home per agredir amb arma blanca una dona a Santa Coloma de Gramenet. Els fets van passar diumenge al matí.
0: La víctima és una infermera que anava a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet quan l'home la va atacar. Els serveis d'emergències van traslladar la dona al mateix centre hospitalari sense que estimés per la seva vida. Ahir la tarda els Mossos van detenir el presumpte agressor a Badalona.
2: Hi han mort dos parapentistes en 48 hores al Bages. L'última víctima és un home de 47 anys que va xocar contra una línia elèctrica a Santpedor ahir al matí.
0: L'home va caure a terra després d'impactar contra el cable i el xoc va tallar el subministrament de llum a gairebé 500 veïns de la zona. Ara l'autòpsia ha d'aclarir si la mort és per la descàrrega elèctrica o pel cop de la caiguda. Dimecres, a Castellfollit del Boix, un jove de 35 anys va morir després d'estimbar-se en una zona boscosa del parc eòlic de la Serra de Rubió.
2: I on també s'han quedat unes hores sense llum és a Tortosa, a alguns carrers, després d'un nou robatori de coure.
0: Els lladres van treure fins a 270 metres lineals en tres sectors diferents del nucli antic. Les zones afectades són el barri de Remolins i el centre històric. La valoració econòmica dels danys que ha fet l'Ajuntament és de més de 5.200 euros. Els robatoris van ser el cap de setmana passat.
2: 8 minuts i les 9 del matí, de seguida la informació cultural, entre altres, aquesta nit aparentment tranquil·la d'incidents a la Mercè de Barcelona, però amb un èxit esclatant, és el concert de RAC 105. De seguida.
16: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
18: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
19: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'ONCE, que bé que els surt repartir.
20: ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina. I gaudeix del SUV compacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
22: RAC 1 Podcast.
23: Sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental.
1: Cada setmana Marta Cailà parla amb veus conegudes sobre què significa conviure amb neurodivergències i trastorns mentals.
3: Per exemple, la cantant Mariona Escoda ens explicarà com li ha afectat el pànic escènic.
5: Els meus concerts, que era la cosa més divertida del món, vaig començar a patir-los. Una hora i vint de patiment d'acabar el concert amb la veu cansada d'estar apretant i contenint. Aquí va ser quan vaig dir, no m'està compensant.
1: Sense filtres, amb Marta Cailà. Tots els dijous un nou capítol a l'app i al web de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: 5 minuts i seran les 9 del matí i, com us dèiem, ahir a la nit milers de persones es van reunir a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona per gaudir dels concerts de la Mercè de RAC 105 amb la mallorquina Maria Jaume encarregada de donar el tret de sortida d'una nit que va seguir amb l'actuació de Marcos, que va aprofitar per presentar la seva nova cançó, Fatxenda. La Mercè d'aquest any era una cita marcada al calendari pels Amics de les Arts també, que celebren 20 anys de trajectòria. El grup de Barcelona ho va celebrar davant la seva gent amb clàssics com Jean-Luc o la primera cançó del seu futur disc, Segurament t'estimo. Però a la festa grossa també la van portar els Catarres, que van omplir l'escenari per cantar el seu nou hit, Diumenge sense drama. I pels nostàlgics, el plat fort va arribar cap a la una, a quarts de dues de la matinada, amb el retorn de Teràpia de xoc, que van cantar per última vegada a Barcelona el Sense tu. Una nit pel record que va viure l'Héctor Huguet.
23: Seria injust dir que la Mercè de RAC 105 va ser una reivindicació de la música en català, que ho va ser. Però va ser més que això. El que es va viure ahir a l'Avinguda Maria Cristina va tenir un caire polític més gran del que tothom esperava en un inici. I sí, la música va ser protagonista, des d'artistes emergents com Marcos o Maria Jaume, fins a altres grups tan consolidats com els Amics de les Arts o els Catarres. Fins i tot Barcelona va viure un Last Dance, un últim ball, amb una banda tan estimada com els Teràpia de Xoc. Però més enllà de la música, ahir sorprenia veure tantes estelades, pilars, castells improvisats, correfocs enmig de Barcelona i constants càntics d'independència. Una imatge que, per moments, recordava a una Barcelona més semblant a la del 2017. Un dels discursos més aplaudits va ser el dels Amics de les Arts.
24: Com a consumidors de música que som tots, donem suport als grups que canten en català, que estimem. Vindrà d'aquí, que d'aquí 20 anys puguem seguir cantant en català.
23: Així que no, la Mercè de RAC 105 no va ser només una reivindicació de la música en català, que també, sinó una demostració de força de la cultura catalana, bon, en general.
2: Doncs fantàstic el concert de RAC 105 per la Mercè. Una nit, per cert, que hem de celebrar que sapiguem, no hi ha hagut incidents importants. Segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona, no hi hauria hagut incidents destacables, a diferència d'altres anys que ho havia estat bastant més greu. També hi ha hagut inauguració aquesta nit passada de la nova temporada del Liceu amb l'òpera Aida de Verdi. Càrrec de la producció hi ha l'artista iraniana Shirin Neshat i la seva visió antibalicista. El muntatge, que compta amb la veu de la soprano russa Anna Netrebko, i parla d'una història d'amor que neix enmig d'una guerra entre dos pobles a l'antic Egipte. Va ser-hi a la inauguració Bàrbara Padilla.
25: A l'acte hi van assistir polítics com Salvador Illa, Josep Rull i Ernest Urtasun, i figures del món de la cultura com Àngel Llàcer, Ivan Lavanda o Judit Mascó. Per cert, que a la porta hi havia una protesta contra la soprano protagonista, que en el passat s'ha manifestat pro Putin. La cita ahir era doble perquè també s'anunciava el canvi de presidència a la Fundació del Liceu. Ara el càrrec el té Helena Guardans i és la primera dona presidenta de la Fundació en 180 anys d'història. Així agraïa ahir al seu antecessor, Salvador Alemany, la feina feta fins ara.
26: Que ha portat aquesta institució amb un equilibri pressupostari que ens permet ara tenir molta ambició, mirar cap endavant.
25: L'obra compta amb la direcció musical d'Antonello Manacorda i el context és una guerra entre dos pobles, Etiòpia i Egipte. Al mig hi ha una història d'amor impossible. Amb aquest muntatge, Neixat ha volgut mostrar la insensatesa de la guerra i ho ha fet amb una escenografia minimalista que té un cub blanc de grans dimensions al centre de l'escenari, que va girant, on s'hi projecten imatges i on passa gran part de l'acció. Aida es podrà veure al Liceu fins al 15 d'octubre.
2: I abans d'obrir l'agenda de concerts d'avui, si sou fans d'Oasis, segurament aquest cap de setmana teniu els nervis de punta per la venda d'entrades de la seva gira. I'm free to be whatever I am. Perquè, com era d'esperar, els concerts dels germans Gallagher han provocat una onada de furor i d'expectació impressionant. Per intentar millorar el procés de compra, respecte a altres esdeveniments, s'havia de fer una mena de periple per optar a aconseguir-les. Els fans s'havien de registrar al web oficial de la banda i des de dijous hi havia afortunats que rebien correus amb codis que els permetien entrar a comprar les entrades. El missatge se'ls explicava a l'hora a la qual podien accedir a la cua virtual. I cada ciutat i cada data tenia una franja concreta i això ha generat encara més embolics. En un principi es pensava que la franja de Barcelona era només divendres a les 12 del migdia i això va provocar inquietud en alguns seguidors que veien com s'acostava l'hora i encara no havien rebut el número. Ara bé, ahir vam saber que les entrades pels concerts de Barcelona encara no estan exaurides. Avui i demà també a les 12 del migdia s'obriran noves franges per comprar-les. Cada usuari pot comprar un màxim de 4 entrades. Recordeu que els concerts d'Oasis a Barcelona són el 10 i l'11 de juliol de l'any que ve. I ara sí, concerts que són d'avui. Els Love of Lesbian fan el darrer concert de gran format en el marc de la Mercè. Todos los raros fuimos al concierto. El grup de Santi Balmes, que s'està acomiadant dels escenaris aquest 2026 abans de fer una pausa indefinida després de 25 anys de trajectòria, i avui són el plat fort del concert de les festes de la Mercè. El huracán. On serà Love of Lesbian? Doncs a la platja del Bogatell, on abans també hi passarà la Pegatina. I també al·lèrgiques al pol·len, que ahir van estrenar el tema PPP, una cançó que fa una crítica al masclisme, sobretot el que pateixen molts artistes per part de productors de la indústria musical. Però a banda de Barcelona, aquest cap de setmana també hi ha d'altres festes majors. Per exemple, a Segur de Calafell, al Baix Penedès, el cap de cartell són Doctor Prats i Naina. La Naina és una de les noves veus de l'escena valenciana que aquest any ha publicat el seu primer disc. I a la Festa Major de Santa Coloma de Farners, els grans noms de la nit són Ginestà i Banda Neon. Es busca catalanet per poder anar de concert, que no volien anar a disco i m'acompanyi el... I una mica més al nord, a Ripoll, avui el festival Inspira amb les actuacions de la Ludwig Band, Sopa de Cabra i els Tiets. I ens van passar el concert plorant. Les tres bandes hi actuaran al llarg del dia en aquest festival que té com a objectiu trencar barreres i posar la cultura, la música i les arts escèniques a l'abast de tothom. I l'Elèctrica d'Arma actua també avui a Sant Feliu de Guíxols. El grup dels germans Fortuny, que 50 anys després continuen fent gires repassant grans èxits de la seva trajectòria musical. Nou i un minut, va, anem amb els esports. Quim Salvador, bon dia.
4: Bon dia, Xavi Bundó.
2: Arrencarem amb el Girona, que escala posicions a la segona divisió després de la victòria ahir sobre l'Albacete, 2-0 a Montilivi. Miquel Agut, bon dia.
7: Bon dia. No va ser el partit més lluit, però el Girona va guanyar. Dorm tercer, amb 13 punts, després de 7 jornades, i el seu entrenador, Quique Álvarez, està content.
8: A mi, com a entrenador, pues bueno, me gustaría ver otras cosas en ciertos momentos, pero también tenemos que ponernos en contexto de dónde venimos, del mercado que hemos tenido tan difícil, el verano tan difícil que hemos tenido, y a mí, pues, tener 13 puntos ahora, la verdad que bueno, para mí es una alegría, ¿no? Y le doy mérito a mis jugadores porque bueno, porque lo tienen.
7: Els 10.000 aficionats que van assistir a l'estadi van aplaudir molt Porto. L'altra celebració de la nit va tornar a jugar 10 mesos després de lesionar-se la temporada passada. El murcià destacava la força del col·lectiu.
9: Después de este verano nos ha hecho muchísimo más fuerte, nos ha hecho una familia. Creo que es muy difícil que se pueda romper esto, porque se ve en el campo, partidos como hoy, que quizá no estás bien del todo, los sacas adelante.
7: La plantilla té ara 3 dies de festa abans de preparar el següent partit. Serà diumenge de la setmana que ve, també a casa, contra el Mallorca.
2: Efectivament, gràcies, Miquel. És un cap de setmana que no hi ha futbol de primera divisió. Hem parlat del Girona, també el Sabadell, que juga aquí aquesta tarda a Vigo contra el Celta B.
4: Sí, a l'entrenador Ferran Costa li falten 6 futbolistes. Joaquini, Moreno, Kaiser, Obusu, Bonaldo i Fornés estan lesionats. El partit arrencarà 2:15 i el seguirem en directe al Superesports de RAC1.
2: I si no hi ha futbol de primera divisió és per les seleccions. I ahir hi havia una d'aquelles notícies que sacsegen el món del futbol, perquè Kylian Mbappé, amb la selecció francesa, s'ha lesionat el genoll i ha començat a encendre les alarmes del Real Madrid.
4: Va demanar el canvi just després de marcar l'únic gol del Turquia a 0, França 1, i tornarà avui cap a Madrid. En va parlar després del partit el seleccionador francès, Zinedine Zidane.
6: Les notícies no són pas bones, ja que el Kylian haurà de tornar a casa. Té una lesió al tendó del genoll i no assumirem cap risc. Malauradament, té un petit problema. Haurà de tornar a casa.
4: Zidane, per cert, s'estrenava ahir com a nou seleccionador francès. Mbappé passarà a proves, evidentment, a Madrid, i veurem si determinen l'abast exacte i el temps de recuperació previst.
2: Clar, perquè de moment el que no sabem si és una lesió greu, si és lleu, en tot cas deixa la selecció francesa i torna cap a Madrid. Mentrestant, aquesta mirada del virus FIFA, com és habitual en els grans equips, mirant a veure si els seus futbolistes tornen intactes a casa, avui el Barça s'ho mirarà de molt a prop perquè juga la selecció espanyola a Wembley contra l'Anglaterra d'Anthony Gordon. Des de Londres, Damià López, bon dia.
10: Bon dia, amb quatre blaugranes que apunten a la titularitat avui a Wembley, Cubarsí, Rodri, Olmo i Lamine Yamal. Luis de la Fuente té la idea de posar en escena un equip que s'assembli al que es va proclamar campió del món fa un parell de mesos. Rodri serà el líder d'Espanya sobre la gespa. El capità de la selecció espanyola explica com està vivint aquests primers mesos de blaugrana.
11: Encara una nova etapa muy ilusionante, muy agradecido de, pues, del Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, del interés, y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que solo te puedo decir que feliz, ¿no? Feliz de cómo se han dado las cosas. Es verdad que fue un verano intenso, pero ya se han calmado un poco las aguas y estoy feliz y contento ahora de representar a mi país aquí.
10: A la selecció anglesa, el blaugrana Anthony Gordon, els madridistes Alexander Arnold i Bellingham, i també Harry Kane, un dels aspirants a guanyar la pilota d'or.
2: Doncs efectivament, de fet avui hi ha duel de portades, duelo de oro, diu tant Mundo Deportivo com Esport, amb la fotografia de la Lamine Yamal i Harry Kane, dos dels aspirants de la pilota d'or. Per cert, parlant de pilotes d'or, Aitana Bonmatí pot reaparèixer avui amb el Barça femení després de gairebé 4 mesos.
4: Sí, la centrecampista de Ribas és la gran novetat de la convocatòria de Pere Romeu pel partit de Lliga d'aquesta tarda, 4:45 al camp del Logroño. Aitana, que ja està recuperada de les seqüeles de la fractura de la temporada passada al peronó esquerre, no juga des del 31 de maig. Per cert, també ha anat a Logroño Claudia Pina, que la veiem retirar-se tocada al partit de Champions entre setmana, res greu, podrà jugar, i també juga avui al Badalona, rebrà el Granada a les 12 a Palamós.
2: I encara parlant del planeta futbol, compta amb el que pot acabar passant amb el Manchester City, que sembla que serà sancionat per incompliment del fair play financer.
4: Segons ha avançat The Athletic, la comissió que investiga el cas el considera culpable en 114 dels 115 càrrecs imputats per irregularitats comeses entre el 2009 i el 2018. El City bàsicament se l'acusa d'haver inflat artificialment els ingressos del club, fent passar aportacions de la propietat com a acords de patrocini, també de fer pagaments a treballadors fora dels registres comptables i de no cooperar prou amb la Premier per no haver portat informació econòmica prou precisa. El veredicte encara no és oficial i el club, que sempre ha negat les acusacions, ja ha fet saber que, sigui quin sigui, l'apel·larà. Vaja, si l'explolen no, però pinta que serà, com que diu aquesta informació de The Athletic, declarat culpable. S'exposa al City des de sancions econòmiques, multes, a sancions esportives que poden anar des de pèrdua de punts, títols o fins i tot l'expulsió de la Premier League.
2: Mare de Déu, senyor. Veurem com acaba el cas del Manchester City. Va, i acabarem amb una bateria de breus de l'àmbit poliesportiu, Quim.
4: Avui arrenca la Lliga CB de bàsquet amb 3 partits. Bilbao Manresa a les 6, Andorra Obradoiro a 8:15 i Barça Coruña a les 9. El Barça de futbol sala ha cedit el liderat del torneig d'obertura amb l'empat de 2 ahir a casa contra el Cartagena. El Barça d'handbol ha començat el Mundial de Clubs amb victòria contra el Pinheiros brasiler 33-44. Aquest migdia es disputa Baku el Gran Premi d'Azerbaidjan de Fórmula 1, que arrencarà a la 1 amb George Russell a la pole, Carlos Sainz no ve a la graella i el líder Kimi Antonelli setzè. Va tenir un accident ahir a la qualificació, i les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito disputaran aquesta tarda a partir de les 3, hora catalana, la cursa del Mundial de Ruta de Ciclisme, que es fa a Montreal.
2: Gràcies, Quim.
4: Bon dia.
2: 9:07, de seguida arrenquem temps de tertúlia.

0: Le thème de l'intelligence artificielle, pour ne pas perdre notre humanité.
1: No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
2: La ejecutiva judicial nos dijo, cojan todo lo que pueda, que mañana vienen los Mossos d'Esquadra i los xaran.
3: Estem parlant de polítiques com, per exemple, la suspensió de desnonaments en habitatges que són propietat de fons voltor.
4: Per tant, la ciutat necessita normes clares, normes actualitzades i aplicables.
5: La pròxima pas, després de prohibir el vel integrant, és prohibir el vel normal.
6: Marxarem més tranquil·les si els hi fiquem 450 euros de sanció? Així els hi traurem l'opressió amb aquestes dones?

0: Les 9 i 9 minuts amb la música de Breaking Bad, que ha estat escollida, segons el New York Times, la millor sèrie del segle XXI, per sobre de The Wire, que aquí hi ha un debat intens i interessant. Hola, Arturo Puente, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vols que t'ho expliqui d'una altra manera amb ChatGPT? Vols una altra versió de la salutació? És increïble. Bueno, ara en parlarem, eh? Però parlarem de la intel·ligència artificial també. Anirem a Madrid per saber l'última hora de la qüestió de la Mari Carmen i parlarem del burca també a Lleida. Com estàs, Sara González? Bon dia.
2: Molt bé, bon dia.
0: També ens acompanya la Sònia Andolz. Com estàs, Sònia?
3: Hola, bon
0: I
3: dia.
0: I també, des de la distància, la Milagros Pérez Oliva. Com estàs, Mila?
4: Què tal? Molt bé, estupendament.
0: I tinc la Bel Caral, també.
5: Sí, home, com sempre.
0: També estupendament.
5: Pràcticament sempre, sí, prou.
0: Prou. Què ens has d'explicar avui?
5: Ja?
0: Sí, home, sí.
5: No, doncs mira, t'explico que si encara no hi ha gent que encara ens està sentint, que encara no ha sortit de casa,
0: sí,
5: sobretot en comarques interiors, que agafi un jerseiet, eh? Això és el que està passant aquests últims dies, claro, que el jerseiet va bé, que aquestes primeres hores...
1: Que
5: maco, sí, perquè ja les nits són llargues...
0: Ja toca.
2: Quins últims dies exactament ha passat?
1: A l'interior, eh?
2: Ah, l'interior.
5: Sí, a la costa, tot i que hi ha llocs de la costa en què ja baixem dels 20 graus, ja no tenim nits tòrrides, però sí que hi ha molts llocs encara del litoral que no baixem dels 21, 22, per tant, nits tropicals. Però el que entres una mica terra endins, doncs ja refresca, això, fresca, però hi ha alguns sectors d'Osona, del Bages, evidentment també el Pirineu, Prepirineu, alguna zona de la selva interior, que les temperatures encara són de 11, 12, 13 graus. Per tant, sí, home, jerseiet, doncs no molesta, però sí que molesta a la migdia, tot i que no han de pujar tant les temperatures com ahir, que vam arribar ahir a 36, 37 graus cap a la Vall de l'Ebre. Hem de pensar, jo feia la comparativa, els dies aquells que a Barcelona, i no és per centralisme, és justament el contrari, per descentralitzar, els dies aquells que a Barcelona fa tanta calor que surts de la feina, surts de casa i dius, oh, és que no s'aguanta, no ho fa l'aire càlid, són dies que potser arribem a 36, 37 graus, que ja notem moltíssima calor en aquesta zona de la costa, no estem acostumats. Doncs això és la temperatura que vam tenir ahir a Vinebre, al Dover, al Baix Ebre, temperatures que no cal dir que no són les que toquen, passar les 35 graus, i 34, 35 els vam tenir moltes zones de Ponent, algunes valls del Prepirineu. Avui no pujaran tant, és sobretot cap a l'interior de l'Ebre on notarem 5, 6 graus menys, però encara es pot arribar als 32, 33, també cap a Ponent, algunes màximes de 32, 33 graus, però en general, doncs, reculen 2, 4 graus les temperatures a l'interior de Catalunya i ja, com a molt, arribarem a 29, 30, 31.
0: Bueno, millor.
5: I sí, i a la costa aquest ascens es nota menys.
0: Però això es queda així o ja...
5: Això, de fet, demà es manté més o menys, i dilluns... De fet, demà a la tarda aniran emblanquinant-se el cel, aniran arribant núvols. Demà, atenció, tindrem una posta de sol maca, d'aquelles idees per fotografiar i penjar les xarxes socials, com va passar fa un parell de dies. Dilluns tindrem més núvols, poden arribar algunes precipitacions.
0: Ah, mira. Ja.
5: I dimarts, allà en dimarts. Jo tinc bastanta esperança en dimarts que puguem tenir una regada, si no general, força extensa, i aviam si generosa, i aviam si no fa mal. Però en tot cas això, i això fa, evidentment farà que baixin les temperatures, no és que hagi de venir una clatallada de temperatures.
0: Però s'acaba l'estiu ja d'una vegada o no?
5: Encara no. Què més volia comentar? Això no, que ara flairem l'estiu, tot i que no amb tanta contundència com ahir, per exemple. I avui lluna plena que doncs, la podrem veure bé, perquè ja no hi haurà núvols. Lluna plena Àries, amb conjunció amb Plutó.
0: Està bé.
5: Vull dir que això, no hi haurà núvols, però podem estar una mica... Si ens sentim avui una mica ennuvolats, una mica tèrbols, pot ser aquesta conjunció a Àries, aquesta lluna plena en conjunció a Àries.
2: Ara ho està dient, de debò, no? Això.
5: Com ho veieu, això?
0: Meteorologia i horòscop, dos en un.
5: Ho ha dit el ChatGPT.
0: Sí, sí, ja m'ho crec.
5: Com veieu que un home de la ciència faci...
0: Bona nit, Abel Caral. Sí, sí, astrologia. Ho veiem com... A veure, a tu ens sorprèn sempre tot, per tant, no ve d'aquí.
5: I ensenyar-li el cul a la lluna... No, com a ritual, d'ensenyar-li el cul a la lluna plena, porta bona sort.
0: És igual, Abel.
5: I avui podrem perquè es veurà bé.
0: No cal. Un minut i arribarem a un quart de 10 del matí. Gràcies, Abel.
5: Vinga, disposa. Menja
0: fruita i...
5: Sí, agafa una mica de fruiteta, que és tan bona.
0: A veure si et centres una mica, et desemboires una mica.
5: Aquesta figues, aquesta temporada...
0: Aquest matí, per cert, he de dir una cosa. Hi ha molta gent que em va preguntant i els pantalleros què diran de la bola negra? Jo què sé què diran els pantalleros de la bola negra. Perquè, clar, com que hi ha una mena de tensió ambiental de molta gent, fins i tot Boyero li ha agradat la pel·lícula. Bueno, escolta'm, ja veurem què diuen. El que sí que sabem és que la pel·lícula I dels Javis va patar la taquilla. 175.000 espectadors el primer dia, 400 sales, recaptació de més d'un milió d'euros, per tant, ho va patar aquesta nit. Bueno, de fet, fa una horeta hem sabut que a Sant Sebastián li donen el premi del públic també, per tant, és una carrera que es veu llarga, intensa i extensa. Per això serà a les 11 del matí. I també de seguida mirarem de trucar al Josep Maria Ganyet perquè ens expliqui una mica què nassos ha passat ara amb la intel·ligència artificial als Estats Units, perquè OpenAI diu que ChatGPT o uns models de ChatGPT han començat a piratejar pàgina, o ha intentat piratejar pàgines web del govern dels Estats Units, cosa que ha coincidit amb un ciberatac que va rebre ahir a Adif i Renfe, que va fer caure les pàgines, fet també amb intel·ligència artificial. El que és curiós del cas és el comunicat que va fer Renfe, que per explicar un ciberatac d'IA va fer servir la IA per fer el comunicat, i es van deixar aquella frase final que si tu escrius un text la intel·ligència artificial et diu vols que te'l faci d'una altra manera? Van enviar en els mitjans un text que acabava dient, bueno, que començava dient Renfe ha sido objeto de un incidente de ciberseguridad, la investigación apunta cap aquí, este incidente se produce por allá, la prestación del servicio ferroviario está operativa, tal. I acaba el comunicat que van enviar a la premsa dient esta segunda versión tiene un tono más institucional y firme, orientado a medios de comunicación y opinión pública, manteniendo a la vez cierta prudencia jurídica mediante la expresión según los indicios técnicos disponibles, que protege a Renfe frente a posibles conclusiones distintas a la investigación final. Això és interessant, perquè llavors veus quina intenció hi ha a l'hora de fer el comunicat.
1: Que la segona versió, sabem, que la primera no ens va agradar gaire.
0: No va agradar.
1: No va agradar gaire.
0: Un to més institucional i ferm van demanar. Sí, i que protegís a Renfe de, bueno, de conclusions jurídiques sobre l'incident.
1: Sí, després no era el que estan dient.
0: Exacte.
1: Bueno, és molt curiós.
0: No deixa de ser curiós. És el món en què vivim ara mateix,
1: Sí,
0: hi ha gent que ho diu, allò
1: pots,
0: de que les coses van a mià, es fan comunicats fets a mià per explicar una cosa que ha passat a mià, i probablement hi ha algú que fa el resum a mià del comunicat que ha fet algun altre a mià, i necessitarem que la IA faci el comunicat de resposta.
1: Sí, però per això, jo hi ha una cosa que pensava quan vaig veure el comunicat amb aquesta addenda, pensava que com de rares van sonar les paraules de Salvador Illa quan va dir que prohibia la intel·ligència artificial a menors de 14 anys.
2: Mm-hmm. Absolutament.
1: Perquè vivim en un món, ho acabes d'explicar, on malauradament, i jo crec que és malauradament, però és la realitat, tot, pràcticament tot, és a dir, tot té possibilitat d'estar fet amb intel·ligència artificial. Llavors, això de dir prohibiré o deixaré fora els menors de 14 anys és una bona intenció, segurament. No aconseguiràs. És a dir, no passarà. I no sabràs quins materials veuen d'una font que està feta amb intel·ligència artificial, i no sabràs mai quins productes, qualsevol mena audiovisuals, etc.
0: Però ha passat amb els Premis Goncourt
1: bueno,
0: França, que han eliminat una candidatura perquè...
1: És a dir, això què vol dir? Que
0: no... La novel·la deien que estava feta amb IA.
1: Per tant, aquestes idees tan voluntarioses, que jo crec que són objectius correctes, no critico l'objectiu, però per això sona una mica tan, ai, que bonic, saps? Això de, no, és que preservarem els nostres nens de la intel·ligència artificial. Tinc la sensació que vivim en un món on això ja no és possible, i dic, malauradament.
2: I també van dir que farien una intel·ligència artificial pròpia de Catalunya, sí, que tampoc és possible.
1: Clar.
2: Perquè un govern nacional petit no es posarà a competir amb les grans...
1: Sí. No? Bueno, l'AINA, tenen l'AINA.
2: Clar, però...
1: És interessant.
2: Una cosa és que et facin una adaptació, una app, una... Però...
1: Una cosa és, els grans models de llenguatge, això ho explicarà Guanyet molt millor que jo, una cosa és els grans models de llenguatge, que són les que coneixem tots, Claude, ChatGPT, etc. I una altra cosa són intel·ligències artificials, que tu pots tenir, que no deixen de ser conjunts d'algoritmes, tampoc no.
2: Clar, però sectorials, especialitzades... Però dir...
1: Llavors, clar, una cosa és que Catalunya entri amb el tema de l'AINA, que va funcionar bastant, i és bàsicament el que es volia és una cosa que també que va dir el conseller Dalmau i que se li van tirar a sobre, i que jo crec que tenia raó el conseller. He de dir, quan diu les aplicacions no parlen en català, no es referia a que tu escriguis i respongui en català, no?, aquesta comunicació, sinó la capacitat d'entendre la parla, d'entendre oralment. I això, no sé si ho he fet servir alguna vegada, però encara les aplicacions d'intel·ligència artificial van una mica curtes. Bastant curtes.
0: 9:18, deixeu-me res, un minutet o dos minutets de publicitat i de seguida saludo el Ganyet, el Josep Maria Ganyet, per veure si ens explica què nassos ha passat amb la IA aquesta vegada als Estats Units piratejant pàgines governamentals.
3: RAC 1. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Barcelona canta quan arriba la Mercè. Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
7: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
6: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
7: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
8: Ara a Ziman, conjunts de suèter i leggings per nadó per 6 euros i el conjunt de suèter amb pantalons infantils per 10 euros. Ziman, tan senzill com això.
9: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
10: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
9: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Murets de Mar.
10: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
11: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
12: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. La teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
13: Atenció, Barcelona. El mag Junque, tres vegades campió mundial de màgia, arriba al Teatre Apolo el 8 d'octubre.
14: Si fins ara només l'havies vist a la televisió, ha arribat el moment de viure-la en directe. Seràs part de la seva màgia.
13: Només fins al 15 de novembre. Compra les teves entrades a teatreapolo.com i prepara't per l'impossible.
15: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
16: Via Lliure amb Xavi Bundó.
0: 9 minuts i seran 9:45 del matí. El que us explicava en l'informatiu, us hem arrencat amb això perquè era una informació d'aquesta nit passada, i és que diversos mitjans nord-americans parlaven del fet que OpenAI, aquesta empresa que va fundar ChatGPT, admetia un incident recent en models de ChatGPT que van interferir, intentar piratejar pàgines governamentals dels Estats Units. Concretament, haurien mirat de robar informació dels departaments d'educació, de comerç i d'economia. L'empresa ja havia reconegut, feia mesos, un primer hackeig accidental, li van dir, i des de llavors deia que estaven intentant entendre què havia passat. Sam Altman, que és el responsable de la companyia, ja ha dit que en cap cas s'han produït violacions de seguretat, però reconeix que tot plegat és una demostració que la tecnologia es va comportar de manera preocupant i inesperada. Hem tingut altres casos en les últimes setmanes, recordeu, per exemple, a Austràlia fa molt poc també va haver-hi un intent de... Vaja, no sé si dir-li un pirateig o dir-li un intent d'afectar algunes pàgines web també governamentals, i per tant deixeu-me saludar una persona que en sap molt i ens expliqui què nassos està passant, si és que està passant alguna cosa, com és el Josep Maria Ganyet. Com estàs, Josep Maria? Bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: A veure, començo per aquest cas de les últimes hores que han sortit de tots els mitjans nord-americans, entre altres coses, suposo, arran de tota aquesta mena de psicosi que s'ha generat per als anuncis dels grans empresaris de la tecnologia americana al voltant dels riscos de la intel·ligència artificial, no? La companyia OpenAI ha reconegut que alguns dels seus models, mentre buscaven informació per internet, van acabar intentant saltar-se barreres d'accés en pàgines oficials dels Estats Units. Ningú els havia dit pirateja aquesta web, sinó que ho van fer per arribar a l'objectiu. Explica'ns què ha passat aquí, Ganyet, i si és preocupant o no.
17: Jo crec que ho has explicat molt bé. Van fer el que havien de fer per arribar a l'objectiu. El que passa que moltes vegades nosaltres no ens podem imaginar com arribaran al seu objectiu. L'altre dia el Pep Martorell explicava aquí de manera molt gràfica el fet de que a uns alumnes els poses un examen que han de respondre, i això ho poden fer de moltes maneres, havent estudiat molt, i responent-la per tant, o copiant del costat, o bé entrant la nit abans, ell no m'explicava així, però entrant la nit abans i agafant l'examen del professor. Bueno, doncs tots aquests camins alternatius, que en el cas dels exàmens els tenim molt controlats, en el cas d'aquests sistemes nosaltres no els tenim tan controlats, o sigui, hi ha moltes maneres de resoldre un problema, que no les sabem, i aquests sistemes, com que són molt potents, hi ha molts milions, per tant, molta màquina darrere, i poden fer moltes hores de càlcul en molt poc temps, es poden trobar solucions, entre cometes, imaginatives, que els enginyers no havien previst.
0: Clar.
17: Això no vol dir que tinguin iniciativa, que ens vulguin enganyar, que ens vulguin robar aquests verbs que són propis de les persones, o que es vulguin amagar en un servidor per sortir després més tard. No, senzillament porten a terme un objectiu i el fan de maneres, proven moltes maneres que nosaltres no ens podem imaginar, i les que funcionen les exploten. I llavors ens trobem amb aquestes situacions de que sembla que ens vagin a la contra.
0: Val,
17: però jo crec que és aquesta la manera.
0: És molt interessant aquest apunt que estàs dient, perquè, clar, entre la literatura i el cinema, no, nosaltres sempre acabem veient un risc i un perill gairebé en forma humana, no? I la intel·ligència artificial ni té forma humana ni té intenció humana. Per tant, si està enganyant, vens a dir, no és per voluntat d'enganyar, per voluntat d'amagar, per no sé què, sinó per buscar una forma eficient de resoldre una cosa que tu li has demanat.
17: És que, altra vegada, a la paraula aquesta, eficient, aquests sistemes són molt eficients, són

0: extremadament eficients. Fan operacions molt senzilles, multiplicacions i sumes, i ningú se li acudiria dir que l'àlgebra es rebel·la contra els humans o que l'àlgebra ens vol enganyar, no. I això hi ha un exemple molt visual que el professor de filosofia de la tecnologia, Luciano Floridi, un professor italià que ara està a Yale, diria, havia estat a Oxford molts anys, ho explica molt bé, diu, si tu agafes la batedora de casa o la Thermomix, no?, i poses tots els ingredients a dins i la tapa no l'acabes de tancar bé, acabaràs tenint tota la paret empastifada de menjar. I llavors pots dir que és un comportament inesperat, sí, perquè no esperaves això tu. Clar. Però, escolta, és que no has tancat bé la tapa. Per tant, l'únic que ha fet la Thermomix és la seva feina. Si tu tapes la tapa, la faràs bé. I això és el que ha passat amb aquests atacs que hem vist a OpenAI, el de Hugging Face famós, no? O aquests últims amb webs governamentals dels Estats Units, o el de la setmana passada que denunciava el primer ministre albanese d'Austràlia. Mm-hmm. Escolta, arribant fins als objectius, són models que estan dissenyats per repel·lir o per fer ciberatacs, per tant, són models que estan provant fins on poden arribar fent això, i moltes vegades se'ls escapen, torno aquí a utilitzar una paraula que no és correcta, no? Es troben un forat que els enginyers, o un forat d'un servidor que fa 20 anys que estava allà però ningú l'havia trobat, i llavors fan allò que els han dit que facin. I això té un nom, es diu hackeig de la recompensa. O sigui, reward hacking té un nom que fa molts anys que el coneixem, que és dir, jo, a mi em diuen de fer una cosa, però jo la faig per una altra via i obtinc el benefici.
1: Clar, però la qüestió aquí, Josep Maria, també és preguntar-nos com se li pot posar els límits suficients a determinades IAs per dir-li, tu has de fer aquesta feina, però no pots fer il·legalitats.
0: Sí, sí. No? Aquest és el famós problema de l'alineament, no? Esclar, si tu li dius a un GPS porta'm el més ràpid que puguis a l'aeroport, doncs saltarà semàfors...
1: Anirà a contradirecció, no?
0: Anirà a contradirecció, matarà gent, clar, escolta, jo he d'arribar, jo he de portar el meu client, el robotaxi, he de portar el meu client a l'aeroport perquè no pot perdre l'avió. Ara, aquí hi ha tota una sèrie de restriccions que, en el cas d'un viatge per una ciutat, per un entorn urbà o interurbà, són molt fàcils, és el codi de circulació. En el cas de la vida real, és bastant més difícil, perquè per alinear un sistema, sigui el que sigui, no cal que sigui intel·ligència artificial, pot ser un sistema automàtic qualsevol, a uns valors, cada societat té els seus, vull dir, aquí entrem moltíssimes coses, ens podem posar d'acord amb els drets humans, però hi ha societats que ni amb això es posen d'acord, no? O que ni això respecten. Llavors és molt, molt complicat, sembla una entelèquia, no?
1: Però és molt bona aquest apunt que feies tu ara, perquè, clar, estem parlant d'una tecnologia que és transnacional, transestatal, el que vulguis, i, per tant, depèn del país on l'han dissenyat, els barems de valors il·legals són diferents. Clar, vull dir que a tu et pot semblar que als Estats Units una cosa és il·legal i a Europa no, o a Europa sí i a la Xina no, i evidentment, bueno, i com es delimita això?
0: No, només això, no només d'un tema de diguéssim, d'ètica i de legislació, sinó un tema cultural, abans ho parlàveu. Okay. No és el mateix que ChatGPT parli català que parli en català. O sigui, que parli en català i ho fa molt bé, tant ChatGPT, Clota, qualsevol model, Gemini, no hem hagut de fer la típica campanya, escolta, posem-nos-ho en català. No, ja han funcionat des del moment zero en català. El que passa és que molts dels referents, perquè procedeixen de les dades d'entrenament, són anglocèntrics, no? O americanocèntrics. I llavors, esclar, et pot passar coses com que li estàs preguntant per la coca de Sant Joan i et comenci a parlar, doncs, de cocaïna o de narcos, no? Us recomanaria, si voleu aprofundir sobre el tema, un article que es diu Coca is not cocaine, coca no és cocaïna, d'un enginyer d'aquí, d'en Xavi Vinaixa, que ha provat diversos models de llenguatge amb interacció amb temes relacionats amb la coca de Sant Joan i la nostra coca de menjar, que molta gent potser ara està esmorzant amb coca, i veure on aquests models situen la paraula coca. Doncs la situen al costat de Pablo Escobar, de narcotràfic, clar, de cocaïna, clar, de droga... I llavors, esclar, quan hi ha traduccions, i en aquest cas és palmari, no? Ningú s'equivocaria aquí, però hi pot haver biaixos que són del tot invisibles, a banda dels biaixos de gènere, de classe, tots els que tenen aquests sistemes, que són totalment invisibles i que a poc poden anar erosionant, doncs, les cultures del món.
1: És molt bo, això. Escolta, només volia fer també una altra pregunta d'una altra cosa que també han anunciat des d'OpenAI, que és que...

0: Únic s'escriu amb H o sense H?
1: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
2: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
3: Tots recordem els grans moments d'Iniesta. Però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Descobreix la seva història des de dins, els records, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés darrere del futbolista. Des del 28 de setembre a Barcelona. Iniesta Experience, el joc interior. Entrades a iniestaexperience.com.
4: RAC1, emissora oficial.
5: Això es fa servir pels propers entrenaments. Segons quina modalitat de pagament feu servir, teniu una opció de dir-li, no, mira, no m'ho facis, i les de, que són ja de pagament d'empresa, aquestes ja no hi ha opció, si senzillament et diuen, no utilitzem les teves dades per propers entrenaments. Ara bé, jo sempre que explico això en fòrums poso una imatge de la Mare de Déu de Montserrat, és un acte de fe. I llavors hem sabut també que aquestes converses que tu pots compartir amb el teu grup de feina, teniu un botó de compartir dalt una conversa, escolta, mira, aquest xat és interessant, el podem fer col·laboratiu, doncs han acabat indexades per Google. Això que, i llavors, clar, tu fas una cerca, sí. Javi Bundó, la preparació d'un tema determinat que l'has compartit amb el teu equip pel teu programa, i surt tot allà tota la conversa que heu tingut, no? Perquè l'ha indexat Google. Llavors, hi ha molts actes de fe que hem de fer aquí. No és nou de la intel·ligència artificial ni dels models de llenguatge. Això, l'acte de fe el fem amb Google, amb Facebook, amb Twitter, i els fem fa molts anys que portem fent actes de fe tecnològics. I a vegades surten bé, a vegades no tant.
6: Bueno, bàsicament, no sé si ho resumiríem, Ganyet, per no hem de ser naïfs i pensar que allò... Bueno, estàs parlant amb algú que t'està ajudant... No, no, allò passa a formar part del món digital i, per tant, vés a saber on acaba. Has de ser conscient de que tot el que pengis, tot el que pugis, totes les converses que mantinguis, potencialment poden acabar en algun lloc, malgrat que no vulguem, i segurament les regulacions hagin de caminar cap a evitar això amb multes milionàries, diguem, no?
5: És així, o sigui, mira, hi ha una manera molt fàcil d'explicar el que és el núvol. Núvol, que és aquesta cosa etèrea que està per sobre els nostres caps. No, això són servidors, i ja ho sabem, grans centres de dades, és ciment, és acer, és molta aigua, molta energia. I la manera fàcil d'explicar què és el núvol, quan tu penges una cosa al núvol, puges una imatge, un document, el núvol, és dir, tu copies aquell document que tens al teu ordinador a l'ordinador d'algú altre. El núvol, dit ras i curt, és l'ordinador d'algú altre. I llavors, la custòdia d'aquella informació ja no és teva, sinó que és compartida. I llavors ja tenes de refiar d'aquest tercer.
6: Bueno, és que és molt bo això que estàs dient, perquè com que el nom, la nomenclatura és núvol, sembla que sigui efectivament una cosa etèria i que tu, bueno, és com un globus. Jo l'he penjat allà dalt i s'ha quedat penjat, però jo quan el baixi el torno. No, sí. El dibuix que acabes de fer és, jo he copiat aquell text, aquella foto, aquell document, i l'he enviat a una altra persona que no sé ni qui és, en un ordinador que no sé on està i que, per tant, ja no controlo.
5: Exactament, llavors vigilem el que pensa. O sigui, tots sabem de que no hem de posar dades personals no al ChatGPT, qualsevol servei al núvol, bueno, ens hem de refiar que Google, quan li pugem una cosa al Drive, doncs un contracte de lloguer, un contracte, un informe mèdic que volem compartir amb la nostra parella. Bueno, això te n'has de refiar. Ara, no li poseu això a ChatGPT. També sóc conscient de que quan jo dic això és molt tard. Tothom ha pujat, doncs, totalment. Un informe mèdic, explica'm què vol dir aquí el metge o el colesterol, què vol dir, si és bo o és el dolent. Tothom ho ha fet, No ho feu. I deies que a l'altra banda hi ha algú, tot això. Fixa't que això enllaça amb el que parlàvem al principi, no?, de l'antropomorfització, de donar forma humana a la tecnologia. Ens han plantat les tecnologies digitals més avançades que hem desenvolupat mai en forma de xat. Amb qui has utilitzat tu tota la vida un xat? Doncs amb ta mare, ta tieta, el teu amic, la teva parella, no? Amb algú intel·ligent. Llavors, inconscientment, quan tu ja t'enfrontes amb un xat i diu, com et puc ajudar? Diu, ui, bueno, ostres, mira, em vol ajudar, aquí hi ha alguna entitat intel·ligent darrere. I llavors, inconscientment, fa que li projectem totes aquestes qualitats de ens enganya, ens ajuda, que ens pensem que és el Doraemon, el gat còsmic, no?, que ens treu les coses de la butxaca màgica. I no és el Doraemon, és un conjunt, és àlgebra, és matemàtiques, i que ens són molt útils, i que ens poden ajudar a combatre el canvi climàtic, a curar el càncer, segur, o ajudar-nos. Però la paraula és ajudar-nos, no ho faran per nosaltres, no tenen voluntat, no tenen objectius.
6: Ganyet, moltes gràcies, impecablement.

0: explicat.
1: Un plaer. Vinga, una abraçada, Marcos.
0: Una abraçada, fins ara. 9 i 35 minuts. No sé si voleu afegir alguna cosa o fer-vos alguna reflexió. Milagros, Sara, Sònia, Arturo...
2: Jo sobre això últim que deia el Ganyet, que em sap greu, però després d'aquestes entrevistes sempre augmenta el nivell de preocupació, però al final estava pensant en com hem entregat i lliurat directament i sense ser-ne prou conscients les nostres vides, doncs, a aquests servidors externs. Vam començar regalant les nostres dades a les aplicacions de xarxes socials i ara, si ho pensem ben bé, tots tenim les fotos de les nostres vides, ja no les imprimim, sinó que estan en aquests servidors que no sabem on paren i que si algun dia aquest servidor peta, resulta que perdem un gran capital en la nostra vida, com són les fotos i aquests vídeos, no?, que cada vegada i cada dia, diàriament, estem enregistrant. Però bé, també explicava molt bé el Ganyet en com les IAs estan fetes realment per complaure allò que li demanes. El que a mi sí que em sobta és que OpenAI doncs, es posi les mans al cap i s'esglai, no?, per aquests chatbots incontrolats, no?, que poden cometre presumptes il·legalitats, però clar, és que és el teu Frankenstein, no? És que potser has sigut tu qui no li ha donat les ordres correctes o no has posat els suficients
0: límits,
2: controls. Exacte. Vull dir que ho venen com un accident quan ells són els principals creadors de la criatura. I és veritat que ara estem en aquest debat, no?, de si s'entra o no s'entra des de les administracions a fer regulacions. El problema és si no es treballa amb la suficient velocitat, perquè, clar, aquestes IAs, com ens explicava molt bé el Pep Martorell, estan creixent i millorant-se exponencialment, no? I, per tant, sempre aniràs a la carrera darrere.
0: Sònia i Mila.
3: Una cosa molt curta, potser és més general que no pas del que acabem d'escoltar, però que jo no utilitzo massa encara la intel·ligència artificial, gairebé crec que he fet dues consultes a la meva vida, I per tant no controlo i no parlaré directament d'això. Però per mi hi ha un error en la manca de legislació des del principi, perquè si tu volies utilitzar xarxes socials pagant per continuar sent propietari de les teves imatges, de les teves dades, mai hi ha hagut aquesta opció. És a dir, tu mai podies dir-li a Facebook no t'autoritzo a quedar-te amb les meves fotografies ni
0: si
3: pagant.
0: Si vols et dono un euro al mes.
3: Clar.
0: I no sé què,
3: i
0: no,
3: per
0: no
3: tant,
0: hi era.
3: Se li ha permès des d'un principi a les grans techs a quedar-s'ho tot.
0: El model era el que...
3: El model és aquest. No hi ha hagut una legislació que digués si tu pagues pots continuar... O sigui, són empreses privades, d'acord, però no vull que facin aquest benefici. Prefereixo pagar i que el benefici el facin amb la meva quota, però que el que jo pugi sigui meu. Això no ha existit mai. I, per tant, la ciutadania ha estat desprotegida des del moment 1.
0: Mila.
4: Sí, jo crec que aquestes últimes setmanes ens estem adonant de la dimensió que està prenent el problema, perquè d'alguna manera és un invent, una tecnologia tan disruptiva que acaba afectant a totes les coses que fem, des de la governança mundial a la governança financera a qualsevol de les nostres activitats més quotidianes. Llavors aquí se'ns barregen molts tipus de problemes i la veritat és que estem sobrepassats en el mateix debat. Ara, jo crec que no hi ha marxa enrere, per tant, més val que ens hi posem, perquè la tecnologia aquesta que s'ha inventat s'utilitzarà, es desenvoluparà i arribarà tot lo lluny que la deixem arribar i en les condicions que la deixem arribar. Des d'aquest punt de vista, jo distingiria que hi ha dos grans debats. Un és com ens adaptem a aquesta tecnologia i fem que pugui ser segura per les nostres interaccions personals, per la protecció de les nostres dades, per com s'han de fer els exàmens a la universitat, aquest tipus de problemes, que serien el que jo en diria problemes d'ús i d'adaptació a una tecnologia que alterarà completament les nostres vides, i l'altra, per mi el més important, com podem deixar en mans de quatre empreses que l'únic afany que tenen és el màxim lucre possible i acumular poder, com podem deixar una eina tan poderosa que és capaç d'entrar perquè li has donat la instrucció, no perquè t'hagi desobeït, però perquè li has donat la instrucció, és capaç d'entrar a les agències més protegides, a les agències públiques, com es pot ser el Departament de Salut d'Austràlia, que és una de les últimes que s'ha sabut que OpenAI havia hackejat. Llavors, aquí el debat és igual que quan es van inventar els cotxes, al final es va acabar inventant un codi de circulació, igual que quan es van començar a haver-hi ones que transmetien imatges o que transmetien primer so i després imatges, es va acabar regulant l'espai, diríem, l'espai radioelèctric, doncs aquí haurem de regular tot això. I segurament aquests gurús que ara estan al front d'OpenAI i que estan al front d'Antròpic, i encara distingiria molt perquè no és el mateix el comportament d'Antròpic que el d'OpenAI, aquests gurús no han de ser els que han de decidir què fem amb la intel·ligència artificial i quins camins i quins límits els hi posem. Jo penso que aquest és el debat de fondo.
5: A mi m'agradaria agafar-lo per una de les altres coses que hem parlat, que jo crec que ha estat molt interessant, quan parlava de què és el núvol, no? Què és el núvol? Doncs és això, és l'ordinador d'un altre. Llavors, l'ordinador d'un altre, no pensem que és aquesta cosa tan romàntica del, no, del P2P, no?, que hi havia abans. Mm-hmm. Jo em baixo la teva cançó i tu te vas a la meva. En realitat, el que està passant ara mateix són grandíssims centres de dades, ho sabem tots, normalment, no?, la típica imatge és al mig del desert dels Estats Units, però que estem construint-los també aquí, perquè no, és a dir, necessitem molts de sobte, no? Llavors, l'estratègia de la Unió Europea ara mateix està sent posar moltíssima inversió en que tots els països facin centres de dades a Europa. Això té un avantatge molt gran. A Europa tenim la llei IA, la IA Act, aprovada fa molt poc, on això té, se suposa, un cert control, bueno, un cert control públic. I, a més, aquestes, no?, tu et presentes a una candidatura, normalment tu vas un projecte estatal o no té per
2: què. Mora la Nova.
5: Exacte. Llavors, és interessant també, i s'haurien de fixar una mica en com fem aquests projectes, què estem fent en aquests projectes. I aquests projectes, moltes vegades, a mi no em generen tota la confiança que m'haurien de, potser, de generar, per una qüestió, perquè els fa l'Estat, la part pública, la Generalitat té un 1%, l'Estat una altra part, un 48%, en aquest cas, però és igual, diguem-ne, o no, eh? Però diguem-ne que la part pública, però la part pública sempre es queda amb el 49%. I després vas amb partners privats, que pues, en aquest cas són tecnològiques espanyoles, bancs d'aquí, o no, eh? Però normalment són del país, en les que tu, diguem-ne, si et diuen el Santander, que està allà, no? Doncs, pues, home, en principi, pots tenir més confiança, diguem-ne, que és un banc d'aquí, no sé, eh? Ho poso entre cometes, però pot tenir més confiança que en un fons d'inversió americà, o no?
3: Però no deixa de ser
5: perquè
3: lucratiu.
5: Perquè no deixa de ser.
3: Ja, però no deixa de ser lucratiu, clar.
5: I sobretot no deixa de ser un privat...
3: Una gran empresa que no saps
5: que ens interessa a vostè. No saben cap a on anirà. El mateix passa amb tota la resta de partners de tots els estats europeus. Jo crec que en aquesta qüestió de l'arquitectura, la cosa més de tocar, no?, que moltes vegades ens hi fixem menys perquè és com més terrenal, i en canvi també aquí tenim bastantes coses a dir, eh? Jo penso que és veritat que té l'avantatge aquest de que sabem que no estan en un país remot, que saber quines lleis s'apliquen, però també té el problema de que en comptes de fer una cosa pública i on la xarxa sigui absolutament, no, de la Unió Europea, dels Estats, una combinació, l'estem deixant a empreses que no sempre podem confiar.
0: 2 minuts i seran 3 quarts de 10 del matí. Doncs, vaja, aquest debat que repetim habitualment i que seguirem repetint perquè, evidentment, cada 2 per 3 tindrem alguna notícia vinculada a aquesta qüestió que ens sorprendrà, com la que, insisteixo, per qui no hagi sentit l'informatiu, ens hem despertat amb aquesta. Ahir a la nit es va saber que OpenAI reconeixia que hi va haver aquests incidents amb models de ChatGPT que van intentar piratejar o hackejar pàgines governamentals dels Estats Units per aconseguir resoldre una qüestió que els havien demanat els seus dissenyadors, però sense fer el que van acabar fent. 1:03 del matí. Deixeu-me, 2 minuts i de seguida me'n vaig cap a Madrid perquè avui hi haurà moviment a Madrid 2 vegades, una a la tarda, a 5:45 per la manifestació pel cas Mari Carmen, efectivament. De seguida li preguntem a l'Adrià de les Heres, perquè ara tots són corredisses. És el que sol passar. I portem setmanes que els actors d'aquesta situació sabien què és el que podia passar. El diari Oponència publicau que es van fer intents de negociació, que l'empresa va decidir dir que no a tot. I ara és l'empresa la que diu, bueno, jo he pensat que potser... I el govern diu, ara podríem buscar una regulació, pactem Junts per Catalunya, podria... Sol passar amb crisis d'aquestes. Aquesta tarda manifestació, i d'aquí a 15:15, una altra manifestació per demanar que imputin traïció a Pedro Sánchez pel cas de Ceuta. A Madrid, els 2, de seguida.
6: Dia lliure, amb Xavi Bundó. Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
8: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
9: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. T'ho mereixes.
10: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina i gaudeix del SUV compacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
11: A la Píndola de Salut abordem qüestions de salut que t'interessen.
12: La majoria de casos amb tractaments conservadors millora. Ajustant o canviant els hàbits. El sedentarisme, l'alimentació, el control del pes, tot això ajuda.
11: Problemes que t'afecten personalment a tu o a algú del teu entorn.
13: Cada menopausa és diferent, perquè es pot arribar a la menopausa de forma natural o de forma induïda per una causa mèdica que no tindrà res a veure, l'efecte en el cos.
11: Amb consells i pautes útils d'especialistes i experts.
14: La gran majoria de gent que t'explica que s'aixeca de la cadira, del llit i que té dolor el dolor al posar el peu a terra és una fascitis plantar.
11: Perquè si per tu és important, per nosaltres també.
15: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
16: RAC1 Podcast.
15: Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
17: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
0: Passen ara 3 minuts de 3 quarts de 10 del matí. On fèieu que sí amb el cap, no? La sensació de que quan els problemes normalment hi ha corredisses. Després de que hi hagi hagut el problema, corredisses. Sobretot amb problemes que són mediàtics. Perquè aquí podríem debatre molt sobre el cas de Mari Carmen, que això és un debat que podríem tenir, no? A tothom l'ha impactat moltíssim el cas de Mari Carmen. És un símbol el cas de Mari Carmen. Però quantes Mari Carmens hi ha?
2: Sí, sí.
3: Bé, i la persona que s'ha suïcidat la mateixa setmana i que no se n'ha parlat tant, potser, com de la Mari Carmen.
0: Però... passen aquestes coses, no? De cop hi ha un personatge que per els ingredients, pel moment, pels interessos potser, per el relat, pel que sigui, acaba convertint-se en símbol. I és una evidència que el cas de Mari Carmen és simbòlic, sí. Per molts motius.
5: És esferidor, però s'ha de dir que el principal ingredient que té aquesta... Per principal ingredient que ens hem fixat tots en aquesta història és que passa al centre de Madrid. I ho sent... I és esferidor.
0: Tu creus que és així, sí?
5: Sí, eh? No, evidentment. Vull dir, casos...
0: Però què vols dir, que es poden tirar els plats pel cap uns als altres, diguem-ne? Creus?
5: No, que hi ha molta tensió mediàtica dins del que passa.
0: D'acord.
5: I això, escolta, i ja està, i no passa res. Vull dir que això no parla del cas.
2: Clar.
5: Però és veritat, ens hem fixat... O sigui, el cas de l'Hospitalet, el que hem sentit aquest matí més coses,
0: sí, sí.
5: A mi, en fi, em sembla tan dramàtic, com a mínim, tan dramàtic, però que és el que diem, com aquest tenim, podem tenir, no sé, setmanalment, al conjunt d'Espanya, 50.
2: Això,
5: no, no exagero,
2: O sigui, 50. Si només hi hagués un cas, el problema és que són centenars de milers, no? Jo recordo l'any 2016, parlar del cas d'un senyor que s'havia suïcidat a Cornellà,
5: sí.
2: També per la impossibilitat de pagar el pis. Vull dir que no estem davant d'una crisi habitacional que sigui nova.
0: Mm.
2: Vull dir que portem mínim des del 2008, des de la crisi del 2008, anant pel pedregar amb el problema de l'habitatge. I el cas de la Mari Carmen, és veritat que ha tingut altaveu, i està bé que així sigui,
5: sí,
2: no?
5: Sí,
2: està
5: sí,
2: bé
5: sí,
2: que hi hagin casos que es converteixin en paradigmes, si serveixen perquè es moguin coses, però s'ha de tenir present doncs, no només tots els desnonaments que hi ha, sinó també els desnonaments invisibles que no se'ls hi posa el nom de desnonaments, perquè hi ha moltíssimes persones que han de marxar de la seva casa perquè no poden fer front al nou contracte de lloguer amb un increment estratosfèric, o que no poden fer front al pagament del lloguer i, per tant, abans de trobar-se amb una petició de desnonaments, decideixen marxar i se'n van a viure a habitacions.
0: Deixa'm preguntar-li a l'Adrià de les Heres, és corresponsal a Madrid. Adrià, bon dia.
18: Bon dia.
0: Que ahir estava seguint tot això i, a més, me'n recordo que van haver-hi canvis d'última hora just a les 8, que és quan començava l'informatiu de la Vallonesta, que semblava que tot anava cap a un cantó i de cop va anar cap a l'altre. Bé, actualitzem una mica la cosa. Primer, hi ha una manifestació promoguda per aquesta tarda a Madrid, sí? Pel cas Mari Carmen.
18: Sí, la manifestació la convoca el Sindicat d'Inquilines de Madrid, recorrerà els carrers amb el lema Ni una Mari Carmen Mas, i sortirà des de la seu de la Comunitat de Madrid, passarà per l'Ajuntament de Madrid i acabarà a les portes del Congrés dels Diputats. Es preveu multitudinària, eh? Dimecres, unes hores després del desnonament, ja hi va haver una manifestació pels carrers de Madrid i va plegar unes 10.000 persones. Per tant, ara que s'ha convocat amb més temps i, a més, en dissabte, doncs se'n preveu força més.
0: Veurem l'impacte que tingui aquesta imatge, perquè és obvi que això, quan hi ha aquests moviments socials, provoca canvis. L'evidència és, per exemple, la pressa que ara té el govern espanyol per aprovar immediatament dimarts que ve una regulació i convocar tots els socis, i Junts ara s'hi posa bé a través de tal, perquè hi ha una pressió social, mediàtica, al voltant d'aquest cas en particular. També és aplicable, i això és la segona cosa que volia preguntar, a l'empresa en qüestió, al fons que té el control d'aquest pis, que pel que explicaven avui els companys del diari Oponessa, van passar els últims dies rebent ofertes, mediacions, per veure com podien resoldre això, i no sé si van respondre, però en tot cas van dir que no. I ara, de cop, ahir sabíem, a través d'un comunicat que va avançar, crec que ahir a la tarda, no?, el diari El País,
18: sí,
0: que
18: sí,
0: hi havia una oferta per part d'aquesta empresa que es diu Urba Gestión perquè la Mari Carmen torni a casa.
18: Sí, aquesta oferta que va sorprendre a tothom, que va arribar a mitja tarda, quan el problema ja s'estava coent, el que oferia és que la propietat, el pis, entrés al programa Reviva, doncs un programa que serveix per recuperar habitatges buits i augmentar el parc de lloguer, i doncs que la Mari Carmen tornés a casa seva a través d'aquest programa. Però l'Ajuntament va respondre que no ho podia acceptar perquè el pis no compleix els requisits necessaris per participar al programa Reviva. I és que una de les coses que es demanen a les bases d'aquest pla és que els pisos estiguin lliures de càrregues i deutes, i els propietaris, doncs, de fet, Urba Gestión, l'empresa aquesta, encara està pagant la hipoteca de l'antic pis de la Mari Carmen Abascal. Per tant, això incompleix un dels requisits per participar al programa Reviva.
0: Perquè, perdona, aquest programa, Adrià, bàsicament, m'ha semblat, no sé si em diràs el contrari, m'ha semblat que el programa Reviva de Madrid, que no tenim per què saber-ho, però crec que és recuperar pisos que estan buits o el que sigui, que els adquireixi l'administració i llavors fer lloguer social. És això, més o menys?
18: Sí, és una manera de tornar pisos que estan buits al mercat de lloguer a través de reformes, i, a més, abordant també un dels problemes, doncs, que més destaca la dreta en aquesta crisi de l'habitatge, que és la seguretat jurídica dels propietaris, perquè el fet de fer-ho a través de l'Ajuntament assegura uns ingressos fixes sempre, paguin o no els inquilins. I el programa Reviva és una de les condicions que ofereix.
0: Val. I l'Ajuntament ha dit no, això?
18: Exacte, ha dit que no, precisament perquè el pis té una hipoteca i, per tant, incompleix un dels requisits. I l'altra idea que també cal destacar és que la proposta d'Urba Gestión se salta a la torera, la mateixa dinàmica del programa, perquè és un pla, doncs, que ha de seguir criteris d'ordre d'inscripció, una llista d'espera, criteris de vulnerabilitat, edat, i doncs el que proposava Urba Gestión és assignar a dit el pis, sense tenir en compte, doncs, la resta de persones que ja estan inscrites al programa.
0: Clar, i llavors el paper de l'Ajuntament de Madrid ara mateix, en què queda Martínez Almeida? Perquè, clar, si ha dit que no això, però a la vegada s'ofereix de mediador, cap on camina?
18: Van descartar aquesta proposta que va sorprendre a tothom i ara s'ha plantejat com a mediador. Proposa canalitzar-ho tot a través del Servei d'Intermediació del Lloguer, que és una oficina que depèn de l'empresa municipal d'habitatge, i doncs ara els tècnics municipals faran de mediadors entre els representants de la Mari Carmen Abascal i l'empresa propietària del pis. I això, doncs, és aquesta reunió que comentàvem avui a les 8 del matí a l'informatiu i que es farà dilluns a les 4 de la tarda.
0: Val. No sé si teniu dubtes d'això i voleu comentar alguna cosa, perquè és veritat que el cas, abans apuntava l'Arturo, no?, que té tots els ingredients per ser un cas gran, diguem-ne, però en té molts altres, o sigui, hi ha molts altres casos que tenen casos, ingredients similars, no? Quina lectura en feu de tot plegat, en què deixa les administracions, en què deixa aquests fons de pisos i en què deixa en general, també diria, els mitjans de comunicació, en aquest cas?
5: Sí, no? És que jo crec que hi ha una qüestió... Jo crec que hi ha una qüestió bàsica que després podem entrar a parlar molt del dret a l'habitatge, de com de malament s'han fet moltes coses, o sigui, entrar a la profunditat del problema, que és evident que està connectat, però hi ha com una capa superior que és com molt bàsica, que és que hauríem de tenir una regulació en la qual desnonar a una persona malalta amb 87 anys de casa seva, la que ha viscut tota la seva vida amb el lloguer pagat i tal, estigués prohibit i no pogués passar. Ja està, a partir d'aquí, o sigui, una situació tan de tan evident vulnerabilitat, una situació tan flagrant, això no pogués passar. I després, ja, a partir d'aquí, parlem de la resta, però que això pugui passar és una cosa que jo crec que al carrer segurament trobaràs algú que ho entengui, però la major part de la gent no ho entén. O sigui, i jo crec que és molt majoritari. I després és molt complicat posar-se d'acord, no? Fer un acord molt transversal en grans solucions per l'habitatge. Ha estat impossible. Aquest govern porta 8 anys. Ha fet una llei d'habitatge. Hem fet no sé quants decrets que jo ja m'he perdut. A Catalunya no es vull ni explicar... A Catalunya passa una cosa al Parlament de Catalunya que ni la gent, ni els experts, diguem-ne, periodistes que estan només focalitzats en l'àmbit de l'habitatge, de vegades ho tenen tot clar. Perquè entre el que s'aprova, el que es deroga, el que es modifica i el que no sé què, i que se reinterpreta...
2: No, el que s'anuncia, que encara no està aprovat. Fa,
0: tombat el Constitucional, o perquè no sé què.
5: Vull dir que hi ha vegades que, ostres, aquest, no, aquest article concret no ho tinc clar. A mi això m'ho diuen els experts. Dit això, home, aquesta cosa tan bàsica, no, aquesta senyora no pot ser desnonada. Mm. I punt. I això no hauria estat tan difícil. I jo... recordo que quan es van prohibir els desnonaments per la Covid, recordeu-vos que es van prohibir els desnonaments i se'n feien un munt de desnonaments.
2: Sí, sí.
5: És que és flagrant. I això és perquè deixaven... Ojo, i aquí no es pot assenyalar als jutjats i tal, que moltes vegades tenen una visió tremendament antisocial, moltes vegades. Però aquí és el legislador on va deixar una porta oberta a que es pogués fer.
0: Mila.
4: Sí, jo hi ha dos. Deixem-me tornar una mica enrere perquè tot el tema aquest que ens sorprèn que un cas així s'hagi convertit, sí. I hem pensat, bueno, perquè ha passat a Madrid, etc, etc. Però si us en recordeu, tots els grans assumptes de realitats d'aquestes que generen molt de malestar però que es van congriant i que costa molt fer-les emergir perquè són realitats d'aquelles que tocar-les implica tocar molts interessos, totes han tingut un cas desencadenant. Recordeu el cas de l'Anna Orantes pels maltractaments de la violència masclista. Va ser un abans i un després del cas d'Anna Orantes. Recordeu el suïcidi del Joaquín, que aquell noi del País Basc que es va suïcidar per l'assetjament escolar. Recordeu el cas del Weinstein per el tema MeToo, l'assetjament a les dones en els llocs de treball. I aquí en el tema de l'habitatge és veritat que hem tingut suïcidis, hem tingut molts casos. Aquí a Barcelona hi ha portem 3 o 4 anys amb casos que han cridat l'atenció dels mitjans de comunicació i que els mitjans han fet una gran cobertura. Però aquest és el mecanisme de funcionament de la nostra societat. Tenim tants fronts oberts, tants Correcte. Conflictes, tantes coses que anem passant d'una a l'altra i fins que no hi ha un detonant. Jo diria que aquests casos són casos catalitzadors d'un malestar. Llavors aquí ja portem temps en el que les administracions han intentat donar resposta a aquest malestar i sobretot donar resposta a un problema que cada vegada és més greu, perquè cada vegada més part de la població, ja no hi ha les classes de renta més baixa, sinó classes mitjanes i fins i tot gent que tenen professions d'èxit, no tenen accés fàcil a l'habitatge, diríem, no? Llavors s'ha intentat fer mesures i el que hem vist és que tot el que s'ha intentat fins ara no han deixat de ser pedaços. Llavors ara aquí el gran debat és què més es pot fer i la qüestió és que ja queda bastant clar i a la Unió Europea ja comença a estar clar també que s'ha de tocar la llei del mercat. La llei del mercat no resoldrà el tema de l'habitatge. I la segona pregunta, que és aquí on ve la gran discrepància que hi ha en el debat que hi ha sobre el decret del proper dilluns, del proper dimarts, és qui ha de pagar quan hi ha casos vulnerables. ha de pagar el particular, ha de pagar l'administració pública, com s'ha de fer. Però estan ja en el següent pas del debat, el debat de s'ha d'intervenir sobre el mercat, i la qüestió ara és qui ha de pagar d'alguna manera el cost que té evitar que no hi hagi, evitar que hi hagi desnonaments.
0: Sara i Sònia.
2: Sí, jo sobre això que comentava la Mila, no? Sobre els símbols que moltes vegades suposen un punt d'inflexió i un detonant per regular certs assumptes. Vaig a posar un punt d'escepticisme. També vam tenir un simbolisme amb l'Aquarius, amb l'acollida de l'Aquarius l'any 2018, i avui tenim Ceuta.
0: Sí, sí.
2: Per tant, ull amb els símbols, que no sempre suposen un canvi estructural en un problema que en aquest cas suposa enfrontar-se directament al mercat, que jo crec que aquí està el moll de l'os. Evidentment que hi ha d'haver-hi mesures per evitar desnonaments, però és que per anar a l'arrel del problema no hem d'arribar al punt que hàgim de parlar d'alternatives habitacionals per moltes o masses persones en aquests moments. És a dir, aquí l'arrel del problema és que hi hagi un fons d'inversió que pugui comprar habitatge. Un fons d'inversió no pot haver de comprar un habitatge per especular. I aquí és on ha d'anar la legislació, aquí és on ha d'anar la regulació, i aquí està on cap administració s'hi ha volgut posar fins ara. En el cas de la Mari Carmen, és veritat que la competència en habitatge la tenien Ajuntament i Comunitat Autònoma. Però què ha fet el govern de l'Estat des de l'any 2018 per enfrontar-se als fons d'inversió? Pràcticament res. Absolutament res. I per això som on som. Vull dir que parlar de frenar desnonaments és una solució d'urgència. Però si es vol anar a l'arrel del problema, hem d'anar a qüestions com aquesta, a intervenir en el mercat, però intervenir en decidir qui pot comprar i qui no pot comprar, perquè la Constitució està molt bé que defensi el dret a la propietat, però també defensa el dret a un habitatge. I la llei està funcionant molt bé per defensar el dret a la propietat, però no està funcionant tan bé, per no dir gens bé, per garantir que tothom pugui tenir un habitatge digne i que pugui assumir amb els sous precaris que avui en dia estem. Perquè ho hem de dir també, el còctel que suposa l'increment desorbitat de l'habitatge amb salaris precaris se'ns està emportant generacions per davant i està impossibilitant que la gent es pugui emancipar. Estem a una edat d'emancipació per sobre dels 30 anys i això és absolutament insostenible. S'ha trencat l'ascensor social en gran part per culpa del preu de l'habitatge i això no passa en 2, 3 o 4 anys. Això porta 20 anys passant i ningú hi ha posat mà. Per tant, el meu escepticisme de que realment doncs, hi hagi una immensa majoria de partits polítics que en aquest cas estiguin disposats a tocar el moll de l'os, que és qui pot comprar i qui no pot comprar un habitatge en el moment d'emergència habitacional en el qual estem.
3: Enllaço amb la Sara i vaig de dalt cap a baix perquè hem dit moltes coses. Totalment d'acord que no hauria d'estar permès comprar per especular. Una cosa que de vegades no ens preguntem és si es pot especular amb l'habitatge és perquè hi ha molta demanda. Si hi ha molta demanda és perquè es permet que vingui a viure gent, perquè al final els habitants d'aquí som els que som. Però entre l'ús turístic i que es permetia fins no fa massa la visa daurada aquesta de gent que si compraves un habitatge de més d'un milió d'euros directament et donaven la nacionalitat. Hi ha una sèrie de normes que han estat pensades, com deia la Sara, només per al mercat.
2: Mentre no es feia habitatge públic.
3: Oferir possibilitats econòmiques. Aleshores, som un país que ha construït, que teníem aquella bombolla immobiliària que fa 40 anys, 30 anys, eren només empreses nacionals i ja de per si després això els donava un poder de pressionar polítics, a legislació, a molts llocs, i permetem amb la globalització que entrin aquestes mateixes empreses multiplicades per 100 amb empreses globals o fons voltor. I per tant, estem donant un poder a tot de gens externs que fan que la sobirania, l'Estat, perdi sobirania. Perquè no pots legislar en contra, et trobes de sobte uns interessos molt bèsties que no t'ho permeten. En tot cas, baixant, que estic d'acord amb els companys, per mi, un estat del benestar on una persona de més de 80 anys s'acaba quedant sense un lloc on viure en els últims 10, 15, 20 anys de la seva vida més igual, és un estat que té un problema antidemocràtic. Un estat del benestar no es pot permetre que ciutadans que tota la vida han estat pagant, han treballat, han tingut uns ingressos mínims, acabin al carrer. No hauria d'estar passant. Especialment quan tens pisos buits. És que no es repeteix prou. I quan tens edificis sencers destinats al lloguer turístic. Barcelona ja té molts hotels. I parlo de Barcelona, Madrid, més igual. Per últim, baixant, i m'ha fet pensar l'Arturo. Diu, gairebé tothom està d'acord. A mi, aquests dies, m'interessava la gent que no estava d'acord, no? Llegir-me els comentaris que em remouen l'estómac, però llegir-los per intentar veure qui no està d'acord amb que aquesta dona hauria, i moltes altres dones i persones, haurien de tenir dret a quedar-se, no? En segons quines situacions. Espanya és molt curiós, perquè d'una banda no hem sigut un país amb gent, amb molta gent molt rica, no? Hi ha hagut gent rica com sempre, però vull dir, sortint de la dictadura, la classe mitjana va prosperar, però se'ns va ficar tan al dins que un element de prosperar socialment era comprar-te el teu habitatge i poder fins i tot regalar els fills quan es casaven o el que fos, que la gent té molt interioritzada el dret a la propietat privada amb l'habitatge.
5: Sí.
3: I ahir, si miraves xats, i miraves comentaris, i miraves vídeos, la gent que deia que es foti aquesta dona, perquè ha de tenir allà un lloguer de 500 euros, era, jo m'he pagat el meu pis, que se l'hagués comprat. Yeah. No? I em xoca veure que tenim aquestes dues vessants, no? De que fins i tot hi ha gent molt humil,
0: bueno, és que...
3: que es va invertir en l'habitatge.
0: Deixa'm apuntar una cosa, sí, que, és sí. Que jo crec que és una contradicció
3: per
0: molt
3: això,
0: raonable.
3: Sí, sí.
0: És a dir, també va passar amb la...
3: Em sembla interessant,
0: va passar amb la Casa Orsola.
3: Exacte. Sí,
0: la Casa Orsola, sí, hi va haver una pila de gent que li va semblar molt bé la reivindicació, però el moment en què la persona que simbolitzava la Casa Orsola, que era una persona que podia ser qualsevol, sí, diguem-ne, de nosaltres, sí, d'aquí, sí, l'entorn, etc, etc, una feina convencional amb un sou normal, molta gent se va sentir pròxim de dir, jo és que també vull viure a Barcelona en un habitatge que sigui com aquest a l'Eixample, perquè ell sí o no, perquè aquesta decisió permet això o això o altre.
3: Sí, però,
0: ja, es produeix aquesta
3: totalment,
0: contradicció, de dir,
3: però que
0: quan
3: ahir
0: assenyales
3: no era
0: una...
3: ni això, era dir, no, l'han de desnonar, sí, sí, perquè ella no se l'ha comprat, doncs que se l'hagués comprat, i em sembla una dicotomia d'una societat, sí, que d'una banda és molt conscient i les generacions que vindran encara més, perquè la majoria de nosaltres no ens podrem comprar mai un habitatge, però que venim d'una classe antigament mitjana, que com que el màxim punt d'orgull social era dir no, jo m'he pogut comprar a casa meva, defensa que qui no se l'ha comprat és perquè o bé no s'ha gestionat bé les seves estalvis, o bé perquè no s'ha pogut tenir aquesta visió. I senzillament ho apuntava com, sí, una, sí, cosa que a mi em sembla interessant d'analitzar.
5: Però és que...
3: perquè la gent que estava en contra ahir d'aquesta senyora, que a mi em sembla una crueltat màxim, sí, i gent que va anar allà a manifestar-se, fins i tot en contra, sí, però era el defensar el dret a la propietat privada.
5: És que anem a explicar-li a la gent una mica, perquè de vegades que no és una qüestió de... tècnica jurídica o de... no, que difícil és fer això. Anem a explicar-li a la gent per què hi ha sempre una tensió a dins dels governs, fins i tot els que tenen més la bandera de l'habitatge, sobre deixar sempre portes tancades a que una cosa molt bàsica, molt, molt de mínims i que sempre es respecten, que l'habitatge no perdi rendibilitat com a bé d'inversió. Per
0: no,
5: què?
0: S'ensorra. Bueno.
5: Per què passa això? Per què? Doncs perquè culturalment, per motius històrics, per molts motius que has apuntat, per moltes raons, sobretot a Espanya, a més llocs, però molt, és molt mediterrani això, però molt, a Espanya especialment, culturalment i també per motius econòmics, també perquè hi ha molts motius econòmics, qualsevol particular o família que té un duro que li sobra, la inverteix en habitatge. Primer, en la primera. En la seva. Després, en una segona residència. I després, si li va
3: si
5: molt bé, en
3: la
5: tercera.
3: Fills, o si pot invertir fills, per tenir
5: si
3: una
5: li
3: renda,
5: cau un pis de, sí, la iaia, o si no sé què. És a dir, el principal vehicle d'inversió...
0: Però aquí, a tot arreu, eh?
5: A tot arreu?
3: Sí, sí, sí, sí, però,
0: una cosa
3: però
0: només...
3: hi ha països europeus,
5: que no,
3: on la gent realment opta pel lloguer. O sigui,
5: depèn.
3: Ara
0: totes
3: està...
0: les grans capitals d'Europa i del món els està passant exactament el mateix.
3: Ara, però, ara, ara, sí, sí, ara. Sí, però per això diem
0: però
3: que no hi havia, sí, una, sí, tradició d'invertir en l'habitatge, sí, sí, perquè fa 20 però, anys, però, si tu anaves, perdona, Arturo, sí, sí, a Alemanya, els lloguers eren baratíssims, sí, sí, comparat amb el cost que, des del punt de vista d'un català, deies, hòstia, que car és tot, i és en així. Canvi, llogar als estudiants era baratíssim.
5: I les famílies...
3: Sí, perdona, Arturo,
5: no. I les famílies... tenen altres vehicles d'inversió. Fa molt poc, no sé, aquesta setmana jo crec que vaig llegir a La Vanguardia, que a Europa, molt especialment, i també a Espanya, teníem un problema de desconeixement de les possibilitats d'inversió. No tenim fons, no sabem... això de les pensions, diguem-ne, les jubilacions, tal, els fons de pensions no funcionen gaire perquè... Per sort, tenim unes bones pensions garantides, però no sabem ben bé invertir. I tot s'inverteix en l'habitatge. Això... que podrien... I a més, ojo, no només són qüestions culturals, és que la rendibilitat
3: que
5: actual
3: bona,
5: dels habitatges són molt bons, i a més a més és un vehicle d'inversió o d'estalvi, com vulguis veure'l, que funciona molt bé, que és molt tangible per la gent, que tothom ho entén, que no baixa...
3: I que teoria, si no en saps, si no tens coneixement financer per invertir en altres coses, no, això és fàcil. Sí.
5: Això fa que cada vegada que el govern se li planteja una mesura, el govern, a qualsevol, se li planteja una mesura sobre l'habitatge, el primer que pensa és, sí, però que no perdi l'habitatge ni un punt de rendibilitat. Perquè si perd un punt de rendibilitat, estic empobrint a tota aquesta gent, que és el que li passa a Trump amb les pensions.
0: Que no són els més rics del món. Són famílies convencionals que tenen un pis més.
5: Un pis, o
0: dos,
5: o el que sigui, o mig. És que de vegades no tenen pagat. Sí, sí. Estan allà...
0: És un gran gruix de la població.
5: Sí, sí. Clar. Llavors, això és un nus gordià molt difícil de desfer. Ja. Molt difícil de desfer. Ara, arribats aquí, tinguem en compte això. És a dir, si no es fan més coses és perquè no es vol entrar aquí. Però... Jo penso moltes vegades, i acabo, que penso moltes vegades que ho podríem equilibrar una mica millor.
0: 10 i 11, perdoneu, és que tinc l'Adrià que l'ha d'acomiadar, que continuo aquí de tenir l'orella com un bistec. Adrià, seguirem què és el que passa aquesta tarda a la manifestació. Gràcies.
18: Gràcies a vosaltres, allà hi serem.
0: Una abraçada fins ara. I perquè, entre altres coses, a les 10 hi havia una altra manifestació a Madrid d'un signe que no té res a veure amb això, que no és l'habitatge, sinó al voltant de Ceuta. De fet, és una manifestació que es diu Marcha por la Dignidad, que entre altres hi participa Vox i el Partit Popular, tot i que no la convoquen ells, en què, bàsicament, entre altres coses, demanava que Sánchez fos perseguit per traïció per tot el tema de Ceuta, judicialment parlant. Allà hi tenim el Roger Perciba. Què tal, Perciba? Bon dia.
19: Hola, bon dia, com esteu?
0: Hi va haver-hi un moment que ahir semblava, o en els últims dies, semblava que les dues manifestacions es podien trobar per hores, ara ja és evident que no. A les 10 del matí estava convocada aquesta i a les quarts de 6 de la tarda està convocada l'altra. Quina és la situació ara mateix? Hi ha gaire gent? On ets, Roger?
19: Sí, la manifestació acaba de sortir de Cibeles, ara enfila cap a la Gran Via. De moment no podem dir que sigui una manifestació massiva, és a dir, quedarà lluny de les 40.000 persones que van congregar el març de l'any passat, però déu-n'hi-do la gent que hi ha, l'ambient és tranquil, evidentment molta bandera de Ceuta, molta bandera espanyola, una manifestació, com deies, que surt d'aquí de Cibeles, enfilarà per Gran Via i acabarà a Moncloa, a l'Arc de la Victòria. Hi ha precedents d'altres manifestacions, en concret la primera marxa per la dignitat que va convocar Societat Civil Espanyola, que també va acabar a Moncloa, i unes quantes persones van intentar arribar al recinte presidencial del president del govern, de presidència del govern espanyol, i va haver moments de certa tensió. Com deies, entre els fets que reclamen, que exigeixen en aquesta manifestació, la convocatòria d'eleccions generals, però d'una manera ja imminent, és a dir, exigeixen que Sánchez convoqui abans del 15 de novembre. Volen també demanen activar l'article 102 de la Constitució perquè Sánchez sigui jutjat per traïció. Aquí al tanto, perquè el Partit Popular, que també ve a la manifestació, de fet hi ve el secretari general del PP, Miguel Tellado, no assumeix aquesta exigència. Des del Partit Popular diu que això són focs d'artifici. Ara acabem d'estar amb Santiago Abascal, el líder de Vox, que encapçala aquesta manifestació també, i que ha fet referència a la situació a Ceuta i a la política migratòria del govern espanyol.
20: Aquí está pasando algo que se nos escapa a los españoles. ¿Qué empeño hay por parte del gobierno, no solo ante esta invasión de Ceuta, sino ante la inmigración masiva ilegal desde hace mucho tiempo, para seguir secuestrando institucionalmente a los menores en España en vez de mandarlos de vuelta con sus padres?
19: Aquestes són les paraules de Abascal, que evidentment també ha secundat. Ell sí, Vox sí que estaria d'acord en poder processar Sánchez per traïció.
0: Gràcies, Roger. Ho seguirem a veure què és el que acaba passant. Una abraçada. Fins ara.
19: Adéu, fins ara.
0: Un quart d'onze del matí. Fem una pausa i de seguida abordem una altra de les qüestions que han marcat l'actualitat de les últimes hores, que és la prohibició del burca als espais públics, per tant, al carrer, a la ciutat de Lleida.
21: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: A partir del 18 de setembre i fins al 18 d'octubre, t'esperem a les quartes jornades de l'arròs i els tastets del Baix Penedès. Gaudeix dels millors arrossos i tastets de la comarca maridats en exclusiva amb vins de la denominació d'origen Penedès. T'esperem a les jornades de l'arròs i els tastets del Baix Penedès. Més info a aeht.es/jornades-baix-penedès.
21: Un món més verd és possible amb Verdmont. Som professionals de la retirada d'amiant a tot Catalunya. Fa 12 anys que eliminem amiant amb responsabilitat per transformar els teus espais i garantir-te un entorn millor. Amb experiència, dedicació i un compromís constant amb l'excel·lència, som aquí per ajudar-te. Més info a verdmont.com.
22: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi. Aquest supercap de setmana amb Lidl Plus, tria bananes a 0,99 al quilo i estalvia't un 33%. I 200 grams de bacó fumat a 1,49 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
23: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
24: Jerseis alineats al mil·límetre. I serrell perfecte. Tot a punt, Maria?
25: Llavis vermells de diumenge i botiga impecable. Llestos per obrir.
26: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
27: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
28: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
27: Us hi esperem.
29: Mira, ja ve, recta final.
30: Mola de Déu.
27: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
31: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC.
32: Un autèntic bochorno.
28: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
27: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
28: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
27: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: Via Lliure amb Xavi Bundó.
0: 10 i 17 minuts. Bé, el que us explicàvem, que ja és un tema que ja sabíem que acabaria passant, perquè ja se n'estava parlant des de feia dies, la possibilitat que a Lleida, des del ple municipal, decidissin prohibir l'ús del burca i del niqab a l'espai públic, per tant, al carrer. Ho van fer ahir, una nova ordenança de civisme aprovada amb els vots de PSC, Junts i Vox. Sí que és cert que és una legislació que a Lleida ja no exactament igual, però va existir fa uns quants anys, fa més d'una dècada, el 2010 crec que era, sí. Es va prohibir o es va intentar regular l'ús del vel integral i això va acabar al Tribunal Suprem, que va anul·lar la norma perquè considerava que l'Ajuntament no pot regular aquesta qüestió perquè afecta la llibertat religiosa. No? En aquesta ocasió crec que la regulació, el que introdueix no és el concepte burca i niqab, sinó peces de roba que tapen la cara. Val? Fent-hi petits esments, perquè, per exemple, el Partit Popular no s'ha sumat en aquesta qüestió perquè considera que en deixa fora alguns casos i, per tant, que pot seguir... I pot haver-hi gent que, al·legant certes coses, pot seguir portant el burca pel carrer. Hi ha altra gent que ha votat en contra per motius contraris. No? Voleu fer un primer apunt d'arrencada, perquè tenim una persona també que li volem preguntar, una sociòloga, sobre aquesta qüestió. Si voleu fer un apunt ràpid, Mila...
4: Sí, bé, jo crec que hem de distingir el que són expressions de llibertat personal, que pugui ser pues, tant des de portar el cabell groc si ets punky, com si vols portar un vel islàmic. Una altra cosa és un tipus d'indumentària que està pensada i en el seu origen té la funció de exposar davant del domini de tots una dominació de gènere, una restricció de la llibertat de la persona. És que moltes vegades s'ha confós aquest debat i algunes dones musulmanes han dit que formava part de la llibertat de les dones portar el que volguessin al cap, però en realitat tant el burca com el vel integral són expressió d'una dominació, precisament de la llibertat de les dones, és a dir, una restricció de la llibertat de les dones. La nostra Constitució consagra la llibertat i, per tant, a mi no em sembla malament que es reguli que aquest tipus de símbols que atenten contra els valors que tenim nosaltres, que ens hem autodotat a la Constitució, doncs es puguin vetar. Ara, també hi ha veritat, és veritat que hi ha un altre aspecte, que és la llibertat religiosa, i la llibertat religiosa de vegades inclou certes manifestacions. Jo crec que el decret de Lleida salva les dues coses. Per una banda, sense esmentar-ho, perquè només regula que no es pugui portar la cara coberta, diríem, sense esmentar el burca, el que està dient és que en els espais públics no es podrà utilitzar, però sí es podrà utilitzar en festes privades o en centres de culte, etcètera, etcètera. Jo crec que ara té possibilitats de prosperar.
0: Sara, Sònia i Arturo.
2: Sí, primer una reflexió prèvia. El Partit Socialista i el president de la Generalitat és molt explícit, no?, quan diu que s'ha de fer un cordó sanitari amb l'extrema dreta. Doncs fer un cordó sanitari no és només no pactar amb l'extrema dreta, sinó que és, primer de tot, no comprar-li l'agenda. I aquí estem veient clarament com s'està comprant l'agenda de l'extrema dreta. Segon, en nom de què es fa aquesta regulació? Protegir les dones, no? En principi, avui les dones que porten vel integral o niqab estan més protegides? De debò? És a dir, amenaçar-les amb multes avui les fa més segures? O les condemna a l'ostracisme, les assenyala i les posen en risc de patir encara més una discriminació? Ho dic perquè si el problema aquí és la imposició, anem a atacar el problema de la imposició masclista per motius religiosos o per motius no religiosos. Malauradament, el masclisme és absolutament transversal a totes les religions.
0: Què vols dir, que la multa assenyalés més aviat la parella de...
2: És que el problema d'arrel és aquest. El problema d'arrel és aquest. I no afecta només a una sola religió. És un problema absolutament transversal. Quan tu fas una regulació, a més, un ajuntament, una administració pública, ha de saber sobre quantes persones està regulant. L'ajuntament no sap respondre a quantes persones en aquests moments està afectant aquesta regulació.
0: O sigui, quanta gent poden veure els parcs carrers de Lleida amb burca i niqab.
2: Exacte. I saben perfectament que és un nombre absolutament residual.
0: Mira, deixa'm preguntar-li, perquè tinc en línia ara de seguida la resta. Marc Griera, que és doctora en Sociologia i directora del grup de recerca en Sociologia de la Religió, l'Autònoma. Senyora Griera, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Ara, la Sara apuntava això, l'Ajuntament no acaba de saber, Lleida, quan se'ls ha preguntat, això és el que explica la Sara, de quin abast estem parlant quan parlem del burca i el niqab a Lleida. No sé si vostè té alguna informació d'això, si hi ha una presència realment important visible als carrers de Lleida.
6: No, jo quan ella parlava estava plenament d'acord, és a dir, jo crec que aquí hi ha un problema de diagnòstic. No s'ha fet un diagnòstic sobre la situació real i no tenim informació. Fa ja el 2010, quan li vam preguntar llavors a l'alcalde, l'Àngel Ros, quantes dones hi havia, ell va dir més o menys 20. Però és un diagnòstic fet a la babalà i sense profunditat, no? Jo crec que aquí tenim un problema de recerca prèvia. No sabem de quin fenomen real estem parlant i tampoc ho sabem els experts perquè no hi ha recerca aprofundida sobre la qüestió, no? És més aviat una qüestió de percepció pública. Mm-hmm. I les percepcions sempre són molt errònies, no? Veiem allò que volem veure i allò que, en certa manera, la gent demarca, no?, que hem de veure.
0: Clar, això és interessant perquè aquí contraposa diverses coses. La Mila apuntava una cosa que a mi em sembla molt interessant, que és que, evidentment, el burca, des d'un punt de vista occidental, és una... Vaja, jo diria que, en general, és una opressió contra les dones, no?, que les assenyala d'alguna manera, que els impedeix una llibertat que els seus companys, diguem-ne, sí que tenen. Però, a la vegada, com apuntava també la Sara, fer una regulació d'aquest tipus no et garanteix que es resolgui, no? Clar, quin tipus d'amenaça per la convivència representa un burca i un niqab? Perquè és evident que, des del punt de vista occidental, aquesta mirada és, no sé si de por, no sé si d'incomoditat, no sé, com ho definiries?
6: Clar, en certa manera, per exemple, a mi em semblava interessant que hi havia una regidora de Lleida que deia que volem que les dones no siguin invisibles, no? Jo Saps que són molt més visibles amb el burca, no? I amb el niqab. Per tant, el que estem fent amb aquesta regulació és el contrari, no? Donar-los una hipervisibilitat com a dones musulmanes velades que potser si féssim altres tipus de polítiques no estaríem aquí, no? En certa manera estem regulant la nostra incomoditat amb aquesta situació, no? I fem una ordenança que prohibeix, però no es fan en paral·lel mesures d'actuació molt més a llarg termini, no? Que seria doncs, generar ponts d'integració, que seria això, fer un diagnòstic real per saber quines dones el porten, per què el porten. És un fet que ve determinat per una opressió masculina, és un fet que ve determinat per una elecció, perquè aquí sí que va haver-hi una recerca a França, per exemple, que va deixar bastant sorpresos a molta població, perquè moltes de les dones que el portaven eren converses i, a més, convençudes d'això, no? Clar, aquí els límits de la llibertat individual és un altre debat, no? Amb la qual cosa, jo crec que en certa manera, i com ja s'ha apuntat, la qüestió és distingir entre el diagnòstic, de què estem parlant, per què el porten, qui el porta, com el porta, i l'altra, l'actuació. Si volem, en certa manera, protegir la igualtat entre home i dona, protegir la llibertat de la dona, com ho hem de protegir? Ho protegirem posant multes, ho protegirem generant, per exemple, més espais de diàleg interreligiós, ho generarem protegint més les nenes, fomentant l'educació, educadores socials, inversions. Per tant, estem parlant de dos debats que s'escapen, en certa manera, del pur fet de si ens agrada o no ens agrada, o si ens genera incomoditat o no ens genera incomoditat, no? I si volem una política més llarg termini, hauríem d'anar més cap a aquesta línia.
0: És cert que hi ha països de l'entorn que fa temps que regulen, a França, evidentment, s'ha passat, a Portugal n'hem sabut d'aquest estiu. No sé si des del punt de vista acadèmic es considera que el burca i el niqab són peces que atenten contra els drets de les dones.
6: És que, clar, és difícil dir a nivell acadèmic. Les religions, i ho deien abans, no? Històricament han tendit a ser estructures patriarcals, no perquè siguin intrínsecament patriarcals, sinó perquè les han nascut i han crescut en situacions de societats patriarcals i han servit per, en certa manera, legitimar-ho, no? Ara bé, sempre hi ha elements de tensió, no? Per exemple, els convents de clausura. Una monja que està 50 anys tancada darrere d'un habitatge que no surt, que no la veuen, que atempta o no atempta contra la llibertat de les dones? Segurament diríem que sí, no? El burqui i el niqab també. Però com, en certa manera, hem de conviure amb allò que ens és incòmode en una societat democràtica? Podem, des de, en certa manera, les institucions dir això no ho pots fer, o jo et dic que per ser lliure t'has de treure això, o ho hem de dialogar i ha de ser la mateixa dona qui autònomament prengui una decisió? Perquè autònomament una dona pugui prendre la decisió, li hem d'oferir les condicions necessàries perquè ho pugui fer. Educació, una situació confortable a nivell econòmic, que si denuncia tingui les condicions necessàries i, per tant, treballar en certa manera per oferir les condicions perquè tothom qui vulgui ser lliure pugui ser lliure, no? Però sense posar una multa, em sembla que hagi de ser la solució, no? Una mica a la meva perspectiva.
0: Mm-hmm. Parlàvem del cas de Cervera, perquè, bueno, aquí hi ha l'altre factor, que és una regulació que es va intentar fa 16 anys,
6: sí,
0: i que va caure. No sé si et dona la impressió que pot acabar passant el mateix, o, com parlàvem amb la Milagros Pérez Oliva, és prou ambigua, diguem-ne, en el seu punt, en no assenyalar burca i niqab com perquè l'acabi tombant un tribunal.
6: Clar, jo crec que aquí té raó, la Milagros, que és ambigua, és a dir, en certa manera ja està feta amb l'aprenentatge del passat, no? I també ens trobem en una situació diferent que el 2010. La Cort Europea dels Drets Humans s'ha posicionat diferent, tenim el cas d'això de França, Bèlgica, el cas dels Països Baixos, en què és diferent, perquè, per exemple, els Països Baixos sí que han fet una diferenciació entre el que és la prohibició al carrer, que no ho han prohibit en els espais públics, ho han prohibit, per exemple, a les escoles, als hospitals, en diferents, i aquesta via seria més possible que s'arribés a aprovar a nivell d'estat espanyol. Jo crec que, si no, tornarà a tenir problemes. Però, altra vegada, depèn una mica de l'agenda política, dels actors que hi intervinguin i no sabem què passarà.
0: Marc Guidiera és doctor en Sociologia, director del grup de recerca en Sociologia de la Religió de l'Autònoma. Moltíssimes gràcies.
6: Un plaer, moltes gràcies.
0: Un minutet i arribarem a 11:45 del matí. Arturo i Sònia, no us he sentit sobre aquesta qüestió, si voleu apuntar.
3: No, estic molt d'acord amb la idea que és una regulació que carrega sobre les dones a les que suposadament se'ls intenta protegir. És a dir, si acceptem que hi ha moltes dones que estan oprimides per la seva... És igual, si per la seva parella o per el seu col·lectiu cultural o per la raó que sigui, multar a les oprimides no té molt sentit. Té sentit anar a multar o anar a buscar el càstig contra qui les oprimeix. Això, d'entrada. Hi ha una qüestió pràcticament de mínims liberals, que és que multar la gent per com va vestida pel carrer no té sentit. No té sentit des d'esquilatge, eh? No té sentit. Hi va haver revoltes a Espanya per la qüestió de si podies anar tapat pel carrer o no. No té sentit, jo crec que en cap cas, en cap circumstància, perquè... En fi. Dit això, sí que... tinc una qüestió que és sí que crec que hem d'intentar alliberar com

0: 205 cavalls i només 4,3 litres?
1: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
4: Ens agrada veure una persona que no li pots veure la cara ni els ulls. Invisibilitza totalment la persona que està a sota. I, de fet, qualsevol...
5: Perdó?
6: No, i a més va dos passos enrere de l'home.
4: Sí, però qualsevol persona que haguem treballat a països on existeix, jo tinc molts companys i companyes, i que t'expliquen realment que no és només una cosa de que t'invisibilitzi, sinó té una sèrie d'altres conseqüències a la vida diària d'aquestes persones. Que aquí siguin números reduïts no ho fa menys terrible, però sí que és veritat que està mal assenyalat, com deia la Mar Griera, a tant l'anàlisi com la solució. Jo aquí estic d'acord amb la Sara. Hem de poder dir coses que són contradictòries i que ens generen debats i dubtes. A mi no m'agrada veure algú ni amb niqab ni amb burca, és així. No m'agrada, perquè penso i pateixo per la persona que està al darrere. Crec que prohibir-ho o posar multes és la solució? En absolut. M'amoïna pensar com pot ser que cada vegada que s'ha alliberat l'Afganistan dels talibans, el primer que fan totes les que poden és treure-s'ho, però fins i tot pares i marits que els diuen no. Treu-te això. No. I que algú que arriba aquí veient que podria tenir totes aquestes llibertats, tot i així, el marit o ella, m'és igual, pensi que és necessari aquí. Ostres, anem a pensar per què. Perquè
5: és bastant terrible,
4: fent un salt, i jo no vull que la gent ara que ens escolta pensi que soc demagògica, no, l'estic fent conscientment, però fent un salt, hi ha moltes dones que es vesteixen obligades per la moda, per la patriarquia, per la religió, perquè tens un marit que és un maltractador i et diu que no pots sortir destapada o que no se't vegi l'escot. Hi ha moltes, però no es veu i no ens incomoda. Perquè si tu veus una dona, per exemple, a Barcelona, hi ha comunitat ultrajueva. I jo la sé distingir perquè he viscut allà i perquè ho sé. Però quan jo veig una dona amb una faldilla sempre llarga, que les nenes van amb faldilla llarga quan els nens van còmodes amb pantalons i sabates, i amb perruca, sé que porta el cap rapat a sota, i a mi m'incomoda moltíssim. Però a la gent no li molesta, perquè tu veus una persona amb una melena curta, llisa, i ja està. Aleshores, m'ha agradat molt això que ens explicava la Margriera, perquè jo no hi havia pensat en la incomoditat nostra, que és així, és com quan veus una dona que no es pot banyar al mar, que em fa una calda impressionant, i tots els homes de la família s'estan banyant. Clar que no m'agrada, no m'agrada gens, però no tinc clar que prohibir allò l'ajudi de cap forma. Aleshores, digues. No, tu has dit que sí que estaves d'acord, Mila. Jo no veig que sigui la solució. No. Tampoc sé que si només amb educadors socials i amb això hi hauria una solució. No tinc clar. O sigui, no tinc clara la resposta.
5: Mila.
6: Sí, no, jo crec que hi ha una dimensió del problema. Jo estic d'acord en que el burca és un problema minoritari, que segurament hi ha altres maneres en les que a lo millor es podria abordar amb la mateixa eficàcia, etc. Això estic també d'acord amb sobretot el que ha dit la Mar Griera, que hi ha moltes maneres d'això. Però jo havia entrat més en una altra qüestió, que penso que és la de fons, no és la incomoditat. Que també tenim incomoditat, però podem suportar la nostra incomoditat si és a fi de bé, per entendre's, diríem, no? Aquí el problema que hi ha és quin missatge donem com a societat davant de... en la defensa d'uns valors que pensem que tenim compartits i que ens ha costat molt arribar a assumir-los. Perquè potser la qüestió del burca... Espera un momentet. Potser la qüestió del burca és una qüestió que pots pensar que és ornamental, etc, etc. Però no és ornamental. La dona que va amb el burca i va dos passos per darrere de l'home pel carrer, aquesta dona està dominada. No està, nosaltres no volem afegir-li una dominació més prohibint-li el burca, i això jo penso que és un sentiment positiu, però en realitat estem permetent que estigui dominada. Llavors, la qüestió és com en un context de canvis poblacionals importants en els que hi ha contingents d'immigració important d'altres religions que comporten altres valors o altres moments històrics

0: d'imposició d'aquests valors masclistes, com fem perquè no acabi alterant els nostres propis valors que ja els tenim consagrats i consensuats, se suposa. Se suposa que els tenim. Perquè, clar, el problema és el burca, però demà, i què li diem a l'home que no vol que la seva filla faci gimnàstica? I què li diem al marit que no vol que la seva dona vagi al metge perquè no vol que la toqui un home?
1: Per
0: llavors aquí podem dir... No, no, perdona. Exacte, no, però jo deia, aquí podem dir, en ares a protegir la dona, i això és una actitud paternalista també per la nostra part, en ares a protegir aquesta dona, que és veritat que llavors el perill que hi ha és que el marit no la deixi anar al metge i la dona hagi de patir
1: no
0: les conseqüències.
1: I no la deixi sortir de
0: casa. Sí, en ares a això, llavors què estem? Estem fent excepcions als nostres propis valors?
1: No.
0: Quin missatge li estem... Perdona, quin missatge els estem donant als homes musulmans quan els hi permetem que s'imposin en el criteri de que a la seva dona no la pot veure un metge? Quin missatge li estem donant?
2: Però
0: com
2: ja estem,
0: societat?
2: Ja ho estem perseguint, Mila, però, això, Mila.
1: Clar.
2: Bé? Jo em pregunto, perquè jo estic molt d'acord, però ja estem perseguint
0: no, el sistema de salut ja fa molt de temps que hem discutit al Comitè de Bioètica i a tot arreu s'ha discutit molt això. És a dir, hem de procurar el bé de la dona, però no a costa de perpetuar una situació que és dolenta per la dona.
1: Però que en cap moment aquí hem dit que estiguéssim a favor de perpetuar-lo. Però la Margarida estava dient, per exemple...
0: No, però jo que dir-te que en el fons, en aquest debat, sempre hi ha la mateixa pulsió.
1: I també hi ha la mateixa pulsió occidental-cèntrica de voler alliberar a altres persones que desconeixem o no tenim prou coneixement.
0: A la gent que viu al nostre país, amb les nostres lleis.
3: Jo insisteixo, cada mesura que es pren s'ha de saber i ens hem de preguntar si aquestes dones avui estan més protegides o no. I la resposta és no. Criminalitzar aquestes persones l'únic que fan és perjudicar-les encara més. Si és un problema absolutament minoritari, abans de fer una regulació, lo fas, o sigui, la bona sort és que si és minoritari podem anar a veure molt millor l'arrel del problema abans de prendre qualsevol decisió que les perjudiqui. I aquesta les perjudica.
4: Fixa't quan ara la Mila deia una cosa que a mi em sembla molt interessant, no? Que és traçar aquesta línia que va del burca i el niqab a d'altres qüestions que crec que són molt més majoritàries, que són les de la dona que no pot anar al metge sola.
1: Exacte.
4: Perquè un home no la pot tocar.
1: Les
4: o,
1: nenes canvien home, que els facin les ablacions.
4: No, a les escoles...
2: No,
4: comença a preguntar a escoles amb professors que a partir de determinada edat
1: les nenes
4: no van de colònies, no van d'excursió, no van a fer gimnàstica...
0: Desapareixen.
4: Sí,
1: i aquestes nenes sí que ja són nascudes aquí, catalanes...
4: Amb és terrible,
1: I per tant...
4: La pregunta és com se soluciona.
2: No, però i si estem perseguint això? Però bé, a mi és això el que m'interessa. Vull dir, a mi el debat sobre el vel és un debat molt interessant.
1: Burca,
3: però saps
1: què
3: passa? Que una cosa és més visible que l'altra.
1: Aquesta això tornem a la incomoditat.
3: Per això estem davant d'una mesura estètica que es pren per la pressió de l'extrema dreta creixent.
2: Sí, estic molt d'acord, però tenim de debò...
0: Sí, això també.
2: Tenim de debò bones alertes, no? Les escoles poden alertar bé i dir aquesta nena de sobte ha desaparegut, ja no està escolaritzada o estan impedint fer activitats que haurien de fer els nens, doncs a mi això em preocupa moltíssim més.
4: Sonia Andolz, Arturo Puente, Sara González, Milagros Pérez Oliva, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
4: I ens trobem
0: bon
4: la setmana que ve.
0: Gràcies.
4: 5 minuts i seran 3:15. Hora d'actualitzar la informació. Judit Vila, bon dia. Espera, que tens el micròfon tancat. Judit Vila, bon dia.
5: Bon dia.
4: Mariona Martínez, bon dia.
5: Bon dia.
4: És la notícia amb què ens hem llevat aquest matí. OpenAI admet un incident recent on models de ChatGPT van intentar piratejar pàgines governamentals dels Estats Units. Haurien intentat obtenir informació del web dels departaments d'educació, comerç i economia. Els experts, però, avisen que el risc no és tant la tecnologia com les ordres que se li donen.
6: Sí, d'aquesta qüestió n'hem parlat al Via Lliure amb l'enginyer informàtic i expert en la matèria, Josep Maria Ganyet, que apunta que seria un error pensar que hi ha una intenció pròpia de la intel·ligència artificial. Ganyet assegura que la IA simplement busca solucions als problemes que se li plantegen.
7: Això no vol dir que tinguin iniciativa, que ens vulguin enganyar, que ens vulguin robar aquests verbs que són propis de les persones. Senzillament porten a terme un objectiu, proven moltes maneres que nosaltres no ens podem imaginar i les que funcionen les exploten. I llavors ens trobem amb aquestes situacions de que sembla que ens vagin a la contra.
6: En aquest sentit, Ganyet assegura que caldria un codi de circulació. Diu que l'INE és la tecnologia amb els valors de la societat, tot i que admet que això és molt difícil d'aconseguir perquè implicaria posar-se d'acord entre tots els estats.
4: Per cert, i encara sobre la IA, els Estats Units i la Xina han acordat establir un canal de diàleg per parlar dels riscos d'aquesta tecnologia.
3: Segons un comunicat de la Casa Blanca, forma part dels acords que les dues superpotències han signat durant la visita del president xinès Xi Jinping a Washington. D'acord amb el text, tots dos països han pactat referir-se a aquesta tecnologia com a superintel·ligència, que és el concepte amb què Donald Trump ha rebatejat aquesta setmana la IA.
4: I més enllà d'això, avui que tenim un ull posat també a Madrid, on aquesta tarda hi ha prevista una manifestació per reclamar solucions a la crisi de l'habitatge, tot plegat després que a les últimes hores el fons voltor Urbagestión ha fet marxa enrere i està intentant arribar a una entesa amb l'Ajuntament de Madrid pel retorn de la Mari Carmen a casa seva. Mentrestant, però, aquesta hora, precisament a Madrid, està en marxa una altra manifestació de signe contrari de la dreta en defensa de Ceuta, que s'està dirigint ara cap a la Moncloa. Anem cap allà, Roger Perciba, bon dia.
5: Sí, bon dia. S'està dirigint cap al complex de la Moncloa, no exactament cap al Palau Presidencial, però molt a la vora. De fet, no descartem que hi pugui haver part d'aquesta manifestació que intenti arribar al complex presidencial de la Moncloa. Ara mateix, més persones estan desfilant per la Gran Via de Madrid. És multitudinària, però tampoc arriba a ser una manifestació que hagi desbordat, diguéssim, les previsions de l'organització. És una manifestació convocada per Societat Civil Espanyola, que representa unes 200 entitats, diguéssim, pròximes a la dreta i a l'extrema dreta. Aquí hi ha Vox, hem escoltat Santiago Abascal, també hi ha el Partit Popular, que hi ha enviat el seu secretari general, Miguel Tellado. Demanen, en definitiva, la convocatòria immediata d'eleccions anticipades, d'eleccions generals anticipades. Demanen també que es jutgi Pedro Sánchez per traïció a l'Estat. Aquesta és la segona manifestació que convoca Societat Civil Espanyola en pocs anys. Aquí, en pocs mesos, perdó, aquí ara, de moment, veiem... Aquí ara veiem, diguéssim, un ambient certament tranquil dins del que es pot entendre i amb molta presència de youtubers i de pseudoperiodistes que són els que realment estan copsant l'atenció de la gent aquí ara mateix.
4: Gràcies, Roger. Fins ara. I precisament enmig d'aquesta manifestació en defensa de Ceuta hem sabut que en les últimes hores el Ministeri de l'Interior hauria retornat de manera forçosa 23 ciutadans del Sudan des de Ceuta al Marroc, malgrat que el seu país està en guerra.
6: Sí, ho publica el diari Oponesa. Interior assegura que els ha entregat al Marroc perquè han rebutjat fer una petició d'asil. Ara bé, segons el digital, els advocats i ONGs denuncien que aquests retorns s'estan fent amb manca de garanties. El retorn s'hauria fet a través de la Porta de la Valla a Ceuta en comptes del pas habilitat. És el procediment que normalment se segueix pels retorns en calent.
4: I l'altre gran tema de les últimes hores, ara ho debatíem, la prohibició de l'ús del burca i el niqab a l'espai públic a Lleida. Alguns experts lamenten que la norma apunta directament a l'ascensió de les dones sense haver fet una recerca prèvia de la presència real de vels integrals a la ciutat.
3: Els experts alerten que no hi ha dades ni informació sobre l'ús d'aquests vels, per això creuen que la regulació no té en compte les dones, sinó que regula una situació incòmoda per les societats occidentals. N'ha parlat al Via Lliure Marc Griera, directora del grup de recerca en sociologia de la religió de l'Autònoma.
8: Estem regulant la nostra incomoditat amb aquesta situació, no? I fem una ordenança que prohibeix, però no es fan en paral·lel mesures d'actuació molt més a llarg termini, no? Que seria doncs, generar ponts d'integració, que seria això, fer un diagnòstic real per saber quines dones el porten, per què el porten.
3: En aquest sentit, creu que l'Ajuntament hauria d'haver fet una recerca prèvia abans d'aprovar la mesura i alerta que la normativa podria tornar a trobar traves als tribunals.
4: Judit Vila, Mariona Martínez, gràcies. Fins ara.
6: Fins ara.
4: 3:15, de seguida, els execrables.
9: RAC 1. Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Vine a la 18a Fira Modernista de Canet de Mar, que aquest any està dedicada a la gastronomia.
11: Prepara't amb tota la família per tornar a gaudir d'un cap de setmana ple d'activitats.
10: Mercat d'artesanies, espectacles, visites guiades, exposicions, tastos gastronòmics i tot en un entorn modernista.
11: T'esperem els dies 25, 26 i 27 de setembre.
10: Més informació i reserves a firamodernistacanetdemar.cat.
12: Ara a Ciman, samarretes bàsiques de màniga llarga per dona, 2 per 7 euros. I lots a 2 boxes per home, 2 per 10 euros. Ciman, tan senzill com això.
13: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
14: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
13: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Morets de Mar.
14: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
15: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
16: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
17: Arriben els Skoda Days a Skoda Lampis. Del 17 al 26 de setembre aprofita. Ofertes úniques en vehicles Skoda en estoc i entrega immediata. És el moment de trobar l'Skoda que buscaves a un preu que no esperaves. Skoda Days, només a Skoda Lampis. Més informació a lampis.es.
18: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro.
19: Trobareu tota la informació i les inscripcions a lacursadarac1.cat.
18: Us hi esperem.
19: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
18: Tots som un milió.
19: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
20: RAC 1.
18: A RAC 1, Via Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
4: 3 minuts per damunt de 3 quarts d'11 del matí.
21: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène.
4: Santi Jiménez, bon dia.
22: Molt bon dia.
4: Malcom, jo, quina energia que gasta.
22: Ahí está.
4: Malcom Montero, bon dia.
23: Bon dia.
4: Ha sigut una mica... Ai, va, hòstia.
22: Ai, va, hòstia. Què tal?
4: Que, mira, li anem a preguntar una cosa al Malcom.
22: A veure.
4: La polèmica aquesta de la IA i el Premi Goncourt.
22: Bueno, o sigui, primer hi ha plagi, que ja és una, primer
4: hi ha, ah, hi ha un plagi previ?
22: Ha, o
4: sigui, bueno, la, perdó, la part... que la gent que no s'estigui assabentant, ara començarem els execrables, però avui al matí m'ha explicat, es va saber ahir, que el Premi Goncourt, que és el premi important, més important de França, i un dels més importants del món a nivell literari, ha hagut de treure un dels candidats perquè diu que li va passar un programa per sobre la novel·la i va dir, això, sí, tu ha fet un altre.
22: Però les parts que no estan fetes per la IA estan plagiades.
4: Oh, carai.
22: Ho té tot, eh?
24: Pues el tio que té és, un, però, és una vaga... El...
4: Però, perdona, això...
24: Amb tot, el futur per als davants.
4: Exacte. Exacte. Va cap aquí. Va cap aquí.
22: No, però, no, ell va fer una cosa que és entrenar la IA... perquè tingués el seu estil.
4: Saps què dir? Clar, clar, clar, clar.
22: I un cop ja tens el teu estil, ja hi ha gent que ho fa amb articles i tal. No?
24: Però una cosa, s'ho ha currat.
22: S'ho ha currat.
4: Però això va cap a, també va cap aquí. És a dir, no? Hi haurà un moment probablement que no puguem saber del tot quin percentatge d'una novel·la, d'un article o del que sigui... ara ja, jo crec que ja no ho sabem.
22: Vull dir, jo crec que en la mediocritat no ho sabrem. Les coses que són excelses sí, és més difícil. La mediocritat sempre es pot imitar.
4: D'acord.
22: És molt fàcil.
24: Però aquest senyor, que no recordo com es diu...
4: Espera, ara ho buscaré, no me'n recordo com es diu.
24: Un autor conegudíssim, que ningú sabem en aquesta taula com es diu.
4: No, però... conegudíssim no és.
24: No, sí que era, que té guanyat premis.
4: Sí,
24: i tal,
4: home,
24: però... Canadenc i no sé
4: Télizio,
24: què.
4: Télizon Aurelien.
24: Home, a l'Aurelien, a l'Aureli, l'Orella...
4: Sí.
24: L'Aurelio és el Cholo Simeone de la seva... De
4: per què?
24: La, perquè ha entrenat a la seva...
4: Ah, i
24: per,
4: sí.
24: Perquè jugui com ell, vivamos como yo, juguemos como yo, hagamos como yo.
4: Encerrados.
24: És a dir, el Cuti Romero és la IA del Simeone.
22: Però hi ha una cosa més, veu, Bundó.
4: Què?
22: I lo Soprano.
4: Què?
22: No, ja. No, no, és, no és a la llista.
4: A la llista aquesta?
22: 100,
4: no,
22: 100 però sèries i no hi ha la Soprano.
4: El Soprano és del 99, és del segle passat ja.
22: Uf.
4: Sí, sí, jo també vaig pensar el mateix. Dic, on està Soprano a la llista aquesta de les millors sèries?
24: He escoltat a casa quan la llista...
4: Sí.
24: Los hombres y sus pollas, eh?
4: Bueno. Tot... M'has vist la llista sencera o no?
24: No, he vist les tres...
4: Va, no, perquè Fleabag és la número 5, per
24: la
4: exemple.
24: La número 5, bueno. Que no es queixin, hòstia. Que no es queixin. Que hem posat Breaking Bad...
4: The Wire, Mad Men,
24: Mad Men.
4: I després ja no me'n recordo.
24: És aquell, Los Señores y sus Rabos. Ahí.
4: A veure, però són tres sèries que són
24: boníssimes.
4: Tres monstres.
24: Jo només et dic que ho he recollit a casa.
4: Ja m'ho he imaginat. Bueno, va, escolta, que anem tardíssim. Avui bueno, què?
24: Avui, a
4: avui
24: a
4: és poc, poc il·lustre.
24: Avui no farem gràcia.
4: Vale.
24: Bueno, sí que farem gràcia, som molt graciosos sempre, però, però voldria que l'audiència... Sí, no parlarem de batpolles i...
0: Vale.
24: Perquè sí, no, no és un personatge del jijijaja com altre. Perquè és poca broma, perquè parlarem d'un tema molt seriós i que, a més, ens afecta molt, perquè és bastant express. Perquè avui farem un monstre. Avui parlarem d'un veritable monstre, un criminal de guerra, un genocida, un tio que és execrable al 400%. I aleshores, estimats oïdors, ens direu, i és il·lustre? Pues mira, per nosaltres no, però es veu que avui en dia, amb els temps que corren, sí, i comprovat. Perquè està considerat, i a les proves me remito, un heroi per molta gent que el segueix reivindicant ara mateix com en els seus millors temps, que no van ser fa massa, cosa que es va poder comprovar fa... Aquest home va morir fa un mes i mig. No, no arriba, un mes i mig, un mes.
4: Sí.
24: Un mes.
4: I bueno, la que es va liar.
24: Li van fer un funeral d'estat, el van retransmetre en directe per la televisió, minuts de silenci a partits de futbol, manifestacions de dol, grafitis commemoratius a les ciutats de l'antiga Iugoslàvia. I sobretot això ho feia gent jove que n'hi havia nascut quan aquest salvatge va perpetrar les pitjors atrocitats del que és capaç un ser humà. I a més el lloen perquè el llegeixen a les xarxes socials. Més o menys, no sé si us sonarà a la cantinela del que passa aquí amb Franco, que hi ha una sèrie d'imbècils, per exemple, camp de l'Atlético de Madrid, amb braços en alt, i ara amb el tema de Ceuta, reivindicant a un criminal de guerra com Franco. I diem, com pot ser això? Com pot ser? Escolta, ara mateix, a un que no va morir fa 40 anys, sinó que va morir fa un mes, el segueixen reivindicant. Així que sí que cal fer aquesta mala bèstia, perquè anem pel pedregar i som idiotes.
4: Ara.
24: Parlarem, segons paraules de la gent que el va conèixer, com i ara citaré el periodista de la BBC, Alan Liddell, d'un tipus veritós, cínic, sàdic, arrossegat per la ira i la brutalitat, irascible, paranoide i desconfiat. Fins i tot alguna gent va arribar a dubtar de la seva estabilitat mental. Dues de les frases que el defineixen són, per mi, la millor manera de dominar un conflicte armat és atacar, i les fronteres sempre es tracen amb sang i els estats es marquen amb tombes.
4: Bo.
24: Cosa que va fer a la perfecció.
4: I cosa que és bastant veritat, per altra banda.
24: També és veritat. Parlarem d'un símbol del mal, d'un fanàtic perillós, un veritable fill de la gran puta, que si ara ell o algun dels seus seguidors es presentés a unes eleccions, trauria molts vots, com els treu Vox, com els treu Alternativa per Alemanya, com els treu Meloni, o aquest nou que han fitxat els italians, el Roberto Benacci, de Futuro Nazionale, o Oriols, o Netanyahu, gent que predica l'odi. Es tracta de Ratimir Mladic, més conegut com Ratko Mladic, també conegut tristament com el carnisser dels Balcans.

0: Doncs... Ratko Mladic, eh? Hosti, això ja són paraules majors, eh?
1: Ratko, com ha dit, és diminutiu de Ratimir i sí. Mladic.
2: Ratimir, que és la, la manera seria de dir Radomir.
0: Ah, sí?
2: Doncs Radomir.
0: Hosti.
1: I Mladic, que és malo, malo, malo, Mladic, Mladic, Mladic. Pues va néixer per desgràcia, perquè és una desgràcia...
2: S'ho podien haver estalviat, sí.
1: El 1942 o 43, en un llogaret de Bosanovici, en l'actual Bosnia-Segovina. Però al tanto que comença el dia geogràfic.
2: Sí, aquí tenim un problema.
0: Per què?
1: En aquell temps...
0: El lloc on va néixer ell?
1: Formava part...
2: Bosnia-Segovina.
0: Vale.
1: Formava part del efímer estat independent de Croàcia, que era un estat titella creat per Alemanya nazi a la Segona Guerra Mundial. El seu pare va ser un líder militar dels partisans de Bòsnia, que va ser assassinat per els Ustaši, croats aliats dels nazis quan ell comptava només 2 anys d'edat. Vull dir que va quedar orfe molt, molt petit. Ell, de gran, assegurava que els Ustaši havien matat a més de 100 parents seus.
2: Era una família extensa.
0: Sí, noi.
2: Després ho va ser menys.
1: El jove Mladic va deixar el poble amb 15 anys i què va fer? Es va allistar a l'exèrcit.
2: Sí, perquè ell creix en un ambient molt bèl·lic. Ell, quan ell s'allista a l'exèrcit i va creixent, Iugoslàvia estava unida i la dominava Tito.
0: Tito
2: era el que mantenia el pal de paio. Una salutació de Sonia Andols, que és la fan número 1 de Tito. I ell tenia com a base del seu sistema la unitat iugoslava, el socialisme autogestionari i l'estat multiètnic com a principals directius. No cal dir que això de l'estat multiètnic, Ratko Mladic, quan va tenir cert poder, s'ho va passar pel forro dels ous. De l'Acadèmia d'Oficials, Mladic surt el primer de la seva promoció amb una qualificació de 9,57. No. Des d'aquest moment, la seva ascensió a les forces armades va ser fulgurant.
1: Va rebre el comandament de les forces de l'autoproclamada República Sèrbia de Krajina, que és l'actual...
2: Ara estaria dintre de l'actual Croàcia.
1: Aquesta entitat, formada per àrees amb majoria sèrbia, dins del territori croat, com deien, va néixer com a resposta a la declaració d'independència de Croàcia. Es va convertir en referent de la població sèrbia en definir-se ell públicament com a defensor dels serbis de Krajina. Va recompondre un cos de l'exèrcit popular que s'havia vist molt afeblit per la deserció d'oficials d'origen croat o eslové que s'havien unit a la causa independentista de la seva república d'origen, clar.
2: Sí, allà ja sabeu que, bueno, els que tingueu una certa edat i no hagueu estudiat els últims anys, que es lia perdíssima als Balcans, el conflicte és terrible i ell es destaca com un líder temerari. És el general Patton d'allà, o sigui, molts el veuen com un heroi. Molts, per exemple, expliquen una anècdota de que ell anava amb un comboi militar i el bàndol rival, no sé si eren croats o eren bosnis, havien atrevessat un autobús amb bombes ficades dintre perquè esclatés, van parar el comboi militar i els artificiers van anar a desactivar-les. Mm-hmm. Ell, veient que trigaven molt, va dir, aparteu d'aquí, agafa, dona'm les tenalles, va anar i corta el cable rojo.
0: Què dius?
2: I amb 2 collons, i li va sortir bé. Llàstima, no, també es pot dir, ens haguéssim estalviat moltes coses, no? Després de la independència de Croàcia, arriba la independència de Bòsnia. Bòsnia declara un referèndum el 5 de març del 92 i el 24 d'abril següent, Mladic ja l'ascendeixen com a rang de tinent coronel general i el 9 de maig, tot molt ràpid, assumeix el comandament del segon districte militar de l'Exèrcit Popular Iugoslau a Sarajevo per reprimir la independència bosniana. Diguem-ne que bé, però aquí no ve amb piolines, no. Aquests eren criminals de veritat.
0: Estem en el moment en què Bòsnia s'ha declarat independent, estem a l'any 92,
1: sí, no? Sí,
2: I Mladic surt de la guerra a Croàcia i el posen a la guerra de Bòsnia.
1: Un mes després, d'aquesta, com deies, de la declaració d'independència de Bòsnia i Hercegovina, ell què va fer? Va ordenar el bloqueig de la ciutat de Sarajevo, tancant el trànsit tant de dins com de fora de la ciutat. I sobretot això és molt important i molt cruel, i el tall de
0: subministrament,
1: que d'aigua...
0: No podies menjar-te la paraula subministrament i tallar l'aigua i l'electricitat i funciona igual, eh?
1: I d'aigua i d'electricitat. Això va desencadenar en els 4 anys de setge de Sarajevo, el més llarg de la història de la Guerra Moderna. La ciutat va ser bombardejada i trets indiscriminats de franctiradors. Anaven per la població civil, com es demostra en una conversa interferida i gravada en la que se sentia Mladic ordenar a l'artilleria serbi-bòsnia intensificar els seus atacs sobre el suburbi de Belosuche, on, segons les seves paraules, no hi ha molts serbis. Mm. Aquí podeu matar molt, que no hi ha molts serbis, dèiem. Més de 10.000 persones van perdre la vida a la ciutat durant el seu setge, inclosos 1.500 nens.
2: Sí, era sobretot pels bombardejos i els franctiradors, que també hem descobert ara que la humanitat és tan generosa que anava gent d'altres països a fer safaris,
0: pagaven
2: a les tropes de Mladic perquè els hi deixessin disparar contra els nens i dones.
0: És increïble.
2: Que puntuaven més. La capital, Sarajevo, es converteix en un infern. Penseu que en aquell temps a Sarajevo es podia, ja tota l'antiga Iugoslàvia, es podia comprar un Kalashnikov per $200. Mm. Per $200. O sigui, no, amb $200 no entres al concert d'Oasis. Vale, amb $200. I una granada de mà costava $1.
0: Una granada? $1?
2: $1. $1. A tot $1, a tot $1, al xino de baix, podies comprar granades.
0: Per favor.
2: $1 era el que valia, en aquell temps de setge de Sarajevo, un ou.
0: Un ou?
2: Un ou fresc valia el mateix que una granada.
0: És increïble.
2: Vale. Mladic no es va quedar només massacrant bosnis a Sarajevo. Va anar també a atacar el que es coneixia com a, entre moltes cometes, zones segures. Que eren zones habilitades a la regió per la OTAN, que també va fer un paper bastant galdós, per poder acollir tots els refugiats de guerra que fugien del conflicte.
1: Clar, Mladic es va pixar en la ONU, i en la OTAN i en el que s'hi posés per davant. Això no sé si us sona, que sembla que algú és una mica genocida, es pixa una mica en la ONU, no? Tothom es va acollonir en fer front a la mala bèstia que deia no puc garantir la seguretat del UNPROFOR i els atacaré tant a ells com al seu centre de comandament.
2: A les forces de les Nacions Unides, eh? Sí, no sé si Netanyahu firmaria aquestes paraules.
1: Fent efectives les seves amenaces, va ordenar a les seves tropes prendre com a hostatges a 150 soldats de UNPROFOR. Llavors va telefonar de nou al general Rose anunciant-li que si la OTAN no interromp les seves accions, ni un soldat de la ONU sortirà amb vida. Aquesta situació es va repetir amb el setge sobre Bihać, on va capturar 500 soldats de UNPROFOR que van ser utilitzats com a escuts humans. Si us sembla bèstia, res comparat amb el que estava a punt de passar.
2: Sí, estigueu atents perquè les seves tropes van envair i ocupar les àrees de seguretat, segur que us sona, les àrees de seguretat de la ONU, Srebrenica i Zeva. A Srebrenica es trobaven més de 40.000 musulmans bosnians que havien buscat la zona de seguretat. Era una zona de seguretat pactada per les Nacions Unides i la OTAN, protegida per 450 cascos blaus holandesos. L'artilleria serbo-bosniana va aixafar-los i van fugir en desbandada. Els habitants de la ciutat, que ja hem dit eren 40.000, van fugir aterrits. I 20.000 van buscar refugi on havien d'anar, a la caserna de l'exèrcit de la ONU, dirigit pel general neerlandès, situat a la localitat Barri, a un suburbi, que es deia Potoçari, 6 quilòmetres de Srebrenica. Recordeu el nom molt important de Potoçari, perquè després ens farà vergonya, molta vergonya, a tots. I si no us fa vergonya, ja sabeu a qui teniu que votar.
1: L'11 de juliol, Mladic va recórrer els carrers de la ciutat. Davant una càmera de televisió, Mladic va sentenciar: aquí estem, l'11 de juliol de 1995, a la Srebrenica, Sèrbia, just abans d'un gran dia per a Sèrbia. Lliurem aquesta ciutat a la nació Sèrbia, recordant l'aixecament contra els turcs.
2: L'aixecament contra els turcs era de feia segles, eh?
1: Ha arribat el moment de venjar-se dels musulmans.
2: Mira, això també ho podrien dir ara mateix a Madrid, a la manifestació que estan fent.
1: A les 20 hores, a les 8... Mladic es va citar a l'hotel Fontana amb el coronel Thomas Karemans, comandant dels cascos blaus holandesos.
2: Allà li retreu els atacs aeris de l'OTAN i, segons testimonis recollits posteriorment per una comissió de recerca del Parlament neerlandès, davant de Karemans, degollen un porc per impressionar-lo. Abans de començar a parlar, li porten un porc i li tallen el coll al porc davant del coronel holandès. Coronel holandès es caga a sobre, accepta totes les exigències sèrbies, permetent fins i tot la foto de la vergonya. La foto de Karemans, el que havia de protegir els bosnians de Srebrenica, i juntament brindant amb aiguardent amb els militars, amb Vlad, com ha dit. Els mitjans de comunicació de tot el món difonen aquesta foto, amb la qual cosa es comença a veure que els pobres bosnians que estaven sota l'autoritat de Kerremans tenien la sentència de mort. La conversa entre tots dos, a més, la d'entre Kerremans i Mladic, es grava i es poden consultar, i es va sentir quan el van jutjar, i se senten amenaces que deixen el Soprano i els Corleone com a culanets al costat de Ratko Mladic.
1: Sí, per exemple, Mladic, després d'encendre's un puro, diu, he fumat molt últimament, li ofereix, prengui un, no es preocupi, que no serà l'últim que fumi. Això ja fa por, eh?
0: Una manera d'arrencar.
1: No et mataré avui. Després, Mladic també va visitar l'acampament de Pochushari, on va tranquil·litzar els refugiats. Els va tranquil·litzar i els va dir que anaven a ser traslladats en autobusos cap a una zona de control bosnià. També va repartir caramels entre els nens mentre la televisió sèrbia gravava el moment. Allah no pot ajudar-los, però Mladic sí, va dir la càmera.
0: Increïble.
1: Segons un testimoni, quan les càmeres van deixar de filmar, el seu gest es va endurir i va ordenar la separació dels refugiats.
2: Sí, aleshores, ja sabeu, van separar els homes de les dones i els nens i van començar la pitjor massacre perpetrada a Europa després de la Segona Guerra Mundial en assassinar 8.100 homes en uns fets, òbviament, jutjats després com a genocidi. Aquest un testimoni presencial que va sobreviure va declarar que Mladic va supervisar personalment l'execució de tota aquesta gent i que no es va retirar fins a comprovar que cap dels afusellats es movia. Recordeu, això va passar a Potocari. Recordeu que aquest nom torna a sortir.

0: la cançó preciosa de Bono, no? De U2, sí. Que es diu Miss Sarajevo.
1: Ja, que és que això ve a col·lació, perquè, òbviament, ja estava clar que no era un heroi de guerra, no? Era un criminal de guerra. Tot i com ara veurem, la cosa es torna a posar en qüestió. Però en aquell moment, les conseqüències van ser terribles. La seva filla, Anna, que era estudiant de Medicina a la Universitat de Belgrat, es va suïcidar als 23 anys d'edat, el 24 de març de l'any 94. El tribunal va determinar que la jove s'havia disparat al cap amb una arma propietat del seu pare. Algunes informacions van assenyalar com a causa del suïcidi que Anna havia estat exposada a informacions que no coneixia sobre les guerres iugoslaves en un recent viatge que havia fet a Rússia. És a dir, no sabia, l'havien mantingut una mica fora de la informació i no sabia el que havia passat. Les seves amigues van afirmar que el seu suïcidi es va deure a la lectura d'un exemplar de la revista Nin, res a veure amb l'Òscar, que descrivia el seu pare com un assassí. Aquest fet a Vladik el va afectar molt i la seva fama de carnisser el perseguia. Era un llast pels serbis.
2: Sí, políticament ja no convenia tenir a Mladic com a aliat, com a executor de la destrossa. I el president serbo-bosnià, una altra perla important, Radovan Karadzic, va anunciar la destitució del seu càrrec per assumir ell personalment el comandament de l'exèrcit. El va culpar, va posar com a excusa la pèrdua de dos importants enclavaments serbis a Bòsnia i ho va utilitzar com el pretext per anunciar un sorprenent canvi en l'estructura del seu exèrcit, degradant a Mladic a un discret lloc d'assessor. Però què va passar? Que Mladic s'havia fet, el monstre s'havia fet massa gran. No va acatar la destitució i va buscar el suport dels militars i del poble serbi-bosnià, aconseguint que Karadzic es veiés obligat a rescindir la seva pròpia ordre. 18 generals del comandament de l'exèrcit serbo-bosnià van comunicar que només acatarien ordres de Mladic i no acceptaven la decisió presa pel seu president.
1: El 8 de novembre de l'any 96, la presidenta de la República, Biljana Plavsic, complint amb els acords de Dayton, va forçar Mladic a abandonar el seu lloc, encara que aquest va continuar rebent una pensió fins al novembre del 2005. O sigui, estem parlant gairebé 10 anys més. Després de la guerra de Bòsnia, Mladic es va traslladar a Belgrat, on va viure en un suburbi de classe alta protegit per Slobodan Milošević. Segons un dels seus despatxes, fins al 2002 va fer una vida relativament normal, acudint a partits de futbol i a restaurants. El 25 de juliol de l'any 95, Mladic va ser imputat en primera instància pel Tribunal Penal Internacional per la ex-Iugoslàvia, acusat de càrrecs de genocidi, crims de lesa humanitat, crims de guerra. Però ell, tan panxi!
2: Al febrer del 2006, un informe d'intel·ligència militar sèrbia que es va filtrar a la premsa va revelar que Mladic s'havia ocultat en instal·lacions militars, que el protegia el propi estat, fins al 1 de juny del 2002, quan l'Assemblea Nacional de Sèrbia va aprovar una llei que obligava a cooperar el país amb el Tribunal Penal Internacional de la Haia. El llavors general en cap de l'exèrcit de Iugoslau, Nebojša Pavković, va demanar a Mladic que abandonés les instal·lacions, nen, que això ja canta, on s'allotjava, i que eren a Povlen, prop de Valjevo. Després de la qual cosa, els organismes militars serbis van dir que ja l'hem perdut el rastre, s'ha escapat i no sabem on és. El 2006, però, la fiscal en cap del Tribunal Penal Internacional, Carla Del Ponte, va instar el govern serbi a buscar-lo i que deixessin de posar excuses sense més demora. Si semblava el jugador del Madrid aquest que viu a Florida, sí, i que posa coses i que sí, no troba la justícia.
0: No el troben mai.
2: No el troben ja. Carla Del Ponte, la fiscal del Tribunal Penal Internacional per Crims de Guerra, en el seu llibre The Hunt, La Caça, assegura, per exemple, que era tan flagrant això que es va assabentar, després de que passés, que ella es troba un dia a l'ambaixada de Suïssa a Belgrat, mentre Mladic sopava tranquil·lament a un restaurant anomenat Milosev Konak, només a 5 minuts de l'ambaixada on estava ella, i ningú era capaç de trobar a Mladic a Serbia. Ningú el volia entregar. Clar. Per què? Perquè era un heroi.
0: Ha de ser fort, que tu estiguis perseguint un criminal, el tinguis a 5 minuts...
2: A 5 minuts sopant en un restaurant.
0: I ningú te'l porti.
2: No estàs perseguint-lo tu, l'està perseguint,
0: sí,
2: tot el món.
0: Tot, se suposa, sí.
1: Bueno, Heroes era cançó que, finalment, l'accés de Sèrbia a la Unió Europea va ser condicionat al lliurament al Tribunal dels Criminals de Guerra i es va produir la captura i extradició per les autoritats sèrbies de Karadzic el juliol del 2008. Però la de Mladic suposava realitzar una operació extremadament perillosa, ja que ahir tenia a la seva disposició guardaespatlles armats disposats a defensar-lo fins al final, fins a la mort. I les sospites de que disposava d'infiltrats en el servei secret serbi...
2: Home, tu diràs.
1: Sospites. Fins que Boris Tadic, president de Sèrbia, va anunciar la seva captura al migdia del 26 de maig de l'any... Perdó, de l'any 2011. Reacció. Decenes de milers de manifestants es van concentrar en protesta per l'extradició de l'exmilitar. Carla del Ponte va admetre jutjar-lo a Belgrad és impensable. Continua sent un heroi.
2: Mladic va ser sotmès a quan el detenen, el sotmeten a proves d'ADN per confirmar la seva identitat, ja que portava documentació falsa sota el nom de Mlido Komadic. Molt similar fonèticament a Ratko Mladic. No s'ho va currar molt amb el mal nom. Mladic va ser localitzat, no el van trobar a Laos com al Roldán, no. A la localitat de Lazarevo, a 80 quilòmetres de Belgrat. I malgrat portar dues pistoles, no va oposar cap resistència a la seva detenció. Es trobava a casa d'uns familiars, a sobre estava a casa d'uns familiars, sí, no era molt difícil trobar-lo, i la família va informar que no el podien detenir perquè estava muy malito, estava molt malament de salut, havia sofert dos infarts cerebrals que li havien ocasionat la paràlisi de la part dreta del cos i una important incapacitat en la parla.
0: Llavors no servia per rendre'l.
2: No, al tribunal ells van dir que això era un atemptat contra els drets humans i que com anaves a detenir el rat, com l'ha dit. No obstant, el tribunal va dictaminar que concorrien les condicions requerides perquè l'acusat fos extradit al Tribunal Penal Internacional i l'el van endur a la Haia.
1: Que sembla ser que estava fent un zaplana.
0: Què vols dir? Ah, pues sí?
1: Que no estava tan malalt, sí, ah, sí. Això que estava mig paralitzat i sense parla va demostrar-se que era una trola per impedir l'extradició quan entrava a la sala del Tribunal de la Haia somrient i aixecant els polses enfront de les càmeres que gravaven la sessió.
0: Molt malament estava, eh?
1: Sí, sí, fent així. I després de ser-li llegides les acusacions formulades contra ell. Mladic les va qualificar de repugnants i monstruoses. I durant la lectura de la seva condemna a cadena perpètua, l'acusat va ser expulsat de la sala després de començar a cridar i amenaçar el tribunal. Vull dir, paralitzat no estava.
2: I sense parla tampoc estava. Des del dia de la seva detenció hi va haver manifestacions pel seu alliberament a tota Iugoslàvia. Però res comparat, i això és el que és més greu. Perquè, mira, jo havia passat la guerra...
0: Perquè la detenció has dit que és l'any 2011, dius? Aproximadament, sí.
2: Sí.
0: I clar, això ha passat com a mínim 15 anys després.
2: 2011. Sí, però és que fa un mes el va morir.
0: Que clar.
2: Va morir el passat 27 d'agost. Sí, demà farà un mes. El seu cos va morir a la presó a la Haia. El seu cos va ser traslladat a Belgrat amb un avió enviat pel govern de Sèrbia. El va acompanyar en l'avió el ministre de Justícia, Nenad Vujic. Va ser enterrat a Belgrat el 7 de setembre, fa 19 dies, després de ser homenatjat per milers de persones amb una cerimònia retransmesa en directe per diverses televisions sèrbies, en la qual va ser el seu ferat va ser portat per 6 membres de l'exèrcit serbi. Aquesta exaltació de la seva figura va provocar una condemna internacional, però condemneta, diguem-ne. Però és que, a més, a l'endemà, durant el derbi de Belgrat, que es jugava, començava la temporada de futbol, van jugar l'Estrella Roja i el Partizan, el clàssic de Sèrbia. Dos equips que s'odien a mort, que tenen uns ultres bastant xungus, però que es van posar d'acord amb una cosa, en guardar un respectuós minut de silenci en memòria de Ratko Mladic. Els ultres de l'Estrella Roja, a més, i aquí és on es deia que us en recordessis de la paraula, van exhibir una pancarta, un tifo, a tot el fons del seu estadi, amb la inscripció Pravac Potocari, que vol dir cap a Potocari, que és l'ordre que va donar Ratko Mladic durant el 95, quan va dir als seus homes anem a Srebrenica i anem a acabar.
0: És increïble.
2: Encara passa.
1: Sí, això fa no res. Avui dia, molts serbis, és que la veritat, continuen veient-lo com el seu protector, com un sant que va defensar els serbis durant la guerra. La veritat és que ocupa un lloc especial en la mitologia del país a causa de la forma en què generacions de joves serbis han estat adoctrinats amb els relats del seu heroisme durant la guerra que escandalitza i va escandalitzar mig món. Davant això, la professora Olivera Simic va escriure un article en el que, obro cita, crec que és important assenyalar que no era un psicòpata. Caracteritzar-lo d'aquesta manera minimitza la seva responsabilitat penal. Humanitzar algú condemnat per crims de guerra i genocidi resulta incòmode per molts, ja que es corre el risc de restar gravetat als seus crims i a la seva culpabilitat. Ni Mladic ni cap altre criminal de guerra condemnat ha expressat mai remordiment ni ha admès els seus crims davant de les famílies de les víctimes.
2: Però això és, ja pots cantar missa, perquè molts serbis segueixen sense creure que això sigui cert. El 2024, milers de serbis bosnians van sortir als carrers de Banja Luka per manifestar-se contra d'una proposta de resolució de la ONU que volia commemorar el genocidi de Srebrenica. El Parlament bosnià també va aprovar un informe en el qual es nega que el genocidi hagi tingut mai lloc. El 2021 es documenten i denuncien cada any a Bòsnia desenes de casos de negació del genocidi en declaracions de representants polítics, de mitjans de comunicació, de youtubers, d'influencers, d'institucions, xarxes socials, etc. A pesar que la llei ho prohibeix i no passa res. A Sèrbia és molt habitual, a més, pel carrer trobar botigues i llocs al carrer, mercadillos, on s'exposen samarretes, carcasses per a mòbils i fins i tot mitjons amb la imatge de Mladic o de Radovan Karadžić. Sí, senyors, com aquí, que també hi ha carcasses amb Franco i amb José Antonio i amb tota aquesta gent. O murals graffiti homenatjant a Radko Mladic. Hi ha un molt famós, per si aneu a Belgrat, al carrer Genoseva, en el centre...
0: Que el deus haver vist tu, no?, en alguns d'aquests viatges per la feina.
2: Al centre de Belgrat, que uns activistes van intentar retirar-lo o pintar damunt, i què va passar? Va aparèixer la policia i va detenir a tots els que intentaven tapar aquest grafiti.
0: És que era el món al revés, no?
2: Sí. Potser no estem tan lluny d'això. Reflexionem-ho. I la setmana que ve ja ho farem gràcia.
0: No, però Radko Mladic, un personatge que, evidentment, un assassí i un criminal de guerra, però, com deies, homenatjat fins fa 15 dies a la seva Sèrbia natal.
2: I la UEFA, a més...
0: Hombre, a veure, què va fer la UEFA ja?
2: Li va donar a Belgrat la seu de la final de la Champions femenina d'aquí 2 anys.
0: Ah, mira que bé.
2: O de l'Europa League.
0: Com a regalet.
2: Després de treure... O sigui, el dia en el mateix estadi, després de treure la pancarta infame de Pravac Potoshari, que és, com dient, anem a assassinar, no assassinar, ho fem un genocidi, i que se n'enorgulleixen d'això, els premies amb una final europea. Visca la UEFA.
0: 11 i 18 minuts.
2: La UEFA està presidida per Šeferin, que sí. En teoria hauria de ser absolutament contrari. Bueno,
1: però mai se sap.
0: Però hi ha coses que pesen més.
2: Es va cindir de l'antiga Iugoslàvia.
0: Hi ha coses que pesen més a vegades. 11 i 19 minuts, execrables, gràcies.
1: Jo vaig a dir subministrament 100 vegades.
0: Sí, subministrament. Adéu-siau. Sauf les aveugles, bien entendu. Ara tinc una mica de nervis, perquè, clar, tota la setmana tothom amb la bola negra amunt i avall, la bola negra, què passa,
2: que està molt atent, què diuen aquests.
0: Doncs, de seguida, en aquest estudi, la decisió dels pantalleros que els hi ha semblat la pel·lícula de la bola negra dels Javis.
3: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
4: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
5: Històries de rentar la roba amb Detersolin.
6: Maria, ja sé com podem estalviar aigua a casa.
7: Ah, sí? Com?
6: Rentant la roba amb Detersolin Mixto, que permet omplir la rentadora amb roba blanca i de color sense problemes.
7: Caram, Marcel, sí que en saps de neteja.
5: Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
8: I allà, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
9: Demà? Impossible, mort. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
8: I allà, no dius pas podem tot?
9: Sí, que puc, sí, sí que puc.
10: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
12: Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
13: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
12: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
13: Patrocinat per La Vanguardia.
14: Si vols fer la compra bé, tant a carrer.
15: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb el 3x2 en el iogurt grec natural o natural lleuger Carrefour al pack de 6. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 12 d'octubre a Carrefour. Entra a la nostra app i juga a la ruleta on sempre guanyes.
16: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
17: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
16: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
18: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
16: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
19: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
16: I tu? Ets un d'ells?
20: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
21: RAC1 Podcast.
20: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Hi ha coses que passen només al cap de setmana.
22: I ara els pantallejos!
20: Els dissabtes i els diumenges a les 7 del matí. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
22: Je suis fou!
20: Territori cap de setmana.
22: Nunca se va del todo.
0: No podeu ser més cabrons, perdó.
1: Som bastant malparits.
23: No, perdona, perdona, sí que ho podem ser.
0: Favor.
23: Sí que podem.
1: El Toni és infinit, o sigui, no té un llindar per ser cabrons. És a dir, és infinit.
0: Ja.
1: Pot ser-ho sempre més.
0: No hi ha sostre,
1: no hi ha sostre. No hi ha sostre.
23: No, la gent que em coneix sap que sempre puc anar una mica més lluny.
0: Està bé, està bé. Bueno, 11 i 23 minuts.
23: Estàs nerviosa,
0: no? No, nerviós, no.
23: No, perquè saps que avui pot haver-hi polèmica.
1: I excitació.
0: No polèmica. A veure,
23: et
0: diré una cosa. Hi ha un guió aquí ara.
1: Sembla un matrimoni.
0: Una cosa. No em sembla negatiu que s'estigui parlant tant d'una pel·lícula.
23: A mi tampoc. Et diré el, et
0: no
23: diré...
0: em sembla negatiu que hi haguessin cues per accedir als cinemes.
1: Jo vaig flipar, Xavi, vaig flipar.
23: No,
1: feia temps que no veia un cinema tan ple de gent i amb tanta excitació prèvia a la pel·lícula. Vaig arribar bastant abans i hi havia cues de gent per comprar les crispetes. T'estic parlant de 20 minuts abans
23: de la bola negra.
1: De la bola negra, clar. Sí,
0: ara parlarem, moment, però no avanci res,
23: no,
0: el que et sembla.
23: Res, no. A mi el que m'enerva una miqueta, i crec que ens podíem haver estalviat, és aquesta radicalització absoluta dels bàndols. O és frases com, si t'agrada el cinema, t'ha d'agradar la bola negra, que és una de les frases més absurdes que he escoltat a la meva vida. Et diré que et pot agradar molt el cinema i pot no agradar-te la bola negra, i dos, no passaria res, i també que et pot agradar molt el cine, et pot agradar molt la bola negra, i tampoc passaria res.
0: Correcte.
23: Però a mi tota aquesta... Hòstia, gent posant... Sí, gent posant fils...
0: Però fixa't que això...
23: Demoníacs, gairebé. Calma't.
1: Sí, sí que és veritat que hi ha com una divisió, i sembla que no hi ha punt intermig.
0: Però això feia molt de temps que no passava.
1: Sí.
0: Ha passat, altres vegades.
1: Ha passat.
0: Però
1: ha
0: aquest nivell a Espanya no estic tan segur.
23: Va passar Nolan.
1: Sí, però Espanya...
23: Com que no era, com que no era una pel·li espanyola, doncs ens hem estalviat tota la part anglosaxona, que era una polèmica bestial, perquè si la pel·lícula era woke i no sé què, no sé quantos.
0: Per cert.
23: I amb aquesta tenim una part gairebé igual, de polèmica sobre la col·lectiva.
0: Una cosa, Toni, és que la gent no sap que mentre està dient tot això està tallant una mena de pastís, sí, que jo estic al·lucinant. Què has portat aquí?
1: Un pastís,
23: Mira, el nostre amic Cristian La Rosa de Lotus Roasters, que té una botigueta meravellosa a Gran Via en Bailén,
1: la millor xocolata artesana de Barcelona, amb diferents.
23: Fa una xocolata increïble i un cafè increïble, i ens ha regalat un pastís, que és el pastís que serveixen a l'hora del te al Ritz.
1: Que és el que ens mereixem. És el que ens mereixem.
23: I que és espectacular. És un pastís de xocolata amb una... Bueno, és que jo no sabré explicar-ho bé. Només us diré que el proveu. Tens un trosset aquí, el que vas que Blai vol que t'ho menys amb les mans perquè és un porc.
1: Blai vol que t'embrutis.
23: Blai és un porc.
0: No, jo no el provo encara, el provaré la publicitat.
23: I és, de veritat us ho dic, és...
0: Però fa una olor...
23: No, és un espectacle... És que li hem
0: Mira,
23: fet una foto...
0: Diré a la gent, des de casa, que el que sembla, quan el veus, és que és un pastís com si fos un pa de motlla.
23: Sí,
0: és forma de pa
23: és
0: de
23: aquest
0: motlla.
23: El Marvel... Saps,
0: ah, això.
23: El pastís aquest que té com la xocolata, sí, fa forma dins,
0: sí,
23: de la...
0: Sí, fa com si s'hagués filtrat.
23: Correcte,
0: fa
23: com si el xocolat s'hagués, sí, infiltrat dins del, exacte, propi pan d'Espanya, que diuen a Itàlia.
0: Pan d'Espanya, en diuen,
23: això? Això li diuen el bizcocho a Itàlia.
0: Carai.
23: El pa de pessic.
0: Sí.
23: No?
0: I això que... I aquestes... aquests fruits secs, que
23: amalletes.
0: Són? Amalletes.
1: Sí, com un crocanti, no?
0: Sí, noi.
1: Els fruits secs són molt sants.
23: No,
1: eh?
0: Bueno, una cosa.
23: Us aparteixo...
0: Com que estic salivant.
23: Bestial.
1: Llema públic.
0: Necessitem anar a la publicitat.
2: El Blai també, eh? El Blai...
0: La bola negra ha agradat o no ha agradat, de seguida. Però abans he de recordar també una cosa. I és que d'aquí, re, 3 setmanes torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro, diumenge, dia 18 d'octubre, apunteu-vos a l'agenda, la 11a edició de la cursa de RAC1 amb un escenari fantàstic a la Costa Brava. Per tant, correreu davant del mar, 5 quilòmetres per llocs emblemàtics de Platja d'Aro, amb un dia d'esport i de ràdio, amb les cares conegudes de RAC1 també. Hi ha les inscripcions obertes, no trigarem a tancar-les d'aquí uns quants dies. La cursa de RAC1.cat, podeu apuntar-vos-hi per anar a córrer a Platja d'Aro, amb el patrocini de l'Ajuntament de Castelldaro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC, Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Dia lliure amb Xavi Bundó.
4: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
24: A Matlle Origen et proposem una compra rodona. A més d'omplir el teu cistell, pots ajudar a impulsar la investigació contra l'Alzheimer. Fins al 14 d'octubre, quan passis per caixa, participa en l'arrodoniment solidari a favor de la Fundació Pasqual Maragall. Petites diferències que ho poden canviar tot. A Matlle Origen, el gust és nostre.
25: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
26: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
27: RAC 5, 4,
28: 3, 2, 1.
27: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'11a edició de la cursa de RAC 1.
29: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castelldaro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
27: Us hi esperem.
30: Mira, ja ve, recta final.
31: Mare de Déu.
27: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
32: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
33: Un autèntic bochorno.
29: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
27: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
29: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
27: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A RAC1, Via Lliure. Cada cap de setmana el programa líder de Catalunya amb Xavi Bundó. Via Lliure, territori cap de setmana.
0: Pràcticament 2:15 del matí. Això és boníssim.
2: Increïble. Aquest pastís és una bogeria.
0: Boníssim,
2: de veritat.
0: Va, fotem-li o no?
2: Fot-li.
0: Mira, va ensenyar els horaris en punt. 2:15.
34: Ei! Amunt, Catalunya! Vinga, ja! Motivats, eh, Toni? Amunt, eh?
35: Mira. Ròtules?
34: Ròtules amunt, Toni. A veure com ho fas. Toni, estàs bé? Vés a la merda.
0: Blai Morell, bon dia.
35: Bon dia, Xavi.
0: Òscar Broc, bon dia.
2: Bon dia.
0: Toni García, bon dia.
36: Bon dia. Ja, sí.
0: Bueno, home.
36: No,
0: sí, que s'ha trencat la...
36: La litúrgia.
0: Ja està. Yeah. La Noe no la tenim per aquí.
35: No.
36: Però ha enviat una nota de 8 minuts per banda de la bola negra.
0: Volia ocupar tota la secció la Noe sola, no?
36: Jo la faré jo.
0: T'ha fet... amb una nota de veu de dos minuts, ja pobra, podria expressar-se més que el que li deixeu expressar normalment en l'exeu, però bueno.
36: Ets tan fals.
34: Va, hòstia, te'ns acaba.
36: Escolta, en realitat és una cosa increïble.
0: Em salto qualsevol altra cosa, perquè el tema de la setmana, no hi ha cap dubte,
36: totalment.
0: Feia molt de temps que no vivíem una cosa similar, això és així. Uh-huh. És una pel·lícula que ve ja carregada de premis de casa, que s'estrena amb uns números que ara no sé si els tenim per aquí, però els podem repassar, i són una bestiesa, uh-huh, i que genera una conversa pública descomunal. És La bola negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi.
5: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.

0: Ei, quant fa que no renoves casa teva?
1: A la Sénia, País del Moble, trobaràs 20.000 metres quadrats plens d'inspiració.
0: Preu i qualitat.
1: Renova la il·lusió. Renova la teva llar a la Sénia, País del Moble.
0: Si ho somies, ho fem realitat.
2: 205 cavalls i només 4,3 litres?
3: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: Que no m'havia passat mai a Barcelona des de feia molt de temps. Vaig veure un cinema ple. El 80% del públic era jove. Estic parlant de que jo era el jaio d'aquella sala amb dues o tres persones més, perquè vaig estar fixant-me. Vaig estar fixant-me.
6: Però és molt interessant això, perquè conjuga una sèrie d'elements molt interessants, que és la temàtica, tota la campanya que s'ha fet, que és espectacular. O sigui, no es podia fer una campanya millor.
7: La millor campanya de màrqueting per una pel·li espanyola probablement des de temps de Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar.
6: És una bestiesa.
5: De fet, Xavi, comentàvem amb el Toni l'altre dia que la sensació que tenim és la mateixa que tenim ara amb els concerts, per exemple, de Bad Bunny, que hi ha un FOMO que s'ha traslladat al cinema i això abans jo no ho havia vist.
6: No hi ets.
5: Tothom l'ha de veure.
7: És que has de ser partícip de la conversa pública i no pot ser-ho si no l'has vist.
5: Et quedes fora.
6: Això és increïble. I si et passa en una pel·lícula, és el Jack pot, absolut, no?
5: Absolutament. O sigui,
6: és perfecte.
7: Et menges si estàs una de xarxes o fins i tot si veus el telediari.
6: Què conjuga? Un moment polític determinat, per tant, parlem de la Guerra Civil, dels morts del franquisme, que això connecta amb sèrie de persones, parla de l'homosexualitat i, per tant, de la reivindicació d'una sèrie de generacions de forma molt directa. Hi ha personatges molt pop. Els Javis tenen una connexió amb el públic jove espectacular. Guitarrica de la Fuente, connexió
5: molt intel·ligent. Aquesta elecció a mi em sembla la més intel·ligent de la pel·lícula, perquè és una força increïble la d'aquest nano.
7: És el millor, i aquest xaval, si vol, podrà ser un actor.
5: Serà un gran actor.
7: Espectacular, perquè és el que jo crec que els altres...
6: Espera, però no entris encara.
7: No.
6: I acabo amb la reflexió.
7: No estan a l'alçada, simplement.
6: I acabo amb la reflexió. Li ha sortit tot perfecte, perquè, evidentment, a sobre vens amb el cartell de pel·lícula guanyadora. O sigui, de pel·lícula que guanya premis a fora, que està candidata als Oscars.
7: Sí.
6: No, per tant, o sigui, el camí és una autopista per a l'èxit. Això, sens dubte. I a sobre, generes aquesta conversa i la sensació majoritària és que ha agradat fins i tot a gent que normalment no li agrada res, doncs, hosti, genera, vaja, una cosa tremenda. Què n'opineu vosaltres? La Noe, que no hi és, però s'ha vist amb la necessitat de dir si li ha agradat o no li ha agradat La Bola Negra.
8: Hola, bon dia. Aviam, jo el primer que haig de dir és que, tot i que, com sempre, La Bola Negra és una pel·li que et pot agradar més o menys, però no crec que pugui dir-se que és una mala pel·li. O sigui, per mi suspendre aquesta pel·li, jo no ho entenc. És una pel·li ambiciosa en el bon sentit de la paraula, està molt ben pensada, hi ha moments que m'han semblat meravellosos, aconsegueix emocionar en el seu tram final i té una fotografia i una posada en escena que estan genial. Jo la vaig gaudir molt, però tinc els meus pros, perquè com sempre que surt una pel·li d'aquestes característiques amb opinions molt extremes, em fa l'efecte que la gent oblida l'escala de grisos. I és una pel·li que em sembla excessiva per moments. Hi ha escenes que juguen... que això m'agrada, eh? Hi ha escenes que juguen amb la virilitat i amb l'homoerotisme i m'agrada aquest punt tan juganer de la pel·li, però hi ha moments que això queda com un pegot i sí que li resta una mica de força al conjunt. I de nou, és una pel·li massa llarga. Jo no sé què passa, que totes les pel·lis em semblen massa llargues. Aquesta amb dues hores i mitja jo crec que es passa. Si haguessin sapigut tallar una mica més, potser hauria estat l'obra mestra que molts diuen que és, perquè té els ingredients. Per mi no arriba a ser una obra mestra, però sí que em sembla una molt bona pel·li, perquè té una història molt ben trobada, amb aquesta excusa de les pàgines perdudes i amb la figura real de Rapunt, han fet un what if, que es diu. Per tant, jo l'he gaudida i a mi sí que m'ha agradat.
6: Oita.
5: Doncs, coincideixo bastant amb ella.
6: Coincideixes bastant.
5: Potser no soc tan opinit.
6: Mira, abans que em diu exactament, literalment, a tu t'ha agradat la pel·lícula?
5: A mi m'ha agradat.
6: Val. Toni, a tu t'ha agradat la pel·lícula?
7: Sí, no em sembla, crec que no es pot dir que sigui una mala pel·li, amb això estic molt d'acord amb la Noé.
6: És la millor producció dels Javis, per tu, fins ara, pel que has vist?
5: Home, clar, per...
6: No, no, perquè jo ha sigut molt crític moltes vegades amb
7: productors dels

0: Javis.
1: No entro mai. A mi el que m'agrada més dels Javis segueix sent Paquita Salas.
2: A mi també.
1: Crec que segueix sent la cosa més fresca, més dinàmica, més divertida que han fet. Les altres coses em sembla que sempre se'ls va el plomer una miqueta. Tenen un punt conservador que a mi m'emprenya. I després crec que ells són molt conscients, o sigui, s'autoperceben com a autors, i això és una cosa que a mi sempre m'ha molestat molt. O sigui, t'han de percebre els altres com a autor. Que ho facis tu és un error.
0: No la pots dir una mala pel·lícula, per tant, no, t'ha agradat?
1: No, en absolut.
0: I...
1: En absolut. L'únic problema que tinc és, però... ja després entrarem,
0: okay.
1: Primer, que és llarguíssima, i després que hi ha moments d'una pompositat extrema que a mi em treuen de la pel·li. Mm-hmm.
0: Jo diria... cada dels quatre, i per sorpresa meva, la persona que més li ha agradat la pel·lícula és el Blai.
2: Sí.
0: Pot ser o no?
3: Crec que sí.
0: A tu directament no et va agradar? O...
1: Digues quantes estrelles, però... Blai. Quantes estrelles?
0: Van caure dues estrelles.
3: Dues estrelles.
0: Del Blai.
1: Hòsties.
3: Dues. O sigui, seria un 4 de 10.
0: Però això vol dir que tu no vas entrar en la pel·lícula en cap moment, o gairebé.
3: Reconec que té alguna cosa bona, però no.
0: Ostres. Uau.
2: Jo sí que vaig... Bueno, jo és que, per mi, la primera hora...
1: Els Javis estan agafant
2: l'AVE. Per mi, la primera hora i quart de la peli, per mi, és brutal. És a dir, en el sentit que et pot agradar més o menys l'estil, el que estan explicant, com utilitzen els recursos que utilitzen, però la peli t'atrapa des del primer moment, té un començament increïble, boníssim, amb unes escenes de devastació d'un nivell alt, crec jo, i la pel·lícula et manté atrapat, tot i que de vegades les anades i vingudes en el temps et descol·loquin una mica, tot i que al final sí que aconsegueixen donar-li cohesió.
0: Mira, al Boyero li vaig llegir, i clar, jo no entenia molt bé, i us ho volia preguntar, això, que s'havia perdut amb l'estructura en algun moment i que no li veu... que ha sigut realment un problema, però que és possible.
2: Tampoc és tan complicat, eh? És a dir, perquè jo vaig sentir aquesta declaració, vaig dir, ui, no entendré res, i no, realment, jo crec que s'entén bastant. El que sí que hi ha un moment, hi ha una línia temporal que et desconcerta, perquè no saps ben bé què està passant. Fins que al final s'explica d'on ve aquesta línia temporal. No hi ha més.
3: Hi ha una cosa que es diu transició en el cinema, per passar d'un temps a un altre sempre la pots fer servir. És un recurs que tenen molts cineastes i que ells... no sé per què, no l'han fet servir en aquesta pel·lícula. I jo crec que hi ha moments...
0: Voluntàriament,
3: que li anat,
0: no? Estilísticament.
3: Que li hauria anat bé a la pel·li.
2: Jo admiro... primer, que és una pel·lícula desacomplexadament ambiciosa en el sentit de que és una pel·li que vol guanyar premis i que no s'amaga, és a dir, que va de cara. És a dir, tu ja saps que tot el que estan fent hi ha un excés d'imatges simbòliques, un excés d'imatges...
1: muntanyetes.
2: Perquè es quedin gravades a la retina de l'espectador. De vegades es passen de frenada, però la intenció de la pel·li és aquesta. És una pel·li molt ambiciosa i ells jo crec que tenen els recursos perquè la maquinària que està tan complicada funcioni almenys durant la primera hora i mitja de pel·li.
0: Què és el millor per tu de la pel·li, Broc?
2: Per mi el millor de la pel·li és com et fiques a dins de la pel·li des del començament, l'ambientació, els mitjans dels quals han disposat per crear les diferents èpoques de cada línia temporal. M'agrada molt Guita Rica de la Fuente, o sigui, cada cop que surt ella a pantalla, tot el cinema callava.
0: Què és fa Guita Rica de la Fuente? Quin és el personatge?
2: Ell és un soldat feixista, és que no sé si explicar-ho, que té un romanç amb un altre soldat. Té un romanç amb un altre soldat.
0: Però vull dir, no és Lorca, no és...
2: No, que va. De fet, Lorca triga bastant a aparèixer a la pel·lícula, si malament no recordo, surt al final.
0: I el famós Rapun és Bernardó.
2: És, no? Sí, exacte.
0: Miguel Bernardó.
2: Jo crec que ells tendeixen a subratllar massa el missatge que volen enviar. Suposo que això és un error de gent que està començant. Això és bastant comprensible, però de vegades tens la sensació de que trepitgen una i altra vegada el mateix missatge. Sobretot al final, quan es posen més poètics, l'escena de la muntanya, a mi això em sobra. És a dir, ja he entès el que ens volen dir. Ja ho veureu. Ja he entès el que ens voleu dir. No cal posar-se tan transcendents. Jo crec que al final la pel·lícula es fa un pèl massa llarga, i si haguéssim prescindit de tot aquest embolcall oníric, poètic, a mi se'm va fer un pèl llarga, sí.
0: Un pèl?
2: Home, estan llargues, sí. No, un pèl no. Se m'han fet més llargues altres pel·lícules, Blai. No, de veritat.
1: O sigui, per mi li sobren 50 minuts.
2: L'última mitja hora, jo crec que amb l'última mitja hora la pel·lícula... Li falta una mica de concreció, però... Tot aquest excés, que per exemple es tradueix a l'escena de Penélope Cruz, que és pur excés, és una de les escenes més destacades de la pel·li, per mi de les millors, i és pur excés, és los Javis deixant-se anar.
0: Però que no ho estàs dient en negatiu.
2: No, ho estic dient en positiu. Ara, a vegades jugar amb aquesta línia, de vegades es passen, i es passen a moltes escenes. El que diu la Noé, per exemple, que em sembla bé, però les escenes homoeròtiques que et posen allà enmig de sobte, dius, ostres, és realment aquesta escena contemplativa d'aquests nois amb els despullats, soldats... Ja sé que m'estàs dient que a l'exèrcit també va haver-hi persones homosexuals, però no cal entrar en aquests jocs com d'autor, que jo crec que són innecessaris.
1: Hi ha una sèrie de subratllats
2: subratllen
3: però amb rotulador són, molt gruixut.
1: Que són, això és el que anava a dir, que són molt gruixuts, que són absolutament necessaris. I per mi, el pitjor de la pel·lícula de Los Javis són Los Javis. És a dir, la direcció d'art és impecable, la fotografia és meravellosa, la música està molt bé, el guió està ben treballat, crec. Però després hi ha algunes... Sí, no vull dir anades d'olla de direcció, però sí coses... Sí, hi ha una obsessió, hem parlat unes quantes vegades aquesta temporada, aquest fenomen de l'empremta autoral, no? Quan tu vols que la gent sàpiga que tu estàs allà dirigint perquè ets un dels Javis, perquè ara no són els Javis, ara ser un Javi i otro Javi, perquè els Javis quan estaven junts i ara són Javi 1 i Javi 2, no? Però a mi... Tota aquesta pompositat m'allunya de la peli i em fa ràbia perquè la primera hora sí que crec brutal. Que és hora d'una gran peli i que hagués pogut ser una grandíssima peli. A partir d'aquí, jo li poso 3 estrelles. Crec que la pitjor campanya contra la peli l'han fet ells mateixos amb aquesta espècie de, ja insisteixo, de grandiloquència radical de que ells creuen que han fet Ciudadano Kane.
2: Bueno, i també molta part de la premsa parlant d'obra mestra.
1: Jo ho entenc. Calmeu-vos. I a més...
0: I tenim
1: la Mente Colmena de Madrid que ens ha contagiat aquesta vegada, que és... Com que és un producte sortit de les entranyes d'Espanya, ja, hòstia, l'hem de posar, ho hem de dir, que no sé què, no sé quantos... Hòstia, és obvi que la pel·li té moltes coses que no li funcionen, però és que és una obvietat. I entrar ja a dir que si és que La Bola Negra no t'agrada, ets anticol·lectiu, LGTBIQ+, no t'agraden els Javis, ets homòfob, ets no sé què... Per favor, no dieu tonteries, per l'amor de Déu. O sigui, la pel·lícula pot agradar o no... No passa res perquè t'agradi, no passa res perquè no t'agradi, però intentem obviar aquestes radicalitats absurdes que generen les pel·lícules que estan cridades a fer història. Perquè la veritat és que ells amb aquesta pel·li han fet història. I han fet història no només perquè van guanyar Cannes, etc, sinó perquè estan omplint els putos cinemes amb una pel·lícula sobre un escriptor homosexual que dura 2 hores i mitja. I a mi això em sembla admirable.
2: I la sensació que molta gent del públic té el convenciment de que aquesta pel·li se'n va als Oscars i farà alguna cosa.
0: Sí, sí. Bueno, alguna cosa no. Però sí, a veure, Variety i Hollywood Reporter començaven a plantejar que no és la pel·lícula de la pel·lícula estrangera.
3: I ja està.
0: Internacional, sinó amb altres categories.
1: Clar, no!
0: A més, crec que té bons motius. Lorca és un personatge que als Estats Units...
2: Nova York...
0: Home, sí. Venerat...
2: Veneradíssim.
0: Des de Leonard Cohen fins a...
1: Però en quin moment... És que hem anat també a entendre en quin moment, amb quina... Si quina és la coartada política de la pel·lícula, no? Diguem-ne, quan dic coartada no ho dic en un sentit negatiu. Negatiu ni pejoratiu. Però vull dir, en quins temps estem vivint? Estem vivint en temps de profund conservadorisme, no? Allò que deia l'Anthony Bieber, de que ja la societat pot acceptar un nombre de canvis, quan aquest nombre de canvis s'excedeix, la societat es torna contra això, no? Però no es torna contra l'excés, es torna contra tot. Llavors, en aquest panorama polític molt cremat, on la gent d'aquests col·lectius està patint en les pròpies carns certes coses que són terribles, que arribi aquesta pel·li, funcioni, a la gent li agradi, parlant del que parla, és una victòria absoluta.
0: Sí, sí.
1: I això, en un moment en què als Estats Units tenim tot això que he dit, però multiplicat per 1000, no? Clar, quan aquesta pel·li arriba allà, a sobre, amb el contracte ja amb Netflix, que tots sabem que té una miqueta d'influència ara mateix en el món audiovisual, especialment en el nord-americà i anglosaxó, doncs, home, jo no descarto per res que aquesta pel·li pugui ser nominada a millor pel·li.
0: Sí, eh?
1: En repossibles de paràsitos, etcètera. Què?
0: Amb possibilitat de guanyar i tot?
1: Jo crec que sí.
0: Sí, eh?
2: És que té...
1: No és que jo cregui que ha de guanyar.
0: No.
1: Però crec
0: que les possibilitats no, que té bones cartes.
1: Crec que té moltes possibilitats. És a dir, hi han 4-5 noms a Estats Units. Si aquests 4-5 noms li donen la benedicció, endavant Barça, eh?
2: És el que deia abans, que tens la sensació que segurament no és així, però que han volgut fer una pel·li per guanyar premis grossos i fins i tot per aspirar a Oscars, i jo crec que ells saben com fer-ho. Ho han sabut fer-ho.
0: Blai, acaba-m'ho perquè és veritat que
1: Blai, no participa Blai, menys, no t'enfadis.
3: No, m'enfado.
1: Blai està clamant agulles a un ninot.
3: Jo estic amb el Toni, que a mi el que més m'agrada d'aquesta pel·lícula és aquest fenomen que porta, que arrossega tanta gent a la sala. Jo veure una sala de cinema plena, encara que sigui per
2: increïble,
3: una pel·lícula que a mi no m'ha agradat, hosti, xapó, tu.
2: Sí, sí, la gent aplaudint.
3: Xapó, xapó. Jo veure una sala de cinema plena a 2022, ai, 2026, perdona, hosti, em sembla 2020. Una cosa Blai. Fantàstica. Sí, sí, sí, metes ja una altra època.
2: El Covid.
3: Jo crec que la pel·lícula té una bona fotografia. Hi ha dos coses que m'agraden molt de la pel·li, Guitarrica i Penélope Cruz, i la part on apareix ella, que jo crec que és gereix una mica aquesta solemnitat que té tota la pel·lícula. Jo crec que això, aquell moment a mi és el que més m'agrada de la pel·li.
2: Boníssim.
3: Perquè la pel·li, hòstia, és molt grandiloquent, molt pomposa, molt desmesurada, molt excessiva.
1: Sí, sí, jo crec... No, perquè tu notes, Blai, crec que notes tota l'estona que ells creuen que estan fent una cosa molt important.
3: Sí, és possible que sigui.
1: No,
3: per
1: però,
3: això,
1: però està, això, sent, està sent important.
2: Com?
1: Que està sent important. No, aquest
3: no,
1: és el fet de...
3: No.
1: Està sent important.
3: Un moment. Estem parlant com a obra cinematogràfica, no? Però, com la història
0: aquí,
3: que estan explicant.
0: Que jo ho entenc, el que esteu dient, perquè crec que s'entén perfectament. El que passa és que no deixa de ser un punt prejudicial pensar en quina ment i en quina situació creuen sí, els que estan creant
1: quan
0: en aquest moment.
1: Quan veus la pel·li, ja, jo crec que... pots arribar a una conclusió certament cristal·lina de quin era el mindset que tenen els americans, no? D'aquestes persones quan estaven fent la pel·li. Estem fent la pel·li definitiva sobre aquest tema, que és una cosa molt perillosa. Que hi ha una part que els hi surt molt bé i realment dius, collons, quin talent, i hi ha una altra part que dius, nens, ja sabem que teniu talent, estigueu-vos un mica quiets, saps?
3: Jo crec que menys despulla, o sigui, menys despulla d'aquesta... serietat, d'aquesta pompositat, jo crec que la pel·li m'hauria agradat més. I una cosa que ha apuntat abans el Toni, que no, després no he incidit, a mi hi ha actors a la pel·lícula, i actrius que per
1: que
3: mi
1: estan,
3: no donen la talla.
1: Per això dic que per mi la pitjor part
3: no
1: de la pel·li de los Javis són los Javis.
3: I no parlo perquè de Guitarrica ni parlo de Miguel Bernardo.
1: Sí, la direcció
3: parlo del protagonista d'una altra història que per mi és un...
2: És la línia temporal més fluixa de la pel·li.
3: Absolutament.
2: Però no només a nivell d'actor, sinó també jo crec que al nivell de resolució de guió, jo crec que la línia d'actualitat és la més fluixa.
1: Escolteu una mica, la direcció d'actors és inexistent. És a dir, no, us dic en sèrio. Guitarrica de la Fuente és una força de la natura.
2: Però algú l'haurà dirigit en aquest moment.
1: Perdona, el que fa ell no necessita instruccions.
0: Home, sí.
1: En aquest... Com veia, tu calla que no has vist la pel·lícula.
0: No, però que no pots, és que...
1: Quan tu vegis, aquí el
0: deixen allà suelto. Quan un actor està malament, és culpa del director, i quan està bé...
1: No, però per mi no funciona així. Vale. Jo, quan veig un actor que és una força de la natura, penso, aquest tio el deixa suelto, i venga. Tu creus que Martin Scorsese donava moltes instruccions a De Niro? Li deia, Robert, mira, ara te vas a poner així, ara te vas a poner així.
2: Pon esta carita, Robert.
1: Robert, alça el mentón, Robert. Tu creus que això passava?
2: No, ha passat.
1: El mentón. No ha passat. Però hi ha un munt d'actors, és que no és només un, hi ha un munt d'actors que estan malament.
2: Per cert, no hem parlat de la...
3: I actors consagrats, eh?
1: Sí. No, estem parlant d'actorassos.
2: I que no hem parlat de l'aparició de Glenn Close, que és una gran estrella que apareix a la pel·li, que realment se la podien haver estalviat, perquè dius, no calia posar aquesta senyora aquí.
3: Sí, però això dins del context de voler vendre la pel·lícula a tot arreu,
2: sí.
3: Tenia Glenn Close al repartiment,
2: però
3: tu poses en Glenn Close i dius...
2: Però no em diguis, Blai, que a la pel·lícula dius...
3: No,
2: és necessari que aparegui aquesta senyora
3: aquí
2: explicant-nos que Lorca era gay. Ja ho sabem.
0: 10 minuts i a les 12, mare Déu, si m'ho ocupa tot l'espai parlant de la Bola Negra. Bueno, s'ho mereixia, evidentment. Deixeu-me un moment a la publicitat, seguirem parlant. Home, si torna a sortir el tema Bola Negra. Genesis, la sèrie molt aplaudida per TV3, i la que em va dir Blai, per mi, la millor pel·lícula cap de setmana no és la Bola Negra, és En el corazón de la bestia.
1: Ja ho vaig passar, Pipa.
0: Vinga.
4: RAC 1.
5: Torna al Liceu. Torna l'emoció de l'òpera. Una temporada més, Telefònica, com a soci tecnològic, acompanya el Liceu en l'estrena d'Aïda, l'òpera inaugural per connectar més persones amb la cultura.
6: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
7: Ara, el Cabatast és l'escomostra, on l'escomós es troba. Del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Escomostra. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori.
4: Més informació a turismesantsadurní.cat. Organitza l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
8: Ara a Fiman, samarretes bàsiques de màniga llarga per dona, 2 per 7 euros. I lots a 2 boxes per home, 2 per 10 euros. Fiman, tan senzill com això.
9: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
10: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
9: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Morets de Mar.
10: Consulta tot el programa a visitlescala.com. Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions. El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
11: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro.
12: Trobareu tota la informació i les inscripcions a lacursadarrac1.cat.
11: Us hi esperem.
12: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
11: Tots som un milió.
12: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: RAC 1. Tots som 1. Dia lliure amb Xavi Bundó.
0: 5 minuts i al punt del migdia. Per cert, abans que seguim amb Gènesi i la resta, una qüestió.
1: Missatge de los Javis, amics.
0: Us he de dir, no, que acaba d'arribar a Filmin, ara que parlem de cinema, Backrooms, la pel·lícula que va arrencar com un fenomen a YouTube, que es va convertir en la sensació de la gran batalla i que és una de les grans històries de l'any.
1: Per mi...
0: Sí, sí, ho veu dir, us encantava.
1: Una de les millors pel·lis de l'any, top 3 de l'any.
0: Backrooms a Filmin, límits que es traspassen, una dimensió més enllà de la realitat, aquest laberint, aquest univers infinit.
2: Molta moqueta, molta moqueta.
0: Moqueta. La pel·lícula de Kane Parsons, que és probable que us faci explotar el cap. Ja la podeu descobrir a Filmin.
2: Culot.
0: Va, anem amb Gènesis o no?
2: Sí.
0: El 3CAT s'ha estrenat la sèrie sobre el Bulli i Ferran Adrià.
14: Hem tocat sostre, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en una bèstia.
15: Com ho creu? Haureu de matar la bèstia en algun moment, si no voleu que la bèstia us mate a vosaltres. No?
0: Aquest és Miquel Fernández fent una exhibició. Mira, al principi, quan vam dir hi haurà una sèrie sobre el Bulli i algú farà de Ferran Adrià...
1: Jo vaig posar cara.
2: Ens vam estirar els cabells.
0: Tots, sí, aquí, sí, tots sí, aquí sí, vau sí. dir... No, confesso, no, quina por.
2: Serà ridícul, serà ridícul.
0: Perquè és molt... Bueno, és el més normal, acabar fent una paròdia de Polònia de Ferran Adrià.
1: Per una qüestió, crec, única. És a dir, pots fer una pel·lícula o una sèrie sobre qualsevol restaurant del món, d'acord? El problema és que el personatge principal és tan característic, té una manera de parlar tan icònica, no?, que... O realment el claves o acabes fent una sitcom, que era un perill obvi, acabar fent una sèrie d'humor, quan tu el que vols fer és explicar la història del que probablement ha estat un dels restaurants més influents del món.
0: De la història.
1: Durant molts anys.
2: Sí. És que el Miquel Fernández és com un... O sigui, el veig com un funambulista aguantant un equilibri impossible.
1: Sí.
2: En aquella línia fina
1: no se separa
2: la paròdia de l'actuació. Perquè és que Ferran Adrià és un personatge que la línia és finíssima.
0: Molt.
2: És molt, molt fina. El tio fa un treball de premi. És a dir, aquest tio aquesta sèrie fos americana i fos d'un gran cuiner americà, ja tindria un Emmy, aquest tio guanyat
1: fins i tot,
2: de carrer.
1: Fins i tot amb els silencis.
2: És brutal.
1: Hi ha vegades només mirant, no?, a les converses que té amb el Juli i demés, que dius... Hòsties, quin tros d'actor, perquè fins i tot sense saber d'usar aquest... No,
0: Que, perdona, no sé si m'ho has dit tu, Blai, o m'ho va dir algú altre, que jo no l'he vist encara a la sèrie, que més que la veu...
3: Per mi, sí, ho vaig dir jo.
0: Els gestos.
3: Els gestos.
1: Sí. No, com
2: les reaccions.
3: Com es mou.
1: Com es mou.
3: És que és ell.
1: És que la primera vegada que el veus, la primera vegada que el veus xerrant, no?, que encara és ningú, no?, i li diu, mira, has vingut a un Ferrari i tal, etc. Les cares que posa, dius, és el puto Ferran, ja. O sigui, de veritat que a mi em sembla acollonant que, a més, tinguent un... És que no hi ha cap cuiner, probablement, al món, no?, que tu tinguis, però el Gordon Ramsay potser no, perquè és un tio més mediàtic, però que tu tinguis tan clar com parla, com es mou, quins són els gestos, quins són els tics. No n'hi ha cap. I més, ja parlant de Catalunya. A Catalunya tothom sap com parla el Ferran Adrià, tothom seria capaç d'imitar-lo bé o malament. Sí, llavors, quan tens un personatge tan clavat a l'inconscient col·lectiu, la dificultat d'intentar traslladar-lo a la pantalla i que la penya no et digui, tio, ets un mal imitador,
2: sí, sí. És que la sèrie sense això es vindria a baix. I llavors ja tens la base, que és un Ferran Adrià perfecte, i a partir d'aquí...
0: I la resta la sap, perquè clar, hem parlat molt del... No,
2: a mi la sèrie m'ha agradat. És ara, dir, ara... Jo només tinc un però, és a dir, la sèrie té dues vies, ¿vale? Primer, la primera via és la història del Bulli, de Ferran Adrià arribant al Bulli, i com aquell restaurant es converteix en el que es converteix. I la segona via és una via fictícia que et presenta una crítica gastronòmica de cognom Canavac, que té la seva família té un restaurant, etc.
0: La Mònica López.
2: Sí, i és una trama dramàtica que intenten incrustar amb el que és la història del Bulli. No dic que la trama de la Canavac sigui dolenta. L'únic que dic és que la sèrie baixa. És a dir, és impossible que no baixi. És impossible que no baixi.
3: Perquè tu, la que t'agrada, la que t'importa, la que t'atreu, és la de Ferran Adrià i la del Bulli.
1: Això ja ens havia passat. No recordo en quina sèrie ens havia passat la setmana passada, que dèiem que hi havia una línia dramàtica espectacular, que és la que vols veure, i el problema quan tens una línia dramàtica molt ben feta, molt, molt ben feta, molt ben escrita, ben interpretada, és que les altres et sobren.
2: Sí,
1: i quan tu estàs clavat en una escena i de sobte passa en una altra que t'interessa menys, encara que també estigui ben feta, quan la primera és tan poderosa és impossible que tu entris a la segona. I acabes per fotre-li una hòstia a la sèrie.
3: És que la trama... quan Ivan Massaguer, per mi també està estupendo.
0: Juli Soler, no?
2: És que la trama del Bulli està molt bé. Mira, vaig parlar fa poc amb un dels assessors gastronòmics d'aquesta sèrie, supervisats tot pel Ferran Adrià, evidentment. Tots els plats que tu veus del Bulli a la sèrie, idèntics als que van servir seva època. Són els mateixos.
0: Una de les coses que va dir el Ferran Adrià és que és la millor sèrie de la història de gastronomia des del punt de vista gastronòmic.
2: Increïble, de veritat.
0: No, que no hi ha hagut una cosa semblant, un esforç semblant.
2: Estic d'acord.
0: La pregunta que jo em feia era... I la resta, bé, però clar, m'esteu dient que bé. Clar.
1: Perdoneu-me, sí. No, és que ara... Aquí hi haurà merder. Sí, quan veus The Bear, no?
0: Hosti.
1: I veus aquesta sèrie, aquesta sèrie és una sèrie seriosa, parlant sobre cuina. Sí, l'altra és una comedieta. Comedieta que vol ser dramàtica a vegades i tal, que té una gran temporada. La primera per mi està molt bé, molt, molt, molt, molt bé. La segona, i la resta és basureta. I la demostració pura de que els responsables d'aquesta sèrie de Gènesi sabien el que estaven fent és que tu veus el restaurant i qualsevol persona que hagi estat a restaurants o entengui una mica de restaurants se la creu. I si no saps de restaurants i no has estat a restaurants, també te la creus.
2: També.
1: Per què? Perquè hi ha una tensió narrativa, hi ha una obsessió pel detall que tu de seguida reconeixes com a autèntica, que és una cosa que ens passa a vegades quan veiem una pel·lícula de la que no sabem el tema, no dominem el tema, la disciplina, la veiem i diem, hòstia, tot això ha de ser veritat perquè està molt ben fet.
0: Les 12 del matí, allargarem uns minutets més, perquè
1: no,
0: evidentment...
1: No, uns minutets més no, fins que acabem.
2: No. Sí. I una cosa de Gènesi ràpida.
0: Molt ràpida, per favor.
2: Només em molesta una coseta, que és el paper aquest de dolent del Santi Santamaria, que el presenten com una mena d'antagonista, sí, que critica tota l'estona de Ferran
0: Adrià. Bueno, va haver-hi un moment d'antagonisme, però...
2: Van estar enfrontats, però crec que és una mica injusta amb la figura del Santi Santamaria, almenys en els dos primers episodis que hem vist, només això.
0: Quan s'acaba això? O sigui, el dilluns que ve hi ha dos més?
3: Dos més, i el següent hi ha dos més. O sigui, el 5 d'octubre s'acaben, si són 6 capítols.
1: És totalment cert això que dius de que el Santi Santamaria i el Ferran eren molt amics, va haver-hi un moment que es van enfrontar, però crec que es podia haver deixat fora aquest conflicte sense cap problema, perquè no crec que tingui un pes específic a la història de la cuina catalana, que és Ferran.
2: Li han de buscar un antagonista, jo ho entenc.
3: Mira, i els primers capítols surt Fermí Puig.
2: Sí,
3: el primer capítol surt Fermí Puig, un actor que fa...
2: Amb les ulleres. Hòstia, és que realment la sèrie té suc, eh?
1: Per això et dic, són tot eminències.
3: Una tramita.
0: Bueno, perdona, Fermí Puig, que té un paper absolutament determinant en la història de la gastronomia, no només com a ell, sinó per haver portat Ferran Adrià al Bulli.
3: Sí, sí, és el que el port, sí, ho diu. Vinga, vinga, o sigui, és el que ve recomanat pel Fermí.
2: De fet, a la sèrie es veu com li ofereixen el cap de cuina al Fermí Puig, el Fermí diu, no, jo no sóc, és aquest el que ha d'anar.
3: El bo és aquest.
0: 12 i un minut. Doncs aquesta és Gènesi, us ha agradat molt també la sèrie, per tant, escolta, esteu bona moments.
1: Insisteixo en que per mi la part més agradable és la sorpresa. D'estar esperant per... Jo estava esperant a casa a filar els ganivets.
0: Sí, sí.
1: I ja veuràs com estrenen això.
0: Miquel Fernández, top.
1: No, Miquel Fernández, brutal.
2: Va, Ivan Massaguer, també.
0: Anem amb més estrenes a sales, dues en concret. La primera, ha passat per Sant Sebastià.
3: Sí.
0: Brad Pitt i un gos de protagonistes. El Blai li ha encantat, no sé si la resta, en El corazón de la bestia.
16: Hey there, pal.
0: Jo només he vist la foto del Brad Pitt amb el gos, que no sé on van.
3: I és tal qual, Xavi, és Brad Pitt i el gos.
0: O sigui, ah, sí? I prou?
3: Surt el Jota que Simon surt 5 minuts.
2: Que per allà apareix per allà.
3: Que apareix, que si no apareix tampoc passa res.
2: No passa res.
3: I és una estupenda pel·li de supervivència. Una pel·li que, a més a més, dura 100 minuts.
0: Perquè hi ha hagut un virus, hi ha hagut una...
3: No. O sigui, ell és un veterà de guerra, sí. El Brad Pitt.
1: Amb el seu gos, que és un gos, és un gos de batalla.
3: Exacte, sí, l'acompanyaven a les missions.
1: Soldat.
3: I ells van amb una avioneta i en un moment donat tenen un accident. I llavors es queden aïllats enmig de la muntanya, sí. La natura per allà al mig... Hi ha llops, hi ha... Bueno, no ho explicaré.
2: Hi ha de tot.
1: I el tio té sort...
2: Bastioles.
1: Té sort d'acabar amb un gos, que el gos té tela.
3: I sí que és cert, Costi, que el guió és mínim.
1: Res.
3: Perquè és ell passant per desgràcies de situacions inversemblants.
2: És un videojoc.
3: A quina més? Ara, la pel·li com a entreteniment és una pel·li collonuda.
1: Funciona, mira, és una pel·li d'aventures de les d'hora i mitja.
3: Sí, sí.
1: Que tu passes pipa si t'agraden els gossos.
3: També, clar.
1: Pateixes una mica,
3: sí.
1: Perquè l'animal pateix també. Però, hòstia, veure Brad Pitt i el gos als boscos, a mi pues, em recorda això, Jack London, saps? Hòstia, no sé, m'ho has passat molt bé. És la típica pel·li d'aventures que la vas a veure i te la passes bé. No hi ha més anàlisi, més enllà d'aquí.
3: No és,
1: ui, la direcció artística, la fotografia, no sé quantos... Aquí és un director normal, fent una pel·li normal sobre dues persones extraordinàries, una persona extraordinària i un animal extraordinari, perdudes a la natura. Però a mi em sembla magnífica.
0: Molt bona pel·li per anar-la.
2: Segona pel·li que tenim amb Sex Symbol i gos. Recordem, Jacob Elordi amb el gos a la constel·lació del perro,
1: ah, sí?
2: I ara Brad Pitt amb gos, que això és win-win.
0: Perdona.
2: És win-win. Tens gos i tens Sex Symbol i tens win-win.
1: The End of Oak Street també sortia un gos.
0: Però no hi ha...
1: Una cosa,
0: ja no pots anar més amunt. O sigui, no hi ha icona masculí més gran que Brad Pitt.
2: Ja no es pot anar més a dalt.
0: Més amunt ja no pots posar-li un gos. A qui li poses ara un per cert?
1: Perdona. Proposo Timothée Chalamet amb un caniche. Amb un caniche que faci de perruquer.
2: Que es perdi la muntanya.
1: Amb una perruqueria de Notting Hill. Amb el caniche sempre al braç, mentre...
0: Timothée Chalamet.
2: Veig bé, eh?
0: I Guitarrica de la Fuente. Sols amb un gos.
2: M'agrada.
1: Amb un caniche.
2: Bravo. Javis. Estàs ahí, Javis?
3: I una coseta només. Brad Pitt va passar per Sant Sebastià i es va passar, atenció, 2 hores i mitja signant autògrafs i fent-se fotos... Amb tothom.
1: A mi, jo només he de dir una cosa. Això...
2: Professional. Diu que torna a veure, no?
1: No, això demostra que Brad Pitt és un geni. Brad Pitt, en els seus contractes, amb Paramount, sempre que viatjava, només tenia una clàusula. No vull conèixer ningú.
0: Clar.
1: Això és totalment cert.
0: No em presentis a la no sé qui, no, no sé quan...
1: No, perquè anava a Xina es presentava al cap de l'estudi amb les seves dues filles, les netes, els cosins i tots volien conèixer Brad Pitt i fer-vos amb Brad Pitt. El tio anava a sopar a les 9 i sortia a sopar a les 9 del dia següent. Perquè havia
2: tota la família allà.
1: Però ara, vaig a treballar. Treballar també és demostrar que sóc una estrella de cinema. Què fa l'estrella de cinema? Estar amb els seus fans.
0: Totalment.
1: Perquè al final són els que el mantenen en aquest estatus.
0: És així.
1: Bravo, Brad Pitt.
0: Escolta,
1: jo també m'agradaria fer això. Venir aquí no conèixer ningú.
0: Què fem? En fem una més.
3: Jo d'estenes a sales ja...
0: Ja estaria. Perquè hi ha Fall 2 i no us ha acabat d'agradar.
3: Una Bomber és també una... Que era estrena de plataformes.
1: Una Bomber ja es va fer una sèrie absolutament magnífica i aquesta a mi va semblar una torrassa.
0: A Netflix, és una pel·li. I llavors, en el camp de les sèries, jo crec que potser la més celebrada deu ser la de Terra de Mafiosos, pot ser o no?
2: Ah, és boníssima. Sí. Segona temporada que va començar, sí.
0: Tierra de Mafiosos 2.
16: May I speak plainly? This family is...
0: Sèrie amb Pierce Brosnan, amb Tom Hardy, amb Helen Mirren... I un Pierce Brosnan, que ja a l'inici d'aquesta sèrie, a Sky Showtime, el veus d'una manera que no l'has vist mai, que és un senyor que fa por.
2: Fa por.
0: Pierce Brosnan, que és un tio que mai ha fet por.
2: Però escolta, fa por.
0: I de cop fa por.
2: Fa por sense escarafalls, eh?
0: Sí,
2: és a dir,
0: sí,
2: només mirant amb la boca tancada i et cagues a sobre.
1: The Hurricanes!
3: I té un inici, perdona, té un inici.
2: Increïble.
3: Aquesta segona temporada.
2: Increïble.
1: Vull dir una cosa, que és que Oscar Brock, que se'ls han passat tots. Es van passar el bulo de que Tom Hardy l'havien fet fora de la sèrie, de que no faria res més. Ja li vaig dir, és tot mentida, però no em fa cas mai.
2: Bueno, va haver una polèmica d'això.
1: Sí, sí. Ja s'ha confirmat que hi ha tercera temporada i qui la protagonitza?
3: Tom Hardy.
2: Però, bueno, jo he llegit que la intervenció de Pierce Brosnan i Helen Mirren va ser tu fonamental pots, perquè el tio seguís.
1: Pots llegir el que vulguis.
2: Que es veu que el tio anava als rodatges i arribava tard i no parlava amb ningú.
1: Cap,
2: bueno, això, que ja va bé, perquè aquest és el personatge que
1: tu
2: fa...
1: Tu vas agafar el blog de cine de jacobopastor.com que et diga una cosa, ho vas fer i
2: qui és Jacobo Pastor?
1: No sé, tu sabràs el que ho vas enviar.
2: Bé, per mi, de les millors sèries que hi ha ara mateix. Sí, sí. O sigui, la primera de disfrutar-la.
3: La primera temporada va ser una de les grans sèries del 2025 i aquesta és una de...
1: A veure, és, que no hi hagi tanta gent, perdoneu una cosa que vull dir, no té cap sentit.
0: La sèrie?
1: No té cap sentit, eh? O sigui, no li busc... No, clar, vull dir, és un divertiment. No us penseu que aneu a veure Peaky Blinders, la primera temporada. I després vull desrecomanar absolutament Brothers, que m'ha semblat una cosa infecta.
3: Que és la sèrie del Matthew McConaughey i el Woody Harrelson.
1: Woody Harrelson, que sembla que són germans, però un no es vol fer la prova. Però això és veritat, eh?
0: Carai.
1: Sí, creuen que són germans, però Matthew McConaughey no es vol fer la prova per ser germans.
2: Però és que això està basat, està basat en un rumor real.
3: Sí, sí, sí, sí,
1: no, no, no és
3: sí,
1: un rumor. Ells mateixos ho han explicat.
2: Però ells són germans de veritat.
1: No, Matthew McConaughey no es vol fer la prova.
3: Per si de cas és germà de Woody Harrelson.
0: No ho saben.
1: No ho saben. I Matthew McConaughey no es vol fer la prova. I la sèrie va sobre això.
2: Jo em faré la prova.
1: Interpretant-se a si mateixos.
0: 12 i 7 minuts. Va, ho deixarem aquí. Pantalleros, aneu a descansar.
1: Per què ho deixem aquí?
0: Home, perquè tenim feina. Perquè tenim gent esperant.
1: Per cert, podeu anar a veure... És igual, la gent. L'important som vosaltres. Podeu anar a veure Endgame.
0: Ah, sí. No, ja no hi ha entrades.
1: Al cinema.
3: Bueno, jo vaig intentar anar a veure i no vaig poder.
1: No se pot.
0: Normal. No se pot.
3: Que, per cert, hi ha 4 escenes a la pel·li que es veu que les han rodat després.
0: Oh,
3: o sigui, no són... No és metratge recuperat de l'anterior pel·lícula, sinó que l'han rodat després.
0: 12 i 8 minuts. Senyors, que vagi bé, eh?
2: Vinga, adéu.
0: Adéu. Hora d'actualitzar la informació amb els serveis informatius de RAC1, amb la Mariona Martínez. Què tal, Mariona? Bon dia.
17: Bon dia.
0: També amb el Quim Salvador. Bon dia, Quim.
18: Bon dia.
0: 20.000 persones es manifesten a aquesta hora encara a Madrid per exigir eleccions generals a Espanya.
17: Sí, la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola, l'encapçalant Vox i el PP, critiquen la gestió del govern espanyol a tot Ceuta i exigeixen a Pedro Sánchez que convoqui eleccions. Tot i això, els dos partits mantenen opinions dividides sobre les responsabilitats que demanen pel president del govern espanyol. Anem cap a Madrid. Roger Perciba.
19: Sí, aquestes xifres de participació, 20.000 persones, segons la delegació del govern a Madrid, vol dir que Societat Civil Espanyola i les entitats ultres que la composen, també Partit Popular i Vox, que participen en aquesta manifestació, reuneixen la meitat de persones que el mes de maig de 2026, quan, segons la mateixa delegació del govern a Madrid, van treure al carrer unes 40.000 persones. De fet, avui és evident que Vox i Partit Popular surten junts, però no barrejats. El Partit Popular, tot i que es manifesta, ho fa de manera discreta a la cua d'aquesta manifestació, adopta un perfil baix perquè, entre altres coses, no comparteixen una de les exigències dels convocants, que és que el Congrés dels Diputats iniciï un procés contra Pedro Sánchez per traïció a la nació. Tot i així, Miguel Tellado, el secretari general del Partit Popular, abans de començar aquesta manifestació, parlava de fer fora Sánchez de la Moncloa.
20: Tenemos un gobierno irresponsable. Lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio, un gobierno que se ponga a gobernar y a resolver los problemas de la gente.
19: En aquesta manifestació, avui podem dir que hi ha un ambient força tranquil, la sensació que hi ha menys gent que en anteriors convocatòries de Societat Civil Espanyola queda confirmada amb aquestes dades de delegació del govern a Madrid, 20.000 persones que exigeixen Sánchez que convoqui eleccions abans del 15 de novembre i que faci fora tots els migrants en situació irregular que són a Ceuta.
17: Per cert, que a Madrid aquesta tarda també hi ha prevista una manifestació multitudinària de caire contrari per reclamar solucions a la crisi de l'habitatge. Tot plegat després que en les últimes hores el fons voltor Urba Gestión hagi fet marxa enrere i estigui intentant fer arribar una entesa amb l'Ajuntament de Madrid pel retorn de la Mari Carmen a casa seva. A Catalunya, el Departament d'Educació veu complicat reobrir els acords tancats amb els sindicats minoritaris. Això l'endemà de la cimera educativa del govern amb els partits polítics i una setmana abans de la nova reunió entre el departament i els sindicats. Ho ha dit la consellera Esther Niubó en una entrevista a fer en la que també ha instat els sindicats que estan aixecant la bandera de les mobilitzacions que s'hi posin bé per recuperar el diàleg.
21: Pero yo lo que me gustaría es que en este debate de país el conjunto de docentes, el conjunto de la comunidad educativa se sintiera llamado y que sea a partir de allí que podamos debatir y reconducir este clima pues ciertamente crispado que tuvimos el año pasado para convertirlo en un clima más constructivo y con la mirada en la próxima década en la educación, pero sin tener que llegar a esperar 10 años.
17: Niubó ha demanat als sindicats que no s'estanquin en protestes i recuperin la confiança en el departament. I els Mossos d'Esquadra han rescatat del Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu. Segons han informat els Mossos, la seva família estava en contra de la relació sentimental que mantenia la dona. La van enganyar perquè viatgés al Pakistan i un cop al país li van retirar el passaport, li van restringir el moviment i li van imposar un matrimoni amb un cosí. Els detinguts també estarien relacionats amb l'agressió a la seva parella mesos abans a Barcelona. Els Mossos finalment han detingut dos homes per un delicte de tràfic d'éssers humans amb l'objectiu de fer un matrimoni forçat.
5: Esports, el Girona escala posicions i és provisionalment tercer a la classificació de segona després de guanyar l'Albacete a Montilivi, 2-0 amb gols d'Abel Ruiz i Van de Vic. Porto va tornar a jugar després de 10 mesos lesionat. Aquesta tarda, a 6:45, Celta Fortuna Sabadell. Aitana Bonmatí reapareixerà avui amb el Barça femení després de 4 mesos. El partit de Lliga que arrencarà a 4:45 de la tarda al camp del Logroño. En joc a aquesta hora a la Lliga femenina, Badalona 0, Granada 0, minut 12 al municipal de Palamós. El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, no debutarà avui amb la selecció espanyola al partit de Lliga de Nacions d'aquest vespre a Wembley contra Anglaterra. El seleccionador Luis de la Fuente l'ha descartat. També Víctor Muñoz i Ivan Fresneda. Kylian Mbappé torna avui a Madrid després de lesionar-se ahir amb la selecció francesa a la victòria per 0-1 contra Turquia, just després de marcar el gol de la victòria. Té afectat un tendó del genoll esquerre. I a la una començarà a Bakú el Gran Premi d'Azerbaidjan de Fórmula 1 amb George Russell a la pole, Carlos Sainz novè a la graella i el líder Kimi Antonelli setzè.
17: I el temps, les temperatures es van enfilant, però no ho faran tant com ahir, sobretot a l'interior del país. Com a molt arribarem als 32 o 33 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre, i en la majoria de casos tot just ens acostarem als 30, tot plegat malgrat alguns núvols, amb domini del sol i sense precipitacions.
18: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
22: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre, estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wilet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
23: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
24: I supem a les millors taules del món.
25: Hola! En aquesta terra protegim i acollim.
26: Fem barri i fem pinya.
27: I fem i no deixem de fer.
28: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
29: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
30: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
31: Botifarres alineades i corbata dels diumenges.
32: Tot a punt, Núria.
33: El taulell brilla com un mirall, cabells, tot a lloc. Tot a punt per obrir.
34: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
35: Arriba la 114a edició del CIO Barcelona.
36: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
35: Gaudeix del Polo Park Baicalvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
36: Patrocinat per La Vanguardia.
37: RAC 1 Podcast.
38: Sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Cada setmana Marta Cailà parla amb veus conegudes sobre què significa conviure amb neurodivergències i trastorns mentals.
39: Per exemple, la cantant Mariona Escoda ens explicarà com li ha afectat el pànic escènic.
40: Els meus concerts, que era la cosa més divertida del món, vaig començar a patir-los. Una hora i vint de patiment d'acabar el concert amb la veu cansada d'estar apretant i contenint. Aquí va ser quan vaig dir, no m'està compensant.
38: Sense filtres, amb Marta Cailà. Tots els dijous un nou capítol a l'app i al web de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
41: A RAC 1, dissabtes i diumenges de 7 a 2 del migdia, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
0: D'aquí, mira, ja fa un minut, que és un quart d'una del migdia, encarem les dues últimes hores del Via Lliure, de seguida amb una conversa amb un autor que em fa molta il·lusió, perquè és un dels grans, grans, grans de casa nostra, Miquel de Palol, autor d'aquesta pantalogia que es diu El Troia Cort, i que l'ha presentat aquests dies també la nova edició a la Setmana del Llibre en català. Però abans... Aquests dies, ja us ho vam dir la setmana passada, no us perdeu l'exposició Dalí Boulevard Cibernètic, la nova experiència immersiva instal·lada a la Casa Ametller del Passeig de Gràcia, recorregut 1.200 metres quadrats per descobrir l'artista amb peces de col·lecció, realitat virtual en format metavers, sales interactives i una espectacular sala immersiva. Ja podeu comprar les entrades al web oficial daliboulevard.com.
38: Via Lliure amb Xavi Bundó.
1: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
2: Jerseis alineats al mil·límetre. I serrell perfecte.
3: Tot a punt, Maria?
4: Llavis vermells de diumenge i botiga impecable. Llestos per obrir.
5: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
6: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en els sorteig per aconseguir dues invitacions.
7: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
9: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
8: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
10: Som els sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
8: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
11: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
8: I tu? Ets un d'ells?
38: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
37: RAC1 Podcast.
38: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
12: A RAC1, dissabtes i diumenges, de 7 a 2 del migdia, Via Lliure. Via Lliure, territori cap de setmana.
0: 10 minuts i arribarem a 2:15 del migdia.

0: Potser no agradarà que ho digui, amb ell potser, però d'ell es diu que segurament si hi hagués un escriptor català viu que pogués optar algun dia a guanyar un Premi Nobel, s'acaba de tapar la cara amb les mans, és el senyor que tinc al meu costat, en Miquel de Palol, que torna a estar d'actualitat per una reedició. Si fa un parell d'anys el convidàvem pel retorn de la novel·la El jardí dels set crepuscles, que havia rebut una elogiosa, molt elogiosa ressenya, ni més ni menys que el New York Times, ara és per Troia Cort, una obra amb 5 volums monumental que s'acaba de republicar el primer, 25 anys després de sortir la llum. És Tres passos al sud, a càrrec d'Edicions del Cràter. Obra molt ambiciosa, polièdrica, mai millor dit. Miquel de Palol, com estàs? Gràcies.
1: Molt content d'estar aquí, gràcies.
0: Per acompanyar-nos. Bé, t'has posat les mans a la cara, ja ho sabia.
1: No, això és que, a veure, jo m'he passat...
0: S'ha dit això, eh?
1: M'he passat tota la vida...
0: M'ho he inventat jo.
1: Mira, jo m'he passat tota la vida enriguent-me'n i enfotent-me'n dels candidats al Premi Nobel catalans. I aleshores, posar-me, afegir-me en aquesta llista no és que em faci una especial gràcia, sobretot tenint en compte que no jo, qualsevol escriptor català ho té molt cru per calçar-se el Nobel.
0: Especialment pel fet de ser català, dius, eh?
1: Pel fet de no tenir, no tan sols no tenir un estat a favor, que això diguin el que vulguin, compta molt, sinó que, a més, tenim un estat en contra. Aleshores, que ja ha passat, això, eh? El Guimarà, l'Espriu, etc. Aleshores, diguéssim que l'expectativa del Nobel no forma part de la meva vida.
0: Està bé. Bueno, deixa'm parlar de la novel·la, d'aquesta reedició. Deia obra polièdrica perquè és una cosa literal, això. No és que sigui polièdrica només literàriament parlant, sinó és físicament. El llibre va acompanyat amb una figura per muntar.
1: Va amb una figura per muntar, que és l'índex.
0: És l'índex del llibre.
1: És l'índex del llibre. És a dir, bueno, ara no tenim imatge aquí,
0: però no, home,
1: la ràdio però... és fantàstica, però...
0: bueno, però això, si ho expliques, s'entendrà segur.
1: Crec que sí que es pot explicar. És a dir, és un dodecaedre, uh-huh, en el qual tots els vèrtexs contenen una frase i cada frase és el començament d'un capítol. Aleshores, la primera part és un recorregut per les arestes del dodecaedre, que forma el primer relat. El segon volum és, partint del mateix punt, un altre recorregut per les arestes del dodecaedre, i així successivament.
0: Miquel, no en tens prou de difícil escriure que sobres de pensar arquitectònicament i geomètricament?
1: El que passa és que a mi això és una cosa que em gratifica molt. És a dir, això és com els jocs, els escacs, jo sé, el tennis. La gràcia d'aquests jocs són les normes i, en certa manera, les complicacions. Perquè, a més, això... curiosament, bueno, no sé si és curiós o no, però curiosament és una cosa que ajuda molt... és una ajuda, en el fons. És a dir, si tu tens una estructura ben muntada i unes regles del joc ben muntades, no estàs en el buit. És a dir, no saps allà on vas. I això et dona, bueno, és com la sensació d'anar amb una carretera, amb uns riells, amb un barco que flota.
0: Ara no sé si la comparació té sentit, però es deia que s'afila molt l'enginy cultural en països que estan en una situació democràticament feble, no? Perquè com que el marc està tan clar, et diuen, vostè, si parla d'això, el matarem.
1: Sí.
0: De cop, sí, trobes la manera de parlar-ne sense, sí, parlar-ne, no? Sí. I, per tant, quan t'han marcat la forma, quan, sí, t'han dit aquest és el teu quadre, aquest és el teu terreny de joc,
1: sí,
0: llavors brilles.
1: Sí.
0: Bé, i, per tant, com que tu no el tens, te'l fas.
1: No.
0: Et dius, aquest és el meu terreny de joc, me'l complico i a partir d'aquí...
1: Aquí, amb tota la simpatia, discrepo del teu plantejament. No estem en un país democràticament estable, ni molt menys. O sigui, estem en un país molt abrupte, molt salvatge, i on els drets de l'home, que en diuen d'una manera genèrica, els drets de l'home i de la dona, deixen molt que desitjar.
0: Per què?
1: Perquè això no és una democràcia. Això és una broma, és a dir, com funciona la judicatura, com funciona la medicina, com funciona la política mateixa en si mateix, això és una broma. Aquest país és una broma.
0: Quina edat tens, Miquel?
1: 73 anys.
0: Que t'has viscut una dictadura, Miquel?
1: Sí, jo quan el Franco es va morir teníem 22 anys. Mira, a veure, amb una cosa tan clara com... Tan clara, no, clara no ho és, però en fi, deixem-ho així, com la literatura... És a dir, quan jo era jove, efectivament, hi havia censura, hi havia un estat molt en contra. Depèn del que escrivissis, et podien posar una multa, et podien segrestar el llibre, et podien ficar a la presó, et podien fotre d'hòsties a la policia i, bueno, si la cosa era molt greu, et podien matar, fins i tot. Ara això s'ha acabat. però el mecanisme s'ha modificat. És a dir, ara si fas alguna cosa que no agrada, la solució no és ni ficar-te a la presó ni posar-te multes. Bueno, també si aquell que va dir me cago en Déu, no sé què va dir, que li van fotre un puro, però bueno, això és purament anecdòtic. Però la solució és tallar-te els subministraments, retirar-te les col·laboracions als diaris, pagar-te uns emoluments molt modestos amb els avançaments d'autor, perquè, a veure, també això és una cosa, és un aspecte realista. Les editorials són empreses i les empreses, com a tals, han de funcionar. Del que es tracta és de trobar editorials per les quals el seu primer objectiu no sigui la pela, sinó que sigui la literatura, amb la base de que empresarialment han de funcionar.
0: La literatura t'ha donat aquesta llibertat que potser el món del teu entorn no et donava?
1: Sí, el que passa és que tornaríem a posar en qüestió la llibertat que tenim. És a dir, vivim a la part del món que menja, teòricament, i vivim a la part on hi ha llibertat. Però, mira, jo em passejo, els vespres em passejo per la Diagonal, però per la Diagonal en direcció al Fòrum, i em trobo a les cantonades gent que està dormint al carrer embolicats de cartrons i coses d'aquestes. On queda la llibertat aquí? No, no, aquí tots som lliures. Quina llibertat tens si no tens recursos i t'estàs morint de gana i estàs dormint al carrer? Mm. Jo crec que seria que fer una revisió a fons dels valors no estaria malament.
0: Virginia Woolf, no? L'habitació. Has de tenir una habitació per escriure, això és la llibertat.
1: Sí.
0: No? Però ja hem de batria,
1: la personatge. Virginia Woolf pertanyia a la classe dominant i s'ho podia permetre.
0: Correcte, correcte.
1: La senyora correcte. De fer feines no s'ho pot permetre.
0: El punt de partida té raó. Llavors podríem debatre de qui era i qui deixava de ser Virginia Woolf, no?
1: Gran Virginia Woolf, per cert.
0: Sí, eh?
1: Sí. No, és de les grans.
0: Miquel, hem parlat d'aquest troiacord, d'aquest dodecaedre. Per què és un dodecaedre? O sigui, tu tens al teu cap aquestes figures geomètriques?
1: Sí.
0: Per formació arquitectònica, matemàtica, etc. Sí?
1: Bueno, això ve de Plató. És a dir, els cossos platònics, que per això et diuen platònics, perquè el primer que els descriu és Plató, no sabem si és el que els inventa, però això és una altra cosa. Són els cossos perfectament regulars, que vol dir que totes les cares, tots els costats i totes les arestes són iguals. Mm-hmm. Després hi ha molts altres. Aleshores, Plató fa una definició, en el Timeus, fa una definició preciosa, en la qual associa cada cos amb un element. Aleshores, el tetraedre és l'aire, l'octaedre és el foc, el cub és la terra, l'icosaedre és l'aigua, i n'hi queda un. Aleshores, el dodecaedre, que Plató no el descriu, i fins i tot el dubte de si el cinquè cos platònic podria ser l'esfera, perquè no hi ha cap descripció geomètrica, és el model de l'univers. És el model que el Demiurg va prendre per descriure l'univers. Aleshores, bueno, és com la taula esmaragdina, el que és a dalt és igual que el que és a baix, doncs el petit univers ressonant amb el gran univers que jo he intentat construir es representa amb aquest últim cos platònic, que és el dodecaedre.
0: És molt maco això que estàs dient, perquè clar, és aquella mena de viatge que hi ha molta gent que ha negat, perquè és una evidència que és així, que va de la ciència a l'art. No? O sigui, quan es creuen les dues línies, que és la matemàtica amb la bellesa, no? Amb la llegenda, amb la creació, amb la ficció, no?
1: Bueno, tu has dit la ciència amb l'art. Potser va ser abans l'art que la ciència.
0: Pot ser perfectament.
1: Perquè, clar,
0: bueno, probablement sí.
1: L'astronomia, no? Per exemple, doncs, abans l'astronomia era una sola cosa. Després, quan la ciència avança, es divideix en dues branques, hi ha l'astronomia i l'astrologia.
0: Exacte.
1: Ara l'astrologia va una mica pel pedregar, perquè la ciència va trepitjada, no?
0: Però al final l'art el que fa és intentar respondre preguntes tota la vida, ho ha fet així, no? Igual que la ciència ho fa. Et fas una pregunta, no? Això que diuen el déu dels forats, dels espais buits. Per què plou? Hi ha un déu que fa ploure.
1: Sí, sí.
0: O no, o hi ha un senyor que t'explica, no, miri, hi ha unes coses que es diuen, que puja fins a dalt i llavors torna a baixar. És una manera d'omplir buits.
1: Sí, però en el fons, quan tu penses molt bé, tampoc és tan diferent. És a dir, és, en el fons són maneres, són aparells simbòlics diferents, però també t'acaben explicant el mateix.
0: De formació ets arquitecte?
1: Soc arquitecte, sí. Més ben dit, era arquitecte.
0: Eres.
1: Perquè l'arquitectura és una cosa molt, molt pràctica i molt artesanal, a part d'artística, és també artesanal, i aleshores si abandones la pràctica, com va ser el meu cas, doncs jo ara vaig en els despatxos dels meus companys, excompanys arquitectes, i no entenc res, perquè tot el plòter o no sé què, o sigui, ara si volgués reintegrar-me a l'arquitectura hauria de fer un aggiornamento que no, ara un estudiant de primer de segon d'arquitectura en sap més que jo, no sé materials nous, no sé preus, no sé...
0: Quant de temps vas exercir? O com vas deixar d'exercir?
1: Fins a l'any 90.
0: Fins a l'any 90. Has trobat a faltar l'arquitectura?
1: En part sí. També et diré una cosa. L'arquitectura té molts, diguéssim, té una part burocràtica tremabunda, que a mi va ser una de les coses que me'n va fer fugir, però m'agrada més l'arquitectura ara que quan m'hi dedicava. O sigui, ara quan viatjo, quan vaig pel món, doncs busco els edificis que m'agraden, els retrato. Diguéssim que la disfruto més ara que des de fora que no pas quan hi era dintre.
0: Hi ha una part d'això, no? L'arquitectura no se sap si és una ciència o és un art.
1: És una mica de tot.
0: Clar.
1: Però l'arquitectura és una disciplina fonamental. És a dir, tot és arquitectura. I sense arquitectura estem al mig del bosc o al mig del mar, que ho tenim aquí.
0: En una foto, sí, el tenim aquí. Bueno, el tenim aquí si sí, sortim de l'edifici. La literatura, la teva literatura és arquitectònica, no?
1: Sí. Bueno,
0: jo has utilitzat, en part, els teus coneixements matemàtics, científics, sí, per bastir l'estructura de les teves...
1: Això és dubtós. Això que estàs dient sempre surt. Jo penso que som molt l'estructura d'un edifici, l'estructura d'un llibre, d'una narració, són bastant diferents. Sí que m'ha servit l'arquitectura per la descripció de llocs.

0: La qualitat pot veure's en cada detall. Descobreix-la en el Lexus UX, un subcompacte premium amb tecnologia híbrida, disseny sofisticat i fins a 15 anys de garantia amb Lexus Relax. Lexus UX híbrid. La qualitat es mou amb tu. Descobreix-ho amb les millors condicions en la xarxa de centres autoritzats Lexus de Catalunya.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I sopem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: Lligat als sufís, lligat als gnòstics, no confondre amb els agnòstics, que són una altra cosa. Jo penso que quan mires una mica endarrere en la història, allò que diu l'Eclesiastès, que no hi ha res de nou sota la capa del cel, és bastant veritat. O sigui, podem aspirar a trobar noves combinacions, però els elements acaben sent els mateixos. Vivim ara la il·lusió de la informàtica, del món virtual.
11: De la intel·ligència artificial.
10: De l'intel·ligència artificial. Realment és un món fascinant i que obre unes grans possibilitats. Però fixa't en una cosa. La intel·ligència artificial no va més enllà del que li has ensenyat. És a dir, la intel·ligència artificial en un moment, amb un clic, et pot multiplicar dues xifres de 100 dígits cada una, cosa que si ho haguéssim de fer tu i jo ens hi passaríem setmanes. Això ho fa en un moment. Però no inventa res, de moment. Bueno, sembla ser que ara això s'està mastegant. Però fixa't, per exemple, el famós teorema de Fermat, que portava des del segle XVII. La intel·ligència artificial no l'ha pas resolt, l'ha resolt un humà. Els grans problemes, els 23 problemes de Hilbert, els que s'han anat resolent, els han resolt humans, no els han resolt intel·ligències. Què vol dir això? Que la intel·ligència no crea. La intel·ligència hipertrofia i multiplica, però el que ja li has donat. I tu li dones a la intel·ligència... Penso que s'ha fet, això. Tu li dones a la intel·ligència artificial la recherche de Proust, li dones els 7 llibres, i li dius, fes-me el 8è llibre de la recherche. I te'l fa. Però és un llibre que revisita els elements que ja en l'anterior. Si Proust ho hagués fet, hauria fet una altra cosa.
11: Una altra cosa.
10: No ha creat res. No ha inventat res. O sigui, no hi ha posat res que no hi fos. Ho ha multiplicat per milions. Per milers de milions. Per milions de milions. Però no ha innovat res.
11: Això que deies del Troia Cor, com... No sé si és el dubte, és la pregunta de què està fet el món, per què funciona com funciona, per què els engranatges, què hi ha al darrere, una mena de Matrix, una mena de caverna de Plató,
10: sí,
11: no?
10: Sí, sí,
11: explicar
10: sí.
11: Qui és la realitat a través d'una mirada determinada.
10: Sí.
11: Això és la teva vida?
10: Sí.
11: Intentar llegir què és el món més enllà del que és evident?
10: Sí. I jo he arribat amb una... Bueno, he arribat amb un punt que ja no recordo d'on ho he tret. De vegades em penso que m'ho he inventat, però no m'ho dec pas haver inventat. Que del que es tracta no és de buscar respostes, sinó de buscar les preguntes.
11: Mm.
10: O sigui que tot el món, tota la realitat és una enorme resposta i el que hem d'intentar és fer-li les preguntes adequades. I aleshores allò ens ajudarà a veure el que ja tenim a davant.
11: Mm.
10: Perquè hi ha el que hi ha. I perdó per la... per redundància.
11: Però quan dius de fixar-se en la realitat i la manera alternativa de llegir-la o maneres diferents, per exemple, hi ha molta fascinació, n'hi ha hagut històricament, de... Ostres, hi ha coses que estan consecutives i que això ha de tenir una explicació. Numerologies.
10: Sí.
11: Tota aquesta cosa et fascina? T'interessa?
10: Em fascina perquè, a més, és una cosa que no està clar. Bueno, hi ha el dubte sobre la causalitat. Això el David Hume ho porta a les últimes conseqüències i ho nega. O sigui, ell nega que hi hagi causes i efectes. Ell veu una successió de fets, però li sembla indemostrable que tal fet sigui conseqüència de tal altre. Clar, això és un dubte, no anava a dir metafísic, no és metafísic perquè és molt real. O sigui, jo sé que si agafo això
11: ampolla,
10: i ho destapo i faig així,
11: i destapes i caurà aigua.
10: Caurà l'aigua. Mm-hmm. Però és absolut aquesta relació de causa i efecte? Ho deixem aquí.
11: Qui ho ha decidit? Qui ho ha fet, no?

0: El Troia Cort, com bona part de l'obra del Miquel de Palol, parla també del pas del temps, no? Jo no sé si tu tens el pes, quan escrius tradicionalment, al llarg de la teva vida, sobre aquest pas, sobre el record, sobre deixar un llegat, sobre pensar què diran o què pensaran del que tu eres quan vivies.
1: A veure, la literatura, i l'art en general, però la literatura potser encara més, és un joc d'impudor. És a dir, si tu escrius o pintes o fas cine o fas el que sigui preocupat pel que diran, et poses una motxilla de pedres a sobre. Jo recordo una cosa que deia, no sé qui ho deia, diu, quan facis res, no pensis tant en com els agradarà als teus amics, pensa en com se'n fotran els teus enemics. Però aleshores a mi hi ha un moment que se me'n fot el que diguin els meus enemics, entre altres coses perquè no tinc gaires enemics, i els enemics que tinc són bastant ridículs, però fi, això és una altra qüestió. Jo és una cosa que en algun moment fins i tot he trobat a faltar. Tenir enemics de categoria,
0: jo que diguessis,
1: per poder-los plantar cara. Això també m'ha passat a vegades amb la crítica. Jo potser hauria volgut tenir una bona mala crítica, que no l'he tinguda. O sigui, les garrotades que m'han fotut, que m'han fotut algunes, sempre he tingut la impressió que no havien entès res, o que havien volgut llegir una cosa que no hi era. És que aquesta botifarra no m'agrada. No? És que no és una botifarra, és que és un llobarro. Aleshores, bueno, ja no sé...
0: No, veníem d'això, del pas del temps i de l'oblit i de pensar...
1: A veure, els grans temes de la literatura, no? Que això amb l'edat també vas canviant. Al començament penses, doncs, són l'amor i la mort. Uh-huh. El pas del temps. Bueno, després potser ve una etapa, jo ara parlo per mi, evidentment, sí. Això cadascú s'ho sap, no? Ve un moment que al final potser el gran tema és l'ésser i el no-res. El Sartre, no? L'être et le néant. Uh-huh. Amb totes les seves paradoxes. El no-res existeix o no existeix? Si existeix, no existeix. Si no existeix, existeix. Aleshores, on és el no-res, no? És que aquesta pregunta ja no té sentit en si mateixa.
0: Clar.
1: Perquè si és en algun lloc, ja no és no-res. Aleshores, clar, això té tota una sèrie d'implicacions molt bèsties, és a dir, que és una de les grans obsessions del gènere humà, no? La idea de la mort, no? On anem a parar després de la mort? Anem a parar en el no-res, perdem la consciència i anem a parar en el no-res.
0: Per tant, no hi anem a parar.
1: Per tant, no hi anem a parar. No, clar. Aleshores, si anem a parar en un lloc que no existeix, no anem a parar en lloc, per tant, no cal preocupar-se. Sí. Això ho diu Epicur meravellosament. Diu, no té sentit preocupar-se per la mort. Diu, perquè quan nosaltres existim, la mort no hi és. I quan hi ha la mort, nosaltres ja no existim. Per tant, no té sentit que patim per això.
0: El Manuel Delgado sempre em deia allò de que no es pot estar mort. I s'anava cap a casa, jo deia, home...
1: No, exacte, sí, sí.
0: No, és que no quan, es pot estar mort.
1: Perquè quan estàs mort ja no estàs.
0: Ja no estàs.
1: Ah, no, sí.
0: O mort o està.
1: Bueno, el món de les paradoxes és apassionant.
0: I penses molt en la mort o no? O és una cosa que apareix?
1: Hi vaig pensar durant una temporada. Ara no hi penso especialment.
0: I vas pensar en quins termes? Amb por, amb fascinació... Amb
1: una mica una barreja de tot. Mm-hmm. És, jo crec que el temor, en general, es pot destriar amb dos paràmetres bàsics, que és el desconegut i allò que et canviarà substancialment. Aleshores, la mort es junta les dues coses perfectament. Mm-hmm. Si tu vas a parar en un lloc que no no saps el que és, no?
0: I el llegat et preocupa?
1: El llegat em preocupa. Veient on van a parar el llegat d'altres pròcers de la nostra literatura i de la literatura de tots els temps, la veritat és que no em preocupa gaire. Més ben dit, penso que no tindria gaire sentit que em preocupés, perquè és que pot passar qualsevol cosa aquí. I les possibilitats de que no passi res, és a dir, de caure en el pou de la foscor i del no-res, són més altes que les contràries.
0: En un país en què la cultura està a debat permanentment, sempre, la llengua, per tant, el constructe cultural que defineix el país, tu ets gaire pessimista? O...
1: Jo sóc absolutament realista, és a dir, completament pessimista. Jo penso que això està patat ja. És a dir, els ens col·lectius tenen molta inèrcia. I perquè desaparegui una cosa, perquè acabi de desaparèixer, és com si cau un edifici molt gran. que tot ho mires i sembla que caigui a càmera lenta. I si jo faig caure això, li dono un cop així i pum, cau. Les torres bessones van estar caient i les col·lisions de galàxies durant segles, les coses que estan xocant allà. Aleshores, doncs, bueno, jo penso que tampoc té sentit preocupar-se molt i dedicar gaire temps a coses en les quals no hi pot fer res.
0: Tu creus que no s'hi pot fer res?
1: A la mort.
0: A la desaparició de la llengua catalana.
1: A la desaparició de la llengua catalana.
0: De la cultura del país, d'una identitat.
1: Sí que s'hi pot fer. El problema no és tant allà on som, sinó cap on anem. És a dir, tenim uns gestors culturals, ho diré de la manera més suau possible, lamentables. És a dir, amb... les editorials amb cara i ulls que funcionen són escassíssimes i tenim una editora aquí davant que ens està mirant, però suposo que ella n'és conscient, és l'excepció. Les editorials... hi ha un fenomen bastant bèstia i és el tipus de literatura que des dels poders fàctics de les lletres s'està potenciant. S'està potenciant una literatura de baix perfil, una literatura intel·lectualment i moralment plana. Això, clar, la primera idea és dir, no, és que les joves són empreses i el que volen és vendre. Aleshores es tracta de vendre coses que llegeixi tothom, que siguin fàcils, que no inquietin especialment, que contin a la gent coses que ells coneixen, que els hi contin la seva vida quotidiana. No sé massa bé quin interès té que li contis a la gent el que ja els està passant i que ho veuen cada dia, no? Però és que això no és innocent. O sigui, darrere d'això hi ha una maniobra, no sé fins a quin punt conscient o no, que no és nova, que això també amb altres dimensions i amb altres aspectes s'ha produït sempre, d'estupiditzar la població. És a dir, una població desinstruïda, una població inculta, és molt més fàcilment manipulable que una d'instruïda en la qual se li ha estimulat el sentit crític i que, per tant, no és més difícil que se'n passi les boles que els hi engegues des dels respectius i successius governs.
0: Ja el veieu, està en plena forma, aquest home. És en Miquel de Palol. Acaba de reeditar-se el primer dels 5 volums d'aquest Troia Cor, que es diu 3 passos al sud, i pel bé de la gent que ens esteu escoltant i de la, en fi, del pes cultural del país, seria bo rellegir-lo. 3:15 del migdia, Miquel de Palol, sempre un plaer, de veritat.
1: Moltes gràcies.
0: Fem una pausa i seguim, va.
2: Torna al Liceu. Torna l'emoció de l'òpera. Una temporada més, Telefònica, com a soci tecnològic, acompanya el Liceu en l'estrena d'Aïda, l'òpera inaugural per connectar més persones amb la cultura.
3: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
4: Ara, el Cabatast és l'escomostra, on l'escomós es troba, del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Escomostra. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Organitza l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
5: Es pot ser amic d'una exparella? Què queda quan s'acaba l'amor? No et perdis Després de nosaltres, un nou musical en català ple d'humor, llum i tendresa. Del 22 de setembre al 15 de novembre, al Teatre Texas. Després de nosaltres. Entrades a espaitexas.cat.
6: Lleida viu les festes de la tardor del 25 al 29 de setembre. Amb concerts, cultura popular, la gran nit de foc, el castell de focs i molt talent local. El centre històric serà un dels escenaris principals amb activitats en diversos espais. Consulta el programa a festeslleida.paeria.cat i gaudeix de la festa. Ajuntament de Lleida.
7: Club de Vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
8: RAC 1. Aquest dissabte, a partir de les 4 superesports de RAC 1, amb Xavi Puig. Serem a Vigo al Celta B Sabadell de la segona divisió. El nou estadi Nàstic Sant Andreu, duel català Primera Federació. Serem a Wembley, a l'Anglaterra-Espanya de la Lliga de les Nacions. I a les 9 al Palau Blaugrana, Barça-Corunya, l'estrena de la Lliga ACB. A més, la Lliga F, el Gran Premi d'Azerbaijan de Fórmula 1, el Mundial de Ciclisme, i per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. El Sabadell Juga a RAC1 és una gentilesa d'Estrella d'Am i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: RAC1. Tots som un milió. Porta RAC1 i RAC més 1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
10: Escolta, descarrega.
9: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1. A RAC1. Dissabtes i diumenges, Dia Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
0: 10 minuts i arribarem a la 1 en punt del migdia. Com esteu, Alba Sagarra? Bon dia.
11: Bon dia.
0: Marta Bosch, bon dia.
11: Hola, molt bé.
0: De seguida ens hi posem amb el vermut, però abans... I aquí diu que fer-se gran és adonar-se que el cos canvia, mare de Déu senyor, assumir responsabilitats, buscar reptes i és evolucionar. Com Ato, que des de l'any 70 ajuda els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
9: Dia Lliure, amb Xavi Bundó.
12: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
13: I sopem a les millors taules del món.
14: En aquesta terra protegim i acollim.
15: Fem barri i fem pinya.
16: I fem i no deixem de fer.
17: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
18: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
19: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: És punyetera la memòria. Tan aviat et fa companyia com et pot acabar fotent molta nosa.
21: Què dirà la gent? El llibre més personal d'Albert Om. Família, llengua i país. Què dirà la gent d'Albert Om? Ja a les llibreries.
22: Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés. Amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i per a farmàcia. Pensa-hi. Només fins al 7 d'octubre aconsegueix un 20% de regal als dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
23: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
24: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
25: Perfecte, aquí el tens.
24: Ja?
25: Ja.
24: Sí?
25: És així?
24: De debò?
25: I tant, de debò.
26: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
9: RAC 1 i Filmax us conviden al cinema. Veniu a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre.
27: Descobrireu la nova situació límit a la que s'enfronten l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai. Tots quatre es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar.
28: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
9: Si voleu optar a una entrada doble per la preestrena de Escape Room 2 el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat.
29: Les seves entrades, sisplau.
30: És que nosaltres estem convidats.
9: Aquest mes, veniu a la preestrena de Escape Room 2 amb RAC 1. Tots som 1. A RAC 1, Dia Lliure. Dissabtes i diumenges... De 7 a 2, amb Xavi Bundó.
0: 8 minuts i la 1.
9: Vermuts Miró,
1: L'autèntic vermut de Reus, des de 1914, t'ofereix aquest espai.
2: Yay!
3: Vinga, va! Seguim!
0: Ha anat a fer punyetes. La veritat, jo és que he d'explicar a la gent que Alba Segarra s'ha com motivat. Ha aixecat les mans un minut abans i he pensat, això no sortirà
3: bé. Una cosa que vingui sempre d'Alba. Vull dir, és que clar, jo estic aquí, em poses a senyors que no saben aplaudir, i l'Alba té aquesta energia.
4: Vinc de Pilates i vinc molt forta.
3: Sisplau.
0: Parlarem amb el teu profe o la teva profe de Pilates. És el o la?
4: La, avui la.
0: La. Avui, perquè ja va canviant.
3: Va canviant de gènere, segons el dia. Flueix.
0: Ai, que per la gent del podcast. Alba Segarra, bon dia.
4: Bon dia.
0: Marta Bosch, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: I la gent dels Vermut Miró, bon dia també.
3: Hola, estan bevent.
0: Home, és l'hora. Avui regalem dues ampolles, no una, del Vermut Miró Gran Reserva, que és el vermut guardonat com el millor del món als World Drink Awards 2026 de Londres. Vermut Premium, elaborat després de tot aquest llarg procés de maceració. I se l'endurà qui ens doni la resposta més interessant a través d'Instagram de la pregunta que formulem avui.
3: Quina?
0: No diré qui l'ha formulat. Què és el més absurd que li heu demanat a la intel·ligència artificial?
3: Ui.
0: Que es pugui explicar. Què és el més absurd que li heu demanat a la intel·ligència artificial? En joc, dues ampolles del millor vermut del món, de Vermuts Miró. No, jo no us ho pregunto.
4: Jo no l'estic fent servir des de que sé que ens matarà a tots. A casa s'ha prohibit tornar a obrir a xerrar amb el xat aquell.
3: Sí,
4: Sí, però jo li he preguntat com està un dia.
3: Ah, molt bé.
0: Bueno, com està, és
4: les cures del
0: pura
4: centre.
0: Cortesia.
3: I escolta, t'hem fet un cordó sanitari.
0: I no tens al cap la idea aquesta que quan li dius com està i et respon, en realitat has gastat 50 litres d'aigua i no sé quantos?
3: Sí.
0: Ara.
4: Com cada cop que entro a una marca que no diré de botigues barates, després penso, Alba, vigila.
0: Va, de què hem de reflexionar avui, Alba Segarra? Doncs
4: pues mira, avui us porto una mica la meva experiència d'aquest estiu, no? Jo he fet un viatge i sabeu que hi ha un 50% del viatge que és que pots explicar el viatge.
3: Sí.
0: I l'altre 50%, no?
4: Ah. Un 50% és l'experiència, l'altre poder-ho explicar tant correcte a la gent com a Instagram. Llavors vinc a acabar d'amortitzar el meu viatge d'aquest estiu, que he anat al Japó.
3: Oh.
0: Sí, he vist alguna foto i tot.
4: Sí, he vist alguna foto de jo suada pel Japó.
0: Suant.
4: Jo vaig decidir anar al Japó i gastar-me per gran part del salari de bastants mesos per anar a suar al Japó, que hagués pogut suar a Lleida gratis. Però bueno, sóc així, sóc una tia amb curiositats.
0: No, però Lleida la sua és seca.
3: Clar,
0: que en diu.
4: Sí.
3: Fa una altra olor.
4: I a Lleida has de pagar el peatge d'estar amb la família. Al Japó estàs lluny, que sempre és algo que millore, no? Bueno, total. Vaig anar al Japó de viatge i jo aquelles tres setmanes que vaig estar al Japó em vaig sentir com el que era en aquell moment una espècie invasora, perquè era turista. No? Llavors jo esperava que com a turista i espècie invasora a mi el Japó em rebés com jo rebo el turista a Barcelona. Que algú em cridés, inclús estava preparada perquè hi hagués com violència física.
3: Clar.
4: Algun tipus d'empenta, si jo estava en un lloc. El Japó no em va rebre així. Al Japó, una cosa que em va sorprendre molt és que jo estava amb el mòbil mirant, intentant sortir d'una parada de metro, una parada de metro que era gran com la Fuliola, vale?
0: Home, què et deia el mòbil per sortir de la parada del metro?
4: Bueno, és que
0: quines pistes t'havia de donar el mòbil?
4: Mira, vam estar 20, no t'exagero, 25 minuts amb la meva parella per sortir d'una parada de metro. Ell és una persona que s'ubica molt bé, o sigui, no estem parlant d'una persona estudiada.
0: Estàveu de pel·lícula,
4: vale. No, i jo li vaig dir, ja està, rendim-nos. Criem aquí.
0: Aixequeu les mans.
4: Tinguem fills aquí, aquest és el nostre lloc al món a partir d'ara, jo vaig fer un vídeo acomiadant-me de la família. No, però estàvem intentant sortir, va apropar-se un japonès i vaig pensar, vale, perfecte, ara em robarà el mòbil, que és el que em mereixo com a turista que
3: sóc. Però quina visió tens dels japonesos?
4: Va vindre i em va dir que si em podia ajudar.
3: Clar.
4: I jo me'l mirava, perquè jo no sé ni japonès ni anglès, me'l mirava als ulls en plan, no m'ajudis! Et fotrem el país en l'aire! T'esfonsarem la illa! Tracta'm malament!
0: Ataca'm.
3: La gent d'esquerres no sabem viatjar. O
4: sigui, no.
3: Hi ha massa autoculpabilitat de...
4: Tota l'estona.
0: A les espatlles.
4: Jo de tant en tant comprava un souvenir car com perquè m'estafessin. De dir, he de pagar la taxa turista de veritat, que és que m'estafin. Què he decidit a partir de llavors?
3: Aviam.
4: He decidit que crec que el turisme està molt bé perquè el vull seguir fent, però que els turistes no hem d'accedir mai a les ciutats de veritat. Llavors jo el que proposo és que es faci com una demo a zones aïllades, per exemple.
3: Un poble espanyol, no?
4: Un poble espanyol, una Catalunya en miniatura, però a lo gran.
3: Ja
4: i el poble espanyol no, perquè és a Barcelona, res en contra, però és a Barcelona. Mm. Jo proposo que facin en paper matxé la Sagrada Família, el Parc Güell i el Pont de Girona, que és molt guapo, tot junt a Los Monegros.
3: Ah, em sembla increïble.
4: I llavors
3: increïble.
4: Els turistes que aparquin, que aterrin a l'aeroport del Guaire, que em consta que està bastant disponible, vale? Perquè de fet ara
3: per un tema
4: està bastant disponible, i com que el turista al final el que vol és la foto Instagram
3: ja
4: i explicar-ho com jo ara al vermut de RAC1, tant li fot si és de totxo com si és de paper matxer.
0: Sí, senyora.
4: Ho farien fel de les falles, que ho farien guapo, eh?
3: Em sembla molt bé. I fixa't que a més estem donant espai a l'Espanya, que està una mica buidada.
4: Ah,
3: sí, generem el treball allà, generem
4: totalment
3: moviment, tot.
4: I una paradeta a la Seu Vella, que s'està explotant poc.
0: Perdona, està igual, no cal ni que es quedin massa a dormir. No! Perquè si ho fas bé i li poses els 5 sistemes, escolta, igual en 20-25 minuts pot anar a un altre país ja, eh?
4: Totalment.
0: Bueno, que es quedin a dinar...
4: Els 25 minuts a Castilla, i allà a Castilla els hi posem, pues, l'Alhambra de Granada.
0: Ara?
4: Amb una esplanada de Castilla.
0: Que ho sabrà algú?
4: No! Però si ets inculte quan viatges.
3: Clar.
4: Però si t'han d'estafar, t'han d'estafar bé des del principi.
3: I heu contractes meva... actors perquè facin de catalans.
0: T'ho diuen PortAventura. Un PortAventura.
4: El PortAventura és la prèvia del que ha de ser el turisme partidari. Si ens escolta el president de la Generalitat, aquesta idea li regalo.
0: Bravo! Bravo.
3: Sempre ens escolta.
0: Et sorprendria, si ens escolta.
3: Sí.
0: Marta Bosch, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: A veure, de què hem de reflexionar avui, Marta?
3: Home, mira, jo ara amb l'Alba estàvem parlant abans d'entrar de que ella es vol comprar una bicicleta perquè li agobia molt el bus.
4: Sí.
3: L'angoixa molt, perdoneu.
0: Bici elèctrica o...?
4: No, he tingut una discussió molt grossa amb el director d'aquesta casa.
0: Sí. Ha vingut, que... Francesc Caro, sí. Ha vingut aquí fa una estona.
4: Francesc Caro no es passeja per aquí avui.
0: Sí, sí, no ho he entès molt bé, però...
4: Bueno, escolta, perquè està coneixent els topants.
3: Així es fa.
0: Que no cal venir cada dia de la setmana, cuidado.
4: Tu quan estrenes algo et fa molta il·lusió, eh? Jo quan estreno una samarreta me la voldria posar cada dia.
0: Ah,
4: ja ho normalitzarà.
3: Que no hagi vingut a fer l'unboxing de RAC1.
4: Exacte. Ell m'ha dit que me la compra elèctrica. Jo li he dit que el pressupost és per pedals. I a veure si hi ha seient.
0: Està bé.
3: Doncs clar, jo li preguntava, com és que t'angoixes tant el bus? Perquè a mi hi ha una cosa que m'agrada moltíssim al bus i que he descobert que em passa fa poc, que és que jo, quan cedeixo el seient a una dona gran,
0: sí,
3: o a una persona vulnerable, és igual, eh? Sempre s'estableix un vincle. No us passa?
4: Sí.
3: Com carinyós. Ara aquesta persona... O sigui, jo sóc tutora legal d'aquella
4: sí.
3: persona.
4: O que li no... dius àvia de cop.
3: Exacte.
4: Sí.
3: Com que no et falti de res, eh? Sobretot, o sigui, jo estic allà vigilant, no me'n vaig gaire lluny, perquè jo t'he cedit aquest lloc, i ara la meva responsabilitat és vetllar pel teu benestar.
4: Sí. I a més, Sant Pere et posa una estrelleta més per quan pugis a dalt.
3: Ah, sí?
4: Sí,
3: no ho sabia.
4: Jo aquell moment penso, una estrelleta més al carnet de bona persona.
3: Ah, val.
4: Que és com un metre quadrat més al cel.
0: Pot ser que no ho facis, fins i tot, ara sent més malèvol, eh? No ho facis per ella, 100%. Sinó per tu,
4: 100%.
0: I per Sant Pere.
3: És que mai és un 100% altruista, sempre hi ha una ara. Miqueta d'ego.
0: T'estàs mirant des de fora, no?
4: Sí, penses, com dient, que bona persona
3: que
0: si
3: sóc.
0: Si això fos una pel·li, que bé que estaria quedant jo.
3: Home, sí.
4: Com quan la ets molt simpàtica.
3: Sí.
4: Jo sóc simpàtica perquè m'agrado des de fora, a mi la gent m'és igual.
3: No, totalment. Ara bé, quan aquesta persona baixa del bus,
0: sí,
3: a aquell lloc... Les lleis internacionals del servei públic, del transport públic, et diuen que aquell lloc és teu.
0: Ah,
3: 100%!
0: Ah,
3: home, sí o no? Esteu
0: d'acord? Molt bé, molt bé.
3: Totalment.
0: Molt bé.
3: Pues, jo crec que,
0: tu l'has cedit.
3: Ah, exacte.
0: No l'has regalat.
3: Exacte,
0: ni l'has...
3: Exacte, ni llogat, ni comprat, ni regalat. Allò és cessió d'ús. Saps com que hi ha certes
0: ús
3: propietats?
0: De fruit.
3: Exacte, hi ha certes propietats que són de cessió d'ús. Doncs aquests seients, si tu els cedeixes, és la teva bonomia
0: ara.
3: Que està cedint allò. Per
0: ara.
3: Tant, te l'ha de retornar.
4: I què passa si entra una altra vella?
3: Ah, llavors ella té
0: senyora
3: tota la prioritat del món.
0: Una vella.
3: Jo... Bueno, es diu vella de nom. Volies dir això, volies dir.
4: No, dic vella perquè per mi és guai dir vella. Al final és una persona que està superant la mort cada dia.
0: Ala,
4: tot el
0: home,
4: respecte de la meva
0: favor,
4: vida per aquesta persona.
0: Per favor. No.
4: Ai,
0: campanes al bus, eh? Però llavors,
3: que...
0: si te'l prenen, clar, t'emprenyes doble. Però que no ho has vist!
3: I més si me'l pren una persona que podria estar dempeus tot el trajet.
0: No, ara. És més, si te'l pren una persona que ha vist la seqüència de fets.
3: Sí, correcte.
0: Que tu estaves asseguda.
3: Sí.
0: Has deixat el teu lloc a una senyora gran i llavors quan la senyora gran se n'ha anat, t'ha fotut el lloc.
3: Ah, no, exacte. Això sí que no.
4: Aquí Sant Pere treu dues estrelles.
3: Ara. Amb ell, però l'altre no. Sí. Ah, val, dic a mi no, sisplau. Jo ja tenia el meu terrenet aquí fet.
0: És així.
3: Bueno,
0: escolteu, a tota la gent que ens envia els missatges, ja sabeu que podeu guanyar aquestes dues ampolles de vermuts Miró, el millor vermut del món. Una i un minut. Alba Segarra, Marta Bosch, gràcies, eh?
4: A tu.
0: Ara que feu el bus, la bicicleta, el que vulgueu.
3: Sí.
4: No, ara me'n vaig a veure si trobo aquesta bicicleta i s'ha acabat lo de l'autobús.
0: Però al final et dona pels pedals o per tota la bicicleta?
4: Jo espero que em donin per tot i per un parell de candaus. Perquè se sap que aquí va a fascicles lo d'agafar la bicicleta.
3: I electrificat.
0: Aquí dius a RAC1 o a Barcelona?
4: No, a RAC1 la pujaré fins aquí dalt.
0: Adeu,
4: la posaré al despatx del director, segurament, guardada.
3: Home,
0: una i dos minuts. Apa, adéu-siau.
3: Adéu, adéu.
5: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
6: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus, des de 1914. Vermutmiró.com.
0: Una i dos. Mariona Martínez, bon dia.
3: Bon dia.
0: Quim Salvador, bon dia.
7: Bon dia.
0: Sumar amenaça ara amb no assistir al pròxim Consell de Ministres si no s'aprova el decret per l'habitatge després del desnonament de la Mari Carmen.
3: Si Sumar condiciona ara la seva assistència al Consell de Ministres de dimarts a l'aprovació, diuen, d'un paquet de mesures efectives davant la crisi de l'habitatge. El partit ho ha expressat aquest matí a través d'un comunicat assegurant que el desnonament de la Mari Carmen i la resposta de la societat han posat de manifest que l'habitatge és el problema més gran actualment a l'Estat. Sumar fa ara aquest moviment després que ahir van obrir la porta a negociar amb Junts algunes de les seves propostes en habitatge, com ara impedir els desnonaments dels llogaters vulnerables si el pis és propietat d'un fons voltor, o de beneficis fiscals pels propietaris. Tot això quan aquesta tarda a Madrid hi ha convocada una manifestació que s'espera que sigui multitudinària per protestar per aquest cas de la Mari Carmen i per reclamar solucions per la crisi de l'habitatge. La marxa arrencarà a les 6 de la tarda. Aquest matí, però, a Madrid també hi ha hagut una manifestació de caire polític contrari per exigir eleccions generals. Unes 20.000 persones han sortit al carrer també per protestar contra la gestió del govern espanyol de la crisi a Ceuta. La marxa ha arribat fa pocs minuts al seu punt final. Última hora des de Madrid, Roger Perciba.
8: Sí, 20.000 persones. Això vol dir que Societat Civil Espanyola i les entitats ultres que la composen, també Partit Popular i Vox, que participen en aquesta manifestació, reuneixen la meitat de persones que al maig de 2026, fa només 4 mesos, quan segons la delegació del govern a Madrid van treure al carrer 40.000 persones. Per tant, podem dir que la convocatòria d'aquest matí ha punxat. De fet, avui és evident que Vox i PP surten junts, però no barrejats. El Partit Popular, tot i que es manifesta, ho fa de manera discreta a la cua d'aquesta manifestació, adopta un perfil baix perquè, entre altres coses, no comparteix una de les exigències, i és que es processi el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per traïció. Pedro Sánchez sí ha demanat que es faci Sánchez fora de la Moncloa, però no ha arribat fins a aquests extrems. Els convocants exigeixen a Pedro Sánchez que convoqui eleccions abans del 15 de novembre i que faci fora també tots els migrants que hi ha en situació irregular a Ceuta. La manifestació s'ha celebrat en un ambient força tranquil, una sensació que hi ha hagut menys gent que en anteriors convocatòries ha sigut evident, ho confirmen les dades de delegació del govern, la meitat, com dèiem, que fa 4 mesos, molta animadversió contra els mitjans de comunicació, insults contra la premsa, en general insults contra tothom, paradoxa que tot i reclamar la llibertat insulten tothom que gosa pensar diferent o que pensen que podria pensar diferent.
3: I un últim apunt, els experts fan una crida a la calma després que l'empresa de ChatGPT, OpenAI, hagi admès un incident en què la intel·ligència artificial va intentar piratejar pàgines web governamentals dels Estats Units. L'enginyer informàtic expert en la matèria, Josep Maria Ganyet, recorda que la IA no actua amb independència, sinó que depèn de les ordres que se li dona. Per això diu que s'ha d'aprendre a posar millors límits a l'actuació de les màquines. N'ha parlat al Via Lliure de RAC1.
10: Això no vol dir que tinguin iniciativa, que ens vulguin enganyar, que ens vulguin robar aquests verbs que són propis de les persones, senzillament porten a terme un objectiu, proven moltes maneres que nosaltres no ens podem imaginar i les que funcionen les exploten i llavors ens trobem en aquestes situacions de que sembla que ens vagin a la contra.
3: En aquest sentit, Ganyet assegura que caldria un codi de circulació que alineés la tecnologia amb els valors de la societat, tot i que admet que això és molt difícil d'aconseguir perquè implicaria posar-se d'acord entre tots els estats.
11: Esports en marxa, el Gran Premi d'Azerbaidjan de Fórmula 1 al circuit urbà de Bakú, segona volta de 51, lidera des de la pole George Russell, perseguit per Oscar Piastri, segon, i Charles Leclerc, tercer. També tenim en joc aquesta hora a la Lliga Femenina de Futbol el partit Badalona-Granada 0-0 al minut 5 de la segona part a l'estadi municipal de Palamós. El Barça jugarà aquesta tarda a 4:45 al camp del Logroño amb la novetat d'Aitana Bonmatí a la convocatòria per primera vegada aquesta temporada. A la segona divisió masculina, el Girona és provisionalment tercer després de guanyar l'Albacete a Montilivi 2-0 amb gols d'Abel Ruiz i Van de Vic. Porto va tornar a jugar després de 10 mesos lesionat. Aquesta tarda a 6:45 Celta Fortuna-Sabadell i també aquesta tarda arrencarà la Lliga CB de bàsquet amb els partits Bilbao Manresa a les 6, Andorra-Obradoiro a 8:15 i Barça-Corunya a les 9 del vespre.
3: I el temps, calor més moderada que ahir ara mateix i també les properes hores, sobretot a l'interior del país, sense deixar de parlar de temperatures altes per l'època de l'any. En general, ens acabarem movent entre els 27 i els 30 graus, arribant com a molt als 32 o 33 a la Vall de l'Ebre, al Priorat i la Plana de Lleida. No s'espera pluja enlloc, mentre que demà, com a novetat, a la tarda es poden escapar alguns ruixats poc importants al Pirineu, sobretot al sector occidental.
7: Dia Lliure amb Xavi Bundó.
12: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
13: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè en Ovell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
14: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
15: Tots recordem els grans moments d'Iniesta. Però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Descobreix la seva història des de dins, els records, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés darrere del futbolista. Des del 28 de setembre a Barcelona, Iniesta Experience, el joc interior. Entrades a iniestaexperience.com.
16: RAC1, emissora oficial.
17: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
18: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
17: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
18: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
19: Ja ho diuen, de mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany, però... Saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
29: RAC 5, 4, 3, 2, 1... El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
30: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
29: Us hi esperem.
31: Mira, ja ve, recta final.
32: Mola de Déu.
29: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
33: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
34: Un autèntic bochorno.
30: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
29: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
30: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
29: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Dissabtes i diumenges de 7 a 2 del migdia, Via Lliure, amb Xavi Bundó. Via Lliure, territori cap de setmana.
0: 4 minuts i un quart de 2 del migdia. Hola, Nederman.
3: Què tal?
0: Ben retrobada, eh?
3: Bon dia.
0: És que és el somriure més important que tenim. És arribar a ella i ja se la sent somriure. Escolta, de seguida farem el Canso Nederman, perquè estem acabant el mes, evidentment. És el primer cap de setmana de tardor i l'últim del mes de setembre. No hem dit què va guanyar, però ara ho explicarem. Però abans de sentir la Nederman, que ens expliqui el que ens ha d'explicar i que ens canti el que ens ha de cantar, us he de recordar, com us deia abans, que fer-se gran és adonar-se que el cos canvia, assumir responsabilitats, buscar reptes, i és evolucionar, com Ato, que des de l'any 70 ajuda els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
29: RAC 1.
35: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
1: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
2: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
1: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
4: Ara, Ziman, conjunts de suèter i leggings per nadó per 6 euros i el conjunt de suèter amb pantalons infantils per 10 euros. Ziman, tan senzill com això.
5: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
6: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
5: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Morets de Mar.
6: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
9: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
20: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
21: El Festival Internacional de Música Sona Mollet celebra l'onzena edició del 30 de setembre al 4 d'octubre.
22: Amb joves promeses i grans intèrprets de jazz, piano, música sinfònica i de cambra.
23: Gaudeix de Paula Vilà Quintet, d'Art Sinfònica Jove, Daria Piltiai, El Cemis i Mollet Jazz Band.
22: A més, amb finalitat solidària, tota la recaptació es destinarà a la Fundació Josep Carreras. Visita cultura.molletvallès.cat.
24: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
25: Més immediat que mai.
24: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1 recupera el que vulguis a l'instant.
26: A RAC1, Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa líder de Catalunya amb Xavi Bundó.
0: Un quart de dues del migdia.
27: El cançoner d'Herman.
26: El cançoner d'Herman a la carta, amb Judit Nederman.

0: Això és quan la temporada passada la Nederman es va reconvertir en Bonnie Tyler per un moment, amb aquest turn around. Com estàs, Nederman?
1: Doncs molt bé.
0: Benvinguda, molt bé.
1: Moltes gràcies, molt contenta de començar la temporada.
0: Bé. I per fer noves versions, que evidentment ja sabeu que voteu els oients, ho vau fer la setmana passada i vau escollir una cançó. Però abans de que us expliquem la cançó i com hi hem arribat... Cuando solo vengo... Ens deies que havies de passar per Alemanya, per Stuttgart, no? Què has estat fent?
1: Allà he estat de gira amb la Hayley Reardon, que és una companya cantautora dels Estats Units, que ella fa molts anys que gira per Alemanya, i em va dir, vols venir? Com tipus sidecar, saps? Quan t'afegeixes al plan d'algú. I molt bé, perquè és l'únic lloc on no em preguntaven d'on ve el teu cognom.
0: Ah, clar, et feien d'allà.
1: Clar.
0: Però tu no parles alemany, no?
1: No, zero.
0: Ah, vale.
1: Només sé dir Entschuldigung, ich spreche kein Deutsch, que vol dir, ho sento, no parlo alemany.
0: No parlo alemany, però la gent t'ho deia pensant que eres alemanya, clar, perquè tens dos Nederman.
1: Clar, veien el cartell i venien parlant amb alemany i jo, no, ho sento, és que era...
0: Que sóc de Vilassar.
1: Era terrible. Exacte, i també sé dir ich liebe dich, que vol dir t'estimo, que això... li vaig dir a la Hayley, perquè realment ha sigut molt, molt generosa. Molt, molt generosa.
0: Això s'ha de saber en tots els idiomes, eh? És molt important.
1: Clar, per si de cas,
0: frase, no? En una situació determinada,
1: sí,
0: igual clar. És la porta de sortida.
1: Molt bé.
0: Bueno, escolta, sempre t'he tinglados per muntar, i explica'm què fas demà a Vilassar, precisament.
1: Aviam. Sí, és que... A veure...
0: Acaba de sortir fum del cap.
1: Sí, perquè tinc aquest plan que m'encanta. O sigui, ja sabeu que munto el floral cada any.
0: Sí,
1: però a part del floral...
0: El festival.
1: O sigui, això és una idea que pensava... Estaria molt bé fer-la dins del floral, però el floral té el format que té i a vegades ens costa com fer-ho realitat. I llavors, parlant amb en César, que és un gestor cultural que ens ajuda amb el floral, va haver-hi la manera de fer-ho a través de l'Ajuntament. Llavors, a l'Ateneu Vilassanès... farem una roda de cantautores, que vol dir que hem convidat quatre cantautores excepcionals, que són la Mar Pujol, la Maya Miranda, l'Edna Bravo i la Magalí d'Atzira, i estarem les cinc a l'escenari i compartirem les nostres cançons, així com per blocs.
0: Ah, molt bé.
1: Sí.
0: Però les cantareu les unes de les altres, o no?
1: En algunes hi haurà col·laboracions, però la gràcia és com, crec que des del públic, com que pots sentir les cançons alternades i veure quines coses hi ha en comú, quines coses no, i totes som com de la mateixa generació, i jo faré una mica d'anfitriona, que ja sabeu que m'agrada molt.
0: De presentadora?
1: Sí, bueno, de presentadora, de...
0: Sí,
1: vull dir que
0: sí.
1: Venen al meu poble, saps?
0: Ah, clar, venen a casa.
1: Que això, que abans he bufat perquè sí, perquè no puc parar de muntar coses, però és que m'ho passo molt bé. Dormo malament, però m'ho passo.
0: Roda de cantautores, per tant, a Vilassar de Mar.
1: Exacte,
0: entenc,
1: a l'Ateneu.
0: No?
1: Sí, a l'Ateneu Vilassanès, a les 7 de la tarda, i queden poques entrades.
0: Home, doncs aneu ja, perquè és que us quedareu sense.
1: Sí.
0: També ha anunciat la Judit que publica nova cançó aviat, que es diu Mouta.
1: Sí.
0: Què és?
1: És la nova cançó que trauré per millorar el temps de les persones que pateixen ELA.
0: Ah.
1: Que això ja em vaig treure una fa 2 anys.
0: És veritat.
1: I ara m'he tornat a motivar per la causa, perquè a través de tot el vincle que vaig crear amb la primera cançó, doncs mira, n'he composat una altra, i aquest cop he convidat a cantar amb mi el Momi Maiga.
0: Home.
1: Que no sé si el recordareu, és
0: tant.
1: Aquest cantant senegalès afincat a Catalunya, cantant músic, toca la cora, o sigui, és també molt, molt excepcional. I res, surt l'1 d'octubre, i és un single que va acompanyat d'un videoclip molt especial. És el primer videoclip, creiem, de la història, que es navega movent els ulls. O sigui, intentem emular...
0: Què dius ara?
1: Sí. Sabeu, quan la gent que pateix la perd tota la mobilitat, l'últim que es perd és la mobilitat en els ulls, i llavors tenen aquestes pantalles que, navegant amb la mirada, poden com escriure i poden moure's. Llavors, aquest videoclip l'hem gravat amb una càmera 360 i tothom podrà configurar molt ràpidament la visió en la càmera de l'ordinador, i llavors tu et mouràs per l'espai del videoclip
0: sense les mans.
1: Exacte.
0: Uau,
1: i llavors
0: hosti,
1: així podem empatitzar amb les persones que pateixen ELA.
0: Que bo.
1: I estic molt emocionada perquè tothom s'ha implicat molt, tot l'equip del videoclip, tothom ho ha fet per la causa, i sí, això surt l'1 d'octubre.
0: Que fort. Bueno, doncs ho seguirem, evidentment, la cançó que es diu Mouta, el dia 1 d'octubre, llavors de concert seguirà, el 2 d'octubre a la Pobleta de Bellveí, el 3 d'octubre fa el 7, el 10 d'octubre a Mas Llorenç, i també després te'n vas a Lisboa.
1: Exacte.
0: El 12 d'octubre.
1: Que això em fa molta il·lusió, i això està relacionat amb tot el que viurem en aquesta secció.
0: Efectivament, per què? Doncs perquè la cançó que vau triar els oients la setmana passada, perquè reinterpretés a Nederman, és aquesta. Si un dia Et van fer cas.
1: Em van fer cas.
0: Primera de la temporada i la gent et fa cas.
1: Però he de dir que tu vas llançar una llança.
0: A favor, vas trencar-la.
1: A favor meu. Això, vas trencar una llança a favor meu i això s'ha notat molt, eh?
0: Va arrasar, 42% dels vots.
1: Espero que ho tinguis en compte pel futur.
0: Escolta, no m'amenacis, no, tampoc.
1: Si tu vas amb mi, surt el que jo proposo.
0: Efectivament. A Mar Pelos Dois, després en parlarem, del Salvador Sobral, la cançó que, per cert, va guanyar Eurovisió, però, evidentment, el tema va d'això, Portugal, Sobral i la música.
2: Meu coração faz bam, bam, bam, bam, tão alto que me entrega o meu bem, de mão beijada eu bem...
0: Què és per tu el Salvador Sobral i la família Sobral?
1: Home, doncs el Salvador és un cantant també excepcional, no paro de dir-ho, però és que és una joia que estigui vivint aquí a Barcelona, això ho sabem, no? Que s'ha mudat aquí. Llavors això és una gran notícia per la nostra ciutat. I m'encanta. M'encanta com canta, m'encanta la música que fa i m'encanta doncs com viu a l'escenari aquesta llibertat i aquesta, no sé, aquest savoir-faire. O sigui, em sembla un artista molt necessari.
0: I la seva germana, no? Perquè la cançó en realitat no és d'ell, no? La Mar Pelos Dois, pot ser o no?
1: Exacte. La seva germana, que és la Luisa Sobral, que estic molt contenta perquè m'ha dit que vindrà a cantar el concert que
0: a Lisboa.
1: Farem a Lisboa.
0: Sí. Ah, que bo.
1: Sí, sí, sí. Doncs la Luisa és també una artista excepcional i és compositora, és cantautora, és escriptora, ara us ho explicaré en detall, però sí, sí, són una família que no sé què els hi van donar de petits, però...
0: Això que ho diguis tu, que els Nederman també, vaya tela.
1: Però és que, bueno, no sé, clar, jo la meva família l'ha vist de forma molt natural, però quan ho veig en una altra família, de veritat que m'impacta, penso, mare meva.
0: Hola, Salvador.
3: Hola, molt bones.
1: Què tal, Salvador?
0: Com estàs?
3: Que escolta... Estava disfrutant molt d'escoltar.
0: Que diu la Nederman que què us van donar de petits, que jo no ho té clar, ella.
3: Pues la veritat és que no sé música, però d'una forma molt orgànica, saps? Mai vàrem tenir com classes de música obligades ni res. Crec que és només l'amor que té mon pare per la música... Això ens ha transmès. Crec que és això. Crec que és per això que som músics, perquè no vàrem ser mai obligats a fer música.
0: Escolta, recordem que aquella cançó, La Mar Pelos Dois, que després la interpretarà la Nederman, deia que és lletra i, bueno, és cançó de la teva germana i que té molta implicació personal, no? Evidentment amb vosaltres, amb els dos.
3: Sí, va ser com una teràpia familiar anar a Eurovisió junts, no? Perquè jo sol no podria... Bueno, de fet, no podria clínicament, perquè... Eurovisió és una producció tan gran que has d'anar 3 setmanes abans i jo estava pues, en risc de mort, doncs no podria anar 3 setmanes a Ucrània a assajar. Doncs ma germana va anar sola a assajar en el meu lloc, saps? I ella va escriure la cançó, o sigui, ella escriu sempre cançons per a mi. Bueno, de fet, el disc que vaig treure amb na Sílvia Pérez també hi ha una cançó d'ella, sí, que és la millor cançó del disc, i ho dic amb tota la objectivitat.
1: Després l'escoltarem. L'hem posat a
3: ella acaba de... Ella va tocar a la Mercè fa 2 dies, eh?
0: Ah, sí?
3: Fa 2 dies. Sí, ella va tocar allà al Grec.
0: Ah, estava al Grec.
1: Jo no vaig poder dir que estava a Stuttgart, però sí, sí. Va anar molt bé, no, suposo?
3: Sí, jo hi era, va anar molt bé. Després d'en Pol Batlle.
1: Ah,
0: molt bé.
3: Sí, és que és increïble aquest lloc.
0: Sí, total.
3: Perdona, però deixa'm dir una cosa, perquè na Judit me diu que li encanta com canta, no sé què, però jo he de dir que m'encanta... Na Judit com canta, també com interpreta, però una cosa que sempre m'impressiona de Na Judit, del que conec, és com una serenitat, saps? Ell és una persona que tu xerres amb ella i dius, uau, la Judit està bé amb ella mateixa. Sí. És una persona que... Això és el que sento quan xerro amb ella. Quan, saps? M'encantaria trobar aquesta serenitat.
0: Sí.
3: Saps? Com que et sento com plena, saps? I bé, això és...
1: Caram.
3: És una... No? No sé si ets així. Igual arribes a casa i, no sé, le pegues a tu nòvio, no sé, però...
1: No, la veritat no, és que...
0: Però emana una alegria i un benestar absolut, sí, sí.
1: Ai, moltes gràcies.
3: Totalment, sí, i això es nota també en la música que fa.
0: Te'n vas, bueno, a un spa, no? És l'spa, la Nederman, és així, una mica.
1: Doncs
0: arribes,
1: mira,
0: i surts millor.
1: Gràcies, Salvador. L'spa és un dels meus plans preferits.
0: Veus?
1: Sí, sí.
0: O sigui, va, deu anar-hi cada setmana.
3: No és aquella... No és aquella tranquil·litat de xamànica, místico, esotèrica, res d'això. És una cosa de tranquil·litat serena, però conscient del món en què viu, saps?
1: Ostres, tu.
0: Escolta, Nederman, tu ens volies parlar de què, arran de la cançó i de...
1: Doncs mira, volia fer un repàs de la carrera de la Luisa, de cançons que ha tret, discos que ha tret, una mica aquestes facetes que comentàvem. I res, he fet una llista.
0: Pues som-hi. Anem amb la primera de les cançons, més enllà de La mar per los dois, va.
4: Quiero falar de amor.
0: Oh, com sona això, tu? Mm.
4: Nada de nou eu sei.
0: I quins greus que treu, eh? La mare que em va fer. Quiero falar de amor, aquesta cançó, explica'ns.
1: Aquesta cançó forma part del disc Dansando, que és l'últim que ha tret, que és del 2022, o sigui, ara fa un temps... Bueno, si m'equivoco amb algo, em corregeixes, de Salvador?
3: No, jo l'any correcte no estic... No sé, però te crec.
1: Doncs és l'últim disc que ha tret, i en total ha tret 5 discos, va néixer el 1987, que és 2 anys més gran que tu, Salvador, pot ser?
3: Exactament.
0: Ah, és la gran.
3: I tu, Mary, com és?
1: Doncs mira, ens portem 14 mesos. Jo vaig ser una sorpresa.
0: Ah, o sigui, tu ets posterior, no?
1: Sí.
0: Tu ets més petita,
1: sí,
0: que la Mary?
1: Sí.
0: Ah, jo em pensava que eres més gran.
1: 14 mesos després.
0: Hosti, quin susto.
1: Pim-pam, eh? Això ara ja no ho veig. Les meves amigues que van parir, no. No passa tan poc temps.
0: No van a aquest ritme, no.
1: És que es veu que ja
3: pobreta,
1: no ho recomanen.
3: Pobreta, ta mare.
1: Ara ja ni ho recomanen. No, mi mare ho va portar molt bé, sempre diu que molt bé.
0: Sí, sí.
1: No, però, no. Però
0: si et portaves així tota la vida, doncs és veritat. Però... Salvador, tu sabies des de sempre que la Luisa faria això de la música? És a dir, de petits, li veies el talent o la gràcia o el que sigui. No sé si segueixes fins i tot els passos o com va funcionar això a casa.
3: No, ma germana és la persona més racional, més com focada, més concentrada en el que vol fer des de sempre. Ella tenia 12 anys, ja havia gravat un disc amb cançons sobre, no sé, el divorci, saps? Ma germana és així. És curiós, perquè ella és molt, això, racional, però després fa cançons tan guapes i emocionals, i això és molt difícil de trobar en un artista, com una noció del que vol fer exactament, una visió com emprendedorista de la cosa, però sense ser mercantilista, no? Del que vol fer artísticament. I ella ho té claríssim des de sempre. Jo no. Jo volia jugar a futbol.
0: Escolta, deixa'm sentir més cançons de la Luisa, va.
4: Dau

0: Oh, quina meravella, tu.
1: És preciós.
0: Oh, que és cançó de Bressol, això?
1: Sí, és un disc de l'any anterior del Dansando que dèiem, que és un disc que es diu Camomila i és del 2021, i són 7 cançons de Bressol, una per cada dia de la setmana, i sona molt bé també. O sigui, el que m'he donat, repassant com la trajectòria, és que és molt curosa amb el so. O sigui, qualsevol disc, qualsevol gravació està molt, molt treballat. Tens aquesta sensació de que... De que hi ha cura, de que es va un bon estudi, de que està molt cuidat, i això no és sempre així. Llavors, a part de tot el que deia el Salvador, no, de que té aquest bon gust fent les cançons i aquesta implicació emocional,
0: i com a,
1: sí, m'encanta.
0: Com a tieta, què tal és, Salvador? Perquè clar, això de que li canti a les criatures i canti cançons de Bressol, no sé si a la teva filla també.
2: Bueno, te dic que ella té un montón de fills, eh?
3: Ja.
2: Ella té...
3: De feina.
2: Té 4 fills.
3: Mare de Déu, senyor.
2: I però te dic que és una super tieta i té un amor incondicional per Naida. És la meva filla, clar. I a Naida l'encanta també anar allà. Anar a casa de ma germana, quan anem a Portugal, és molt loco, perquè tothom està cridant tot el rato. Però és molt divertit i ella és una supertieta, la veritat.
0: Va, més cançons.

0: aquesta cançó què és?
1: Aquesta cançó és preciosa també, es diu O Mejor Presente, que vol dir El Millor Regal, i és d'un disc que es diu Gosa, del 2018, i és una cançó que li escriu al seu fill explicant-li que li vindrà un germanet.
0: Oh, és que clar. Imagina.
1: I és preciosa perquè diu a la lletra, per exemple, que la falda d'una mare s'eixampla quan arriba algú nou i li diu, potser no ho entens encara, però aquest és el millor regal que rebràs. Discutireu, perdreu la paciència, reclamareu la vostra independència. No sé, és molt bonic, no? Perquè, bueno, jo sempre que veig una dona embarassada i un fill únic que està per allà, sense saber el que li ve,
0: saps?
1: Penso, no tens ni idea de com et canvia la vida. I aquesta cançó és molt dolça i crec que ajuda molt.
0: Què n'has de dir de la cançó, tu, Salvador?
2: Crec que no va entendre el missatge amb el nebot més gran, perquè t'ho juro que això és com guerra abierta 24-7. Això, el Zé i a Rosa, és una inimizada declarada. És... Estou a falar al telefone, é uma entrevista. Perdona,
0: només faltaria. Tens l'aire per aquí, no?
2: Sí.
0: Bueno, va intentar-ho la teva germana, no? Posar pau preventiva a través de la música, però no se'n va sortir. Bueno, això...
2: No,
1: i de vegades dos germans de petits es porten fatal, sí. I després de grans són grans
0: entenen,
1: amics, eh?
0: Clar, vés a saber,
1: no se sap mai.
0: Vés a saber. Va, més cançons de la Luisa i també del Salvador, perquè també col·labora en aquest disc.
1: Exacte. Ja

0: Mira, ara tinc l'ocasió de preguntar-vos els dos, perquè, clar, dos famílies musicals, germans musicals. Salvador, què tal és treballar amb una germana?
1: Mon pare, l'altre dia, em va recordar, que jo no m'ho recordava d'això, però diu que quan vàrem gravar O amar pelos dois,

0: La qualitat pot veure's en cada detall. Descobreix-la en el Lexus UX, un subcompacte premium amb tecnologia híbrida, disseny sofisticat i fins a 15 anys de garantia amb Lexus Relax. Lexus UX híbrid. La qualitat es mou amb tu. Descobreix-ho amb les millors condicions en la xarxa de centres autoritzats Lexus de Catalunya.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I sopem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: Forts com per treballar, no? O sigui, quan et poses a treballar, hi ha coses que te les guardes o, no? perquè funcioni. I quan estàs treballant amb un germà, és que no hi ha filtre.
11: Clar,
10: o sigui, encara que s'ho intenti guardar, se'ns nota tot, no? Si estàs cansat, clar, si estàs agobiat, si estàs... I això, doncs, a vegades a nosaltres ens ha generat moments. Però és veritat que després sempre ens agafen atacs de riure. Bueno, no sé, vull dir que tenim molt bona relació, per sort, i a mi m'inspira molt treballar amb ella, molt.
11: Va, més música. Què em dius d'això, Judit?
10: Aquest és un disc que es diu Luisa, és del 2016, és el quart, i en aquest barreja molts idiomes, que altres discos són plenament en portuguès o plenament en anglès, i el va gravar a Los Angeles amb un productor que es diu Joe Henry, que és un productor molt, molt, molt, molt famós. I res, és el primer tema del disc i es diu Alone. Era com per fer una mica de repàs de tot el que ha anat sortint.
11: Més.
12: Eu saio da escola sempre à mesma hora e vejo o João que sai também.
11: Això sona més infantil, eh?
10: Sí, és un disc que es diu Lupu Ipi Zapa, ho he dit bé, no? Sí, crec que sí. I és del 2014 i és el tercer disc dedicat al públic infantil.
11: Va, i un altre. She

0: Adoro aquesta veu, també.
1: Clar, és que...
0: No sabia que havien col·laborat el Jamie Cullum amb la Luisa Sobral.
1: Doncs sí, és un àlbum del 2013. La cançó es diu She Walked Down the Aisle. I el disc es diu There's a Flower in My Bedroom. I és el segon disc d'ella, que té 17 cançons i hi ha diversos músics convidats. També l'Antonio Zambujo, que és un cantant de Portugal, que també us el recomano molt, i Mario Laguinha. I el que no hem dit és que la Luisa, em sembla que quan era molt, molt jove, no me'n recordo l'edat, Salvador, es va presentar al programa Ídolos de Portugal, que era un programa de talent, va quedar tercera i després d'això se'n van estudiar al Berklee College of Music. I allà crec que, bueno, com pel que he pogut deduir i pel que deies abans, Salvador, és una apassionada del jazz, de la música nord-americana també, i en aquest disc es nota especialment.
2: Sí, és guapíssim aquest disc. I és curiós, la cançó amb el Jamie Cullum, que ningú sap que ella té aquest dueto, no? Perquè ella és molt famós, sí.
0: Sí, sí.
2: I clar, varen gravar separats, però mai es van conèixer, saps?
0: Què dius?
2: I de cop un dia ella estava fent un concert a Portugal, jo crec que meu germà ni vivia aquí, saps? I ell comença a cantar aquesta cançó.
1: Què dius? Sense ella?
2: Sí, o sigui, ella ha cantat, sí, sense ella ni res. Començar a cantar aquesta cançó sol, saps? Molt divertit.
1: I ella estava al públic?
2: Ningú s'ho esperava. No, ella no hi era, ella no hi era.
1: Vale.
2: Però mon pare sí, mon pare diu, sí, però aquesta cançó és la que va gravar.
0: Que fort.
2: Sí.
0: Que fort. Escolta, si t'haguessin de fer una llista i dir la persona que somiaries haver col·laborat alguna vegada, Salvador, qui seria?
2: Uau.

0: És molt difícil sempre aquesta pregunta.
1: Pues, sí, no? Stevie Wonder.
2: Oh.
1: És l'únic que em queda... Stevie Wonder i Paul McCartney són els únics que em queda veure on viu. I acabo de gastar-me 600 euros... Mare meva, que els nens aquí... 600 euros per anar a veure a Dublin, Stevie Wonder. És la meva darrera oportunitat.
0: Ah, perquè està fent el tour del Songs of the Key
1: el
0: of Life.
1: Tour de...
2: Sí.
0: Sí,
1: i Songs in the Key of Life és el meu disc de la meva vida.
2: Què dius, ara?
1: Les meves passwords d'ordinador i tot és Stevie Wonder, saps? O sigui...
2: En sèrio? Mira, demà farem un especial a Stevie Wonder precisament perquè dilluns crec que és el dia exacte que fa 50 anys del Songs in the Key of Life, o sigui, que és un disc, en fi, fonamental,
1: és
2: extraordinari.
1: Increïble, aquest disc, sí. És molt important.
2: Escolta, queden 5 minutets per arribar a 3 quarts. Et sembla que anem a la cançó, Nederman?
0: Sí.
2: I m'expliques com l'has feta?
0: Vale, l'he feta.
2: I així el pobre Salvador, que el tenim a París, per cert, el deixarem anar.
0: Ai, sí. No hem tingut temps d'escoltar la del Salvador i la Sílvia, que l'ha composat la Luisa, però no passa res. Us recomano que la busqueu, perquè es diu
2: Mira,
0: Oggi.
2: La tenim aquí, de fons. Clar, perquè la part de la compositora de Luisa Sobral, no? Que és
0: exacte.
2: Molt important.
0: Sí, que a part de tots aquests discos que hem repassat, és compositora, ha composat per molts altres intèrprets, i també és escriptora. Ha tret una novel·la, un llibre de cròniques, dos llibres infantils.
2: I Salvador, posa les piles, eh? O sigui, clar, una germana que fa de tot.
1: És que... No, és bé, no, jo al futbol, ella a l'escriptura i jo al futbol, saps?
2: Està bé.
0: Doncs,
2: digues.
0: No, això, que la versió... mira, em vaig basar en un vídeo que teniu, Salvador, que és com de fa 7 anys, que esteu tocant, ella t'acompanya amb la guitarra, i esteu en un escenari així petitet, com acústic. I em va anar molt bé perquè allà vaig poder com treure els acords molt, molt tranquil·lament. I ja està, l'he gravat jo tocant i cantant.
2: Molt
0: senzilla la guitarra, però he deixat aquesta toma perquè em vaig realment emocionar cantant-la.
2: Que bé.
0: Sí, m'he inspirat molt en el teu cant, Salvador, i la cançó, que és preciosa. O sigui...
2: A 5 minuts per 3 quarts de 2, la cançó que van triar els oients perquè la Nederman la revisités, i sona a aquesta hora d'aquesta manera.

0: que lo estoy.
1: Mare de Déu, senyor. Mare de Déu, senyor. Però tu aquesta veu greu, d'on nassos l'has treta, tia?
0: Doncs mira, no, vaig provar i... vaig pensar, ostres, arribo al do. És molt greu, el do.
1: És molt fort, això.
0: És molt greu, però vaig deixar-la amb el mateix to.
1: Que fort.
0: Que el Salvador.
1: Salvador, què t'ha semblat?
2: Guapíssim, saps que m'encanta? Jo, ja, com podeu imaginar, ja he escoltat... 500 versions d'això en 50 idioms diferents, però...
0: Ah, sí, l'han traduït?
2: Ah, sí, mil vegades.
0: Ah, ja buscaré.
2: El xino, saps?
0: Ah, sí?
2: Però una idea boníssima que has tingut, aquesta de fer la melo però sense la lletra, com una cosa molt brasilera, tio, m'ha encantat, això.
0: Sí, em venia molt de gust com... És que el... És que ja sap... Bueno, no sé. Vaig provar...
2: Sí, és que la melodia ja té tanta força sola,
0: sí,
2: que no cal ser lletra, és veritat.
0: Sí, i l'he tallat, perquè ja ho has vist, que només faig mitja volta i ja vaig cap a la B.
2: Sí, però... és perfecte.
0: Sí, és que... Sí. Bueno, però ja et dic, m'he inspirat molt escoltant-te.
1: Salvador, ha estat un plaer, de veritat. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres,
1: Que sabeu que també hi ha una pila de concerts a Bilbao, a Oslo, a Palma, a Girona, també el 27 de novembre, per tant el podeu seguir al Salvador també com la Nederman. Una abraçada fortíssima, Salvador.
2: Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Judit.
0: Un beijo.
1: Un privilegi sempre.
0: Igualment, moltes gràcies per l'espai.
1: 3:15 del migdia, fem pausa i rematem, va.

0: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Que se mueran
2: los feos. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música amb el Sirex, humor amb Joan Pera, benestar, gastronomia i molt més.
1: Informa't a club65.es amb el patrocini del RAC.
3: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
4: Tots recordem els grans moments d'Iniesta. Però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Descobreix la seva història des de dins, els records, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés darrere del futbolista. Des del 28 de setembre a Barcelona. Iniesta Experience, el joc interior. Entrades a iniestaexperience.com.
5: RAC1, emissora oficial.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb megadescomptes cada dia, com el 30% en tot el paper higiènic, que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 26 i 27 de setembre a Carrefour.
8: A la Píndola de Salut abordem qüestions de salut que t'interessen.
9: La majoria de casos amb tractaments conservadors millora. Ajustar o canviar els hàbits, el sedentarisme, l'alimentació, el control del pes, tot això ajuda.
8: Problemes que t'afecten personalment a tu o a algú del teu entorn.
10: Cada menopausa és diferent, perquè es pot arribar a la menopausa de forma natural o de forma induïda per una causa mèdica que no tindrà res a veure, l'efecte en el cos.
8: Amb consells i pautes útils d'especialistes i experts.
11: La gran majoria de gent que t'explica que s'aixeca de la cadira, del llit i que té dolor al posar el peu a terra és una fascitis plantar.
8: Perquè si per tu és important, per nosaltres també.
0: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
12: RAC1 Podcast.
0: Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. Cada cap de setmana, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
13: 3 minuts per damunt de 3 de 2. Mireia Carbó, bon dia.
14: Bon dia.
13: Ja sabeu que és l'hora de fer una mica de cuina amb la nostra cuinera de referència, la responsable de l'escola de cuina, Mireia Carbó, del barri de Gràcia de Barcelona, i també al costat del Blai Morella i de la Sandra Sotillo. Hola.
15: Què tal, hola, Xavi?
13: No és que siguin els reis de cuinar.
15: No, oi, però, home, però reis bueno. No. No.
13: Però de menjar, però potser
14: de menjar,
13: sí.
14: Això sí. Això sí.
15: I el que hi ha avui, exacte, encara més.
14: I el menjar, el que hi ha avui. Que no li agrada a tothom, eh?
13: Bueno, hi ha gent que sempre hi ha gent que és rara.
15: Ara,
13: i de cop
15: ara
13: hi ha gent que és rara i no li agrada el producte de què vols parlar.
14: Hi ha molts.
13: Per cert, hem de fer sorteig. Carmencita. El pack de productes de Carmencita per un dels oients del Via Lliure, que inclou els molinets d'espècies, com ja sabeu, les fulles de llorer, la sal picant, la sal marina, pimentó, en fi, les infusions, pel que vulgueu. El guanyador o guanyadora se l'endurà si ens expliquen receptes amb el producte de què volem parlar avui, que és el formatge. Fanàtica?
14: Sí, molt.
13: Molt.
14: Molt.
13: Tipus?
14: Tots.
13: Veus, el mateix que jo.
14: Més pudents, menys pudents, que regalimin, m'és igual. L'olor, la textura, el color, sóc super fan del formatge.
13: És que és tremendo, eh?
14: Molt.
15: A mi com més forts, millor.
14: També.
13: També, però tot té el seu moment.
14: Sí,
13: si ara
14: totalment.
13: De cop et foten mató, no direm que no.
15: També. Una mica
16: de mel. Jo m'atreviria a presentar-me a un concurs de la persona més formatgera de Catalunya.
14: Sí? Sí,
13: home.
16: I tant.
13: Però de durs, eh? De formatges...
16: De tots.
14: De tots, a mi també.
16: Mira, el que m'ha costat més és el formatge fresc, que fins que no he sigut adulta, no l'he incorporat. Va. I també m'ha portat...
14: S'entén, perquè...
13: Estem d'acord. Formatge fresc.
14: Sí.
16: No, però ben col·locat, amb una mica de tomata.
14: Bueno. Sí, però... Bueno.
16: Però no,
14: jo
16: si t'entenc. He de triar...
14: Ara, la gent que li fa angúnia, li fa angúnia. Nosaltres a l'escola, que ja sabeu que fem molts esdeveniments privats, fem molts cumples i tal, i quan et diuen, mira, és que a la persona de l'aniversari no li agrada el formatge, si us plau que no hi hagi sobre la taula, penso... Merda, prefereixo 40 vegetarians, 200 celíacs, 300 vegans, sí. Però que no li agrada el formatge, m'atabala, no, m'atabala.
13: Sí, sí. Mira, perquè... aquest estiu vaig estar a Itàlia i vam anar una d'allò de formatges de parmesà.
14: Buah!
13: Es van començar a treure parmesà d'un any, de 5
14: dos,
13: anys, de 10
14: de
13: anys.
14: De 3, de 4.
13: I era com... Me'n puc emportar la roda sencera a casa? 40 quilos?
14: Saps què faig jo amb el parmesà, no?
13: Què?
14: Jo compro el parmesà ratllat, o el grana padano ratllat, sí. No em compro la peça.
13: No?
14: No. La jo sempre no. A l'escola faig la conya i els dic és que és molt de... Jo sóc xef i em ratllo el parmesà al sí. moment. Jo no, jo sóc xef i si tinc una cunya de parmesà me la foto.
13: Exacte.
14: Llavors em compro el formatge ratllat, perquè així no vas a la nevera i obres el sobre i comences a menjar polvos. Llavors per això me'l compro així, saps?
13: Saps per no menjar-me'l
14: i tenir-ne.
13: Saps que em van explicar allà, i jo no ho sabia, que la crosta del parmesà és parmesà fins al final?
14: Sí.
13: No és ni cera, ni és no sé què, tot és parmesà. Llavors per això la gent cuina després amb la mateixa crosta.
14: Correcte, la bullen,
13: amb
14: el caldo, la torren, el microones per fer que patatetes.
13: Sí, sí, sí. Perquè hi ha gent que diu que t'has de menjar la crosta dels formatges, eh?
16: Jo, menys quan clarament és plàstic,
14: ja,
16: sempre me la menjo.
14: Davant del dubte me la menjo.
16: Exacte.
14: Jo també, davant del dubte m'ho menjo.
13: Va, anem a fer cuina. I el que els agradi a la gent, receptes que sapigueu fer amb formatge, clar, hi ha molta gent que farà pues una mica d'una salsa de formatge, per exemple, no?
14: Per exemple.
13: Què podríem fer?
14: Escolta, jo us he portat uns bunyols.
13: Oh, bunyols!
14: Sí, a més són d'hòstia, són superfàcils de fer.
13: Oh.
14: Els podeu fer una mica amb el formatge que us dongui la gana i apunteu-vos la recepta perquè és que de debò que és una xorrada. Necessites 100 grams de farina, una culleradeta de llevat químic, que avui en dia ja sabeu que no li podem dir llevat, li hem de dir impulsor, perquè no té el bitxo viu. Va. Llavors, 100 grams de farina, una culleradeta d'impulsor, dos ous, 50 mil·lilitres de llet, 50 grams de llet, ho podeu pesar, un dent d'all, una ceba tendra, julivert picat i 150 grams de formatge, jo us he posat edam o gruyère, o un semi, o un sec, a veure, el que no li posaria és un mató. Vale, ni un mascarpone, heu d'equiparar una mica les textures. Algú que es pugui ratllar i que tingui una miqueta de cos. Sal i pebre, Carmencita.
13: Sempre.
14: Si no, no queda bé, ja ho sabeu. I és molt important que li poseu la sal i el pebre perquè si queden sossos tampoc val res.
13: Correcte.
14: Ho dic perquè la gent diu, ai no, que li he posat parmesà, això és una cosa que sento molt, li he posat parmesà i ja és fort. Ja és fort, però no és salat. Ara. I has de salar la resta, val? Aleshores... Piqueu la ceba i l'all ben finets, ho podeu fer amb un robotet, amb l'1, 2, 3 picadora aquella, doncs ho podríeu fer, i ho cuines amb un raig d'oli d'oliva a foc baix durant uns 10 minuts. Escolta'm una cosa, Xavi, aquest pas us el podeu saltar directament.
13: Per què?
14: Perquè no passa res, no li poseu la ceba i la llet picats. No passa res.
13: Ah.
14: De debò, no passa res. La recepta
13: igual.
14: És meva i us la deixo. O sigui, si tu un dia dius, em fa un pal que em moro fer la cebeta, no li feu. Que li feu? Queden més amorosos, però si no li feu no passa absolutament res. Dins d'un bol barreges els dos ous amb els 100 grams de farina, el llevat i la llet. O així, amb un batedor, amb una... Saps?
13: Xaca, xaca, xaca, xaca.
14: No cal ni que t'hi matis. El formatge ratllat. Afegeixes aquest sofregidet que no estigui calent. Nosaltres a l'escola ho fem i els dono un vano i el ventes un moment. Estem parlant d'una cebeta petitona. Vull dir que amb un plat la ventes i ja està. Julivert i cap a dins. Sal, pebre i això sí o sí... 10 minuts com a mínim a la nevera. Sí o sí, si no hi ha aquest repòs, no us quedarà bé. Val?
13: Perquè ara... que es desfarà o...?
14: No, queda com molt líquida, llavors a la nevera, el gluten tot plegat, va agafant una miqueta de cos, i ara agafeu un cassó petit, com el cassó típic de la llet, això us ho he explicat algun cop, poses oli d'oliva, el que vulgueu, oli d'oliva extra verge, el que vulgueu.
13: Que és un cassó, tampoc ja vas omplint.
14: Correcte, però necessito que cobreixi els bunyolets. Llavors, seria la mateixa quantitat que posaríeu en una paella gran, doncs la poses en un cassó petit. I ara suques dos culleres superes a dins de l'oli aquest calent, si tu suques allà, val? De manera que es quedaran les culleres mulladetes d'oli, i agafes una boleta del bunyolet i amb l'altra les pitxes, no se t'enganxa.
13: Ah, molt bé.
14: No ho tireu de 30 centímetres, que aleshores esquitxa. Ai, Xavi,
13: cara,
14: si tu sabessis el que veuen els meus ulls. apropet, val? I ja
13: però és
14: està.
13: Bona aquesta, clar, perquè si no posessis oli a les culleres...
14: Se t'enganxa tota la pasta.
13: Es quedaria tot enganxat a la cullera.
14: Correcte.
13: Amiga.
14: Hi ha altres maneres, eh? Podeu posar-ho dins d'una màniga pastissera... Però no tothom té màniga pastissera a casa, de vegades. Jo em compro un rotllo i me'l guardo allà, és a dir. Però si no en teniu, amb les dues culleres, com s'ha fet tota la vida de Déu, perfecte, però mulleu-les. Mulleu-les amb l'oli, de manera que la massa relliscarà. L'oli ha d'estar... clar, jo us diria 170-180, però jo no tinc termòmetre a casa, per exemple. Llavors tiro un bunyolet i veig què passa. Que va a poc que se'n va baix.
13: Un per vegada.
14: No, ho pots fer amb un cassó típic, aquest que deu fer allò, 20 centímetres, una cosa així.
13: Massa, i estàs dient un de gran, eh?
14: Un pam.
13: Més petit i tot, eh?
14: 15, no sé què deuen fer, una cosa així. Allò en poses 3 o 4, no us passeu que creixen.
13: Sí, clar.
14: I ja està, vas traient. Si has ratllat tu el formatge, farà fils per dins, saps? Depèn del formatge, si és parmesà no, si és... I això està boníssim!
17: Bravo! Bravo.
16: Ai. Quina gana, Mireia.
13: Per favor, aquest moment de trencar el bunyolet.
14: Oh, sí.
13: A veure, molta gent amb amanides.
14: I pots tenir la massa feta, perdó que no us ho he dit, a la nevera, i fer-ho amb el mínim... Això sí, els has de fregir amb el mínim temps possible, perquè molt estiguin bé calentets. Perdó, perdó.
13: L'Helena diu amanida, enciam tallat petit, poma golden a daus petits, formatge tetilla, codonyat tallat petit, nous trossets, una mica de sal i oli d'oliva verge extra. La Rosa, pastís de formatge, però amb formatge sí fort, gorgonzola, mascarpone, una mica
14: sí
13: de rocafort,
14: sí,
13: iogurt i ous.
14: Molt fan.
13: El Frederic diu traïdors, el formatge és un vici a casa, de les sí moltes receptes que fem, home, una cosa tan... de record infantil, llibrets de vedella amb pernil i formatge.
14: Oh.
13: L'Eugeni diu crema de formatge de tupí per una pasta farcida com raviolis. El Frederic, la truita de formatge parmesà ratllat, més simple impossible.
14: Boníssima.
13: Crema de formatge amb orenga, etc, i formatge amb etc, etc, o sigui, qualsevol cosa.
14: Sí.
13: Quix, quatre formatges.
14: Totalment.
13: Quan,
16: pot ser que el formatge li vagi bé, absolutament.
14: Mira, jo a casa meva, quan els nens no es mengen alguna cosa, els dic, foteu-li formatge. Posa-li molt de formatge. Sempre, és la frase. Poseu-li formatge.
13: Aquest pastís de formatge requereix preparació...
14: Zero.
13: No?
14: Zero. Eren fàcil receptes fàcils amb formatge. Era... I és un pastís de formatge amb gust de formatge, perquè jo porto oh anys, però anys... Bueno, l'altre dia pensava, és que no sé quants anys d'ofici tinc, que si ho dic ja...
13: No cal. Faran,
14: No cal.
13: Sí, no cal.
14: Jo reivindico els pastissos de formatge amb gust de formatge
13: ara
14: i no amb gust de llimona.
13: Ara.
14: No, amb gust de llimona no. Aleshores, farem un petit pastís de formatge dins d'un got, val? Necessiteu 400 grams de formatge cremós d'untar. Ja sabeu, no vull dir el nom, però és aquell. 60 grams de parmesà ratllat. Atenció, aquests 60 grams de parmesà ratllat són importantíssims, perquè són els que faran que tingui una miqueta de fortor al tema. Podrien ser 60 grams de gorgonzola, que també home queda meravellós. 400 grams de llet, 180 grams de sucre i 3 fulles de gelatina neutra. Posareu la gelatina en remull amb aigua freda dins d'un bol, dins d'un catxarret. Encara que no ho hagueu fet mai a la vida, sabreu quan està, perquè passa de semblar a un plàstic dur a un mocador mullat, val? O sigui, és molt evident. I aleshores, dins d'una olleta o d'un cassó, escalfareu el formatge, la llet, el sucre i tot això un no pareu de remenar fins que comenci a bullir. Escorres la gelatina, senyor Bundó, així amb la mà, l'escorres, la tires dins del cassó, remenes als gotets i a la nevera. I ho serveixes amb una culleradeta de melmelada de tomàquet, amb un tros de fruita a sobre, o a casa meva ens ho fotem directament sense res. I no li digueu a ningú que això es fa així de fàcil.
13: Bravo! Olé! Ens ha arreglat el dia!
14: Gràcies!
13: I vinga!
16: I destrossar la dieta.
13: Això
14: ja,
13: sí.
14: Jo, saps què faig? Mira. Jo faig gotets petits, Sotillo. Els poso així, no faig un megagot etern, saps? Sinó omplo uns gotets petitets que tinc, com de iogurt, i aleshores te'n menges un i ja està.
17: No, fas una cop, no poses una copa de valor.
14: No.
13: Ara.
14: És que hi ha gent que ho fa tan gran que dius, està molt bo, però no s'acaba mai. Llavors...
13: Bueno. Doncs aquestes són les receptes de formatge amb la Mireia Carbó. Carbó, gràcies,
14: A tu.
13: Un minut. Ja sabeu, mireiacarbó.com, allà amb totes les receptes i, sobretot, a veure, podeu anar-hi si no us agrada el formatge, però...
14: Sí, home, també poden, però si però us agrada, millor.
13: Millor, Va, i amb això tancarem el Via Lliure d'aquest dissabte. Moltíssimes gràcies, com sempre, per ser-hi presents, per haver-nos acompanyat i per haver-nos escoltat. Demà hi tornarem, com sempre, puntuals. Ara us deixem amb tota la informació, amb la Mireia Garolera, els companys dels serveis informatius i els d'esports. I insisteixo, demà a les 7 en punt del matí, com sempre, puntuals, aquest Via Lliure. Que tingueu un molt bon dissabte. Adéu-siau, fins demà.

0: La crisi de l'habitatge tensa la relació entre el PSOE i Sumar. Fa una estona que els socis de govern de Pedro Sánchez han posat un ultimàtum amenaçant anonar al Consell de Ministres de dimarts si no s'aprova el decret de l'habitatge per evitar més casos com el de la Mari Carmen. Han fet un comunicat advertint-ho i també n'han parlat alguns dels ministres d'aquest partit.
1: El martes, en ese Consejo de Ministros, vamos a estar con determinación para sacar ese real decreto que proteja a la gente y que evite que sean expulsados de sus casas.
0: És la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, que deixa clar que dimarts s'ha d'aprovar sí o sí aquest decret.
2: 14-15 amb Mireia Garolera i Albert Ferran.
0: Sumar, que pressiona a Pedro Sánchez hores abans del que es preveu que sigui una gran manifestació al centre de Madrid reivindicant que es posi fre a la crisi de l'habitatge. Aquest dissabte, però, ja hi ha hagut una altra manifestació aquest matí a Madrid, en aquest cas en defensa de Ceuta i en contra de la gestió del govern espanyol amb la crisi humanitària de la ciutat autònoma. Ha estat una mobilització més desinflada que les altres que hi ha hagut les últimes setmanes i una més, de seguida ho explicarem, s'ha vist una divisió absoluta entre el PP i Vox. De la crònica internacional, el dia ha marcat per la nova ingerència de la intel·ligència artificial. Avui ens hem despertat amb la notícia que models del xat GPT han intentat entrar a webs del govern dels Estats Units sense permís. La companyia assegura que no s'ha violat cap llei, però reconeixen que la IA té comportaments que se'ls escapen de les mans. I de la plana cultural, la Bola Negra triomfa tant a la taquilla com també a Sant Sebastià. Ahir, el dia de l'estrena, la pel·lícula va ser la més vista als cinemes de tot l'estat i aquest matí hem sabut que és la pel·lícula guanyadora del Premi del Públic al Festival de Donosti. Ara també ens en dona tots els detalls el nostre enviat especial a Sant Sebastià, l'Adrià García. Albert Ferran, bon dia.
3: Bon dia.
0: Kylian Mbappé ja ha arribat a Madrid i aquesta tarda passarà proves mèdiques per saber l'abast de la lesió al genoll esquerre.
3: El futbolista es va lesionar ahir en el Turquia 0 França 1, precisament en l'acció de l'únic gol del partit. Segons el diari AS, el davanter té males sensacions. De la jornada de seleccions d'aquest dissabte, destaca l'Anglaterra-Espanya a 3:15. Duel entre dos dels candidats a la pilota d'or, Harry Kane i Lamine Yamal. També avui el Barça femení juga al camp del Logroño a 4:45 en el retorn d'Aitana Bonmatí. Hi ha un Celta B Sabadell a 7:15 de la tarda i arrenca la Lliga ACB de bàsquet amb partits pel Manresa i pel Barça.
0: I l'últim titular pel temps. Avui torna a fer calor, però no tanta com els últims dies. Abel Caral, bon dia.
4: Bon dia. Sí, ara arribem als 30-31 graus en algunes comarques i en d'altres poblacions. A força, de fet, ens acostem als 30, però bé, no s'enfilen tant com ahir aquesta hora, ni s'enfilaran tant, que ahir recordem que vam passar als 35 graus en alguns sectors de l'Ebre. Avui aquí, com a molt, 32-33, igual que en algunes àrees del Priorat o de Ponent. Calor més continguda, en una tarda tranquil·la i, en general, sorollada.
0: Són les 2:03.
2: 14-15.
0: El desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys aquest dimecres, a Madrid està sacsejant l'opinió pública i cada dia que passa la pressió cap a Pedro Sánchez és més alta per evitar que repeteixi un cas sagnant com el d'aquesta dona que després de més de 70 anys l'han fet fora de casa. Aquesta tarda hi ha convocada una manifestació que es preveu de grans dimensions a Madrid a favor d'un habitatge digne i contra els fons voltors, de seguida en parlem, i políticament hi ha corredisses per intentar acordar in extremis un nou decret d'habitatge que el govern espanyol hauria d'aprovar aquest dimarts i que tindria com a objectiu impedir aquests desnonaments, però també donar més seguretat als llogaters. Ara fa una estona que els socis de Pedro Sánchez, Sumar, han afegit més pressió i amenacen amb no assistir al proper Consell de Ministres si no s'aprova el decret. Anem cap a Madrid. Adrià de las Heras, bon dia.
5: Bon dia. Sumar amenaça el PSOE i diu que plantarà el Consell de Ministres de dimarts si no s'hi aprova un decret d'habitatge. I avisen que no acceptaran mesures parcials o descafeinades. Els diferents partits de Sumar han llançat l'ultimàtum avui al matí amb un comunicat. Asseguren que el desnonament de la Mari Carmen i la resposta de la societat han posat de manifest que l'habitatge és el principal problema a l'estat espanyol. Els ministres de Sumar, Cira Rego i Pablo Bustinduy, en un acte fa tot just uns minuts, reconeixen que fan tard.
1: Llevamos un año trabajando con este Real Decreto. Un compromiso que tenía que haber salido en el mes de julio, de haberse aprobado ese Real Decreto que estábamos negociando, ahora mismo Mari Carmen seguiría en su casa.
6: No basta con parches. Este martes tiene que ir el decreto ley que pusimos encima de la mesa, con la congelación de los alquileres y con la restricción con la restricción de los usos especulativos de la vivienda.
5: La maniobra de Sumar arriba després que ahir obrissin les portes a negociar amb Junts algunes de les propostes dels independentistes en matèria d'habitatge. Les converses amb Junts i Podem són clau per tirar endavant el decret. Des del Ministeri d'Habitatge en mans del PSOE ja han sortit a correcuita a deixar clar que treballen amb l'objectiu de presentar el decret aquest mateix dimarts.
0: En aquest sentit, els socialistes del govern espanyol confien arribar a un acord al voltant del decret de l'habitatge, és el que acaba d'assegurar també el ministre Òscar López, que també ha condemnat el paper que estan jugant amb tot plegat PP i Vox.
7: Y yo espero que alguien alguna vez escuche ese grito de la calle, esa manifestación que vamos a ver hoy, porque no todos son iguales. Hay quien pone medidas y hay quien vota en contra de las medidas. Por tanto, el gobierno está intentando sacar adelante algo que, quiero recordar, ha frenado hasta en 4 ocasiones, el PP y Vox, con su voto. Nosotros vamos a seguir trabajando para hacer políticas de vivienda, no como el señor Almeida, que presume de hacer nada.
0: Per tot plegat, ha assegurat López que estan fent mans i mànigues amb tots els grups per arribar a un acord. Pressió política, doncs, cap a Pedro Sánchez i també pressió als carrers, i és que els ànims continuen ben caldejats, també l'opinió pública, pel cas de la Mari Carmen. Avui el sindicat d'inquilines de la capital de l'Estat ha convocat una manifestació que es preveu multitudinària. A partir de 6:45 de la tarda, milers de persones es mobilitzaran amb el lema "Ni una Mari Carmen más", Adrià.
5: Sí, des de dimecres ja hi ha hagut diferents manifestacions, però la d'avui es preveu més nombrosa. Els manifestants sortiran des de la seu de la Comunitat de Madrid, passaran per l'Ajuntament i acabaran a les portes del Congrés dels Diputats. L'organització reclama mobilitzacions perquè no hi hagi més casos com el de la Mari Carmen. Entre les mesures que demanen hi ha la renovació automàtica dels contractes de lloguer amb les mateixes condicions i prohibir desnonament si l'administració no ofereix alternatives. La mobilització d'avui coincideix amb El Barrio. És el nom d'una trobada de diferents moviments internacionals pel dret a l'habitatge i que es fa fins demà a Madrid.
0: Passen 7 minuts de les dues. L'altra pedra a la sabata del govern espanyol és la crisi a Ceuta. Avui unes 20.000 persones han sortit als carrers de Madrid per protestar contra la gestió dels migrants que continuen malvivint a la ciutat autònoma i per exigir a Pedro Sánchez que convoqui eleccions. La marxa la convoca Societat Civil Espanyola i estava encapçalada per Vox i el PP. Una manifestació, però, més desinflada que de costum i amb una clara divisió entre els dos partits. Tornem ara cap a Madrid amb el Roger Parciba. Bon dia.
8: Sí, hola, bon dia. Desinflada perquè Vox i PP, que s'han afegit a aquesta convocatòria de Societat Civil Espanyola, que agrupa més d'un centenar d'entitats pròximes a l'extrema dreta, han desfilat, però han desfilat per separat, d'una manera molt evident, junts però no barrejats. El PP no comparteix la demanda de jutjar, per exemple, Pedro Sánchez per traïció, tot i que el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, sí demana, sí exigeix que Sánchez marxi com més aviat millor.
9: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio, un gobierno que se ponga a gobernar y a resolver los problemas de la gente.
8: De fet, avui han desfilat 20.000 persones, segons la delegació del govern a Madrid. Van ser 40.000 persones el passat mes de maig, és a dir que la manifestació d'alguna manera ha punxat, ha sigut una manifestació tranquil·la, una mitjana d'edat elevada. De fet, hi ha hagut un intent d'arribar fins al complex presidencial de la Moncloa que no ha reeixit perquè ningú ha volgut, de fet, enfrontar-se amb la policia espanyola. Hi ha hagut molta tensió, molta violència verbal, insults habituals a Pedro Sánchez, també a la premsa, molta reivindicació de llibertat, però molta violència contra els que pensen diferent i, en ocasions, fins i tot amb la complicitat de la policia espanyola, violència també contra els periodistes, contra nosaltres, contra els mitjans de comunicació, que ens tracten cada cop més com si fóssim una amenaça.
0: Gràcies, Roger. Tot plegat mentre el govern espanyol està estudiant noves mesures per accelerar les devolucions de persones migrants. Segons informa avui el diari El País, la Moncloa està elaborant un decret llei que permetria retornar al Marroc els migrants que ja han començat els tràmits d'asil. El decret s'aprovaria dimarts al Consell de Ministres i estableix que mentre continuï la crisi de seguretat a Ceuta es podrà expulsar els migrants que hagin arribat de països considerats segurs per la Unió Europea. Precisament sobre el retorn dels migrants, avui hem sabut que a les últimes hores el Ministeri de l'Interior hauria expulsat de manera forçosa 23 ciutadans sudanesos des de Ceuta al Marroc, malgrat que el seu país està en guerra. Ho publica el diari Oponès. Interior assegura que els ha entregat al Marroc perquè han rebutjat fer una petició d'asil. Ara bé, segons el digital, els advocats i les ONGs denuncien que aquests retorns s'estan fent amb falta de garanties. El retorn s'hauria fet a través de la porta de la vall a Ceuta en comptes del pas habilitat. És el procediment que normalment se segueix pels retorns en calent. I mentrestant a Catalunya, el PP català defensa una política migratòria per quotes que prioritzi algunes nacionalitats per sobre de les altres. Ho ha dit el líder del partit, Alejandro Fernández, que defensa que la integració és més senzilla amb les persones de països com els de l'Amèrica Llatina o la Unió Europea.
10: En algunos sectores económicos es necesaria la inmigración, pero se tiene que hacer con cupos. Se tiene que priorizar a las naciones, sí, aquellas con las que compartimos lazos culturales, aquellas naciones con las que la integración es mucho más sencilla, que son básicamente nuestros hermanos de Hispanoamérica y nuestros hermanos del resto de países de la Unión Europea.
0: Fernández creu que aquesta és la solució al caos, diu, que es viu en matèria d'immigració. A tot això, les associacions islàmiques de Lleida es plantegen portar a la justícia la nova ordenança que prohibeix l'ús del vel integral. Asseguren que l'ús del burca o el niqab a la ciutat és molt escàs i no entenen la insistència de l'Ajuntament per regular-ho, sobretot perquè el Tribunal Suprem ja va tombar una mesura similar fa més d'una dècada. Per això acusen la PERIA de fer campanya electoral amb aquesta norma i la veuen com un pas previ per prohibir tots els tipus de vel, Mariona Martínez.
11: La PERIA ja va fer un intent de regular l'ús del vel integral a Lleida l'any 2010, però l'associació Guataniu va portar a la justícia i el Tribunal Suprem va anul·lar la norma perquè anava en contra del dret de llibertat religiosa. Per això acusen l'Ajuntament de fer propaganda electoral amb la mesura i temen que vulguin prohibir altres aspectes de la religió. El seu portaveu, Murat Albuduhi, n'ha parlat a RAC1.
12: Nosaltres temem que si no lluitem per la dona que elige qui vol fer, la pròxima pas, després de prohibir el vel integral, és prohibir el vel normal. Per això nosaltres frenem aquest tema en principi.
11: A més, les associacions islàmiques de la ciutat asseguren que l'ús del vel integral és residual i creuen que la mesura no té ni cap ni peus. Per tot plegat, han posat en marxa una recollida de firmes perquè es faci marxa enrere. També presentaran al·legacions a l'Ajuntament i asseguren que si la PERIA no recula, tornaran a portar el cas a la justícia.
0: De fet, els experts alerten que aquesta nova ordenança que es va aprovar ahir a Lleida ja fa un pas més respecte a la de fa 16 anys. La diferència és que regula l'ús del vel integral al carrer, no només en edificis públics.
11: Ara bé, creuen que la norma xoca amb la sentència que ja va fer el Suprem. Ho ha explicat a RAC1 la professora de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, Judit Gifreu.
13: El Tribunal Suprem va dir que l'ús del vel integral podia constituir una manifestació de l'exercici de la llibertat religiosa. Per tant, si una dona porta un niqab o porta un vel integral per una convicció religiosa, l'Ajuntament no pot donar automàticament per fet que està cometent una infracció. Clar, això genera una certa contradicció pràctica.
11: Ara caldria veure si els tribunals hi continuen veient una vulneració del dret a la llibertat religiosa en el cas que torni a haver-hi un recurs en contra de la mesura.
0: Els experts que també lamenten que la norma apunti directament a la sanció de les dones sense haver fet una recerca prèvia sobre la presència real dels vels integrals a la ciutat.
11: Sí, denuncien que no hi ha dades ni informació sobre l'ús d'aquests vels, per això creuen que la regulació no té en compte les dones, sinó que regula una situació incòmoda per les societats occidentals. N'ha parlat el Via Lliure de RAC1, Marc Griera, directora del grup de recerca en sociologia de la religió de la Universitat Autònoma.
14: Estem regulant la nostra incomoditat amb aquesta situació, no? I fem una ordenança que prohibeix, però no es fan en paral·lel mesures d'actuació molt més a llarg termini, no? Que seria doncs, generar ponts d'integració, que seria això, fer un diagnòstic real per saber quines dones el porten, per què el porten.
11: En aquest sentit, creu que l'Ajuntament hauria d'haver fet una recerca prèvia abans d'aprovar la mesura i alerta que els tribunals podrien tornar a posar-hi traves, com ja va passar fa una dècada.
2: 14:15.
0: Un minut i arribem a 3:15. Un dels grans debats de les últimes setmanes és la gestió de la intel·ligència artificial i cada dia sembla que en passa una de més grossa. Aquesta matinada, OpenAI ha admès que models del ChatGPT han intentat entrar a les webs del govern dels Estats Units sense permís. I tot i que la companyia ha assegurat que no s'han produït violacions de seguretat, sí que reconeixen que la tecnologia es comporta de manera preocupant. Ona Pardo.
15: Sí, segons ha explicat l'empresa, ChatGPT hauria intentat robar informació dels departaments departaments d'Educació, Comerç i Economia dels Estats Units. OpenAI assegura que l'únic que estaven fent era buscar fonts públiques d'informació. Tot i això, accepten que la intel·ligència artificial es va passar de la ratlla. De fet, el responsable de la companyia, Sam Altman, ha confessat que tot plegat demostra que la tecnologia actua de manera inesperada. A més, no és un cas aïllat. Aquesta setmana el govern d'Austràlia va denunciar que models d'OpenAI havien intentat entrar al sistema d'atenció mèdica del país. La mateixa empresa també ha admès que la tecnologia està filtrant dades. S'han trobat que hi ha una cinquantena d'imatges que s'havien penjat al xat i que, sense permís dels usuaris, han acabat a internet. Tot plegat, quan a casa nostra, ahir a Adif i Renfe van patir un ciberatac fet amb intel·ligència artificial. Un incident que va deixar cau les seves pàgines web, d'on se n'haurien endut més de 500 gigas d'informació sobre els usuaris.
0: A tot això, els experts consultats per RAC1 alerten que la culpa no és de l'intel·ligència artificial, sinó de les ordres que se li donen. I per mirar d'evitar aquests incidents, caldria una normativa que distingís què poden fer i què no aquests sistemes. Ho ha explicat avui al Via Lliure de RAC1 l'enginyer informàtic i expert en aquesta tecnologia, Josep Maria Ganyet.
16: Això no vol dir que tinguin iniciativa, que ens vulguin enganyar, que ens vulguin robar aquests verbs que són propis de les persones. Senzillament porten a terme un objectiu, proven moltes maneres que nosaltres no ens podem imaginar i les que funcionen les exploten.
0: Ganyet també ha avisat, però, que aquesta normativa seria molt difícil d'aconseguir, hauria de ser internacional i, per tant, hi haurien d'estar d'acord tots els estats. Encara als Estats Units, el conflicte que continua ben obert és el de l'Orient Mitjà. Donald Trump ha rebutjat aquesta matinada l'última proposta de l'Iran per desencallar el bloqueig de l'estret d'Hormuz. I no només això, segons el Wall Street Journal, el president dels Estats Units es plantejaria reprendre els bombardejos després de les eleccions, Ona.
15: Tot i que Washington encara no ha respost de manera oficial, el diari nord-americà informava fa poques hores que Trump hauria rebutjat l'acord. El Wall Street Journal cita a funcionaris del seu govern que asseguren que el president no estaria del tot segur que l'Iran complís les demandes. A més, segons el diari, Trump hauria dit que vol tornar a bombardejar l'Iran. Això sí, després de les eleccions de mig mandat, que seran al novembre. El president americà ho ha deixat entreveure aquesta matinada amb una publicació a la seva xarxa social, Truth Social, on hi ha penjat una foto de l'estret d'Hormuz, una imatge en què el rebatejava com Estret Trump. Tot això després que l'Iran mogués fitxa per reactivar les negociacions amb un full de ruta de 7 dies per acabar amb la guerra. Els oferia reobrir l'estret d'Hormuz i reprendre les negociacions sobre l'energia nuclear. Això a canvi que els americans aixequessin el bloqueig dels ports iranians.
0: Per cert, que en paral·lel, Donald Trump continua la seva pugna amb els mitjans i ha tornat a vetar la CNN de cobrir els seus actes. Concretament, la cadena de televisió nord-americana no podrà viatjar avui amb l'avió presidencial, l'Air Force One, tal com fan els mitjans que segueixen l'actualitat de la Casa Blanca. El president dels Estats Units ha tornat a excloure la cadena, malgrat que la justícia nord-americana ja va tombar dijous el primer veto de Trump als mitjans.
15: La setmana passada, Trump va prohibir l'entrada de la CNN i també de MSNBC i Politico a la Casa Blanca, un moviment que va coincidir amb la publicació per part d'aquests mitjans de notícies que criticaven l'administració nord-americana. La decisió de Trump va provocar un efecte en cadena a altres televisions com ABC, Fox News o la CBS, que van decidir no cobrir l'actualitat de la Casa Blanca fins que reincorporessin els mitjans vetats. Ara bé, dijous un jutge va tombar el veto i va ordenar que restaurés les credencials als periodistes afectats. El parèntesi ha coincidit amb la primera visita a la Casa Blanca del president xinès Xi Jinping, però poques hores després que el mandatari xinès embarqués a l'avió de tornada al seu país, Trump ha reprès l'ofensiva contra els mitjans.
0: Ara passen 3 minuts, un quart de 3. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona dos homes de 41 i 45 anys per un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. Van enganyar una dona del mateix nucli familiar perquè viatgés al Pakistan en contra de la seva voluntat per poder-se casar amb la seva parella. I una vegada allà li van prendre la documentació i la van obligar a casar-se amb el seu cosí. La parella real de la víctima és qui va denunciar el trasllat forçós als Mossos, Neus Aragall.
17: La policia ha pogut localitzar la víctima i han facilitat que pugui tornar a Barcelona. Inicialment, la dona havia viatjat al Pakistan perquè la seva família acceptés la relació que tenia amb la seva parella, ja que des del primer moment hi estaven en contra. Una vegada allà, la van obligar a deixar la seva anterior parella i casar-se amb un cosí. Com que la dona es negava i oposava resistència, li van treure el passaport espanyol i la documentació per tenir-la sota control i evitar que escapés. Els detinguts, de fet, també estarien relacionats amb l'agressió i amenaces a la seva parella mesos abans a Barcelona.
0: I la Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra intensifiquen els controls d'armes blanques per les festes de la Mercè. Durant les nits d'aquest cap de setmana s'han posat controls en punts específics amb molta afluència, com les zones pròximes als escenaris dels concerts. Ciutadella, Villa Olímpica o Espanya són algunes de les parades de metro on els agents fan el control de pas.
17: L'objectiu d'aquest dispositiu és trobar armes blanques perquè la gent pugui gaudir de les festes en pau sense rebre amenaces o acabar ferits. La Guàrdia Urbana fa especial incidència en aquestes armes, ja que les últimes setmanes han augmentat els incidents. Els agents aturen qualsevol persona amb indicis de tenir armes blanques i les corcollen amb unes pales detectores de metalls. L'inspector en cap de la Unitat de Reforç d'Emergències i Proximitat, Ivan Torres, en unes declaracions a l'Ajuntament, explica la importància d'aquesta eina.
18: Trobar amagatalls, que potser amb un escorcoll superficial que faríem amb les mans, no trobem. Per exemple, ens hem trobat armes amagades al que seria l'espola de les sabates, que si no ho agafem, traiem, és molt difícil detectar, però en canvi, amb la pala es detecta en un moment. Per tant, qualsevol amagatall que pot ser segur, no ho és.
17: El balanç d'armes confiscades al dispositiu el faran aquest dilluns un cop acabin les festes de la Mercè. Així mateix, la Guàrdia Urbana continuarà fent controls d'armes per Barcelona en marc de l'operació Ferro per reduir la criminalitat.
0: Tot plegat avui que el BOE també ha publicat la jubilació del jutge Juan Carlos Peinado. És una jubilació forçosa per edat a poques hores perquè demà faci 72 anys el magistrat es jubila. Per tant, just després que dilluns enviés a judici Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. Obrim la pàgina cultural. El fenomen de la bola negra triomfa a la taquilla i també a Sant Sebastià.
19: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: Ahir, el dia de l'estrena, la pel·lícula va ser la més vista als cinemes de tot l'estat. Va recaptar prop €1.300.000 en 24 hores, l'equivalent a uns 175.000 espectadors. Però no és l'únic motiu de celebració per als Javis. Aquest matí hem sabut que La Bola Negra és la pel·lícula guanyadora del Premi del Públic al Festival de Donosti. A més, s'ha endut el guardó marcant una nova fita històrica en el certamen. Enviat especial de RAC1 a Sant Sebastià, Adrià García, bon dia.
20: Bon dia. Els espectadors del festival han posat un 9,4 sobre 10 a La Bola Negra. Aquesta votació li ha donat el Premi del Públic i, de passada, un nou rècord. Cap pel·lícula espanyola havia rebut una nota tan alta. Fins ara el sostre el tenia La Societat de la Neu, de J. Bayona, amb un 9,2. A més, enguany, La Bola Negra s'ha imposat a rival TPS, que també competien a Perla, la secció que reuneix el bo i millor de la temporada. Estem parlant de pel·lícules com Fjord, guanyadora de la Palma d'Or a Canes, o Nasa, que és la producció més aplaudida al Festival de Venècia. És el segon Premi del Públic que els Javis guanyen en menys d'una setmana. Diumenge ja s'havien endut el de Toronto, un guardó que acostuma a ser un bitllet directe a la gala dels Oscars.
0: El públic de Sant Sebastià ja ha fet la seva tria i aquest vespre serà el torn del jurat. Donaran a conèixer el palmarès de la secció oficial a partir de 8:45. Qui encapçala les travesses per la Conxa d'Or és el veterà Mike Lake amb Tender Loving Care, però el cinema català també es podria fer un lloc al palmarès, Adrià.
20: La Conxa d'Or podria ser un comiat de pel·lícula per a Mike Lee. Té 83 anys i ha explicat a Sant Sebastià que Tender Loving Care probablement serà l'última que dirigeix. També podria donar La Sorpresa i My Father Room, un drama delicat de la japonesa Maha Harada, o The Debut, del nord-americà Jesse Eisenberg, que s'ha atrevit amb una comèdia musical protagonitzada per Julianne Moore. A RAC1, Eisenberg es desfeien elogis cap a l'actriu.
21: She is the greatest.
22: És la millor. No només és la millor actriu, sinó també la millor companya de feina. Soc molt fan seu i per això vaig escriure el paper pensant en tot el que l'he vist fer al cinema. Pot ser divertida, trista, fer por, semblar una criatura o un monstre. Ho pot fer tot. El paper està fet a la mida del seu talent extraordinari.
21: Amazing skill set.
20: Julianne Moore sona amb força per a la Conxa de Plata, a la millor interpretació, el mateix premi, a què aspira Eduard Fernández per El mal padre. Si la guanyés, repetiria just 10 anys després d'endur-se-la amb L'ombra de les mil cares.
23: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
0: I pel que fa al temps, avui la calor es torna a deixar notar, però no tant com els últims dies, Abel.
4: Sí, recordem que ahir vam arribar als 36-37 graus en alguns sectors interiors de la Vall de l'Ebre. Avui aquí, màximes de 32-33 graus a tot estirar, igual que en algunes àrees de Ponent, també al Priorat podem arribar als 32-33, ja no són temperatures tan altes, tot i que són altes per l'època de l'any, i si ahir encara arribàvem als 30, 32, 33 amb facilitat a l'interior de Catalunya, avui ens acostarem, arribarem als 30, com ja està passant ara mateix, però en tot cas això, una calor més suportable també de cara a demà, una tarda tranquil·la, sense precipitacions, demà. Sí que, com a novetat, d'entrada, un dia més variable a la costa i al prelitoral, amb núvols baixos que poden anar fent el ronso, i a la tarda poden aparèixer alguns ruixats poc importants de manera dispersa al Pirineu, sobretot a sector occidental.
1: RAC 1. Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
3: Qué ambientazo, mano.
1: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha citado sobre la línea.
3: Qué barbaridad.
1: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
3: Buena venta.
1: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
3: Ven a por más.
1: ¡Venta! Ocasión Plus.
6: Busques un vehicle híbrid?
7: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
6: Més eficient, és menys consum.
7: Més potent, és més cavalls.
6: Tot a Romauto.
7: Barcelona.
6: Molins de Rei.
7: Mataró.
6: Blanes.
7: I Santa Coloma de Farners.
6: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
7: RomautoNissan.com.
6: Romauto.
24: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
25: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
24: Entrades a auditori.cat.
26: RAC 1. Tots som 1.
27: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
28: Grans batutes. Grans emocions.
29: Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
28: Adam Fischer, Klaus Makela, Theodor Currensis i molts més.
29: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
28: Entrades a auditori.cat.
30: Del 21 de setembre al 4 d'octubre, només al Corte Inglés, fins a un 30% de descompte en una selecció de sofàs i butaques. Sofàs còmodes i preus encara més còmodes. Finançament fins a 12 mesos. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financer al Corte Inglés FCSA i subjecte a aprovació. Consulten les condicions al Corte Inglés Punès.
26: Amb Mireia Garolera i Albert Ferran.
0: 3 minuts i dos quarts de 3. La llarga aturada de seleccions viurà aquesta nit el partit amb millor cartell de tots els que s'han de disputar, un Anglaterra-Espanya a l'estadi de Wembley.
31: Sí, és un dels temples del futbol que serà l'escenari d'un a priori partidàs entre Anglaterra, quarta del rànquing FIFA, amb Gordon com a possible titular, i la selecció espanyola, des de fa un parell de mesos campiona del món i líder d'aquest rànquing FIFA, amb 7 jugadors blaugrana. De seguida anem cap a Londres per fer-ne la prèvia amb el Damià López, que viurà el duel en directe. També sabrem l'última hora de la lesió de Kylian Mbappé, que ja ha tornat a Madrid, i connectarem amb Vigo, perquè la Lliga de Segona Divisió no s'atura, tot i aquesta pausa per les seleccions, almenys pel que fa a la Primera Divisió. A 6:45, avui el Sabadell visita el camp del Celta Fortuna. Ahir el Girona ja va fer la feina, victòria 2-0 contra l'Albacete, que el fa pujar provisionalment fins a la tercera posició. I no ens oblidem que, més enllà del futbol, avui comença la Lliga CB i amb el Dani Aguilar farem el menú del cap de setmana. Abans, però, actualitzarem l'esport en directe perquè s'està disputant des de la una del migdia la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan de Fórmula 1, que excepcionalment es disputa en dissabte i no diumenge. Som ja a les últimes voltes i Quim Salvador domina el poleman George Russell.
32: Sí, però la cursa està molt emocionant perquè gràcies a la intervenció dues vegades del cotxe de seguretat per accidents d'Àlex Albon i de Pierre Gasly, ara mateix tenim Max Verstappen pressionant Russell a menys d'un segon. La diferència serà de 8 dècimes quan queden menys de 7 voltes per acabar la cursa. Som a la 44:51. Lidera Russell, que ha liderat tota la cursa des de la pole, ara mateix, però pressionat per Max Verstappen. El tercer lloc, el tercer grau del podi, és ara mateix per l'altre pilot de Red Bull, Isaac Hadjdar. El quart és Charles Leclerc. I cinquè, el líder, Kimi Antonelli. que ha fet una molt bona remuntada, quedarà lluny del podi, però sortia 16è després d'un accident ahir a la qualificació i està minimitzant molt els danys ara mateix amb aquesta 5ª posició provisional i encara davant de Lewis Hamilton. Recordem, Antonelli té un marge amplíssim a la general, 81 punts, precisament sobre Russell, quedarà una mica retallat avui, però continuarà tenint un marge considerable al capdavant del Mundial de Fórmula 1. Pel que fa als pilots espanyols, tenim a Carlos Sainz de la 11ª posició, intentant entrar al top 10 que dona punts, i, malauradament, Fernando Alonso ha abandonat a la volta número 21.
31: Avui tampoc, eh?
32: Ha durat exactament 12 voltes més que el seu company d'Aston Martin, Lance Stroll, que ho havia fet a la 9ª. Continuen els problemes de rendiment i de fiabilitat de l'escuderia, per la qual pilota el pilot asturià, que no, avui i amb tot el que queda d'any, tampoc sumarà la victòria número 33 al Mundial de Fórmula 1.
31: Doncs 6 voltes pel final. És cert que és un gran premi amb pocs avançaments, però l'aparició del safety car fa que ara mateix hi hagi emoció per saber si serà Russell o Verstappen qui guanyarà aquest gran premi de l'Azerbaidjan.
32: Encara en motor, Albert, tenim en marxa la cursa 1 del Mundial de Superesport de la cita de Cremona, Itàlia, en què Albert Arenas es pot proclamar, no en aquesta cursa, però sí demà, per tant aquest cap de setmana, campió del món de la categoria. Ara mateix el gironí és segon en aquesta cursa 2 de Superesport Mundial, que lidera folgadament Arenas. I Nicolò Bulegas pot proclamar ja aquesta tarda campió de Superbike si a la cursa 1 de la mateixa cita de Cremona, Itàlia, li treu 15 punts o més a Iker Lecuona. Ho té difícil perquè el valencià ha fet la pole aquest migdia, precisament prenent-li el líder, que sortirà segon. Duia Bulegas 10 pols consecutius per primera vegada. Algú, en aquest cas ha estat el seu company de l'equip Ducati, Iker Lecuona, li ha pispat la posició preferent de sortida.
31: Més enllà del motor, pendents del futbol, a la primera divisió femenina s'ha acabat ja el partit del Badalona a casa contra el Granada.
32: Amb victòria visitant 0-1 amb gol de Raquel al minut 96, afusellant la portera Txell Font a boca de canó després de caçar un mal rebuig de la defensa badalonina dins de l'àrea. No és un resultat gaire just, Albert, perquè el Badalona ha generat més i millors oportunitats de gol, però entre la manca d'encert de les davanteres locals i la inspiració de la portera visitant Laura Sánchez, que ha estat escollida la millor jugadora del partit, l'equip català no ha pogut certificar amb un bon resultat el domini a la gespa. També a la Lliga Femenina de Futbol s'ha jugat aquest migdia al Reial Societat 3, Reial Madrid 5, resultat que situa les blanques provisionalment a 2 punts del liderat del Barça.
31: I a la segona masculina, les dues ha arrencat el primer partit d'aquest dissabte,
32: que és un Ceuta Reial Societat B, i que a la mitja hora del partit es manté amb l'empat a 0 inicial.
31: Passen 2 minuts de 2:15. RAC1 i Filmax us conviden a la preestrena d'Escape Room 2, que arribarà als cinemes el 9 d'octubre. L'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar. Han de sortir-ne en 60 minuts o moriran. Voleu gaudir de la preestrena el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Tarragona o Girona? Ompliu el formulari que trobareu a RAC1.cat i podreu aconseguir una entrada doble per a la preestrena d'Escape Room 2.

0: Aquesta setmana ha arrencat la Nations League 2026, una competició menor, la menys important del calendari de seleccions, però avui ens regala un partides a Wembley, Kane, Bellingham, Gordon, Rashford, entre d'altres, contra Lamine, Rodri o Pedri. Enviat especial de RAC1 a Londres. Hola, Damià López, bon dia.
1: Hola, Albert, molt bon dia.
0: És cert que no és un partit d'un Mundial, d'una Eurocopa, però és un Anglaterra-Espanya i potser precisament perquè el partit no és transcendental, podem veure un bon espectacle amb un Wembley que estarà ple a vessar, no, Dami?
1: Doncs sí, tu ho acabes de dir. És un escenari increïble, un marc incomparable, un dels grans temples del futbol mundial.

0: que ve lluint a tot arreu, a la samarreta, als autocars, ahí en els plafons, a les rodes de premsa, etc, etc. Per tant, un partidàs que ve condicionat també pel fet que Anglaterra a partir d'ara culminarà aquest cicle amb l'Eurocopa, que es disputarà aquí a casa seva, amb quarts de final, semifinals i final també a Wembley. Per tant, Anglaterra, que es veu obligada a fer un bon paper en tot el que li ve d'aquí a 2028, per tant, pressionada i exigida per la seva afició, Albert, que, com dius, avui omplirà l'estadi de Wembley i de Gomagom.
1: La selecció espanyola amb 7 jugadors del Barça és el primer partit dels de De La Fuente després de proclamar-se campions del món.
0: Sí, són 4 partits, Anglaterra avui a Wembley, després Croàcia-Sevilla, República Txeca-Oviedo i finalment aquest cicle s'acaba Split contra Croàcia. El que passa és que el d'avui, per ser, com et deia, la presentació de les dues estrelles, per ser el partit més exigent, el partit que pot marcar la sort del grup, doncs és el partit més exigent i Espanya vol presentar l'equip que s'assembli més al que va guanyar la Copa del Món, i és per això doncs, que Luis de la Fuente està previst i sembla que la cosa anirà per aquest camí, doncs que presenti un equip molt similar al que, com dic, es va proclamar campió, amb Cubarsí com a titular, amb Rodri com a titular, amb Lamine Yamal, probablement Dani Olmo, i alguns jugadors, doncs, com per exemple Pedri, que a perdre pes durant el Mundial hagin d'esperar la seva oportunitat des de la banqueta. Per tant, doncs, avui Espanya intentarà, entre altres coses, mantenir aquest rècord d'imbatibilitat absolut en la història del futbol de seleccions, 38 partits, en l'estrena de Lamine Yamal aquí a Wembley, en l'estrena, i això és una dada curiosa, de Luis de la Fuente, que als seus 65 anys mai ha jugat aquí a Wembley, per tant, en definitiva, molts al·licients. El primer dia que veiem a Rodri com a capità de la selecció espanyola, sent també jugador del Barça. Ahir li ho preguntàvem en sala de premsa, el tomb que li ha donat la vida en aquests 2 mesos en què, des del 19 de juliol, ja és campió del món i també futbolista del Barça.
2: Encara una nueva etapa muy ilusionante, muy agradecido de pues del Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, del interés, y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que solo te puedo decir que feliz, ¿no? Feliz de cómo se han dado las cosas. Es verdad que fue un verano intenso, pero ya se han calma un poco las aguas y estoy feliz y contento ahora de representar a mi país aquí.
0: Com deies, Albert, la selecció espanyola la conforma un bloc molt reconeixible de jugadors del Barça, ja ha estat durant el Mundial i serà els pròxims temps. Ha caigut Joan García aquesta convocatòria, ha caigut Gavi, ha entrat Fermín, que va estar lesionat durant el Mundial, i de cara al futur ho veurem, perquè també jugadors com Marc Bernal, Xavi Espart, etcètera, etcètera, també podrien entrar de cara a grans tornejos, per tant això va per llarg, i Rodri deia doncs, que tot això ajuda.
2: Si tienes muchos jugadores de un mismo club, ayuda, ¿no? Está claro que hay una parte muy positiva en eso. A partir de ahí, bueno, la selección somos todos los equipos que son capaces de aportar jugadores y siempre hay que hacer un pequeño cambio de chip cuando entres a la selección. Pero entiendo que es una nota muy positiva que haya 7-8 jugadores por concentración de un mismo club y sobre todo un club que juega de una manera muy parecida a la selección, así que yo creo que es positivo.
0: I finalment explicava Rodri com va ser el seu procés la temporada passada en què va estar recuperant-se d'una lesió, no estava clar si arribaria o no en condicions del Mundial, finalment va ser així, MEP de la Copa del Món, gràcies, i ho explicava i ho agraïa el tracte que va tenir de Pep Guardiola.
2: Y los plazos son los que son, ¿no? Muchas veces las cosas van muy rápido y queremos la inmediatez hoy en día, pero el cuerpo tiene, la biología tiene sus procesos, ¿no? Y yo lo entendí y por eso de ahí el proceso de mentalizarse de que más o menos iba a ocupar entre 1 y 2 años y que mi objetivo en mente pues era llegar al Mundial de la mejor manera y el resultado y la recompensa tanto tiempo de trabajo, más oscuro, más que la gente no ve, por una planificación, pues como dijo Pep, que él también agradezco desde aquí que me fuera dosificando, que me fuera ayudando en el proceso, que no fuera egoísta en el sentido de usarme por el beneficio del club, sino entender el proceso del jugador, y todo eso me llevó a lo que pudimos ver en Estados Unidos, ¿no? México y Canadá. Así que en ese sentido agradecer al club, a Manchester City, a Pep, como dices tú, de ese proceso.
0: I de Rodri, Albert, passem a Luis de la Fuente. Escoltem un document del seleccionador espanyol que hi va dir que no espera ni de bon tros que el seu equip es relaxi, que Espanya té marge de millora, tot i que recordem que després de guanyar el Mundial 2010 doncs, l'equip aleshores entrarà per Vicente del Bosque, va recollir algunes golejades a Portugal, a Argentina, etc, però que sap de l'ambició d'aquest equip i que, com dic, té marge de millora. Parlant del calendari, de la Fuente, igual que altres seleccionadors que ja s'han queixat, diu que prefereix l'estructura actual, a la triple aturada inici de temporada, setembre, octubre, novembre, que no li sembla bé que s'hagi agrupat la primera aturada setembre, octubre, en PAC, com ha fet la UEFA. Diu que ningú li ha consultat i que li sembla incomprensible que s'hagin de disputar 4 partits en un estret marge de 10 dies.
3: No, a mi no, desde luego.

0: Creo que en la reunión que tuvimos no se planteó nada de esto. Pero creo que comprensible. Es que en 10 días jugamos 4 partidos, perdón. Entonces yo creo que es una exigencia muy alta, con viajes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay que hacerlo, aceptamos y jugamos felizmente, pero entenderemos que no és lo más adecuado en 10 días, insisto, jugar 4 partidos, ¿no?
1: Haurà d'anar fent canvis al seleccionador espanyol i, de fet, tots els seleccionadors, perquè, evidentment, són molts partits en pocs dies. Els anglesos, Dami, intueixes un Gordon titular a l'11?
2: 100%, sí, 100%. Avui ha d'anar amb tot Thomas Tuchel, pel que diem, perquè necessita puntuar, necessita començar amb bon peu. Encara haurà visitat el Metropolitano el mes de novembre i avui una ensopegada gairebé que la condemnaria, almenys a ser segona del grup, i a lluitar amb Croàcia, veuríem si en República Txeca a la segona posició. Per tant, avui Gordon, per una banda, amb Bellingham per darrere, Harry Kane acompanyant, i també amb el madridista Trent Alexander-Arnold. Per tant, avui tota l'artilleria a les files britàniques, als Three Lions, per intentar derrotar la selecció espanyola, que va perdre aquí el juliol ja de 2021 la seva última visita. Bé, va empatar contra Itàlia, va ser eliminada a semifinals, i en el seu últim enfrontament contra Anglaterra, també en l'estrena de la Nations League, de fet era l'estrena de la competició en si. Al setembre de 2018, primer partit de Luis Enrique amb la selecció espanyola després del Mundial de Rússia, va guanyar aquell dia 1-2 amb gols de Saúl Ñíguez i Iago Aspas.
1: I Xiula és un àrbitre de referència per un partit de Wembley?
2: Sí, és un àrbitre el que anomenem normalment a les transmissions de Champions, xiula Davide Massa, l'italià, habitual, com dic, en partits internacionals. L'últim partit que ha dirigit ha estat el Liverpool Atlètic de Madrid, 2-1. El bari serà Marco Di Bello. Esperem, no serà difícil que ho faci o que tingui una actuació millor que la de la seva selecció ahir contra Bèlgica.
1: Palet, ja directe cap a Itàlia. Ara en parlem d'aquesta decepció, sí. L'estrena d'Itàlia 0-2 a casa contra Bèlgica. Damià, t'escoltem més tard al Superesports. Fins ara.
2: Perfecte, Albert, fins ara.
1: Seguirem aquest Anglaterra-Espanya al Superesports amb el Damià López i amb el Carlos Martínez. El d'aquesta nit a Wembley serà el primer dels 4 partits que jugarà la selecció espanyola en una aturada que de moment ve marcada per la lesió ahir de Kylian Mbappé. El davanter ja ha abandonat la concentració francesa i aquesta tarda, Quim, li faran proves.
3: Sí, de fet, Mbappé ja ha arribat al migdia a Madrid i té previst, com dius, passar proves mèdiques aquesta tarda. Va demanar el canvi al minut 59 del Turquia 0 França 1 d'ahir, 5 minutets després d'haver marcat l'únic gol del partit. Acció, per cert, que és en la que es va fer mal. Mbappé va ser atès a la gespa, va intentar continuar jugant, però de seguida va veure que no podia i va enfilar el camí dels vestidors, ostensiblement coix de la cama esquerra. La Federació Francesa de Futbol va informar després del partit que Kylian Mbappé té una lesió tendinosa al genoll esquerre i el seleccionador Zinedine Zidane va explicar a la roda de premsa postmatx que Mbappé no jugarà els pròxims partits amb el combinat francès.
4: Les notícies no són pas bones, ja que el Kylian haurà de tornar a casa. Té una lesió al tendó del genoll i no assumirem cap risc. Malauradament, té un petit problema. Haurà de tornar a casa.
3: Atenció, que aquest genoll esquerre ja li va donar problemes la temporada passada a Kylian Mbappé. Encara no tenim, evidentment, diagnòstic del Real Madrid. Vejam si és una mica més concret que el de la Federació Francesa, un cop hagi passat les proves aquesta tarda. Ara per ara, Albert, no és fora assenyat considerar-lo dubte pel Clàssic, que és d'aquí un mes, el 25 d'octubre, al Camp Nou, Barça-Real Madrid.
1: Doncs haurem d'estar pendents, evidentment, aquesta tarda, si hi ha comunicat del Madrid, i si és un comunicat genèric, que és, normalment són així els comunicats al Madrid, i segurament no especificarà el temps de baixa, el temps de recuperació. Ahir en aquest Turquia 0, França 1, amb el debut de Zinedine Zidane a la banqueta francesa, que va apostar per Koundé de titular al lateral dret.
3: Sí, el defensa del Barça va jugar el partit sencer, igual que el centrecampista de la Madrid, Arda Güler, a l'equip turc, i Eduardo Camavinga, també de Madrid, va disputar els últims 20 minuts en França. Del Barça també van jugar ahir Marc Bernal, partit sencer, i Xavi Espart, la primera part, amb la selecció espanyola sub-21, que va perdre contra Finlàndia per 2-1. També Hamza Abdelkarim va jugar l'última mitja hora de l'empat a 0 entre Egipte i Angola. Va tenir l'honor de substituir Mohamed Salah, una autèntica llegenda del seu país. I dels partits d'ahir, també te'n destaco que el davanter del Girona, Vladislav Vanat, va jugar 59 minuts de l'Hongria 0, Ucraïna 1. I que l'exjugador del Barça, Marc Van Fommel, va debutar, ho comentava ara amb en Damià, amb victòria 0-2 a Roma contra Itàlia, en l'estrena de la segona etapa a la banqueta azzurra de Roberto Mancini, que tot i la derrota en treia ferro del resultat.
5: No mi fa arrabbiare nulla.
6: No estic enfadat. Estem decebuts per la derrota, però només és el primer partit. Sabíem que seria un duel difícil perquè Bèlgica és un bon equip. És cert que la nostra primera part ha estat més aviat discreta. Bèlgica ens ha superat, però a la segona ho hem fet bé. En els primers 25 minuts hem tingut diverses ocasions per marcar, però després hem comès l'error de concedir un contraatac que pràcticament ha sentenciat el partit.
5: Fixi's a la partida.
3: Els gols de la victòria belga els van fer Götze a la primera part i Luke Bacchio a la segona.
1: Doncs cara per Van Bommel, creu per Mancini. I avui que destaquem a banda de l'Anglaterra-Espanya?
3: Doncs que jugarà el porter croat del Barça, Dominik Livakovic, al Txèquia-Croàcia, també de la Lliga de Nacions, a 8:45. Livakovic sol ser el titular amb la seva selecció. Partit, per cert, en què també hi debutarà a la banqueta local, en aquest cas a la banqueta de Txèquia, Santi Denia.

0: Acaba aquest Gran Premi de l'Azerbaidjan de Fórmula 1 amb la victòria de Russell.
1: Sí, i sense emoció al final perquè un accident de Valtteri Bottas ha fet tornar a sortir el cotxe de seguretat i per tant ens hem quedat amb les ganes de saber si Max Verstappen pensava atacar per buscar la victòria a les últimes voltes. Victòria de George Russell amb Mercedes, segon Max Verstappen amb Red Bull, el podi l'ha completat també amb Red Bull, Isaac Hadjar, el quart ha estat Charles Leclerc amb Ferrari, cinquè el líder del campionat, Nicolò Antonelli i Carlos Sainz desè ha aconseguit sumar un puntet per l'equip Williams.
0: Més futbol, avui la premsa de tot el món es fa ressò de la informació avançada a les últimes hores pel mitjà britànic The Athletic. El Manchester City serà declarat culpable d'incomplir les normes econòmiques de la Lliga anglesa. No és oficial, però com diem, és la informació de The Athletic dies abans que es faci pública la resolució d'aquest macrojudici dels equips de la Premier contra el Manchester City per suposades irregularitats econòmiques comeses entre el 2009 i el 2018. Dels 115 càrrecs imputats al Club Citizen, seria culpable o seria declarat culpable en 114. Gairebé tots. A dia d'avui és impossible saber quines sancions li poden aplicar al City. Les més benèvoles passarien per una multa econòmica. Un esglaó més enllà seria la pèrdua de punts i les més dures podrien suposar l'expulsió de la Lliga i la pèrdua de títols. El City té intenció d'apel·lar la decisió i això allargarà encara més el procés. El club sempre ha negat les acusacions i de moment no vol valorar aquesta informació. Es limita a dir que el procés encara no s'ha acabat, que no tenen constància que la comissió independent que estudia el cas hagi dictat ja una sentència. De fet, l'única valoració que hem escoltat de les últimes hores és d'un exjugador Citizen, Rodri, a qui abans escoltàvem la prèvia de l'Anglaterra-Espanya, també va valorar la informació de The Athletic i recordava com el City, ja fa uns anys, no va rebre cap sanció de la UEFA.
2: Pues nosotros vivimos un proceso idéntico en 2020, si mal no recuerdo, con un proceso judicial exactamente igual, pero la parte acusatoria era diferente. Y bueno, desde el club siempre transmitieron la tranquilidad de que íbamos a ser impunes porque no habían hecho nada y nosotros confiamos en el club y el club sale absuelto. Quiero recordar que el proceso fue el mismo, también salió culpable en primer dictamen y luego se acaba absolviendo, así que bueno, yo ojalá se pueda hacer justicia, salga lo que salga, evidentemente.
0: Mentrestant, els clubs de la Premier estudien accions legals contra el City i demanaran danys i perjudicis. De fet, ja fa setmanes que els advocats hi estan treballant, tot i que, segons The Athletic, aquestes accions legals no es produirien fins que no hi hagi l'apel·lació del Club Citizen. A segona divisió, estem a punt d'arribar al descans, Quim, del partit a Ceuta.
1: I es manté l'empat a 0. Ceuta 0, Reial Societat B 0, això sí, el conjunt basc jugant amb 10, per targeta vermella directa d'un dels seus futbolistes.
0: Més tard, a 6:45, jugarà el Sabadell al camp del Celta Fortuna, del filial del Celta, buscant els arlequinats el primer gol i la primera victòria de la temporada a domicili, partit que viurem al Superesports des de Balaïdos, amb el Pau Bonastre. Hola, Pau, bon dia.
3: Hola, Albert, què tal? Bon dia.
0: El Sabadell còmodament instal·lat a la setena posició, gràcies sobretot al seu rendiment com a local. Avui busca oferir també aquesta millor versió com a visitant.
3: Sí, fins ara el Sabadell que ha aconseguit 3 victòries, totes 3 a la nova Creu Alta, i el repte, com dius, és aconseguir la primera victòria lluny de casa. És veritat que, malgrat que els resultats no han acompanyat en un sentit de victòries, és veritat que l'equip sí que ha competit i ha jugat bé fora de la nova Creu Alta, però li falta aquest punt més, aquesta victòria que intentarà perseguir a Balaïdos a partir de 6:45. Avui amb diverses baixes, les de Nicolás de Joaquini per aquesta lesió que coneixíem fa uns dies del lligament encreuat del genoll dret, també de Xai Moreno, novetat d'aquesta setmana que ha caigut lesionat, a més de Artur Bonaldo i Gerard Fornés que continuen tocats. Per tant, aquestes són les baixes per l'equip de Ferran Costa, que intentarà enllaçar la segona victòria. Recordem que diumenge passat va guanyar a casa contra l'Oviedo, avui vol encadenar aquesta segona victòria per continuar a la part alta de la classificació.
0: Sí, contra un rival que acaba de pujar de categoria, aquest Celta B, irregular en aquest inici de temporada, i de fet en l'últim partit a casa li va caure una golejada.
3: Sí, és un equip que, com dius, va perdre la setmana passada i, a més, encadena dues derrotes seguides amb 6 gols encaixats i cap anotat en aquestes dues últimes jornades. Un equip que, a més, es presenta amb 7 baixes, 3 futbolistes que van amb les seleccions categories inferiors i també 4 lesionats, amb una novetat, la d'Hugo Burcio, és un futbolista en dinàmica de primer equip i com que la competició primera està aturada, doncs apunta a jugar avui a Balaïdos amb l'equip que entrena Freddy Álvarez. Una de les claus del partit ho resumia en roda de premsa Ferran Costa: davant d'un equip amb tant talent, amb tant potencial, caldrà estar molt atents als duels individuals i en la pressió.
4: Quan jugues contra equips amb tant talent, amb tanta mobilitat, amb tant dinamisme, és especialment important que estiguem bé en els fonaments individuals defensius per ajustar bé aquestes pressions. No ens podem permetre eliminar-nos en els duels directes, no ens podem permetre ficar el peu quan no l'hem de ficar, no ens podem permetre no defensar una continuació, no defensar una paret, no defensar d'un tercer home.
0: El Sabadell buscant aquesta primera victòria com a visitant. Qui xiula avui, Pau?
3: És un àrbitre basc de 30 anys a la seva segona temporada a segona divisió, Gorka Etayo Herrera, aquest a la gespa, i al bar José Antonio López Toca, avui que el Sabadell torna a Balaïdos 15 anys després de l'últim cop. Aquella visita a segona divisió contra el primer equip del Celta va acabar amb derrota per 4-1.
0: Pau, gràcies.
3: Fins ara.
0: I ja ha jugat és el Girona, que per primera vegada va encadenar dues victòries. Aquesta temporada ha encadenat dues victòries i s'ha situat provisionalment tercer, 2-0 contra l'Albacete, amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, en un partit, diríem que molt més igualat del que indica el marcador. Hola, Miquel Agut, bon dia.
5: Sí, bon dia, Albert Ferran Ferrés. Una victòria que, tot esperant els partits de la resta de rivals, ha permès al Girona dormir tercer a la classificació. Són 13 punts de 21 possibles, tot i les turbulències del mercat de fitxatges que van entelar l'arrencada de la Lliga i les moltes baixes que hi havia ahir, fins a 10. Quique Álvarez, per tot plegat, dona per molt bons els 13 punts que ha signat l'equip fins ara.
6: A mi, com a entrenador, pues bueno, me gustaría ver otras cosas en ciertos momentos, pero también tenemos que ponernos en contexto de dónde venimos, del mercado que hemos tenido tan difícil, el verano tan difícil que hemos tenido, y a mí, pues tener 13 puntos ahora, la verdad que bueno, para mí es una alegría, ¿no? Y le doy mérito a mis jugadores porque lo tienen.
5: A la portada del diari de Girona llegim: sense brillar també val, el titular de la crònica del partit d'ahir, i més o menys en la mateixa línia, a l'edició nacional de l'Esportiu, l'efectivitat impulsa un Girona ple de baixes, i és que l'efectivitat, sí, va marcar la diferència. L'Albacete va rematar més i va tenir més ocasions. De fet, Gazzaniga va ser, si no el més destacat, un d'ells, amb diverses aturades de mèrit, i el pal va negar el gol manxec en dues ocasions. El Girona és el màxim golejador de la categoria, amb 14 gols, mentre que l'Albacete, que només n'ha fet 4, és el tercer que en marca menys. Quique Álvarez reconeixia que van tenir un punt de sort.
6: Jo crec que hem tingut una certa sort en certs moments de partit, perquè ells ens han fet molt mal, massa, com dius tu a vegades, però bueno, estic content, perquè també hem de posar en valor on estàvem i el dia que teníem avui davant, no? I jo almenys el poso en valor. Teníem moltes baixes, fins a 10.
5: La festa va ser rodona pels 3 punts i per la tornada de Porto 10 mesos després. Quan faltaven 10 minuts pel final del partit, Montilivi, els 10.000 que hi havia ahir, es va posar dret per rebre el Murcia.
7: Tenia marcado este día en volver a pisar el césped, en volver a sentir lo que era Montilivi, y ha sido espectacular. Solo puedo decir gracias, es la palabra que más puedo decir, del recibimiento de la gente, ver cómo tantísima gente, tanto fuera como el equipo, como el staff, como trabajadores, se alegran, ¿no?, por ti.
5: Un Porto que es optimista porque le agrada al equipo tanto dins como fuera del camp.
7: Después de este verano nos ha hecho muchísimo más fuerte, nos ha hecho una familia. Creo que es muy difícil que se pueda romper esto, porque se ve en el campo partidos como hoy, que quizá no estás bien del todo lo sacas adelante.
5: La plantilla té ara uns dies de festa i dimarts de la setmana que ve començarà a preparar el següent partit, que serà el diumenge 4 d'octubre, també a Montilivi, contra el Mallorca. Veurem si arriben Fran Beltran i Estuani, absents ahir per molèsties musculars, i alguns dels jugadors que estan disputant partits amb les seleccions, com és el cas del central júnior i del davanter Pixur.
0: Mentrestant, a Primera Federació avui es juga el primer duel català de la temporada al grup 2. A partir de 3:15, Nàstic de Tarragona-Sant Andreu. I a la Lliga Femenina, després de la derrota d'aquest migdia del Badalona, el Barça juga a la tarda, 4:45, al camp del Logroño, en el retorn d'Aitana Bonmatí a la convocatòria. I en bàsquet, avui és dia assenyalat, arrenca l'ACB. Hola, Dani Aguilar, bon dia.
8: Hola, Albert, bon dia.
0: 18 equips, 5 catalans amb objectius diferents, el València defensant el títol, el Madrid com a gran aspirant a guanyar-lo i la incògnita de saber fins a on arribarà el Barça.
9: Sí, aquests són alguns dels al·licients per aquesta 44a temporada CB que arrenca avui i que ho fa de nou amb més d'un quart dels equips parlant català. Barça, Assisa Joventut, Kitsanes Manresa, Fiat Girona i Lerna Lleida mantenen el gran estat de salut dels clubs de casa nostra. Això sí, com deies, amb voluntats diferents. Els blaugranes s'han d'exigir lluitar pel títol o pel cap baix arribar a les últimes instàncies de la competició. El Joventut té ambició també de ser al play-off i més després de la consecució de la Supercopa, mentre que gironins, lleidatans i manresans volen tancar el més aviat possible la permanència i després somiar amb cotes més altes, per bé que dos d'ells, Manresa i Girona, jugaran competició europea. Una permanència, per cert, que també buscaran els dos retornats a la competició, tots dos gallecs, Obradoiro i Corunya.
0: I precisament és el Manresa l'equip que estrena avui la competició. A les 6 visita la pista del Bilbao de Jaume Ponsarnau.
9: Sí, un dels equips que les últimes temporades ha crescut més a la Lliga, que ha estat capaç de mantenir el bloc i, com dius, un dels 5 que entrena un tècnic català. El Manresa de Diego Campo arriba amb els dubtes de Pierre Oriola i Timi Allen, peces importants. El tècnic gallec, conscient que tindran davant un equip amb els mecanismes absolutament clars.
10: Hem d'atacar molt bé la seva defensa. La seva defensa està molt definida, encarada als seus grans, encarada a la pressió i a la proactivitat, i això serà fundamental. Després, defensivament, hem d'estar molt concentrats en els petits detalls perquè ells juguen de memòria, de diferents formes, diferents ritmes, usant molts jugadors amb diferents focus.
9: Serà aquest un dels tres partits que jugui avui. Mitja hora després arrenca l'Andorra Obradoiro en el retorn dels gallecs a la competició. I a les 9 el Palau Blaugrana tindrà activitat després de l'estrena amb victòria a l'Eurolliga contra l'Efes. Arriba la competició domèstica i ho fa precisament amb l'altre ascendit, el Leima Corunya del badaloní Carles Marco. Un equip cridat a lluitar per la permanència, evidentment, suposarà a més el debut de 6 jugadors dels nous noms del Barça a l'ACB. Entre ells, Olivier Nkamua, l'alè pivot finlandès.
11: És una de les millors competicions domèstiques del món, especialment a Europa. Serà un partit emocionant, intens, de ritme alt, és el que m'han dit de tots els partits de l'ACB. Has d'esperar intensitat i que els equips que juguen contra el Barça donen la seva millor versió.
9: Per demà serà el torn de la resta de catalans, també del debut del Madrid. Tanca la jornada a casa contra l'Unicaja en el retorn de Billy Hernán Gómez ara amb l'equip andalús. Abans, a les 7, el campió arrenca la defensa del títol. El València rep el Lleida. Un València que hi va guanyar el debut europeu, final ajustat 94-96 a la pista del Beşiktaş, amb el primer gran partit de TJ Shorts, 26 punts. A més, victòria del Fenerbahçe contra la Virtus i del Partizan de Joan Peñarroya contra el Milà per tancar la primera jornada europea.
0: Hi ha encara una previsió més per aquesta tarda. De fet, és a punt de començar la prova en ruta femenina del Mundial de Ciclisme de Montreal amb Bernat Balboa, les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito.
12: Precisament, Mireia Benito va atendre ahir el Tu diràs i va reconèixer que Blasi és la favorita per liderar la delegació espanyola durant la jornada d'aquesta tarda.
13: Veient tal com ha estat corrent la Paula aquest any i veient que és una corredora molt i molt explosiva en un circuit que se li diu moltíssim, realment crec que és, bueno, la nostra màxima favorita. Llavors intentarem, doncs, això, no? fer-li la cursa el més senzilla possible per ella, i a partir d'aquí, doncs, hi haurà un moment en què, bueno, quan s'estigui decidint la cursa ja serà qüestió de cames.
12: Sobre la prova d'avui, 180 quilòmetres amb inici a Brossard i final a Montreal, un trencacames, un circuit bastant tècnic amb 8 voltes al circuit de Mont-Royal, el qual acumula 13,4 quilòmetres de puja i baixa. Demà serà el torn de la prova en ruta masculina.
0: Amb Evenepoel, Van Der Poel, Del Toro o Seixas com a principals favorits. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça va cedir ahir els primers punts de la temporada. 2-2 a casa contra el Cartagena, i a la Lliga Sobal avui el Granollers juga a la pista de l'Alacant a 8:45. Per cert, després de la victòria de Russell a l'Azerbaidjan, com queda el Mundial, Quim?
1: Doncs Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè, manté un avantatge de 66 punts sobre el seu company de l'equip Mercedes George Russell, que ha guanyat la cursa. També s'ha acabat la cursa 1 de Supersport de la cita del Mundial de Superbike a Cremona amb doblet català. Ha guanyat Jeremy Alcoba i segon Albert Arenas. Demà pot sentenciar el títol si li treu 14 punts o més al suís Valentín de Vis. Per exemple, si Arenas guanya i el seu rival no acaba entre els quatre primers.
14: Recapitulem, Sumar posa un ultimàtum a Pedro Sánchez i amenaça amb no presentar-se al proper Consell de Ministres de dimarts que ve si no s'aprova un nou Real Decret d'Habitatge. És la mesura de pressió que fan avui els socis de coalició del govern espanyol a poques hores perquè hi hagi aquesta tarda també la manifestació contra la crisi de l'habitatge al centre de Madrid. I arriba 4 dies després del desnonament sonat d'aquesta setmana de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que se l'ha fet fora de casa on hi ha viscut més de 70 anys. El ministre de Drets Socials de Sumar es Pablo Bustinduy.
15: Tuvimos un acuerdo que nos costó arrancar con uñas y dientes para que en julio hubiera ido un decreto ley que habría impedido que echaran a Mari Carmen a la calle, y no lo hicieron, y ahora estamos donde estamos. Y ahora hay un estallido social que está recorriendo España diciendo que hasta aquí hemos llegado, que basta ya. No basta con parches. Este martes tiene que ir el decreto ley que pusimos encima de la mesa.
14: Aquest matí, però, hi ha hagut una altra gran manifestació a Madrid, en aquest cas en defensa de Ceuta i per exigir eleccions generals. L'han encapçalat Vox i el Partit Popular. Tots dos han criticat la gestió del govern espanyol, però no han fet pinya en les responsabilitats penals que li demanen a Pedro Sánchez. El PP evita parlar de jutjar el president espanyol de traïdor, com demana Vox. Aquesta divisió també s'ha notat a la manifestació. La marxa ha estat menys multitudinària que les últimes, amb uns 20.000 assistents. I avui és de les últimes oportunitats de poder veure en concert de gran format a Barcelona els Love of Lesbian. El grup de Santi Balma s'està acomiadant dels escenaris aquest 2026 abans de fer una pausa indefinida després de 25 anys de trajectòria, i avui són el plat fort dels concerts de les festes de la Mercè. I Kylian Mbappé passarà proves mèdiques aquesta tarda per saber l'abast de la lesió al genoll esquerre.
0: El futbolista es va lesionar ahir en el Turquia 0 França 1, precisament en l'acció de l'únic gol del partit. Segons el diari AS, el futbolista francès té males sensacions. De la jornada de seleccions d'aquest dissabte destaca l'Anglaterra-Espanya, 8:45. Duel entre dos dels candidats a la pilota d'or, Harry Kane i Lamine Yamal. També avui el Barça femení juga al camp del Logroño a 5:45 en el retorn d'Aitana Bonmatí. Un Celta ve Sabadell a partir de 7:15 i arrenca la Lliga CB amb partits pel Manresa i pel Barça. Mentrestant, el Gran Premi de l'Azerbaidjan de Fórmula 1, que s'ha disputat aquest migdia, victòria de George Russell, tot i que l'italià Antonelli manté un còmode avantatge, 66 punts, al capdavant del Mundial.
14: I acabem amb el temps perquè Abel Caral avui la tarda serà tranquil·la en espera d'alguns canvis de cara a demà.
16: Tarda tranquil·la i amb calor, però més moderada que no pas ahir. I de cara a demà, atenció, que arriben alguns canvis, poc importants de moment, però sí que ja tenim novetats. D'entrada, començarem el dia amb boira, en zones de l'interior del país, a primeres hores d'aquest diumenge. A més, un diumenge amb núvols baixos en àrees de la costa i del prelitoral, que frenaran una mica els termòmetres, i a la tarda, alguns ruixats poc importants, de manera dispersa, al Pirineu, sobretot a la zona occidental.
14: Les 3 i 3 minuts, tanquem el 14:15, que hem fet la redacció d'informatius i esports amb la Paula Durante al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat als avanços informatius.
0: A partir de les 4 al Superesports i a les 11 al Tu diràs.
14: Nosaltres tornem demà a les 2, ara us deixem amb el recomanat. Bona tarda.
17: Agafeu paper i bolígraf, el mòbil o la tauleta perquè tenim les millors recomanacions per vosaltres.
18: A RAC 1, recomanat. Amb Esther Muñoz.
17: Bona tarda i benvinguts al primer recomanat de la tardor, on avui us portarem a La Rioja. Prepareu-vos per fer una escapada entre vi, gastronomia i benestar. També us recomanarem les obres de teatre amb què hem començat la temporada 2026-2027 amb en Cristian Machio, el nostre periodista especialitzat en arts escèniques. I avui també estrenarem la secció L'edat no importa, amb la doctora Carmen Romero, experta en longevitat i envelliment saludable, on ella, cada mes, ens donarà consells per fer anys mantenint-nos joves. Preparats? El nostre realitzador tècnic, l'Oriol Montfort, i jo ja tenim el cotxe a punt per marxar de viatge. Veniu?
18: Recomanat. Idees i propostes per tothom a RAC 1.
17: Inaugurem el recomanat la segona temporada de la nostra secció, del nostre espai de teatre, i per això donem la benvinguda, com es mereix, en Cristian Machio, periodista, expert en arts escèniques. Cristian, bona tarda.
19: Bona tarda, Esther, què tal, com estàs?
17: Molt bé, i tu?
19: Bé, ja retornats, a punt per gaudir de totes les estrenes teatrals, que hi ha molta repetició, eh?
17: Hi ha repetició?
19: Hi ha molta reposició. A veure, jo a favor, eh? Jo a favor de que els espectacles tornin. Hi ha una, diria que hi ha, així pel cap gros, allò, una dotzena d'espectacles que comencen al setembre i que, poc o molt, ja els teníem. Hem fet la pausa vacacional, com hem fet tots.
17: Sí, ha anat ara... bé, ha anat bé?
19: Ha anat bé, ha anat molt bé, ha anat bé. Hem carregat bateries, venim aquí desconnectats i ara tornats a entrar en farina. Escolta...
17: Però ara tinc un dubte, Cristian, això que deies. Com ho expliquem, que hi ha tanta repetició?
19: Ah, jo estic a favor, si una cosa funciona, aguanta-la. Però no anem sobrats d'èxits, com perquè una obra de teatre que funciona l'hagis de tancar perquè s'ha acabat la temporada.
17: Sí. Sí, sí, això ho entenc, però falta creativitat...
19: No, és un tema de timings, és un tema de timings, és un tema... Jo entenc que ara al setembre és quan estan preparant la nova temporada. De fet, els plats forts a la tardor s'estan assajant ara. Això és una cosa interna del sector. A les sales d'assajos ara s'està coent tot i les novetats fortes arribaran entrant l'octubre ja en temporada de tardor pura i dura. Vale. I ara al setembre el que s'està fent és allò el que ja teníem i que anava bé, que es va veure el Grec durant 3-4 dies, doncs repesquem-ho ara. La qual cosa a mi em fa pensar, Esther, que escolta, ja que hi ha tanta repetició, per què no tirem una secció de la temporada passada? Que segur que ja hem tocat aquests títols, ja els hem fet, i escolta, aquí ningú se n'adona.
17: Podríem fer-ho, però no ho farem, perquè és veritat que he vist el guió que has preparat i la selecció que has fet i no n'hem parlat de cap d'aquests espectacles.
19: Ja ho hem fet en vista, ja ho hem fet en vista.
17: Ho hem fet en vista. Per exemple, Ella i Màquina, que és la primera proposta d'avui, la primera recomanació.
19: Anem fins al barri de Sants, a la sala Heartbreak Hotel, aquesta sala que gestiona l'Àlex Rigola i el seu equip. No sé si heu anat mai.
17: No, és
19: molt maca. És molt petita, és com un petit local, uns baixos, a la plaça Bacardit, allà al barri de Sants, Badal, per entendre'ns, metro Badal.
17: Sí.
19: I realment és molt xulo, perquè és com una saleta que estàs
17: de
19: allà...
17: De petit format, o què?
19: Molt petit format, petitíssim, microformat, diguem-li, no? El Grec vam veure El somni d'estiu, que diràs, bueno, un Shakespeare amb 12 actors, com cabien allà? Jo encara m'ho pregunto, però ho vam fer. Vam cabre tots allà dins de...
17: Ens ho vas explicar, ho recordo, sí.
19: Doncs ara estem més amples, perquè només hi són l'Enric Cambrai i l'Àgata Roca fent un text dirigit i escrit pel Sergi Balbel, que és aquest Ella i Màquina.
17: Uh-huh. Què explica aquesta història?
19: Jo hi ha un moment a la vida que, quan ja tens una certa edat, jo què sé, la que vulgueu, que dius, jo ja tornaré a començar la vida. Escolta, puc fer un reset i... Bé, tot això que he fet, mira, deixem-ho córrer. I jo torno a començar, em baixo i no ho he fet bé. Tornem-hi, perquè això no m'està sortint
17: Repetim,
19: bé.
17: Repetim, que dèiem les repeticions.
19: Abans de que jo ja estic veient que m'estavellaré, escolta, aturem-ho tot i tornem a començar.
17: És això?
19: És una mica el que li passa al personatge de la Gata Roca, que, de fet, no té nom, el personatge. Saps aquestes obres de teatre modernes que diuen ell, ella, i aleshores no tenen nom, no?
17: Doncs, anònima.
19: Exacte, és ella, perquè pot ser qualsevol dona en una mitjana edat, posem, què, 50 anys, que veu que la seva vida, tot això que ha construït, però parlo, a veure, estic aquí hi-hi-ha-ha i és molt bèstia, perquè ni família, vull dir, ni els fills, ni el marit, jo no he encertat, jo no he sapigut criar els meus fills, jo no he sapigut mantenir una parella. Escolta, fem una cosa.
17: Una crisi.
19: I a mi em va fer gràcia el concepte aquest que tenen els dramaturgs de teatre, Déu ex machina, diguem, o deessa ex machina, no? Que és aquesta cosa de que a la mitologia grega o a les obres de teatre gregues, quan la cosa estava ja molt embolicada entre tots els personatges i no sabien com acabarien aquest argument, venia 10 directament, un 10 i ho solucionava, no? Una mica l'Odissea.
17: Amb la vareta màgica,
19: una mica l'Odissea, que han de venir els 10, ha de venir la Zendaya a solucionar tot allò que... Doncs aquest és una tècnica dramatúrgica que ha arribat als nostres dies i que es diu així. Quan tu no saps com resoldre un argument, un guió, 10 ex màquina, arriba 10 i ho soluciona tot. Digue-li 10, digue-li un personatge qualsevol.
17: I 10 qui és? Enric Cambray?
19: Déu és Enric Cambray, podria ser-ho, perquè ell és Déu d'Esa, és el marit, és el fill, és l'amiga, és el perruquer, és el cap de la feina, fa tots els altres personatges.
17: Quants en total?
19: Jo diria que una dotzena, o com a mínim. Vull dir, són tots els personatges que envolten aquesta vida que ha construït el personatge d'ella, de la Gata Roca.
17: Doncs em sembla una molt bona proposta per començar, perquè jo crec que hi haurà molta gent que es reconeixerà en aquesta obra.
19: No vull desvetllar res, i ho deixarem aquí, perquè si no ja la cosa no té gràcia, però també va molt vinculat amb aquesta... Hi ha obres que toquen molt el present, l'ara i avui, i hi ha obres de teatre que a vegades és allò de... Ara és el moment de fer-se. Tu veus aquesta obra de teatre i dius, ara és quan s'ha de fer, perquè ara realment estem patint això. Aquesta relació entre els éssers humans i les noves tecnologies, intel·ligències artificials, etc., i aquí ho deixo, perquè, insisteixo, crec que és un factor important dintre de la funció que cal mantenir en secret.
17: Fantàstic. Anem amb la segona recomanació d'aquesta primera secció de teatre de la temporada 2026-2027 amb el Cristian Machio.
20: Em va dir que a la vida, quan la música canvia, tens dues opcions. O surts de la pista i et quedes fora, o t'aprens uns nous passos i continues ballant. Que com estic?
21: Amargada.
20: Seca.
21: És el primer que em diu quan em veu entrar per la porta, o sigui, no em diu ni hola, eh?
20: Avui també vens sola?
21: Sí, mare, vinc sola.
17: Consulta familiar, es diu aquesta obra.
19: Sí, la cosa va de teràpies, va de terapeutes, va de relacions mare-filla, filla-mare. Saps que d'aquí 3 mesos ja és Nadal?
17: És increïble, és la veritat, eh? És molt fort, eh?
19: Hi ha molta gent que quan ve el Nadal li agafa una crisi, una ansietat. Només pensar que haurà d'envoltar-se en una taula amb tota la família.
17: Cada cop més gent.
19: Bueno, i aquí la protagonista, en aquest cas, que va a teràpia, diu, és que per mi el Nadal és com una auditoria interna. És de cop i volta, he de passar revista de tota la meva vida davant de gent que no té cap mena de sensibilitat ni tacte vers el que pugui dir en veu alta, vers el que em pugui dir a mi.
17: Hi ha gent que prefereix estar amb la família escollida que no amb la família de sang.
19: És així, és veritat, no? I ara ho hem plantejat així d'una manera molt... molt seriosa, i aquí es planteja com una comèdia, eh? Consulta familiar. Som davant d'una comèdia d'una dramaturga, la Marga Arrom. És una comèdia... A veure, a mi em fa molta ràbia fer servir aquest concepte. Ells ho fan servir. És aquesta cosa sitcom. Perquè sitcom jo ho associo a una cosa molt televisiva, no teatral, no? Uh-huh. Però també, entenc que sí. Entenc a què ens referim quan diem... Té un estil molt sitcom. És molt divertida, molt fresca. A més, és una relació a tres bandes, entre la psicòloga, la filla, la mare, que també apareix per allà al mig. A més, va amenitzada amb cançons. És allò que dius, una comèdia amb cançons, per no dir que és un musical. Home, no entraria entre el musical, tampoc seria tant d'allò. Però... passa bé, passa bé, és un vodevil, vull dir, divertit, en petit format, explora el món de la dona des de tres vessants diferents i endavant amb la consulta familiar al Maldà fins al 4 d'octubre. Mm-hmm.
17: Tenim dues propostes on les dones són les protagonistes. Sí? Anem amb la tercera.
22: Y es entonces cuando empieza a salir con esa chica. Sé que hablaban por WhatsApp con el ordenador, pero... pues no. No se lo pregunté, pues porque entendía que ya me lo diría ella cuando quisiera. Dirías entonces que tienes una buena relación con tu hija, que confía en ti, que existe la confianza como para que tu hija...
19: Mare i filla, una
17: altra cosa. Sí, déu-n'hi-do, avui, no?
19: A més, també una obra escrita, interpretada per dones. És un monòleg, en aquest cas, de la companyia Histrion Teatro. Es diu Disfòria, que és l'estat contrari a l'eufòria. És el primer espectacle que tenim a la temporada alta de Girona. Girona, Salt... Bueno, Girona, Salt, des de ja fa uns anys, Banyoles, vull dir... la diàspora s'estén al llarg de tota la comarca gironina de la temporada alta, que comença ara, el 3 d'octubre, i fins al 3 de desembre. O sigui, que anirem parlant.
17: Tenim dos mesos.
19: És l'espectacle inaugural? Home, a mi em fa gràcia, perquè quan els hi pregunto, a vegades és l'inaugural, bueno, és el primer. La temporada alta és allò de... No és que inaugurem amb això, sinó que per data és el primer. Doncs aquí està, a Salt, el dia 3 d'octubre, aquest monòleg Disfòria. És molt interessant, una mare que ha d'acceptar la seva filla que decideix fer un canvi de sexe i a partir d'ara haurà de parlar del seu fill. I la cosa es complica, no només el trànsit que ha de fer la mare, psicològic, de dir, escolta, jo que mai havia parlat de temes sentimentals, sexoafectius amb la meva filla, de cop i volta em trobo això en plena adolescència, que vol fer un canvi de sexe. D'acord, i a més, resulta que es complica quan el seu fill l'acusen d'abús sexual. Ostres, tu!
17: Déu-n'hi-do.
19: Aquí la cosa es complica. És una d'aquestes obres, insisteixo, de s'ha de fer i veure ara i aquí. És ara el moment de veure aquesta obra i de tractar aquest text. L'espectacle inaugural temporada alta, però, serà el dia següent, serà el dia 4-5, al Girona, al Municipal de Girona, que és un espectacle del coreògraf belga Sidi Larbi Cherkawi, que juntament amb el director Martin Zimmermann s'han fusionat, 25 anys que tenen de carreres respectives, i per primer cop s'han fusionat per estrenar a l'estat espanyol, per tant, estrenar absoluta al temporada alta, un espectacle que es diu Has Been, que combina el món de la dansa-teatre, cosa que ja és habitual en Sidi Larbi, i el món del circ i el teatre físic, cosa que és habitual en Martin Zimmermann. És a dir, que tenim una estrena absoluta de dansa-teatre, circ, teatre físic, que és aquest Has Been, els dies 4 i 5 al Teatre Municipal de Girona. I aquesta és l'arrencada del temporada alta, que com sempre combina talent nacional, talent internacional, i anirem desgranant-ho al llarg de la temporada. Mm-hmm.
17: Cristian, tanquem l'apartat de les novetats, de les estrenes, i ara ja sí, anem amb les reposicions que ens comentaves a la presentació, i comencem amb temps.
2: Què faries si et diguessin que et queda només una hora i mitja de vida?
19: Això és el Teatre Borràs. Quim Masferrer recupera un dels seus darrers espectacles, un dels que més èxit ha tingut, és aquest monòleg, on aquesta mateixa pregunta, de cop i volta, cau al pati de butaques, i a partir d'aquí, durant una hora i mitja, que és el que dura l'espectacle, cap a aquest compte enrere inexorable que sembla que té el protagonista, el Quim Masferrer aprofita doncs, per reflexionar la vida, la mort, què fem aquí, el sentit de la vida.
17: És un monòleg.
19: És un monòleg. És de riure.
17: Va, perquè aquí ens ha semblat molt seriós, eh? Sí, un altre vessant del Quim Masferrer, no? Un altre cara.
19: Un altre vessant, o no, perquè al cap i a la fi la comèdia serveix també per reflexionar d'aquests temes.
3: Et trenques les banyes per imposar-los unes regles que ells no volen seguir i d'ençà que són pares, et volen imposar les seves.
4: Per cert, que me'n descuidava. He portat una truita.
23: Un dinar que ho canviarà tot.
19: Un dinar que ho canviarà tot. L'any passat, recordo la temporada passada que parlàvem d'obres de teatre, d'amics que es reuneixen i surt tot. Hi ha una altra variant, que són familiars que es reuneixen en un dinar, en una taula, i surt tot.
17: Igual que per Nadal.
19: La truita, Jordi Buixaderas, l'Emma Vilarassau. Hi ha parella artística, perquè déu-n'hi-do la de títols que han fet plegats.
17: Perquè funcionen
19: molt bé.
17: Clar.
19: Ja són matrimoni de l'escena consolidat, pràcticament.
17: Sí, sí.
19: Doncs aquesta obra que vam poder veure al Teatre Poliorama durant el Grec torna també a Teatre Poliorama fins al 18 d'octubre.
17: Ens vols parlar de 53 Domingos.
19: 53 Diumenges, la coneixíem aquí, del 2015, i ara arriba en versió castellana. És la mateixa comèdia d'en Cesc Gai, que ja vam veure el Romea amb el Pere Arquilloé fa ja, això, 2015, i després se'n va fer una pel·lícula, per cert, amb
17: que, Javi, que a més ha triomfat a tot arreu, arreu del món.
19: Amb el Javier Cámara, recordo.
17: S'han fet moltes versions.
19: I la Carmen Machi. I ara torna en castellà, una nova producció en castellà que ve així perquè ve de Madrid, ja s'havia fet a Madrid, i estarà al Teatre Condal fins al 27 de setembre. És la mateixa comèdia, aquesta reunió de tres fills que decideixen què han de fer amb el pare, perquè ja se li en va una mica al cap i que ja és una mica gran, i que s'han de prendre decisions, i les decisions les hem de prendre entre tots.
17: Qui són els protagonistes? Cristian,
19: aquest cop són el Julián López, la Pepa Charro, a qui es treu la perruca de Terremoto del Corcón i fa de Pepa Charro, és Pepa Charro, el Xavi Mira i la Candela Serrat.
17: Uh-huh. Per tant, una proposta que hem d'anar a veure sí o sí aquesta.
19: Fins al 27 de setembre.
17: Uh-huh. Va, seguim.
19: L'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht, va ser l'espectacle inaugural del Festival Grec, allà a l'aire lliure, una calor que vam passar. No et dius.
5: Horrorós.
19: Una calor allà al Grec, els ventalls.
5: Aquest estiu.
19: Els ventalls no donaven, ja no donaven més de l'abast. Ja jo crec que entre tots intentàvem fer una mica de corrent d'aire en aquella grada del Grec. No hi havia manera.
5: Ara, això que s'ho facin mirar, perquè l'any que ve serà igual, o pitjor.
19: Serà igual
5: eh?
19: O pitjor, exacte, anava a dir.
5: Ho poden anar treballant ja amb temps.
19: Aquell espectacle inaugural del Grec és l'espectacle inaugural també del Teatre Lliure, ara ja sí, sota sostre i amb climatització, cosa que també agrairan els actors. Ho dic per com anaven vestits i com anaven amb les perruques i tot plegat, que jo imagino també la suada que deurien fer el Grec.
5: Quina feinada.
19: Ara sí. Ho podem tornar a veure, l'òpera de Tres Rals, amb música en directe, celebrant els 50 anys del Teatre Lliure. Doncs ho podrem veure, el Teatre Lliure de Montjuïc, aquesta nova producció de l'òpera de Bertolt Brecht i Kurt Weill, amb nova direcció de la Marta Pazos.
5: I acabarem amb No es pot saber.

0: mataria.
1: Això és un musical. És un musical de petit format i te l'he posat aquí, tot i que potser hi ha molta gent que diu, això què és? D'on surt? Ho fan al Teatre Eòlia. Això està per allà al carrer Balmes de Barcelona. I és una companyia d'estudiants molt jove que ha fet un musical de nova creació que retrata a través de molts personatges la Barcelona dels anys 70 i 80. Aquella Barcelona que estava... Jo sempre dic, a Madrid tenien la movida, però aquí també teníem la nostra moguda particular durant la transició, no? A través de locals de transformisme, a través de tots els espais del barri xino, tota aquella Barcelona preolímpica, i retrata aquella època. Retrata aquella època i ho fa també amb mirada actual, és a dir, hi ha dues estudiants que estan fent un podcast i dintre d'aquest podcast actual repassen tota aquella fauna que és la pròpia vida dels seus pares i avis que van viure aquella Barcelona dels anys 70 i 80. És una galeria de personatges tan grans que em va recordar aquelles pel·lícules de l'Aventura Pons que són, que justament són d'aquella època i retraten aquella època d'aquella Barcelona i que mostren una galeria de personatges molt grans, cada personatge amb la seva història personal particular i que tot es va entrecreuant i acaben formant un collage sociològic d'aquella època i d'aquella ciutat.
2: La família i les relacions personals avui protagonistes a la primera secció de teatre de
1: Recomanat. I les dones i mares i filles.
2: Sí, sí, sí. Avui hem repassat Ella i Màquina, amb la direcció del Sergi Balbel i la interpretació de l'Àgata Roca i l'Enric Cambrai. També ens has recomanat Cristian Consulta Familiar al Maldà. He parlat d'aquesta teràpia, d'aquestes relacions familiars i sentimentals. Ens has recomanat també, per exemple, Alt Temporada Alta, a veure Disfòria. I després, aquestes repeticions, no? Temps, La Truita, 53 Domingos, L'Òpera Tres Rals i No es pot saber.
1: I no es pot saber. És la repesca de setembre, Esther.
2: T'esperem el mes vinent amb les noves, ara ja sí, propostes pels mesos amb els que acabarem l'any 2026.
1: Aquí estarem, Esther.
2: T'esperem, Cristian.
1: Fins ara. Gràcies.
2: Adéu.
3: Recomanat amb Esther Muñoz.
2: A la tardor, és temps de verema i avui volem fer-vos una recomanació a tots els amants d'aquesta gran cita del calendari vitivinícola, que estigueu planificant doncs, una escapada de cap de setmana fora de Catalunya. Us volem recomanar visitar la Rioja Alta i en concret aturar-vos a la població d'Aro per descobrir aquesta regió enoturística a través d'un hotel. Estem parlant de l'hotel Palacio de Los Ángeles, que obrirà les seves portes per primer cop durant aquest moment de l'any. I perquè ens expliqui totes les activitats que ens proposa aquest nou establiment i també la seva història, avui tenim amb nosaltres la Gemma Rabassi, que és la cap d'operacions de Majestic Hotel Management. Gemma, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Benvinguda, RAC1, com estàs?
4: Molt bé, encantada d'estar aquí i sobretot per parlar d'aquest superprojecte.
2: Sí, la veritat és que sí, nosaltres teníem moltes ganes de que vinguessis perquè, com tu deies, estem parlant d'un superprojecte d'una empresa, Majestic, que fa més de 100 anys que es dedica al món de l'hoteleria i que per primer cop ha fet una incursió a Aro, a La Rioja, a aquesta comarca de La Rioja Alta, que és un lloc preciós i que ara jo crec que és una època fantàstica per descobrir-lo amb la tardor, amb aquests colors amarronats. Quin és el motiu pel qual vosaltres decidiu instal·lar-vos allà?
4: Nosaltres, evidentment, com bé has dit, Majestic Hotel Management és una empresa que està formada per el grup Majestic, que és de la família Soldevila, amb l'hotel Majestic, que és un hotel emblemàtic de Barcelona.
2: Passeig de Gràcia.
4: Passeig de Gràcia i bueno, un dels hotels més emblemàtics,
2: i tant,
4: no? de Barcelona. I la història doncs, és molt romàntica perquè nosaltres, evidentment, ens contacten. No sé si coneixes una mica Aro.
2: I ja, que la conec, per això la recomanem avui. Correcte. Perquè hi he estat i molt realment és un lloc fantàstic que jo crec que moltíssima gent no coneix i que està per descobrir.
4: Absolutament. Jo ho he descobert. Lo fantàstic de la meva feina, en aquest cas, doncs és anar descobrint llocs que et sorprenen, no? I quan no tens una expectativa o no tens molta informació, arribes i aterres i comences a descobrir i és com un enamorament, no?
2: Totalment, sí.
4: Aleshores,
2: sí.
4: El que a mi personalment doncs, m'ha passat i com a grup ens ha passat, és que ens hem enamorat d'una zona, no? I sobretot d'un projecte que ens fa molt feliç i ens fa molt, molt, molt contents explicar. No?
2: És una ciutat tranquil·la.
4: Absolutament.
2: I just en el centre trobem aquest palau, un palau del segle XVIII, que Majestic ha convertit en un hotel boutique increïble, però que ho ha fet mantenint els seus orígens i oferint al viatger una experiència 5 estrelles. No? A mi m'agradaria, Gemma, que m'expliquessis primer aquesta història romàntica que dius que hi ha al darrere de l'hotel, i després com ha estat aquesta feina vostra per doncs, fer aquesta fusió, que no és fàcil, no? Mantenir l'equilibri entre la modernitat actual que demana el vostre client, però conservant aquesta història.
4: Correcte. És un palau que està a la plaça de la Cruz, que és el centre neuràlgic de la ciutat d'Aro, i és un palau barroc del segle XVIII. Havia estat propietat de la família que es deien Àngel. Aleshores, allà s'hi van instal·lar el pare i el fill, i per això eren comerciants, i se'ls deia que era el Palacio de los Ángeles. És un palau que és preciós i que durant diverses etapes doncs, va anar sent una mica abandonat, no? Fins al punt que havia estat ocupat, havia estat dividit en apartaments i tot el que era l'interior havia sigut sacsejat i no hi havia no quedava gaire història dins, no? Aleshores un grup de gent que estima doncs la seva terra i
2: el patrimoni.
4: Correcte, el patrimoni, van dir, això és un llegat, quan es va posar a la venda és un llegat per regalar una mica, no? Què s'ha de fer, com pot ser que hi hagi un palau tan bonic que tothom ho veu i quan passa diu quina llàstima que estigui així. I aleshores va començar el projecte de dir, pues, i per què no es fa un hotel? No? Que és una bona solució per poder donar a conèixer aquest establiment. Doncs ens van contactar i, evidentment, doncs nosaltres molt contents vam iniciar aquest projecte. Aleshores, el repte, sí, com tu bé has dit, era com un palau històric barroc on la façana i tot el fonament està conservat, amb deteriorat, però s'ha de fer tot una reforma de rehabilitació, com ho conjugues en transmetre un hotel de luxe, perquè l'hotel és Leading Hotel, forma
2: sí,
4: part de
2: sí, sí.
4: Leading Hotel of the World.
2: Que és aquesta associació, aquesta col·lecció d'hotels, no? Que són els més luxosos del món,
4: correcte.
2: A més a més.
4: Sí, sí, sí. Amb unes exigències i amb uns serveis de 5 estrelles i de qualitat, no? Tant amb gastronomia, després t'explico una miqueta.
2: Sí, després ho parlem.
4: Sí. Aleshores, era un repte molt important perquè havies de transmetre i respectar, primer, on ets, no? Amb quina zona estàs,
2: la ubicació,
4: la responsabilitat del patrimoni i no fer qualsevol cosa. Aleshores es va contactar amb l'estudi de Ricard Trens, que està aquí a Barcelona.
2: Són catalans?
4: Són catalans, sí. I de la mà, la veritat és que va ser com una comunió molt agradable perquè vam anar junts amb la propietat i amb diversos equips, no? Amb els equips de Majestic Hotel Management, doncs intentant transmetre i escollint tot allò que ara és el resultat, no? Els colors, els materials, modern, perquè evidentment no hi ha un... O sigui, quan tu obres un hotel d'aquestes característiques, no et pots inventar que aquesta taula és del segle XVIII o del segle... No? Aleshores vam dir, no, anem a intentar veure com seria aquest palau si fos avui la casa d'una persona que ve a viure a la Rioja i que està en contacte amb la verema, amb els colors, amb la tardor, amb el paisatge. No?
2: Sí, sí, predomina aquest marró, no?
4: Correcte,
2: aquesta
4: els colors
2: fusta.
4: Terra, fustes, els materials d'allí... Sí.
2: I al final és un establiment que transmet moltíssim, que crea aquesta atmosfera elegant, però que a la vegada et fa sentir-te molt a gust, no?
4: Correcte.
2: Que també és, al final és el que es busca, no?
4: És que en un hotel no és només... Sempre jo dic que venem son, no? Però aquest son ha de ser acompanyat d'una experiència. Uh-huh. Una experiència.
2: Gemma, dèiem que ara mateix és un moment idoni de l'any perquè els amants de l'enoturisme el puguin descobrir, perquè a més en aquest hotel que estem parlant avui a Aro, teniu la major col·lecció de referències i d'anyades de la denominació d'origen Rioja a nivell mundial.
4: Correcte.
2: Això és un rècord absolut.
4: Això és un rècord i t'explicaré perquè això s'entengui. Nosaltres, la part gastronòmica en un hotel, evidentment és molt important. Tu has de tenir tota l'experiència global i quan estem parlant d'una hostaleria de luxe, doncs això és molt important. Nosaltres vam entendre que a la zona hi havia una mica doncs, els ambaixadors d'aquesta cuina riojana, són els germans Echapresto, amb un restaurant magnífic que us recomano també, que és Venta Moncalvillo.
2: Carlos Ignacio,
4: Carlos
2: dos germans.
4: Ignacio, exacte, dos germans autodidactes que han fet bueno, una realment fan aquesta representació de la cuina i del producte, sobretot també com respecten el producte quilòmetre zero de tota la zona que hi ha, tant la, com diuen ells, la huerta, el xai, tota una sèrie de productes que són molt extraordinaris i s'exporten a tot el món, no? Aleshores ens vam posar en contacte, va haver moltíssim feeling i vam començar a preparar tota la part gastronòmica, no?
2: Que... imprescindible i bàsica a la Rioja, clar, que és una bona terra
4: i a més,
2: de menjar.
4: Correcte, un bon vi o una bona cata ha d'anar acompanyada, no? D'un maridatge, el famós maridatge de la gastronomia. I el Carlos Echapresto, que és premi sommelier, són persones, tenen dos estrelles Michelin, uh-huh, no? Al restaurant.
2: Sí.
4: Ell va posar a disposició de compartir amb l'hotel doncs, aquesta cava privada que té amb totes aquestes referències així. L'hotel té un calat.
2: Sí, això també m'ha cridat l'atenció, sí. Perquè l'hotel compta amb diferents espais, hi ha un espai de lectura anomenat The Palace Library, sí. Però també hi ha aquest exclusiu que s'amaga sota els murs de l'antic palau, que és el calado.
4: Correcte.
2: Què és el calado, Gemma?
4: Doncs el calat. Tota la zona d'Aro està ple de les caves, sota, o sigui, hi ha tot un poble, no? La ciutat de les cueves, a baix, no? Que hi ha tots els calats. I aleshores, quan es va començar a fer l'obra, picant, doncs es va descobrir que el palau disposava d'un calat molt ampli i aleshores vam anar investigant i es va aconseguir recuperar aquest calat i dins d'aquest calat es va fer doncs, una bodega on estan dormint i descansant aquests vins esperant que siguin beguts.
2: Allà es conserveu, eh?
4: Correcte.
2: A bona temperatura,
4: és,
2: eh?
4: És una temperatura òptima perquè la climatologia, jo no sóc cap experta del món dels vins, però sí una apassionada, aleshores crec, hi ha un sistema que és un sistema natural per conservar els vins.
2: De seguida sortirem de l'hotel i farem activitats per la Rodalia, que són activitats que s'han posat en marxa també ara a la tardor, però abans vull parlar d'això, del restaurant Ventilla que sí. Tenim a l'hotel, que el porten com tu ens deies els germans Carlos Ignacio Echapresto. Com és l'oferta gastronòmica que proposen al viatger, Gemma?
4: Mira, a l'hotel, evidentment comences amb l'experiència de l'esmorzar, que l'esmorzar és un esmorzar fantàstic, on hi ha tot el producte de la zona, tot en denominació d'origen, amb molt poqueta manipulació, i de cada proveïdor, com he dit, de la zona, que fa el seu producte estel·lar, no? Una mica, acompanyat doncs, en un espai molt agradable. Després, tens durant tot el dia... pots disposar del que nosaltres l'hem anomenat el wine bar, vale? del Ventilla, i té tota una carta d'embotits, snacks, petits snacks per poder anar degustant.
2: Més desenfadat.
4: Més desenfadat, correcte. A l'hora de la... quan arriba la nit, sí que vam apostar per un restaurant que no és gastronòmic perquè no és fine dining, és a dir, entès com el restaurant més d'estrella Michelin, però sí que és un restaurant amb una aposta gastronòmica fantàstica, amb receptes de l'àvia dels Echapresto. Aquestes receptes...
2: Les,

0: planta baixa de l'hotel.
1: I allà també oferiu una sèrie de tractaments que també avui dia el client us demanda.
0: Correcte. Tota experiència, cada vegada són més coneixedors. Les redes socials i internet en els seus orígens, el que fa és acostar-te tots aquestes experiències, te les acosta molt més ràpid i la gent és molt més coneixedora. Quan tu vas... Antigament deixaves recomanar una mica per la gent de viatges, no? que hi havia estat. Doncs ara, agents de viatges o prescriptors, hi ha moltíssima gent. I també aquesta experiència de relax, d'escapada, anem a descobrir un bons vins, ara parlarem de totes les coses que es poden fer des de l'hotel. Uh-huh. El que tenim molt important és que l'hotel és el punt de reunió, però des d'allà t'ajudem i t'acompanyem a descobrir tota la part de la Rioja, que hi ha experiències espectaculars. Uh-huh. I aleshores hi ha un petit spa, on hi ha un jacuzzi, que és en privat, i amb dos cabines amb tractaments dissenyats per Natura Vise, única i exclusivament per al Palau de Los Ángeles.
1: Mm-hmm. Com dèiem, és un palau que és un refugi on els viatgers que s'hi allotgen doncs es veuen envoltats d'aquesta atmosfera, d'aquest ambient molt relaxant, però que també s'ha de dir que, com que estem en ple centre d'Aro, doncs tenim doncs aquest espai urbà per descobrir des de la plaça de l'Ajuntament, els carrerons...
0: Correcte.
1: I després les experiències que comentàvem, dissenyades exclusivament per aquest moment de l'any, per descobrir natura, cultura, història, sabors de la zona... Què ens recomaneu vosaltres des de Majestic?
0: Sí, nosaltres hem preparat el que intentem és sempre que el client ens guiï una mica, és a dir, que si el client vol ser guiat, ho fem nosaltres. Però si no, que ens guiï una mica. Quins són els teus gustos? Quina és la teva expectativa? O quin és el motiu? No?
1: Aleshores, què necessites tu?
0: Exacte. Amb què et puc ajudar?
1: Molt bé.
0: Aleshores, evidentment, a la tardor, ara mateix, és una època meravellosa, primer perquè els colors de la natura són fantàstics, no? I les explanades que impressionen moltíssim. Doncs es pot fer tot això amb globus, que és
1: passejada amb globus.
0: Passejada amb globus, et venen a buscar, et porten amb un globus que és impressionant, i t'alces amb molt poca
1: velocitat.
0: Uh-huh. I pots explorar amb una persona que et va explicant, pots explorar tots els
1: Quines
0: colors,
1: vistes,
0: les
1: oi?
0: Vistes. És
1: espectacular,
0: de veritat que emociona, eh? És espectacular. I descobrir i que et vagin explicant una mica doncs, el sentit, sobretot en barema, doncs, el per què, o quines parts de la Rioja s'estan baremant, quins no, quins encara els hi queda una miqueta, i vas entrant en aquest món per entendre després, no, quan et porten amb unes visites. Com t'he dit, hi ha molts calados privats, calados de bodegues, i hi ha moltes bodegues petites que ja s'han anat passant de generació en generació i t'expliquen doncs com segueixen fent tradicionalment el vi i tot el procés. I després, bueno, també pots fer rutes gastronòmiques. No.
1: Clar,
0: només,
1: és que estic veient, Gemma, que allà no només és important el vi, també hi ha el formatge,
0: Correcte.
1: La mel, el pernil, l'oli d'oliva...
0: Correcte. Hi ha tot de productes, cada vegada, sobretot els que som de ciutat, cada vegada quan marxem fora intentem buscar aquests productes que ens costen més de trobar en el nostre dia a dia de la ciutat. I allà hi ha molt agricultor, com he dit, familiar, que segueix amb la tradició familiar i segueixen elaborant i produint de la manera antiga, no? Pues els vins, la horta, per exemple, jo sempre que vaig per treballar acabo enduent tomàquets.
1: Home, tornes ben carregada, eh?
0: Tomàquets que tenen gust a tomàquet.
1: Clar,
0: no?
1: Sí.
0: I moltíssimes coses, els formatges, per exemple, també, tot de productes molt, molt interessants.
1: Doncs aquesta tarda el recomanat de RAC1 hem descobert aquest establiment a l'hotel Palacio de Los Ángeles a Aro, a La Rioja. Ara ja sabem la seva història, tot el que hi ha al darrere, aquesta tasca que ha fet Majestic Hotel Management per posar doncs un hotel que era un palau barroc acondicionat avui amb 38 habitacions disponibles per tots els catalans que vulguin anar cap allà i descobrir aquesta zona que, pel que hem vist, Gemma, no ens l'acabem, perquè hi ha moltíssimes coses a fer.
0: És per repetir. s'ha de venir. Ens acaben de donar una clau Michelin.
1: Sí? Molt bé, felicitats.
0: Sí, això és del divendres, però jo us convido a tots a descobrir les

0: no? Perquè surts amb ganes de tornar a agendar una altra visita.
1: Totalment. Doncs moltíssimes felicitats a tot l'equip i que vagi molt, molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Recomanat. De tot, per tothom. A RAC 1.

0: I avui, al Recomanat, estem d'estrena. Tenim un nou espai des d'aquest dissabte, que a més ens visitarà la doctora Carmen Romero, especialista en antienvelliment, en longevitat, i ella ens donarà doncs bons consells per fer-nos grans amb salut. Una secció que hem batejat com el seu llibre, L'edat no importa. Doctora Romero, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Benvinguda, ben tornada.
1: Gràcies, un plaer estar aquí amb tots vosaltres, perquè la veritat és que és un honor i poder donar una veu a l'audiència d'això que per mi és tan important, canviar un poquet el paradigma.
0: Doncs sí, la veritat és que el dia de la presentació en parlàvem a Valls, ho explicàvem una miqueta, l'objectiu d'aquest espai és ens fem grans tots, però d'alguna manera volem intentar continuar mantenint-nos joves, i això vostè ho veu a diari a la seva consulta.
1: Totalment, totalment, i a més crec que és molt necessari canviar el pensament col·lectiu, perquè això és el subconscient col·lectiu, perquè sempre hem tingut el concepte de que quan van complir anys, tenim, el que és l'envelliment, pues, sí o sí tenim que tenir un deterioro acompanyat de problemes físics, mentals, i tenim molta gent que no és així, no? Perquè hi ha persones molt grans, modelos, amb 80 anys en les passarel·les, hi ha persones que naden al mar amb 80 anys, hi ha persones que tenen una vida activa, inclús a la universitat, metges, companys meus, advocats que tenen 70, 80 anys, i tu veus que està bé. Però clar, són molt de factors que anirem parlant que estan darrere d'aquestes característiques. Però per mi, una cosa molt important, per què no podem nosaltres intentar arribar també a les millors condicions? Perquè amb els anys hi ha una cosa molt interessant.
0: Quina és?
1: Bueno, pues que van tenir perspectiva, maduresa, sabidoria, aquesta pau que et dona l'edat. Si podem, a partir d'una sèrie d'hàbits de vida i d'una sèrie de coses de medicina preventiva, intentar que aquests anys que tenen aquesta força d'experiència estiguin acompanyats d'una salut òptima, perquè podem fer-ho. Podem i necessitem fer-ho.
0: Doncs això és tot el que repassarem nosaltres durant aquests mesos. I abans jo li comentava, no? Vostè a la consulta té pacients de 50, 60, 70, però també és veritat que hi ha gent més jove, de 25, 30, que ja li demanen recomanacions per treballar aquest envelliment, per fer prevenció.
1: Sí.
0: Que no cal esperar, no?, a tenir 50, 60.
1: Que ara una clau per tothom que està escoltant. Això és com un plan d'inversió. O sigui, si tu comences quan tens 20 anys, 30 anys, a fer una petita hutxa, un pla d'inversió, quan t'arribis als 70, 80, tindràs un capital econòmic, no? Però si tu comences amb 20, 30, 40, 50 anys, tindràs més musculatura, més una millor hàbits d'alimentació, de somn, etc, etc, que farà que aquest capital de salut faci que quan ve la menopàusia aquesta transició sigui més lleugera. Quan tens ja una 60-70 anys, que ja tenim uns canvis, diríem, biològics, tot sigui més suau, o que inclús la part baix, diríem, la base, pugui ser més fàcil, que puguem fer canvis per millorar aquesta realitat.
0: Mm-hmm. De fet, vostè, doctora, ha desenvolupat un mètode transformador per aconseguir mantenir-nos més joves a mesura que fem anys. És un mètode que és fruit d'anys d'estudi, d'experiència clínica, un viatge personal també que vostè va fer i que va canviar la seva forma d'entendre la salut. No, quin va ser aquest viatge? Resumint-ho molt, no?
1: Sí.
0: En què va consistir?
1: Mira, un moment donat de la meva vida, i per això jo crec que les crisis són oportunitats, com dic en el llibre, vaig tenir un divorci. Hi ha persones que tenen una malaltia, un altres que tenen un problema econòmic, i jo vaig tenir un divorci després de molts anys d'estar casada. Això me va resultar molt traumàtic i jo vaig decidir intentar reconstruir-me, i me vaig anar a Bali, a l'illa aquesta de les dioses, a Indonèsia, sí. I allà vaig fer una introspecció dintre de mi, i també vaig connectar amb les medicines mil·lenàries de la ayurvèdica, i una manera diferent d'entendre la vida. I a partir d'aquí vaig dir, bueno, això jo vull també ajudar als meus pacients que entenguin una altra manera d'entendre la salut, la vida i també l'edat.
0: Va ser una miqueta, doctora, abordar la salut des d'una visió més holística?
1: Exactament, sí? Exactament. Avui ja sabem que una cosa és la biologia, és a dir, la teva salut física, la teva salut mental no se pot diferenciar perquè està totalment imbricada, perquè tu no pots tenir una salut mental i no tenir una salut física, o sigui, ha d'estar tot conjuntant. Si tu entens que la persona no només aquesta realitat física i diríem mental, sinó després està a la vertiente de l'entorn, el que les rodeja, no només de diríem dels tòxics mediambientals, que són tan importants també per a la longevitat, que podem parlar més endavant,
0: parlarem, sí.
1: És que és interessant, sinó també el que te rodeja. I què és? La teva parella, els teus pares, els teus amics, el treball, que tot això diríem que és el teu entorn, que pot ser determinant perquè siguis feliç o tot el contrari.
0: Sí, sí, parlant d'això, recordo el dia que va venir a presentar-nos el llibre de Plataforma Editorial que ha escrit L'edat no importa, que vàrem treure un clip, com farem avui, d'aquesta conversa, on ens deia que era importantíssima la xarxa d'amics. I també el que vostè deia ara, no? Si tu tens una parella tòxica, també tot això, d'alguna manera, les conseqüències són que tu també puguis envellir més ràpidament.
1: Totalment, i a més, te diria una cosa, probablement és el més important. Elegir. Disculpem-me.
0: Escollir,
1: perquè jo tinc la meva llengua materna és el castellà i de vegades faré alguna cosa d'així, però intentaré fer-ho cada dia un poc millor.
0: Vostè és de Mallorca, oi?
1: Sí, és que sóc de Mallorca, però sempre he parlat en castellà a la universitat, etc.
0: Aquest
1: però,
0: bueno, accent ens encanta aquí, eh?
1: Vale, jo estic encantada i cada dia intentaré fer-ho millor. Bueno, pues, me demanaves, si disculpa?
0: Sí, parlàvem d'això, de l'entorn, de la importància dels amics
1: tòxics.
0: I de les parelles, que no siguin tòxics, ni uns ni altres.
1: Si tu tens una parella tòxica, això te fa que amb el temps perdis l'autoestima, l'autoconfiança, l'autocuidado personal, que tinguis alteracions biològiques, perquè has d'estar tot el temps en un estat d'alerta, perquè estàs nerviosa. I clar, què passa això? Perquè al final tot és una unitat. Si tu estàs hiperestimulat al sistema simpàtic, el sistema parasimpàtic és que no es relaxa, el de sistema immunitari, el sistema digestiu està alterat. Per tant, una parella tòxica te pot emmalaltir. Una parella tòxica fa que tot el que és el teu potencial, la millor versió de tu mateixa, no surti, al contrari, que diguis, és que no tinc res que veure com la persona que era fa anys. Per tant, una parella tòxica s'ha de posar data de caducitat. Amb ajuda, amb temps, fer-ho bé, però cuidadín.
0: Després, també és molt important el tema que ens ocupa avui, que és la qüestió a la qual volíem dedicar aquesta primera secció. Una de les recomanacions per plantar-li cara a l'envelliment, vostè diu que és ser persones positives, persones optimistes. De quina manera influeix, doncs, això, aquest aspecte?
1: Pues mira, probablement és una de les coses més importants. Hi ha persones que neixen amb aquesta característica, el que moltes vegades diuen intel·ligència emocional, no? Diuen intel·ligència emocional. Què és? Que aquestes persones no és que siguin que no pateixin ni que tinguin problemes ni que són tot en compte de la realitat, sinó que tenen una mirada diferent de lo que els passa. És a dir, no lo que tu et passa, si tu comences a pensar i repensar en negatiu, la teva conducta irà dirigida a això, i la teva biologia, els seus neurotransmissors seran, diríem, negatius. Per tant, te determinarà un estat físic, mental i emocional, diríem, de tenir poca, diríem, capacitat de lluitar a la vida. I, a més, no ets una persona molt agradable, perquè tothom sap que una persona bombilla, quan la luz bombilla, no? Una persona amb llum, una persona alegre, però és una persona que diu, és que a tothom m'agrada estar amb aquesta persona.
0: Atrau, atrau.
1: Atrau molt. Per què? Per què no mos atrau una persona així? Perquè el cervell diu, aquesta persona és saludable, aquesta persona té més capacitat de supervivència. I al final tot és una qüestió de supervivència.
0: Mm-hmm. Sí.
1: Ser conscient que si tens, per lo que sigui, una característica persona més pessimista, al millor és perquè t'ha passat algo que necessites un temps, o al millor és perquè ets un reflex de lo que era la teva mare, perquè el comportament durant molt d'anys has absorbit un tipus de manera de ser i no te dones compte i repeteix el patró. Per tant, aquesta característica s'ha de tenir en compte, has de tenir consciència, me passa això, demanar ajuda i començar a canviar-la perquè se pot canviar.
0: Perquè, doctora, hi ha estudis científics que defensin aquesta teoria que estem ara nosaltres comentant?
1: Sí, hi ha molts. Mira, hi ha un molt interessant que varen dir. Varen agafar, mira, quasi 60 i pico mil de dones i mil i pico d'homes, això sí. Les dones li van estudiar durant 10 anys i els homes durant 30 anys, no? I van dir, aquestes persones tenen més possibilitats de ser més longeus, és a dir, viure més anys, i els homes vivien una mitjana d'un 11% més, i les dones un 15% més. Per tant, científicament sí que tenim una evidència científica de que se pot viure més anys. Però hi ha una cosa molt interessant. Encara que no tinguem aquests estudis, que hi ha més, també relacionat amb la demència, menys possibilitat de tenir demència, un 15% menys, és molt important. Tenim molt d'estudis, però hi ha una cosa molt interessant. Si tu ets una persona optimista, ets proactiva. Què vol dir proactiva? Que tu tens una capacitat d'anar cap endavant, de tirar davant dels problemes, de dir, venga, vamos a hacer. És a dir, l'optimisme te canvia les ulleres com el que veus la vida. Avui en dia, mira, l'altre dia una persona encantadora que a més és proactiva en el sentit de que fa ioga, fa mindfulness, va escoltar conferències, llibres, i diu, tinc un problema, tot això ho faig d'una manera exterior, però no s'integra.
0: A nivell interior.
1: Teníem por, i li vaig dir, en aquest cas, hem que fer una reprogramació del subconscient, que això és un punt que podem parlar també més endavant. És a dir, hi ha moments que necessites fer algo més.
0: Ens ho anotem, això, per fer-ho com a tema més endavant.
1: Això és molt interessant.
0: I ja per acabar, doctora, aquesta connexió entre cos i ment, que és essencial per viure en plenitud, vostè quins consells donaria a la nostra audiència per entrar en l'optimisme? Quines serien les vies per aconseguir ser més optimistes?
1: Sí.
0: Com ho fem?
1: Primer, tomar consciència. Perquè si tu no tens consciència de que tens un problema, hi ha molta gent, no, tota la vida ha estat així, jo ho he fet sempre així.
0: Acceptar
1: que hi ha un problema. Després dir, bueno, a veure, com me parlo a mi mateixa? Me parlo sempre en negatiu? Sempre no, com si jo fossin menys que els altres? Després hi ha una cosa molt important. Hi ha coses que depenen de mi, o són coses que han passat i que jo no puc fer res, per tant, tinc que acceptar? O si són coses que jo puc fer algo, canviar. Vale. I després entrenar l'atenció en aquelles coses que sí has fet bé. Què és el que has aconseguit fins ara? Bueno, pues he anat a la universitat o he tingut un fill o el que sigui. O sigui, alimentar el teu cor i la teva ment de tot això bo que t'ha vingut a la vida. Posar-lo en valor. És tan important. I per darrer, cuidar la teva biologia. A l'alimentació, el somni, les teves hormones, és a dir, perquè és clar, tot això és molt fàcil, però si tu estàs inflamat, estàs amb una obesitat, tens una diabetes, o no et trobes bé, amb una ansietat, clar, tot això és molt difícil, és a dir, s'ha de fer com un pla d'acció per intentar arreglar. I després hi ha gent que diu, hi ha tècniques que s'han vist que funcionen, que dius, mirar la teva millor versió cada dia 5 minuts. Clar, això no tothom ho pot fer. Concentrar i dir, com me veria jo bé, com estaria, com se me sentiria, la part de sentiment és molt important. Cada dia 5 minuts, d'aquí uns anys, com m'agradaria veure'm? I fer una reprogramació dintre del teu cap d'això, com cada dia 5 minuts. Però això, que pareix una cosa que és molt senzilla, la ciència diu que funciona, però jo posaria, no tothom,
0: Dos grans exercicis per fer, deures pels oients. Un, posar en valor tot allò que hem fet, i després aquesta pausa per reflexionar sobre tot allò important que ens pot provocar això, que vivim més anys, que al final és una miqueta l'objectiu d'aquesta secció. Recomanacions de l'autora Carmen Romero, autora del llibre L'edat no importa, de Plataforma Editorial, especialista en antienvelliment i longevitat, amb qui cada mes anirem repassant tots aquests calaixos que són l'alimentació, l'exercici, aquesta reprogramació que comentàvem ara, per aconseguir viure més anys amb més salut. Doctora, Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i espero que sigui interessant i que aprofitin al màxim la nostra audiència.
0: Segur que sí. Gràcies. Ens la trobem el mes vinent.
1: I tant. Merci.
0: Adeu.
1: Gràcies.

0: Estem acabant, però abans d'acomiadar-nos vull explicar-vos que aquest 2026 la cursa de RAC1 es corre a Platja d'Aro. Sumeu-vos a l'onzena edició de la cursa aquest any a la Costa Brava. El diumenge 18 d'octubre veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres pels llocs més emblemàtics de la ciutat i passeu un dia d'esport i ràdio amb cares conegudes de RAC1. Trobareu tota la informació i les inscripcions obertes a la cursa de RAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, DIP Salut, CaixaBank, AENA, FIAC, Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport també de la Generalitat de Catalunya. Darrer programa del mes de setembre, darrer recomanat del mes de setembre, i acaba d'entrar per la porta el nostre company de RAC 105, l'Enric Font, el director dels de tardes. Enric, bona tarda.
1: Hola, què tal?
0: Quina setmana aquesta,
1: Sí, sí, ha sigut una setmana molt intensa amb RAC 105. De fet, el dimarts vam estar a Santa Tecla a la gira 105, que ho vam gaudir moltíssim.
0: A les festes de Tarragona.
1: Sí, senyora. I bueno, vam estar al Mont DJ, la Charlie B...
0: No pareu.
1: I a part, el divendres també amb les festes de la Mercè, amb els concerts de RAC 105, va ser...
0: A l'Avinguda Maria Cristina, tot un èxit,
1: Ja estic una mica ja esgotat, però escolta'm, però sempre amb ganes, això sí.
0: Ara, el mes d'octubre començarà tranquil, però ja veurem també el que ens anuncies,
1: Tinc cosetes també a l'octubre, i que no acabin, la veritat.
0: Doncs tanquem aquest cap de setmana llarg, perquè hi haurà molta gent que haurà fet festa, sobretot la gent que treballa i que viu a Barcelona, des de dimecres a la tarda, nosaltres aquí al peu del que no. I amb quin tema ho fem, Enric?
1: Mira, doncs avui em ve de gust viatjar a mitjans dels 90 amb una formació sueca que sempre que escoltàvem aquesta cançó, precisament, ens feien vestir, doncs, agafar l'armilla, agafar les botes i el barret de cowboy per ballar una miqueta aquest rotllo dels Rednecks, Cotton Eye Joe.
0: A veure com sona. La recordem. Doncs, Enric, que acabis de passar un molt bon cap de setmana allà, per molts, i t'esperem aquí la setmana entrant, que ja serà octubre.
1: Molt bé.
0: Que vagi bé.
1: Apa-li. Adéu. Ciao, pescau.

Amb la Laia Viurrón i la Paula Durante al control tècnic, dissabte 26 de setembre del 2026. Venim d'unes hores de dissabte amb victòria de George Russell amb Mercedes al Gran Premi d'Azerbaijan de Fórmula 1 per davant dels Red Bull de Verstappen i de Hadjar. Antonelli, cinquè, continua líder del Mundial, ara amb 66 punts d'avantatge sobre Russell. I d'unes hores de dissabte en derrota del Badalona per 0-1 a la Lliga F a casa contra el Granada, amb un gol de les andaluses al minut 96. El Badalona és ara cinquè de moment amb 7 punts a la classificació. I a partir d'ara, què?

0: A la Lliga F també ha jugat aquest matí victòria del Reial Madrid al camp de la Reial Societat per 3-5. El Barça juga 4:45 al camp del Logroño. Hora Clara Rodergues, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Amb quin 11 surt avui Pere Romeu per jugar a la Rioja?
1: Amb 6 canvis respecte al que vam veure entre setmana el debut a la Champions contra el París. Només repeteixen 5 futbolistes en 11. Gemma Font a la porteria, Martina González lateral dret, Marta i Martina parella de centrals, Lua Arufa lateral esquerra, al mig del camp per Sidney, Serra Jordi i Carolina, i al davant Grellan per la dreta, Kerolin per l'esquerra i en punta Maissa.
0: Amb Aitana, recordem a la banqueta avui, primera convocatòria d'aquesta temporada per Aitana. Bon matí, Clara.
1: Sí, des de l'últim partit de Lliga, el 31 de maig que no jugava al Barça, després va jugar amb la selecció espanyola un parell de partits al juny, però per fi torna Aitana després d'aquests problemes que ha tingut el turmell. Avui també és suplent Clàudia Pina, que recordem va donar l'ensurt dimecres, però que per sort no té absolutament res ni el genoll ni el turmell, però avui donar-li descans segurament és el més normal.
0: Pendents amb la Clara a partir de 4:45 del que faci el Barça en aquesta nova jornada de la Lliga F al camp del Logroño. 9:15 també tindrem un Madrid Club de Futbol Femení contra l'Alavés. A la Lliga de les Nacions masculina, Espanya juga 9:15 a Wembley contra Anglaterra. Allà hi serem amb el Damià López, i a la mateixa hora també juga la República Txeca contra Croàcia. A la segona divisió masculina, el Sabadell juga 7:15 de la tarda a Balaïdos contra el Celta B, on buscarà la primera victòria fora de la nova Creu Alta. L'explicarem amb el Pau Bonastre i el Toni Padilla a Vigo. S'ha acabat ja, de fet està a punt d'acabar un partit de segona. Mira, ara ho fa, al camp del Ceuta, amb victòria del Ceuta, la primera de la temporada, 3-1 contra la Reial Societat B. A 4:15 a segona, Granada-Andorra, i a 7:15 Tenerife-Cádiz. I a la primera federació tenim duel català, avui al nou estadi, a 7:15 Nàstic-Sant Andreu, i serem amb l'Esteve Giral. A segona federació, 6:15, Ebro-Terrassa, a les 7, Barça Atlètic Penyasport, i serà allà el Bernat Balboa, i també a la mateixa hora, a les 7, tindrem un Manresa-Logroñés-Bem.

Aquesta tarda comença la Lliga ACB. El Kitsanàs Manresa juga a les 6 a la pista del Bilbao Bàsquet. A 8:15 tenim un Morabanc Andorra Obradoiro i a les 9 a Palau Blaugrana amb el Dani Aguilar i el Jordi Colomer Barça-Corunya. Avui també li farem un truc al Jordi Martí, el director esportiu de La Penya, en aquesta setmana que va arrencar Badalona amb la celebració a la plaça de l'Ajuntament, a la plaça de la Vila, per la Supercopa guanyada al Palau Olímpic de Badalona ara fa 6 dies. Voldrem saber també com afronta la temporada ja amb aquest titular al Sarró l'equip verd i negre. Avui també en bàsquet, semifinals de la Supercopa femenina a Torrejón de Ardoz, sense presència d'equips catalans. A 6:15, Saragossa-València, i a les 8, Leganés-Jairis. I juga el Freiking-Granollers, partit de la Lliga Sobal, visita la pista de l'Alacant a 9:15, últim partit abans del debut europeu a la pista del Flensburg, en la segona competició europea que juga l'equip ballesà aquesta temporada. Tenim resultats definitius de la Lliga Masculina de Waterpolo. A la segona jornada, Barcelona, Barceloneta 23, Rubí 9 i Sabadell 22, Cavalla 7. I a la Lliga Femenina, ja acabats també, el Mataró 14, Mediterrani 8 i Barceloneta 14, que no és 6, en aquest cas partits de la primera jornada.

0: En hoquei herba, aquesta tarda un partit de la segona jornada de la Lliga Masculina, Club de Campo Júnior, i ja ha arrencat el Mundial de Ciclisme, la prova en ruta en categoria femenina. Hola, Albert Ferran, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: De moment encara amb més de 100 quilòmetres pel final d'aquesta prova.
1: No, encara no ens n'hi hem apropat a l'equador de la prova. 141,4 quilòmetres pel final, amb una escapada ja de quatre ciclistes. En principi no hi ha cap de les importants, van obrint forat, però és que, insistim, queden més de 140 quilòmetres amb Benito i Blasi, el pilot, esperant que passin els quilòmetres i que es desenvolupin i arriben els primers atacs. De moment, però, insistim, amb aquests 2 minuts 16 segons de les quatre escapades sobre el gran grup.
0: D'aquí una estona en parlarem d'aquest Mundial de Ciclisme, del d'avui i també de la prova masculina de demà amb el Pau Mitjans i també del que ha passat fins ara, on hi ha hagut força èxits de la delegació espanyola en les diferents proves, tant la júnior com la sub-23, que s'han anat disputant al llarg d'aquests últims dies. Va arrencar el cap de setmana passat, recordem, amb les dues cronos el mateix dia, tant en categoria masculina com en categoria femenina, pel que fa a la categoria elit. En tennis tenim en joc la segona semifinal de la Billie Jean King Cup, del que abans era la Copa Federació, en Itàlia-Ucraïna.
1: Mira, just ara s'acaba i Ucraïna es classifica per la gran final. Ha anat per la via ràpida. El primer partit, Kalinina ha derrotat a Grant en 2 sets, 6-3, 6-4, i ara és Svitolina, jo crec que sorprenentment, molt fàcil, sobre Paolini, 6-2, 6-2. Per tant, Ucraïna, República Txeca, serà aquesta final de la Billie Jean King Cup.
0: I tenim la Leiber Cup, també, aquesta competició entre Europa i la resta del món, en categoria masculina. Avui, segona jornada de competició, s'ha acabat ja el primer individual d'aquest dissabte.
1: Molt igualat. L'italià Coboli contra el nord-americà Tien, i ha guanyat el nord-americà el tercer set, per tant, s'iguala aquesta Leiber Cup. Ahir vam acabar amb un 3-1, i amb aquesta victòria de Tien sobre Coboli, empat a 3. Per tant, de moment, amb igualtat màxima a la segona jornada d'aquesta Leiber Cup.
0: Ahir, recordem, els partits valien un punt, avui valen 2 punts cada victòria en els partits d'aquesta segona jornada. Ara arrencarà un Zverev de Minyaur i ja en jornada de nit, a partir de les 8, Alcaraz Fritz, seguit del partit de dobles, que en principi jugaran Zverev Rut per Europa i Bublik Nakashima per la resta del món.
2: Superesports. Cada dissabte i cada diumenge a RAC1. I el millor de tot és que no sabem què passarà.
0: I també ens anirem actualitzant al llarg de la tarda a nit al Superesports amb el Joan Ortiz. Hola, Joan, bona tarda.
3: Què tal, com estàs?
0: Molt bé, com comencem, Joan?
3: Doncs mira, l'actualitat passa per la pressió al govern espanyol a poques hores de la gran manifestació per l'habitatge convocada per aquesta tarda a Madrid. Una manifestació que es produeix 4 dies després del mediàtic desnonament de la Mari Carmen, que amb 87 anys, recordareu, va ser expulsada de casa seva després de viure-hi 7 dècades. Sumar ha llançat un ultimàtum a Pedro Sánchez i amenaça a implantar el Consell de Ministres aquest dimarts si el PSOE no accepta aprovar un reial decret que literalment freni els desnonaments i reguli els fons voltor. El ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha dit aquest matí com ha de ser el decret.
4: No basta con parches. Este martes tiene que ir el decreto ley que pusimos encima de la mesa, con la congelación de los alquileres, con una solución para los desahucios estructural y con la restricción de los usos especulativos de la vivienda.
3: Aquesta no és l'única pressió oberta dins de l'executiu. Sumar també ha avisat al PSOE que no donarà suport a l'expulsió de sol·licitants d'asil abans que es resolguin definitivament els seus expedients jurídics. El conflicte neix arran d'un esborrany de decret llei que prepara el govern per agilitzar el retorn al Marroc dels migrants que van entrar a Ceuta al juliol. El portaveu adjunt de Sumar al Congrés, Enrique Santiago, ha qualificat la mesura de clarament incompatible amb la Convenció de Ginebra. I acabem parlant de successos perquè la policia municipal de Girona ha detingut un jove de 19 anys després d'una persecució amb moto. Els fets van passar ahir a la tarda a la zona de Font del Rei quan una patrulla va detectar una motocicleta que circulava sense claus, cosa que els va fer pensar que era robada. En veure els agents, els dos ocupants van fugir corrent, el conductor va aconseguir escapar, però el passatger va recuperar la moto i durant la fugida va xocar contra un vehicle policial i 2 agents. El jove, de 19 anys i sense carnet de conduir, va ser arrestat i està acusat de conducció temerària, atemptat a l'autoritat, danys i furt d'ús de vehicle.
0: Gràcies, Joan. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Recordeu, cursa de RAC1 a Platja d'Aro, en aquesta 11a edició ja de la cursa, diumenge 18 d'octubre. Veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres pels jocs més emblemàtics de Platja d'Aro i passeu un dia d'esport i ràdio amb les cares conegudes de RAC1, el Via Lliure, també en directe, sí, evidentment, amb el Bundó, des de Platja d'Aro. Trobeu tota la informació i les inscripcions obertes a la cursa de RAC1.cat, la cursa de RAC1.cat, però veure el molló corrent. És una... Ja que no ve el programa, avui, aquí al Superesports, doncs aneu a Platja d'Aro.
1: És el primer any que la Molló corre la cursa grega.
0: Corre, bueno, ja ho veurem.
1: Sí, sí, ja ens entenem.
0: Farà el que pugui. I després de les vacances que s'està fotent ara, potser ha d'anar arrossegant-se. Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac, Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Inscripcions per la cursa de RAC1 18 d'octubre a Platja d'Aro. Pausa i tornem.
2: Superesports amb Xavi Puig.
5: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Ondabanc vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
6: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
7: Des de les 7 del matí, Big Mat, la botiga de la reforma i construcció més a prop de tu.
8: Assessorament de professional a professional. Guanya temps entrant amb el teu vehicle al drive-in. I, si vols, et carreguem els materials.
7: Consulta el fullet i visita'ns a les xarxes socials. Big Mat, la plataforma més per tu.
9: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
10: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina. I gaudeix del SUV compacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
11: Tots recordem els grans moments d'Iniesta. Però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Descobreix la seva història des de dins, els records, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés darrere del futbolista. Des del 28 de setembre a Barcelona, Iniesta Experience, el joc interior. Entrades a iniestaexperience.com.
12: RAC1, emissora oficial.
13: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
14: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
13: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
15: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
13: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
16: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
13: I tu? Ets un d'ells?
17: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
18: RAC1 Podcast.
17: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
2: Superesports amb Xavi Puig.
0: Un minut i un quart de cinc de la tarda, Superesports a RAC1, amb el Mundial de Ruta en categoria femenina, amb aquestes opcions, per què no, de medalla catalana, amb Paula Blasi, amb Mireia Benito, també formant part de la delegació espanyola, que sentíem ahir el Tu Diràs amb el Gerard Ballera, i encara, però, amb més de 100 quilòmetres perquè s'acabi, jo crec que anirem cap a les 9 del vespre, potser, sí. Albert, per
1: serà
0: final d'aquest Mundial.
1: Serà llarg, perquè menys, potser. Veus que ara el pilot s'ho està prenent amb relativa tranquil·litat. Hi ha aquestes quatre escapades, Berg, Quinn, Rosso i Stoyanova, que van ampliant la diferència, 3 minuts i mig, però clar, són 4 ciclistes que en principi no han de tenir opcions, per tant, el pilot de moment molt tranquil, esperant segurament que arribem als últims 70-60 quilòmetres, que és allà on es decidirà la campiona.
0: Per presentar el nostre proper convidat, podríem optar per aquesta cançó.

0: El gran Arnau Tordera detona el capdavant. El nostre Joaquim Carandell té 31 anys, en fa 10, que és el president de la Unió Esportiva Tona, club de futbol que té el seu primer equip a Tercera Federació. De fet, aquest vespre juga al camp del San Juan Atlético Moncada. Hola, Joaquim, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, gràcies per convidar-me.
0: I gràcies a tu per acompanyar-nos. T'identifiques més amb la Ludwig Van o amb Obeses, diria, Joaquim?
1: Bueno, diria amb Obeses perquè l'Arnau és de Tona, però amb en Quim Carandell compartim nom i cognom i precisament avui actuen a Tona.
0: Home!
1: Per tant, sembla que s'hagi fet expressament això avui.
0: I us coneixeu o no?
1: No ens coneixem. Dubto que ell sàpiga que hi ha un altre Quim Carandell per Catalunya.
0: Home, avui sí, encara podries anar-lo a saludar i anar-lo, no? Anar-lo allò que diuen a conèixer-li i fins i tot a veure dos quins Carandells junts a dalt de l'escenari. Ja que estem en tema musical, mira, arrenquem per aquí, l'himne del Tona sona així, per si us recorda alguna cosa, potser.

0: Potser sona una mica, no? Mai no caminaràs sol, es diu l'himne d'Altona, però si no us acabava de sonar. És un homenatge, més que un plagi, això, Joaquim, o què?
1: Sí, el mític himne del Liverpool, el You Never Walk Alone, doncs està traduït i el va composar l'Eugeni, que és un membre de la junta del club, i bueno, que li estem molt agraïts per la feina feta.
0: I tant, i sona molt i molt bé. Com ha arrencat aquesta lliga, amb 3 punts de moment en aquestes primeres 3 jornades? Com es presenta aquesta tercera federació, Joaquim?
1: Complicada, com sempre, amb molts equips amb molts pressupost, ciutats que ens superen amb milers d'habitants, però que l'il·lusió i les sensacions, la veritat, per tot i tenir més 3 punts, són bones, i la direcció crec que és la correcta.
0: Tona, què té? Més 8.000 habitants, més
1: 8.500.
0: O menys? 8.500.
1: Sí.
0: I això a Osona, que Tona sigui el primer club per davant de Vic o per davant de Manlleu pel que fa a categoria en el futbol català o futbol estatal, com es porta?
1: Bueno, jo crec que hi ha una mica d'enveja, no sé si sana o no gaire sana. Sí que és veritat que l'enveja sana per part nostra també hi és, que la setmana passada va haver-hi un Manlleu-Vic de Lliga Elit que van acollir, pues, al camp més de 1.500 persones. Llavors, això sí que és enveja també del futbol català usonenc i el nostre tonenc, i la veritat, doncs, que bueno, ho portem de la millor manera i estem molt contents de ser l'equip referència a la comarca i esperem ser-ho durant molts anys.
0: Tu no ets nascut a Tona, però, Joaquim, ho sé.
1: No, jo sóc nascut a Manlleu. De fet, el cosí del meu pare és el president del Manlleu. Som patrocinadors també del Manlleu. Jo sóc soci del Manlleu. I sí que, bueno, hi ha certa relació, però, bueno, estic a Tona i la veritat que els meus colors i el meu cor està entregat al Tona.
0: Has viscut molts Tones Manlleu o Tones Vics o no com a president?
1: N'hem viscut algun. L'any passat a Tercera Federació, amb el Vic. Aquest any no, perquè va baixar la temporada passada, i n'havíem viscut anteriorment algun a Primera Catalana. Diria que entre 5 i 6 temporades n'hem viscut algun, però ara feia temps que no es donaven, i que la veritat que m'agradaria recuperar, sobretot si es pot, a la Tercera Federació, que algun d'aquests equips o els dos hi estiguessin també.
0: Abans ho deia, 31 anys, i en fa 10 que ets president del Tona. Com arriba un amb 21 anys a ser president d'un club de futbol?
1: Doncs per inconsciència i per moltes ganes, perquè al final, doncs, el ser un club de poble, doncs, coneixes el president, segueixes l'equip, i ja per aquelles, doncs, l'empresa familiar era patrocinador, i bueno, una mica, doncs, la relació que hi havia era estreta amb la junta directiva, veien que estava implicat sense estar-ho, i un dia em van fer la proposta, i ja, com dic, amb 21 anys crec que no et penses gaire les coses. Segurament, si m'ho demanessin avui en dia en 31 anys, diria que no.
0: Que... Sí, diries que no, vols dir?
1: Diria que de moment començo a la Junta amb una altra posició, però no de president. I doncs, bueno, els estic molt agraït per aquell moment, i la veritat, doncs, que s'ha fet bona feina, i crec que ningú pot dir el contrari.
0: No te'n penedeixes, no?
1: No me'n penedeixo per res, perquè al final sóc la persona que sóc perquè sóc president del Tona i m'ha ajudat també a créixer a nivell personal.
0: Tu no hi jugaves en aquell moment, al Tona, o sí?
1: Sí que hi jugava, i de fet l'any que començo a ser president deixo de jugar-hi per intentar, doncs, involucrar-me i estar focus amb el ser president, però amb una colla d'amics vam intentar, bueno, vam voler refundar una altra vegada el que era el Tona C, perquè sí que de filial l'hem tingut sempre, però d'un filial C no el teníem, i als 2 anys vam tornar amb una colla d'amics, vam fer aquest filial de Quarta Catalana, vaig jugar-hi 6 o 7 temporades, ara no jugo, però bueno, el filial està en actiu.
0: El primer equip, quan tu agafes la presidència, és a Primera Catalana?
1: És a Primera Catalana, però el primer any baixem a Segona. Va ser un...
0: Que dius, plego, no?
1: O sí, què? Sí. Jo crec que la frase aquella de faig una passa enrere per fer-ne 2 endavant, doncs crec que aquí la vaig complir al 100%. Les garrotades del primer any em van servir a mi i a la meva junta per tirar endavant i per no defallir.
0: Ha canviat molt el club en aquests 10 anys? És a dir, a nivell pressupostari, per exemple, no té res a veure el que vas agafar el 2016 al d'ara?
1: Sí, ha canviat molt. Bueno, a Primera Catalana, a part de que els ingressos per part de la federació són 0, estàvem parlant, doncs, que podíem tenir un pressupost de 60-70.000 euros, i ara aquest any estarem al voltant dels 200.000 euros.
0: Déu-n'hi-do, sí que sí. Ha canviat, i bastant.
1: I tot i així, a la Tercera Federació és dels mitjatal en avall.
0: Clar, clar, vull dir que encara hi ha pressupostos molt superiors. I pel que fa a la implicació del poble, no sé, comerços, fins i tot administració, això també diríem que ha anat a més o encara en això hi ha molt marge per córrer?
1: No, amb l'administració, amb el que és l'Ajuntament, al principi costava molt, perquè nosaltres, a part, tenim un camp de gespa natural, també un d'artificial, que és on entrenem, però el de gespa natural, bueno, la talla s'ha de mantenir millor, en millors condicions, que si no no es pot aprofitar i no és un factor clau quan juguem com a local. I bueno, estava sempre molt batallant amb l'Ajuntament, i la veritat, doncs, que amb els anys també hem vist que s'ha fet una bona feina, ja no només amb el que fa el primer equip, sinó amb el futbol base, que estava, doncs, una mica decaient, perquè els clubs de Vic o de Manlleu ens estaven apretant molt i s'emportaven molts jugadors, lo típic, i la carència que passa en tot el futbol català, que el gran sempre es menja el petit, i també hem revertit la situació en aquest àmbit, i l'Ajuntament, doncs, al final ha vist que és un valor pel poble. Traiem el camp de gespa natural ara en pocs mesos i el fem de gespa artificial, per tant, hi tindrem dos camps de gespa artificial i tindrem unes instal·lacions de primer nivell de la comarca.
0: Clar, que gespa natural, avui dia, a Tercera Federació, que deu ser vosaltres i algú més?
1: Hi ha el Peralada, que jo crec que també volen sempre canviar-lo, i aquest any si hi el Badalona l'ha canviat i el posa gespa natural, el Badalona.
0: Posa gespa natural,
1: sí,
0: treu
1: l'artificial i posa natural. Sí, perquè com que té el femení a... Clar.
0: A la Lliga F li obliguen a la gespa natural. I pel que fa a les empreses, clar, deies, l'empresa Benito, de la qual tu també en formes part, n'és patrocinador des de fa un grapat d'anys d'Altona, de fet, dic, per posar la gent en situació, si aneu per qualsevol lloc i en aquestes clavegueres que hi ha...
1: Les tapes, les reixes, els bancs.
0: Les tapes que posa allà Benito, o Dúctil Benito.
1: Fundació Dúctil Benito, Manlleu posa.
0: Doncs el Joaquim Carandell forma part d'aquesta empresa. Sí, esteu per tot arreu, vull dir...
1: Sí, tot arreu, a Europa, a Sud-amèrica, o on tothom... Si tothom tira una foto a algun lloc, segurament, sense voler, a darrere veu una plaqueta de Benito.
0: Vaja, mobiliari urbà, de fet, sí. No sé si he vist bé, l'altre dia que es va fer la Junta, l'Assemblea de Socis Compromissaris del Barça, que es va aprovar aquest acord amb Babylon per fer un par d'atraccions en el nou espai Barça, que també l'empresa, algun acord amb Babylon també em sembla que teníeu,
1: al Camp Nou hi han ficat alguna pilona automàtica i han ficat alguna sèrie de materials que sí, pot ser.
0: Què és el més divertit de ser president d'un club com el Tona, diria, Joaquim?
1: No sé si és el més divertit, però crec que el més gratificant és veure, doncs, que les famílies responen bé a la feina que tu fas, que no reps crítiques, i sobretot, doncs, que la gent que tens al voltant, que t'ajuda, doncs, a tirar endavant el projecte, ho fa per voluntat pròpia i no perquè, doncs, es senten obligats o perquè senten que ho han de fer per ajudar-te tu, sinó que cadascú posa el seu granet de sorra perquè el club pugui tirar endavant, i això, doncs, a mi, la veritat, em satisfà molt veure que tenim tanta gent involucrada en el projecte i que, sobretot, com he dit al principi, no reben gaires crítiques, que això al final és el més important, i més en un club de futbol, que tothom sempre en el món del futbol es veu en cor de criticar el que un està fent per voluntat pròpia.
0: Perquè de mal de cap se'n deu portar uns quants, no? Quan sí, és un all, és una ceba, que van sortint allò que dius, hòstia, ara aquest problema no me l'esperava ara, per què surt això?
1: Sempre moltes vegades diuen que els mal de caps els donen les famílies, que segurament també, com passa a tots els esports i a totes les disciplines, però també els jugadors del primer equip, el filial, els entrenadors, tothom sempre, evidentment, doncs, té el seu punt de vista, i com he dit, doncs, en aquest món tothom es pensa que en sap més que l'altre. Jo em limito a fer-ho el millor possible i que les coses surtin i es desenvolupin el dia a dia amb la millor normalitat.
0: Recordes alguna situació especialment complicada de gestionar en aquests 10 anys? Aquell dia que dius, hòstia, no sé si ens en sortirem d'aquesta.
1: Bueno, l'any que pugem a Tercera Federació, és veritat que és una categoria, pues, que compensa ser-hi, però que també has de tenir unes certs requisits per complir-ho, i la veritat que també tenia 25 anys, jo ho veia una mica més complicat i més negre, i és allò que t'espanta una mica, però bueno, suposo que també el dia que vaig entrar amb 21 anys al vestidor a fer alguna xerrada benvinguda als jugadors, també aquell dia no ho recordo, però segur que també ho devia passar malament.
0: Clar, perquè amb 21 anys costa al principi que et prenguin seriosament de dir, hòstia, ara aquest, aquest què m'explica?
1: Costa, perquè tu entraves, veies les cares, jugadors veteranos, per sort, en aquell moment encara el que havia sigut president aleshores, en Ramon, encara empenyia molt, molt del carro, i en aquests moments doncs, ell tirava més, i la veritat doncs, que sort, perquè si no sí que veies que el jugador... Això passa com tot, tant si ets un empresari jove com si ets un president jove, doncs aquestes circumstàncies et comporten doncs, saber-les gestionar de la millor manera, i, però bueno, mica en mica ho hem anat fent, ho hem anat fent millor cada dia, i aquí estem.
0: Clar, suposo que l'experiència a nivell empresarial també hi ajuda, això, no? El tenir, vaja, una empresa de, evidentment d'una dimensió prou important de la que un en forma part o que familiarment l'ha viscuda de prop, també deu ajudar a l'hora de gestionar col·lectius, com és en aquest cas un club de futbol.
1: Sí, això sí, perquè pues et relaciones amb moltes persones, veus molts casos, veus molts caràcters. En aquest sentit sí que penso que bueno, el tenir contacte a l'empresa, encara que la dirigeixi la meva germana, pues, amb la gent que tu comparteixes cada dia, pots veure les circumstàncies de com tractar-los, però bueno, sempre és veritat que quan a l'empresa estàs com una mica més protegit per tots els que hi som, en canvi del club, sent tu el president i estant al capdavant, bueno, has de ser tu el que dones la cara i el que en aquests moments has de tirar tu, has d'empènyer fort.
0: Perquè quanta gent hi treballa al Tona perquè la cosa pugui rutllar com rutlla?
1: A veure, a la junta que estiguem activament, per portar el primer equip som 6 persones, més o menys, i el futbol base som unes 10 persones. I amb aquest conglomerat de voluntaris i gent que, bueno, que ho fa de forma altruista, com passa amb la majoria de clubs, evidentment, es fa, es porta el dia a dia, crec que les tasques després es reparteixen, i més enllà doncs, dels entrenadors, coordinadors i gent que pugui treballar doncs, a la secretaria del club, amb això anem de sobres.
0: Quants equips sou ara mateix?
1: Som 20 equips.
0: 20 equips,
1: sí, Déu-n'hi-do. 16 de futbol base, 3 amateurs i un equip adaptat, que vindria a ser un equip genuïn.
0: Clar, perquè hi ha la Unió Esportiva Tona, la Fundació, no sé quina relació té, no sé, acaba sent el mateix club, la Fundació.
1: És simplement que nosaltres sempre competim amb el nom d'Unió Esportiva i la Fundació és més un tema per separar a nivell econòmic la gestió del futbol base amb el que és el primer equip, perquè no hi hagi mals entesos i crec que es porti d'una millor manera.
0: I que també aquí comporta, no?, un seguit de valors, un seguit de que no tot és l'esport i guanyar, que evidentment guanyar sempre ajuda, però que hi ha una història al darrere, que no tot és sumar 3 punts a cada jornada.
1: Correcte,
0: no?
1: sí, és tal qual, així com ho dius.
0: Relació amb la Federació Catalana de Futbol, diries que és bona, del Tona?
1: Bueno...
0: Ui, quina cara.
1: No, és cordial, jo penso que és cordial. De fet, tenim una relació excel·lent amb el que és estrictament el nostre delegat territorial, que és en Pere Alsina de la comarca d'Osona. De fet, és excel·lent la relació. Sí que penso, sí que ja no tant com a Tona, sinó jo com a president i persona que li agrada el futbol, i sobretot el futbol català, penso que hi ha una visió... diferent a la que jo penso, perquè la federació pensa que no està només per gestionar una competició, sinó que crec que hauria de fer una mirada a 10 anys vista, com estarem d'aquí 10 anys, amb un mundial pel mig, que això que suposa doncs, a nivell de l'ens federatiu, i al final doncs, també una mica relacionat amb el que m'ocupa a mi, que és la tercera federació. Tenim un gran volum de llicències a Catalunya, que som la federació amb més llicències de l'estat espanyol, a més de 200.000, i ens trobem amb un problema endèmic de fa anys, que ens trobem en un embut. Tots els jugadors que volen ser professionals, quan acaben l'etapa de juvenil, es troben que només tenim un grup a Catalunya, quan en altres comunitats segurament és molt més fàcil accedir en aquest grup de tercera federació, doncs perquè les llicències segurament a La Rioja, a Cantàbria o Astúries fan que molts més jugadors siguin criats per jugar a aquesta tercera federació o segona federació en aquests clubs semiprofessionals, que en canvi Catalunya queda reduït. Ens estem matant entre nosaltres i la tercera federació, ara hi ha el Cornellà de Messi, hi ha l'Hospitalet de Thiago Jordi Alba, hi ha l'Atlètic Lleida, hi ha el Badalona de també un fons, i aquests clubs que tenen l'aspiració i el potencial per tirar cap amunt, ens trobem doncs
0: s'acaben menjant els petits, no?
1: Exacte, s'acaben menjant els petits i al final també entre ells, perquè no acaben de poder ascendir doncs, a la categoria que segurament els hi pertocaria.
0: Clar, l'any que ve, en principi, hi ha eleccions a la Federació Catalana de Futbol. És un... un projecte de futur que tens marcat? Algun dia ho poseu optar a ser president de la Catalana o no, Joaquim?
1: Sí, tant de bo, perquè penso que aquests 10 anys de bagatge i els que vinguin doncs, m'aporten coneixement i crec que el fet doncs, d'avui a la tarda anar al camp de Sant Juan, saps el que passa en els camps de futbol de Catalunya? Crec que una persona, doncs, que la persona que està davant de la federació ha de trepitjar el terreny. Com dic, porto 10 anys trepitjant-lo i crec doncs, que tots els clubs, o la majoria de clubs, creiem que un canvi és necessari perquè crec que les coses no s'han fet del tot malament, però, com he dit, hi ha una mirada molt més diferent respecte a el que ha de ser el futbol català que el que portem aquests darrers anys.
0: Per plantejar-t'ho ja per l'any que ve o no, per ser cap de llista?
1: No, per plantejar-me de cada any que ve no crec. Estaré, suposo, en alguna candidatura o almenys intentant que els clubs de Catalunya sumin perquè hi hagi un canvi i puguem, doncs, no tenir, diguéssim, el peu dins de la federació, però que se'ns escolti i se'ns respecti.
0: Jo ja em conformo si les eleccions s'acaben el dia que es fan, perquè em sembla que portem no sé quantes edicions que les eleccions es van arrossegant mesos o anys amb queixes, amb protestes, amb denúncies i les votacions, correcte, malauradament, pel futbol de casa nostra, acaben sent un desgavell i acaben sent més notícia perquè si ha votat aquest que no podia votar perquè no és president des de fa 20 anys o aquest que gairebé porta mort 30 anys i malauradament a cada elecció acabem parlant d'això.
1: Exacte, això és el que en els clubs ens cansa, que ara sembla doncs, que hi ha dos bàndols diferenciats a les eleccions, el que vindria a ser en Juanjo i els que hi ha ara amb en Joan Soteres al capdavant, i això cansa. El club al final el que vol és poder competir el cap de setmana, prou que ens costa arribar a final de temporada pues, pagant els entrenadors, les fitxes, els arbitratges i tot el que comporta mantenir un club i haver de sentir una guerra permanent que si eleccions judicialitzades, que si això que comentes, vots que no podien votar ja han votat. Només l'únic que demanem és una federació honesta i que estigui pels clubs i no que sembli que els que estan dintre la federació no puguin sortir-ne perquè sembla que si no se'ls acaba el pa per menjar.
0: Doncs a veure l'any que ve, si hi ha eleccions, si Sotera s'hi presenta la reelecció, Juan Cruz Gern...
1: Ell ha dit que no, però jo crec que es tornarà a presentar.
0: Sí, tu creus que es tornarà a presentar?
1: Ell va dir que no, però jo crec que es tornarà a presentar. Sí.
0: Estarem pendents del següent capítol o si algú més, a part de Juanjo Isern, que també va mostrant interès en també tornar a ser candidat, algú més també es vol presentar en aquestes eleccions i sobretot que siguin netes i s'acabin el dia que es fan, que es faci el recompte, que se sàpiga qui és president i desitjar-li molta sort i que ho faci també com pugui en el següent mandat. Sou a tercera federació, diries que és el sostre del Tona, la tercera federació, o
1: mira,
0: que es pot anar una mica més amunt?
1: Al principi, quan vam aterrar fa 5 anys semblava doncs, que les ganes hi empenyien, ho podia estirar endavant, però ara sí que em dono compte que és el sostre perquè a nivell social, el que és la massa social del Tona dona per el que dona,

0: d'Espanya allà a Londres escoltant-nos, doncs que sàpiga que el Ton és a la seva disposició i, per què no, acabar fent competència amb el Cornellà de Leo Messi d'aquí unes temporades. Perquè quanta gent ve als vostres partits a casa de mitjana?
1: Unes 250 persones, 300. Clar, necessitaríem almenys que cada partit, per intentar fer el salt de categoria, vinguessin una mitja de 800 persones per partit.
0: Clar, deies, li regalo, portes 10 anys, amb ganes d'això d'allargar-ho?
1: Sí,
0: ja...
1: això sí, perquè, bueno, tot i que porta molta feina, és gratificant, com he dit abans, doncs, veure que la gent, més enllà de no rebre crítiques, t'ho agraeixen. No diria que vaig pel poble i la gent se m'aixonolla, però vull dir...
0: Pots caminar per Tona.
1: Sí, tranquil·lament, però vull dir, vas pel camp i tothom et saluda i tothom et comenta que he fet el primer equip al cap de setmana, el meu fill està molt content, l'entrenador que tenim molt bé, doncs això, aquests petits comentaris i gestos fan que et motivi seguir pues, pels jugadors, per les famílies i pels entrenadors.
0: Clar, clar, perquè nosaltres veiem el primer equip, no?, la tercera sí. Federació, però evidentment el pare que té el Benjamí veu a veure si l'entrenador tracta la gent com l'ha de tractar, si els horaris d'entrenament s'adiuen amb totes les extraescolars, si podem fer el puzzle, si per encaixar 20 equips... el quadrant que deu fer deu ser una bogeria, sí, sí. Perquè tothom més o menys estigui content. Vull dir que no és la tercera federació, diríem que és gairebé el més fàcil de tot, gairebé.
1: Sí, Joaquim, no? I el que ens dona, doncs, poder sortir al Mundo Deportivo cada dilluns amb el resultat, que fa la seva gràcia, doncs, que un poble com Tona li surti cada setmana en el Mundo Deportivo i que hagi, doncs, aquest seguiment més mediàtic, perquè la tercera divisió et dona això.
0: Eleccions no n'hi ha hagut, però, al Tona, o sigui, vull dir, tu has estat reescollit,
1: sí,
0: o hi ha hagut eleccions?
1: Sí, 6 anys en eleccions i fa 4 anys doncs va haver-hi, no es va presentar ningú més, només va presentar la meva candidatura i d'aquí 2 anys jo sempre ho dic, si algú vol presentar-se que li donaré via lliure perquè pugui entrar si vol també.
0: Amb quin president tu passes millor? Allò, quan vas en algun camp que dius, hosti, quines ganes de trobar-me ara amb aquest rival, perquè amb aquell sé que ens fotrem un bon vermut o que ens ho passarem bé.
1: Doncs, bueno, vam començar la jornada 1 amb el Mollerussa, que ja l'Andreu Sovies, que havia estat president de la Federació Catalana, pues, i tenia molt bona relació amb en Morales de la Gramenet, no, amb diversos presidents que hagi ja bona relació, també amb en Joan de l'Olot, amb en Lluís del Nàstic de Tarragona. Tenim una bona relació amb tots ells i la veritat, doncs, que és d'agrair també, doncs, que això, puguis estar envoltat d'aquests clubs històrics de Catalunya, pues, gràcies a que el Tona està a tercera divisió.
0: Aquest estiu et van entrevistar al diari Ara i el titular de l'entrevista era "Vull ser president del Barça". Com a titular no estava malament, el titular, Joaquim.
1: Era per tenir molt clickbait, suposo.
0: Bueno, tenia un punt de veritat o no, el titular?
1: Sí, bueno de veritat. Al final, jo sóc soci del Barça, no sé, deu fer més de 20 anys. Uh-huh. He anat a totes les finals de Champions possibles que m'ha permès la meva edat i amb molts desplaçaments, i la veritat que qui que li agrada el futbol, que sobre ja està tan relacionat com ja estem sempre gent d'una entitat com el Tona, i que, bueno, que al final, doncs, ho sents. Qui no li faria il·lusió ser president del Barça, si fins i tot Gerard Piqué, que té de tot i de més, ho vol ser.
0: Per tant, no ho descartem, allò, en un futur, veure una candidatura de Joaquim Carandell a la presidència del Barça.
1: No,
0: a la Porta se li acaba d'aquí 5 anys, no?, el mandat.
1: Sí, el que triï la Porta que sigui el seu rotllo segurament guanyarà, perquè ho està fent relativament bé, i la veritat, doncs, que bueno, no és una cosa que sigui el meu objectiu, sinó és més una il·lusió i un somni que no un objectiu.
0: Perquè tu tenies referents de presidents, és a dir, algú que t'hi fixessis de dir, hosti, mira, la manera de fer d'aquest, intentaré agafar cosetes per quan jo presideixi un club.
1: No, jo crec que cada president té la seva manera de fer. Penso que hem tingut la sort al Barça de tenir ara un president adient a les circumstàncies que s'han donat i per tant, doncs... Ho intentaria fer de la millor manera, però sense tenir un referent, perquè penso que cadascú, portant la seva manera de veure les coses i la persona que és, doncs segur que ho faria bé.
0: Esteu d'aniversari, no? 70 anys ha fet el Tona aquest any,
1: sí,
0: o no?
1: Correcte.
0: Sí,
1: correcte. Sí.
0: 70 anys.
1: 56, sí, vam fer 70 anys. No hem fet cap celebració, perquè penso que no és un... Bueno, sí que evidentment els 70 ho són, però penso que el 75 fa com més... per un club que no pas per... Com un aniversari d'una persona sobre els moments 70, un club que els 75 són més rellevants.
0: Convidar el Barça potser pel 75, no?

0: venir el Barça Atlètic aquest estiu, potser el primer equip, no, el 75.
1: Potser sí, l'únic que, clar, ens han dit el camp de gespa natural, no sé si voldran venir en camp de gespa artificial, però bueno, ho intentarem.
0: Per intentar-ho, no, sí. no perdem res. I ara el moment revuelta, perquè ha vingut el Joaquim ple d'obsequis.
1: Sí.
0: Ens has portat una mala fuets, que s'agraeixen molt. Ja saps, a qualsevol redacció d'esports el menjar sempre s'agraeix. I a més, si són fuets d'Osona, doncs magnífic.
1: He portat fuets i llonganisses de Casa Tió, que són un patrocinador del club, i per tant els agraeixo, doncs, que és un obsequi seu, no és directe nostre, per tant, agrair-los-hi també la col·laboració que fan cada any. I bueno, una samarreta també que he portat del Tona.
0: Mita.
2: Xula.
1: Sí, està bé.
0: La samarreta amb els colors de la senyera, que és com vesteix el Tona.
1: Sí, amb el patrocini
0: amb els patrocinadors de Benito.com i de Parlem Telecom.
1: Sí, a part de patrocinar el Girona i els equips grans, també patrocinar els grans de la comarca com el Tona. I res, darrere, doncs...
0: Home, superesports al darrere, I amb el número 1,
2: Increïble,
0: Boníssima, la penjarem allà a la redacció. Juntament amb la mascota dels superesports que tenim aquí, doncs la penjarem allà a la redacció.
1: I també he portat, doncs, com hem dit, de l'empresa familiar, que és Benito, pues, regalem unes tapes, així en plan petit, que fan la forma, bueno... Fan
0: petites l'utilitat. Clavegueres,
1: Sí, fan l'utilitat de cendrer, però com que esteu en l'oficina hem de portar uns quants, nosaltres hi guardem els clips o aquestes coses que a l'oficina, pues, et van ballant, pues, hi podeu deixar aquestes coses.
0: Perfecte, mira, llegarem un albaster, que jo crec que deu fumar allà al seu despatx, no li diguis a ningú, però algun així li deu fotre algun pitillo allà. Li regalarem també un albaster perquè se la guardi al despatx. Doncs molt agraïts per aquests obsequis, que, com s'ha de dir, sempre no calien, però benvinguts siguin.
1: Segur que us en recordareu més dels fuets i de les llonganisses que de l'altre, però...
0: No et diré que no, tampoc, no et diré que no. Veus victòria avui a Montcada o no?
1: Jo sempre veig victòria del Tona, i sí que és veritat que, ja et dic, les dimensions del camp són molt petites i són d'aquells partits que un saque de banda, una falta, un saque de porteria, fins i tot et diria, pot ser ocasió. Espero que sí que la victòria ens acompanyi i que puguem seguir-ne sumant molt més aquesta temporada.
0: I encara sort que no plou, que no hi ha ningú paraigües a la graderia, que em sembla que els tenen a prop, dels assistents.
1: Sí, està a prop. Intentarem no posar-los la samarreta i fins i tot poder pagarem l'entrada com a soci infiltrat.
0: A l'entrenador no li dius tu mai res, no ets d'aquests presidents que li dius, home, i vols dir que no hauria de nou avui, no posaries aquest?
1: No, mai. És més, els dies que perdem, que segurament costa més baixar el vestidor o fotre un cop a l'esquena, soc d'aquests, que estic més a les derrotes gairebé que a les victòries, perquè penso que la feina ben feta, pues, i els resultats són sempre dels entrenadors i els jugadors, i s'ha de ser-hi quan les coses no van tan bé.
0: Doncs és el Joaquim Carandell, president de la Unió Esportiva Tona des de fa 10 anys, amb només 21 anys va agafar la presidència i 10 anys després continua i encara en té ganes de continuar-hi al capdavant. Avui han partit a Montcada, al camp del Sant Juan Atlètic Montcada, i després del concert de Tona, de la Ludwig Band, mira quin...
1: Correcte.
0: Amb el Joaquim Carandell, amb un altre Quim Carandell al capdavant. Vés a saber si avui hi ha la trobada definitiva dels Carandell a Tona. Joaquim, un plaer, molta sort en el que ve per davant. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Farem una pausa, abans situem el marcador de la Lliga F del Barça. Com va, Clara?
3: 0-0, de moment sense gols, amb el Barça amb més pilota, però de moment li està costant a l'equip blaugrana, avui amb moltes jugadores suplents habituals, al quart d'hora pràcticament de partit, sense gols.
0: I a segona divisió, partit en marxa també, Albert.
4: De l'Andorra, que és en zona de descens, de fet és penúltim, després de la victòria del Ceuta, l'Andorra és penúltim, jugant a un camp complicat, el del Granada, i guanyant, ha marcat Jordi Cano el gol... Els primers minuts de partit, ara a punt d'arribar a la mitja hora de joc, Granada 0, Andorra 1.
0: Pausa i tornem.
5: RAC 1.
6: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
7: Esto promete, Manu.
6: No lo creo. Arranca la transición. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
7: Huele a compra, Manu.
6: Huele. Va.
7: ¡Qué facilidad resolvió! ¡Sin complicaciones! ¡Ven a por más!
6: ¡Venga!
8: Busques un vehicle híbrid?
9: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
8: Més eficient, és menys consum.
9: Més potent, és més cavalls.
8: Tot a Romauto.
9: Barcelona.
8: Molins de Rei.
9: Mataró.
8: Blanes.
9: I Santa Coloma de Farners.
8: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
9: RomautoNissan.com.
8: Romauto.
10: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Aquest setembre vine a Robacrum Amanda i endú't el teu Magda sense esperes. Arribar i

0: aquest setembre només a Romakuruma.
1: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
2: Busques un vehicle híbrid?
3: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
2: Més eficient, és menys consum.
3: Més potent, és més cavalls.
2: Tot a Romauto.
3: Barcelona.
2: Molins de Rei.
3: Mataró.
2: Blanes.
3: I Santa Coloma de Farners.
2: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
3: RomautoNissan.com.
2: Romauto.
4: Únic s'escriu amb H o sense H?
5: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
1: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: Superesports amb Xavi Puig.

0: 12 minuts i les 5 de la tarda, Superesports a RAC1. Serem fins a les 11, fins que posem el punt i final al partit del Barça contra el Coruña al Palau Blaugrana, primera jornada de la Lliga CB. Serem a Wembley, en aquest Anglaterra-Espanya, amb el Damià López, amb la Clara Rodergas, amb el Carlos Martínez. Explicarem tot el que passi, amb molts Blaugrana implicats, sense Roberto Fernández, que és un dels descartats, el jugador de l'Espanyol, un dels tres descartats per Luis de la Fuente per aquest primer partit dels quatre que tindrà de la Lliga de les Nacions la selecció espanyola. On tenim ja gol és en el partit del Barça, la Lliga F, Clara.
1: Marca el Barça, marca Maissa, aquesta davantera de 15 anys. Sembla insultant i tot, pràcticament. 15 anys i ja ha fet el seu gol amb el Barça a la Lliga F, rematant un córner al primer pal. Una pentinada perfecta per batre la portera del Logroño el 17 de partit. Maestre, recordem, no va poder jugar dimecres a la Champions, per això, per no tenir ni 16 anys. No la van poder convocar. Avui sí, titular i gol. I a més, l'altre dia, Pallor deia en roda de premsa que té números, si continua així treballant, és molt jove, d'acabar sent l'avió davantera centre del món. Per tant, que ho digui Pallor, no es provoca cosa.
0: Doncs 0-1, ja s'avança l'equip de Pere Romeu. En tennis, a la Laver Cup, en joc aquest és Zverev de Minyaur, Albert.
2: Sí, domina l'alemany, domina Europa, 4 jocs a 1, encara el primer set. Recordem que estem amb l'eliminatòria està empatada, Europa 3, resta del món 3.
0: I marca el segon, l'Andorra, a la segona divisió.
2: Sí, de moment està fent segurament el millor partit de la temporada, marca el segon al 33, marca Domènech, per tant, de moment ampliar l'avantatge, 2 gols de diferència, Granada 0, Andorra 2.
0: El Mundial de Ciclisme, prova en ruta en categoria femenina, encara amb totes les favorites ben agrupades, Albert.
2: Sí, tot i que al davant les 4 escapades ja només en són dues, la noruega Berg i la nord-americana Quinn, i el pilot comença a accelerar. Les ciclistes dels Països Baixos comencen a marcar el ritme i reduint la diferència, que ara ja és de 3 minuts 40 segons d'aquestes dues ciclistes respecte al gran grup.
0: Hi ha carta del president del Manchester City, després de la informació que ahir publicava The Athletic, on parlava de les irregularitats a nivell financer que han detectat la comissió d'investigació, encara no fetes oficials, però que comportarien sancions al City. Veuríem en quin ordre, si sancions econòmiques, sancions esportives, si pèrdua de categoria. Què diu el president del City, Albert?
2: És una carta oberta dirigida als aficionats per intentar transmetre tranquil·litat. Diu que el Dun al Mubarak, que el procés encara té un llarg recorregut i que estan confiats que podran demostrar la innocència del City, que li agradaria poder donar arguments per defensar-se, perquè així els aficionats també puguin estar tranquils, però que el procés és confidencial i que, per tant, no pot desvelar detalls. I acaba afegint que, malgrat el soroll que s'està produint i s'està despertant en les últimes hores al voltant del club, res ha canviat i que ja han superat altres situacions delicades, com, per exemple, la que ahir feia referència a Rodri, aquella investigació que va fer la UEFA, que al final el City, vaja, no va haver-hi cap sanció perquè es va demostrar que com a mínim no havia comès cap irregularitat.
0: Doncs a l'espera, primer de l'oficialitat d'aquestes irregularitats i després dels recursos que pugui presentar el City, això encara va per llarg, fins que tinguem una resolució del tot definitiva del cas del City, d'aquestes suposades irregularitats a nivell financer. Hola, Dani Aguilar, bona tarda.
3: Molt bona tarda, Xavi Puig.
0: Aquest cap de setmana arrenca la Lliga CB, avui
3: sí, serà
0: el torn del Manresa i del Barça, demà el Lleida, del Barça i del Lleida, de la Penya i del Girona, sí. Demà. Una penya, una sisa joventut que va començar la setmana de celebració amb centenars de persones a la plaça de la Vila de Badalona, de festa pel títol de Supercopa guanyat al Palau Olímpic ara fa 6 dies, a la final contra el Barça, una balconada on vam veure un Tomic al·lucinant amb la rebuda de l'afició, o un Ricky inspirador també.
4: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
5: Ricky, Ricky, Ricky, Abusón, Abusón.
0: Bon, Ricky, Abusón a la pista i amb aquest missatge il·lusionant també des de la balconada, o mirat desafiant i orgullós de Badalona.
6: Serà molt difícil que els equips que vinguin aquí a Badalona amb aquesta intensitat marxin tenint una victòria, o marxin pensant que el Joventut no és un equip que té una ciutat darrere increïble. I això és el que entre tots aquest any, com a primer objectiu, hem d'aconseguir.
0: On la Provítola, ambiciós també des d'aquesta balconada.
3: Lo del fin de semana fue una fiesta, fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy, estamos sin palabras. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
0: Vamos por más, acabava la seva, el seu discurs des del balcó, la Provítola. Volem compartir aquest inici de temporada tan il·lusionant amb el director esportiu de la Joventut, o és des del 2013, el Jordi Martí. Hola, Jordi, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Bona tarda. Aterrat ja a Galícia, em sembla, Jordi, per jugar demà contra el Breogán, no?
7: Sí, camí de Lugo.
0: Camí de Lugo.
7: Santiago Lugo.
0: Santiago Lugo. És una estoneta, no? Santiago Lugo, Jordi?
7: Sí, una horeta i quart, sí.
0: Bueno, passa bé. Una horeta i quart passa bé. El viatge ha anat bé? Ha anat a l'hora, com a mínim?
7: Tot bé, a l'hora. Abans d'hora i tot.
0: Home, caramba.
8: Això sí. No és normal, eh?
0: Accelerat. Ha aparegut una mica l'accelerador, el pilot, per arribar fins a Santiago. Ara sentíem en Riqui, en Miret, en la Provítola, Jordi, des del balcó de l'Ajuntament aquest dilluns. Va ser un vespre d'aquests xulos que et deu omplir d'energia, no?, pel que ve a partir d'ara.
7: Sí, il·lusiona. Hem començat amb molt bon peu, il·lusiona, però escoltant la pro, no?, que deia... Queremos más i volem més, demanem de començar en sèrio un altre cop i intentar treure el partit d'aquí Lugo.
0: Molta
7: il·lusió.
0: El clima de diumenge, el pavelló, la celebració de dilluns... no sé, fins i tot va haver-hi un punt que dic... A veure si això és com una mena de punt d'inflexió, també, perquè tothom s'ho acabi creient encara més del que pot fer aquest equip.
7: Sí, jo crec que sí. Crec que més hi ha generacions que no han tocat un títol, no? Els hi expliquen que la penya no sé què, que campiona d'Europa, però són molt joves i no ho han vist, i quan ho vius, quan ho toques, no?, ho sents, doncs és la millor manera d'enganxar a noves generacions. I ja amb l'arribada del Riqui la temporada anterior crec que s'ha generat una mica una il·lusió i una connexió molt bona amb l'afició. I, bueno, és la manera de poder seguir aquest projecte, de seguir-nos il·lusionant tots i aviam si fem la penya més gran.
0: És que, a més, amb el bàsquet actual, Jordi, amb aquests pressupostos i aquestes diferències pressupostàries tan evidents entre uns equips i uns altres, cada cop costa més veure coses com les que van passar diumenge, és a dir, que un club com la penya aixequi un títol a nivell estatal.
7: Sí, és molt difícil, es delinea moltes coses, no? A més, amb el nostre model, de seguir encara amb la filosofia d'intentar anar traient joves, i anem amb aquest model, no?, de veterans que vulguin jugar, que tinguin aquest IQ de jugar bàsquet, de passar-nos a la B, de jugar molt intel·ligentment, doncs intentar lluitar amb aquesta arma, no? Aquest és el nostre estil, el nostre segell. I a partir d'aquí, doncs, quan s'ajunta tot, tens jugadors d'aquests que més uns compartiràs, no? Inclús jugadors com els Ulivanovic, que fan una feina allà brutal, doncs et dona per guanyar dos partits. A més això, amb una plantilla curta, i guanyar dos partits seguits de màxima exigència, doncs això cada dia serà més difícil, però de moment en aquesta Supercopa ho hem aconseguit.
0: Tu tens clar, que la Provítola no va estudiar al Minguella o és nascut, no és nascut al centre de Badalona, Jordi?
7: Jo crec que sí. En una primera etapa igual hi vam donar algunes classes, no?, de badalonisme, però de moment crec que sí, té rels italianes com a molt properes.
0: Quina exhibició, va fotre els dos dies, dissabte a les semis i diumenge a la final, on ell va reconèixer també que estava extra motivat perquè el rival era el Barça. Va ser una exhibició en tota regla.
7: Sí, va recordar el Nico d'aquella Copa del Rei, no?, d'aquell partit contra Baskonia a Madrid. Però, bueno, se'l veu feliç, de vegades també quan tens aquest rol, la tranquil·litat i saber que estàs acabant, bueno, vas amb un tram diferent de carrera i que vas amb una tranquil·litat i que ja ho has donat tot i a més dones tot, que no te'n vols anar a buscar aventures, no?, que vols estar aquí, doncs jugues amb un confort, no?, que et dona que et dona fer partits com els de l'altre dia.
0: Quan vas tenir clar que jugaria a la penya, a la Provítola, Jordi? És a dir, quan vas veure que no hi havia cap amenaça exterior que impedís que jugués a la penya aquesta temporada?
7: Bueno, jo crec que un dia que fem una videotrucada amb el Nico, el Dani Miret i el Ric i jo...
0: Ui, i ens hem quedat aquí, eh? Un moment interessant, eh? Per tallar-se la trucada. És aquest, com ho diuen això, cliffhanger,
8: sí,
0: eh?
8: Sí.
0: Que ara recuperarem la trucada amb el Jordi, que ens parlava d'aquesta videoconferència. Perdona, Jordi, que t'hem perdut un moment, ara ho recuperem, que parlaves d'aquesta videoconferència amb en Nicola Provítola, on hi éreu tu, on hi era el Dani Miret, on hi era també en Ricky Rubio, i aquell dia és quan veus clar que en Nico jugarà a la penya.
7: Sí, perquè vaig veure amb una cara dient, hòstia, és que us veig els tres molt alineats, eh? Fa molta il·lusió això, i vaig veure que allà li vam fer tilín.
0: Sí, sí, li vau fer tilín i realment li vau fer tilín i ha demostrat que s'ha reintegrat i de quina manera en aquesta segona etapa a la penya.
8: Sí, i jo em quedo molt, Jordi, amb l'abraçada que li fa Ricky, perquè evidentment no dubto de l'alineació teva i d'en Dani, evidentment, només faltaria, però no, aquesta importància de tenir un tio com el Ricky que comparteixen aquesta màgia, i ho exemplifica aquella abraçada quan el substitueixen al final del partit.
7: Jo crec que sí.
0: Abraçada.
7: Jo a l'NBA, el Nico salvant-nos, diem, d'un moment molt difícil del Joventut, va sortir una roda de premsa.
0: Estem parlant.
7: Generant efecte, van generant relació i això és molt important. Llavors, quan a sobre tens un èxit, com l'altre dia, els dos són molt partíceps, doncs tots dos molt contents.
0: I que en Ricky continuaria a la penya? Això hi ha algun moment que no ho tenies molt clar? O tu sempre vas tenir clar que aquesta temporada en Ricky encara l'allargaria com a mínim?
7: Aquesta temporada jo ja me'n vaig a l'entorn, no? Va ser un dia tocant d'una reunió amb la propietat que el vaig veure... Bueno, ella em va ensenyar una cosa al seu telèfon i ja vaig veure que allà estava al sí fet. I aquest any jo crec que... I bueno, el que tenia també...
0: Intentarem recuperar un millor so d'en Jordi, que se'ns va perdent, va en aquest trajecte entre Santiago i fins a Lugo per demà el partit de la penya a la pista del Breogán a partir de les 12 del migdia, que és on debutarà i on ja marcava l'objectiu en la primera resposta, de dir, està molt bé la Supercopa guanyada diumenge, però hem d'arrencar amb victòria a la Lliga si volem fer coses grans, si volem tornar a celebrar coses, com deia Nicola Provítola des del balcó de l'Ajuntament aquest dilluns, amb aquella gentada de por que hi havia sota, celebrant aquest títol que arribava 18 anys després de l'últim de la penya, de l'últim que havia aconseguit el Club Verdinegre.
8: Sí, i pendents també de la peça que falta en tot plegat, que és l'Ante Tomic, perquè és curiós com la Provítola tantes vegades, de fet vam parlar amb ella el Tu Diràs, i estava pendent també i tenia moltes ganes de jugar amb en Ricky, o tenia moltes ganes també, deia, de jugar amb l'Ante Tomic, que és la peça que evident que falta dins d'aquest trio màgic de veterans.
0: Però que hem recuperat creuem els dits, creuem si aguanta, si els túnels desapareixen ja d'aquest trajecte entre Santiago i Lugo. Ara ho explicava el Dani, aquesta tornada de Tomic, aquest retorn de Tomic, amb qui hem de tenir paciència, Jordi, no? Fins que se senti capacitat per ajudar una altra vegada a l'equip. No sé si novembre és un bon mes, una bona data com a marcar de límit per la tornada de l'Ante o no us voleu marcar res.
7: Sí, jo crec que el novembre serà el mes, no sé si ja inicia, meitat o final, però sí, el novembre jo crec que està, la veritat, amb una evolució molt positiva, el que també hem de tenir en compte, doncs que volem que es recuperi i jugui i no tinguem cap susto més, no? Per tant, volem anar pas a pas i que sigui consolidada la seva recuperació.
0: Tomic, Ricky, la Provítola, home, sona bastant bé aquesta connexió.
8: No està malament. Clar, és xulo saber, no? És curiós, fins i tot des de la perspectiva tècnica, Jordi, saber com lligaran entre ells tot aquest volum de talent que hi haurà a la pista? Ha de ser molt interessant, això.
7: Bueno, jo crec que igual hem de passar una pilota més per veure més passes, no? Perquè hòstia, jo crec que ja només l'afició ja val la pena anar a veure bons passes d'ells, no? O com gestionaran el grup i l'equip, doncs jo crec que ja valdrà molt la pena, però bueno, és un estil, no?, el que dèiem, no? Abans d'escoltar una roda de premsa del Xus Vidorreta, no?, que deia que ens remarcava de jugar bon bàsquet i que ells van Tenerife i que pensava que Unicaja podia, no? Doncs és un estil que si agrupes tres jugadors així tens números de poder, com a mínim, competir contra aquests tan grans que parlàvem abans.
0: I el vestidor, tu que n'has conegut uns quants de vestidors, respira bona química aquest vestidor de la penya 26-27?
7: Absolut, no? Crec que hi ha imatges d'altre dia espectaculars i crec que quan tu ja comences la temporada amb tan poc temps que veus aquesta química, no? O la gent guanyar sempre ajuda, no? Però igual guanyes a conseqüència de, no? I crec que és un grup molt maco, que hi ha un grup que ja ve d'any enrere o d'anys enrere, i jo crec que això és un pes, un valor afegit en el grup, i bueno, fas bon grup humà i això és, et dona molts èxits.
8: Deixa'm preguntar-te per al Yannick, que ahir vau explicar que té aquesta nova lesió. No, t'ho diré així parlant en plata, Jordi, una putada, no? Per la progressió d'un jugador que és que té moltes possibilitats, que ja a Dubai l'ha incorporat, el teniu cedit, com està i què preveus d'ell?
7: Doncs això, no? No hem pogut tenir molta continuïtat amb ell, ja de pretemporada marxa a la finestra amb Holanda, torna d'Holanda lesionat, recuperem en 2 setmanes una lesió i ara no és que recaigui, té una nova lesió muscular diferent, però bueno, esperem que no moltes setmanes també el tornem a tenir, i és un jugador que, dels que ens falten, són dels que ens han de donar físic i ens han de donar defensa, i sobretot amb una plantilla, diguem, curta, ell un jugador que pot jugar a 2 posicions, doncs sempre el trobes molt a faltar.
0: Perquè la plantilla està tancadíssima, o no?
7: Tancadíssima.
0: Diu, no em donis més feina, no? Vol dir, no em donis més feina, no?
7: No, jo, a mi ja m'agradaria, el que passa que llavors vaig anar a demanar diners. I això...
8: perquè Jabari Parker, Jordi, va ser alguna opció en algun moment?
7: Aviam, el Jabari se'n va anar i nosaltres amb el que ens ha fet a Café de Badalona ha sigut, estem encantats amb el Jabari, no? Però està clar que el Jabari té una situació contractual, uns diners que la solució que vam trobar l'any passat és impossible que aquest any la tornem a trobar, no? Llavors, encallar-nos aquí quan seria un gruix econòmic tan gran és impossible. Ja ens agradaria, però no pot ser, i hem de passar pàgina i anar a la nostra realitat i fer l'equip amb les nostres possibilitats.
0: Digue'm, dos, tres coses dels que han arribat nous, com per exemple d'en Boogie Ellis, que ja saps com són els periodistes, que a vegades dius, ah, no, Boogie Ellis és una mica, clar, ve a buscar els punts de Cameron Hunt, no?, de la temporada passada. Tu, digue'm coses d'en Boogie Ellis que veurà la gent de la penya.
7: Bueno, jo crec que el Boogie és un jugador de moment que ha vingut a trobar mentors. Jo crec que la comparativa amb el Cameron, jo crec que el Cameron l'hem de comparar amb el Lapro. Uh-huh. I el lloc que ocupa el rol, diguem, del Boogie és un altre. Tot i això, és un jugador manejador, un combo, no?, que volem que ens doni una rotació. Crec que ens pot molta feina darrere en defensa, que ja, o això ho ha demostrat aquests dies a Supercopa. I alhora és un jugador amb qualitat i punts, tot i que són d'aquests jugadors amb americans que quan venen a Europa, tot i que ja l'any passat ja va tastar Europa, encara que va tenir lesions i li van trencar una mica la dinàmica, però de que s'ha d'adaptar aquest bàsquet, no?, europeu, i però la veritat és que és un nano que constantment està preguntant, té inquietuds, té molt respecte pel seu rol i pels seus companys, i crec que ens pot ajudar moltíssim. Una alegria, un nano amb molta energia i una alegria especial, segur que ens ajuda en el grup.
0: Àlex Reyes, que òbviament té moltes coses, però és un especialista també des de la línia exterior. No sé si això també ho reclamava la penya de la temporada passada.
7: Bé, jo crec que l'Àlex, de fet, és el primer fitxatge que fem nosaltres. Buscam una amenaça exterior. Crec que, encara que té l'edat que té l'Àlex, jo crec que és un jugador que va enredarint, no?, de projectes. Mm. I bueno, crec que és una amenaça i un tirador que no n'hi ha avui i que ens dona moltíssim. Ho teníem clar que el volíem, a part... Bueno, indirectament fa temps que nosaltres ja tenim una relació, que vam tenir el seu germà Bacat a Badalona, amb ell l'havíem tingut alguns campus, és a dir, amb la família hi teníem certa relació i, no sé, sembla que sigui també el seu tarannà i estil de joc, sembla que sigui una mica jugador penya, no?
0: A veure si hauran nascut tots a Badalona i ens esteu enredant, Jordi, sí, entre el Lapro i aquest.
7: Estem aquí. Som una mica secta, eh?
0: Ah, en Suleimanovic, que es va cascar una final guapa de Supercopa, que ha de portar a l'equip?
7: Bé, jo crec que aquesta feina, no? El Sule sempre ha sigut una mica un jugador d'aquests de treball, d'exigència, de mínims sempre garantits, no?, de rebot, que va ser, i aquesta polivalència entre el 4 i el 5, sobretot en aquest moment també que esperant a l'Ante, ens aguanti en el 5 i després ara, aquests últims anys que ell ha anat tenint aquesta petita amenaça en la línia 3, doncs aquest equilibri per nosaltres és boníssim.
0: I a Cheatham, que de moment no sé si li està costant una mica, sí, més que uns altres, o no ho creus?
7: Bueno, el és un jugador veterà que té coneixement de joc, que porta temps sense jugar, perquè l'any passat va tenir una lesió llarga i no feia molts mesos que no estava competint. Estem molt contents amb l'evolució, perquè també ha anat creixent amb la pretemporada. Una amenaça tant exterior com en el poste baix, i té molt coneixement de joc, i crec que a més, quan tingui un bon to físic, doncs crec que ens aportarà rebotejant. De fet, ara mateix a la Supercopa ha tingut trams de tocar molts rebots i d'ajudar molt al grup, no? De fet, hem intentat fer un grup una mica, ja l'Apro igual sobresurt, el Riqui sobresurt, però de tenir molta gent que faci moltes coses, polivalència i sobretot compromís i feina.
0: L'última en arribar va ser l'Endiaye, cedit pel Madrid. Real Madrid.
8: Per mi una barbaritat, de moment. M'està encantant. No sé, Jordi, si estàs d'acord, però ja ens ho imaginàvem que podia tenir potencial el nano, però el rendiment està sent molt immediat.
7: Sí. Vaja, és també el que té, no? És que aquest nano des de infantil està jugant a competició FEB i és un... Això té un avantatge. Els nanos que ja han crescut aquí, que tenen la competició, entenen moltes més coses tàctiques, entenen la defensa, coneixen la lliga, coneixen els jugadors. Això, de vegades, sí, ja li pots dir a l'escouting, aquest això, però quan has interioritzat ja molts anys i és que aquest jugador fa això i això altre, doncs és més fàcil, no?, de saber de com anirà el partit i com anirà el contrari. I és un jugador així que domina la Lliga, que a més és un nano encantador i un pancaire, que està en formació. Crec que a més també ell valora el venir al joventut per acabar-se de formar. I vaja, també és un jugador que ara mateix volem que jugui més al 4, però en un moment de necessitat doncs pot també tocar el 5 i això també ens fa estirar l'equip. Ens fa tenir, entre cometes, més jugadors aquí amb el mateix número de jugadors.
0: I l'últim, i aquest sí que és de Badalona, aquest no cal que em diguis que ho sembla, perquè aquest ho és, l'Isaac Nogués, que ha de portar en aquesta plantilla.
7: Bé, l'Isaac, doncs aquest ADN, no?, aquest promís penya, el traslladar a tothom la intensitat i sobretot ell és un especialista defensiu que quan s'hi posa, doncs fa por, no? I a més, no només això, que és una de les coses que em veiem parlant amb ell, que a més és que és un jugador molt jove i que encara té moltes coses per poder créixer, i el club vol treballar, de fet està fent molta feina fora dels entrenaments per créixer a nivell individual, ofensiu, però les garanties que pot donar l'Isaac darrere i pujar el nivell i la intensitat, doncs, són els innegociables, no?
0: Amb tots aquests ingredients, jugar Copa i fer play-off són objectius clars de la temporada de la penya, Jordi?
7: Haurien de ser, aquests els objectius. De vegades depèn de dues coses. Una, el nivell que estiguem nosaltres i que marquem, i després on estan tots els altres pressupostos, si estan al dia o no i compleixen les expectatives. Però vaja, sens dubte hem d'estar amb la BCL, amb el play-off i Copa, i hem de ser-hi, i a partir d'aquí intentar lluitar al màxim per tot.
0: Doncs començant per demà, a Lugo, a la pista del Breogán, demà 12 del migdia. Allà arrenca la Lliga ACB 26-27 pel Joventut, i n'hem parlat una bona estona i ha estat un plaer amb el director esportiu de la penya, amb l'arquitecte d'aquesta plantilla, Santiago, en l'autocar que porta tota la plantilla. Què feu ara, l'autocar? Feu reunions fins i tot ja amb els tècnics? Una aprofita per dormir? Com s'aprofita aquesta hora i quart, Jordi?
7: Bueno, doncs, aquesta...
0: A part d'emprenyar-te a nosaltres amb una trucada, què més feu?
7: Està bé, no, aquests trajectes curts hi ha una miqueta poca cosa. Els ajudants fan vídeos, sí que hi ha alguna planificació de la setmana següent, o rematar coses de la setmana següent. Amb viatges més llargs, doncs sí, treballar molt més coses tècniques o tàctiques, però vaja... Ja es fan feina, s'ha d'aprofitar els viatges. I anar xerrant potser amb algun jugador o amb algú, són moments d'aprofitar el temps.
0: S'ha d'aprofitar sempre, el temps sempre s'ha d'aprofitar. Jordi Martí, un plaer, moltíssimes gràcies i molta sort aquesta temporada.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Doncs hem entrat a l'autocar de la penya, camí de Lugo, demà Breogán, penya, 12 del migdia, una penya que està d'enhorabona, de celebració, amb aquesta Supercopa guanyada ara fa menys d'una setmana al Palau Olímpic de Badalona.
8: Crec que encara hi ha algun foc artificial per allà, la gent sonant.
0: Sí. No que no van agradar molt al Colo, això sí, els focs artificials aquells que van sortir disparats una mica on no calia, no?
8: Jo és de les coses més fortes que

0: en directe.
1: Sort que no hi era amb un astre.
0: No, exacte. Bueno, ja saps que jo tampoc soc gaire amant, però allò va ser increïble. En fi, si la gent s'ho va passar bé, doncs tot això que guanyem.
1: Gràcies, Dani. Després t'escoltem des del Palau Blaugrana a les 9 amb aquest Barça-Corunya. A partir de les 6 també molt pendents, evidentment, del que faci el Quinzenàs Manresa en el seu debut a la Lliga ACB. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Un quart de 6, com tenim el partit del Barça a la Lliga F, Clara.
2: Es manté el 0-1, ja en l'afegit de la primera part, 5 d'extra. Tenim en aquest 0-1 del Barça a la Grunya amb el gol de Maissa. Ha demanat un penal l'equip local per un possible penal de Lua Arufe, però l'àrbitre s'ha mirat a la pantalla, ha dit que no hi havia res. Revisió, per tant, perduda pel conjunt local. 0-1 guanya el Barça.
1: I tenim el descans al partit de segona de l'Andorra.
3: La victòria del conjunt visitant de l'Andorra, 0-2 al camp del Granada.
1: I com tenim el Mundial de Ciclisme en ruta, la prova femenina.
3: Últims 97 quilòmetres d'aquesta prova, gairebé a l'equador de la prova en ruta femenina. De moment, en Berk i Quinn continuen al davant, amb 2 minuts i mig sobre el gran grup, que està accelerant el ritme. I amb caiguda de Paula Blasi, que ha salvat posant un peu a terra. Jo crec que no hi ha hagut impacte amb el terra, que no s'ha fet cap lesió, cap cop. Ha pogut reincorporar-se ràpidament al grup. Una Paula Blasi que llegia, ha fet declaracions abans de sortir i ha dit que no ha passat una bona nit, que arrossega algun virus i que no es trobava bé, però que havia de sortir i que a veure si durant la prova es podia trobar una mica millor. Però vaja, no és per ser gaire optimista aquesta malaurat virus que arrossega Paula Blasi, que diu que ahir ja no es trobava gaire bé, que la nit no ha pogut dormir gaire i, per tant, no està al 100%. A veure quina és l'actuació d'una de les dues catalanes avui en la prova en ruta femenina.
1: Ara, de seguida, comentem tot plegat amb el Pau Mitjans, l'home de ciclisme del Superesports. Abans ens actualitzem amb el Joan Ortiz. Joan, bona tarda.
4: Què tal, bona tarda.
1: On comencem?
4: Doncs mira, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, que ha assegurat que el govern espanyol treballarà incansablement fins a aconseguir l'oficialitat plena del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea. Coincidint amb el Dia Europeu de les Llengües, Álvarez ha defensat la identitat plural de l'Estat i ha insistit que el lloc d'aquestes llengües és el cor d'Europa per garantir la plenitud de drets de tota la ciutadania. Ho ha difós en un vídeo a les xarxes socials.
5: Aquesta pluralitat lingüística és la nostra gran riquesa. Per això, des del Ministeri, treballarem incansablement fins a aconseguir la seva oficialitat plena a les institucions europees.
6: Defender nuestras lenguas oficiales es defender nuestra identidad plural. No pararemos hasta que la voz de toda nuestra ciudadanía resuene con plenos derechos en la Unión Europea.
4: D'aquesta manera, el cap de la diplomàcia espanyola reitera el compromís ferm de l'executiu davant les institucions europees. I més coses. El president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, proposa controlar la immigració amb un sistema de quotes i prioritzar l'arribada de ciutadans de la Unió Europea i de l'Amèrica Llatina. Ho ha dit en un acte a Vic per presentar els candidats d'Osona. Fernández ha assegurat que amb aquests països es comparteixen llaços culturals que en faciliten la integració. Durant el seu discurs, el líder popular també ha exigit un respecte absolut a la propietat privada. Ha promès acabar amb el fenomen de l'ocupació i si el seu partit governa i ha criticat el model educatiu actual per haver afoblit la cultura de l'esforç a les aules. I acabem dient que 3 persones han resultat ferides, una d'elles de gravetat, en esfondrar-se aquest dissabte al migdia al sostre d'una casa a Canovelles, al Vallès Oriental. El ferit greu ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, mentre que els altres 2 afectats de caràcter lleu es troben a l'Hospital de Granollers. En l'incident, un menor d'edat i un gos han sortit completament il·lesos. Els equips de rescat han tret les víctimes de sota la runa i han demanat tallar els subministraments de llum i gas de l'immoble per seguretat.
1: Gràcies, Joan. Fins ara. Si esteu pensant a canviar de cotxe, pareu atenció. Hyundai Link Motor estrena un nou concessionari a Barcelona, al costat de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet. I trobareu tota la gamma Hyundai, servei oficial de postvenda i ofertes exclusives d'obertura. Passeu pel carrer de la Botànica 57 i descobriu tot el que us ofereix la nova Hyundai de Barcelona. Hyundai Link Motor. Pausa i ciclisme al Superesports.
7: Superesports amb Xavi Puig.
8: Desde las 7 de la mañana, Big Mat, la tienda de la reforma y construcción más cerca de ti.
9: Asesoramiento de profesional a profesional. Gana tiempo entrando con tu vehículo en el drive-in. Y si quieres, te cargamos los materiales.
8: Consulta el folleto y visítanos en redes sociales. Big Mat, la plataforma más por ti.
10: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponés.
11: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona. Vilafranca, esteu preparats? Sí, sí, Baix Motor ja és aquí. Valls, Vendrell, Vilanova, Barcelona i ara també a Vilafranca. Amb més de 800 vehicles d'ocasió i seminous de totes les marques i noves instal·lacions Cupra. Tens molt per triar, però no t'ho pensis gaire. No et quedis sense el teu. Baix Motor, ara també a Vilafranca.
12: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina. I gaudeix del SUV compacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
13: RAC1 i Filmax us conviden al cinema. Veniu a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre.
14: Descobrireu la nova situació límit a la que s'enfronten l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai. Tots quatre es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar.
15: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
13: Si voleu optar a una entrada doble per la preestrena de Escape Room 2 el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat.
16: Les seves entrades, sisplau.
17: És que nosaltres estem convidats.
13: Aquest mes, veniu a la preestrena de Escape Room 2 amb RAC1. Tots som 1.

0: 7 minuts i 6:15 de la tarda, Superesports a RAC1, el descans, ara sí, el partit del Barça a la Lliga FA, Clara.
1: Que guanya 0-1 a camp del Logroño amb aquest gol de Maissa, només 15 anys, primer gol oficial amb la samarreta del Barça.
0: Encara amb aquests menys de 100 quilòmetres ja, Albert, sí, perquè s'acabi la prova en ruta femenina, amb una altra caiguda a la part, sí, davantera del gran grup.
2: Sí, a més, jo et diria que amb una desena, 15 ciclistes implicades, entre elles Paula Blasi. També veig que hi ha la vigent campiona, Valiers, la canadenca, la número 1 del Canadà. I ara hi ha un moment de pausa, perquè s'ha tallat el gran grup, i jo crec que les que ara lideren el gran grup estan esperant que les implicades o la gent que s'ha quedat endarrere pugui unir-se al pilot. Insistim, estem acabant de saber quines són les implicades, però que Paula Blasi és una d'elles, esperem que pugui continuar.
0: 7 voltes del circuit per completar, per tant han completat una, són 8 voltes al circuit, un cop ja han arribat a Montreal les ciclistes. Ho comentem amb el Pau Mitjans. Hola Pau, bona tarda.
3: Hola Xavi, bona tarda.
0: I amb aquesta mala notícia, la nova caiguda de Paula Blasi, que potser la deixa ja fora de combat en aquest punt del Mundial.
3: Sí, de fet hem vist la caiguda i semblava que li costava aixecar-se. Haurem d'estar pendents de veure quin és l'estat de la Paula Blasi, però en tot cas sembla que s'ha aixecat amb el peu esquerre, perquè ja deia, ho comentàveu fa uns moments, no?, que s'havia aixecat com amb un virus que havia afectat a una altra corredora també de l'equip espanyol, caiguda, posada el peu a terra durant la prova, ara torna a caure. Realment sembla que no és el dia de la catalana, quan teníem moltes esperances posades amb ella.
0: Doncs sí, fa pinta que haurem d'esperar un altre any per veure una medalla catalana en el Mundial de Ciclisme, en aquesta prova en ruta, que ja és una mica això, el Mundial també, Pau, que és una cursa clarament d'eliminació, no?, on aquí acaba guanyant el més fort o el que és capaç d'esquivar millor els obstacles que porta una prova com aquesta.
3: Totalment, és com una clàssica, és a dir, és una prova d'un dia, una prova d'eliminació totalment, a més amb un circuit com el de Canadà, on no té una duresa excessiva, però són moltes voltes a un circuit que té sobretot una pujada d'un quilòmetre 700 al 7,5%, on el que passa bàsicament és que a mesura que van passant els quilòmetres i com més voltes fas, has de guardar cames. És a dir, no és una pujada molt llarga, no és una pujada molt selectiva, i el que fa seleccionar, tant ho veurem en la prova femenina, però també ho veurem en la masculina, no?, és el fet de la duresa acumulada, dels quilòmetres acumulats, de les hores sobre la bicicleta, i això és el que acabarà decidint la prova d'avui i també la prova de demà.
0: Veurem si Bolling és capaç d'afegir aquest Mundial a una temporada magnífica, entre d'altres coses que n'hi ha unes quantes més amb Giro i Tour en el seu palmarès. Seria, evidentment, la cirereta poder guanyar també aquest Mundial a la prova en línia.
3: De fet, és l'últim gran mallot que li falta, perquè ja l'any passat va ser campiona d'Europa i va vestir el mallot de campiona d'Europa, i li falta l'irisat a Demi Vollering, la neerlandesa, que en gran mesura dependrà una miqueta de com es comporti el seu equip, perquè ja hem vist que en edicions anteriors l'equip neerlandès, no sé si és que sempre parteix com a favorit, si són els egos, si és el fet de no disputar aquesta carrera amb ràdio, és l'única del calendari on les corredores i els corredors van sense ràdio i per tant no poden rebre ordres del director en directe. No sé per quina situació o circumstància, doncs Demi Vollering encara no s'ha penjat aquest metall, encara no ha guanyat l'irisat. Home, si ha de ser l'any, segurament és aquest per la trajectòria i per totes les victòries que ha anat acumulant. Veurem amb el que queda de cursa si ho acaba aconseguint o no, però realment seria la cirereta del pastís d'aquesta temporada espectacular.
0: Encara més de 90 quilòmetres, queda molt, poden passar encara moltíssimes coses, evidentment estarem pendents al Superesports. I demà la prova masculina sense Pogacar, evidentment s'obre el ventall, veus Evenepoel per sobre de la resta, què veus, Pau, abans que arrenqui demà això?
3: Doncs el que veig és que, com dèiem fa uns moments, serà una prova totalment d'eliminació, no? I el fet de que no hi hagi una pujada selectiva, doncs fa que hi hagi molts més noms sobre la taula. Sí que posaria un esgraó per sobre de la resta Remco Evenepoel, que a més ve de guanyar la Crono, quatre campionats del món contra la llotja consecutius, una cosa que no havia aconseguit ningú, però aquí el fet que no hi hagi Tadej Pogacar, el millor ciclista del món, doncs fa que la prova es plantegi d'una manera totalment diferent. Si en Pogacar hagués estat un tots contra Pogacar, segurament demà doncs hi haurà seleccions que imposaran una tàctica totalment diferent, i crec que demà serà una carrera molt tàctica, perquè tenim noms com Remco Evenepoel, que li interessa un tipus de prova, però té un company d'equip com és Wout van Aert, que li interessa un altre, i per tant veurem, no?, per quin corredor es decanta l'equip belga en funció de com vagi la cursa. Després tenim un Isaac del Toro, que ve de guanyar el Gran Premi de Montreal, que és un circuit pràcticament calcat, amb menys quilòmetres, però tenim a Paul Seixas en França, tenim a Mathieu van der Poel, que ve de fer una exhibició històrica, crec que és l'exhibició més espectacular, 175 quilòmetres escapat en solitari, tenim a Tom Pidcock. Vull dir, crec que demà serà un d'aquells mundials per estar enganxat a la tele i veure que els focs artificials es poden encendre en qualsevol moment.
0: Només són 270 i escaig quilòmetres, vull dir que són poques hores, és agafar la tele i emportar-te-la a l'habitació i ja no, i ja segrestar-la durant 7 horetes o així fins que sàpigues qui acaba guanyant aquesta prova masculina. Res, és fàcil de gestionar.
3: Sessió
0: això, Pau,
3: de tarde.
0: No? Sessió de tarde, exacte. Sí, sessió doble.
3: Sessió de tarde.
0: O triple, pràcticament.
3: Exacte, ja. I aquí es posa la pel·lícula de diumenge a la tarda per fer això, doncs, hores al sofà, doncs demà podeu triar entre la pel·lícula de la sessió de tarda o el Mundial de Ciclisme, perquè normalment quan es disputa a Europa acostuma a acabar cap a les 5 de la tarda, el disputar-se a Canadà doncs començarà cap a les 3, quarts de 4 i acabarà cap a les 10 de la nit.
0: Sí, sí. Mira, malauradament, Albert, confirmem la mala notícia. Sí,
2: abandona Paula Blasi. Si les imatges que hem vist eren en directe, com a mínim, era sobre de la bicicleta i rodava. I que pot tenir alguna lesió, però que com a mínim he vist un parell de ciclistes que pràcticament no es podien moure de terra. Per tant, per molt que hagi abandonat, la millor notícia serà que no s'hagi fet una lesió important.
0: Estem pendents de què diuen el comunicat mèdic de la delegació espanyola amb aquesta retirada de Paula Blasi abans del que hauria volgut, i ja començava el dia torçat, com explicàvem, amb aquest virus que també l'afectava i que no l'ha deixat passar una nit tranquil·la. En homes, pel que fa a l'equip espanyol, on hi tenim un català, el Marcel Camproví, veus Ayuso, veus Enric Mas, que ve de guanyar la Vuelta amb opcions de penjar-se medalla demà, Pau?
3: És que, com deia Xavi, depèn de com vagi la cursa. Serà una cursa tan oberta i no hi ha un corredor tan clarament superior a la resta com és Tadej Pogacar, que es poden donar molts escenaris. Sí que és cert que tant Juan Ayuso com Enric Mas, Juan Ayuso un corredor molt més explosiu, no? Si arriba fresc a les últimes voltes, doncs per què no colar-se al podi, tot i que amb la nòmina de corredors que hi ha ho veig més difícil. Enric Mas hauria de ser un corredor que es filtrés segurament en una escapada i que anés per davant, no? Perquè ja hem vist que, ostres, ha estat molt bé a la Vuelta, però Enric Mas en aquells sprints en grup no és un corredor que es defensi bé. Per tant, si es planteja un escenari de cursa on hi ha un grup davanter que al final doncs no saps com acaba arribant i aquí es filtrés, per exemple, el mallorquí, podria ser una de les opcions. Ara bé, si la cursa es decideix a les últimes voltes i tot ho acaben decidint els de sempre, veig més Juan Ayuso, tot i que fa temps que no competeix i, per tant, veurem en quin estat de forma arriba.
0: En el campionat del món júnior, tant en categoria masculina com en femenina, hi ha hagut triomfs de representants de la delegació espanyola d'Espanya. Alejandra Neira, campiona del món júnior en categoria femenina, Benjamín Noval, que va fer doblet tant a la crono com a la ruta masculina. Començant per aquí, clar, són molt joves, però és veritat que ara cada cop surten més joves. És a dir, estem parlant d'un projecte a tenir molt en compte, el de Benjamín Noval, havent guanyat ja aquest mundial o no?
3: Jo crec que sí, perquè, mira, si t'hi fixes, Ineos ja l'ha fitxat. És a dir, l'equip Ineos ja va posar-li la lupa. Fins ara corre amb l'equip de desenvolupament de l'MMR, l'equip asturià, d'on és ell, no? I el conjunt de l'Ineos ja va dir que el fitxava de cara a la temporada que ve. Home, i és un corredor que, a més, vem un pedigrí, no? El pare Benjamín Noval, històric gregari d'Alberto Contador, entre d'altres, no? I sí que és un corredor que està cridat a ser una de les joies de la corona del ciclisme espanyol en els pròxims anys. El fet de guanyar tant la crono com el mundial en ruta és una cosa que ningú havia aconseguit mai abans a nivell espanyol, no? I per tant, home, ha de ser... Són paraules majors el fet de que ara que tants corredors, no? I que cada cop exploten més joves i per tant en les categories inferiors hi ha molt més nivell, guanyar d'aquesta manera, no? Perquè la crono ho va guanyar amb uns quants segons d'avantatge, però és que després en la ruta va atacar, crec que van ser a 26 o 27 quilòmetres de meta, i va fer pràcticament les dues últimes voltes en solitari, no? Per tant, ja demostra quin tipus de corredor és, un corredor molt explosiu, un corredor que va bé en molts tipus de terreny, i per tant, home, sí que li hem de posar la lupa i ens hem de recordar el seu nom, que és una mica més fàcil pel pare.
0: Sí, doncs Benjamín Noval, asturià, i la gallega Alejandra Neira, que va guanyar la prova femenina, també la prova en línia. El campió del món sub-23 va ser un corredor que va néixer a Girona i que ara torna a residir a Girona, Aislinn Barry. He llegit cert debat, Pau, de si aquesta categoria sub-23 és encara vigent, diríem, si amb la de jovent que ja puja i que amb 21 anys ja formen part del gran grup, si aquesta categoria sub-23 no ha quedat una mica desactualitzada.
3: De fet, és un debat que hi havia i ara, no sé si m'erro, però crec que si ja has competit al World Tour, crec que això ho van canviar l'any passat o fa 2 anys, ja no pots competir en la categoria sub-23 i has de saltar directament a la categoria èlit perquè no passés això. Sé que aquest corredor va néixer a Girona, de pares canadencs, no? També dos secs ciclistes, per tant, aquella concentració, no, de ciclistes a Girona, doncs va fer que nascés aquí. Després sí que he llegit que va marxar cap als Estats Units, on va créixer, i bé, està en l'equip de desenvolupament del Visma, per tant hi ha també un altre gran equip, no, que ha pescat un corredor que promet, però sí que és cert que aquesta categoria sub-23 crec que no té gaire sentit. La júnior, crec que sí, perquè al final, doncs, etapes de 17, 18, 19 anys, però sub-23

0: per sort va acabar bé i que no va provocar cap accident i el cotxe va mantenir la, les rodes per on havia d'anar, però realment, vull dir, quan veus aquell bot, dius, hosti, què li passa pel cap per fotre aquesta acceleració d'aquesta manera? Lute Anguita, un exciclista que ara forma part, o que és el seleccionador espanyol júnior. Pau, acabar de gaudir d'aquesta prova femenina i segrestar la tele sempre que puguis. Fins ara.
1: La tele o l'ordinador, hi ha alguns que ho veiem des de l'ordinador perquè la tele ja queda aparcada, però en tot cas ho gaudirem. Fins la propera.
0: Fins la propera. Passen 6 minuts de 6:45, ha marcat el tercer l'Andorra, segona.
2: I ha tornat a marcar Jordi Cano. Havia retallat la diferència al Granada, s'havia situat 1-2 a l'inici de la segona part, però poc després torna a marcar Jordi Cano, arribant al quart d'hora de la segona, Granada 1, Andorra 3.
0: I el Barça d'augment amb el 0-1, Clara.
3: Sí, tot just ara ha començat la segona part, primers 20 segons, amb ha marxat Sidney, que la primera vegada ha rebut un cop a la zona baixa de l'esquena, se la veia molt adolorida i entenem que l'han substituït per aquestes molèsties al descans, entra en el seu lloc Patrick Guijarro i també descans per una de les titulars habituals com és Graham i entra un altre titular habitual, Eva Pallor.
0: Una pausa i a la tornada més ciclisme, una altra modalitat de ciclisme. Ens acompanya una campiona del món, ho era de BMX i des d'aquest any també ho és de Pump Track. Ara de seguida Mia Yats a l'estudi 1 de RAC1.
4: RAC 1.
5: Busques un vehicle híbrid?
6: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
5: Més eficient, és menys consum.
6: Més potent és més cavalls.
5: Tot a Romauto.
6: Barcelona.
5: Molins de Rei.
6: Mataró.
5: Blanes.
6: I Santa Coloma de Farners.
5: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
6: RomautoNissan.com.
5: Romauto.
7: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
8: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
9: Quan ha estat l'última vegada que t'ho has passat bé al volant? Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta Eco, connectivitat smartphone amb Suzuki Connect i 10 anys de garantia. Redescobreix la sensació de passar-ho bé al volant. Consulta'n les condicions a suzuki.es.
10: Roma Kuruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
11: Únic, s'escriu amb H o sense H?
12: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limmotor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
15: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. L'olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls perquè ampliem fins al 28 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
18: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
19: Esto promete, Manu.
18: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza en Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decir todo. Necesita una oferta ganadora.
19: Huele a compra, Manu.
18: Huele. Va. ¡Y va! ¡24 horas!
19: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
18: Venga. Ocasión Plus.
5: Busques un vehicle híbrid?
6: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
5: Més eficient, és menys consum.
6: Més potent és més cavalls.
5: Tot a Romauto.
6: Barcelona.
5: Molins de Rei.
6: Mataró.
5: Blanes.
6: I Santa Coloma de Farners.
5: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
6: RomautoNissan.com.
5: Romauto.
11: Únic s'escriu amb H o sense H?
12: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
13: Xarxa de

0: Superesports amb Xavi Puig.
1: Quatre minuts i tres quarts de sis de la tarda, Superesports RAC1, dos quarts de set a Vigo, Celta B, Sabadell. Serem amb el Pau Bonastre i amb el Toni Padilla per explicar el que faci l'equip arlequinat. Busca la seva primera victòria lluny de la nova Creu Alta en aquesta temporada de retorn a la segona divisió. A segona, precisament, estan revisant una acció en aquesta victòria de l'Andorra, 1-3 de moment, Albert.
2: Sí, expulsió de Pau López, el porter de l'Andorra. Però veient la repetició, jo crec que toca la pilota i que és el jugador del Granada qui trepitja Pau López, és el que reclamava ell. L'han expulsat, però l'han avisat al VAR a l'àrbitre. Per tant, ara és l'àrbitre qui ho està revisant al monitor, inicialment expulsat, però podria ser, veient les imatges, que és qui toca primer la pilota, després ja el contacte, però és trepitjada del jugador del Granada al porter de l'Andorra.
1: I compte que li ha estat a punt d'empatar el partit al Barça, la Lliga F.
3: En un contraatac, després d'un córner a favor, era un 3 contra 1 de les jugadores del Logroño, però després no han fet bé la rematada de Barquero, per sobre el travesser ja, complicat, perquè se li havia quedat la pilota enrere, etc. Però compte el Barça, que guanya només 0-1, i encara queda tota la segona part.
1: El 2024 ens visitava RAC1 la Mia Yats amb el seu pare, el Marc. La Mia, que havia estat campiona del món de BMX el 2023 amb només 10 anys, engegava una campanya de micromecenatge per poder anar al Mundial de 2024, que era als Estats Units. Aquell dia, a part de celebrar els èxits de la Mia, també va fer una crida per millorar les instal·lacions per poder-se entrenar a casa nostra, també una millora en les ajudes per part de les administracions, institucions cap als esportistes com la Mia, que destaquen per sobre de la resta. Som al 2026 i la Mia no ha pogut anar al Mundial de BMX, es feia a Austràlia, econòmicament insostenible, i va dir, doncs, anirà al Mundial de Pump Track a Suècia, i va anar i es va proclamar campiona del món també d'aquesta disciplina. Hola, Mia, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: I gràcies per acompanyar-nos al Superesports.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Hola, Marc, el pare de la criatura. Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Bona tarda. Com estàs, Mia? M'has dit que t'has lesionat una mica, o no?
4: Bueno, ahir vaig anar a l'entrenament i mentre anava corrent, bueno, m'he fet allà un mini esguins, però, bueno, demà no podré competir, però res important.
1: Demà hi havia competició al velòdrom a Horta, o no?
4: Sí, just al meu circuit. M'he hagut de fer mal just ahir, però, bueno, no passa res. Per una cursa ja es recuperarà.
1: I avui hi ha una mica de festa, també, o no, amb l'equip, amb el Catalonia Team?
4: Avui sí, l'equip compleix 10 anys i anem a celebrar-ho aquí.
1: Molt bé, doncs quan sortim d'aquí, de RAC1, directe cap a la celebració del Catalonia Team. La Mia, que és múltiple campiona d'Europa, fa 4 dies també va tornar a guanyar el campionat d'Espanya de BMX a les Canàries. Ha estat una bona temporada, Mia, aquest 2026, de moment, el que portem, o no?
4: De moment sí, o sigui, amb tot el que tinc fins ara com a campionat d'Europa i campionat d'Espanya, malgrat això de que no hagi pogut anar al Mundial, doncs havent aconseguit doncs, això de l'europeu i el campionat espanyol, doncs m'ha semblat, doncs sí, bastant bona temporada de moment.
1: A més, va arrencar allò sortint d'una lesió, no? El braç, que et vas trencar?
4: Em vaig trencar el cúbit i el radi i me'l vaig desplaçar en un entrenament just... Bueno, no, sort que no hi havia res important, perquè va ser així al desembre que jo no estic en temporada. Llavors, doncs, vaig tindre molta sort d'això i sí. Però em vaig recuperar just abans, però ja està.
1: En un bot, en un salt, o com es trenca el braç?
4: Sí, vaig fer manual, que és aixecar la roda al davant, i doncs normalment es toca el freno per quan veus que perds l'equilibri o caus i no vaig tindre la reacció. Llavors, doncs, vaig caure d'esquenes i vaig ficar la mà i ja, doncs...
1: Ha de fotre mal, no?
4: Sí.
1: A més, deu ser la primera lesió grossa que tens, que una no sap ben bé què s'ha fet, o de seguida vas veure que allò era una cosa important.
4: No, jo ja vaig dir que, o sigui, que em vaig trencar el braç, vaig caure, ja ho vaig dir, però com a tal no sabia què hi tenia ni res. Però sí, com a lesions havia tingut més abans com esguinços o així de... Em vaig trencar els dits també, però com a tal així gran de tants mesos de recuperació no n'havia tingut mai. Llavors era així com a primera experiència.
1: Et deurien haver de lligar, no?, per no poder agafar la bici i això, t'imagino a casa de dir, hosti, tu, com s'està fent de llarg això, no?
4: Sí, el primer dia jo ja estava intentant fer alguna cosa, però vaig dir, millor no, però després quan vaig entendre de que si ja feia alguna cosa m'arriesgava que es tornés a moure alguna cosa per allí, vaig notar-ho i vaig dir, bueno, va, ens calmem, esperem 2 mesos que val més la pena que esperar anar 4 amb tot i després rehabilitació i ja hi podrem tornar.
1: És un un aprenentatge més en una carrera de, no, d'un esportista d'alt nivell com el teu. Mira, sé que ho dic jo, que no me'l vaig trencar, no? Però que segur que també la gent que està al teu voltant també t'ho ha fet veure d'aquesta manera, no? També d'aquestes coses se n'acaba sortint millor, de vegades.
4: De vegades sí, perquè al final és un mateix que es passa allí, no sé, 3 mesos al llit o sense tocar la bici com a tal. Llavors, doncs, és la motivació que portes a sobre. Però jo, sincerament, vaig tornar igual, però vaig poder-ho millorar tot. Llavors, doncs, sí, crec que hi ha casos que pot sortir millor o pitjor.
1: A l'Austràlia, el Mundial de BMX, Marc, era missió impossible?
5: Sí. Ens ho vam plantejar, eh? Mira, que estem així de locos, amb la dona ho parlàvem, però és que anant-hi els dos ja 8-9 mil euros i no, és que després ho penses, dius no. I va ser una llàstima perquè veient els resultats que hi va haver, que has tornat a estar allà, no se sap mai perquè esport així pot passar de tot amb qualsevol volta, però la que va fer segona, no, la que va fer tercera, l'europeu va quedar darrere seu, vull dir que en condicions normals, que has estat allà lluitant un any més, que això és el més al·lucinant en aquest esport, perquè porta anys a dalt de tot i és molt complicat. I els europeus, 4 europeus, és que no sabem ni si d'aquesta edat, diria que no n'hi ha cap que ho hagi fet. Mantindre's tan amunt és una bestiesa.
1: Sí, però són proves, ho comentàvem, recordo quan vas venir fa 2 anys, Mia, molt curta, és a dir, que no és allò una prova de llarg recorregut, no sé, 200 quilòmetres, que vas regulant, sinó que t'ho jugues tot en menys d'un minut, la victòria.
4: Sí, en els circuits d'aquí a Catalunya i a Espanya, que no n'hi ha cap al nivell com a tal, encara després de 2 anys no se n'ha pogut construir cap, però sí, al final els d'així de bon nivell d'Estats Units i tot el que és ja internacional són uns 50 segons, un minut, i aquí a Catalunya ja són uns 40-30 segons, i sí.
1: Clar, no sortir, vaja, a tope des del segon 1 fins que s'acaba la prova. El de l'any que ve on és el Mundial, té seu ja o no, Mia? El de BMX.
4: Sí, és a totes les disciplines es fan a França, aquí a la part del sud. Llavors, doncs, a Glasgow va passar el mateix, que van agafar totes les disciplines de bici i les van fer en el mateix país. Llavors, doncs, sí, és aquí a França. Llavors, aquest any, per sort, queda a prop.
1: Aquest sí, aquest el podrem fer, Marc. Eh?
5: Mundial a França i l'europeu a Bèlgica, vull dir que ens ho han fet a mida aquest any.
1: Això el 2027, eh? Per tant, el 2027
5: ho veurem. Després torna a ser a Houston, eh?
1: Bueno, aquest ja en parlarem. Houston també un problema, però aquest ja serà pel 2028. El 27, com a mínim, sí que veurem la mida a l'europeu i també el Mundial, que són més a prop de casa. Vaja, ho diem així, i és una llàstima que ho haguem de dir així, vull dir, que depengui, que puguis competir o que puguis defensar títol com passava el 2024 quan era als Estats Units, per si econòmicament el viatge te'l pots permetre o no te'l pots permetre.
5: Aquell any la recaudació va anar perfecta i vam poder...
1: Us ho vau plantejar aquest any d'un altre crowdfunding o no?
5: No, perquè dius, hòstia, no pots estar tampoc demanant, no ho sé... Que segur que ho haguéssim aconseguit, però hosti, no pots tampoc estar... Al final sempre hi ha els amics i això, però no ho sé, no, ja no m'ho vaig plantejar. Dir, mira, no s'hi va, si no es pot, no es pot. És una llàstima, perquè n'has de fer de carreres així per si vols estar dalt de tot, n'has d'anar fent. Aquest any vam fer l'europeu amb molt nivell i alguna Copa d'Europa. A França m'ha anat així amb carreres grans, perquè si no... et perds, et quedes enrere. És una llàstima, però és que no, era impossible.
1: I trucar, vaja, que segur que ho aneu fent a la porta de la federació, sigui espanyola o catalana, no l'obren.
5: La catalana aquest any està amb edat de a Tenerife i va anar amb la catalana ja, que se'ls van dur.
1: El campionat d'Espanya.
5: A partir dels 13 anys ja els poden agafar. Però a part d'aquestes carreretes i així, és el que parlàvem, ajudes econòmiques i això ja no estan per la labor. Per això, sort, vam parlar quan va haver el crowdfunding, que hi va haver, que el va fer el Toni López de La Vanguardia, i la IATS, que ja en vam parlar al seu moment, l'Ignasi, doncs encara ens està ajudant a tope. Bueno, ara som ja quasi de la família perquè ens han vist sovint i no res, li volia tornar a agrair públicament perquè va, el club, l'entrenador fan molts esforços i ell va tornar a posar la bici, ens va ajudar, bueno, no pare, i ens anem veient i com sempre, ell, si estem contents, ho fa perquè vol i, hòstia, agraïdíssims de l'Ignasi.
1: Sí. Ah, ja ets que no té, que no és família.
5: Sí, sí. I ho va llegir allà, es va emocionar. Vull dir que gràcies al Toni hem fet una bona amistat, diria ara ja, perquè ens anem veient i a part ens ajuda moltíssim.
1: El Mundial de BMX no va poder ser i vas dir, doncs, el de Pomtrac és una mica més a prop, és a Suècia.
5: Una mica.
1: Una miqueta, una mica, no, bueno, sí, una mica bastant, però no deixa de ser anar a Suècia. No,
5: el que té és que el dia de carrera en si és un dia, que el Mundial és el que dèiem, que ja has d'anar molts dies allí, et podies plantejar en 3 dies, ho podies fer això. Llavors dius, vinga, provem-ho, que no se li doni malament, ja està vist.
1: Què és el Pumptrack? O Pumptrack, com li hem de dir? Pumptrack?
4: La pronunciació anglesa sí és Pumptrack i així ho diuen de les dues maneres, o sigui que com sigui. És un circuit tot d'asfalt, no hi ha res de sorra com el BMX. Llavors, doncs, consisteix en fer la volta que et donen en el temps més ràpid. Llavors, aquí a Catalunya, jo el que havia vist, perquè només he competit aquí a Pumptrack i aquí a Catalunya hi ha algun campionat d'Espanya, era doncs, que surt una persona i fa tota la volta ella sola. Però aquí, el seu mundial i tal, era una fase de, com eliminatòria. Llavors sortien dues persones dels extrems oposats del circuit i llavors doncs, donaven el tret de sortida. I a una, la que sortia per la dreta, per exemple, el temps se li acabava a un punt i la que sortia per l'esquerra se li acabava un altre. Llavors, doncs,
1: però us creuàveu o no?
4: No, creuàvem perquè és molt estret el circuit, llavors no dona per sortir dues persones allí. Llavors, doncs, sí, i així era. Llavors hi havia més com això, intriga com a tal, perquè et podia passar qualsevol cosa, ja que competies contra l'altre, si jo em surt el peu, ja està, se m'ha acabat la cursa allí. I doncs sí, això.
5: És un altre format aquí, que em sembla que acabaran fent-ho perquè vulguis que no, és més emocionant allò. Aquí fas la volta
1: i el temps és el que compta i ja està. I allà és eliminatòria, qui guanya, encara que sigui pitjor temps que en una altra eliminatòria, sí. que algú l'hagi fet
5: si
1: de millor.
5: I allà, si passés alguna cosa, sempre et pots quedar fins a l'últim moment, et pots quedar fora. Has d'estar més...
1: I és la mateixa bici que fa servir el BMX, és una altra bici?
4: És la mateixa bici, però no és com obligatòria com a tal el BMX. Si vas amb un altre tipus de bici, és com que perds temps i ja no et surt la mateixa cosa. En el Pumptrack també, jo vaig anar amb la meva bici personal de BMX, però hi havia més gent amb mountain bikes, per exemple, però s'ha de dir que les bicis de BMX com a tal tenen les rodes més finetes, llavors els hi és més fàcil rodar amb allò que amb una bici de BMX freestyle o de MTB o el que sigui.
1: I es pedala poc o no es pedala en el Pumptrack o com funciona?
4: Normalment doncs, va sense les cales, que les cales són aquests pedals que, bueno, que s'enganxen a la sabata. Llavors, doncs, no es pedala com a tal, perquè de vegades fer una pedalada potser al mig d'un salt és perdre temps, llavors això és com ho vegi la mateixa persona. No hi ha una norma que et digui que està prohibit pedalar, però tampoc t'obliguen a pedalar. Llavors, doncs, sí.
1: I és poc temps, també. És a dir, és una... quan trigues a la final, per exemple, quan tens vas guanyar la medalla d'or?
4: Vaig guanyar en 21 segons, però era perquè el circuit era molt, molt petit, però era tècnic. Però aquí a Catalunya, depèn del circuit, puc estar rodant en 15 o el que sigui, llavors doncs sí.
5: Són circuits més petitets,
1: I són, aquí sí que n'hi ha, és a dir, a Catalunya circuits de Pumptrack sí que en pots trobar per entrenar-te amb normalitat, no com passa amb el BMX.
5: Sí, n'hi ha més, perquè està de moda ara els ajuntaments, com que no els hi costa cap bestiesa, a més hi poden entrar els patinets, hi pot entrar més coses, però llavors venga, fem, i està de moda, perquè n'hi ha per tot arreu, que n'hi ha de millors i de pitjors també, però bons, costa de trobar també per aquí, però n'hi ha molts.
1: N'hi ha més que no pas de BMX.
5: A tot arreu menys a Tarragona.
1: Tarragona no, malauradament.
5: Ara n'hi ha un parell, No, tres, però a costat, a Lleida n'hi ha molts, a Girona n'hi ha, aquí n'hi ha. Però bueno, estem de sort de viure a Tarragona, sort de la platja.
1: Doncs afulla cap aquí a fer excursions, perquè els entrenaments, allò, continua sent Barcelona una mica la seu central dels seus entrenaments, Mia?
4: Ara mateix, si no hi ha com curses importants com a tal, entreno dos dies. Llavors, doncs, els dilluns vaig a Barcelona, dilluns o divendres, depèn de si hi he pogut anar o no, i els dimecres a Mataró, ja que també hi ha un circuit i el meu entrenador està entrenant allí també els nens com a tal, doncs també hi vaig i així puc entrenar en dos circuits en lloc d'un.
1: Mm? És millor un que l'altre o no, de circuit?
4: A veure, ara mateix... com estan, perquè estan havent un parell de problemes en el manteniment del circuit de Barcelona, doncs ara mateix està millor el de Mataró. Però estic segura que si el manteniment pot millorar, doncs podríem tindre el circuit que teníem abans.
1: En això no hem millorat, Marc. És a dir, de tenir-ne un en condicions que tenen a França o en altres llocs, ja em queda clar que no, però fins i tot ara que ho comentava la Mia, no? en el manteniment del que ja tens, que com a mínim aquest funcioni a ple rendiment, veig que en dos anys no hem anat gaire millor, sinó no, fins i tot al contrari.
5: No ha canviat res del que vam parlar en aquest sentit. Ja, de fer un circuit... Si estem de sort, però ja porta també dos anys a Saragossa, hi ha un entrenador que està per construir un, però sempre falta un paper, una firma, i no hi ha manera. Porta dos anys esperant una firma, que aquest sigui de nivell internacional, o primer d'Espanya, que ara anem a França per fer això, però clar, a França hi tenim 5 hores, i a Saragossa seria una mica menys, vull dir, hi guanyaríem bastant, però ja ni està ni se l'espera per una firma. I els d'aquí no. I el nostre d'aquí a Barcelona, manteniment és penós per parlar en clar. Ahir ens hi van posar els pares per arreglar-ho, perquè si no fèiem la carrera, que estàs perillós, perquè quan plou igual te passes un mes amb uns aragalls allí, s'ha de compactar bé la terra. Si ho fas i posen arena al damunt, l'altre, el germà, la Mia, ahir m'ho deia, diu, sembla que anem per la platja. Diu, no puc córrer, que sembla que anem... I no m'ha avançat gens. I ara, com que l'entrenador està ajudant els de Mataró a canviar la junta, estan fent molt bona feina, eren poder 15 corredors i ara en un any ja són 60 o així, i ho estan fent molt bé. I aquell circuit és el que més se pot assemblar a un circuit normal, així com el de Terrassa o el d'aquí, el nostre, són rectes petites i sembla més un pantre que un circuit. El de Mataró sí que té les 4 rectes, i llavors pues, anem a entrenar un dia a Mataró, un dia més quilòmetres. La qüestió és fer quilòmetres.
1: Sí, sí, ara parlaré de com tens el teu cotxe de quilòmetres, però aquesta reclamació que fa del de Barcelona, que ho comentàvem també en el cas, per exemple, de l'Europa del Sant Andreu, que li reclamaven a l'Ajuntament també la millora del seu estadi per poder jugar els partits de Primera Federació com a locals en el seu camp, i ho comentàvem ara fa alguns mesos, no? Que evidentment que vingui el Tour de França a Barcelona, que vinguin grans esdeveniments, és una cosa bona per la ciutat i que va ser un aparador magnífic i que va estar organitzat de nassos, però que això no faci que t'oblidis de la resta de disciplines, de la resta d'esportistes que no brillen tant com Pogacar, ni com Evenepoel, ni companyia, però que es deixen les banyes cada setmana, que fan una quilometrada de por, com és el cas de la Mia i de molts altres esportistes, i que ho fan tan bé com poden, i que algunes, com la Mia, guanyen mundials i que tenen unes instal·lacions, com ara ens deia el Marc, els pares han de posar-se una mica allò amb l'escombra perquè demà pugui haver-hi una prova com Déu mana per celebrar, a més, la festa major de la ciutat, de la Mercè, que després la lluiràs, evidentment, amb altres celebracions. Des d'aquí que quedi feta també aquesta reivindicació. El cotxe va bé de quilometratge o no, Marc?
5: Sí,
1: no?
5: Sí. Hem fet massa i... El preu del gasoil, el tram
1: sí,
5: no ajuda.
1: Baratet, sí. Sí, sí, sí, sí. Baratet. Segur però... que la Federació et subvenciona una part,
5: sí,
1: no?
5: Sí, sí, tranquil. Tot,
1: tranquil, que tot va...
5: Està tot parlat.
1: És un bon lloc per fer deures, el cotxe, a Mia, o no?
4: Ui.
1: Ui, ara... quin tema he tocat ara.
4: Bueno, aquest és el segon any que estic a l'institut.
1: Tu fas llavors... ara segon d'ESO, Mia.
4: Sí. Llavors, doncs, a veure, com a tal, bon lloc no ho serà mai perquè la lletra et queda torta i t'ho fan repetir els professors, però és que és emportar-me un llibre o el que sigui, esquemes i tal, i és agafar el llibre a la mà, quedar-me adormida i perdre tot això. Llavors, jo així, com a tal, normalment intento programar-me els dies, de si vaig entrenar tal dia, doncs així me'n queden uns quants i els faig a casa, perquè el cotxe m'és impossible perquè m'adormo el segon.
1: Va bé per això? Va anar bé primer d'ESO i arrencat d'ESO, segon d'ESO o no?
4: Sí, tot molt bé, sí.
1: No hi ha queixa.
5: Sí, no va bé...
1: No hi ha bici, no?
5: No hi ha bici, aquí. No queda un altre que deia, jo no viurem, eh?
1: Si no, hi ha, si no va bé, pinte. No hi ha bici. La bici que ens vas portar el 2024, aquella l'hem jubilat ja, Mia, o no?
4: L'hem jubilat, sí, ara la porta el meu germà, perquè...
5: No, aquella no era. Era una de grisa, no? No, encara no l'havia... Encara no havia arribat l'Ignasi, va arribar després.
1: Jo diu que no, diu que era aquesta, eh?
4: No, era... És una així, us en vaig portar una, però ara he comprat de la mateixa marca, que és, bueno, em combina amb els colors de l'equipació i del logo de Perfums Aïllats, perquè és rosa i blava, però ara tocarà jubilar aquesta també.
1: També veure, ja?
4: Sí, sí, perquè no paro de créixer.
5: Encara no sap l'Ignasi, però a veure si se n'enteres per la ràdio, que haurem de canviar la bici. La Mia ha dit, he comprat, però la va comprar l'Ignasi per sort, perquè si no, impossible.
1: L'has de jubilar per mida, perquè evidentment vas creixent, Mia, no?
4: Sí, és més que res per mida, perquè no paro de créixer.
5: Esperem que pari, a veure...
1: Que va, encara s'ha d'anar de créixer, sí, 3 anys, mare meva.
5: És cada any, hosti. Ignasi, què? Com estàs?
1: La bici és un element molt important del vostre esport, sí. No? Vull dir que marca també, segur, Mia, les diferències, no? I a més, quan estem parlant de tants pocs segons o de tantes... o d'unes dècimes que et poden donar una medalla o te la poden treure, no?
4: Sí, sí, per exemple hi ha rodes de carboni, o sigui llantes, que de vegades segon el pilot et pot donar més velocitat, menys, però estic segura que una bici d'alumini, que és la que tenia el 2023, la primera que vaig tindre així com a tal bona va ser la que em va comprar l'Ignasi el 2024, llavors doncs sí, vaig notar un gran canvi, perquè al final passar d'una bici de segona mà de, no sé, que no és molt cara, a passar a una nova completament amb tots els rodaments correctes i tot, doncs és un gran canvi.
5: Aquí vam estar de sort, i l'any passat igual, l'Ignasi, que no, tot i no saber res de bicicleta, sempre m'ha dit, no, perquè podies comprar una talla més gran per no haver de... I sempre ens ha dit, no, hem d'anar amb lo millor i lo que toque, que és veritat, al final, si no tens la bici, si fos una altra persona que vas fent, dius, mira, la compro més gran, així tinc 2 anys de marge sense haver de tornar-hi. I ell sempre ens ha dit, lo que toque, i en parlarem i farem lo que podrem. Vull dir que per això agraïdíssims.
1: I tant que sí. I els trofeus són... Que tens una habitació només pels trofeus, Mia, o com tu fas, això?
4: Ojalà ho tingués, però no, tots van...
1: Demana-li l'Ignasi, potser te'n posa una d'habitació pels trofeus.
4: Doncs no. Jo el que tinc és doncs, la meva habitació, tinc una estanteria i estan allí ficats els com a tal importants o els... Bueno, els que em semblen bonics, però les medalles i tot això li porto a la meva àvia i ho té ella allí a la seva casa, a la meva habitació de casa seva.
1: Home, com llueix de neta, eh? L'àvia segur que ha dit, mira tot el que ha guanyat la meva neta, la Mia, amb la bicicleta. El BMX torna a ser olímpic a Los Angeles 2028. Hi ha alguna opció que et veiem a Los Angeles, Mia, o no?
4: Ni en broma.
1: Ni en broma, eh?
4: O sigui, jo sempre parlo com a tal d'un somni i les Olimpiades, que no deixarà de ser, però és que es necessiten mínim 3 corredores a nivell espanyol molt bones. I com a tal, ara mateix, que puntuïn a Copes del Món, la Federació Espanyola no està portant a corredores de 16 anys, perquè és el que ens necessita per anar a les Olimpiades en el cas del BMX, i ara només està portant doncs categoria èlit i júnior, i de la meva i com a tal d'aquestes noies només n'hi ha una a èlit i 2 o 3 a júnior, però és impossible perquè si no puntuen per la Federació Espanyola és complicadíssim arribar a unes Olimpiades, i a sobre quan jo arribi el 16 potser és que no n'hi haurà cap ja.
5: És el que parlàvem l'altra vegada ja també, que no ha canviat res, que no podem entrenar amb les mateixes condicions que entrenen nosaltres, i sí que són bons corredors els que puguem tindre, però és que si no et tires cada dia per la rampa de 8, si no estàs en circuits com toque, te'n vas a fer copes del món o així i et quedes, no arribes ni a quarts de final, perquè per molt bo que siguis, va, ja ho parlàvem, en aquest cas no canviar lo del circuit, no canviar les ajudes i no canviat que aquesta va guanyant. Però de moment és un miracle tot això.
1: La següent són a Brisbane, dic perquè seria una bona oportunitat per anar cap a Austràlia el 2032, no? Són a Brisbane els Jocs Olímpics, sí, sí. El 32.
5: Sí, i abans de parlar que ja ho volien treure, ara sembla que s'ha calmat.
1: De moment els de Brisbane jo crec que encara no estan confirmats tots els esports així extres, per tant el BMX encara jo crec que no té l'assegurança, però
5: és molt complicat, ho parlàvem amb l'entrenador i fa falta tants punts, que hi hagi les tres corredores puntuant i va, aquí a Espanya a part ja va per continents, me sembla, no ens pots agafar uns quants i normalment mos passarà a Anglaterra, França, al davant i molt complicat. Ho hauries de fer o ser campiona del món no sé quants anys seguit. És difícil.
1: El mallot sí que ja us el paga la Federació Espanyola o no? O encara l'heu de pagar vosaltres com va passar el Mundial del 24?
5: Aquest any han canviat el model i ens hagués tocat comprar-lo. Però, si no, encara portava aquell que li arribava aquí dalt. Li quedava petit, però no l'hem tornat a comprar més.
1: Perquè... És a dir que no, eh? Continuen sense cedir-lo, eh?
5: A més, que només pel fet de no voler pagar, perquè dius, mira, però no tenen la vergonya de regalar un mallot. Clar, no el pots regalar a tothom, però a Estats Units poder amb 20 o 25 nens, que dius, no et pots estirar una mica i comprar, i doncs vam anar estirant, i ara aquest any que ens tocava canviar ja anava bé, perquè ja no li hagués entrat aquell primer, però no, ens tocarà pagar un altre cop segurament l'any que ve que hi podrem anar. L'haurem de pagar, sí o sí. No.
1: Déu-n'hi-do, ni el mallot. No millorem ni en això, imagineu. Si la cosa continua sent igual de peluda, igual de, sí, sí, de denunciable.
5: Pels petits, no. Fins que no arribin a gran. Això que ara hi ha un seleccionador espanyol nou, que és un francès, fa 2 anys ja, que havia sigut entrenador, em sembla, de la selecció del Japó, i sí, que va entrar amb moltes ganes, però em sembla que... Se li han anat passant també, però...
1: Quan ha vist el panorama...
5: Ha intentat fer sortides amb els més joves, t'ho havies de pagar tu, però ja et deia, hòstia, la selecció amb els èlits anem a Portugal, si voleu vindre, veniu allà, hi ha les instal·lacions i us entrenarem naltres, vull dir que coses se n'intenta de fer, però falta molt per poder fer una bona base, falta molt.
1: Acabo. És bo el teu germà en Pamtrac o no, Mia? Què diries?
4: A veure, el 2024 el van fer quedar massa malament perquè no havien vist lo que tenia com a tal, però, per exemple, en BMX doncs, és més així com a tal poruc, que li fa més por al tema de contacte com a tal, però el Pamtrac sí, se li dona bastant bé perquè, clar, va sol, va tranquil i és ell contra ell mateix i no té ningú que el molesti allí. Llavors, ara Suècia va quedar 6è del món.
1: Home.
4: Llavors, doncs, sí, bastant bé.
1: Es diu el teu germà, perdona.
4: Jan.
1: A veure, obre el micro del Jan un moment. Hola, bona tarda.
6: Hola.
1: 6è del món, caram.
6: Sí.
1: Jo no sóc 6è ni de casa meva gairebé. Tu 6è del món. Està molt bé, això, no?
6: Sí. A mi m'ho vaig passar molt bé.
1: T'ho vas passar bé, això és important.
2: El més important,
1: diria. I t'agrada més el Pamtrac que el BMX, a tu?
6: Bueno...
1: Diu la Mia que el BMX, que el Pamtrac estàs més tranquil, que vas sol i que vas
5: millor. El BMX ha millorat molt, eh? I ara anem ràpid, també.
1: Fas curses amb la Mia, o no?
6: Sí.
1: I qui guanya?
6: La Mia, òbviament.
1: Clar, perquè és més gran. Això és trampa, és trampa. Ja veuràs d'aquí uns anys, quan us igualeu, a veure què. Va bé la bici de la Mia, o no?
6: Sí.
1: Sí, eh? Ara que et deixi aquesta, no? Si la jubila...
6: Sí,
1: aquí,
5: encara li queda, eh? Encara pot anar amb aquest, per tamany, que no creix tan ràpid.
1: Aquesta guarda-la per quan ja creixi una mica més, sí, que la pugui heretar.
5: Ho anem guardant tot.
1: Molt bé. Enhorabona, pel 6è lloc al Mundial.
6: Gràcies.
1: Ho anirem deixant aquí, la Mia Ayats, el Marc Ayats i el Jan Ayats, tota la família Ayats, vaja, gairebé tota, avui aquí a l'estudi de RAC1. Us deixo anar cap a la festa, acabar-se de recuperar bé d'aquesta mini lesió i que vagi molt bé el que ve a partir d'ara, a veure si la cosa millora, que jo ja veig que molt optimisme no hi ha, i amb el que ens expliqueu, però que continuïs guanyant, Mia, que tu és el que pots fer, anar guanyant, a veure si així algú acaba obrint alguna porta.
5: S'ha de demostrar que som allà i mentre se demostri, pots anar apretant i anar demanant, i ara que li ve l'edat de que la vagin agafant i això, pues, en principi una mica més de facilitats ja hauria de bé.
1: Mira, Marc i Jan, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
4: Gràcies a vosaltres.
6: Gràcies.
1: 4 minuts i un quart de 7. De seguida som a Vigo. Abans el Barça ha fet el segon i ha tornat Aitana Bonmatí, Clara.
3: Sí, ha entrat fa pocs minuts. Aitana, que reapareix, ha entrat en el lloc de Sara Jordi. Per tant, boníssimes notícies pel Barça, que torni la pilota d'or sobre el terreny de joc. I com dius, ha marcat el Barça després de passar-ho malament uns minuts. El Logroño, no és habitual això, ha fet més xuts que el Barça. Ha tingut un xut al travesser, de fet, però ha aparegut una futbolista que es diu Patrick Guijarro, que ha fet un autèntic golaç amb una picadeta pràcticament des de la frontal de l'àrea, espectacular per fer el 0-2, 10 més l'afegit.
1: A segona, quan li queda el partit de l'Andorra, Albert?
2: Doncs mira, som ja al temps d'afegit, se n'han d'afegir 10, som al 94, amb un corna fort de l'Andorra, que ha vist com el Granada marcava el segon. Continua guanyant l'Andorra, però ara només d'un gol. El 94 de partit, Granada 2, Andorra 3.
1: I ha arrencat la Lliga ACB pel Quinzenàs Manresa a la pista del Bilbao.
2: Sí, no havia arrencat bé, amb un parcial de sortida de 9-2 pel Bilbao, però ara li ha tornat el parcial al Manresa 0-7 i el partit empatat. Els primers 4 minuts de partit, Bilbao 9, Manresa 9.
1: Si el pla Autoplus ja és una bona ajuda, ara Ford hi suma 4.500 euros més. 4.500 euros més de Ford per estrenar el nou Ford Kuga híbrid endollable, una ajuda extra que fa que estrenar Kuga sigui encara més fàcil. Ford, 4.500 euros més, així de clar, però cal afanyar-se només fins a final de mes a la xarxa Ford de Catalunya. Pausa i a la tornada amb Pau Bonastre i Toni Padilla, Celta B, Sabadell.
7: RAC 1. Vaya un estiu, que estava jo allà al càmping de Torre en Barra amb la nena, amb sí. La nevera, que d'allò, de cop sí, es fot a ploure, sí. No vam rebre cap missatge d'alerta. Cap alerta, de cop es fot a ploure, sí. Se'n van dur la nevera de Port Espan, sí. El cotxe ple d'aigua, i no em van enviar cap missatge, és a l'OS.
8: Fixa't.
7: Mira, calla.
8: Què?
7: Ara n'he rebut un.
8: Què diu?
7: O sigui, és alert. Versió RAC1, torna nova temporada amb Toni Clapés. Ah, per això sí que els envien, no? Per això sí, i molt important, no. Fins luego.
9: Versió RAC1. De dilluns a divendres de 3 a 8 amb Toni Clapés.
8: Però aquesta alerta no és notícia. El que s'hauria de fer és enviar una alerta quan s'acabi del tot el versió. Això sí que seria notícia.
7: Ja seria hora.
8: I bona.
7: Walkers.
9: RAC1. Tots som 1. RAC1.
10: Mira que monos. Estan a punt de fer la migdiada.
11: Home, és que clar, amb el dinar que s'han fotut.
12: Però voleu dir que cal fer la migdiada?
9: Som 1. RAC1.
10: Mira que monos. Estan a punt de fer la migdiada.
11: Home, és que clar, amb el dinar que s'han fotut.
12: Però voleu dir que cal fer la migdiada ara, aquesta hora?
10: És que jo penso que està molt sobrevalorada.
12: Vas a parar. I a més sempre et lleves com amb una mica de mal humor, no?
10: I aquella babeta fastigosa que et cau al sofà. Que asco, tio.
12: A la nit no podreu dormir, que no tindreu son.
13: Però no creieu que és millor aprofitar aquesta hora per fer alguna cosa més de profit?
10: Va, Cuca, podríeu posar la ràdio, que fan un programa que es veu que està molt bé.
12: Sí, fan uns nanos joves que són graciosíssims i molt sexis.
13: Sí, però això a la ràdio, clar, tampoc es veu.
12: Bueno, escolta, què?
10: Escolta, mos aixequem o què? Va!
13: Posa la ràdio!
10: Vinga, va, espavila!
9: De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, Els Taloners, amb Marc Bala, Guillem Espadella i Alba Segarra.
13: Per cert, nois, us he dit una cosa?
14: Sí, que es pare!
13: No, que jo també faig la migdiada a vegades, eh?
10: Però què dius? Si és l'hora del programa, nen.
13: Sí, durant el programa.
12: Així surt el programa.
10: Oh, mare que el va parir.
9: RAC1. Tots som un milió.
15: RAC1. Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
16: Vídeos i històries exclusives.
15: Notícies.
16: Entrevistes.
15: Reportatges.
16: Descobriu com és la ràdio per dins.
9: Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
16: RAC1 oficial.
9: RAC1.
16: Seguiu-nos.
9: Tots som 1.
0: Superesports amb Xavi Puig.

0: Passa un minut d'un quart de set de la tarda. Superesports RAC1 a Vigo, Celta B, Sabadell. Partit de la setena jornada de Lliga en aquesta segona divisió, amb el Celta B 15è amb 7 punts, el Sabadell 6è amb 11 punts. L'últim partit va ser una victòria del Sabadell, 3-1 contra l'Oviedo, l'últim del filial del Celta, una derrota 2-0 al camp de l'Almeria. Fora de casa se li resisteix de moment la victòria a l'equip de Ferran Costa, dos empats i una derrota en els tres partits que ha jugat lluny de la nova Creu Alta. L'últim partit entre Celta B i Sabadell és a la Primera Federació la temporada 23-24. Al camp del Celta B, victòria dels gallecs per 4-2. No hi ha precedents entre tots dos a la segona divisió. Amb aquests ingredients, a Balaïdos, amb el Pau Bonastre. Hola, Pau, bona tarda.
1: Hola, Xavi, què tal? Bona tarda.
0: En quin dia avui a Vigo, Pau?
1: Doncs ara nuvolat, sense pluja, tot i que fa uns minuts sí que ha plogut, de manera allò moderada, sense causar incidents, però sí que hi ha hagut un moment d'un petit ruixat, però no durant el dia, amb certa fresqueta agradable. Per tant, un bon dia, però ennuvolat, rúfol aquí a Vigo.
0: Gaire en família o no, Pau?
1: Com, disculpa?
0: Dic, gaire en família esteu? Hi ha poqueta gent o hi ha una entrada prou respectable?
1: A veure, va entrant gent. El tema és que aquí a Balaïdos el que fan és obrir pràcticament tot l'estadi. Llavors, clar, la gent d'aquí de l'afició del Celta no s'acumularà en una mateixa graderia. Com a mínim, per exemple, si us ubiquessin tots a tribuna, faria una mica més de patxoca. Jo crec que encara prou es va arribar gent de l'afició del Celta i també una trentena d'aficionats del Centre d'Esports Sabadell que estan ubicats arran de gespa a la graderia de tribuna.
0: Quin 11 treu Ferran Costa aquesta setmana, que ja vam conèixer la baixa per tota la temporada pràcticament de Joaquini. Quin 11 treu el Sabadell per intentar guanyar avui a Vigo, Pau?
1: Doncs mira, és el mateix 11 que va treure la setmana passada contra l'Oviedo a casa, amb Diego Foli a la porteria, tres centrals al darrere, amb Català, Edgar i Oscar Sanz, carriler esquerre Miqui Codina, carriler dret a Ton Ripoll, mig del camp per Uri Quadri i Pere Pons, i al davant Gastón Valles i Joel Priego.
0: A la banqueta aquí té al seu costat Ferran Costa, avui a Balaïdos.
1: Dos porters suplents, Ortega i Marc Vidal, Pipa, Obolski, Ángel Baena, Javi López Pinto, Rahmani, Alain Ribeiro i Eneko, amb les baixes, com deies, d'una banda de Joaquini, també de Xai Moreno, per un esquins al turmell s'estarà unes setmanes fora dels terrenys de joc, a més de Bonaldo i Gennar Fornés, tampoc hi són a la convocatòria, Kaiser i Patrick Nuama.
0: I quin 11 treu el rival avui del Sabadell, el Celta B, a Balaïdos?
1: Coque Carrillo a la porteria, tres centrals, Amancho Rodríguez, Ndiaye i Quique Ribes, mig del camp Hugo Burcio i Adrià Capdevila, a la banda esquerra Germain Milla, a la dreta Pablo Gavián i al davant, a les bandes Quivet i Òscar Marcos i com a davanter referència, Álvaro Marín.
0: I xiula avui a Galícia
1: l'àrbitre basc Gorka Etayo Herrera.
0: I al costat del Pau Bonastre, el company del diari Ara, el Toni Padilla. Hola, Toni, bona tarda.
2: Bona tarda, família, com estem?
0: Molt bé, optimista que avui arribi la primera victòria lluny de la nova Creu Alta?
2: Amb prudència. Sí, al final és cert que l'equip no... Darrerament li costa molt guanyar fora de casa, una ratxa que, de fet, ja va començar la temporada anterior en aquells partits de playoff en què es sumen derrotes contra un filial, el Castilla i a Zamora. El darrer triomf fora de casa en competició oficial ens hem d'anar a aquest partit a Tarassona, l'última jornada de fase regular, contra un Tarassona que estava doncs, ja gairebé baixat. Però és cert que també, des de que som a segona, el calendari realment l'havia fet un soci del Terrassa, és a dir, el calendari era molt complicat, recordem, Gijón a fora, Castelló, l'equip de moda, i Mallorca, és a dir, és bastant normal, si ens diuen a l'inici de temporada que d'aquests desplaçaments l'equip sumarà dos punts, segurament ho firmaria tothom. Per tant, veurem què passa, perquè els filials tenen aquest punt que són molt difícils de predir, els filials, no? De ser una mica tramposos, de sobte et poden competir un partit, d'altres es poden desfer, veurem què passa, però bé, de moment, òbviament, no optimisme amb l'inici de temporada que està firmant l'equip de Ferran Costa, impossible no ser optimistes.
0: T'agrada que repeteixi l'11 de l'últim partit, de la victòria de l'última jornada?
2: D'aquella forma M'agrada perquè és un equip molt reconeixible, que saps a què juga i implica que hi ha una guàrdia pretoriana, un equip que està molt, molt concentrat. Però un dels mal de caps que segurament tenim és aquesta possibilitat d'acceptar que la plantilla és relativament curta i més quan comencen a haver-hi lesions. I per tant, si hi ha aquesta por de què passarà si aquests jugadors es van carregant les cames i es van cansant, perquè el Sabadell és un equip que viu molt de la intensitat física, del ritme de competició alt. Per tant, per una banda, bé, perquè l'equip és molt, està molt consolidat i creiem en ell, però per altra banda hi ha aquesta por de que si juguen sempre doncs algú es lesioni o algú acabi una mica esbudellat, no? Veurem què passa. Confiança plena de moment en Ferran Costa, que està firmant un inici de temporada espectacular.
0: Posem en joc un lot bataller també en aquesta transició del partit del Sabadell al camp del Celta B amb el hashtag Fracó, etiqueta Fracó a través de la X, digueu el que vulgueu i entrareu en el sorteig d'aquests 18 sobres de 100 grams cadascun de pernil llescat Gran Reserva Bataller, del davantal i del lot de fusta i ganivet per tallar els teus imprescindibles de Bataller. El 10 dels pernils, heu de descobrir el seu sabor únic. Compte l'alineació d'avui de les millors carnisseries on trobar carns i pernils Bataller. Serra Xarcuters a Martorell. Coneixes aquests, no?
1: Home, i tant, clarament, sí, sí.
0: La despensa García Lozano a Sants, a Barcelona. I la jamoneria Pata Negra a Manresa. Si vols menjar bé, pensa en Bataller. 8:15. Hola, Joan Ortiz, bona tarda.
3: Què tal, bona tarda.
0: Coneixes la jamoneria Pata Negra de Manresa o no?
3: Si la conec, no, personalment no.
0: Ves a fer-hi una expedició i ja t'emportes ja un bon bataller cap a casa.
3: Cap a casa o cap aquí? Què vols cap a, que porti?
0: Bueno, cap aquí ja tinc fuets avui, eh? Avui ens han portat fuets. Vull dir que el president del Tona ens ha portat aquí una fuetada que ara de seguida començarem a degustar quan puguem. Què ens expliques? Per on passa l'actualitat, Joan?
3: Doncs mira, per la Mari Carmen Abascal, que és la dona de 87 anys desnonada aquesta setmana a Madrid i que ha demanat al president Pedro Sánchez que aprovi un decret urgent per canviar les lleis d'habitatge. En un vídeo difós pel Sindicat d'Inquilines i Inquilins de Madrid, la Mari Carmen reclama que el Consell de Ministres d'aquest dimarts faci el primer pas per prohibir situacions com la seva, després de ser expulsada del pis on vivia des de feia més de 70 anys.
4: Este es un mensaje para Pedro Sánchez, pero también para toda la gente que me ha apoyado estos días. Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Quiero que sirva para que la gente luche, para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio.
3: Amb el lema Ni una Mari Carmen més, el sindicat ha convocat una gran manifestació de protesta que ha de començar a 6:45 de la tarda a la Porta del Sol de Madrid, és a dir, d'aquí 7 minuts aproximadament. I més coses, l'associació 17A s'ha oposat formalment a la destrucció de les proves de l'explosió de la Casa del Canal l'agost del 2017, que va ser un dels escenaris vinculats als atemptats de Barcelona i Cambrils. L'entitat ha presentat al·legacions a l'Audiència Nacional després que els Mossos d'Esquadra demanessin permís per eliminar aquests materials per motius de seguretat i falta d'espai als seus magatzems, una petició que té el vistiplau de la Fiscalia. L'Associació de Víctimes recorda que la Comissió d'Investigació del Congrés està redactant les seves conclusions i que han aparegut noves dades. Adverteixen que el cas es podria reobrir i que, per tant, seria un error desfer-se d'uns objectes que encara poden ser clau per aclarir els fets. I acabem dient que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat l'última proposta de l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz. El govern iranià s'oferia per desbloquejar la zona en 7 dies a canvi de l'aixecament de les sancions i de la fi dels bombardejos de Washington. Trump ha qualificat l'acord d'inacceptable i ha assegurat que els Estats Units tenen el control total de la situació, per la qual cosa no tenen cap pressa per negociar.
0: Gràcies, Joan. Fins ara.
3: Fins ara.
0: 6:45. Com tenim el partit del Barça a la Lliga F, Clara?
5: A punt d'acabar. Queden 2 minuts pel final. S'han afegit 5 minuts. Estem ja passant el 93-0-2. El Barça guanyarà, tot i que no ha tingut el millor partit de la temporada.
0: I a segona s'ha acabat ja el partit de l'Andorra, Albert.
6: Ha acabat guanyant 2-3 a un camp complicat com el del Granada. Per tant, victòria important de l'equip de Piqué.
0: Tenim en joc el Super Tie Break de l'Esverev de Mignor, en joc 2 punts més d'aquesta Laver Cup entre Europa i la resta del món.
6: 6-2 Esverev al primer set, 6-7 de Mignor al segon set i remuntant, i ara 9-10 per de Mignor, pilota de partit. Doncs per la resta del món, recordem que de moment 3-3 en aquesta segona jornada de la Laver Cup.
0: I en bàsquet, el Manresa de moment perdent d'un al final del primer quart, 19-18 a la pista del Bilbao Bàsquet en aquesta estrena de la Lliga ACB. La gespa de Balaïdos està bé, Pau?
1: Sí, de fet, des d'aquí dalt, des de la nostra posició, un aspecte impecable. Fins i tot ara l'estan allò tractant, cuidant, però un verd impolut.
0: Perfecte, doncs no serà motiu de queixa la gespa que hi ha avui a l'estadi de Balaïdos. La baixa de Joaquini, Toni, veient com havia arrencat, home, és una... és un contratemps important, no?, per afrontar el que queda de temporada.
2: Sí, sobretot perquè és d'aquelles lesions de llarga durada que et porta a pensar què fas, esperes de si es recupera, no sé, a abril-maig, o d'alguna forma acceptes que potser no juga tota la temporada i intentes doncs, donar-li la baixa i utilitzar aquesta fitxa per fitxar un davanter. Cal de veure quina és la decisió de Lucas Viale, que al final va optar per fitxar no un gran nou, un gran golejador que costés molts diners, sinó va optar per uns davanters que tots fossin molts a lluitar, de posar-hi coratge. Havia començat molt bé Joaquín i que recordem que va arribar estant de prova a la pretemporada i que avui de forma insisteix amb Álvaro Valles, aquest uruguaià ex-Tenerife, que l'altre dia marca contra l'Oviedo, però que el canvi al minut 50, és a dir, li va agradar el que feia en atac, però algunes coses no li van acabar d'agradar. Veurem què passa, mentre sona l'Oliveira dos Tentanos, dient-ne de Cetangana, que va fer per el centenari del Celta.
1: Bufandes al vent.
0: T'agrada Cetangana, bonastre o no?
2: En homenatge a Nico Joaquín, entenc que sembla anglès perquè l'entengui, el jugador de Kansas City.
1: Sí, ara saltant els jugadors de Sabadell i del Celta amb aquesta samarreta blanca del Centre d'Esports Sabadell de suport a Nico Joaquín i bufandes al vent dels aficionats del Celta amb aquest himne de Cetangana, com deia el Toni Padilla. No acaba de ser el meu estil.
0: No, eh?
1: No.
2: No em sorprèn. Ara s'anima. Ara ve la part que comença que entren els ritmes aquests.
1: Fins i tot s'ha posat dret ara el Toni, eh?
2: Mira, ara. És la bona, aquesta.
1: Ostres.
2: Massa aquesta part de Muñeiras, no?
1: Modernó.
0: We are with you, Gio, és el missatge que llueixen a la samarreta els jugadors del Centre d'Esports Sabadell.
1: Ara es fa la fotografia.
2: En anglès perquè l'entengui el jugador de Kansas City.
0: Sí, alguns aficionats que ens estan escoltant no, però com a mínim a qui va destinat, no? El jugador que sàpiga el que volen dir-li els seus companys.
1: Ara ja s'han tret aquesta samarreta en suport al futbolista estatunidenc, s'ha fet la fotografia, el Sabadell avui que vesteix la segona equipació totalment negra per visitar aquest filial del Celta, que també s'ha fet la fotografia. Hi haurà sorteig de capitans entre el porter gallec, Coque Carrillo, i Urri, el capità i el puntal d'aquest Centre d'Esport Sabadell.
0: S'acabarà ser el partit de la Lliga F al camp del Logroño.
5: Logroño, perdó, 0, Barça 2, amb el gol de Maissa a la primera part. La futbolista més jove en marcar amb el Romiquet del Barça, que és una secció oficial del club, per tant, trencant més rècords. I el segon, un autèntic golaç de Patri, si podeu recupereu-lo, perquè no tenia espai per fer un dels seves canonades. I la picadeta que s'ha inventat és espectacular. El Barça, 15 de 15, líder de la Lliga F.
0: I s'acaba també el de Minyor Esberef.
6: Ha guanyat l'Australia, ha guanyat de Minyor en aquest super tie break. Per tant, 5 a 3 per la resta del món, 5 per la resta, 3 per Europa. Ara a punt d'arrencar, o quan s'acabin els parlaments, les entrevistes, el partit de Carlos Alcaraz contra Taylor Fritz. Vaja, jo crec que és el partit més interessant segurament de la jornada.
0: Sí, que acaba en torn de nit i que haurem d'esperar encara fins a les 8 o 8 i escaig per veure el partit d'Alcaraz. La nevera de l'estudi plena d'Estrella d'Am per celebrar gols del Sabadell. Encara no ha marcat cap, lluny de la nova Creu Alta. Esperem avui poder-ne obrir alguna en la seva visita a Balaïdos. Ara moment de sorteig de camp del Sabadell amb la seva primera equipació avui a Vigo, no, Pau?
1: No, amb la segona, totalment negra. No juga amb la requinada avui.
0: D'acord, estava...
2: Ai, Xavi, està... No.
0: Mira, t'explicaré...
2: És un futbolista de confiança que...
5: No.
0: T'explicaré el que ha passat. T'explicaré el que ha passat, que estava mirant la tele equivocada.
6: Sí, Tenerife-Cádiz.
0: I estava mirant el Tenerife-Cádiz...
6: Que també comença ara.
0: Sí. I el Tenerife, amb el jugador d'esquenes, quan estava fent les salutacions de capitans, no sé per què, bueno, era relacionat amb el Sabadell, i dic, mira, van... Ja m'ha estranyat que anessin de... arlequinats i amb els seus colors habituals.
1: Cap però, problema.
0: Ja està,
1: cap
0: solucionat. Problema. A punt d'arrencar aquest partit de segona i el Sabadell amb la seva segona equipació.
1: Encara... Ja arrencat,
0: Això encara... La vista en tinc poca, però diferenciar entre la primera i la segona encara podria, Toni.
1: A veure que ataca el Sabadell, la recuperació al mig del camp, Urri jugant a la dreta, cap a Ton Ripoll, la posava al carril central, rebutja la defensa del Celta, la volia controlar a Quadri, ho ha fet amb el braç, possessió pel Celta, arribant al primer minut de partit aquí a Balaïdos, el Superesports de RAC1, Celta, Fortuna 0, Sabadell 0. Una pilota al camp del Celta, decidint jugar en llarg aquí al conjunt gallec, entrenat per Freddy Álvarez, buscant la cursa del davanter Álvaro Marín, protegint bé Edgar, acabarà recuperant la pilota, havia sortit aquesta esfèrica per línia de banda, per tant possessió pel Sabadell a l'altura de l'àrea pròpia.
2: Quina tranquil·litat dona als galons la categoria d'Edgar, reconvertit com a central, un jugador amb experiència en primera, que mana, que ajuda molt i que em diuen des de dins del vestidor que és dels que està més content amb com ha aparegut aquest videojoc de moda on el Sabadell ja ha tornat després de molts anys, i és clar que els jugadors miraven qui s'assembla més, i n'hi ha alguns bastant enfadats que no es reconeixen, i Edgar sembla que és dels que s'ha reconegut, diu, sí, m'han deixat guapo, em reconec en aquest famós videojoc.
1: A veure la passada llarga, directament a les mans de Diego Foli. Edgar, el protagonista d'aquest videojoc conegut de futbol.
2: Soc molt dolent en els videojocs.
7: El FIFA, no, vols dir, correcte, Toni? Sí. Perquè...
2: No volia fotre-la.
1: Però ara,
7: aquí un misteri.
1: Ara té una denominació diferent, que és eSports.
2: Veus,
1: eSports. I abans... Però
7: és el FIFA de tota la vida,
1: sí, no? Universalment.
2: He preferit fer veure que no ho deia per un tema de no fer publicitat, quan
1: és
2: en veritat
1: igual.
2: No volia fotre la gamba, però bé, m'heu enxampat.
1: Al mig del camp, Pere Pons, amb Gastón Valles, autor del primer gol la setmana passada davant de l'Oviedo, el substitut de Nico Joaquín i davant la lesió de l'estatunidenc. Volia fer la conducció a Joel Priego, compte que li caurà a Joel Priego, no a Ton Ripoll, no hi podrà arribar. Ha acabat rebutjant la defensa del Celta. Guanya el duel aeri al mig del camp Edgar. Bona deixada Gastón per Quadri. Obertura a la dreta cap a Ton Ripoll. Aquest al mig del camp amb Urri. Decideix jugar enrere a la línia divisòria. L'espera Òscar Sanz. Aquest amb Edgar. Canvi d'orientació cap a la banda esquerra. Ja l'espera Miqui Codina. Canviava una puntada llarga i ha hagut una falta al mig del camp sobre José Luis Català. Sense targeta, just damunt de la línia divisòria.
2: S'ha arribat a quitar el futbolista canià del filial del Celta sobre el futbolista mallorquí que està guanyant, aprofitant la baixa de Bonaldo i de Gennard Fornés per créixer. M'agrada molt que és un central d'aquests que mira cap a davant, que no té por de sortir corrent, de filtrar passades, a vegades arrisca, però té un gran gen competitiu, l'exfutbolista de l'Espanyol B.
1: Enviava una pilotada llarga a l'esquerra, no hi ha pogut arribar Miqui Codina, servirà de banda el filial del Celta, que aquesta temporada juga per primer cop a la segona divisió, el filial del conjunt gallec.
2: Te recordes l'any passat va eliminar aquí en semifinals a l'Europa en una eliminatòria, sí, en què va competir molt bé l'equip llavors de Dai Benítez. Curiosament hi ha molt bona relació de sempre entre aficionats de l'Europa i del Celta de Vigo, fins al punt que hem vist samarretes del club escapulat avui aquí, perquè sembla que és una festa del grup més cridaner de l'afició del Celta, fan una festa anual i han convidat els seus amics de l'Europa, i hem vist samarretes escapulades avui aquí a Balaïdos, que ens han descol·locat una miqueta.
1: Que demà suposo que aniran a Can Drago a les 4 de la tarda, que juga el Club Esportiu Europa.
7: Fem el Rayo Majadahonda, sí. Serà el Pau Bonastre.
1: Sí, sí. Pilotada llarga, a veure si pot arribar Joel Priego, no molt forçat. Envia una puntada directament a la graderia de Gol Nord.
7: Ara de seguida som al nou estadi, també, Pau, que ja sé que ho deies per això, perquè ja estàs patint amb el teu nàstic. Ara de seguida anem cap allà amb l'Esteve Giral. Nàstic Sant Andreu, duel català, sí. Avui a la Primera Federació.
1: Sí, sí, a més aquí a la tribuna de premsa hi ha algun company periodista andreuenc, i que per tant també avui...
2: Sí, hem hagut de fer els
1: nervis a flor de pell.
7: Has hagut de posar pau, Toni, sí.
2: Els que som del Sabadell tota la vida hem fet de casc blau, ens hem posat pel mig, perquè aquí, que tenim aquí un nàstic Sant Andreu, i dic, escolta, tinguem la festa en pau, no? Però sí, aquestes coses són boniques de demostrar la bona salut que té a nivell, sí, social al futbol català, i tant de bo siguem més equips cap amunt millor, perquè realment aquestes coses es gaudeixen, i, hòstia, un nàstic Sant Andreu és un d'aquests partits que fa patxoca.
1: Compte l'error de Miqui Codina, l'entrega per Álvaro Marín, el deixa sol i el gol. Oh, ostres, quina llàstima. El gol del Celta. L'errada flagrant de Miqui Codina. Era una passada inofensiva d'Endiaye. Tenia tot l'avantatge del món Miqui Codina per entregar-la a un company de manera segura.

0: Ventiles casa teva, però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol.
1: Li fas un regal, li obres la porta i tocarà remuntar, perquè perdre Mallorca òbviament pot passar, un dels millors equips de la categoria, però aquí en principi l'ambició és endur-se els 3 punts de tornada cap a Terres Vallesanes. Verem com reacciona l'equip. Hem vist que tant a Fuoli com a Ferran Costa mirant a Miqui Codina dient-li cap alt, aixequem, ja arribarà el moment de veure què hem fet malament, però seguim.
2: A veure l'entrega cap a Gastón Valles a la frontal de l'àrea, la deixa enrere cap a Joel Priego, aixeca el cap, veu a l'esquerra Miqui Codina, a veure què hi fa el de Sant Hipòlit, posa la centrada al punt de penal, rebutja amb els punys Coque Carrillo. El rebutja, el recull José Luis Català, que prefereix jugar enrere cap a Edgar. 7:30 de la primera, aquí a Balaïdos. Marcador advers pel centre de l'Esport Sabadell. Quadri amb Òscar Sant i aquest amb Edgar al cercle central. La conducció del futbolista Bajenc. A l'esquerra hi té José Luis Català. Entre línies ve a rebre Urri. Gira bé aquí el capità Bigatà, picava la pilota per sobre de la defensa, no hi ha pogut arribar Joel Priego, a veure aquesta esfèrica al carril esquerrà, la caçava Miqui Codina, volia fer l'acció per l'esquerra, acaba marxant per línia a fons aquesta pilota, servirà el porter del Celta Fortuna, Coque Carrillo, han passat a la Masia, a les categories inferiors del Barça.
1: No està malament el Sabadell, però s'està aconseguint sobretot, m'agrada que Urri toqui la pilota molt, en posició molt adelantada, molt a dalt, just darrere del davanter, és una posició on pot marcar diferències al futbolista usonenc, la posada en escena és relativament bona del Sabadell, li falta fer l'última passada, acaba de mossegar, però clar, comets una errada i passa això és un futbol professional i et trobes pel darrere del marcador, però en general estem veient una, de fet, en el que portem de temporada segurament és el partit en què la possessió és més alta de l'equip d'Arlequinat, que molts cops li agrada més pressionar, recuperar pilotes, però no, avui el Celta, a diferència del que fan molts filials, sembla que no vol saber-ne res de la possessió.
2: De fet, el Sabadell és el segon equip que menys possessió té de tota la categoria, l'equip que menys passades fa. Però avui també pel guió de partit segurament li toqui tenir més la iniciativa en un sentit de la possessió de la pilota. Ara el rebuig una mica de defectuós d'Òscar Sanz ho acaba salvant i després s'hi afegeix Ton Ripoll per allunyar el perill. Ha de guanyar seguretat en aquestes accions al Sabadell, no pot tornar a concedir. La pilota dividida, es fan un embolic per l'esquerra al Celta, però acaba controlant Álvaro Marín, se li escapa el control, servirà de banda al centre d'Esport Sabadell. El servei buscava Gastón Valles, cop de cap d'un defensor saltista, envia la pilota fora.
1: De fet, el Sabadell, per la seva filosofia, a vegades els partits que se li poden complicar més són contra equips que no en volen saber res de la possessió. Això ens va sobtar bastant el partit jugat a Palma contra el Mallorca, perquè el Mallorca, per pressupost, per ambició, és un equip que hauria de ser protagonista amb la pilota als peus, i l'equip de Luis García la va deixar en mans del Sabadell, i a partir d'aquí es van cometre errades. Ara mateix, l'assignatura pendent de l'equip Arlequinat, més enllà de guanyar fora de casa, és aquestes errades defensives, aquestes errades quan tens taxes de possessió molt altes. És un equip que li agrada més recuperar, córrer i castigar el rival, però quan tenim possessions altes sembla com si a vegades ens relaxem darrere i cometem aquestes errades que ens consta que Ferran Costa és que no avui no dormirà. O sigui, aquestes errades el treuen molt de polleguera.
2: Pere Pons a l'esquerra, la conducció, volia fer una passada a l'espai cap a Miqui Codina, a veure si pot arribar, acaba recuperant la pilota el Celta, el rebuig impacta en les cames de Pere Pons, marxa per línia davant d'aquesta pilota, aplaudeix Balaïdos, recuperant la possessió el conjunt gallec entrenat per Freddy Álvarez, tècnic del filial del Celta des de mitjans del 2024, quan va substituir en el càrrec a Claudio Giraldez. Joel Priego rebia obert a l'esquerra, hi havia fora de joc, diu l'àrbitre basque Tayo Herrera. Per tant, possessió pel Celta.
3: Deixem dir que la convocatòria de la selecció espanyola sub-21 baixa Javi Hernández, el jugador de l'Espanyol, per molèsties musculars, abandona la concentració i entra el jugador del Màlaga, Rafita, en el seu lloc. Per tant, haurem d'estar pendent de què diuen les proves un cop arribi a Barcelona Javi Hernández, si és alguna cosa per preocupar-se o simples molèsties i pot estar per la tornada de la Lliga. Encara queden 15 dies.

0: dies perquè torni a la Lliga de Primera Divisió.
1: El Celta també té alguns jugadors amb les seleccions, en aquest cas de categories inferiors. De fet, en té tres jugadors, un amb el Paraguai, un altre amb Portugal i un altre amb la selecció espanyola, en aquest cas Mateo Sobral, amb la sub-18, i després té quatre futbolistes lesionats. Per tant, set baixes que presenta el Celta Fortuna.
2: És que l'escenari és de tornar amb els 3 punts, aconseguir trencar aquesta dinàmica de no sumar fora de casa pel rival, pel fet de que al final jugues a un estadi on es pot jugar molt bé futbol, però l'ambient no apreta, i ara canta, però és un ambient molt familiar, i la gent ve per al filial amb molta tranquil·litat, i aprofitar que també aquestes baixes de l'equip local. Però bé, clar, aquesta errada de Miqui Codina és realment un cop molt dur, perquè veig que va ser l'equip que ho intenta, però li ha fet mal al Sabadell saber que, com va passar a Mallorca, una errada molt infantil teva permet a l'equip rival marcar.
1: Puntada llarga del porter del Celta, la guanya Edgar. A veure si la pot recollir algun futbolista arlequinat. Aquí l'acaba guanyant Òscar Sanz, es precipita fent el desplaçament llarg, no hi podrà arribar Joel Priego, protegint bé l'esfèrica el defensor del Celta, Quique Ribes. Possessió per l'equip gallec, a camp propi.
0: No és un infern, no, com bé dius, Toni.
1: No.
2: O sigui, la veritat és que molt... és estrany, perquè jugues són camp tan gran. I el que dèiem, no amb el Pau, decideixen obrir de tres parts baixes de l'estadi, i això fa doncs que quedi com molt, molt difuminat. L'ambient és bonic, eh? Fora els bars estaven plens de gent, però un ambient molt, molt tranquil, molt familiar... I és una mica estrany, no? Perquè tant com, o sigui, ho has sentit, ens arriba tot el soroll del que passa a la gespa, i això que estem a dalt de tot, de l'estadi.
1: A veure el Sabadell per l'esquerra, la centrada de Joel Priego impacta en un defensor del Celta, això serà servei de banda, molt a prop del banderí de corna a l'esquerra de l'atac del Sabadell. Amb obres eternes aquí a Balaïdos, ara construint-se el gol sud. A la dreta de la nostra posició. A veure el servei de banda, Òscar Sant directament a l'àrea, bona combinació cap a la frontal, Pere Pons obligat a jugar a l'esquerra, la rep Òscar Sant en posició extrem, la centrada no és del tot bona, queda la pilota morta a la frontal, vol sortir el contracop al Celta Fortuna, molt bé el tall Òscar Sant per pispar-li la pilota a Quivet, reclamaven falta els del Celta, però en fa l'efecte que ha estat neta, bona recuperació al Sabadell.
2: Aquí sap molt bé el futbolista de Sant Sadurní d'Anoia, perquè si pensava Quivet, si passava, tenia opcions d'organitzar una contra molt perillosa. Ha posat bé aquí la tanca defensiva l'exfutbolista del Nàstic.
0: Tenim comunicat mèdic del Madrid, Albert, després de fer-li proves a Kylian Mbappé, un cop ja aterrat a la capital d'Espanya.
3: Bé, crec que no mantindran unes quantes incògnites, perquè a més no són metges. Diu que al Madrid, els serveis mèdics, li han diagnosticat una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre pendent d'evolució.
0: Doncs pendents de veure què expliquen a Madrid, però vaja, sembla una cosa lleu,
3: sí.
0: O poca cosa. De seguida hi va demanar el canvi després de marcar, apunta el Damià des de Londres, on hi serà Wembley per seguir el que faci la selecció espanyola i el que facin els jugadors del Barça, especialment en aquest Anglaterra-Espanya, que n'hi ha uns quants, que es parla a Madrid de 10-12 dies, és a dir, just perquè torni la Lliga.
3: El Villarreal.
0: Casualitats de la vida.
3: Valverde, Mbappé, falta només Vinícius ara amb el proper partit del Brasil.
1: A Balaïdos subratja el primer quart d'hora de partit guanyant el Celta Fortuna. Celta Fortuna 1, Sabadell 0. Una puntada llarga del porter gallec. La guanya bé Edgar al mig del camp. Li cau a Miqui Codina, que aixeca el cap, prova la conducció. Acaba tocant ell la pilota en última instància. Marxa per línia de banda. Servei de lateral pels gallecs.
2: no s'amaga Miqui Codina, que és valent, que és un futbolista que té de tot menys por, i després de cometre l'errada l'estem veient com intenta estirar l'equip en aquest perfil de la tala esquerra, intentant posar la centrada, s'oferir-se molt. De moment, el volcant més el joc per la banda esquerra, l'equip de Ferran Costa. Trobo falta una miqueta més aquelles incursions de Quadri per la dreta, que poden fer molt de mal a un Celta, que clar, ara amb l'1-0 el guió de partit és super còmode per ells. És no arriscar darrere, intentar buscar contres i pilotar les llargues per veure si forcen una nova errada defensiva de l'equip català.
1: Servirà la banda ara Català, a camp propi, instal·lat a camp contrari, volíem dir, instal·lat al Sabadell. L'entrega d'Urri, que no ha estat bona, tot i que el futbolista biguetà deia que l'últim en tocar l'havia estat un jugador del Celta, serà possessió per l'equip gallec. Necessita alguna cosa més el Sabadell per capgirar aquest marcador, com a mínim per inquietar la porteria que defensa Coque Carrillo, el futbolista de Pontevedra. A veure, que ara ha sortit bé el Sabadell a pentinar de Joel Priego perquè corri Gastón Valles protegint la pilota davant d'Ndiaye. Sortint cap a l'extrem Gastón Valles, donant l'enrere cap a Urri, decideix reiniciar la jugada. Al centre d'esport Sabadell, veient el futbol de cara, José Luis Català opta per jugar enrere amb Edgar i aquest amb Òscar Sanz. El de Sant Sadurní rebent entre línia, espera Pons, marxant bé de la pressió aquí el futbolista gironí. Joel Priego molt bé obrint a l'esquerra amb Miqui Codina, encara en el seu defensor. Continua Miqui, veu cap a... se li ofereix Pere Pons, el canvi d'orientació cap a Ton Ripoll dins de l'àrea, penja la pilota, això serà corna, la centrada de Ton Ripoll, esperava algun rematador arlequinat, però un defensor del Celta l'envia a corna, el primer servei de cantonada del Sabadell en aquest partit, a la dreta del seu atac.
2: I sempre important la pissarra de Ferran Costa, per exemple la darrera jornada contra l'Oviedo, el 2-0 va arribar amb un servei de cantonada amb la rematada d'Òscar Sanz. I això que falta el gran rematador de corners, que és Artur Bonaldo, encara lesionat, el futbolista brasiler.
1: Amb una estratègia peculiar, fins a 5 jugadors agrupats, però el primer pal, a veure que la repa en curt, Joel Priego a la frontal, se la posa cap a l'esquerra, intentava el xut, acaba espetegant la pilota en un futbolista del Celta Fortuna, la pilota acaba a l'altra banda, amb un servei de lateral pel centre d'esports Sabadell.
0: A punt d'arrencar partit de la cinquena jornada, la primera federació, el nou estadi, Nàstic Sant Andreu, el Nàstic 7.6, el Sant Andreu 16 amb 4 punts. Allà hi tenim l'Esteve Giral. L'Esteve, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda, com esteu?
0: A punt d'arrencar això, amb bon ambient, eh? Dèiem que a Balaïdos se sent poc la gent, però aquí, entre els que hi ha del Nàstic i també la gentada que ha vingut de Sant Andreu, déu-n'hi-do, l'ambientàs que hi ha al nou estadi.
4: Sí, ambient de dia gran, de fet ens ha costat Déu i ajut arribar a la nostra posició, perquè vora 8.000, 9.000 aficionats esperen avui aquí a Tarragona, ho deies, molts aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu que han fet cap fins a Tarragona, vora 1.000 que omplen ara bona part de la graderia de segona preferent, i acaba de començar el partit, i déu-n'hi-do la bona tarda que fa, dia espectacular, per veure un gran dia de futbol, un dia esperat aquí a Tarragona, primer derbi d'aquesta primera federació d'aquesta temporada.
0: Sí, amb el Nàstic, amb la seva equipació habitual, el Sant Andreu avui de blau, és com ha comparegut el nou estadi de Tarragona. L'últim enfrontament va ser a segona B, la 14-15, temporada 14-15, acabant victòria del Sant Andreu, dels andreuencs 0-1 en la seva visita al nou estadi de Tarragona.
4: Doncs sí, veurem què passa avui, si us sembla, si tenim un moment, repasso alineacions. Mira, el Nàstic juga amb Ayesa a la porteria, defensa de 4, Subirats, José de Atumán i Manel Royo, al mig del camp doble pivot per Montalvo i Messac, acompanyats per Borja Sánchez i Àlex Almansa, i a davant en Joan Proens i en Simán Bakis. Ara ho prova el Nàstic mig del camp, no hi ha cap ocasió interessant per ara. I l'Unió Esportiva Sant Andreu, amb Iñaki a la porteria, amb Lucas Viña, Andreu, Montoro i Jordi Mendes a la línia defensiva, Delgado, Daniel Torices, Óscar Carrasco al mig del camp, acompanyats per les bandes per Serrano i Àlex Bermejo, i a davant Armero. Fins ara cap ocasió de perill, un minut i mig de partit, això sí, com deies, ambient d'aquells que fa patxoca.
0: Doncs amb un ull posat amb l'Esteve Giral en aquest Nàstic Sant Andreu, qualsevol novetat, evidentment, l'Esteve cobra micro i ens la explica. A segona federació està jugant al Terrassa, perdent 1-0 el camp de l'Ebro, ara a les 7 arrenca el Manresa, Logroñés B i també el Barça Atlètic Penyesport. De seguida anem també cap al Johan Cruyff. A Sabadell perd el Sabadell a Vigo 1-0, marrada de Codina en el gol gallec. Temps encara per endavant per buscar la remuntada, Pau.
1: I amb la primera targeta groga del partit, que l'ha vist Pere Pons per una falta al mig del camp sobre Quique Ribas, que ha estat un grapat de minuts estès al terreny de joc. Aquesta falta al mig del camp que han servit en curt i ha acabat en no res. 21 i mig de la primera aquí a Vigo, a Balaïdos, com dius, al Sabadell, que amb aquest gol que ha encaixat per Álvaro Marín, amb aquesta errada de Miqui Codina, que necessita fer un pas endavant per intentar capgirar la situació. De moment no se n'estan sortint, però encara queda molts minuts aquí a l'estadi de Vigo.
2: Esperem que no penalitzi aquesta groga a Pere Pons, el futbolista de Sant Martí Vell, que ha encaixat com si portés tota la vida jugant amb Urri Quadri, aquest mig al camp, que és realment la clau de volta que li dona equilibri a l'equip de Ferran Costa. I al nivell de Pere Pons, hi ha gent que deia, què ve a fer? Serà titular? Es jubilarà? No, titular indiscutible.
1: A veure la centrada de Miqui Codina, compta la rematada de Ton Ripoll, el segon pal, això serà corna. Era una rematada bombada, arribava un pèl forçat aquí al futbolista està de Santpedor, però ha acabat desviant a córner un defensor del Celta. El segon servei de cantonada, un altre a la dreta de l'atac, i hi va Ton Ripoll.
2: Arribarà el gol de Ton Ripoll. Contra l'Oviedo va estar a punt de marcar els 30 segons i té molta arribada. Arribarà el gol, la segona de Ton Ripoll.
1: Ostres, si el dia de l'Oviedo només començava una oportunitat claríssima a l'interior de la petita que la treu el porter. Vaja, increïble que allò no acabés en gol. A veure el córner, s'hi ha afegit Joel Priego. Qui servirà, però, és Ton Ripoll. Amb la dreta, la rematada d'Edgar. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Edgar González! El gol del centre d'Esport Sabadell. La centrada de Ton Ripoll des de la dreta. Un altre gol a través de l'estratègia. La pissarra de l'estaf tècnic de Ferran Costa l'esperava ben plantat a la frontal de la petita amb la seva alçada. Edgar González, més alt, con Sant Pau, remata cap dins, empat al centre d'Esport Sabadell al 23 de partit. Celta Fortuna 1, Sabadell 1.
2: Bé, Xavi, volies un gol fora de casa, lluny de la nova Creu Alta? El tenim. És cert que crec que l'ha tocat un o dos, no sé quantes persones han arribat a tocar la pilota un cop remata Edgar, però ha funcionat la pissarra de l'equip de Ferran Costa. Pot rematar molt sol, de fet ni arriba a saltar amb les cames, amb els peus plantats sobre la gespa, pot orientar bé la rematada. Ho mereixia el Sabadell, que no mereixia perdre aquest partit. Esperem si això li dona calma a l'equip de Ferran Costa, i aquest gol per seguir creixent, per anar més. Arriba el primer gol fora de casa i de nou el gol d'un defensa i de nou gol de jugada d'estratègia.
0: Doncs obrim una estrella d'am per celebrar el gol de l'empat del Sabadell, el gol d'Edgar, visca l'estratègia, visca la pissarra, empat al Sabadell, estrella d'am per celebrar-ho.
3: Sí, sort que la toca el defensa, perquè jo crec que el porter tenia la situació bastant controlada, perquè la rematada era una mica forçada, i per sort la toca el defensa en aquesta trajectòria que busca els pals, i suposa l'1-1 en un partit en què hi ha hagut dues rematades a porteria, dos gols.
2: Igualment seria gol d'Edgar, perquè
3: sí,
2: la rematada
3: sí, sí, va a porteria, sí, sí.
2: Però tots sabem que, al fons, bé...
3: És decisiva,
2: a vegades,
3: l'acció de defensa.
2: Ha de somriure, la vida.
1: I ha despertat el Sabadell, perquè ara ha provocat un corna, aquest a l'esquerra del seu atac, i anirà Ton Ripoll, el responsable en aquestes accions a pilota aturada. Penjarà la pilota, evidentment, això activat, animat també l'afició sabadellenca, desplaçada aquí a l'estadi de Balaïdos. Abans de servir el corna, l'àrbitre que els hi diu als jugadors, especialment a Edgar, l'autor del gol, que hi hagi una mica de calma, que hi hagi una mica de cap, i que no prenguem mal, que això és molt llarg encara. A veure, ara sí. La penjarà Ton Ripoll quan rebi l'autorització de l'àrbitre basc d'aquest partit. I anirà Ton Ripoll amb cama dreta. L'últim córner que ha servit ha acabat en gol. A veure aquest. Penja la pilota al primer pal. Acaba rebutjant la defensa del Celta. Puntada llarga per iniciar un contracop cap a ningú, perquè l'esperava ben atent Quadri, que ja la juga a la dreta. Cap a Gaston. Vol fer la conducció per la dreta i pot arribar a Quadri. La centrada molt defectuosa. Marxa directament fora. Servirà Coque Carrillo.
2: Gastón fora de l'àrea li costa, amb els peus, no són futbolista en aquest sentit que senti còmode, és dels que viu per ser dins de l'àrea, rematar centrades, i aquí és quan veus que pateix una miqueta i enyores una miqueta Nico Joaquín. I per cert, Edgar, amb la celebració del gol, ha mossat una samarreta de nou de dedicatòria a la davanter, a l'ex davanter del Como, el davanter nord-americà, que recordem que estarà com a mínim 6 mesos sense poder jugar.
3: Hem arribat al descans del partit del 15-nas Manresa, el primer partit de la Lliga CB, perdent de 6, Bilbao 44, 15-nas Manresa 38. I el Mundial Femení de Ciclisme ha atacat Vollering i no la pot seguir absolutament ningú. 37 quilòmetres pel final, ataca una de les grans favorites, la neerlandesa Camí, d'aconseguir la victòria en aquest Mundial Femení.
0: Els mallots, on explicava el Pau Mitjans, que li falta la col·lecció, el mallot amb els colors de l'Arc de Sant Martí, i avui vol que sigui seu en aquesta gran temporada, on també ja té Tour i Giro Vollering, i avui vol afegir també aquest Mundial.
1: A Balaïdos, camí de la mitja hora, amb aquest empat a 1 al marcador.
0: Recordem amb Blasi, que ha hagut d'abandonar, dic, per si algú es connecta ara, ha patit dues caigudes, i a la segona ja venia tocada per un virus, com ella explicava abans de la sortida, i malauradament ha hagut d'abandonar quan encara quedaven prop de 100 quilòmetres perquè s'acabés la prova.
2: Quin greu aquest final d'una temporada brillant de Paula Blasi. I dèiem que l'afició arlequinada es fa sentir, una afició arlequinada que gairebé no arriba al partit, perquè aquest matí el nostre avió, el que portava l'afició arlequinada i la premsa, ens han tingut dues hores dins de l'avió, l'han hagut de canviar per problemes tècnics, semblava per moments que no volaríem, però al final hem complert l'objectiu, arribant més tard, que era arribar a Vigo i sobretot dinar a Vigo. Clar, si vens a Vigo i no dines, clar, no fotem.
1: De fet, l'optimisme de Toni Padilla a l'inici, que deia, home, avui s'ha de guanyar sí o sí, venim a endur-nos els tres punts, és perquè, clar, el dia ha començat tan malament que és a partir d'aquí ja el que vingui a partir d'ara ja serà considerablement bo, i esperem que així sigui, perquè sí, realment ha estat un matí.
0: Però hi havia explicacions o no, quan es tenien tancats a l'avió, Pau?
1: Sí, d'entrada sí, però explicacions un pèl confuses, allò que... Escolta'm, jo com a mínim com a usuari necessito un punt de seguretat.
2: Si és que el pilot...
1: I les paraules textualment han sigut, vamos a ver qué pasa. Dius, no, noi, no, això no va així.
2: És que el pilot no era local, era estranger, i parlava molt malament castellà, dient, vamos a ver qué pasa, quizás llamamos una furgoneta.
0: No dona tranquil·litat, aquest
2: missatge. Per anar a Vigo, furgoneta, perquè, no? I al final hem pogut anar i bueno, no. Aixecat, això.
1: Sí que ens havien explicat al cap d'uns moments en què allò no es movia, que hi havia una avaria, i vaja, en aquell moment ha sigut, doncs ara veurem si estem aquí o no, i al cap d'una estona ha començat a córrer la veu que ens canviarien d'avió, però vaja, han trigat una bona estona. Fortunadament, però hem arribat, hem dinat i hem arribat a Balaïdos.
2: De fet, sempre que el Sabadell ve a Vigo, hi ha un historial de desplaçaments molt caòtics, i el més conegut va ser una promoció per evitar el descens a segon al 63, crec que és, en què el Sabadell va anar en tren i el tren va topar amb un altre, i un accident, que van haver-hi morts, i quatre jugadors del Sabadell van acabar a l'hospital. Es va posposar una setmana al partit, que el Sabadell va empatar i va acabar salvant-se enviant a segona divisió al Celta, però la generació del meu pare em parlava molt d'aquell accident que va acabar amb Sertuch i jugadors mítics a un hospital. Per tant, sempre que venim aquí a Vigo passen coses, tu.
1: Sí, no, avui
0: encara, has passat fluix encara, Pau, veus? Podria haver estat pitjor.
1: No.
2: Ah, estava blanc, l'he vist patir.
0: No. Això dels avions no li agrada molt.
1: No va amb això.
2: L'hem hagut de portar a menjar un lloc clàssic a la premsa que viatja amb el Barça també coneix, per aixecar-li una mica la moral, perquè el vèiem espantat, no? I bé...
0: Amanideta, amb voràstres.
1: Sí, no, haig de dir que aquestes situacions, clar, estàs molta estona, hi ha incertesa, acabes generant un clima de complicitat amb la resta de passatgers que estan al voltant, no? I per exemple, ens hem trobat un grup de jubilats, perquè ens han dit textualment que eren jubilets, que anaven a fer el camí de Santiago des de Tui, des d'aquí de Pontevedra fins al Camino de Santiago, que venien des del Penedès, i vaja, ens explicaven la seva anècdota.
2: Hem parlat d'Òscar Sanz, no? Un jugador del Sabadell del Penedès.
1: No, però per exemple m'han mencionat Arnau Mañé, vull dir que company de RAC1, sí, i els he dit que el món és molt petit.
3: Per cert,
2: ara estem veient el Celta per primer cop amb una mica de possessió, ja tocava també, perquè aquí normalment a Madroa a l'escola de futbol del Celta tenen fama per tenir bons futbolistes, i a mi m'estava decepcionant el que veia de l'equip local.
3: ha marcat el Feix Sabadell, el Tenerife, en l'altre partit de segona. Ha marcat Enric Gallego, que ho ha celebrat...
2: Un altre?
3: Sí,
0: sí. 5 gols ja, sí. Aquesta
3: quina màquina. Ho ha celebrat bé, a prop de les càmeres, i una plega pilota se li ha llançat al coll. No sé si hi ha alguna relació entre tots dos, però vaja, que ho ha celebrat i de quina manera, perquè serien 3 punts importants pel Tenerife. Compte amb aquest Cádiz, que perdria un altre partit. Encara som a l'equador de la primera part. I en l'acció posterior, el Cádiz ha demanat un penal. Clar, és una acció en què hi ha un xut que supera el porter, que serà gol, però el defensa es llença amb tot i amb la mà de suport impedeix el gol. Clar, és una mà de suport d'un jugador que es llença a terra. No l'ha assenyalat el penal, s'haurà revisat i no l'hauran vist per penal, però a mi em queda el dubte d'aquest. És que evita un gol. Per molt que siguin de suport, evita un gol. Clar, si jo sóc defensa i em llenço amb tot, doncs també és una manera d'intentar jugar amb el reglament. Sigui com sigui, s'ho hauran revisat i no han assenyalat aquest penal. 1-0 guanyant el Tenerife, arribant al 30 de la primera.
0: El nou estadi, com són els primers minuts d'aquest Nàstic Sant Andreu, Esteve?
4: Doncs fins ara de tanteig, sense ocasions per part de cap dels dos equips. Intenten tenir la pilota tots dos, hi ha una lluita per allò per fer-te amb el control de la pilota, contra que ara el Nàstic penja una pilota a l'interior de l'àrea, un jugador del Nàstic que cau, es queixava, diu l'àrbit que no hi ha absolutament res, la defensa del Sant Andreu que podrà rebutjar la pilota fins a mig del camp, deia, lluita per aviam qui controla la pilota, qui es fa amb el control del partit. Tant Nàstic com Sant Andreu volen jugar-la. Fins ara, per punts, podríem dir que el Nàstic s'imposa, però el partit molt igualat i sense ocasions clares i amb ambientàs a la graderia. Ara compta, pilota filtrada, intentava Montalvo, però la pilota és massa llarga i arriba a peus del porter del Sant Andreu, d'Iñaki. Minut 14, punt d'arribar al 14 d'aquesta primera meitat. Continua el 0-0 marcador.
0: A Segona Federació, Ebro 1, Terrassa 0. Li queden 6 minuts més l'afegit al partit. Ha començat a les 7, el Manresa 0, Logroñés B 0. I també des de les 7 en joc el Barça Atlètic Penya Esport. A l'estadi Johan Cruyff, hola Bernat Balboa, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Xavi Puig.
0: Com ha arrencat això, Bernat?
2: Doncs amb molta possessió per part del Barça, tampoc hi ha ocasions aquí al Johan Cruyff. El Barça, que juga aquesta quarta jornada, aquest quart partit de la Segona Federació, rep el Penyesport, equip que és 11è en el grup. El Barça és segon amb 7 punts, per tant, primers instants del partit, minut 3, 0-0 en el marcador.
0: I el Sabadell empatant a un amb el gol de la sortida d'un córner d'Edgar, que ha igualat el gol gallec. Quan li queda la primera part encara, Pau?
1: Doncs 11 minuts per al descans. Per cert, Edgar, que ha vist la targeta groga en aquests darrers instants per una falta al mig del camp, per tallar una acció, podríem dir, prometedora de Germain Milla, l'atacant del Celta Fortuna. És el segon jugador arlequinat que veu una groga. La primera ha estat per Pere Pons.
0: Doncs és la quarta, crec, si no m'he descomptat, ja és la quarta d'Edgar. És que recordo que en una transmissió ja vam comentar que tenia tendència a veure'n moltes i aquesta ja li queda una de la suspensió.
2: I recordem que es va perdre el partit contra l'Almeria perquè no pot jugar perquè pertany a l'Almeria. Per tant, va una mitjana gairebé de groga per partit.
1: Ell i Òscar Sanz es plantaven aquest partit amb 3 grogues, doncs Edgar ja en du 4.
2: Ha estat en una acció en què Germain Milla, el camerunès, aquests jugadors que tenen els filials, que reben la pilota ancorat en banda, busca un passadís interior, se'n va d'un, se'n va de dos, són molt ràpids, jugadors molt en aquest sentit, doncs que en una acció individual et poden fer molt de mal.
1: A veure, que ataca el Sabadell per l'esquerra, ha trobat bé entre línies Pere Pons, l'obertura cap a Miqui Codina, posa la centrada al primer pal, el rebuig d'Endiaia, corna, servirà de cantonada al centre d'esport Sabadell, a l'esquerra del seu atac. Ja va cap allà Ton Ripoll. El 35 de la primera. Celta Fortuna 1, Sabadell 1.
2: I quan hi ha un servei de cantonada, tu saps que poden passar coses. I aquest equip té una mitjana d'estadístiques de rematar la porteria de gols en corna, és molt alta, i per tant, els del Celta ja tenen la por al cos.
1: A veure, marca jugada, estratègia, Ton Ripoll, aixeca el braç dret. Ara fa el llançament al punt de penal, compta la pilota morta, acaba rebutjant la defensa del Celta, compta que volen sortir al contracop, la cursa per la banda esquerra d'Òscar Marcos, ha hagut de frenar el seu atac davant el bon replegament defensiu del centre d'esport Sabadell. Això ho tenen claríssim, tornen tots com soldats per defensar el seu tresor, la seva pròpia porteria.
2: i sempre és Quadri qui es queda tancant, perquè com és molt baixet no puja a rematar, el deixen com a darrer home tancant, i ha fet una lectura molt bona que havia de fer per tallar primer una línia passada i després bloquejar el jugador del Celta que no pogués girar. Acció de nou brillant del futbolista nigerià.
1: Sí, de fet, just abans del servei de corna, Ferran Costa li està donant indicacions a Quadri aquí al mig del camp, entenent vaja, que era per en cas d'haver de tallar alguna acció de contracop, com ha estat el cas. La juga al Celta, instal·lat ara a camp contrari. Quique Ribas, un dels futbolistes amb més minuts en aquest inici de temporada del Celta Fortuna, el filial del Celta. A veure, Òscar Marcos, al carrer de la banda esquerra. Hugo Burcio, futbolista en dinàmica de primer equip, avui ajudant al filial. Passada a l'espai d'Endiaye, cap a ningú, marxa per línia de fons aquesta pilota. Servirà Diego Foli.
2: De moment que no apareix gaire, i ja va bé que sigui així, és l'Adrià Capdevila, el futbolista de Gurb, que és un futbolista que va passar per la Masia, que se'n va anar als Estats Units, jugador que té bon peu, que en un control és perillós, i ha fet ja un duel molt bonic perquè normalment estan junts l'Urri, que és de Vic, i l'Adrià Capdevila, que és de Gurb, i afegeixes el Miquel Codina, que és de Sant Hipòlit, i tenim aquí mitja Osona jugant un partit de segona divisió.
0: Capdevila, tenim fuets d'Osona avui, aquí, que ens ha portat el president del Tona avui, que ens ha visitat a primera hora del Superesports.
2: A més, clar, aquí nosaltres hem menjat malament aquí a Vic, una manigueta,
0: sí.
2: Res.
0: Sí.
2: Em va voler anar a McDonald's, dic, hòstia, no fotem, però clar, tenim gana.
0: Una mica de rau-rau ara, no? Tens a l'estómac una altra vegada, sí.
1: Ara es farà llarg fins l'hora de sopar. El Molló també, si es veu que... Bé. Sí. No, anava a dir que Adrià Capdevila, que ara el citava el Toni Padilla, ha vist 4 grogues en aquest inici de temporada, per tant, si en veu una més, es perdrà el pròxim partit, ja.
3: La sensació és, però, és que el Sabadell està ben plantat al darrere, que està controlant la situació. De fet, ara veia que el Celta només ha tocat una vegada la pilota a l'àrea del Sabadell. La sensació és que...
2: I deu ser el gol.
3: Sí, és el gol, clar. És un xut, un gol, una pilota dins de l'àrea i barraca, però que ve d'una errada, que quan el Sabadell ha de controlar els atacs del Celta, no està patint, té més possessió el Sabadell, gairebé un 60%, per tant, de moment, és cert que el Sabadell tampoc ha creat perill, però jo veig ben plantat l'equip de Ferran Costa.
2: Sí, totalment d'acord.
1: Salveu millor, anava a dir, sobretot a partir del gol de l'empat del Sabadell, que jo crec que ha sigut una injecció de confiança, perquè encaixar a l'inici amb una errada teva, això, evidentment, crea sensació d'inseguretat dins de l'equip, i refer-te d'aquesta manera jo crec que ajuda molt.
2: El gol que deia clau, sobretot pel que dèiem, que el partit de Mallorca, tot i que després l'equip s'aixeca guanyant molt bé l'Oviedo, els que érem aquell dia a l'estadi de mallorquí, dins del cos tècnic, estan molt enfadats, és que l'equip no ha sapigut tornar al partit, i avui sí, avui ha reaccionat ràpid.
1: Compte que hi va el Celta Fortuna per la dreta, l'hem guanyat bé el duel a Edgar, ara han carregat el joc per la dreta, rep Quivet cap al carril central, Hugo Burcio fa una passada amb l'exterior, acaba rebutjant bé a Ton Ripoll, puntada llarga, torna a ser però pilota pel Celta, a la dreta del seu atac, a veure si la pot recuperar Miqui Codina, reclamen falta, de moment manté la pilota l'equip gallec. Hugo Burcio, el canvi d'orientació cap a l'esquerra, ara és un 2 contra 2 en aquella banda. Milla enrere cap a Hugo Burcio, aquest cap al seu central Endiaye, la pilota llarga per sobre de la defensa, que va guanyant Edgar el duel, però la dona massa fàcil cap al canià Quivet. El canvi d'orientació d'Hugo Burcio a l'esquerra cap a Milla, aixeca el cap, vol fer l'acció individual, molt bé Ton Ripoll amb el rebuig fa topar la pilota amb les cames de Germán Milla, marxa per línia de fons aquesta pilota, possessió pel centre d'esports.
0: Si voleu un Volkswagen Taigo, sostre panoràmic, càmeres de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless, i amb entrega immediata ho podeu tenir ara des de 19.900 euros, preu recomanat a la Península i Balears, finançat amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a volkswagen.es.
3: Arrencat la segona part, el tercer quart del partit del Manresa, perdent de nou a la pista del Bilbao, 51 Bilbao, 42, 15 en el Manresa.
0: Alguna ocasió clara a Tarragona, Esteve?
4: Doncs cap ni una, però allò que dèiem de qui volia fer-se amb el control del partit i la pilota, doncs és el Sant Andreu el que s'ha fet amb el control del partit. Compte que ara ho prova l'equip barceloní per banda esquerra. És Marc Delgado qui juga una pilota a la mitja punta, intentarà filtrar dintre l'àrea. El Sant Andreu no se'n surt, Messac talla i intenta la contra. Deia, el Sant Andreu té més pilota, s'ha acabat imposant fins ara en aquesta lluita interessant. El partit està molt interessant per veure qui juga millor la pilota i qui juga millor el futbol. Compte que prova el Sant Andreu, xut tou al mig de la porteria i l'atura Llesa. Va fent els primers avisos al Sant Andreu. Ara ha estat Serrano qui provava aquest xut des del límit de la frontal de l'àrea. Fa els primers avisos perquè ha aconseguit dominar el partit i ara mateix el Nàstic que intenta defensar, atacar, però s'imposa per ara el futbol del Sant Andreu.
0: Dues voltes al circuit, li queden al Mundial de Ciclisme en categoria femenina. Quina distància té Bollering sobre les perseguidores?
3: No està acabant d'obrir el forat que segurament desitjava, diria que és al voltant dels 20-25 segons, bàsicament perquè el grup perseguidor amb la resta de favorites hi ha tres franceses que són les encarregades de portar el pes de la persecució. De moment, Bollering, que manté aquest avantatge, 20 segons a 26 quilòmetres pel final. Per tant, jo crec que prou oberta aquests últims quilòmetres, aquest tram final de la prova en ruta femenina del Mundial de Montreal.
0: A Vigo, 3 minuts més l'afegit perquè s'acabi la primera part. Celta B1, Sabadell 1, Pau.
1: Amb unes mans ara al mig del camp d'Urri, quan volia endur-se la pilota, ho ha fet tocant lleugerament amb el braç. Així ho ha assenyalat l'àrbitre basc d'aquest duel de la setena jornada de la segona divisió. La juga al mig del camp Hugo Burcio pel Celta Fortuna.
2: Ara, el partit és com me l'imaginava jo, als darrers 5 minuts. Un Celta que té qualitat, que toca, que juga a casa, que intenta ser protagonista, i el Sabadell intentar bloquejar molt per mig les passades filtrades, intentant recuperar, buscar espais a la contra. Entenc que també el que fa el Sabadell és descansar una miqueta sense la pilota. Però bé, ara la responsabilitat pels joves futbolistes talentosos de l'equip gallec, que toquen amb cert criteri, però de moment no aconsegueixen fer caure la defensa d'un Sabadell, que el veiem molt sobre i molt ben plantat. Potser falta aquest plus de generar una mica més de perill. O sigui, la producció ofensiva del Sabadell és una mica minsa.
1: Crits de Sabadell, Sabadell. Aquí a Balaïdos, propers a la nostra posició, una mica més avall. Jugant al Sabadell a camp contrari, per la banda dreta. Prefereix, de moment, donar-li una mica de calma al joc Urri. Edgar al mig del camp. Ve a rebre el capità Albert Urriols, que ja s'ha estrenat aquesta temporada com a golejador. El dia del Córdoba, des del punt de penal. La conducció d'Edgar s'atreveix avançant metres. Quadri veu a Ton Ripoll a la dreta, li han fet falta Quadri al mig del camp, una falta una mica escurada a la dreta. Veurem si la penja aquí al centre d'esport Sabadell, és una falta lateral. Ja l'ha agafat Ton Ripoll. Un minut per arribar al 45, aquí a Balaïdos, empatant a una al centre d'esport Sabadell. Situada, tanca el Celta amb dos futbolistes, un que va tapar també una possible passada a l'espai. La servirà des de la dreta Ton Ripoll. A veure, diversos futbolistes del Sabadell dins de l'àrea. La penja Ton Ripoll, la centrada que va rebutjant amb la mà dreta. El porter del Celta, Fortuna. El rebuig li cau al corna. Joel Priego vol fer l'acció individual. Se'n sortirà, sí, per ímpetu, per ganes. Se l'acaben duent, continua el Manresa, llàstima. L'acaba perdent el vèrtex de l'àrea. El més difícil ho havia fet. Després s'ha adormit una mica aquí Joel Priego. La recupera el Celta, Fortuna.
2: Sí, crec que Carrillo, el porter del Celta, amb aquestes centrades, el veig patir. El veig patir aquí, per molt poc, Miqui Codina no li pispa la cartera, de nou perillós en una centrada lateral al conjunt arlequinat. Cal posar a prova el porter del Celta.
1: Ara tallant bé aquest canvi d'orientació, Ton Ripoll amb el pit, la baixa a Quadri, assegurant la possessió enrere cap a Òscar Sanz. Edgar i aquest a l'esquerra amb José Luis Català. Camí del descans aquí a Balaïdos i els sobreesports de RAC1 en aquesta setena jornada de la segona divisió. 2 minuts de temps afegit. Català a l'esquerra amb Miqui Codina, enganxat a línia de banda, prefereix jugar enrere. La mou al centre d'esports Sabadell. Aixeca el cap Urri, fa una passada llarga per sobre de la defensa, a veure si pot arribar Miqui Codina, protegir la pilota, la salva del servei de banda, però la regala directament als dominis del Celta. Talla bé aquí l'acció de contracop Urri. La dona cap a Miqui Codina, que va per terra, li han fet falta. I aquí el Sabadell, que en una de les darreres accions de la primera meitat tindrà l'oportunitat de tornar a penjar la pilota a l'àrea. I ja estem veient que cada vegada que la penja genera aquesta sensació de perill.
2: Recuperació de l'Urri, que parlem molt de les coses bones que fa amb la pilota als peus, però també a nivell defensiu és que es fa un fart de recuperar pilotes. O sigui, Albert Urriols és tot el que no és la Renfe, és a dir, és puntual, està tot arreu. O sigui, arriba quan te l'esperes i ha de ser, no? No és com aquests trens que no arriben mai.
1: També més puntual que alguns avions.
2: Correcte, avui ho hem patit en carn pròpia.
1: A veure aquesta falta lateral. I anirà Ton Ripoll amb la dreta, la penja a la curta, acaba apareixent Germain Milla, desviant la pilota, corna a l'esquerra de l'atac del Sabadell. I anirà aquí, si no, Ton Ripoll.
0: Serà l'última.
1: Sí, 30 segons, però arriba al 47. Amb aquests dos minuts d'afegit que ha decretat l'àrbitre. La penjarà, Ton Ripoll, els dos braços alçats, assenyalant jugada d'estratègia. A veure què fa el desempadador, la penja al primer pal, rebutja amb el cap un defensor del Celta, servirà de banda el Sabadell, Joel Priego, a veure si té temps el Sabadell de tornar-la a penjar, ho haurà de fer ràpid, perquè si no, l'àrbitre assenyalarà camí de vestidors. Aquí la combinació a l'esquerra no ha estat bona, la recupera el Celta, però la regala José Luis Català, que aixeca el cap, posa la pilota a l'espai, no hi pot arribar, impossible per Ton Ripoll. Arribem ara sí al final de la primera meitat a Vigo, a Balaïdos, amb l'empat momentani del Centre d'Esport Sabadell, que ha començat anant per darrere en el marcador per culpa d'un gol d'Álvaro Marín, però després ha neutralitzat el marcador Edgar González a la sortida d'un corna. El descans a Balaïdos, Celta Fortuna 1, Sabadell 1.
0: Sabadell en sumaria 12 i es quedaria setè a la classificació. El Celta B en sumaria 8 a la classificació de segona, però no sé, veient la primera part, Toni, fa pinta que és un bon escenari per sumar una victòria fora de casa avui, fora de la nova Creu Alta.
2: Sí, sí, sí, estic d'acord. Partit complicat perquè el rival, els filials molts cops no saps per on encarar-los, no saps per on et sortiran. El partit s'ha complicat per la errada de Miqui Codina, quan tot semblava tranquil·líssim, esmorteït, sense ritme, i el Sabadell tenia el control. L'errada de Miqui Codina ha permès al Celta Fortuna marcar primer, però l'equip està generant, s'està costant molt, i arran d'això força amb molts corners i moltes faltes laterals, que és una jugada on es pot generar perill, i si ha arribat el gol d'Edgar. Falta potser acabar de donar-li un punt més de ritme, no sé si puc aconseguir aquelles curses, seccions individuals de jugadors com Joel, com Ton Ripoll, que apareguin una miqueta més, però sí, la sensació és que el Sabadell està controlant el partit i que té una oportunitat d'or de tornar cap a Terres Vallesanes amb 3 punts, que serien òbviament una gran notícia. El primer objectiu, però, xec, ja l'hem fet, primer gol fora de casa de la temporada, ja el tenim. Ara falta el segon, que és primera victòria fora de casa de la temporada.
3: Sí, de fet, 1-1 amb un 0,05 d'expected goals del Sabadell.
0: Tampoc deu anar molt sobrat el rival. No,
3: el que passa que el gol del rival és un gol davant del porter, que ja té un 0,42, però si li treus aquesta acció és un 0,03. Vull dir que al partit no estan passant grans coses, és una rematada a porteria del Celta, una rematada a porteria del Sabadell. Ja està.
2: Si m'atreviria a dir que és potser el partit més avorrit de la temporada.
1: Segurament. Sí, sí.
2: Jo en part m'esperava més del Celta, perquè al final els filials són els equips més divertits, però dona la sensació que s'estan bastant contents sí, també amb el guió del partit, potser per les baixes. Cal veure la missió de l'equip de Ferran Costa amb els canvis, veure com estan els jugadors que entren de relleu de la segona part, perquè l'oportunitat hi és de sobre la taula d'endur-se els punts cap a casa.
0: 1-1, veurem què passa a la segona part, ho expliquem ara de seguida, tornem cap allà amb el Pau Bonastre i amb el Toni Padilla. 11:15, ens posem al dia amb el Joan Ortiz. Hola Joan, bona tarda.
5: Què tal, bona tarda.
0: Què ens expliques?
5: Doncs mira, l'actualitat passa per Madrid perquè fa gairebé una hora que ha començat pels carrers cèntrics de la ciutat la protesta contra el desnonament aquesta setmana passada, ho recordareu, de la Mari Carmen. Madrid, Adrià de las Heras.
6: La manifestació ha sortit des de la seu del govern de la Comunitat de Madrid, però avança lentament, aplega milers de persones que ara van cap a l'Ajuntament i acabaran a les portes del Congrés dels Diputats. El desnonament de la Mari Carmen és la gota que ha fet vessar el got, però els manifestants reclamen solucions més enllà d'aquest cas. La portaveu del Sindicat d'Inquilines de Madrid, Alicia del Río, assenyala que el govern autonòmic i l'espanyol en són responsables.
7: Responsabilizamos al gobierno de Ayuso, que se ríe en nuestra cara montando ferias inmobiliarias para especuladores y gastándose el dinero público en áticos de lujo. Ha convertido esta región en un paraíso de la especulación. Y responsabilizamos al gobierno central, que con su inacción y con posteriormente utilizar el dolor de Mari Carmen en su campaña partidista contra el PP ha demostrado ser inútil. En este país estamos gobernados por los buitres.
6: Reclamen que dimarts el Consell de Ministres aprovi el decret amb mesures contra la crisi de l'habitatge, una iniciativa que han batejat com el decret Mari Carmen.
5: Gràcies, Adrià. I més coses, tot plegat avui que el BOE ha publicat la jubilació del jutge Juan Carlos Peinado. De fet, Peinado ha tingut una última setmana professional particular. Dilluns va dictar la seva darrera decisió, que era l'obertura de judici a Begoña Gómez per presumpte tràfic d'influències i malversació. Dimarts, dimecres i dijous festa, perquè tenia uns dies pendents, i ahir comiat al jutjat de Madrid. El jutge s'ha fet famós per haver pres decisions controvertides, com per exemple citar Begoña Gómez un dissabte o diumenge, i ha rebut diversos revesos, però també algun aval de l'Audiència de Madrid, com per exemple que hagi acceptat que el judici es faci davant d'un jurat popular. Durant la instrucció del cas de la dona de Pedro Sánchez, que ha durat 2 anys i mig, Peinado ha arribat a comparar les conductes de la Moncloa amb règims absolutistes i amb el regnat de Ferran Seté. Xavi Puig.
0: Gràcies. Sí, aquestes comparacions tan i tan magnífiques. Gràcies, Joan. Fins ara.
5: Res, fins ara.
0: 9:02:08. I a Tarragona no arriba el gol ni una banda ni a l'altra. Nàstic 0, Sant Andreu 0. Esteve.
4: No arriba el gol ni arriben les ocasions, perquè el més destacat fins ara és un xut tubet-tubet de la Unió Esportiva Sant Andreu, que ha aturat sense problema Iessa, i una falta que després de rebotar la barrera ha fet un estrany i ha estat a punt de costar-li un ensurt a l'equip de Barcelona. Però fins ara molta lluita, molta intensitat, molta disputa, com ara per exemple al mig del camp el Sant Andreu, que aconsegueix emportar-se la pilota, ara el Nàstic que la torna a recuperar. Vages, tota l'estona el mateix, un equip i l'altre que s'enfronten per veure qui té el control del partit, però cap dels dos se'n surt i per tant cap dels dos aconsegueix imposar el seu ritme, el seu estil, i no arriben les ocasions de gol.
0: Doncs 0-0, si no hi ha ocasions, no hi ha gols normalment, el 33 de la primera, Nàstic 0, Sant Andreu 0. Tampoc tenim gols al Johan Cruyff, Bernat?
2: Tampoc, Xavi Puig, tampoc hi ha gols aquí al Johan, una ocasió a cada costat, això sí, per part del Barça, la rematada de cap a la sortida d'un córner d'Ignasi Kerr per part del Barça, que no ha acabat dins la porteria, això sí, l'equip de Giuliano Belletti controlant el partit amb la possessió, amb molta activitat per banda entre Aziz Issas i Àlex González, però al minut 22 de partit, gairebé 23, el Barça Atlètic empat a 0 amb el Penyesport.
0: També segona federació, s'ha acabat amb derrota el partit del Terrassa, Ebro 1, Terrassa 0, i ha arrencat amb males notícies el partit del Manresa. Ha marcat el Logroñés B el 24 de la primera. Manresa 0, Logroñés B 1. Pausa i ara tornem.
8: RAC 1 2018. Prades, Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
9: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
10: Perfecte, aquí el tens.
9: Ja?
10: Ja.
9: Sí?
10: És així?
9: De debò?
10: I tant, de debò.
11: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears, finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
12: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
8: RAC 1. Els vespres a RAC 1 són per informar-se.
13: Carlos Mazón surt escridassat del funeral d'estat per la Dana.
8: Per analitzar l'actualitat.
14: Ara... Era clar que no era una qüestió de solidaritat.
15: No, hi havia altruisme. Quan Trump i altruisme han estat paraules que puguin...
14: Sí, és difícil de fotre-les amb una mateixa frase.
8: I també per aprendre i passar una bona estona.
16: Fa anys vaig conèixer una noia. Tot anava bé. Fins que un dia vaig a casa seva, vaig posar la tele i vaig veure que el 3 no hi tenia TV3.
14: No hi tenia TV3.
16: I tenia Antena 3.
8: Els vespres a RAC 1 tenen un nom, Anna Ballonesta.
13: El 9C. Us expliquem amb calma i a la nostra manera el més important del dia, l'última hora de les notícies, i també aprofundim en el com i el per què.
8: De dilluns a divendres, a les 8, 9C, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
17: Tenim una trucada al telèfon dels al·ludits.
18: Hola.
17: Hola?
18: Bon dia, com et dius i des d'on truques, sisplau?
17: Si acaba de trucar vostè.
18: Ah, exacte, l'estava posant a prova.
17: Ja, per què truca?
18: Bueno, he sentit que els trens de mercaderia no funcionen a Catalunya i volia dir que si algú ha de portar un paquet, jo sóc transportista i puc carregar que cargui 9 de cada 10 dentistes em recomanen. Gràcies.
17: Està convençut que vostè pot portar mercaderies de manera segura en aquesta furgoneta?
18: Bueno, portar de manera segura és un altre preu, però tu no pateixis. Ahir vaig portar, mira, 200 quilos de tomàquets, mitja tona de palet de fusta, un cavall i un Seat Ateca, tot ben lligat al sostre. I ho vaig entregar tot en el plaç correcte, eh?
17: Termini.
18: Ja termino, home, no...
19: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
20: RAC 1. Tots som un milió. Superesports, amb Xavi Puig.
0: El descans del partit del Sabadell, empatant a 1 al camp del Celta, Balaïdo, Celta B1, Sabadell 1, buscant la primera victòria fora de casa, fora de la nova Creu Alta, l'equip de Ferran Costa. Tenim jugant també el Kitsanàs Manresa, partit de la Lliga ACB, arrenca aquest cap de setmana la Lliga ACB, partit dels manresans a la pista del Bilbao.
3: Sí, sempre per darrere en el marcador, però sense desenganxar-se del Bilbao. Ara perdent de 7, 69 a 62, perdent de 7 el Kitsanàs Manresa, amb bon partit de Colenda i d'Ongenda, els dos autors de 13 punts, i som encara al final del tercer quart, per tant, encara amb totes les opcions reals per Kitsanàs Manresa, que ara prova un triple, queda curt, el rebot pel Bilbao, 69-62.
0: I està interessant el desenllaç de la prova en línia del Mundial de Ciclisme en categoria femenina, Albert.
3: Sí, perquè atraparan a Vollering, la neerlandesa que havia atacat, semblava que anava disparada cap a la victòria, però des del darrere han mantingut el ritme. I ara Niewiadoma, la polonesa, i crec que l'altra és Longo, l'italiana, a punt d'atrapar Vollering, i per darrere, però hi ha altres perseguidors que no són lluny. Queden 17 quilòmetres pel final. La sensació és que aquest trio és el trio favorit per guanyar la prova en ruta del Mundial Femení.
0: Busquem ocasió a Tarragona. Esteve, arriba o no arriba?
21: Ha arribat. Amb una rematada al primer pal, després d'un servei de córner, compte que ara ho prova el Sant Andreu, amb una bona jugada per banda esquerra, centrada al primer pal, remata la Unió Esportiva Sant Andreu des de prop de l'àrea petita i la pilota surt fora. Les hem tingut ja, Xavi. La primera deia... I la demanàvem, doncs, la primera de Borja, després d'un servei de córner del Nàstic a la dreta del seu atac, que ha rematat des del primer pal i ha prolongat cap al segon i ha estat a punt d'entrar dintre la porteria. I ara aquesta, una molt bona jugada del Sant Andreu. Banda esquerra, bona centrada també cap a l'àrea petita i la rematada que ha sortit fora. Per ben poc, per ben poc ha estat Lucas Vinya, el lateral del Sant Andreu, que havia arribat fins a... És un lateral d'aquells que arriba a porteria contrària, que arriba a entrar a la cuina de l'equip rival i ha estat a punt de marcar el 0-1. Per tant, arriben les primeres ocasions, ara a punt d'arribar al minut 40 d'aquesta primera meitat, i el partit que es va animant ha estat distret, interessant tot el partit, tota la primera meitat, però ara arriben ja les esperades ocasions.
0: Doncs han arribat ja per fi les ocasions a Tarragona, i arriba també l'11 de la selecció espanyola, Wembley, Anglaterra-Espanya, 8:45. Veurem amb quants blaugran a l'11 de la Fuente, ja dins de Wembley, el Damià López. Hola, Dami, bona tarda.
22: Hola, bona tarda, Xavi.
0: Bona tarda. Fa patxoca Wembley, com sempre, o no?
22: Sempre, sempre. És el temple del futbol, encara que parlem del nou Wembley, però és un estadi que, encara que un hi hagi estat ja més d'una i de dues ocasions, doncs sempre fa aquella impressió, doncs, de que sembla que sigui la primera vegada. Vaja, aquesta gespa impecable, aquestes grades vermelles... Ara mateix aquests jugadors de la selecció espanyola, entre els quals Lamine Yamal, Pedri i Dani Olmo, trepitjant la gespa, aquesta majestuositat i aquesta imatge de Pedro, de Villa, de Messi, ballant al Manchester United, no? És el primer que t'imagines i que recordes, vaja, un dels grans temples i dels grans estadis del futbol mundial, sens dubte. És un tros d'estadi on avui jugarà d'aquí una estona un gran partit, Xavi, amb uns quants jugadors del Barça. És inevitable, o sigui, és que De La Fuente hauria de fer una composició estranya perquè no n'hi haguessin molts, així ve sent des de fa uns mesos i així serà els pròxims anys. Per tant, avui, de la convocatòria en què n'hi ha 7, De La Fuente se'n deixa 2 a la banqueta, hi ha 5 titulars del Barça en aquest Anglaterra-Espanya.
0: 5 titulars del Barça, l'11 de De La Fuente, primer 11 de la selecció espanyola després de guanyar el Mundial. Quin és aquest 11, Dami?
22: Juga Espanya amb Unai Simón a la porteria, defensa per Eric García. Eric García en lateral dret, Pedro Porro va caure lesionat, Marcos Llorente ja està retirat de la selecció espanyola, Ivan Fresneda, que va ser el substitut, ha estat descartat aquest matí, per tant, entra Eric García en lateral dret, al seu costat Pau Cubarsí, completa la defensa, Laporte i Cucurella, per davant Rodrigo, Dani Olmo, Fabián, amb Lamine Yamal, Nico Williams i Ferran Torres, també una miqueta doncs, posant a ser el golejador de la final del Mundial, queda la banqueta Oyarzabal i entre altres també Baena, que era titular en el Mundial, Pedri i Fermín. Una miqueta el que veníem explicant i el que era previsible. D'aquests quatre partits de la fase inicial de la Nations League, aquest és el més exigent. Aquí a Espanya va presentar la segona estrella i la Fuente posa l'equip que més s'assembla al que va, el que es va coronar com a campió del món a Nova York, amb Cubarsí, Rodrigo, Dani Olmo, Lamine Yamal, Eric García, que va jugar només uns minuts de la pròrroga, però s'ha guanyat la continuïtat al lateral dret, Pedri, que va anar perdent pes, que era com a suplent, i Fermín, doncs, que torna després de la lesió, comença a la banqueta, encara esperant l'11 d'Anglaterra, probablement amb Anthony Gordon, amb Bellingham, amb Harry Kane, també amb Alexander Arnold, vaja, un munt d'al·licients, l'estrena a Lamine Yamal en aquest estadi, també ho comentàvem, que no n'érem conscients, l'estrena de Luis de la Fuente, amb 65 anys, primera vegada que dirigirà aquí a Wembley, doncs, per tant, ja ganes d'aquest Anglaterra-Espanya.
0: Doncs, 5 jugadors del Barça i veurem si Gordon és un sisè sortint d'inici en aquest Anglaterra-Espanya, primera jornada de la Lliga de les Nacions, que explicarem amb el Damià, amb el Carlos Martínez, amb la Clara Rodergas i companyia. Ara tornem cap aquí, quan tinguis l'11 d'Anglaterra ens demanes pas. Dami, fins ara.
22: Perfecte, fins ara.
0: Entrem a l'última volta del Mundial de Ciclisme. Albert, mira com sona la campana.
3: Mira, sí, ja el tram final, última volta. Són 4 les cap de cursa, han atrapat a Vollering. Per tant, entre aquestes 4 hauria de sortir la campiona. Ara atacava, crec que Longoborghini, l'italiana, i agafant uns metres, però bé, encara queden... Això, 12-13 quilòmetres pel final, tot per decidir en aquest Mundial femení en ruta.
0: Va pintar algun canvi a l'inici de la segona part a Balaïdos, en aquest Celta B1 Sabadell 1, Pau?
1: Sí, un canvi. Marxa del terreny de joc Pere Pons, que tenia una targeta groga, i entra en el seu lloc Ángel Baena. Això fa preveure també un canvi de peces respecte a les que ja hi havia, amb Joel Priego, que a priori endarrerirà la seva posició i deixarà que Gastón i Ángel Baena estiguin una mica més endavant. Veurem com el situa Ferran Costa, però a priori és la idea que suposem que oferirà el Sabadell a partir de l'inici d'aquesta segona meitat. Tot a punt, ja, perquè jugadors d'un i altre equip ja són sobre el terreny de joc, a punt d'arrencar aquesta segona meitat aquí a Balaïdos.
0: T'agrada el canvi de peça, Toni?
2: Sí, m'agrada, tot i que jo prefereixo tenir sempre Pere Pons, però tenir una groga i una acció que molt tímidament l'equip gallec de Calabonava la segona no ho era, crec que ha pogut protegir-lo, o un dels futbolistes més veterans, i el que m'agrada és que en el fons és un canvi més ofensiu, perquè l'entrada de Baena és molt més ofensiu que Pere Pons, això recol·loca la posició de Joel, però en principi l'equip fa un pas endavant, té jugadors que dalt poden marcar diferències, Baena, recordem-ho, que ja es va estrenar com a golejador l'altre dia en el marcador del partit contra l'Oviedo, per tant, més enllà que protegeixes a Pere Pons, el canvi d'alguna forma, l'equip hauria de guanyar en desequilibri ofensiu i per tant hauria de tenir més arguments per generar perill i intentar endur-se els 3 punts.
1: En aquesta primera acció del partit que la volia jugar Joel Priego, en aquest salt de la segona part, volíem dir, no se n'han sortit aquí al Sabadell, compte que surt el contracop al Celta Fortuna, havia tallat bé Miqui Codina, però a l'inici de la jugada hi havia una falta al mig del camp, per tant pilota pel conjunt gallec. En aquests primers compassos de la segona meitat. El Sabadell amb aquest canvi que ha fet el terreny de joc. Veiem ja a Gastón Valles i efectivament Ángel Baena com a futbolistes més avançats i Joel Priego com a mínim en fase defensiva més obert a la banda dreta actuant com a extrem.
2: Sí, a veure si la segona part veiem a Alain Ribeiro, que és un dels jugadors que ha arribat aquest any amb més qualitat a dalt, que no l'hem pogut veure per problemes físics, està convocat, és un futbolista que pot aportar molts conceptes ofensius, que té gol, que té futbol associatiu. De fet, hem vist abans a l'arribada al camp tot un grup d'aficionats amb la samarreta del Pontevedra, que és històricament el gran rival del Celta de Vigo. El gran derbi regional és Celta-Pontevedra, perquè Alain Ribeiro venia del Pontevedra i han vist totes les samarretes del Pontevedra, Alain Ribeiro i la bufanda del Sabadell. I dic, aquests sí que són valents de plantar-se a Vigo amb la samarreta del Pontevedra. Pontevedra.
1: I de fet estan asseguts a la grada on hi ha els aficionats al Sabadell, i quan han arribat anaven cantant el nom, corejant el nom de l'Ain Ribeiro, que de moment inèdit en aquest inici de temporada del Sabadell, perquè ha estat força temps lesionat, es va lesionar la pretemporada, ara ja està entrenant amb normalitat, però encara sense minuts sota les ordres de Ferran Costa.
0: Gol al Johan Cruyff, Bernat.
2: Gol del Barça Atlètic, gol d'Ignasi Kerr, el mateix que ha caigut a terra després d'intentar rematar una centrada de Juan Ibarra. Ha estat Ignasi el que ha xutat el penal i ha marcat, ha fet el primer pel Barça Atlètic, el seu cinquè gol aquesta temporada. Al minut 35 de la primera part, el Barça Atlètic s'avança al marcador, Barça Atlètic 1, Penyesport 0.
0: I tenim descans a Tarragona, Esteve.
21: Sí, acaben d'arribar a la mitja part amb aquell parell d'ocasions al final de la primera part, la de Borja i després de Lucas Viña, i el partit doncs interessant amb poquetes ocasions, amb molta disputa de pilota i molta intensitat per veure qui controla el partit, per ara molt

0: Ventiles casa teva, però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol.
1: A la cama, intentant endur-se la pilota, possessió pel Celta.
2: Molt agressiu aquí el capità dels centres per Sabadell i l'ha aixolat falta. El partit estem veient com el Celta no surt a la seva meitat del terreny de joc, pressió molt alta del Sabadell que vol recuperar després de pèrdua, que vol intentar que Urri pugui associar-se amb els seus companys. El Celta bastant bé ara a nivell defensiu, aguanta, però bé, la iniciativa del partit, la tendència, la inèrcia sembla que és el Sabadell, l'equip que mostra més ambició per intentar endur-se els 3 punts.
1: Hi ha de bona acció d'Àngel Baena al mig del camp, assegurant la possessió de la pilota i jugant cap a un dels seus companys, el colomenca, la setmana passada contra l'Oviedo va fer el seu primer gol amb la samarreta del Sabadell, el que va suposar el 3-1. Compte que ha recuperat aquí Quivet, vol fer la jugada individual, anava sol contra el món, s'interposa en el seu pas Edgar, la dona a la frontal de l'àrea pròpia cap a Òscar Sanz, es precipita el de Sant Sadurní d'Anoia, que no volia córrer gaires perills i envia la pilota a banda.
2: Gran perill del filial del Celta, són aquestes accions individuals de jugadors com Quivet, com Milla, que són futbolistes que en l'1 contra 1 poden fer molt de mal. Aquí Edgar, recordant que a més té una targeta groga, ha mostrat aquí jerarquia, autoritat, li ha tancat la porta. Bé, és el Sabadell intentant associar-se, el Celta amb accions individuals, el guió del partit claríssim.
3: Tenim 11 d'Anglaterra per aquest Anglaterra-Espanya. Damià, amb Gordon o sense Gordon?
4: Amb Anthony Gordon titular per enfrontar-se a la selecció espanyola. L'hem vist departint ara fa uns instants a la gespa amb alguns companys, en concret Amèric, Fermín, Olmo i Pedri. Aquests dos últims sostenien un got de plàstic amb un cafè en principi, i els veiem departint amb Gordon en la prèvia del partit. Anthony Gordon, que serà titular per banda, l'11 d'Anglaterra amb Trafford a la porteria, amb Kwanzaa, Konsa, Gay i O'Reilly en defensa, Anderson, Lewis, Skelly al doble pivot i per davant doncs tota artilleria. Saca, Gordon per bandes, amb Jude Bellingham i un dels aspirants a la pilota d'or. Aquest partit encara compta Harry Kane, el davanter del Bayern de Múnich.
3: Per tant, Alexander Arnold no juga d'inici, eh?
4: No juga d'inici, el madridista que comença des de la banqueta. En les prèvies sortia com a titular, però jugarà Kwanzaa amb el dorsal número 22. Sí que jugarà Bellingham, el madridista. Bé, ja comentarem a la transmissió, però són 4 partits, alguns jugadors aniran caient per lesió real, alguns jugadors s'aniran esborrant.
3: Veus una hiperextensió avui de Bellingham en el seu genoll dret o no?
4: Bé, podria ser una hiperextensió, però d'aquestes de broma,
3: de 10-12
4: petit. Dies del dit petit, i vaja, que el faci arribar exactament a l'hora del partit contra el Villarreal, exactament per aquella hora. Està programada la recuperació de Kylian Mbappé, que, vaja, amb total seguretat, i serà pel retorn a la Lliga del Madrid contra el Villarreal, que bona falta li farà al bo d'en José aquell dia.
3: Pels patidors, 6 blaugrana titulars en aquest Anglaterra-Espanya, 5 a la selecció espanyola i Gordon a la selecció anglesa. Pedri i Fermín, de moment, esperant oportunitat a la banqueta al costat de Luis de la Fuente. Adam, i ara tornem. Fins ara.
4: D'acord, Xavi, fins ara.
3: A Balaïdos, 1-1. No ha passat gaire cosa en aquesta segona part, de moment. Pau.
1: No, el 7 de la segona meitat, sense oportunitats. De fet, a la primera part tampoc n'hi ha hagut gaires. Ho explicàvem al descans. I això tampoc és habitual en el Sabadell.
3: Ho volia dissimular una mica, però
1: no,
3: ja...
1: No, però anava a dir que els partits que ha anat fent el Sabadell pot estar millor o pitjor en diferents trams de partit, però acaba generant 2 o 3 oportunitats clares mínim en cada partit. Fins i tot el dia del Mallorca té alguna opció clara, el dia del Castelló, que empata, també la té, el dia de l'Sporting en la primera jornada falla un penal, és a dir, sempre ha tingut oportunitats. Avui, més enllà del gol, ben poca cosa en atac li estem veient de moment a l'equip de Ferran Costa.
2: Sí, de fet, s'explica molt per l'actitud del filial del Celta, amb línia de 5 darrere, versió molt defensiva. També senyal de respecte, no?, a les coses bones que està fent l'equip de Ferran Costa, que els equips ja comencen a modificar el seu estil de joc per adaptar-s'hi. Per cert, el Dami el tenim a Wembley, però que sàpiga que avui al terreny de joc hi ha el fill de Roger Milla.
3: Sí?
2: Sí, el Germán Milla, el camaronès del Celta de Fortuna, és el fill del mític Roger Milla.
3: Damià plorant, no?, d'emoció ara mateix a Wembley.

0: Ja s'han anat a plorar al lavabo, em sembla.
1: Tancat al lavabo de Wembley, sí, sí, com Joan Gaspar al 92, per l'emoció de saber que hi ha el fill de Roger Milla.
2: Ui, i ara atacava el Celta, hi ha hagut una falta, diria jo que sense pilota, de José Luis Català, repartiment de targetes, per Català, l'altre entenc que és per Urri.
1: Sí, perquè...
2: Per protestar, correcte, intuïm. Però és una falta a la mitja lluna de l'àrea, molt centrada, que servirà al Celta, molt perillosa, insistim, amb aquestes dues grogues per dos jugadors del Sabadell, per Català i per Urri.
0: Demana explicacions Urri, però l'àrbitre no sembla molt dialogant, i li diu que ja està, que groga i que vinga, que la tanca.
1: No l'he vista, però de nou és el que dèiem, una acció individual en què poden sortir corrent els jugadors joves del Celta i força aquesta falta que és perillosíssima per ir sobre la porteria de Diego Fole.
2: I anirà Hugo Burcio, aquest futbolista del Celta Fortuna madrilenya, passat al planter del Madrid i del Rayo Vallecano, amb cama dreta. Fins a 4 jugadors a la tanca del Sabadell, més un estirat, que és Quadri, estirat a terra, evitant, o vaja, allà ben preparat per si la pilota va arran de terra. A veure, Hugo Burcio davant de la tanca defensiva del Sabadell, n'hi ha dos del Celta que volen incomodar, que volen tapar també la visió de Diego Foli, que amb prou feina es deu veure alguna cosa des de la seva posició. L'àrbitre li diu a Hugo Burcio que torni a col·locar bé la pilota. A veure, falta perillosa pel Celta Fortuna i anirà el migcampista madrileny. El xut d'Hugo Burcio impacta en la tanca defensiva del Sabadell. La segona opció, el xut des de la frontal, torna a allunyar el perill al Sabadell. A resolver aquesta acció al centre d'esports.
0: Sí, mal xutada, li ha agafat molt poca alçada, per sort, el jugador del Celta, aquest llançament de falta, 1-1. Se li està escapant el partit al Manresa, Bilbao, Albert.
3: Sí, se li complica, està perdent ara de 16, Bilbao 92, 15 en els Manresa 76, ha posat una marxa més al conjunt basc, i a 5 minuts pel final, doncs aquesta diferència de 16 punts sembla complicada que pugui revertir la situació al Manresa.
0: Puntuació altíssima de l'equip de Jaume Pons Arnau del Bilbao. Tenim ja primer finalista de la Supercopa Femenina de Bàsquet, serà el València, que ha guanyat 73-84 al Saragossa, la primera semifinal. Ara a les 8 comença la segona entre el Leganés i el Jairis. I ara el Mundial de Ciclisme fa pinta que és cosa de dos, però jo encara no ho donaria per fet. Albert, no? Entre Vollering...
3: No, encara no.
0: De fet, Enviadoma.
3: Sí, i a més, el Longo Borghini, a menys de 5 segons, està lluitant per poder entrar i també jugar-se la victòria. Sembla que aquest serà el podi final, però queden encara 6 quilòmetres per saber quina de les 3 serà la campiona.
0: Vigo, Pau.
2: Es prepara per entrar al terreny de joc Nico Obolski, el davanter rus. Entenem que entraran al lloc de Gaston. A veure, compta la passada de Joel Preo cap a Àngel Baena, dins de l'àrea, a veure si pot fer la centrada al colomenc. Dubte, l'acaba fent, impacte en les cames d'Enrique Rivas, desvia la pilota a banda. Moment ara de rebaqueta, aquí a Balaïdos. No sóc l'únic, hi ha hagut algun company més que se l'ha posat, però ha estat increpat pràcticament també pel company Sergi Garcés de Ràdio Sabadell, que deia, on vas ara? A veure la centrada de Ton Ripoll des de la dreta, vol guanyar el duel aeri Urri. Acaba rebutjant la defensa del Celta directament als dominis de Diego Foli.
1: El que dèiem de l'agressivitat d'Albert Urriols, també per recuperar pilotes, aquesta feina defensiva que fa un futbolista que sobretot és bon amb la pilota als peus, però que és el primer que s'activa després de pèrdua, intentant recuperar la pilota a la frontal de l'àrea rival. El creixement tàctic del futbolista usonenc és una meravella. Avui, segurament, el millor jugador del centre d'esports en el que portem de partit.
2: Passada llarga, no hi pot arribar Gaston Valles, però provoca, com a mínim, generar un corna perquè ha fet relliscar, ha fet incomodat, vaja, en Diaye. Aquest ha rebutjat la pilota corna i anirà des de la cantonada de Ton Ripoll. Veiem que també es prepara per entrar al terreny de joc Javi López Pinto, per tant un doble canvi d'atac de Ferran Costa, que vol anar a pel partit. Abans, però, aquest corna. El 13 de la segona, amb l'empat a 1 a Balaïdos i els superesports de RAC1. Un trenet dels jugadors del Sabadell esperant la rematada. La penja Ton Ripoll a la frontal, l'acaba rebutjant el porter com pot. Compte que aquesta pilota encara és viva. El rebuig de Milla, a la dreta l'espera Ton Ripoll, passada llarga cap a Joel Priego, massa llarga, Ton, massa llarga, no hi pot arribar el Manresa, servirà de porteria Coque Carrillo.
0: Va arribar al descans el Johan o encara no, Bernat?
1: Encara no, queda un minut de la primera part, han afegit 3 minuts als àrbitres, continua la victòria del Barça Atlètic per 1-0 davant el Penyesport.
0: Descansi el partit del Manresa, perdent 0-1 contra el Logroñés B. Empatat el partit a Vigo, amb canvis preparats ja a la banda, al costat de Ferran Costa.
2: Sí, i els farà un dels que marxa és José Luis Català, que té targeta groga i també marxa, com anticipàvem, a Gastón Valles. Entren en el terreny de joc Obolski i Javi López Pinto.
1: Punta per punta dalt, un canvi ja habitual, la presència del davanter rus, ex-Còrdoba, que de moment encara no ha marcat. És un jugador que genera caos, perquè és molt fort, posa el cos, però li falta començar també a expressar-se millor amb la pilota al peu. I López Pinto, que ja ho sabem, el futbolista de Sant Cugat, és un geni, és capaç del millor del pitjor, d'inventar-se gols del no-res, i són canvis ofensius, per tant, òbviament, un migcampista passarà a jugar en posició defensiva perquè té tot central.
2: També fa un canvi al Celta Fortuna, el primer que efectua Freddy Álvarez, marxa del terreny de joc Òscar Marcos, entra Ángel Arcos. A tot això hi ha una falta lateral favorable al Sabadell, que servirà Ton Ripoll. I sembla que la penjarà, no, fa una passada a l'espai cap a Uri, no hi pot arribar, es passeja per dins de l'àrea, s'anticipa el porter gallec del Celta, Coque.
1: Sembla molt important que marqui Obolski el davanter rus. Para que no sé quants equips del futbol professional la mateixa temporada s'hi ha marcat un davanter dels Estats Units i un davanter de Rússia. Mira, faria bona il·lusió tant poder presumir aquesta
0: estadística
1: a Oriol
0: Jové, aquesta
1: pròpia d'una pel·li de Rocky gairebé.
2: La pilota dividida al mig del camp la guanyarà Quadri a l'esquerra, Javi López Pinto, que ara el veiem que ocuparà la posició de carriler esquerrà. Miqui Codina serà el tercer central en el lloc de José Luis Català.
1: Jo em pensava que en algun moment canviaria Miqui Codina perquè la primera part no havia estat bona, però la fortalesa mental, l'ambició del futbolista osonenc, que ha millorat, potser li falta una mica més de projecció ofensiva, però ha aconseguit passar pàgina, oblidar aquella errada que va acostar el gol, que ha encaixat l'equip arlequinat.
2: La controla Baena com bonament pot, la perd el colomenc, vol sortir el contracop al Celta, ve Joel Priego, també Edgar posant la cama, de moment frenant l'atac dels gallecs, puntada llarga de Milla, guanya el duel Òscar Sanz al mig del camp, a veure si la pot lluitar algú del Sabadell, la controla Urri, de cara aixeca la pilota per sobre de la defensa, rep Baena, davant del porter, la pica per sobre, gol, fora de joc. Fora de joc, l'ha picat bé per sobre de la defensa Urri, semblava posició avançada de l'atacant colomenc Ángel Baena, davant de Coque Carrillo, veu com surt el porter gallec, la pica per sobre, acaba entrant aquesta pilota, no optat a l'assistent d'aixecar la bandera per fora d'això.
0: A veure la repetició, si ens ho aclareix ràpidament o no. Doncs potser sí, potser no, no? Potser l'espatlla, sí, sí. No?
3: L'únic dubte és si l'espatlla del jugador del Celta pot habilitar l'arlequinat.
0: Ja l'ha donat,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, s'ha repres
1: justet.
2: El joc.
1: En directe ha semblat fora de joc.
0: Sí. No ha estat de metre, no. Vull dir, era... Jo crec que potser més l'espatlla del jugador del Sabadell que la marca, que no pas els peus, però... Tothom ho ha assumit, sí, com si fos molt clar, sí. Perquè els mateixos jugadors també ho han assumit com si gairebé la rematada, dic que ha estat una mica com destensionat.
3: Perquè era un defensa que no era prop de la pilota, era el que quedava una mica més a la part inferior de la imatge.
1: I va anar atacant molt pel mig, en posició gairebé de nou, o vols que caigui una miqueta més a l'esquerra, és una posició on està començant a mostrar-se molt, molt participatiu el futbolista de Santa Coloma, Gramenet.
2: A veure aquesta acció per la dreta, buscava el corn aquí Ton Ripoll, qui n'ha tret un servei de banda, però és el Celta Fortuna, que ha fet un únic canvi, veiem diversos jugadors del filial gallec escalfant-se, mentre l'afició sabadellenca que... No para d'animar aquí a Balaïdos amb crits de Sabadell, Sabadell.
3: El Mundial Femení jugaran la victòria les dues millors ciclistes del moment, Bollering, la neerlandesa, Nievia Doma, la polonesa, entrant a l'últim quilòmetre, Longo no les atraparà, per tant, o una polonesa o una neerlandesa es proclamaran campiones del món.
2: Corna pel Sabadell, a la dreta de l'atac. I anirà Ton Ripoll plantant la pilota. Mentrestant el Sabadell, que ja ha fet tres canvis i que també continuen escalfant-se diversos futbolistes. Camí del 20 de la segona meitat. A veure, la penja amb cama dreta. Ton Ripoll la volia rematar Edgar, molt forçat. L'ha acabat pentinant i l'entrega un futbolista del Celta que vol sortir al contracop. És Hugo Burcio, que es planta al mig del camp. Talla bé l'acció Urri, qui si no, la conducció del biguetà. A veure què pot fer Urri. Veu que s'ofereix a l'esquerra com a extrem Ángel Baena, que encara el seu defensor continua el colomenc. Més enrere l'espera Javi López Pinto, posava la centrada una mica defectuosa, impactant el cos d'un jugador del Celta que l'esmorteeix i afavoreix perquè li arribi la pilota a Coque Carrillo.
0: Nieviadoma o Bollering? Bollering o sí. Nieviadoma? I Conca Calongo no es vol sí. encara donar del tot per vençuda, però fa pinta que no, ja arribarà.
3: No, i que la poden avançar fins i tot, Rosier. La Suïssa ataca la polonesa, intenta respondre... Bollering a uns 150 metres. Sembla que Nieviadoma agafa aquest avantatge. Respon ara Bollering, que la supera i guanyarà la neerlandesa. Guanya Demi Bollering en aquest final en què semblava que cada ciclista tenia el seu moment. Finalment, Bollering ha aprofitat els darrers metres per superar la polonesa Demi Bollering, campiona del món 2026 a Montreal.
0: Doncs ho ha intentat amb una primera escapada, l'han caçat una altra vegada i ara sí a l'esprint, en aquest mini-esprint, en aquest duel cara a cara, amb Nieviadoma s'acaba proclamant campiona del món. Li faltava això, té dues voltes a Espanya, un giro, dos tours de França, però se li resistia la medalla en el Mundial i avui l'ha aconseguit Demi Bollering, signant un any per recordar durant molt temps aquest 2026.
2: Compte la passada de l'espai aquí, era del Celta, ha hagut d'aparèixer Edgar González, hi ha hagut un moment d'incertesa, d'inquietud. Afortunadament el central vegenc ha acabat jugant a Foli i aquest ha fet un desplaçament llarg, regalant-la als dominis del Celta Fortuna, 21 de la segona, Celta Fortuna 1, Sabadell 1.
0: Som al descans el Johan Cruyff, ara sí el partit del Barça Atlètic, Bernat.
4: Ara sí, guanya el Barça Atlètic per 1-0. La notícia negativa, diguem-ne, del partit ha estat la lesió de Pedro Villar. Giuliano Belletti ha hagut de fer el primer canvi del partit, peça per peça, Pedro per Pedro. Ha sortit Pedro Villar i ha entrat Pedro Rodríguez.
0: O sigui, de Pedros, el Johan Lauer amb victòria del filial blaugrana. Algun Pedro, el Nàstic 0, Sant Andreu 0, que ha arrencat ja la segona part, Esteve?
5: Doncs no el tinc controlat. Ara repassava, perquè ja me la veia venir. Diria que no, que no hi ha cap Pedro. El que sí que ja són 3 minuts jugats d'aquesta segona meitat. Una ocasió ja... No
0: s'ha de venir informat,
5: de
0: Esteve.
5: Sí, s'ha de venir informat a casa, ja ho dius bé. Ja. Tanto, 500 anys haciendo radio, no? El Sant Andreu, que ha tingut una ocasió, no ha arribat ser ocasió de gol perquè no ha arribat a xutar a porteria, però sí que amb una pilota a l'interior de l'àrea molt i molt perillosa. Ara compta que ho prova el Nàstic, banda dreta, provarà la centrada del primer pal, no hi ha ningú. El segon sí que arriba, la pilota rebutjada per la defensa del Sant Andreu, xut, un altre cop rebutjat per la defensa del Sant Andreu i acaba en servei de porteria. El partit ha començat interessant, interessant en aquesta segona meitat. Per ara, i vaig repassant sense Pedros, ja em corregirà si és el cas el bon en Pau Bonastre, que ja sempre té totes les dades al cap.
2: No, anava a dir que hi ha un Pere Marco, que diria que és a la banqueta del Nàstic.
0: A la banqueta no, no va, a la banqueta.
5: Ja la tinc. Gràcies, Pau.
0: 0-0, sense Pedros i sense gols. Sí. El nou estadi, de moment, el 5 ja de la segona part. Algun Pedro Balaídos, diries, o no?
2: Ostres, així, simple vista, com diria l'Esteve, ara s'ha de venir informat, però no... no
1: Pere
2: no,
1: Ponge no hi és.
2: Pere Ponge, efectivament. Compte que té un corner al Celta, la penja al primer pal, rebutja amb els punys Diego Foli, la pilota encara es viva dins de l'àrea, la treu amb el cap Quadri, la rep a la frontal Germain Milla, jugant enrere cap a Hugo Burcio.
1: Pedro cap, però pedra alguna, alguna jugada del partit que, sobretot de l'equip local, que no, ho posa tot alguna contra molt puntual per donar la sensació que donen per bo l'empat.
0: Té aquí l'Estella, jo crec que encara no obrirem una segona. Home. Per el gol de la victòria del sí, Sabadell. Sí. Aquí ben fresqueta, això... la nevera de l'estudi de RAC1. Mm.
2: Això han vingut, eh? Obrir-ne un parell més avui, jo crec, va.
3: No guanyarà, de fet acaba de perdre el Quinzenars Manresa en el debut a l'ACB, ha guanyat Jaume Ponsarnau amb el seu Bilbao, Bilbao 107 Manresa 92, acabat perdent per aquests 15 punts de diferència, pendents d'Hugo Benítez, que el jugador del Manresa ha rebut un fort cop a les costelles i no ha disputat els últims minuts. Ha anat directament cap a bastidors i no ha disputat els últims minuts del darrer quart, pendents de si hi ha alguna informació sobre el seu estat de salut, de si hi ha una possible lesió o no. Insistim, és un cop a les costelles.
0: A les noves a Corunya, al Palau. I penal al nou estadi, Esteve.
5: Sí, sí, penal al nou estadi, favorable a la Unió Esportiva Sant Andreu. Un penal d'aquells una mica evitable, unes mans a l'interior de l'àrea en una ocasió que no era pas allò de perill ni de gol. Però sembla, a mi, des de la nostra posició m'ha semblat prou clar.
0: Sí,
5: ara ho veig repetit,
0: clar, eh?
5: Sí, li pica la pilota clarament al jugador del Gimnàstic de Tarragona amb el braç força estès, pel que he vist jo a les imatges, no?
0: Sí, té el braç amunt, no el té enganxat al cos. Per mi és un penal clar a favor del Sant Andreu.
5: No sé si aquest es pot demanar que el revisin o no.
0: Sí, sí, clar. El Nàstic pot demanar revisió, no sé si
5: sí,
0: ho farà.
5: Xisco ara mateix entrega la targeta blava, tot i que tenia alguns dubtes, eh? Jo diria que
0: crec que estava que esperant dubtes... a veure si... No, clar, no podia esperar res, ara estava pensant.
5: Ara
0: no
5: sí, ara fa el gest fa el gest de la revisió, el clàssic gest del VAR, l'àrbitre del partit, i el anirà a revisar. Crec que qui ha acabat provocant el penal és el capità del Gimnàstic de Tarragona, Royo, que segueix parlant amb l'àrbitre del partit, i ara veurem la revisió i veurem què és el que acaba decidint.
0: Sí, m'estranyaria que el tirés enrere, veient les dues, tres repeticions que ja ens han ofert, però vaja, a veure què... veu a la pantalla l'àrbitre en aquest Nàstic 0, Sant Andreu 0, penal a l'espera de revisió a favor dels visitants.
3: Sí, és que és un xut a porteria, és una ratada amb el cap a porteria, segurament l'hagués controlat amb relativa comoditat al porter, però clar, va a porteria i la mà sí que està oberta. I, evidentment, no la volia tocar amb el braç, però és que jo, com el Puig, seguint el criteri d'aquesta temporada i de les anteriors, doncs és que no tiraran enrere, però segurament ara... doncs el tècnic del Nàstic ha dit que l'he d'utilitzar perquè és una acció molt important al partit.
5: Ara s'ho mira Sergio Scricce del Col·legi Valencià, atentament davant del monitor, davant de la pantalla, acompanyat del quart àrbitre, que fa que no amb el cap, no sé si dient és que no hi ha dubte o acaba tu de mirar. Expectació, lògicament, perquè és un moment d'aquells crucial, és un partit amb poquíssimes ocasions de gol, amb molta igualtat, i està clar que una jugada com aquesta, mentre criden el miler d'aficionats del Sant Andreu, ho celebren, lògicament, perquè veuen a venir una oportunitat important per avançar-se al marcador.
0: Bueno, doncs de seguida ens confirma l'Esteve si és penal o no és penal, i anem cap al nou estadi. Ha de fer un canvi obligat per lesió al Celta, Pau.
6: Sí, marxa del terreny de joc Hugo Burcio, entra en el seu lloc Pablo Meixús, també ha fet un canvi al Sabadell, ha entrat Alain Ribeiro, debuta oficialment amb la samarreta del centre d'esports, abandona el terreny de joc a Joel Priego. Per tant, canvia a l'atac, també ha entrat pel Celta, en aquests moments ho fa Joel López.
1: Ganes de veure Alain Ribeiro, es posa... al darrere del punta que més caigut a l'esquerra l'exjugador del Pontevedra.
6: Compte que la juga el Sabadell a la frontal, el xut d'Alain Ribeiro que marxa fora, molt desviat, la primera que toca, el xut desviat d'Alain Ribeiro.
5: És penal, eh? És penal a Tarragona.
0: És penal, l'ha confirmat. Estava mirant també la posició, si era correcta o no, dels jugadors que entraven a la rematada, si hi havia possible fora de joc. Primer revisava això i ara després l'acció del penal ha anat més ràpid per veure que sí que ho era. Per tant, el Sant Andreu, Esteve, amb opció de marcar el que seria en aquest moment el gol de la victòria.
5: Sí, serà Àlex Bermejo qui té la pilota, sí, qui la plantarà al punt de penal. És sota pals el porter del Gimnàstic de Tarragona, Gaizka Ayesa. Veurem si Àlex Bermejo és capaç d'encertar i avançar el seu equip. Àlex Bermejo davant de la... Ara una targeta groga per un jugador del Nàstic que intentava posar una mica nerviós a Bermejo entrant a l'interior de l'àrea. Bermejo que fa quatre passes enrere, picarà amb cama dreta el jugador de la Unió Esportiva Sant Andreu. Ayesa sota pal, xiulets al nou estadi, pica amb cama dreta, gol, gol, gol, gol, gol, gol de la Unió Esportiva Sant Andreu,
7: amb els jugadors de l'equip barceloní fent una pinya a prop del córner i el miler d'aficionats del Sant Andreu celebrant-ho de valent amb la resposta immediata, això sí, de l'afició del Gimnàstic de Tarragona amb crits de nàstic demanant la reacció del seu equip. Ara mateix, minut 11 d'aquesta segona meitat. Nàstic 0, Unió Esportiva Sant Andreu 1.
0: Festa a la zona de la graderia on hi ha els aficionats del Sant Andreu amb aquest gol de Bermejo. 11 minuts de la segona part, tots just jugats ara al nou estadi. Una mica més, arribant a l'últim quart d'hora, ja gairebé de partit, a Balaïdo, Celta B1, Sabadell 1, Pau.
6: Sí, amb una pilota llarga del porter Coque Carrillo, la guanya el Sabadell al mig del camp. Urri, protegint bé la pilota Alain Ribeiro, de nou Urri, rifant-la, vol protegir aquesta esfèrica Baena, lluitant, n'acaba traient una falta, s'emprenyen els jugadors del Celta, també l'afició de Balaïdos, però ha estat falta fora pel Sabadell, a la dreta l'ataca Arlequinat, anava a servir ràpidament Ton Ripoll, però finalment farà una pausa i per tant servirà aquesta falta en el moment en què xiuli l'àrbitre. Qui va a la pilota és Urri, és una falta llunyana, falta lateral, però que el Sabadell penjarà dins de l'àrea, o com a mínim farà una acció d'estratègia que ja assenyala amb els dos braços Albert Urriols. A veure, que la penja amb cama dreta dins de l'àrea, el segon pal compta, que la despengen a la frontal de la petita, acaba capturant Coque Carrillo, el porter del Celta Fortuna, després d'aquesta jugada de pilota aturada del Sabadell. Un quart d'hora per al 90, bona pressió de Volski, a veure si es pot endur la pilota, no ho aconsegueix per poc, llàstima. Surt de la pressió el Celta Fortuna, passada a la dreta massa llarga cap a Germain Milla, no hi pot arribar. Servei de banda fora per al Sabadell.
1: Aquesta el seu pare sí que la sabia controlar. Clar, si Roger Milla mai vam saber l'edat que va tenir, o sigui, no podem saber quan va ser pare del futbolista del Celta Fortuna. Quants anys tenia? 40, 50, 60? Preguntes que
6: Germain Milla en té 20 ara.
0: Sí, Roger Milla, en principi, en té 74 ara mateix, segons les dades oficials.
1: 54. O sigui, amb 54 encara funcionava. però sabeu que hi ha molts rumors de que en veritat eren més gran del que es feia, no? Llavors, clar, si encara era més gran, clar,
0: El 20 de maig va néixer, mira, Roger Milla. El 20 de maig.
6: I què vols dir?
0: No, home, una data marcada sempre per Wembley, no? Tot lliga, vull dir, a veure amb un astre.
6: No, és veritat, m'has agafat aquí amb el peu canviat.
0: El dinar aquest, que no se t'ha posat bé.
6: Sí. Feixuc, dia feixuc.
0: Feixuc, el dinar, no?
6: No, el dia en general.
5: L'avió no se li ha posat bé, l'avió.
6: No.
1: Ha patit, ha patit. Quan ha vingut aquella que em ve de parlar d'un rodavall de 2 quilos...
0: Que va jugar al Mundial dels Estats Units amb 42 anys oficials, com a mínim. Sí.
6: A veure, Foli buscant el Russo Volski, la guanya al mig del camp Òscar Santa, aquest amb Quadri. Urri enrere cap a Foli, crits de Sabadell de l'afició arlequinada, mirant de donar una empanteta al seu equip que la necessita en aquest tram final a Balaïdos. El control massa llarg de Javi López Pinto, que du la cuixa dreta, bé, per sota del genoll, amb una vena.
1: És un partit on López Pinto pot fer mal, que és un futbolista que en partits molt tancats inventa gols des de la distància, accions individuals, a veure si pot marcar diferències al Vallèsà.
6: Ui, la pèrdua de Ton Ripoll en una posició que complicada, però ell mateix ja rectifica, li pispa l'esfèrica Ángel Arcos, rep Baena, cau a terra, li fan falta, hi ha una targeta groga per un futbolista del Celta Fortuna per aquesta falta sobre Ángel Baena. Targeta que és per Anxo. La penja Òscar Sanz a la frontal de l'àrea, a veure si la pot guanyar algú. La pentina aquí a Alain Ribeiro, directament a les mans de Coque Carrillo. Se li ofereixen ja dos jugadors en curt, però em fa l'efecte que ell optarà per fer un desplaçament llarg. No és gaire bo, pilota molt bombada. Aquí l'ha de guanyar el Sabadell. I va Urri, el capità, amb el cap, la dona Alain Ribeiro, aquest assegurant l'enrere, el primer toc amb Javi López Pinto, puntada de Miki Codina, compta l'entrega enrere del defensor Quique Ribes cap a Cóquer Carrillo, acaba capturant el porter gallec. A veure, Joel López fa una passada llarga.

0: perquè corri Ángel Arcos. De moment és més ràpid Òscar Sanz, que no vol problemes. Envia la pilota a banda.
1: Empata el Cádiz a l'altre partit de segona, 12 minuts pel final. El Cádiz buscant la primera victòria de la temporada. De moment suma 3 empats, sumaria el quart. Tenerife 1, Cádiz 1. Per cert, a la mateixa hora del partit de la selecció espanyola contra Anglaterra també juga Croàcia a la República Txeca amb Livakovic de titular, confirmat l'11, Livakovic titular en l'altre partit del grup d'Espanya.
2: Santi Denia, seleccionador txec.
3: És una, o sigui, Santi Denia entrenant a la República Txeca.
2: Sí, no lliga, no que... lliga, sí, sí. La Gioli no acaba de...
3: Te'n vas de vacances, no sé, i tornes... I dius, com? Santi Denia en República Txeca, què m'he perdut?
2: És el mateix que m'ha passat a mi, avui, quan, perquè no n'era conscient, i quan m'han paregut allà Santi Denia, perquè també va criticar això de jugar 4 partits en tants pocs dies, i dic, Santi Denia? Dic, però... Dic, si és Txèquia, dic, caram...
0: Prepara un doble canvi al Celta, en la darrera finestra que gastarà aquí Freddy Álvarez. Abans, però, em fa l'efecte que se servirà aquesta falta del Sabadell, molt proper al mig del camp, que la penjarà Urri. A veure, el Bigatà, massa curta aquesta pilota, fàcil per la defensa del Celta. Volen córrer per la dreta, l'acció defensiva de Javi López Pinto, provocant... de que es quedi sense espai Kibet. Marxa per línia lateral aquesta pilota i ara sí s'efectuarà el canvi, una doble substitució. Marxa del terreny de joc l'autor del gol del Celta, Álvaro Marín. Entra en el seu lloc Jorge, també entra Ángel Dávila, i qui marxa és Aldriné Kibet. Per tant, els dos últims canvis del filial del Celta. Al Sabadell li queda un únic canvi. Hi ha tres jugadors escalfant del Centre d'Esport Sabadell. La possessió del Sabadell, obligat a jugar en llarg, Diego Foli, davant la pressió del Celta Fortuna, aplaudeix Balaïdos perquè aquí l'ha perdut el Centre d'Esports. Possessió pel Celta. Ja en el tram final d'aquest partit, empatant el Sabadell a Balaïdos. S'ha posat per davant l'equip gallec, després s'ha refet el conjunt de Ferran Costa amb el gol de cap d'Edgar González a la sortida d'un corna. El primer gol que marca amb la samarreta del Centre d'Esports. En un partit amb poca presència en atac dels dos equips, poques accions clares més enllà dels gols que hem narrat. Jugant en zona de construcció, el Celta obligat a fer un desplaçament al llarg en Diaye. Compte aquí que Edgar a punt de fer falta i té una targeta groga. La reclama, lògicament, Balaïdos. Desplaçament llarg de Foli, traient-se-la de sobre. Cau a terra Baena al mig del camp. No hi ha falta, diu l'àrbitre basc. Passada llarga. S'anticipa Òscar Sanz. Jugant-la a banda. Xiulets de Balaïdos.
1: Que si és falta és groga.
0: Sí, sí.
3: Sí, sí, era l'últim home.
0: I en té una.
3: Ha donat la sensació que el jugador del Celta està més pendent d'intentar forçar la falta de vermella que no pas de lluitar la pilota. Però bé, acció molt... Ha jugat amb foc aquí Edgar, l'home més a amonestacions. Si hagués vist la vermella es perdria el partit contra l'Andorra de la propera jornada, on potser l'esperança és que es recuperi ja Artur Bonaldo. Perquè una baixa en defensa seria dura.
2: Doncs mira, jo veient la repetició, estic d'acord amb tu, Toni, que està buscant la falta, agafa també ell, no? A mi no m'ho sembla.
1: Sí, és veritat que li posen un braç per davant, però es deixa caure en el moment en què ja no l'està agafant. Per tant, bé, aplaudim la decisió de l'àrbitre.
0: Compte que ha sortit bé de la pressió el Celta Fortuna. L'acció al mig del camp d'Adrià Capdevila, la juga a l'esquerra. A veure, l'acció d'Àngel Arcos se'n va cap al carril central, la conducció jugava entre línies, afortunadament no s'ha entès aquí amb Jorge, que l'esperava a l'interior de l'àrea desmarcant-se. Li arriba la pilota a Foli, que fa un desplaçament llarg. Entrarà Pipa al terreny de joc, l'últim canvi del Centre d'Esports.
3: Per Miqui Codina, potser.
0: Jugador amb capacitat de profunditat, d'arribar a línia de fons, de penjar centrades. Veurem si pot aportar alguna cosa aquí a l'equip arlequinat, que busca endur-se els 3 punts.
3: Està acabant millor amb els darrers canvis. El Celta Fortuna ha fet un pas endavant. Jugadors amb energia, està aconseguint d'alguna forma aprofitar els espais que hi ha darrere. Els darrers 5 minuts la cosa s'ha torçat una miqueta.
0: Hi havia un futbolista del Celta Fortuna estès a terra, ja s'ha recuperat, la juga el conjunt gallec. És Ndiaye, a punt de fer-se un embolic, Quique Ribas. Fa un desplaçament llarg, la guanya Edgar, com bonament pot. Urri jugant-la enrere amb el cap, ha pres mal Urri en aquesta disputa aèria al mig del camp amb Pablo Meixús, sense problemes físics per Urri, que ja pot aixecar-se del terreny de joc. 84 de partit amb l'empat a 1, a veure, desplaçament en llarg, i podrà arribar algun jugador del Sabadell? No, perquè la pilota va directament a les mans del porter de Pontevedra, Coque Carrillo. Ribes jugant-la a la dreta cap a Milla, la guanya al mig del camp ara Edgar. La recuperació del Sabadell, Quadri amb Baena, necessita el Sabadell una mica més de Baena en aquests darrers minuts. Òscar Sanz no ho veu clar, opta per jugar enrere cap a Diego Foli. Aquest fa un canvi d'orientació a l'esquerra, allà hi ha Alain Ribeiro, no la guanyarà, qui ho fa és el Celta Fortuna, però la pilota dividida al mig del camp la guanya el conjunt arlequinat. O Urri o Quadri, sempre hi ha un dels dos ben ubicats per caçar aquestes pilotes, aquestes segones jugades al mig del camp. Urri al cercle central amb Edgar, el canvi d'orientació amb Ton Ripoll, a veure, aixeca el cap Ton Ripoll, posa la centrada, no pot arribar dins de l'àrea, es precipita aquí el futbolista de Santpedor, cau a terra Quadri quan lluitava per la pilota, una falta, tres quarts de camp al carril central, a veure què prepara en aquesta acció al centre d'esports.
3: Poquet de Volski, de moment el davanter rus no acaba de guanyar els duels, se l'estan menjant les defenses del Celta. Com senyora tenir un nou que marqui diferències, que generi una mica de caos dins de l'àrea del conjunt rival.
0: Doncs ha rectificat Ferran Costa, perquè anava a entrar Pipa
3: Eneko,
0: i finalment entrarà Eneko Aguilar. Marxa del terreny de joc Ton Ripoll, Pipa, que ja estava vestit, acaronant la gespa ja, i a última hora li han dit no, entra Eneko. Per tant, el darrer canvi entre el futbolista navarrès Eneko en el lloc de Ton Ripoll.
3: Baena oberta en banda dreta.
0: A veure aquesta falta al carril central, servida pel Sant Cugatenc, Javi López Pinto, la penja dins de l'àrea, el segon pal la despengen, refusa un futbolista del Celta Fortuna, hi havia fora de joc, però dona llei de l'avantatge a l'àrbitre perquè ataca l'equip gallec, i va Ángel Arcos, compte que vol fer-se Quadri, però home, és difícil superar a Quadri, i aquí el nigerià ha estat ràpid, fort, per recuperar aquesta pilota.
2: Com són els minuts després del gol del Sant Andreu al nou estadi, Esteve?
4: Doncs el Nàstic ha fet un passet endavant, i el Sant Andreu que intenta sorprendre el Nàstic a la contra, ha fet per tant un passet enrere. Jo crec que s'equivoca el Sant Andreu, perquè el Nàstic ha aprofitat aquest passet enrere per començar a apretar i apretar i cargolar a la zona d'àrea del seu equip rival, fins ara sense crear massa perill clar, però si més no porta ara l'iniciativa al partit. Compte però que l'Unió Esportiva Sant Andreu té molta qualitat, i no m'estranyaria que tingui ocasions també per fer el 0-2 i deixar el partit pràcticament llest. Estem a punt d'arribar al minut 25 d'aquesta segona meitat. Interessant el partit.
2: I el Johan Cruyff controlat el partit pel Barça Atlètic amb l'1-0, Bernat?
5: Sí, de moment continua guanyant el Barça Atlètic per 1-0 davant el Penyesport. Hem arrencat la segona part igual que hem acabat la primera, amb una mala notícia en aquesta ocasió per part del Penyesport, perquè Iker Gil sembla que se li ha sortit l'espatlla, i doncs Jon Vélez ha hagut de fer entrar a Dani Pérez. Han fet el primer canvi també el Penyesport, per tant primer canvi del Barça Atlètic a la primera part, primer canvi del Penyesport a la segona. Pel que fa al joc, continua dominant el Barça Atlètic 1-0 al minut 56 de partit.
2: També segona federació, minut 15 de la segona part, Manresa 0, Logroñés B 1, i a tercera federació Sant Juan Atlético Moncada 1, Tona 1, al minut 17 de la primera part. Ens ha animat amb dos gols al partit de tercera federació, avui que ens ha acompanyat el president del Tona a l'estudi de RAC1. I a Vigo 1-1, una cosa espessota avui, però de moment, mira, li serviria el Sabadell per sumar un punt fora de casa.
0: Ara hi ha hagut una falta al mig del
4: gol
0: camp sobre...
2: Gol, l'Esteve!
4: Gol! Golàs del Nàstic! Quin cacau des de fora l'àrea de Carlos Segura, que acabava d'entrar, feia un minutet al terreny de joc, des d'uns 20-25 metres, l'ha clavat, no diré per l'escaire, però sí que l'ha clavat molt ben col·locada, sorprenent el porter Iñaki del Sant Andreu. Ja ho deia, que havia fet un passet enrere l'equip barceloní, que ho havia aprofitat el Nàstic per apretar, i ha trobat premi.
2: Doncs sí, amb aquest golaç de segura, eh? Si no és per l'escaire, poc li falta, eh? Veient-lo en directe, ara veurem la repetició, però una gardela amb la dreta, molt i molt ajustada, és un golaç del Nàstic per empatar el partit, 19 minuts més l'afegit, encara li queda el partit a Tarragona. Doncs aquí estarà el puny Bonastre, que se't veu per les càmeres. Celta B, 1, Sabadell, 1.
0: No, haig de dir que ha tingut una reacció molt calmada i prudent, i Toni Padilla em pot donar fe, eh?
3: Sí. De fet, jo l'estava mirant fredament, em mirava acusatori, a veure com reaccionava. I ara s'ha comportat.
0: Mirada...
3: Quina professionalitat. Cal ser professional quan els avions s'endarrereixen, quan dines, quan fas un partit per estar jugant un altre que et motiva. Excel·lent exhibició avui de Pau Bonastre.
0: Tot això anava a explicar abans, que hi ha hagut una targeta groga per Ndiaye del Celta per una falta sobre Baena al mig del camp. Arribant al 90, a punt de saber el temps que afegeix l'àrbitre Gorka Etayo Herrera. A veure que ataca el Sabell per banda esquerra. Pot ser bona la centrada dins de l'àrea petita. Acaba rebutjant a Coque Carrillo, que la deixava morta. Acabat refusant la defensa gallega. Aquest és Ángel Arcos, encara en zona de construcció. Ve a deixar rebre Adrià Capdevila davant la pressió de Quadri, jugant amb foc aquí al Celta. De moment, mantenir la possessió de la pilota. Passada llarga d'Ángel Arcos perquè corri Jorge. Es perdrà per línia davant d'aquesta pilota. Atenta la defensa del centre d'Esport Sabadell. 3 minuts de temps afegit.
2: No mereix més el partit, realment.
0: No.
3: De fet, s'ha fet estrany perquè normalment els partits del Sabadell són entretinguts,
2: sí.
3: Tornada, la rock and roll, i avui això, la veritat, és que semblava més un d'aquells balls de festa major amb un passo doble per jubilats que passa poca cosa.
1: Sí, les estadístiques són molt igualades, però em quedo amb la de grans oportunitats. Una pel Celta, cap pel Sabadell. Perquè, de fet, el gol és una rematada amb el cap que segurament hagués aturat el porter, però hi ha un rebot i acaba al fons de la xarxa.
2: És que els porters no els hem vist.
0: A veure, el rebuig d'Edgar buscant a Obolski, que se la treu de sobre amb el cap, pràcticament que no la veia el davanter rus. Pilota morta a tres quarts de camp, la recull Eneko, vinga va, el Navarrés fa un cap d'orientació, és molt llarg, però hi podrà arribar Javi López Pinto? No, massa llarga Eneko. Servirà de porteria Coque Carrillo. Hem superat ja el primer minut de temps afegit aquí a Balaïdos. El Sabadell que venia a Vigo buscant la primera victòria a domicili de la temporada. A hores d'ara, amb aquest 1-1, haurà d'esperar com a mínim d'aquí a 15 dies la visita al camp del Ceuta. Abans, però, la setmana que ve, Sabadell-Andorra, dissabte a la tarda.
3: Bon moment per anar a Ceuta.
0: A veure, hi ha hagut una caiguda i d'aquí la reacció de Balaïdos, però res. La juga Foli amb Miqui Codina, aixeca el cap, la rep Eneko, creua la divisòria, Javi López Pinto. La conducció cap al carril central del Sant Cugatenc.
3: Va, som-hi, últim minut, va.
0: Últim minut, el Sabadell que tampoc acaba de tenir ritme amb la circulació de pilota. La conducció d'Urri, va, activa Obolski. Obolski, a gira el rus. No ha vist que es desmarcava Ángel Baena. Triangulant Quadri, ara enrere cap a Edgar, aixeca el cap, veu a l'esquerra Javi López Pinto, això s'acaba, el Sabadell en vol tenir una última, a veure, va, la penja cap a dins de l'àrea, Baena, a veure si la pot lluitar el colomenc, reclama unes mans, Baena, en la disputa de la pilota li ha fet impactant el cos d'un defensor del Celta, i compta l'entrega enrere, dos carçans que no és bona, compta que hi va un futbolista del Celta, és Ángel Arcos, acció defensiva impecable d'Eneko Aguilar per desviar la pilota a corna, marxava sol davant de Diego Foli, Ángel Arcos, l'error d'Òscar Sanz, i aquí apareix el defensor del Centre d'Esport Sabadell per desviar la pilota a corna, que ho han celebrat com un gol. Servirà de cantonada al Celta a l'esquerra del seu atac.
2: No hi havia mans en la reclamació i és un altre error imperdonable, Toni, del Sabadell,
3: sí,
2: en defensa.
3: Sí, sí. Vas a buscar el triomf i gairebé et fots un tret al peu. Que bé, Neko.
0: A veure que la penja el Celta al primer pal, l'ha rebutjat el Sabadell, però no hi haurà un altre córrer malgrat les protestes dels jugadors del Celta perquè arribem al final del partit a Balaïdos amb l'empat a 1 al marcador. El gol d'Edgar a la primera meitat a la sortida d'un corna que ha neutralitzat l'1-0 inicial d'Álvaro Marín. Ara veiem Foli felicitar els seus companys per aquestes últimes accions defensives en què el Sabadell ha patit una mica més. Com dèiem, haurà d'esperar encara uns dies per sumar la primera victòria a domicili, però, escolta, el Sabadell avui que suma un punt, un altre cap al sac en el seu camí en aquesta primera temporada del retorn a la segona divisió. El Superesports de Recull a Balaïdos, ha empatat el Sabadell, Celta Fortuna 1, Sabadell 1.
2: 12 punts pel Sabadell, amb 3 victòries, 3 empats, només una derrota en aquestes primeres 7 jornades, economitzant molt i rendibilitzant molt els gols. L'equip de Ferran Costa, amb 8 gols, 12 punts a la classificació, per ser en aquesta zona tranquil·la, de fet ara mateix en zona de playoff al Sabadell, a l'espera que s'acabi de tancar del tot aquesta setena jornada, mentre que el seu rival en suma 8 i és 15 ara mateix a la classificació de segona. Important també en dies menys brillants, Toni, com el d'avui, doncs mira, emportar-te un punt cap a casa, cap a Sabadell.
3: I tant, sempre sumar fora de casa és bo, però tal com venia l'equip i amb l'ambició, et quedes una mica amb la sensació de la panxa buida, que aquest equip potser hauria pogut generar més, no? Bona actitud, domini el partit, però ha faltat aquest punt d'espurna de generar ocasions, no? I potser això obre el debat de si falta o no un davanter, un número 9, ara que hi ha la baixa Nico Joaquini, per poder acabar de fer un pas endavant. Però l'actitud de l'equip és molt bo, retorn per la porta gran a la segona divisió, estàs en zona de playoff en espera de la resta de resultats, has perdut només a Mallorca, s'ha empatat 3 partits fora de casa. Bé, és un bon resultat, però tal i com anava la segona part, que anaves buscant, penses, ui, una miqueta més, amb una miqueta més de punys, potser aquest partit l'hauries pogut guanyar. Bona senyal, si un empat fora de casa ens sembla poca cosa.
2: I tant, dissabte que ve, 6:45, Sabadell-Andorra, la nova Creu Alta, la propera jornada per aquí per l'Equinat, el Celta B que visita el Molinón diumenge a 4:45 de la tarda. Hem de votar el millor del Sabadell en aquest empat avui a Balaïdos.
6: La xarxa de concessionaris MG de Catalunya t'ofereix el millor jugador del partit.
2: Pau, per tu.
0: Sempre difícil l'elecció aquesta, eh? Dubto entre dos. A mi m'ha agradat, és poc original, però m'ha agradat Urri, també és una assegurança sempre. Avui aposto per Urri.
2: Toni?
3: Sí, Albert Urri, el Surri, sí.
2: Urri. Allà li dono un vot a Eneco per aquesta salvada a última hora.
1: Anava a dir el mateix, Puig.
2: Eneco.
1: Sí, perquè és l'acció valor gol.
2: Avui li donem el vot de qualitat a Toni Padilla. Per tant, Urri, el millor de... Mira com estem, eh? El millor del Sabadell avui a Balaïdos.
7: Imagí ZS Hybrid Plus, el SUV híbrid més eficient pel dia a dia, amb un consum de 5 litres als 100 quilòmetres, tota la tecnologia que necessites i 2 anys de manteniment gratuït. Imagí ZS Hybrid Plus des de 19.840 euros. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a imagimotor.es. Xarxa de concessionaris Imagí de Catalunya.
2: Toni, gràcies i fins la propera, que tingueu bona tornada. A veure si
3: esperem que l'avió surti puntual. Una abraçada, amics.
2: Pau, ens demanes pas quan Xerri Ferran Costa, algun protagonista del Sabadell.
0: Molt bé, fins ara.
2: Fins ara. El nou estadi ataca el Nàstic. Nàstic 1, Sant Andreu 1. Ho intentava l'equip grana, Esteve.
4: Sí, ho intentava amb un xut que finalment ha sortit desviat per dalt del travesser de la porteria del Sant Andreu. Li ha sentat molt bé el gol al Nàstic. Li ha sentat molt bé perquè porta el pes del partit, perquè ha tingut un parell d'aproximacions molt i molt interessants, i al davant un rival, el Sant Andreu, que s'avançava al marcador, recordem-ho, amb aquell gol de penal al primer tram d'aquesta segona meitat, però que després del gol poqueta cosa més ha fet l'equip barceloní. En canvi, ara és el tarragoní el que porta la iniciativa en el partit. Ara ho prova el Sant Andreu, pilota en la zona del mig del camp, una mica endarrerida, intentant trobar un punt de calma. Ara la pilota li arriba al porter del Sant Andreu, Iñaki, que juga amb el seu lateral esquerre, és Lucas Viña, qui fa una pilotada buscant al mig del camp. Un joc més directe del que hem vist fins ara del Sant Andreu, segurament producte dels nervis i del cansament. Ara mateix un fora de joc provocat per la defensa del Nàstic, que li ha provat molt el gol. L'afició del Nàstic ha despertat de bona manera per ells, amb molta intensitat, i l'afició del Sant Andreu en un duel bonic, bonic, d'aquells bonics que fan afició a les graderies, doncs també animant des de la segona preferent el seu equip. Ara ho prova el Nàstic, banda esquerra, provarà centrada a l'interior de l'àrea, no, segueix retallant, ara sí, centrada al segon pal, la pilota no troba rematador i és Lucas Viña qui rebutja la pilota i allunya el perill. Ara ho prova la contra el Sant Andreu, perquè el Sant Andreu no renuncia ni de bon tros a intentar guanyar aquest partit. És per banda esquerra, que arriba pràcticament al vèrtex de l'àrea, no ho veu clar i tira enrere la pilota, busca el punt de tranquil·litat, zona ara el cercle, pilota ara el cercle central, la toca, la toca el Sant Andreu, un equip que m'ha agradat molt, la veritat, m'ha agradat molt el seu pas per Tarragona, és un equip amb gust pel futbol, el de Nacho González, vell conegut aquí al camp de Tarragona pel seu pas, per exemple, pel Reus. Ara ho prova de temporitzar, l'equip del Sant Andreu, buscant el toc de pilota, la combinació, ara encara en zona de tres quarts, la pilota torna al cercle central, els dos equips saben que si s'equivoquen, doncs clar, prendran mal. Minut ara mateix a 9 del final, més l'afegit, interessantíssim el duel aquí a Tarragona.
2: 1-1, empatat el partit entre el Nàstic i el Sant Andreu, i a segona federació el Barça Atlètic continua amb aquest avantatge mínim al marcador d'1-0, Bernat.
5: Sí, però la més clara de la segona part l'ha tingut el Penyesport. Ara fa un minut una rematada de cap que ha passat a prop del pal de la porteria d'Iker Rodríguez. Juliano Belletti, però, ha aprofitat els últims instants per fer dos canvis. Ha fet entrar Shane Kluivert en lloc d'Àlex González a l'extrem esquerre i també Ibrahim Diarra per Juan Ibarra a la mitja punta. El Barça Atlètic, que continua guanyant 1-0 contra el Penyesport al minut 69 de partit.
2: Ja, Manresa perdent 0-1 contra el Logroñés B en aquesta segona federació.
1: A segona divisió s'acaba l'altre partit, que arrencava dos quarts de set amb empat a un també. A Tenerife 1, Cádiz 1. Alexia Putellas ha marcat el seu primer gol amb el London City en la victòria del seu equip 2-0 contra el Brighton. En bàsquet tenim en joc el segon partit de l'ACB. El primer, ja ho sabeu, ha perdut el Manresa 107-92 a la pista del Bilbao. El descans ara, Andorra 46, Obradoiro 43. A les 9 juga el Barça, al Palau contra el Coruña. I ha arrencat l'Alcaraz Fritz, que és el duel més interessant de la jornada a la Laver Cup. A la resta del món, que guanya 5-3 contra Europa. Per tant, Alcaraz ha de guanyar per empatar aquesta Laver Cup.
2: Pendents de Ferran Costa, de protagonistes del Sabadell, després d'aquest empat a una, Balaïdos. D'aquí un quart d'hora, Anglaterra, Espanya, Wembley. I és el Damià López amb 6 blaugrana d'inici, 5 a l'Espanya i 1 a Anglaterra. Anthony Gordon, només Pedri i Fermín no juguen d'inici i es queden a la banqueta. I a les 9 al Palau, Barça-Corunya, amb l'Aguilar i el Colomer per tancar aquest superesports i donar pas al Tu diràs a partir de les 11 amb el Gerard Ballera. 4 anuncis i tornem.
8: Superesports amb Xavi Puig.
9: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
10: Grans batutes, grans emocions.
11: Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
10: Adam Fischer, Klaus Makela, Theodor Currensis i molts més.
11: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
10: Entrades a auditori.cat.
12: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten
13: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
12: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
13: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
14: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
15: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
16: El 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
17: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
18: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
17: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
19: Som els sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
17: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
20: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
17: I tu? Ets un d'ells?
14: RAC & GO, el podcast per a emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC 1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
20: RAC 1 Podcast.
14: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
21: RAC més 1.
14: Aquest dimarts, l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1. A les 6, Dubai-Barça. Duel amb morbo pels blaugranes que s'enfronten a un vell conegut, Xavi Pasqual.
22: Fins un altre de Justin Somi! Ara sí! Ara sí, Jas! Ara sí, Jas!
14: Viviu-lo en directe a l'app i al web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dimarts, a les 6, Dubai-Barça de l'Eurolliga. El millor bàsquet d'Europa juga a RAC més 1. I feel
21: devotion. RAC més 1.
14: Tots som
21: més
14: 1. RAC 1.
23: Hola, Rafinha, què tal?
24: Yo estaría muy contento de poder alargar un poco más mi contrato y, bueno, ojalá terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio.
14: Tots els protagonistes de l'actualitat són cada nit a RAC 1.
23: Anthony Gordon. Saps algunes paraules en català?
25: I know molt bé.
23: Molt bé, sí.
25: Com va?
23: Com va, home?
25: Bon dia, bona nit, visca el Barça.
23: Visca el Barça.
14: A 2:15, tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
23: Nicolás Laprovítola ha estat l'home d'aquesta Supercopa. Estaves molt motivat, no?, per jugar contra el Barça també en aquesta final.
26: Sí, se nota?
23: Un poco, sí.
14: A RAC 1, tu ho diràs, la nit esportiva de Catalunya. RAC 1, tots som un milió.
27: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
28: Vídeos i històries exclusives.
27: Notícies.
28: Entrevistes.
27: Reportatges.
28: Descobriu com és la ràdio per dins.
27: Twitter. RAC1.
14: Instagram i TikTok.
28: RAC1 Oficial.
14: RAC1.
28: Seguiu-nos.
14: Tots som 1.

0: Superesports amb Xavi Puig.
1: Passen 4 minuts de 8:45. El Nàstic continua empatant amb el Sant Andreu en aquest duel català de la Primera Federació. 2 més l'afegit, ara anem cap allà. Hi ha hagut gol al Johan, Bernat.
2: Hi ha diferències al Barça Atlètic, l'equip de Juliano Belletti, que fa el segon del partit. Centrada des del córner de Shane Kluivert perquè el capità Landry Ferrer faci el segon amb una rematada mig com ha pogut. No gaire neta aquesta rematada després de la centrada de córner de Kluivert. El Barça, que al minut 75 de partit, s'imposa per 2-0 davant el Penyesport.
1: Ha entrat un Pere al nou estadi, Esteve.
3: Això mateix és Pere Marco, qui ha entrat per part del Gimnàstic de Tarragona. Ara mateix en queden una miqueta més, 1:10 més l'afegit. Un partit ara mateix que està vibrant, que està divertit, d'aquells que feia temps que jo no veia aquí al nou estadi, amb alternatives, amb anades i vingudes, amb un Nàstic que porta la iniciativa, que ha tingut un parell d'aproximacions molt i molt interessants per intentar marcar el 2-1, amb l'afició del nou estadi volcada, amb la del Sant Andreu també, doncs donant el suport al seu equip, aquest miler d'aficionats que han vingut des de Barcelona. Està la cosa, Xavi, de veritat, divertida, veurem què acaba passant, perquè els dos equips no es conformen amb l'empat, sobretot el Nàstic, que porta la iniciativa i lògicament juga a casa i està més obligat i té més ganes, pel que es veu al terreny de joc, de buscar la victòria. Compte que l'ha perdut ara el Gimnàstic de Tarragona i és una pilota interessant pel Sant Andreu. Bona combinació, no arribarà perquè arriba el defensa del Gimnàstic de Tarragona i no ha pogut Daniel Torices controlar aquesta pilota. Un dels jugadors del Sant Andreu que més m'ha agradat, quina qualitat que té aquest jugador, al costat de Marc Delgado, són dos jugadors d'aquells enmig del camp que dona gust veure'l jugar. Ara ho intenta el Sant Andreu des de prop del banderí de córner, provarà la centrada, no pot, perquè el Nàstic apreta i de valent, intenta recuperar la pilota, ho aconsegueix? Sí, aconsegueix recuperar la pilota, per tant, atac ara del Nàstic, seran 6 d'afegit, fins ara, a partir d'ara, 6 minuts, per veure quin dels dos equips és capaç d'emportar-se la victòria, o sigui, continua l'empat i, per tant, s'acaben repartint els punts.
1: D'aquí 9 minuts, Anglaterra, Espanya, Wembley, compta que hi ha canvi a l'11 d'Espanya, el camp a l'11 que havia anunciat el Damià, vaja, que l'havia anunciat el Damià perquè l'havia anunciat així també la Federació Espanyola. Dami, què ha passat?
4: Doncs que explica i informa la Federació Espanyola que Eric García té unes molèsties al genoll, té unes molèsties al genoll esquerre i que serà substituït a l'11 inicial per Marc Pubill. Una informació que ha comunicat la Federació Espanyola fa exactament 7 minuts. Ja hem rebut resposta per línia interna de la Federació Espanyola. Hem preguntat si es tracta efectivament només d'unes molèsties o si d'alguna cosa més que requereixi fer unes proves i que Eric García fins i tot podria haver abandonat la concentració. Ens demanen calma, que són unes molèsties de les que ha informat el

0: himnes d'Espanya i d'Anglaterra, doncs la cosa està tan calenta, Xavi, que encara jo crec que no es veuen ni capaços de poder explicar si Eric abandonarà o no la concentració. Parlen de molèstia, jo crec que sí que lògicament li faran proves, però ara la Federació Espanyola només és capaç de reiterar això, que Eric García no pot jugar al partit, el jugarà Marc Pubill, haurem d'estar molt atents a les pròximes hores, perquè lògicament aquí encara s'han de jugar 3 partits més, i si Eric García doncs se sent amb capacitat, tampoc hem de descartar que es quedi aquí.
1: Doncs pendents, evidentment, de l'estat físic d'Eric García, que molèsties d'última hora, perquè estava a l'11 inicial de Luis de la Fuente, per tant, l'escalfament deu haver notat alguna cosa estranya, i ha preferit, vaja, esperem que sigui això, per precaució no dir-li al míster que no estava per jugar, tant de bo que sigui això, que no estiguem parlant d'una cosa més seriosa, evidentment, movent fils per intentar saber alguna cosa més de l'estat físic del que havia de ser avui lateral dret titular de la selecció espanyola. Cantem l'11, ja que hi som, Dami, de Luis de la Fuente.
0: Doncs sí, Espanya jugarà amb Unai Simón, Marc Pubill al lateral dret, Pau Cubarsí i Eric Laporte centrals, Cucurella lateral esquerra, mig del camp Rodri, Dani Olmo, Fabián. A la punta d'atac, Lamine Yamal, Nico Williams i Ferran Torres.
1: Ara l'analitzem amb el Carlos Martínez i també amb la Clara Rodergues. Parla Ferran Costa, entrenador del Sabadell, després de l'empat a una bala i dos. Pau.
2: Sí, declaracions de Ferran Costa ja a la sala de premsa.
3: No sé si venint d'on veníem, de Mallorca, per un moment està mut un altre cop. La part positiva és que l'equip avui ha reaccionat bé a aquest error que ha suposat el gol.
4: Bueno, jo no crec que el dia de Mallorca reaccionéssim malament, perquè vam ser capaços de jugar tota la segona part a camp contrari, vam rematar 18 vegades, la primera part acaba amb una acció molt clara de gol de Miqui Codina, això per fer una tornada enrere. Llavors no crec que la reacció de l'equip fos dolenta. Avui penso que l'equip ha entrat molt bé al partit, hem tingut aquesta situació aïllada, ens han penalitzat. Valoro doncs que l'equip ha seguit en la seva línia, ha seguit anant endavant, s'ha entrat en el partit, naturalitzant l'errada, que és evident que no podem donar-li aquesta facilitat als rivals, però més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa. Tot i així, doncs penso que hem estat bé, hem generat molta pilota aturada, hem tingut arribades, i la segona part penso que se li ha de donar valor, doncs a part del puntuar fora de casa, en un escenari com aquest, doncs el tenir la capacitat pràcticament tota la segona part de jugar camp contrari. Sí que és cert que ens ha faltat un punt d'encert en les accions finals, però valoro la feina de l'equip.
5: Hola, Ferran. Pau Bonastre de RAC1, en directe al Superesports. Ara deies de posar en valor aquest punt sumat fora de casa. Després de 7 jornades, l'equip només ha encaixat una derrota. Avui torna a sumar. Quin és el valor que li dones a això, al fet que pugui tenir partits millors, pitjors, situacions de joc en què estigui més afavorit o menys, continuï sumant també lluny de la nova Creu Alta?
4: Doncs penso que l'equip està treballant molt bé en el dia a dia, són jugadors que tenen la determinació de créixer, alguns doncs
1: alguns gol al nou estadi,
4: sembla que portin molts partits a la categoria, quan realment es poden comptar entre els dits de les dues mans. Valoro molt això perquè té a veure amb la mentalitat i en el voler. Tenim clar el que som, i com tu dius, en moments de més brillantor o en moments on estem algú menys encertats, però l'equip va endavant, treballa junt, i penso que hem de tenir un equilibri entre buscar sempre la millora contínua, no conformar-nos, això és el que ens mou, però alhora doncs donar-li valor a la feina, parlant en plata, no flipant-se, ¿vale? Això és important. Llavors, si tenim aquest equilibri, doncs seguirem sent competitius, anirem evolucionant en el nostre joc, i cada vegada doncs serem un equip més fet a la categoria, però com dic, donant-li valor, treballant en el dia a dia i en pas ferm.
1: Gol a Tarragona, Esteve.
6: Sí, ha marcat el Sant Andreu ara mateix amb incertesa, perquè estan revisant. A mi en directe m'havia semblat potser que hi havia fora de joc, però revisen ara mateix la jugada. una contra rapidíssima del Sant Andreu que agafa
1: arrenca

0: 4.
1: Arrenca de camp propi, és el que estava dient el golejador, doncs, i és tan així.
0: Ràpid, sí, sí. Ha estat tan ràpid el davanter del Sant Andreu, el dorsal número 10 del Sant Andreu, vaja, que ha destrossat la defensa del Gimnàstic de Tarragona i aconsegueix fer l'1-2. Diu ara que ho revisarà l'àrbitre, no sé què ha de revisar, perquè si dius que és tan clar, doncs no hi ha massa cosa a revisar. Ha estat Garcia qui ha fet el 1-2 amb una contra rapidíssima i definint de meravella davant d'Aiesa. Ha fet una picadeta davant del porter del Gimnàstic de Tarragona, i quan semblava que el Nàstic estava a prop de fer el 2-1, doncs s'emporta una autèntica gerra d'aigua freda i una alegria descomunal, no cal dir-ho, pel miler d'aficionats del Sant Andreu que encara voten i ballen a la segona preferent d'aquí del nou estadi.
1: Sí, ho ha revisat segur el quart àrbitre, però ara deu haver demanat la revisió a l'entrenador del Nàstic, segurament, per gastar-la, perquè és evident que el gol és vàlid, a no ser que hi hagi alguna acció anterior, que crec que no. Però la passada és bona, surt des de posició correcta, des de camp propi, i per
0: Alexis
1: tant...
0: Alexis García, sí, rapidíssim.
1: El Sant Andreu que va camí de sumar victòria avui en aquest duel català a Tarragona, el nou estadi. Ara de seguida acabem de confirmar el final. A veure si encara xerra Ferran Costa a Vigo.
2: El gol de l'empat ha arribat també en una acció d'estratègia. L'altre dia ja va marcar també l'equip en una jugada de córner. Suposo que també és satisfet, no?, de que la feina de la pissarra en aquest sentit doncs doni resultat, perquè avui més enllà del gol també heu generat moltes situacions de perill en aquest aspecte.
3: Sí, és un aspecte important. Sabem que és determinant en el futbol actual, especialment a la segona divisió. Hi ha molta feina darrere, com sempre fent les coses en equip, i estic content de que els jugadors li estiguin donant aquesta importància, que els colpejos penso que estan sent prou bons, les entrades són doncs amb aquesta intensitat necessària per atacar la pilota, per voler fer gol, i en això doncs es parla de que estem atacant bé la pilota aturada. Jo també li dono importància doncs a la consistència que està mostrant l'equip en la defensiva, que al final en els equilibris doncs penso que està la clau.
1: Paraules de Ferran Costa, deixem el Pau que acabi d'escoltar què diu el tècnic Arlequinat. Ara de seguida en fem un resum de tot el que deixem de sentir, d'un tècnic content, satisfet per haver tornat a sumar només una derrota en les 7 primeres jornades i per continuar instal·lat en aquesta zona mig-alta de la classificació a segona divisió, després d'aquest nou punt que ha sumat el Sabadell i que d'augment el manté en zona de play-off a l'espera que s'acabi de completar aquesta setena jornada en aquesta segona divisió del futbol estatal. Cantat l'11 de la selecció espanyola, a l'11 anglès hi ha un blaugrana, Dami, és Anthony Gordon.
4: Sí, Anthony Gordon a l'11 de la selecció anglesa, que repassem ràpidament, amb James Trafford a la porteria, Jarrell Kwanza, Ezri Konsa, Mark Gay i Nico O'Reilly en defensa, per davant el doble pivot amb Elliot Anderson i Luis Skelly, triple mitja punta, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon amb Harry Kane. Ja s'han interpretat els himnes nacionals, l'himne espanyol i el God Save the Queen, com sempre imponent, realment impressionant escoltar més de 80.000 ànimes cantant aquest himne, que no dura ni un minut, però és espectacular el God Save the Queen, l'himne anglès, i tot a punt ja per l'inici. En previ homenatge, braçalet negre per part dels dos equips per recordar Kevin Keegan, que moria el dia després de la final del Mundial, la llegenda del Liverpool, campió d'Europa, doble pilota d'or. I bé, doncs tot a punt aquí per l'inici d'aquest partit, com et dic, Xavi, ple de gom a gom al temple del futbol mundial.
1: Xiula un clàssic o no, avui, aquest Anglaterra-Espanya?
4: Sí, xiula un clàssic dels dimarts, dimecres de la Champions, Davide Massa, l'italià, amb Marco Di Bello. I tot a punt, com et dic, per l'homenatge, espera que ens posarem dempeus perquè ara es farà un minut de silenci recordant Kevin Keegan, insisteixo, doble pilotador, tres lligues, dues copes de la UEFA i una copa d'Europa amb el Liverpool. Ja escoltem el respecte que li tributa al públic anglès i els aplaudiments de Wembley per una de les grans llegendes del futbol britànic, com és Kevin Keegan, que moria, insisteixo, hores després de la final del Mundial als Estats Units.
1: Doncs aquest homenatge, aquest reconeixement cap a una figura importantíssima del futbol anglès com Kevin Keegan. Tenim final, ara sí, el nou estadi. Esteve.
0: Sí, s'ha confirmat el segon gol del Sant Andreu. Per tant, l'equip barceloní que s'emporta els 3 punts del nou estadi, ho celebren de valent el miler llarg d'aficionats que han vingut a la Unió Esportiva Sant Andreu, vestits la majoria amb la samarreta quadribarrada, celebren la victòria. Els jugadors del Nàstic Capcots, lògicament, agraeixen el suport d'una afició que avui ha vist un bon partit de futbol, un gran partit amb moltes alternatives. S'avançava 0-1 al Sant Andreu amb gol d'Àlex Bermejo de penal, aquell penal de mans clares a dins l'àrea del Nàstic. Empatava amb aquell golaç Carlos Segura des de fora de l'àrea i aconseguia, quan es jugava en el 6, justament al minut 6 del temps afegit, doncs en aquesta contra Alexis García doncs aconseguia superar el porter del Nàstic i sentenciar el partit amb aquest 2-1, un bon partit de futbol, amb l'1-2, perdó, el Sant Andreu, que s'emporta els 3 punts de Tarragona i que ara ho celebra amb la seva afició.
1: I que suma 7 punts a la classificació, igual que el Nàstic, es queda amb els 7 punts que tenia, 7è el Nàstic, 8è el Sant Andreu, de moment en aquesta classificació de Primera Federació. Demà 4 de la tarda, Europa, Rayo Majadahonda, ja hi serem, a Can Dragó. Sant Andreu, Antequera, Murcia Nàstic, a la propera jornada pels catalans que s'han vist les cares avui al nou estadi. Esteve, gràcies, fins ara.
0: Gràcies, salut, adéu.
1: I ha marcat un altre gol al Barça Atlètic, el Johan Cruyff, Bernat.
5: No un, sinó dos gols n'ha tingut, però en 20 minuts Shane Kluivert per fer el seu doblet particular. El primer, fa 3 minuts, s'ha aturat tot sol dins l'àrea i l'ha clavat al segon pal, i el segon seu, el quart del Barça Atlètic, picant-la per sobre del porter del Penya Esports, per sobre de Gabriel Torres. El Barça Atlètic s'endurà la victòria a la tarda d'avui per 4-0 de moment contra el Penya Esports, a pocs segons de saber el temps afegit.
1: El Manresa continua perdent 0-1 a l'afegit de la segona part ja contra el Logroñés B. Hola, Carlos Martínez, bona nit.
6: Hola, bona nit.
1: S'apunta a la festa també la Clara Rodergues, a qui hem saludat ja fa una estona. Veurem això d'Eric. Sempre és una mala notícia quan cau de l'onze que ja ha donat. No encenem les alarmes abans d'hora, però alguna cosa deu haver notat. És Wembley, ja sé que la gent diu, bueno, però és la selecció espanyola, però un partit a Wembley poca gent se'l vol perdre, eh?
6: Sí, però a mi Eric és d'aquests jugadors que em sembla bastant cabal
1: que
6: en aquest aspecte. Es coneix, i ell haurà notat alguna molèstia i haurà dit, si ara em lesiono aquí, la lio i perdo temps. I jo entenc el que deies tu, segur, eh? Que un partit a Wembley per qualsevol jugador i o entrenador és una cosa que et ve molt de gust, però jo crec que l'Eric amb això és bastant intel·ligent.
1: Compte, Dani.
4: Gol d'Espanya, gol de Lamine Yamal.
7: Ostres.
4: Gol de Lamine Yamal, l'errada Consa, que s'embolica amb la pilota, una sortida a la frontal de l'àrea, li pispa la cartera. Lamine Yamal, minut 30 segons, minut 30 segons i un minut després que Lamine Yamal debuti a Wembley, hi ha gol. La primera a Lamine Yamal, l'errada incomprensible en la sortida de pilota de Marc Gueye, al central del Manchester City, que s'ha embolicat amb la pilota, i Anglaterra, que està obligada a fer un bon paper després de la seva eliminació mundialista, doncs ja provoca aquest rumor entre les 80.000 ànimes aquí a Wembley, i així estrena de moment a Espanya la seva segona estrella. Amb aquesta pilota que roba Lamine Yamal, com s'embolica el central del Manchester City, apareix Lamine Yamal des del darrere, Gueye, que sembla que primer vol avançar, després dubta entre passar-li o no la pilota a Trafford, i com defineix Lamine? 0-1, guanya la campiona del món.
1: És una bodada de campionat, eh? No l'ha vist a ningú, segurament tampoc, que té Lamine Yamal al darrere, però, vaja, és Gueye, no? Finalment.
6: Sí, és Gueye.
1: Qui acaba fotent aquesta badada, i Lamine després defineix molt bé. Pensava que Lamine va fer el gest de jo i la pilota, però no, ha fet jo aquí, a Wembley, i he marcat, i per tant faig un xec també a la meva carrera. No vas a dir, Carlos?
6: No, jo per intentar trobar... és una errada inexcusable, eh? Per mi és una errada de nen, de veure un partit dels meus fills. Però per buscar-li una explicació, jo crec que és que Gueye surt fa una sortida avançada en la que està pràcticament com jugant de pivot, i quan després torna enrere ell no percep que té el jugador a l'esquena. I es pensa que és últim home, i clar, quan intenta girar Lamine, que per aquestes coses és molt llest, per no dir una altra paraula, més així una mica més picant, però sí, o la podem dir, no sé si la podem dir.
1: Sí, home, sí.
6: És molt puta amb aquestes coses, i al final agafa i et troba aquesta, i li rebanya la pilota molt bé. Després defineix compte, perquè Trafford no surt malament, i defineix ajustat el pal, tal, o sigui que no és fàcil, però sí, jugada d'aquestes de carrer.
7: Sí, i compte que aquell ha agafat a Lamine i després l'ha deixat anar.
1: Sí,
7: és
1: punt,
7: que potser és vermell al minut 1. Vull dir que jo crec que ho ha fet bé, vull dir, ha de deixar el davanter, escolta, i confiar una mica en el porter, però l'ha ajustat molt.
6: I és d'aquestes coses que és difícil de controlar, perquè l'instint et diu l'agafo i el tiro, i deixes l'equip amb 10 al minut 1. Jo crec que és millor encaixar un gol i 11 contra 11, a veure què passa, que no quedar-te amb 10, per molt que, que el paris.
1: Doncs 0-1 guanya la selecció espanyola amb gol de Lamine Yamal en aquesta cursa per la pilota d'or, que sembla que només corrin Lamine Yamal i Mbappé, però que hi ha més corredors en aquesta cursa. Ahir marcava Mbappé, avui ha marcat Lamine Yamal.
8: Ara que marqui Kane, no, també?
1: Sí. Mira, doncs no és descartable, ni molt menys, evidentment, que marqui Harry Kane, que fa menys campanya que la que estan fent Lamine Yamal i Kylian Mbappé. S'ha acabat ara sí la roda de premsa de Ferran Costa, del que no hem escoltat. Què vols destacar, Pau?
9: No, en línies generals, que hem vist un Ferran prou satisfet amb aquest punt sumat fora de casa, en aquest cas a Balaïdos. Demanava això, posar en valor tot allò que l'equip vagi sumant i vagi incorporant al Sarró, amb aquest camí que està fent a la segona divisió. Deia, doncs, que li sabia malament, no, li sabia greu, vaja, que errades de, per exemple, que hem vist avui de Miqui Codina, i també celebrava, per exemple, avui el debut d'Alain Ribeiro, que ha explicat que venia treballant molt bé i que per tant ja es mereixia aquesta oportunitat, i content amb el debut del futbolista gallec aquí justament en terres gallegues.
1: Perfecte, Pau, gràcies. Qualsevol novetat ens demanes pas, si no tanquem línies amb Balaïdos. Fins ara.
9: Molt bé, que vagi bé.
1: Fins ara. Ho intentava Gordon per la banda esquerra, Dami.
4: Sí, després d'una pèrdua a Lamine Yamal, encara en camp propi, li ha caigut la pilota a Anthony Gordon, ha superat bé Marc Pubill, ha arribat fins a línia de fons, ha fet una centrada amb molta intenció, que en primera instància no ha atrapat Unai Simón, ho ha fet després, en segona instància, el porter de l'Atlètic Club de Bilbao, però primera acció amb certa intenció de la selecció anglesa per banda esquerra. Se l'ha vist bé, se l'ha vist amb força i amb determinació a Anthony Gordon, aquí combinant amb Harry Kane. En tot cas, manté el 0-1, arribem al minut 6 de la primera part, encara en estat de xoc Wembley, per l'impacte que ha suposat començar el partit, amb tot el que s'ha parlat abans, en la prèvia, etc., totes les anàlisis, que en la primera te la perdi Gueye a la frontal d'àrea, marqui Lamine, certament totes li ponen a l'equip de Luis de la Fuente, que almenys de moment manté la dinàmica positiva que mantenia durant el Mundial d'Estats Units, Canadà i Mèxic.
1: I la titularitat de Ferran Torres, suposo que una mica com a
6: premi,
1: no? O com a agraïment pels serveis prestats en el Mundial, sí, a la final.
6: És curiós, perquè quan analitzava els 11, Espanya ha fet més canvis en atac que en defensa, perquè al final entra Ferran i entra Nico. Parlo de l'equip base de que acaba el Mundial, És veritat que en defensa canviava el lateral dret per obligació, perquè Pedro Porro no hi és, però la resta pràcticament eren faves comptades i canviaven atac, i en canvi Anglaterra ha fet al revés.
4: Compte la pèrdua, Cucurella d'interior a l'àrea, Cucurella que pot fer el 0-2, corna. És que una altra errada incomprensible, una altra errada en àrea pròpia de la selecció anglesa. No sé si era Gueye una altra vegada. Ui, és que és... No, no era Gueye.
1: No era. Era Quansa, potser.
4: Però bé, en tot cas, era catastròfica l'errada, perquè era en àrea pròpia, una passada directament al rival, que Cucurella gairebé transforma en el 0-2, i hi haurà corna favorable
6: Luis
4: a
6: Esqueli,
4: la selecció.
1: Luis Esqueli, sí.
4: Luis Esqueli, sí, que està jugant de mig centre.
7: Sense que la selecció espanyola tampoc estigui pressionant. No. Vull dir, és a dir, fallo, és una passada que hauria de tenir un receptor clar.
4: Ui, ha caigut a Lamine, a la frontal de l'àrea, després de la centrada de Dani Olmo. Lamine que ha buscat empalar, centre Fabián, pot ser el 0-2, 0-2. El 0-2 d'Espanya anul·lat per fora de joc. El 0-2 d'Espanya anul·lat per fora de joc. L'havia marcat de planxa Cubarsí.
8: Que ha gravat en Ferran, diria,
6: sí,
8: no?
6: Ferran, sí.
4: Entre Cubarsí i Ferran. Qui la toca? Cubarsí o
6: Ferran?
8: Ferran. Que és qui està en fora de joc, jo diria que Cubarsí, per ben poquet, no ho està.
4: Bé, és que jugui millor o pitjor... Ah, sí, estan fora de joc, Ferran, no ho estem veient repetit.
6: Sí.
4: També la contundència de la selecció espanyola, no? Que jo crec que crea aquest terror, aquesta passa enrere dels rivals i aquesta seguretat que té l'equip de Luis de la Fuente, que ara es queda a pressionar.
6: Bueno, és que estan en aquesta dinàmica guanyadora, que tot et surt, que en tot encertes, que fas un canvi i encertes, que fas una variant i també l'encertes, i estan en aquest estat de confiança que qualsevol errada del rival la castiguen amb molta força.
1: Serà el partit al Johan Cruyff, ara sí, Bernat.
5: Sí, xiula l'àrbitre al final del partit, el Barça Atlètic goleja el Penyesports i ara mateix és líder provisional del grup 2 de la segona federació, el Barça de Giuliano Belletti. Hem vist un entrenador molt content, Belletti apretant els punys, celebrant aquesta victòria important del Barça Atlètic per col·locar-se de moment líder provisional del grup 2 de la segona federació amb 10 punts.
1: Gràcies, Bernat, fins ara.
5: Fins ara.
1: El Manresa encara en tens afegit, llarguíssim. Manresa 0, Logroñés B1. El Barça que juga al camp del Tudelano la propera jornada en aquesta segona federació. I el Palau Blaugrana és a punt d'arrencar un Barça-Corunya. És l'estrena de la Lliga CB per l'equip de Sekulić. Allà al Palau el Dani Aguilar. Hola, Dani, bona nit.
10: Molt bona nit, Xavi Puig.
1: I també el Jordi Colomer. Hola, Colo, bona nit.
11: Bona nit.
1: Bona nit. Hi ha xanteta, no, Dani, o no?
10: No, no, no, Xavi, no, no. I ho estem corregint a poc, però només et dic que, si em permets explicar la interioritat, Jordi, sí, el Colo estava explicant quina era l'assistència més baixa de la història del Palau Blaugrana. Només et dic això, perquè els dos fons estan no buits, perquè ara comença a tenir una miqueta de color, el lateral ara sí comença a veure amb bastantes cadires plenes, però vaja, fa 20 minuts feia feredat l'estat del Palau Blaugrana. Veurem, ens esperarem a veure quina és l'assistència oficial, però en qualsevol cas segueix aquesta poca assistència o el poc, de moment, crèdit que li dona l'afició al Barça d'Alexander Sekulić.
1: Contra un Corunya de Carles Barco, que estem a l'inici, hem vist res o pràcticament res de tothom, però clar, diu que és un equip, en principi, Colo, cridat a lluitar per no baixar, no?, aquesta temporada.
11: En sap greu per Carles.
1: No, no, a mi també, però...
11: Que és baloní, pel seu pare que està aquí fidel, sí? Mirant el partit, però fa molt mala pinta, la veritat. Que deixa allò de trobar dos equips més dolents que tu, fa tota la pinta que acabaran fitxant amb temporada iniciada, però sí, és un equip molt, molt justet, amb diversos jugadors que van ser els herois de pujar des de l'EP, però és que el salt de l'EP a CB en general és molt gran. Avui, òbviament, no és el dia per fer exàmens ni mesurar el potencial d'aquest equip, que haurà de fer-se fora a casa. Avui és que físicament és un altre món al Barça i no és una bona manera de començar, però, òbviament, més enllà d'aquest partit i de la resta de partits contra els catalans, desitjarem molta sort a un badaloní com a en Carles Marco.
1: Tota la sort i tant. El Barça, el roster, els mateixos de l'altre dia, deies, Dani, eh?
10: Els disponibles, tants caps, tants barrets, sense els tres legionats, sense Makondu, sense Josh Nivo i sense Iwoma. Per tant, els 12 disponibles, els 12 sèniors, són els que arrencaran aquest partit. Quintet titular del Barça amb Justin Robinson, Kevin Panther, Joel Parra, Justin Minaya, l'altre dia, bons minuts, i Oleg Balcerowski surt al Corunya, amb Alonso Verge, amb Paul Jorgensen, l'heroi de l'ascens, amb Moleques, amb Silins i amb Còndit Quart, tot a punt perquè arrenqui una nova temporada de l'ACB aquí al Palau Blaugrana.
1: Ha arrencat amb la derrota del Manresa a la Lliga ACB, la pista del Bilbao, ara en joc una Andorra-Obradoiro, de la victòria andorrana de 6 punts, i tanquem el dissabte amb aquest Barça-Corunya al Palau Blaugrana, i a Wembley guanya Espanya amb el gol de Lamin Yamal, el 12 de la primera part, i a punt ha estat Espanya fins i tot de marcar un segon gol amb una defensa anglesa, de moment amb molts dubtes, per dir-ho suau, Damià.
4: Sí, està fent un flam a Anglaterra i tampoc hauria de ser així. És el primer partit d'un nou cicle, jugar a casa davant la seva afició, però bé, no és un classificatori, és Nations League, hauria de sortir un punt més confiat de la selecció anglesa, però bé, sembla com impressionada, no?, com que li pugui el pes del partit. Veurem si a mesura que passin els minuts se senta més l'equip de Thomas Tuchel, però se la veu amb pressió, tot i que ara sembla que vol ficar-se més en el partit. Hi ha hagut alguna bona acció de Bukayo Saka per banda dreta, una bona centrada d'Anthony Gordon, però de moment millor fica a Espanya, qualsevol cas és molt llarg, 13 minuts, per ara millor l'equip de Luis de la Fuente, que està guanyant 0-1. Fixa't que, ho veiem, hi ha 8 jugadors que repeteixen respecte, no al Mundial, sinó a la final de l'Eurocopa 2024, que dos anys és poc, però tampoc tant, no? I respecte a aquella final hi ha 8 jugadors, és a dir, que és un bloc molt definit el de la selecció espanyola. Per tant, doncs saben exactament el que juguen, van com un autèntic rellotge.
1: Intentava Gordon una altra vegada, titular, a veure si el partit d'avui també li serveix per connectar-se al joc, si troba un gol, que jo crec que també li aniria bé, encara que fos amb la selecció anglesa i no amb el Barça, per desencallar, que l'últim dia se'l veure una mica cap cot, vam veure fins i tot Rafinha, Carlos, que s'apropava amb ell i l'animava després d'un misto en l'últim partit del Barça a la Lliga.
6: Sí, jo crec que evidentment li afecta el fet de no fer gols, perquè al final veu que tots els altres atacants estan fent gols amb certa facilitat. O sigui, els està fent, evidentment, Rafinha és una cosa estratosfèrica, però els està fent Adeyemi, els està fent Lamin, els està fent... Llavors, clar, jo crec que això li afecta. Però, ostres, jo crec que des del cos tècnic del Barça li deuen estar fent veure que no, que és que no ha de ser preocupant per ell, perquè ell realment, a mi, a nivell de joc, jo crec que és un jugador que està portant moltes coses al joc del Barça. No només en l'aspecte sí, de la pressió, d'anar així, sí, però evidentment, però també en joc. O sigui, és un jugador que ha donat assistències amb certa facilitat, que participa bé en el joc, que arriba, que t'estira molt al contrari, que et genera ocasions. Llavors jo crec que no és un tema de dir... O sigui, són d'aquestes coses que tu des de fora veus que acabaran arribant. O sigui, dius, aquest senyor acabarà marcant. No sé si serà la setmana que ve, l'altra, però acabarà marcant, perquè amb un equip que genera tant, al final ell, com juga i amb el nivell que està jugant, jo crec que acabarà marcant. Però sí, jo crec que psicològicament per ell li vindria bé fer un gol.
1: Sí, sobretot per això, perquè dius, hòstia, és que aquí fot gols tot Déu, i a cabassos, i jo de moment se m'està resistint a aquest gol i no hi ha manera.
11: M'ha agradat molt la imatge que ja explicava abans el Damià de la conversa en la prèvia del partit amb jugadors del Barça a la gespa, que ara circula per xarxes i que el veus que hi ha un bon rotllo amb un jugador que acaba d'arribar, que és anglès, que sempre es parla dels jugadors anglesos a l'adaptació, i com reia en Fermín, com estava fent bromes amb Pedri, vull dir, és una imatge...
4: Clavin cap a Ferran, es pot quedar sol. Ferran, la treu el porter. L'ha tret Trafford. Quina pilota li ha posat la mina a Ferran, l'ha deixat sol, eh? Ferran, que tenia al costat Nico Williams, li podia haver donat, però jo crec que fa bé Ferran, és un 1 contra 1 amb Trafford. Sí? Sí. M'ha semblat que arrencava posició correcta en el camp.
1: Potser tens raó. No, a mi m'ha semblat ara en directe que esperava una mica massa...
6: Lamin, sí.
4: Bé, va molt ràpid tot, en qualsevol cas.
1: Ui, Damià, perdó.
4: Sí. Et dic una cosa, és vintage això, és una mica la de Manjarín amb Simen. Fa exactament 30 anys. Sí, tu mira la de Manjarín amb Simen.
1: Ara mateix acaben de pagar la ràdio...
4: Sí. És bastant sembla. Una que té els quarts de final del 96, Anglaterra-Espanya, que se'n va sol, és la mateixa. I que Espanya, doncs, si Manjarín marca aquell dia, es fica a semifinals de l'Eurocopa. Doncs Ferran acaba de tenir la mateixa. Però és molt de Ferran, falla aquest tipus de...
11: Si Ferran assisteix a Nico, és el 0-2.
1: Sí.
11: És a dir, que està absolutament sol. Jo crec que en aquest moment de màxima confiança i de que està fent gols, ni se li ha passat pel cap.
1: És per rematar, també.
11: Sí.
1: Però Manjarín, ex de l'Sporting i del...
6: Ara.
4: I del Depor.
6: Ara, com t'agrada, eh?
1: Ex de l'Sporting i del Depor, dic, per gent que ens estigui escoltant, Simen, mític porter de l'Arsenal. Sí. A quin Ayim li marca el gol de la final que li dona la Recopa al Saragossa.
6: Jo crec que llavors estava amb bola de drac encara, saps?
1: Manjarín, eh?
6: Sí.
1: Ha sortit Manjarín.
6: Vaig tenir el plaer de compartir un dinar amb ell fa uns anys.
1: Amb Manjarín?
6: Amb Manjarín. I ara us explicaré per què, quan acabi l'acció.
4: No, hi ha hagut una pilota enrere cap a Unai Simón que ha evitat el corna controlat amb el pit. No, però tinc una cosa, aquella Euro 96 és bastant mítica, eh? Bueno... Jo crec que tampoc has de tenir tanta edat com per... No? L'Euro de Javi Clemente, les baralles amb la premsa, etcètera, que es va desenvolupar en gran part bé, aquí a Wembley.
1: Has de fregar els 40, com a mínim,
4: per
1: recordar-la. Que no sigui el Palau Manjarín, com a ex del Depor, veient aquest Barça-Corunya, Aguilar, no l'has vist, eh?
10: Jo és que ara estic gaudint de l'estona que ens està brindant en Damià, per tant, jo em quedaria tota la tarda escoltant, perquè ha trigat molt a sortir el nom del gran Javi Clemente en aquesta conversa. Allà estava.
6: Com a falca, eh? Com a falca, eh?
10: Sí. Aquella Euro, jo crec que mal recordada, no, Damià? Mal jutjada, eh? Aquella Euro, segurament, pel veure Clemente.
4: No, que el Dani no explica. El que el Dani Aguilar no explica és que ell ha visionat el documental de Javi Clemente a Movistar.
10: Sí, i tant.
4: I per això té l'Eurocopa del 96.
10: Increïble. Les batusses amb la premsa és una cosa històrica. Sí,
11: les de premsa, de més d'una hora.
10: Sí. Obligant els jugadors a anar-hi.
4: Sí, i a més amb fum a la sala absolutament irrespirable. Que dius, bueno, com es podien fer coses tan insalubles, no, en aquella època. Ara, si vols, anem al Palau, Xavi, però hi ha corna. Anglaterra que s'apropa a l'àrea Unai Simón, el pica Bukayo Saka, surt Unai Simón i el trapa 0-1. I ara surt Espanya a la contra. Surt Fabián, la deixa per un bon Lamin Yamal, que vol deixar sol de nou a Ferran Torres, talla la selecció anglesa que s'instal·la al mig del camp.
1: I el Palau, com ha arrencat això, Dani?
10: 5:34 per al final del primer quart, mana de 5 al Barça, 12-7 de moment, d'aquests partits que És a dir, jo em fa l'efecte, és la primera jornada i no hauria de ser així, però tenint en compte l'ambient, Jordi, són d'aquests partits que l'equip gran ha de guanyar d'ofici. Vull dir, és un equip a priori candidat al títol contra un equip clarament candidat a baixar o a salvar-se, intentar lluitar per salvar-se, per tant guanyar d'ofici amb les eines que tingui i intentar minimitzar el desgast.
11: La sensació és d'aquells partits de febrer després de doble jornada d'Eurolliga, que arriba el de diumenge, que els jugadors estan pensant en el següent d'Eurolliga.
10: Sí.
11: És el que tenim, i l'evidència és que físicament és un equip més de l'època de CB. Des del referent Jorgensen, que ha fet el primer tir, veus que és tirador, però físicament és que sembla un altre esport comparat amb els jugadors del Barça, i això és el que patirà durant la temporada. Hi ha una sèrie de partits que no patirà i són els que ha de sumar, i ara mateix entra un base que fa 1,10 m,
10: sí,
11: perquè el més petit que equip són,
10: no, home, sí, sí, el més petit que equips, català.
11: Vull dir que és un noi que sempre la seva carrera ha sortit de la penya, vull dir que el conec, però vull dir que sempre el seu problema està que és molt petitó, és que és molt més petitó que Gibson, que ja és petitó.
10: El va entrenar Dani Miret al Prat, sí, sí, sí.
11: Vull dir que i el pivot el veus que és gros però és molt lent, que li costa molt moure's, vull dir que físicament és un equip que patirà moltíssim aquesta temporada.
1: Abans que cantaves el 5, Dani, no, és que no m'hi he quedat, era el mateix que l'altre dia d'Euroliga o no?
10: El del Barça. No, perquè hi havia Minaya. Uh-huh. Hi havia Minaya, ara no et recordo. Els quatre restants, o sigui, Robinson, Panther, Parra i Balcerowski, sí, estic pràcticament convençut.
11: Però el canvi era, va sortir un Mude.
10: Oi que sí? El 3 era un Mude, correcte. Que ara el tornem a tenir a pista, un Mude. De fet, tenim ja conversió completa de quintet amb Gibson, amb Brizuela, amb un Mude, amb Tyrese Martin i amb Encamua fent aquests...
11: aquest...
10: Sí, compte.
11: Cuevas. De Cuevas ha picat de cap. Ui. Contra el parquet.
10: Doncs sí, sí, ha pogut prendre mal, realment. 12-9 és aquest el quintet que tenim ara mateix fent allò malabars, Alexander Segulic, per aquesta posició de pivot que ha estat indemnificada per les lesions.
1: Esperem que no sigui res. 12-9, guanyant de 3 al Barça, guanya Espanya 0-1 a Wembley contra Anglaterra amb el gol de Lamine Yamal i sent més dominador del partit que no pas la selecció de Tuchel.
4: Sí, tot i que la selecció de Tuchel, doncs, abatzegades i sense continuïtat en el joc, es vol apropar, perquè no es vol permetre, no es pot permetre una derrota en aquest primer partit. No sé com va l'altre partit del grup, Xavi, ara mateix, però... Sí,
7: doncs empat a 0, mira, demà estava fixant amb l'Ivakovic titular a la porteria de Croàcia. De moment no li han xutat, per tant no ha hagut d'aturar. 0-0 amb domini dels croats a l'equador de la primera part.
4: Sí, doncs això condemnaria Anglaterra, una derrota avui la condemnaria a lluitar per la segona posició amb Croàcia. Anglaterra que ha de visitar Espanya al Metropolitano en l'última jornada al mes de novembre, sí que pot ser un partit decisiu o no, perquè com Espanya se'n vagi amb 12 punts en aquesta aturada, doncs Espanya podria anar, però bé, encara queda moltíssim, però està clar que Anglaterra no s'hauria de permetre una derrota el dia d'avui.
1: Espanya juga a Sevilla, no?, el segon partit, però no el juga la Cartuja, que a mi m'ha sorprès, perquè en principi la Cartuja no era ja la seu de la selecció espanyola, i en canvi el juga al camp del Sevilla, no?
4: Sí, sí, a mi m'ha sorprès i també m'ha agradat, Xavi, t'he de dir, perquè saps que no li tenim
1: ara
4: molta...
1: Ara trauràs Schmeichel, no?, segurament, el Sánchez Pizjuán.
4: Home, i a Zubi, no?, aquell dia, entre Cañizares, etcètera. Que sí, home, molta història aquell partit. Però molt millor Pizjuán, molt més còmode. Bé, això ho sap el Carlos perfectament.
6: Sí.
4: Estadi urbà, accessible. En definitiva, una altra història. És que la Cartuja, ja ho sabem, és molt, molt, molt, molt incòmoda. En qualsevol cas, ara et dic, per exemple, si Espanya acollís una Final Four de la Nations League, ficaria la Cartuja. Ja sabem que de cara al 2030 un dels estadis és la Cartuja. Però, mira, per aquesta ocasió, a l'hora de ficar un estadi, doncs, per un partit de la Nations, han escollit el Pizjuán, que està molt bé. I després, el tercer partit d'aquesta aturada, que serà contra la República Txeca, doncs serà Oviedo, Carlos Sartire.
6: Jo, per mi, o sigui, més enllà de l'aforament, no hi ha res que millori, que amb el que la Cartuja millori el Pizjuán. O sigui, és el que diu el Lami, per situació dins de la ciutat, per l'ambient que genera, per tot, és molt millor. El que passa que, clar, el Pizjuán són 40 o 42, crec, i la Cartuja, quan hi caben, Lami, ara 60 o alguna cosa així?
1: Més, no? Jo crec...
4: No,
1: Cartuja 70, no?
4: Supera el 70, el supera.
6: Clar, amb això jo ho entenc, que deixes de facturar molts diners, però jo, com diu el Dami, és que jo que ho he pogut viure com a local, el Ramon Sánchez Pizjuán, quan està ple a vessar, allò trona, eh?
1: Sí, no li digueu Pizjuán, per cert, no. Que s'emprenya la gent de Sevilla.
6: Sí, ja, he començat la rada jo al principi, però ja...
1: No m'ho va deixar clar, sí. Gent que hi havia treballat allà, i em va dir... No, i des d'aquell dia em va quedar una cosa que em va quedar clavada, que s'havia de dir, com a mínim, Sánchez Pizjuán. Sí, si pot ser tot el nom, encara millor, però com a mínim, Sánchez Pizjuán.
4: Hi ha algun camp que li puguem dir, com li dèiem abans? Vull dir, sí,
8: molt pocs, eh?
4: Carranza ja no, perquè li han canviat, però... Sí, ja els han canviat tots, realment. És així.
1: Luis Sichar ja no hi és.
4: No, aquest realment, bueno, encara queda com l'estructura una mica, no? Però està absolutament
6: està abandonat, sí.
4: Està abandonat. Sí, sí.
1: En canvi el Palau, Dani, aquí està, eh? Inamovible.
10: No es mou, eh? No hi ha manera que es mogui, i espera't.
11: Rèiem abans, sí. Perquè buscant això d'aquesta m'ha sortit un titular de El nuevo Palau coge forma del 2016.
10: Bé. Sí, estem al 2026.
1: Això del nou Palau és una mica com la 33 de l'Alonso. Vull dir que no sé si ho veurem mai.
10: Sí. Tens tota la raó, però mira, i si m'ho permets, Xavi, per cert, ja tens mort a pista perquè el Coruña s'ha posat per davant gràcies a una cistella de Didac Cuevas, del barceloní, 14-15, 2-49 per al final del primer quart. Fem broma amb això del Palau? Però jo entenc que hi hagi molt aficionat del bàsquet que cregui que li han aixecat la camisa i que li han pres el pèl.
1: Bueno, perquè ha estat així.
10: És que ho han fet, correcte. És que jo entenc que hi ha moltes circumstàncies i molt context que han fet o han ajudat a que la situació sigui així. Sí, jo ho entenc, tot el que ha passat al Barça, etc, la pandèmia, el que vulguis. Però llavors, i ho dic així tal com ho sento, que deixin de mentir, que deixin de dir coses que no són, que deixin de prometre qüestions que no poden prometre, perquè llavors és quan la gent de Palau es cabreja, i amb raó, perquè és que van canviant cada mig any, hi ha un projecte nou que hauria de ser el següent, la broma més gran va ser quan Josep Cubells va garantir la primera pedra juliol de, és que no sé dir-te quin any, no sé si era el 26 o el 25.
1: 25, llavors, clar, jo crec, 25,
10: imagina't, no? Imagina't, és per empipar-se fort. Jo ja sé que el bàsquet és el que... Bla, bla, bla, però és per cabrejar-se, que és molt bonic el Palau, i que ens agrada molt, però és una instal·lació que està quedant absolutament obsoleta, valgui la redundància.
1: I el Barça perdent d'un, 14-15, sí. Mira, amb Xavi Rocamora i amb Núria Travessa. Mm.
10: Sí, senyor. 2-49 per al final del primer quart.
1: Espassot, no?, de moment, Colo, això... Sí.
11: Molt. Oh, és que no hi ha tensió. I la segona unitat, que en teoria estàvem mirant aquí si Teris Martin s'endollava, pilota perduda i tir que no toca ni el ferro. Ara segueix provant coses assegut a Gibson, que estava l'home espès, i entra Juan Núñez. Veurem si algú troba en aquell jugador que ho arregla.
10: Sí, de fet, clar, el problema que té Teris Martin és que el seu posat de per se ja és desmenjat. No és que aquesta indolència que és pròpia d'ell, clar, si la situació és aquesta, encara és més complicada.
1: Compte, què ha passat a Wembley, Dami?
4: La que acaba de fallar Ferran Torres. Increïble. Passada entre centrals de Rodri. Ferran Torres, que enganxa la pilota encara fora de l'àrea, es queda sol davant del porter i amb Trafford batut creua massa la pilota, que se li escapa per baix a la dreta de Trafford. Era gol, eh? Aquesta l'ha de ficar, Ferran. Aquesta on davanter l'ha de ficar. Ara l'ha de creuar, no l'ha d'ajustar tant, era gol claríssim de Ferran Torres.
1: Anderson, que és Anderson, no?, que el deixa passar. Sí. Pues va amb el taca-taca, que no pot seguir-lo de cap manera, sí, tenint avantatge ell. Sí.
7: Podria ser un 0-3 tranquil·lament.
6: Sí, sí.
7: Em sembla... Vaja, sí, que és la Nations, però...
6: I mira que l'acció de Ferran és boníssima, eh? Perquè l'orientat...
1: O sigui, accelera, no?
6: Exacte, accelera molt bé, l'orientat és perfecte per posar-se per davant...
8: Això ho acostuma a fer bé.
6: Clar, dius...
8: Que
6: però,
8: després...
6: Sí, però, per exemple, ha fallat diverses accions... En els últims 7-8 minuts ha fallat diverses accions de joc d'esquenes, d'intentar jugar de cara, de deixar primers tocs i tal, que ho estava fallant. I, en canvi, aquí l'acció tècnica és perfecta, però després la definició és justeta. Però és un partit... No sé la sensació que teniu, però jo veig un partit amb poc ritme. O sigui, partit més típic del setembre que del que estem veient amb el Barça, que dèiem. Això és una bogeria.
1: Deixa'm-ho dir, el Dami s'emprenyarà. Però no sembla partit de competició oficial.
7: És la
1: veritat. Sembla partit amistós. Vull dir, no, ja sé que a la UEFA li vol donar molta importància a la Lliga de les Nacions, però ara mateix el partit és de no ens hi juguem res.
6: Sí.
4: Bueno, el és que venen de jugar al Mundial. És que el Mundial era tan de... que les pulsacions estaven tan al límit en el Mundial que és normal que ara hi hagi una miqueta de rebaixa de tensió. És lògic. I a més, jo, bueno, ara si voleu anem al tema que jo crec que s'ha de comentar, que jo vaig de la Fuente, que molta gent acusa a les federacions i també als seleccionadors de jugar tants partits ara aquests dies, compte que està atacant Anglaterra, fora el xut de Saka des de la frontal. La gent està acusant els seleccionadors també de jugar en pack 4 partits en 10 dies quan els seleccionadors són els que no volen jugar-lo, perquè els seleccionadors estaven més per la fórmula anterior de partir les finestres en 3, setembre, octubre, novembre, i els hi han colat ara aquest pack de 4 partits en 10 dies, la qual cosa obliga bastant a dosificar, i que els propis jugadors és que és impossible que posin el turbo ara quan han de jugar en 10 dies 4 partits, no? Tot i que saben que ningú repetirà en principi 4 titularitats. Per tant, doncs, això, que jo crec que si fos per tots els actors...
6: Ui, jo no posaria la mà al foc perquè hi haurà jugadors que no repeteixin 4 titularitats. Jo no la posaria, Dami.
4: No, jo tampoc la posaria, però jo crec que és la meva opinió ara mateix, eh?
6: Sí, no, sí, jo estic completament d'acord amb tu, perquè jugar 4 partits seguits en 10 dies amb la selecció és una bogeria. Però que et dic que ja veuràs com algun...
4: Amb Espanya?
6: Amb Espanya segur.
4: Sí? Amb Espanya, els 4? Hòstia, jo realment... Uf. Per exemple?
6: Cobercí.
4: No. Home, aviam, una cosa. És veritat que ara, Eric, ja veurem què passa amb Eric.
6: Jo tinc dos noms al cap ara mateix, que són Cubarsí i Lamine.
4: Bueno, però mira, tens a Hausen.
1: Titulars.
4: No, però per exemple, contra la República Txeca, a Oviedo, que és el partit en el que una miqueta pots...
7: Contra Santi Denia, no?
4: Contra Santi Denia, sí, senyor. Tens Hausen. Aquell dia pots jugar Hausen perfectament. I Lamine, Lamine els 4 partits.
6: Home, que Hausen...
4: Titular.
6: Sí. Sí, sí.
4: A mi això em desquadra una mica, eh?
7: Veurem.
4: Hi hauria lío, eh?
1: Sí, si és l'únic, sí, a més, sí. O si en són dos i els dos són del Barça, com sí. Apunta el Carlos, que fossin Cobercí i Lamine Yamal, tindries en renou assegurat.
7: Veurem Rafinha amb el Brasil, eh? Perquè de moment ja va jugar tot el partit contra Austràlia, van empatar, torna a jugar contra Austràlia, tornarà a ser titular perquè voldrà guanyar Ancelotti, és cert que juguen contra la Índia...
1: Va anunciar rotacions, eh?
8: Mudances, i que amistosos.
7: Però és que ve d'empatar amb Austràlia. Sí, ja. Ja explicava el Pau Ramírez que ja està rebent. Vull dir, contra Austràlia voldrà guanyar.
6: Jo dic, en parlem dintre de 10 dies. En parlem dintre de 10 dies.
1: La solució és ràpida.
6: Exacte, sí, ho veurem dintre de 10 dies.
1: Com a l'última pàgina dels passatemps, gairebé.
6: Jo, pensant en clau Barça, tant de bo m'equivoqui, però... I clar que pot jugar Hausen, Dami, que és un central del Madrid. Com no ha de poder jugar? Clar que pot jugar, però jo hi ha coses que veus i que detectes a nivell de comportaments d'entrenador que et fan pensar, sí. No sé.
1: Mini parcial del Barça al Palau, Dani.
10: Sí, per situar-se 7 a sobre, 36.4 per al final del primer quart. Ha obligat Carles Marco, un badaloní entrenant a l'ACB, un dels 5 catalans de les 18 banquetes d'aquesta lliga, a demanar temps mort amb bona acció, per cert, de Tairis Martín. 5 punts consecutius, esmaixada i triple, atacant ara Juan Núñez per ampliar aquest més 7. Núñez en Tairis Martín, un altre en Tairis... No, ara el rebot... És per Còndit, però ha entrat una mica en acció al dorsal 2 del Barça.
11: Ha aprofitat bé primer una acció en què Còndit estava estès a terra, estava en inferioritat, i després un bon moviment de pilota amb el triple obert. Aquest ja s'ha vist amb la mecànica, que la cosa no anava igual. Núñez, t'has d'anar tu, que no ho tenia clar. Sí. I el que és Corunya en aquest procés que diem d'adaptació a l'ACB, perdent moltes pilotes, forçant accions que al final hi ha contacte físic contra jugadors del Barça, és tenir-les a perdre i estan regalant moltes pilotes.
10: L'última del quart serà pràcticament per a Corunya, perquè només hi ha unes dècimes de decalatge. És Alonso Verge qui té la pilota, a punt de relliscar, sobre ella el defensor especialista Minaya. 5 segons per al final, Verge a dins, bona mà de Justin Minaya. Serà amb 2.8 fons per a l'Eima Corunya, que vesteix de taronja, aquest taronja tan corunyès, vaja, corunyès, de l'Eima Corunya, d'aquest club, que és tan característic. A veure, 2.8, Verge, intenta Jorgensen rebre, és qui rep, triple, entrarà, sí, i tant que entrarà, de Paul Jorgensen, és la seva especialitat, el canoner de l'Eima Corunya, i desatenció defensiva del Barça. Acaba el primer quart, més 4 per l'equip de Sekulić, 22 Barça, 18 Corunya.
1: 5 catalans a les banquetes, 2 en equips catalans, els altres 3 fora de Catalunya.
10: Sí, senyor.
11: Sí. I Marco, que coneix bé el Palau Blaugrana perquè hi era d'ajudant de Jessica Vicius.
10: Sí, l'any passat, sí, exacte. L'any passat, i de Grimau. Roger Grimau. Sí, sí, sí.
1: Grimau,
10: sí. I de Roger Grimau.
1: De Grimau, de Grimau.
10: L'any passat teníem 5 entrenadors que parlaven català, Xavi, amb els 5 catalans. Perquè teníem 3 catalans, exacte, Gerard Encuentra, Xavi Pasqual i Dani Miret, i Diego Campo i Moncho, que parlen el català perfectament.
1: Sí, el català. Mantinc el català, doncs, sí, aquí a l'ACB, com a mínim els equips catalans ho estan fent de nassos. Ara tornem al Palau. N'ha tingut una altra de clara la selecció espanyola, Wembley, Dami.
4: Sí, passada espectacular des de la frontal de l'àrea amb l'esperó de Lamine Yamal a Dani Olmo, i aquest tal com l'ha enganxat sense controlar. Ha xutat creuat, reclamava que Trafford l'havia tocat i que havia desviat a corna i que per tant doncs, continuava sent pilota per Espanya, que hauria picat un corna, l'àrbitre no ho ha vist i ha donat pilota per Anglaterra. Però la passada de Lamine Yamal és de geni, eh? Futbolista respectadíssim i ja idolatrat i considerat com el que és, com una estrella. Però clar, que arribis al pas que t'han xavallat respectin d'aquesta manera. Bé, recordem que Lamine va ser un dels botxins de la selecció anglesa fa un parell d'anys a la final de l'Eurocopa, però ja et presentes aquí al temple del futbol mundial i no només et respecten, sinó que ja et temen, i el primer minut de partit vas i els claves al 0-1, i ara li deixa aquesta assistència a Dani Olmo, que ha estat a punt de fer el 0-2.
1: Potser sí que la frega una mica, no?
6: Sí, però tenim dubte. La Clara i jo ens miràvem i dèiem l'última repetició no està tan clar.
4: Però... com sempre, bons detalls de Dani Olmo amb Espanya. O sigui,
6: sí.
4: És que quan juga amb la selecció espanyola jo crec que se sent més important, més líder i més transcendent.
8: I més ara que Fermín està com està també, i que potser en un 11 més de partit gran Flick triaria Fermín ara. Tot i que
4: Flick,
8: quan
4: que
8: juga...
4: Per és a... Que per cert és aquí, Flick.
8: Sí. Cert, sí.
4: Sí.
8: Ja ho va dir.
4: Veient el partit aquí a Wembley.
6: No sé si tens la mateixa sensació que jo, però... Dami, però, o sigui, tot i que el ritme del partit no és altíssim, la sensació és que Espanya, si n'és 0-2, 0-3, no passaria res, eh?
4: Sí. El que passa és com és Anglaterra, que Anglaterra et munta una contra. Mira, Bellingham cap a Gordon, compta Gordon, la tindrà, xuta Gordon, gol! Gol de Gordon! Gol de l'Antonio! Ha marcat l'Antonio Gordon, ha definit molt bé. Ha definit molt bé Anthony Gordon, que es queda escurat al costat dret, sol davant d'Unai Simón. La conducció és molt bona d'Anthony Gordon, arriba a la frontal i li clava ajustada al pal. Molt bona la conducció i molt bona la definició. El que dèiem, Espanya millor en pilota, Espanya arribant, Espanya mereixent el 0-2, però Anglaterra, els Three Lions, et munten una contra i te la claven. Gol d'Anthony Gordon, Anglaterra 1, Espanya 1.
1: Mira, dèiem, a veure si un gol de Gordon l'acaba de connectar el Barça a nivell golejador. Doncs avui marca Gordon, l'Antonio, amb la passada de Bellingham, la definició bona, el pal curt sobre Unai Simón i la cursa al verd de Fabián.
7: No.
8: És que no pot.
7: Sí, és molt ràpid, metres. Però de totes maneres Fabián... ho deixa estar.
8: Sí,
7: però fa un golaç, però és que ell inicia l'acció deixant amb un toc preciós de cara al company.
4: Sí,
7: que per mi ja estava sent el millor d'Anglaterra, el jugador més actiu, i ha fet un golaç.
8: Sí. I se l'ha vist, la celebració també, una mica com d'aquesta... que necessitava marcar Gordon.
4: Bona connexió entre Jut i Anthony, eh?
6: Sí.
8: Es porten molt bé. Sí.
6: La veritat que Damián, a la que veu que no l'agafa, es deixa anar.
7: Sí.
6: Sí. Però és el que parlàvem abans, la diferència de velocitat és com quan abans hem vist a Farran arrencar contra Anderson. És que al final no... Sí, veus que un búfal d'aquests et supera i, clar, dius, és que no l'agafo.
1: Un a un. Espanya millor, superior a Anglaterra, però Anglaterra la que ha tingut clara la foto de dins i empat el partit.
6: Com sempre, aquest do que tinc de dir Espanya és 0-2-0-3, pam. Sí, no.
4: Bé, però això tots els comentaristes des de la fundació de la ràdio, Carlos, eh? Sí, això sempre. Bueno, és que és Anglaterra. O sigui, Anglaterra no la pots donar mai per morta, i més jugant a casa has de comptar que sempre et marcarà, que sempre t'arribarà, i que si t'arriba... Normalment són jugadors que et poden definir, com ha estat el cas de Gordon davant d'Unai Simón, Compte ara la pèrdua. I va Saka. Saka davant de Kane, que també vol marcar. La pilota d'on encara està oberta. Xuta Kane fora! Per molt poc, li ha caigut a la frontal. Jo pensava que anava dins, aquesta. Pensava que anava dins la de Kane. Ara és aquell momentum, també, que té Anglaterra aquí. Amb tot Wembley absolutament abocat i entregat. Era bona la de Kane.
6: I tenia Gordon per doblar-li la bola fora, eh? O sigui, perquè tal com ve de dreta, si en aquest moment doble fora la bola Kane, deixa Gordon sol 1 contra 1.
4: Ara s'ha posat maco al partit. Ara, s'ha posat maco al partit.
1: Jo a Kane mai li discutiré que xuti.
6: No, no, no.
4: No, no, no. No.
1: Tota la raó, Xavi. Seva, eh? Ni des tota de casa seva li diré, ben provat, Harry. Ben provat.
4: Centra O'Reilly, remata Kane, Cucurella, gol en pròpia porta. Gol en pròpia porta a Cucurella i això és Wembley. És la Nations League, però això és Wembley. Wembley embogeix, s'ha ficat un gol en pròpia porta a Marc Cucurella. Centra O'Reilly des de l'esquerra, remata de cap Kane, la podia treure fàcil Cucurella, però s'equivoca, fica la cama a tou Cucurella, des que vesteix de blanc li passen coses estranyes. Des que vesteix de blanc Cucurella li passen coses estranyes. Gol en pròpia porta a Cucurella, 39 minuts a la primera part, Anglaterra li dona la volta al marcador. Cucurella en pròpia porta, marca Anglaterra, Anglaterra 2, Espanya 1.
1: Doncs això és el futbol, això és l'esport, això per això ens agrada, allò que diem de el millor de tot és que no sabem què passarà, doncs per ahir que semblava controlat per la selecció espanyola, pim-pam, i ara ja el guanya Anglaterra. Aquest gol, no sé ben bé què fa aquí Cucurella, Carlos.
4: Dubte,
1: eh?
4: Dubte, eh?
6: Dubte, sí. Però... si treure el rebuig amb la dreta o intentar controlar, i en el moment que faig...
7: La toca, li donaran a Kane, sí. Eh? Perquè és una rematada a la porteria. Vull dir, la desvia...
6: Per mi també Unai està molt, molt, molt direccionat cap al primer pal i després no pot reaccionar, però sí, sí. Ja dic, jo crec que aquí Cucurella dubta si rebutjo o no rebutjo i acaba tocant aquesta pilota, però és veritat, m'ha agradat molt el concepte que ha utilitzat el Damià, que és molt anglosaxó, que és el de momentum, que allà a Anglaterra, a més, tenen gràfiques i tot que defineixen el momentum del partit, és molt això, és a dir, un partit controlat per la selecció espanyola on ha tingut situacions de 0-2 i 0-3 i de sobte et fan un gol i compta perquè ha tingut la d'abans Kane, ara aquesta, o sigui, van 3-4 opcions d'Anglaterra clares en poc més de 5 minuts.
1: 2-1 guanya Anglaterra contra Espanya, 4 minuts més l'afegit perquè s'acabi la primera part a Wembley, com són els primers minuts del segon quart al Palau, Dani.
10: Ho intenta estirar el Barça, però no es desenganxa el Corunya, 29-24, més 5, Gibson cap a Netra, segueix sense trobar el seu lloc ara mateix Gibson en aquest nou ecosistema blaugrana, Jorgensen a l'altra banda, no anota, el rebot és per al Barça, per Agustín Ubal, que perd la pilota, i ho lamenta Alexander Sekulić, un Ubal que sí o sí ha de treure... petroli d'aquests partits.
11: Aprofita l'acció anterior, ha fet una bona cistella. Aquí és una pèrdua d'aquestes que posa nerviós a l'entrenador perquè està demanant més tensió a tots els jugadors, perquè estan arribant ara les rotacions, ara l'últim atac que havien de fer falta per parar el contraatac i no l'han fet. Vull dir que van acumulant errades de no estar en el partit. Que, malgrat tot, guanyen de 5, que és el que veuen els jugadors, i bueno, és igual, de veritat, no estem molt fins, però això ho guanyem.
10: Atacant el Corunya... a través d'Alonso Berg, mare meva, la passada cap a Condit, i anota George Condit, quart per situar el 29-26, parlant de falta d'atenció. Agus Ubal amb la pilota cap a Joel Parra, Gibson, Panther i Encamo completen el quintet. Gibson amb la pilota, central, segueix Gibson, el 2 contra 2, dubta la passada, Ubal a la cantonada amb Joel Parra, li dona l'esquena a Silins, segueix Parra, Parra, és més fort Silins, però Parra aconsegueix la posició i acaba traient la segona falta, tot just, del Leima Corunya.
11: I petroli perquè quedaven 7 dècimes, sí, per acabar la possessió.
10: Deixa'm dir-te, Puig, que resultat que ja comença a posar... Vaja, no ha acabat encara, però falta poc per l'Andorra 85, Cobradoiro 90. Sí. Ho dic perquè en aquesta zona baixa compta amb les victòries, que cada victòria pot ser petroli, pot ser or.
1: Sí, sí, a punt d'acabar-se l'últim minut, de fet, els últims segons, i fa pinta que sí, que caurà de cantó gallec aquest partit a Andorra.
10: Revisant alguna situació als àrbitres, amb la taula, 6:54 per al descans, 29 Barça, 26 Corunya.
1: Ha tingut una de molt clara la Minyamal a Wembley, Dami.
4: Sí, se li ha marxat la pilota als núvols, ara ha conduït Lamine, li ha deixat a Ferran, li ha caigut a Fabián i el xut de Fabián Ruiz des de la frontal se'n va a corna. Vol reaccionar Espanya. Vol reaccionar la selecció espanyola, que no vol Puig que li passi el mateix que després del Mundial de Sud-àfrica. Recordaràs que després de guanyar el Mundial, el primer Mundial de la seva història, va començar a recollir golejades. Recordo un 4-0 a Portugal, un 4-1 a Argentina. Vol reaccionar Espanya, que treu un corna. Està perdent 2-1 aquí a Wembley, després que els anglesos li hagin donat la volta al marcador. El millor, Lamine, que cada vegada que està enganxant la pilota està fent coses amb sentit. Pica el corna Dani Olmo, posa el cap Bellingham i la treu, clau al madridista. La lluita saca amb Nico Williams, encara està lluny del seu millor moment i del seu millor nivell Nico Williams, eh? El cert és que li donava més coses a Alex Bain al Mundial, però clar, potencialment Nico Williams li pot donar més i Luis de la Fuente li vol tornar la confiança.
6: Sí, però potser jo és l'únic canvi, perquè lo de Ferran ho entenc perfectament i al final el lateral dret és obligat. Però és l'únic canvi, d'amic, tu que segueixes la dinàmica de la selecció, que a mi em sorprèn, perquè Nico, jo sí, entenc perfectament el que vols dir, o sigui, a nivell de potencial és superior a Baena per mi, sobretot en la posició d'extrem, però tu creus que Nico està en un moment tan bo com per treure la titularitat a un jugador així? O sigui, jo crec que Nico no, precisament no està en el millor moment de la seva carrera.
4: No, i el moment el veiem tots, no? Veiem tots com està Baena ara, i que a més ara l'Atlètic de Madrid està en un gran moment, gràcies a entre molts Baena i a l'Atlètic de Bilbao, doncs Nico encara no ha agafat el seu millor moment, però jo crec que també estem tots descol·locats una miqueta per fer que aquesta finestra sigui de 4 partits. Mm-hmm. I que, esclar, hem de veure com reparteix Luis de la Fuente. Baena segurament jugarà a Sevilla, no sabem quins plans té, si després ha de repetir a Oviedo o se'l reserva després per Split. Jo crec que avui ha volgut ficar és un partit molt de cares, no? Molt de cares, molt de noms, molt de jugadors que han sigut protagonistes,
6: sí.
4: No? Molt de cromo, etc. Per tant, avui era previsible que, clar, és que a més Nico Williams li fa gol a Anglaterra en aquella final de 2024. Aleshores, jo crec que per aquí, tot i que sé, Carlos, que són raons poc futbolístiques, no?
6: Sí.
4: És que és poc futbolístic, això. Però, clar, la presència... És com si Kane no estigués bé, però pogués jugar un partit. En principi el ficaries. No sé què dir-te.
6: Sí, però...
4: Mira, Lamine, la treu la defensa.
6: Sí, però clar, o sigui, jo crec que el pes de... Potser l'exemple de Kane, el pes de Kane a la selecció anglesa no és el pes de Nico Williams, que és veritat que era un jugador que era titular a l'Eurocopa 2024, però que ara ve de Mundial de participar poc.
4: Bueno, de vegades aquests partits també et poden exposar, no? Sí. Li dones l'oportunitat, es veu
6: sí,
4: que no
6: però
4: està...
6: Jo no qüestiono
4: potser Baena et juga als altres tres,
6: Clar, però jo no qüestiono que li doni l'oportunitat, però sí que potser l'escenari, no? És a dir... Si li vols donar l'oportunitat, em sembla potser... Ja dic, ara estic entrant... Jo m'ho miro sempre des del prisma totalment futbolístic. Potser el moment de donar-li l'oportunitat és a Sevilla o és a Oviedo.
4: Descans a Wembley. Els últims 3-4 minuts de la primera part han escalfat Baena, Fermín, Pedri... Ha escalfat també... Endio i Arzabal. Han escalfat aquests futbolistes... de manera visible, aquí sobre la gespa veurem quins són els canvis que fa Luis de la Fuente si en fa algun al minut 46, és a dir, quan comenci la segona part. Jugador 2-1 està guanyant la selecció anglesa.
1: Una última centrada, xut de Cucurella, que s'ha acabat estavellant al pal de la porteria anglesa. 2-1 guanya Anglaterra, guanyava Espanya 0-1, remuntada express amb un gol de l'Antonio, de Gordon, del Blaugrana. Tots els Blaugrana que han jugat han acabat bé la primera part, no? Almenys ho sembla, Dami.
4: Sí, efectivament, tots han acabat bé i ens comenten i ens insisteixen que de moment Eric l'única cosa que ha fet és informar que tenia molèsties. Ens continuaran explicant, ens continuaran informant, veurem ara després quan baixem a la zona mixta, però per ara, des de la Federació Espanyola, també des d'entorn d'Eric, ens diuen que només molèsties i que per precaució. Ens remarquen la paraula precaució i que per ara no hi ha res més que hagi de... per la qual cosa ningú s'hagi de preocupar.
7: També empat a 0 l'altre partit del grup, República Txeca 0, Croàcia 0. Cap xut de la República Txeca, ni a entrepals ni a porteria, 9 de Croàcia. Està dominant clarament el conjunt croat. Livakovic no l'ha ni provat.
1: Ara tornem quan arrenqui la segona part a Wembley amb el Damià López. El Palau guanya de 4 el Barça, Dani?
12: De 2 i possibilitat que sigui de 1. Per un 2 més 1 de Dida Cuevas en sortida de contraatac. 34-32, reflecteix el marcador, 4-55 per al descans, pot convertir-ho en un 33. El dorsal 0 de l'Eima Corunya, ho fa més un per al Barça, menys un per al l'Eima Corunya, valent en uig, valenta cabrejada d'Alexander Sekulic abans per la defensa del seu equip. Bona meva, l'empipada del tècnic eslové.
1: Les dades oficials, què diuen que madeix, Cuevas, Colo o Dani, teniu?
10: Mira, ho anava a mirar abans i no ho he mirat.
11: De Cuevas, 1,78 m.
1: Uf, no ho sembla, no?
10: No. És més baixet que Gibson, no? Sí.
11: Sí, Gibson és 85, l'oficial.
10: Val.
1: Quasi ja que de vegades enganya al costat de, dels altres.
10: Juan Núñez amb Tyrese Martin i aquest amb Kevin Panther.
11: Un dia que els tinguis a prop, en principi Robinson i Gibson me deixen el mateix.
10: Panther ara falla el triple i n'ha llançat 3, els últims 3 ja els ha fallat. L'anterior l'havia notat Tyrese Martin en tasques de càrrega de rebot ofensiu, donant segones oportunitats al seu equip. Juan Núñez, Umude, un altre triple de Stanley, tampoc tu. No hi ha manera, atacar el Corinya per posar-se per davant. Sí, a 4-10 per al descans.

0: triple que anota ara mateix Caio Pacheco. El brasiler ho atura Alexander Sekulić, perquè el Corunya està sent molt millor en els últims compassos de partit, i això ha fet que el Barça perdi el marge que tenia de 6-8 punts. 3-33 per al descans. Colo 36, Barça 38, Leima Corunya.
1: Panther fins ara era una mica l'excepció en aquesta manca d'atenció, liderant l'atac, creant joc i acabant les ell. A la que ha començat a fallar, tot s'ha complicat, però el que ha de fer, sobretot és a darrere, començar a tirar d'aquest múscul. A la que s'ha posat una mica contactes, posant cossos i tot, hem vist com a Corunya acumulava pèrdues, hi havia transicions ràpides i el Barça se sentia còmode. A la que ha optat per aquest to relaxat d'esperar que sigui Corunya qui falli, doncs tornes a estar per darrere el marcador.
2: Ens donem el temps mort per posar-nos al dia també de la informació general amb el Joan Ortiz. Hola, Joan, bona nit.
3: Què tal? Com estàs, Xavi?
2: Molt bé, per on vols començar?
3: Bé, per Madrid, perquè és per on passa l'actualitat en aquests moments. Part dels manifestants que aquesta tarda han protestat per exigir un decret que garanteixi el dret d'habitatge ha començat a acampar a la Puerta del Sol, així que marxem cap allà, a Adrià de les Heres.
4: La manifestació a Madrid per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen ha aplegat 300.000 persones, segons els organitzadors, i només 25.000, segons la delegació del govern espanyol. La sorpresa ha estat quan a les portes del Congrés dels Diputats el sindicat d'inquilines ha anunciat una acampada de protesta a la Puerta del Sol. De moment els manifestants estan plantant algunes tendes, tot just arriben ara del Congrés dels Diputats, més d'una vintena, compto, just davant de la seu del govern de la Comunitat de Madrid. De fet, durant la manifestació aquesta tarda hi ha hagut crits reclamant la dimissió d'Isabel Díaz Ayuso, però també contra el govern espanyol.
3: Gràcies, Adrià de les Heres. I mentrestant, en marxa la gala de clausura del Festival de Cinema de Sant Sebastià, la gran favorita a la Concha d'Or Standard Loving Care del veterà cineasta Mike Leigh, que ja s'ha endut el primer premi a millor guió des de Donosti. Adrià García.
5: Sí, Lee, autor de pel·lícules com Secrets i Mentides, ja té un premi al Sarró, però és el màxim aspirant a endur-se també la preboada Concha d'Or a millor pel·lícula. A més, la protagonista de Tender Loving Care s'ha endut el premi a millor interpretació. També hi ha hagut un guardó que esquitxa el cinema català. La Concha d'Or a millor actor de repartiment se l'ha endut Javier Cámara per la coproducció Cinco Minutos Más, la comèdia escrita i protagonitzada per Berto Romero. Fora de la competició oficial, una de les aparicions més estel·lars de la nit, de moment, ha estat la dels Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, que han recollit el premi del públic per La Bola Negra i han agraït la bona rebuda que des d'ahir està tenint la pel·lícula als cinemes. I, de moment, l'únic guardó català ha estat la menció especial per a Ningú Borda, de Julia Colwell Serra, en la categoria de curtmetratges.
3: Doncs moltes gràcies, Adrià García, des de Donosti, i això és tot, Xavi.
2: Perfecte, gràcies, bona nit. Joan, bona nit. Fins demà, si no hi ha novetats d'aquí que acabem el Superesports. 19 i les 10, el Palau perd el Barça. Empat el Barça, Dani.
0: Empat el Barça, tot torna a començar a 2:57 per al descans. Ara què li passen als àrbitres? Ara que estan revisant, ara què està passant, ara per què s'ha aturat el partit? Tenim el partit aturat per no sé exactament quin supòsit. Sekulić, no? Sekulić està... Ah, no, perquè van a la línia de tir lliure. Hòstia, sorprenent, avui la gent està molt tranquil·la.
1: No, però crec que hi ha hagut algun avís als ajudants de Sekulić per protestar.
0: Però aquest avís a priori no està anul·lat, ja. Però el segueixen fent, sí. No? Per què posar-ho fàcil?
1: Són bones persones, no volen complicar-se el partit.
2: Bueno, està anul·lat a Eurolliga, no?
0: Ah!
2: Ara em fas dubtar, però jo crec que està anul·lat a Eurolliga, no, l'avís?
1: I l'altre ja vam veure com els avisaven l'àrbitre, Pablo Lasso.
0: Que em perdoni a mi l'audiència, però no hi... 38-40, entre que jo no sóc el llapis més afilat de l'estoig i que tot ho posen molt complicat, què vols que et digui? No em menys tinguis, no? Vols dir mi mateix? Ja t'entenc.
1: Depèn de
0: Martin! És important parlar-se bé a un mateix. Triple! De Tairis Martin! Triple del que ha de ser a priori un dels canoners del Barça. Anota Tairis, ataca Corunya, amb Skapincep. Aquest amb Didac Cuevas, segueix Cuevas, cantonada, finta, el triple, Jacobo Díaz, no hi va, el rebot és una altra vegada pel més menut per Didac Cuevas, que insisteixo està fent una molt bona primera part, 2:18 per al descans, bloqueja Skapincep, una altra vegada Jacobo, el triple que no hi va, sí, acaba entrant el triple del madrileny per tornar a situar per davant el Corunya, 4-1, 4-3.
6: Jugant el partit entre Alcaraz i Fritz de l'Eiber Cup, guanyant el primer set 6-3 Alcaraz, el segon 3-4 pel nord-americà. I també està jugant el Freaking Granollers, partit de Sobal, tercera jornada a la pista d'Alacant, de moment guanyant de 5, 22-27 a l'equador de la segona part.
2: Andorra acaba guanyant l'Obradoiro, de 5, 85-90.

0: Bola negra, la bola negra és la que hi ha a la zona del Barça, tu. Està rebent Balcerowski amb una facilitat, noi? Hi ha un latifundi allà. Núñez l'està trobant cada vegada.
1: Cal dir que amb totes les hòsties que l'hem fumut darrerament, porta 2 minuts ara en atac.
0: Sí, sí.
1: Núñez, de brillant en el que és...
0: Lectura.
1: Bo, el 2x2, aguantant i trobant cada cop Balcerowski, que, clar, així es pot fer d'or quan ha estat 3 accions de desmaixada.
0: 1:37 per al descans, 43-43.
1: I deixa'm dir que també a Carles Marco lloat que els sistemes estan trobant gairebé cada cop situacions bones pels seus jugadors, després s'entraran o no, però bé, la pissarra del Baloní està funcionant més que bé aquí per la Blaugrana.
0: Ens n'alegrem majestuosament per en Carles, un tio espectacular, un treballador. Els castellers diuen un currante, vaja.
1: Sí.
0: I que ha esperat l'oportunitat.
1: Que defineix la seva carrera, que és company d'escola tota la vida, Xavi Ballesteros.
0: Sí, senyor.
1: A partir
0: sí,
1: d'aquí, tota...
0: Com Dani Miret és el teu veí.
1: Exacte.
0: No? Anem així.
1: Això és Badalona, vull dir que...
0: Sí.
2: Això és Badalona, és un bon eslògan.
0: Sí, sí. Com li van agradar al Colo l'altre dia els focs artificials de l'Ajuntament.
1: Home.
2: Va sortir il·lès, Colo, o no?
1: Jo sí. Mira, em va contestar a Twitter precisament un dels ferits, el que li van a l'ull.
0: És que és increïble.
1: Em va posar la foto de la samarreta, que clar, l'havia fet malbé. Allà sí que el llapis més esmolat de l'Estoll no va pensar que fer allà la... no sé quants, 5 minuts de focs artificials en una plaça plena gent i criatures era una bona idea. Allà sí que...
0: Triple de Joel Parra, sí. 46-45. 1-10 per al descans. La té Alonso Verges, que si haguéssiu estat allà, de veritat. Les cares d'incredulitat no les oblidaré mai. Més un al Barça, la té Verges.
2: Tens pinta de bona mà dels correfocs, també, Colo, no?
1: Sí, no, jo hi
2: anava, sí?
1: A mi m'agrada, sí. A mi tota la pirotècnia m'agrada. Però, clar, no que vagi parar tota la pirotècnia sobre meu o que estigui llat amb la samarreta tapant la meva filla perquè no li passi res, saps? Vull dir que
2: sí.
1: Allò de...
2: Cada cosa al seu lloc. Sí.
0: Exacte.
1: Ah, exacte.
0: Contraatac de Juan Núñez, es maixa. Juan Núñez, que està completant un dels millors minuts com a blaugrana, que el recordo últimament. Ho ha d'aturar Carles Marco, parcial ara del Barça, parcial local, 55.9 per al descans, 48 Barça, 45 Leima Corunya.
2: 18 d'octubre, cursa de RAC1 a Platja d'Aro, 11a edició de la cursa aquest any a la Costa Brava. Veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres pels jocs més emblemàtics de Platja d'Aro i passeu un dia d'esport i ràdio amb les cares conegudes de RAC1 i fins i tot les desconegudes també hi aniran a Platja d'Aro. Trobareu tota la informació i les inscripcions obertes a la cursa de RAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC, Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. La cursa de RAC1.cat. Inscriviu-vos, home, que passarem un bon matí corrent.
0: 100 quilòmetres, no puig?
2: 100 quilòmetres.
0: 100 quilòmetrets, es fan bé, no? L'altre dia vaig anar a fer-ne 5.
2: Estan plans, sí, vull dir,
0: perfecte. Vaig cansar molt. Sí, pues
1: caminar,
0: estic recuperant.
1: Perfecte.
2: Sí. En Molló diu que la farà caminant. Si s'ha recuperat de les vacances a Galícia...
3: De
2: les farà caminant.
0: No, per cert, el...
4: De les vacances, no, de la mariscada. A mi m'està fent patir.
0: Increïble el que s'està fotent. Pancaire, Corrantes Pancaire en català. Com no podia ser d'una altra manera, Miquel Agut, gràcies, estimat.
5: Era.
0: El nostre filòleg. No, i que té tota la raó de dir-ho. Gràcies, Miqueló. Està a la redacció.
2: Sí,
0: allà està.
2: Treballant durament.
0: Sí, dur. 48-45, 55.9 per al final del segon quart, per al descans. Alonso Berg serà qui servirà cap a Paul Jorgensen. Realment, no ho recordem, però l'ascens del Leima va ser increïble, amb una remuntada contra Estudiantes absolutament espectacular. La té Berg, Alonso Berg, el d'Illinois, defensat per Juan Núñez, bons minuts del madrileny. Mira, ara posa la mà perfectament Núñez. La roba, Parra, fregant el 2-1, Joel Parra. Ha robat la pilota Núñez, no et diria si més per mèrit de Núñez o per demèrit de les passades dobles entre Jorgensen i Berg, però anirà a la línia de tir lliure Parra per seguir ampliant el marge. 37.1, és un més 3 per al Barça, que fregarà, veurem si aconseguirà, arribar a la 50ena de punts en aquesta primera part.
1: Segurament. I Carles Marco protegeix a Berg per fer la segona. Mm. Que podríem dir, no?, de segona etapa a la Corunya, encara jugués 3 partits només a la primera.
0: Correcte, va jugar 3 partits.
1: 3 últims.
0: En l'únic pas de la CB, no?, de Corunya per la CB. i ara ha tornat després de fer una gran temporada a Alemanya. Arriba a la cinquantena de punts, anota el mig centenar. Joel Parra servirà la Coruña, 37.1. Pacheco. Pacheco amb la pilota, defensat per Núñez. 14 segons de possessió, 27 de quart. El bloqueja Skapinsep. Qui la té ara és Jorgensen. La penetració... Doncs mira, a l'step back del de Ramsey. Ah, Nova York és?
1: Sí.
0: Ah, això. Doncs vinga, Nova York, anota. 50-47, més 3, 8 segons per al final. Juan Núñez, a veure si pot acabar notant el Barça. Step back, Juan Núñez, confiança, triple. Upa. Però mira, el rebot el captura Balcerowski, que més demana falta. Ell ho ha vist clar. Abans la pedrada de Juan Núñez, que s'ha convertit en una assistència per al pivot polonès, que torna a completar una molt bona primera meitat en l'absència de Josh Nivo. Més 5 per al Barça, el Palau Blaugrana. Primera jornada de l'ACB, ha tornat l'ACB. Per als catalans, el Manresa, que ha perdut a Bilbao, ara intenta guanyar el Barça. 52 Barça, 47 Leima Coruña.
2: 12 punts a Balcerowski, ja colo, com diu el Dani, aprofitant els minuts que té amb les baixes a la pintura.
1: Sí, 5 de 5, al final és el seu joc. És a dir, sota cistella, no li demanis més, però això ho fa bé, bé salt. I a més, segur que és molt superior físicament als rivals que pequen de lentitud, així que totes les continuacions està sortint amb avantatge i connectant molt bé amb Núñez. Segurament, si l'hagués tocat els minuts inicials que l'hem tocat amb Robinson o amb Gibson, li costa més brillar, però amb Núñez és el tipus de perfil de jugador que li va molt bé, que és una mica el que en el seu moment, no, es pensava que podia
0: Billy
1: ser...
0: Billy Hernán Gómez.
1: Billy Núñez, aquest 2x2 poderós que no va arribar a veure entre lesions, i perquè Billy és Billy.
2: Més 5 pel Barça, el descans 52-47. Quan arrenqui la segona part al Palau Blaugrana, a punt de començar
3: Únic,
2: Wembley.
3: S'escriu amb Bac o sense
2: Hac? Únic és sense Hac.
5: Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb Bac de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Busques un vehicle híbrid?
6: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
7: Més eficient, és menys consum.
6: Més potent, és més cavalls.
7: Tot a Romauto.
6: Barcelona.
7: Molins de Rei.
6: Mataró.
7: Blanes.
6: I Santa Coloma de Farners.
7: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
6: RomautoNissan.com.
7: Romauto.
8: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
9: Qué ambientazo, mano.
8: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
9: Qué barbaridad.
8: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave.
9: Buena venta.
8: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
9: Ven a por más.
8: ¡Venta! Ocasión Plus.
6: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
5: RAC 1. Tots som 1. Superesports,

0: 8 minuts i les 10 de la nit, Superesports a RAC1, segona part ja en marxa, Wembley, Anglaterra 2, Espanya 1, el descans al Palau, el Barça guanyant de 5 contra el Coruña en el debut a la Lliga ACB, i se'n va el tercer set, ha fet el super tie-break, el partit entre Alcaraz i Fritz, Albert.
1: Fritz guanya el segon set, 4-6, el primer 6-3 per Carlos Alcaraz, per tant, el super tie-break decidirà qui guanya aquest partit de la Laver Cup.
0: Arrencat amb canvis o sense canvis la segona part a Wembley, Damià?
2: Mateixos protagonistes, sense substitucions, i ha arrencat aquesta segona part amb problemes per a Espanya perquè no s'acaba de trobar l'equip de Luis de la Fuente i vol aprofitar la mateixa inèrcia amb què ha acabat la primera part a Anglaterra, dominant, tenint la pilota, intentant doncs ja amb aquesta empenta fer-li el tercer. Una Espanya que no surt a Espanya, ha forçat ja dos corners a Anglaterra a tindre el segon, i veiem a la banda que s'escalfa el que deia Pedri, Baena, Fermín, Oyarzábal, també Zubimendi, per tant el gruix de la banqueta espanyola que està fent exercicis d'escalfament. Vol de la Fuente intentar trobar un punt de reacció. Aquest mal inici de segona part, picarà el corna, saca des del costat esquerre, 2-1 està guanyant Anglaterra.
3: A mi el de Pedri per Fabián em sembla estrictament necessari, vaig a dir.
4: No té el dia, Fabián.
3: Avui Fabián està canallot.
1: De fet, perilla el seu rècord, Dami. Llegia que és l'únic jugador que crec que ha jugat 50 partits amb la selecció espanyola absoluta i mai ha perdut. Fabián, per tant, avui...
2: Sí.
1: Avui li perilla el rècord.
2: Ui, a punt de marcar Bellingham!
5: Ui!
2: A punt de marcar Bellingham, la centrada des del costat esquerre, i Bellingham, que venia des del darrere, se l'ha trobat molt al damunt. A punt de marcar, ha estat, diria que ha estat Quansa, no? Finalment, Quansa, el jugador Quansa. Que... Sí, el jugador que ha rematat.
3: Centra Bellingham i remata Quansa.
2: La pèrdua a la frontal, compte que se l'emporta, saca, pot marcar! Demana en penal, toca pilota. Toca pilota a la porta, se la queda Unai Simón. Doncs bé, si ha entrat fatal el partit a Anglaterra, ara que ha entrat molt malament és Espanya, que no està sabent reaccionar. Després d'haver rebut el... Bé, ni el primer ni el segon. Està Espanya absolutament liquidada, eh? Està fora del partit i vol aprofitar la selecció anglesa. Són els pitjors moments que li recordo des de fa molt temps a Espanya. Sabeu on ha perdut Luis de la Fuente els seus únics dos partits? Bé, Espanya porta 39 partits sense perdre. Els únics dos partits que ha perdut a Espanya a l'era de la Fuente és a Escòcia i contra Colòmbia a Londres. És a dir, de la Fuente no pot... a les Illes Britàniques.
5: La rada de Rodri, impròpia de Rodri, la rada de la sortida de pilota del migcampista del Barça.
3: Però condicionat perquè crec que no té sortides. O sigui, i Nico no s'està quedant ni una pilota, Ferran no s'està quedant ni una pilota, a Lamin no el troben.
1: Marca Luka Modric per Croàcia. Home. És un bany de Croàcia sobre la República Txeca, que és que ni s'ha apropat a l'àrea rival. De llarg, la pitjor selecció d'aquest grup. De moment, Modric fent justícia al marcador 0-1 al 6 de la segona.
2: Doncs compte, si això acabés així, a l'Espanya-Croàcia de dimarts.
5: Una final, Dani. Seria, no?
2: Sí, és una final.
3: Perquè això com funciona, Dani, que es classifiquen els dos primers de grup, o com va?
2: Sí, els dos primers de grup a quarts de final.
1: I l'últim baixa?
2: Quatre grups. A l'últim baixa, sí. Però aquí el tema és que això... Ui, espera, que hi va Bellingham. Bellingham des de la frontal. Vol marcar el tercer Anglaterra. Li cau a Gordon. Va Rodri a l'ajuda. Demanen un penal. No sé si és Luis Esqueli que ha caigut a terra. Però aquí la tenia Gordon, eh? No ha pogut desequilibrar. Està Espanya liquidadíssima en aquests moments.
3: I una altra pèrdua de Rodri.
2: Contra les cordes.
3: Sí, sí. Una altra pèrdua de Rodri.
5: Sí, que li diu al jugador anglès que s'aixequi.
4: Bellingham. Sí.
2: Ha de fer canvis i ha de moure l'equip de la Fuente perquè bàsicament el que no té ara és control.
1: Crec que Bellingham ha fet el que millor fan els jugadors del Madrid en atac.
2: Ui, li pot fer penal al Rodri?
5: Sí, doncs espera't, perquè... Veu la cama i es deixa caure.
1: Busca la cama.
5: No hi ha trepitjada, que això sí que mataria Rodri. I ara veiem la salvada de Laporte davant de Saka.
2: Entraran Baena i Oyarzábal, seran els dos primers canvis. Recordo que hi ha VAR, per si algú s'ho pregunta, a la Nations League.
4: Nico i Ferran.
3: Hi ha una cosa que és certa, que el caràcter de Bellingham no és allò de quan juga amb el Madrid és una cosa... No, o sigui, ell el caràcter el porta de sèrie, O sigui, la manera de comportar-se, d'escalfar-se, i no ho dic, consti que no ho dic amb connotació negativa,
5: No és penal, veiem ara quatre repeticions més. Veu la cama i intenta enganyar l'àrbitre.
1: I crida.
2: Atenció perquè s'ho va mirar, Sí. S'ho va mirar David de Massa, l'ha enxegat a dir de Rodri. Hòstia. Rodri, indignadíssim, ha enxegat a dir de David de Massa Rodri i Marco Di Bello l'ha cridat. Sí, sí, s'ho va mirar. S'ho mira. No, allò és per l'ha cridat Di Bello, no?
5: Sí, segur, segur, clar.
3: Que si es deixa caure.
1: I ja estàs.
2: Home, a mi em sembla penal, sincerament, des d'aquí. Sí. Penal, penal. Jo crec que li fa la traveta, no?
1: Jo abans del contacte s'està caient. Mi... Jo ho veig bastant.
2: Ja, ja, però... A mi em sembla penal, sincerament. Jo veig penal, eh? De Rodri.
4: I la repetició no. Des del darrere m'ho ha semblat una mica més.
5: Sí, en la repetició del darrere sí, però en aquesta frontal...
4: Però la frontal a mi...
1: S'està caient.
4: Em genera molt més dubtes. Jo crec que això doblega la cama ja abans quan...
5: En tot cas, és producte del penal de dues errades de Rodri, que estava desesperat per dues pèrdues de pilota i segurament, si no, no posa la cama aquí i juga amb el risc de que acabi podent ser penal. I anirà Kane, evidentment, no, Dami?
2: Sí, picarà Kane. 7 minuts de la segona part, picarà Harry Kane, que encara no ha marcat, perquè el 2-1 l'ha acabat tocant Cucurella, se li ha adjudicat en pròpia porta.
5: Ah, sí? Va.
4: Al final sí.
2: Ah, bueno, sí, no?
4: No, l'anafisme deia Kane.
1: La UEFA posava Kane.
2: Sí, li posa Kane. Kane. Val, doncs llavors...
4: I les aplicacions...
2: Llavors pot fer doblet. Bé. Estan esperant per entrar Baena i Mikel Oyarzabal a tot això. Doncs atenció, eh? Atenció, perquè Anglaterra es fa posar 3-1 al marcador.
3: L'inici de segona part d'Espanya és terrorífic, eh?
2: Sí, és el museu dels horrors.
4: Pues malament.
2: Picarà Harry Kane des dels 11 metres. I anirà el davanter del Bayern de Munic. Pica Kane! El travesser!
1: Ui!
2: El travesser, Harry Kane! Estava llançat i batut ja Unai Simón. S'ha caigut fins i tot Harry Kane, s'equivoca Kane, ha xutat a trencar directament el travesser, falla Anglaterra, falla Harry Kane, se salva Espanya, se'n van Ferran Torres i Nico Williams, entren Baena i Oyarzabal, se salva Espanya, ha fallat Harry Kane.
5: Poc habitual de veure Kane fallar un penal, se n'ha anat el travesser, el xut.
4: Li pregunta Bellingham, no?, si és alguna cosa del punt de penal que estava malament o si ha relliscat.
1: Rellisca. Vols dir que no toca dues vegades la pilota, fins i tot? Que en cas d'haver marcat, potser s'hauria
4: de posar la pilota. Sí, que la cama de suport
3: se li en va completament.
2: Tens raó, Albert, eh? Es veu clarament.
5: A veure si la toca dos.
4: Sí,
3: la toca dos.
4: Sí.
5: Mira, si hagués marcat, repetició, que hem tingut la llei Julián aplicada.
4: Mira les botes, sí.
5: M'hagués fet il·lusió, home, no? Aplicar la llei Julián en un partit. No ho veurem gaire sovint, això, Carlos?
3: No.
5: Vai, el falla.
4: Pues que, de fet, mira, el fa repetir.
5: No.
4: El fa repetir.
1: No. Xiula falta.
3: Per doble contacte.
4: Però cal xiula falta, si el joc...
2: Però si el falla no es fa repetir, no?
4: No, és falta, això diu que és falta, però...
3: És falta per doble contacte.
4: Ja, però la pilota qui era ara? És necessari.
2: Seria increïble que hi hauria jugadors...
3: Però perquè el sac era per Anglaterra, clara. Perquè havia rebutjat Espanya.
1: Llavors...
3: Però ja dic, estic d'acord amb els dos canvis que ha fet. O sigui, per mi, Nico i Ferran havien d'anar fora clarament, però per mi el tercer canvi era Pedri. Sí, per mi, encerta per mi en els dos canvis, però el tercer és Pedri, per Fabián.
2: Sí, Pedri el ficarà d'aquí a pocs minuts.
3: I sí, jo... Vaja, per mi és... O sigui, és que de fet el que necessita Espanya és tenir el control del partit, perquè fa estona que l'ha perdut.
5: Ara... al camp, vaja, amb l'asterisc de Pedro Porro, és l'11 de gala del Mundial.
3: Sí.
1: Ara el partit de Sevilla no seria una final perquè empata la República Txeca, primera acció ofensiva i gol. República Txeca 1, Croàcia 1 al 13 de la segona.
3: La ràdio d'encert és impressionant, eh?
5: Hi ha gent remenent-se a l'entrada ja. Si no és una final, ja no la vol.
2: Compte que atacava Anglaterra des de la banda dreta, que ha quedat estabornit Cucurella. Jo crec que no té res, però li ha impactat un xut directament al cap. Ara vol contrarrestar Espanya. Sí, està grogui Cucurella, eh?
5: De ple, eh?
2: Sí, ha d'anar-hi l'àrbitre.
4: És que...
3: No.
4: És que el segon no ho atura abans.
5: El xut de quan se li va de ple al cap, eh?
3: I a més a la zona de l'orella, si no m'ha semblat.
5: Amb això... Deixa'm fer la conya. El Madrid li fa 12 dies de baixa ràpid.
2: Sí, sí, sí,
5: eh?
2: Sí, sí, sí. Es reincorpora Cucurella, que continuarà sobre el terreny de joc. De moment no veig escalfant-se a Grimaldo, l'etern suplent i el millor amic de Cucurella de la selecció espanyola.
3: Uah, quin mal.
4: És que l'orella fa un mal.
3: Sí, sí, fa... A més et desequilibra, eh?
4: No, no, és terrible. A mi com ho va fer una companya d'equip.
5: Una companya d'equip,
4: sí, sí,
5: eh?
4: Sí, no, no, molt fort.
3: A mi em va passar...
4: O sigui, la portera servint de la porteria, o sigui, amb la pilota a les mans, me la va fotre a mi.
3: A mi em va passar...
4: I vaig començar a posar un xulet.
3: Amb un entrenament del Granada. O sigui,
4: a tu també et van donar?
3: Sí, típic joc de posició, que tu estàs controlant l'exercici i tal, tal, tal, surt una pilota rebotada, la típica de rebutja, rebota amb un jugador i em va donar a l'orella i vaig caure pla, eh? Perquè a més et desequilibra.
5: No, no. Compte amb les pilotes a l'orella.
1: Imagina't si...
3: Se'n riu en Xavi, eh? Però no, perquè no li han donat.
1: Si fos un partit d'hivern, allò...
4: Però és que a més era novembre.
1: A 2-3 graus de temperatura...
4: Al Prat.
2: Controla la pilota Gordon. Banda esquerra. Demana la Minya Mal, que ha controlat amb la mà. Que ha tocat la pilota a la cuixa i després impacta amb la mà. És falta. Pilota per Espanya. Els entrenadors Tuchel i Luis de la Fuente ara tenen, i ara déu-n'hi-do com ha deixat anar la cama, ha fet volar pràcticament Anderson a Dani Olmo.
5: I ara per què no?
2: Estan inadvertit en aquesta segona part.
5: Per què no pot entrar Cucurellas? És un cop al cap, a més, no? Això del minut, aquí, no hauria d'entrar. No és un supòsit, és un...
3: Però dona
5: igual. Una pilotada al cap, que ha vist claríssimament l'àrbitre, que és una pilotada al cap.
3: Avui ho he vist en un partit de nens. Avui ho he vist en un partit de nens, de que un nen es fa mal, entra l'entrenador a posar-li aigua i el treuen un minut del camp. En un partit de futbol 7 de nens, que dius, és que no té cap sentit.
2: Bueno, ells apliquen la norma, no?
3: Sí, no ho dic per l'àrbitre, ho dic pel que s'ha inventat la norma.
4: Exacte.
3: Sí, l'àrbitre fa la seva feina, o sigui, no era una crítica pels àrbitres, era una crítica per la persona que ha tingut la brillant idea de fer això i encara més en un partit de nens.
2: S'escalfa amb especial intensitat Pedri. Fa pinta que serà el pròxim canvi a Espanya, que està perdent 2-1. Toca la pilota Fabián a la dreta per Lamin, que fa estona que no pot inventar, molt sobremarcat, lluny de porteria, contra que hi ha un rebuig, li cau a Lamin, li posa la pilota en profunditat a Baena! Fora Lamin! Fora Lamin! Li havia deixat a Baena, que li deixa esperó a Lamin, el deixa sol a pocs metres de la porteria, pràcticament només havia empènyer-la per superar a Trafford i se li escapa el 2-2 a Lamin. Ha tingut el 2-2 Lamin Yamal. Quina bona combinació amb Àlex Baena, eh? L'ha tingut Lamin aquí.
3: Això t'anava a dir, eh? Per mi l'acció clau de la jugada és Baena, eh?
1: Ja ha fet més que Nico Williams. Tot el
2: sí, molta qualitat Àlex Baena, i com s'han entès, quin mala definició de Lamin Yamal, però al final la combinació amb Baena, però com ho comença tot també Lamin, contra, que es queda pressionar Espanya, recupera Olmo, des de la frontal Baena, ara s'ha de jugar el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Baena, gol del futbolista de l'Atlètic de Madrid, prèviament li ha aixat a Lamin i aquest cop diu me la jugo jo, i amb la seva màgia cama dreta des de la frontal marca Baena. Marca Espanya, 2-2 a Wembley, empat a Baena, jo crec que el resultat just. Ha tingut fases Espanya, ha tingut fases Anglaterra, marca Baena, Anglaterra 2, Espanya 2.
5: Bé, la jugada una altra vegada, una pèrdua de pilota de la selecció anglesa. En aquest cas és O'Reilly qui surt assenyalat. El partit està ple d'errades. Ja sé que el futbol és un joc d'errades, però potser no tantes, a Carlos, com avui, eh?
3: No,
5: Déu-n'hi-do, eh?
3: És que la sensació que dona és el que dèiem abans, de partit amistós, partit de pretemporada, i a sobre que venim acostumats a veure els partits del Barça, amb el ritme que hi ha allà, que és una bogeria per ser el mes de setembre, i clar, veus això i dius, entre les imprecisions, les pèrdues, les errades de posició... Per mi és un partit que s'està decantant més per això que per una altra cosa. També és veritat, eh? Per mi estem veient dos partits diferents. O sigui, fins a l'1-1, per mi Espanya havia sigut netament superior i mereixedora d'inclús el 0-2 o el 0-3. Però des de l'1-1 fins ara, fins a aquest minut anterior, que són les dues ocasions d'Espanya, crec que Anglaterra havia sigut també clarament superior.
5: Sí, arriba el gol quan menys t'ho esperes de la selecció que no t'esperes. 2-2, tornar a començar. 61 de partit, 16 de la segona part.
2: Lamin cap a Olmo, xuta Olmo des de la frontal. Ara és un partit molt emocional, no? El que rep, el que marca el gol aprofita el moment, i el que el rep es veu molt impactat per la conseqüència d'haver rebut el gol, i ara sembla que Anglaterra ha quedat tocada. Veurem.
0: El Palau ha començat la segona part. Tenim un instant replay ja per arrencar, Dani.
6: No sé si és instant replay.
7: Sí, és instant replay. Justin Robinson ha rebut la falta a 9 metres,
6: sí,
7: i ha fet el gest de tirar.
6: És a baix.
7: Cosa que ara sempre és a baix.
6: Sí, sí.
7: Però tot i que Justin Robinson a diferents partits ho ha intentat.
6: Sí, sí, sí.
7: I el que no sé és per què sí, demanat instant replay Sekulic, que està fent gestos a la banqueta dient que havia iniciat acció de tir.
6: No hi havia cap sensació que ningú pensés que acabaria sent reeixit aquest instant replay. Era com si estigués aturada.
7: Opa!
8: Opa, l'esmaixada de Balcerowski! Hòstia, Oleg! Mare meva, d'on has sortit? Ha fet despertar tothom. Mare meva, l'enfonsada de Balcerowski, que està, insisteixo, complantant un molt bon partit una altra vegada. 57-50, arrencat així aquest primer minut del tercer quart. Robinson, sí, ai, Balcerowski a terra.
7: Sí, no sé si l'ha trepitjat o li has...
6: Turmell.
7: Des de terra l'has tirat.
6: Em fa l'efecte que és turmell esquerre, perquè va movent el turmell allò de manera circular, va fent moviment circular, res, s'aixeca, mort de Déu, senyor, quin esglai tu. Quin esglai jo i les 3.300 persones que hi ha avui al Palau Blaugrana. Aplaudiments pel Balcerowski, que fa... aixeca el dit polze. Som 3.388. Sí. Menys de 3.500, t'anava a dir, menys de 4.000, no.
7: A veure, és lluny del rècord, no? Però sí.
6: Doncs 57-50, més 7 per al Barça, 1 minut i 10 segons transcorreguts d'aquest tercer quart.
0: Doncs encara sort que s'ha recuperat, li cau una mica el jugador del Corunya a sobre, perquè hi ha problemes, té el joc interior al Barça, que només li faltaria la baixa de Balcerowski.
6: Sí. Justin Robinson... Robinson bloquejant a Balcerowski. Robinson, el triple de Robinson, que no hi va. El rebot és, mira, per Minaya. Fem feina bruta. Minaya amb Balcerowski. Aquest en Robinson és una bala i no l'ha pogut seguir Silins. L'Ale pivot la to del Corunya. Anota Robinson. Màxima diferència per al Barça. És un més nou, 59-50.
0: Nedar entre dofins, dormir un iglú, volant a la Delta, i a sensacions difícils d'explicar, com la de conduir el nou Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet, eficient i versàtil.
6: Sí.
0: Ara, Honda HR-V Full Hybrid per només 29.460 euros en finançament a través d'Honda Bank. Vàlid aquest mes, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es. Com tenim el super tie-break de l'Alcaraz Fritz, Albert?
1: Pilota de partit per Taylor Fritz. 10-9. Alcaraz n'havia tingut dues, les ha desaprofitat. Ara la primera del nord-americà, que salva Alcaraz amb un ace, empata a 10.
0: Hi ha Wembley 2-2, Espanya 2, Anglaterra 2, Anglaterra 2, Espanya 2. De moment amb els Blaugrana, que estan jugant Sants, Amèric, que finalment no ha jugat, era l'11, però ha notat alguna molèstia i per precaució, en principi, no ha sortit i no jugarà avui aquest Espanya-Anglaterra, aquest Anglaterra-Espanya.
3: Una pregunta, Dami, es pot, o sigui, els tres jugadors que havia deixat fora de la convocatòria, els pot ficar o ja no?
2: No, estan desconvocats,
3: vale.
2: No estan ni vestits, sí, ni Roberto Fernández, de l'Espanyol, ni Víctor Muñoz i ni Van Fresneda.
3: Correcte.
2: No apareixen ni en el llistat, ni en el paperet, ni en l'11. O sigui, no estan ficats per la UEFA en l'acte del partit.
3: Però a la vegada de l'escalfament...
2: Perdó?
3: Que a la vegada de l'escalfament no sabia si els podien introduir llavors o no.
2: No. Bé, en aquell moment potser sí. En aquell moment potser sí que haguessis pogut, però han de ser 23 jugadors en el moment del partit. Ui, compte, Saca, fora! La de Saca, l'habitual, des de la dreta, ha buscat la rosca. Ell ha portat 26 jugadors i en pot inscriure 23 cada partit. En descarta 3 al matí, però sí que és veritat que pots tenir cintura, no? I si se't lesiona un jugador, doncs... Però jo crec que aquests jugadors els han tragat abans, no sé, el formalisme, però sí, potser sí que els hagués pogut inscriure. On hagués pogut ficar un. Ara ja no. Aquests tres jugadors, entre ells Roberto Fernández, el davanter d'Espanyol, que hem de recordar que també tindrà algun... O sigui, convocatòria segura. I segur, i veurem si té algun moment o algun minut. Jo crec que debutarà també en algun moment. Sempre anem al mateix, no? El partit contra la República Txeca a Sant Idènia. Sembla que hagin de jugar tots aquell dia, però és un partit que també la selecció espanyola haurà de guanyar i que, per exemple, Croàcia no està podent guanyar. Luis, és que li rep targeta... al mig del camp. Falta dura, 21 minuts. Empat a dos. Ha estat O'Reilly, no?
3: Sí,
2: que ha fet la...
3: sí, O'Reilly.
2: O'Reilly, O'Reilly. Ha fet volar la minya mal.
3: Uf, ah, no, clar, que està fent... bona castanya, eh?
2: Sí, sí.
4: El genoll, pràcticament.
2: Els dos equips volen guanyar, ara ja. Espanya vol conquerir Wembley, Anglaterra veu que té una oportunitat, que ha arribat molt viva, tot i que està guanyant el partit, però els dos equips jo crec que ja li posen una marxa més, volen guanyar el partit. Atenció, Àlex Baena, que està inspirat. Xuta Baena, li bota la pilota davant a Trafford i atrapa. Ha entrat amb determinació Àlex Baena. Ara es pot decantar per qualsevol costat. Tampoc està tan cau, eh, Anglaterra. Va arribant, va tenint... però que li falta continuïtat. Compte ara aquesta passada d'Anderson d'enemic a Trafford, amb molts jugadors al damunt d'Espanya pressionant. Espanya està sencera físicament. La pressió realment és complicada pels anglesos, que ho tenen molt bon peu, o poden tornar a tenir aquí alguna pèrdua complicada. Realment, si ets seguidor anglès, és per patir, la sortida de pilota d'Anglaterra.
3: Sí, però almenys està arriscant més que en el Mundial, perquè en el Mundial era un equip bastant planet,
2: Ja, sí.
3: Pedri no entra, Dami?
2: Mira, ara com ho dius, l'he perdut de vista, per tant entenc que deu estar amb De La Fuente, perquè l'he perdut de vista. Una nova pèrdua d'Anglaterra. Vèrtex dret, compte, Lamine xutarà, el xut de Lamine. Impacta en el bosc de futbolistes d'Anglaterra. Compte, perquè puja el to Wembley. Això és perquè munta la contra Anglaterra. Bellingham, a l'esquerra cap a Anthony Gordon, envoltat de molts futbolistes d'Espanya. Va Fabián a l'ajuda, també és per a Cubarsí. A la dreta hi és Pubill. Bellingham canvia a l'altre costat. Allà hi és Saka, compte, el xut. Directament a les mans d'Unai Simón. Molta alternativa, està distret ara mateix el partit. Jo crec que és just ara mateix, eh? És exactament el resultat que ha de ser aquest empat, perquè hi ha hagut fases pels dos equips. Entrarà Pedri al terreny de joc.
5: Veurem si per Fabián, que fa pinta que sí, s'acaba el partit d'Alcaraz.
1: Ha guanyat el Murcia 13-11 al Super Tiebreak, per tant, torna a igualar-se la Lever Cup 5-5, Europa 5, la resta del món 5, màxima igualtat en la jornada de dissabte, i també s'ha acabat el partit del Freiking Granollers, que ha acabat guanyant còmodament a la pista de l'Alacant, 31-41, per tant, el Granollers 3 partits de la Lliga, sobre 3 victòries.
5: I al Palau, el Barça, que va eixamplant de mica en mica les diferències, Dani.
6: Sí, però ara s'ha desconnectat i s'ha tornat a apropar al Corunya. Manava de 12, com bé dius, però parcial de 0-5 i en un 3-0-res a 7 una altra vegada l'equip gallec. 64-57, 6-17 per al final del tercer quart. No sé si ho havies fet ja més que fet prou encarrilat al Barça. I ha desconnectat absolutament. Situacions fàcils de l'equip gallec per tornar a apropar-se. Ataca el Barça.
7: Defensivament li segueix costant molt al Barça. En atac, per exemple, a Panther, que havia començat molt endollat, és dels que ha desconnectat. Veiem ara els gestos de frustració perquè ha fallat tirs, els que no l'acostuma a perdonar.
6: Brizuela, que penetra i treu la falta per anar a la línia de tir lliures, la quarta falta ja de l'equip coruñés, una n'ha comès el Barça en aquesta jornada inaugural de l'ACB. Abans que parlàvem de Pili Hernán Gómez, demà tanca la jornada un Real Madrid-Unicaja amb el retorn de Pili, ara com a jugador de l'Unicaja, i reestrenada la seva condició pública de madridista, per si en algun moment potser ho havia deixat de ser pel fet de vestir els colors del Barça.
5: Això, si ho tens, no ho perds. No.
7: Penses que era una mica submarí, no?
6: No.
7: Que abans ho parlàvem.
6: De jugadors madridistes que hagin jugat al Barça. Vaja, jugadors blaugrana que hagin jugat al Madrid?
7: Segurament et trobaria.
6: Sí? Jo crec que menys, mira què et dic. No sé per què, ho acabo de pensar ara, però en general,
7: Sí, però que al final...
5: Luis Enrique, funcionarà més bé.
7: Sí, futbol sí.
6: Sí.
7: Allò que és igual al color del gat, l'important és que quasi retornis, no? Que si rendeixen, després que animen a qui vulguin.
6: Coroi.
7: El problema de Billy és que no va rendir.
6: No, i va cobrar molt. La té el Barça. 65-59, Umude. 2+1 de Stanley Umude. 2+1 del Miles Kale, una mica més alt i més fort i segurament amb més qualitat, que em perdoni Miles Kale, del Barça. 67-59. 5:46 per al final del tercer quart. Torna el +8 per al Barça.
5: Tenim ja final de la Supercopa femenina definida. El València havia derrotat el Saragossa a la primera semifinal i el Leganés ha derrotat el Jairis de 19 punts a la segona, 69-50. Per tant, demà a Torrejón de Ardoz, final entre València i Leganés.
6: Fort aquest últim resultat, que el Leganés, que és l'anfitrió, que per això la disputa, vaja. Si no m'equivoco. Ja sé que, no, que Torrejón dels Dos no és Leganés, però... però, vaja, amb un català, amb un entrenador català, Javi Torralba, que s'ha estrenat amb el València. Ens n'alegrem molt que li vagi bé, també. Estem per tot arreu.
5: A tot arreu. La, catalans a tot arreu.
6: Del Coruña, 2-1. Mora meva, 2-1 de l'Onzo Verge.
7: Sí, no sé què protesta Minaya, que ha saltat una mica, com fintant, que saltava el 2-1. I el base de Coruña, que és ràpid, i aquest petit espai ja l'aprofita per treure-li el 2-1.
6: Quants punts porta l'Onzo Verge?
7: Ara en porta...
6: O no, potser no tants.
7: 10.
6: Ah, sí.
7: I amb
6: sí,
7: aquest... Sí, està actualitzat, 10.
6: És la sensació, és el clàssic partit de sensació que la victòria de caure de madur. Sí. Que el Barça ha d'anar fent, i en algun moment fa l'estrabada que se situa a una distància prou còmoda com perquè la Corunya ja no reaccioni.
5: A Wembley, canvis amb color blaugrana, Dami.
2: Sí, ha entrat Pedri al terreny de joc, ha marxat Fabián i s'ha anat també Anthony Gordon. Ha entrat per ell Morgan Rogers, ha marxat també Luis Skelly, ha entrat James Garner, per tant, tenim Pedri, ja no tenim Anthony Gordon, que ha marxat a la banqueta sense problemes físics, en principi, i ara Pedri, que li posa una pilota boníssima des del mig a la dreta per Lamine Yamal, que s'havia queixat que no l'havien trobat en algunes desmarcades. Pedri, que continua intentant-li posar llum al joc d'Espanya, de nou cap a Lamine Yamal, enrere per Laporte, li demana Cubarsí, i s'instal·la l'Espanya en camp contrari. 2-2, entrem en l'últim tram de partit que s'ha posat preciós. Veurem si es manté un empat o es decanta cap a algun dels dos costats. Jo crec que de cara al que és el grup, és ara no és un mal resultat per cap dels dos equips, perquè si l'altre partit està en empat, doncs seria una miqueta tornar a començar, especialment per Espanya. Compte aquesta pilota en profunditat per Baena. Baena que deixa per Oyarzabal, el tercer gol d'Espanya. De nou Baena, la posa per Oyarzabal, que sempre marca amb Espanya. El tema d'Oyarzabal amb la selecció espanyola és d'estudi, eh? Li vagi com vagi amb el seu club, quan es posa la samarreta de la selecció espanyola, Oyarzabal mai falla. I atenció a l'impacte de Baena en el partit. Àlex Baena des de la frontal, li fa una passada a Oyarzabal, que entrava des del darrere, i li pica a Trafford. El que fa amb la bota esquerra Oyarzabal és de crack. Li pica a Trafford... i el davanter de la Real Societat fa el tercer. Atenció, perquè Espanya està a prop de conquerir de nou Wembley. Ja ho va fer fa 8 anys en l'estrena de la Nations League. Després de perdre 2-1, ha empatat Baena i ara Oyarzabal fa el 2-3. Mikel Oyarzabal, la picadeta a Trafford. Déu-n'hi-do. Marca Oyarzabal, Anglaterra 2, Espanya 3.
5: Gran definició, el partit defensivament d'Anglaterra és un desastre, però vaja, que el posin a les acadèmies de futbol pel que no s'ha de fer. El que fa Quansa en aquesta acció defensiva és per asseure'l ja i dir-li, noi, avui vés-te'n a la dutxa i a reflexionar una estona.
3: Per mi... Sí, ja vaig anar un punt més enllà, o sigui, ja no només tot el problema que està tenint Anglaterra per defensar les pilotes per dins, o sigui, és que són els últims gols, però és que la de Ferran a la primera part, l'anterior, ostres, i estem parlant de dos centrals que no són qualsevol, que són centrals de primer nivell, i estan tenint uns problemes per defensar totes les pilotes per dins, sense voler treure-li cap mèrit a l'acció de la selecció espanyola, que és boníssima, i evidentment amb aquests jugadors que són excelsos a nivell tècnic, doncs és molt més fàcil, perquè per mi la passada de Baena és brutalíssima, però el control i la definició de Oyarzabal és, com ha dit el Dami, no? De crac has dit, no, Dami? Doncs això.
2: Sí, sí.
3: Però ja dic, per mi, com deies tu, les deficiències, però sobretot defensant aquestes pilotes interiors, molts i molts problemes.
5: Oyarzabal amb Espanya, que no para de marcar, i Fabián, Albert, que potser manté aquesta ratxa
2: sí.
5: D'invicta quan juga amb Espanya.
2: Sí, sí. I Espanya se'n pot anar als 40 partits d'imbatibilitat, eh? Ja va fer els 39 en la final del Mundial, rècord absolut en solitari. Semblava que avui podria trontollar aquest registre, però atenció, perquè ara mateix estarien 40 i sumant.
7: I a Sevilla potser és una final per la primera posició, perquè torna a marcar Croàcia, 1-2.
5: A finalíssima.
7: Sí.
3: Ara han retirat les entrades, ja no estarà a la venda les entrades. No.
7: Croat que hagi marcat, que no sigui Modric.
2: Vladimir.
7: 1-2. Ah, mira, canvia.
2: Perisic.
1: Mira, Pasaric, havia el metge d'aplicació deia que havia marcat Budimir, però ara modifiquen i diuen que és Pasaric, que ha marcat el 77-1-2. Budimir, que havia entrat en aquesta segona...
3: No teniu la sensació de que Croàcia porten 15 anys jugant els mateixos?
1: Sí.
3: És aquella selecció que... Veritat, no?
4: Des del Mundial del 2018.
5: I ara ha tornat el seleccionador...
3: Antic.
5: Antic, no?
2: Redebutava
5: avui el seleccionador que ho havia estat fa més d'una dècada o una dècada.
3: Sí, que podrien jugar a la Nations i al Mundial de Veterans, però...
2: Sí, que Croàcia, que per cert ha canviat bastant de seu, que normalment jugava el Maximir de Zagreb i ara està portant els partits a Split. De fet, és la NBA League que és de Split i Espanya jugarà el seu partit a territori jugoplàstic, a Puig.
5: Home.
2: El partit. Per cert, parlant de República Txeca, volia comentar que en l'univers seleccions hi ha tres seleccions considerades les més plomisses, per dir-ho així, les seleccions més avorrides de veure, que són República Txeca, Polònia i Tunísia. Són les tres seleccions que pitjor juguen.
1: Doncs mira, empata la República Txeca. Mira, quin festival, aquesta segona meitat. Santi Denia deixant petjada en aquest debut.
2: Molt bé, Denia.
1: 2-2, marca Radosta.
4: Quants xuts de porteria són, llavors?
1: Ha millorat, en aquesta segona, a la segona part, ja un 0,99 d'expected goals.
4: Sí, però porteria?
1: Mira, porteria són 3, ha marcat 2 gols, 3 xuts a porteria.
3: Bé, això... aquest ràdio el firmem tots.
1: Livakovic, sota pals, sí. De Croàcia, avui no...
3: Avui el do del comentarista el tenim repartit, o sigui, cada vegada
2: sí.
3: Que...
2: Sí.
3: Avui està repartit, perquè... El meu ha sigut, quan he dit Espanya 0-2-0-3, i de sobte cap girat a Anglaterra, fàcil,
5: El Palau, anem de 6, de 9, de 8, de 5, però sí. No acaba d'estirar del tot el Barça. Això sí, Núñez està assistint molt bé avui, no, Dani?
6: Liderant l'equip en la direcció d'orquestra a 2,25 amb aquest més 8, però sí que és veritat que tot o pràcticament molt passa per les seves mans en el moment en què està a pista i fent-ho bé. Mentrestant, triple, sí, triple i val, no? Triple i falta. Triple de Pacheco i falta sobre Didac Cuevas. Hosti, és que ells ara estan tenint una efectivitat espectacular des del 6'75. Per tant, em fa l'efecte que ben bé 4 o 5 triples en molt poca estona i se situen a 5. L'ambient és tan estrany. Plomissa, parlava en Dami, doncs és el que hi ha ara mateix al Palau Blaugrana. És una cosa?
5: No sé si algú compra plomissa,
2: sí,
5: No.
2: En el moment que ho he dit he dubtat una miqueta. Saps que però... normalment dubtes molt en coses que dius, sí. I el plomís he dubtat de mi mateix, però bueno.
6: Però s'entén. Hi ha enteniment, sí. Hi ha enteniment al respecte. Doncs això volem i és el que intentem explicar. És molt gràfic, és pastós, és com tu diries, saps aquests... diguem alguna cosa pastós. Bé, alguna crema d'aquestes que costa...
3: Les llenties... Sorra.
6: Sí, gràcies. Aquelles llenties, les llenties al col·le a vegades desafiaven la llei de la gravetat. Giraves la cullera i no queia, les llenties. Era, doncs per aquí va la cosa, saps? Yeah. Una cosa, i ara estan revisant aquesta falta sobre Didac Cuevas amb el triple anterior, insisteixo, de Pacheco.
5: El Coruña 4 de 6 en aquest quart, des de la línia de 3. Déu-n'hi-do.
7: Pacheco està inspirat. L'últim també hem vist de Guillem Jou, que torna a la CB.
6: Tots jugadors que la temporada passada estaven a primera FEP, sí. Amb el Coruña. Sí, sí, l'excapità del Manresa.
7: Ara mateix, del 5è a pista, 4. L'únic és, aquell jugador que fa 2 anys va fer una temporada prou bona amb el Gran Canària.
6: Sí.
7: I que la temporada passada va dir que necessitava com desconnectar, descansar per salut mental, una mica de tot. I se'n va tornar a Puerto Rico a jugar aquest any. I ara el tenim aquí a l'ACB. L'han anul·lat, el triple?
6: Sí, sí.
1: Parlant de revisió, també han anul·lat el gol de la República Txeca. L'equip pastós que...
5: Finalíssima, continua, activa. La falta anterior, no? Per tant, el triple.
6: Sí, correcte. Sí. Sobre Cuevas. Per tant, servei de banda, són 3 faltes del Barça. La penetració de Pacheco, que ara mateix està en un nivell de confiança espectacular. La passada cap a Còndit, esmaixa Còndit. A 6 se situa el Coruña, que com diu en Puig, no acaba de dir adéu al partit, ni molt menys. 2 minuts per al final del tercer quart. Tyrese Martin amb la pilota. Martin, la penetració de Martin. Cistella sobre Còndit, més poderós físicament, amb la mà esquerra. Ha anotat el 2 del Barça, 1,47 per al final del tercer acte, 79-71. Opa, Didac Cuevas, sol com un mussol.
7: No ha entrat, però...
6: Exacte, endavant. Acaba llançant a la remanguilla i acaba entrant 79-73.
7: I ara amb Còndit costa una miqueta més, però cada cop que fan el 2x2 i van cap a sota, és que per recuperar la posició dels pivots de Coruña triguen 3 dies.
6: Brizuela, que li diu a Encamua que vagi cap a dins, en Radoncic, Encamua, notarà Encamua, mare meva. Hi ha algunes accions defensives que són dignes d'estudiar d'aquest partit.
7: Radoncic n'acaba de fer dues de seguides, que suposo que el que té el preparat el canvi, no sé si serà ell, però dues que s'ha apartat directament.
6: Sí, sí. Guillem Jou, el triple de l'excapital Manresa, triplàs, triplàs d'en Guillem, triplàs del gironí, mare meva, el triple de Guillem Jou.
7: Mentre es va renegant.
6: Desesperació de Sekulic per als seus jugadors, però també per aquesta efectivitat sorprenent de Leima, sí. 81-76-1-04 per al final del tercer quart.
5: El triple aguantant els coruñesos en el partit, amb aquest menys 5 del Coruña, aquest més 5 del Barça, farà dos canvis Tuchel, amb Espanya guanyant 2-3 a Wembley, Dami.
2: Sí, se'n va, un dels que se'n va és Harry Kane, també se'n va Saka i entren Calvert-Lewin i Gibbs White, els futbolistes del Leeds i del Nottingham Forest, i ha marxat Dani Olmo, i ha entrat Mikel Merino a les files del conjunt espanyol. Mikel Merino, que al Mundial no era mai titular, però sempre va ser importantíssim, va ser un dels 5-6 jugadors més importants al cap i a la fi, tenint en compte el seu rendiment i els seus gols. Anglaterra, que va intentar empatar a la desesperada, de moment ja no hi és Gordon, no hi és Harry Kane, manté Jude Bellingham, Thomas Tuchel, compta la pèrdua de Lamin, posa la cama, Rodri envia la pilota a corna, entrem Puig, els últims 7 minuts de partit, està guanyant Espanya 2-3.
5: El partit ha començat amb 6 blaugrana, no, amb 5 blaugrana al terreny de joc, amb 4 la selecció espanyola i una Anglaterra, i acabarà ara amb 4 blaugranes, no, al terreny de joc.
2: Ajuda'm, tenim a
5: Lamin, Rodri, Cubarsí
4: i Pedri.
5: Sí.
2: Aquests quatre. És a dir, falta Fermín, no? Fermín avui res.
5: Li queda encara canvis no. Li queda un canvi o no?
3: No li queden finestres, no? No li queden finestres, ha fet 3 finestres ja. Ha fet el 55.
5: Ah, clar, sí.
3: Ha fet el 55, ha fet el 70 Pedri i ha fet ara Miquel. No, o sigui, només deixarà un canvi per fer.
7: Fermín,
3: i perquè no li queden finestres.
7: Qui primer ha abraçat i Arzabala.
4: Sí.
7: Fermín.
2: S'ha escalfat una bona estona Fermín, i bé, seguint la lògica del que estem dient, doncs Fermín pot tenir minuts. No té per què ser titular, però a més, sabem l'estima que li té Luis de la Fuente, va ser un dels grans sacrificats per la lesió al Mundial i hagués anat amb tota seguretat, i ara torna a la selecció espanyola. Veurem si entra com a titular o no contra Croàcia, però jugar, entenem que ho farà amb tota seguretat, fora de banda per Espanya. Doncs tenim 90 minuts de Lamin, això avui ho tenim.
3: Dani,
2: era previsible també a Wembley.
3: Jo et vaig a fer una pregunta ara. Tu creus que si avui, en compte de ser un partit de Nations League, fos un Mundial, Eurocopa, o un partit de classificació per un Mundial o una Eurocopa, creu a Kane i fica Calvert-Lewin?
2: No. No. No, és una gran reflexió. Home, no sí. Sé, també... Bueno, sí, clar, també aprendria de quin fos el següent partit de classificació, etc. Però, home, si tu t'estàs jugant un Mundial, una Eurocopa o una classificació, jo crec que no...
3: No treus a Harry Kane del camp ni...
2: No, però clar, és que és una Nations, que és el tercer torneig en importància, que té molta menys importància que un Mundial o una Eurocopa, està a anys llum, i a sobre tornes a jugar d'aquí 3 dies, i després tornes a jugar al cap de 3 dies, i tornes a jugar al cap de 4 dies, i si Kane no es lesiona, acaba la convocatòria, i serà fins al final. Compte, que ataca Anglaterra, a punt de fer el tercer, a punt d'empatar, ha entrat des del costat esquerre Gibbs White, la seva centrada massa passada. Però no, Carlos, la reflexió és perfecta, però esclar, és que és la Nations i tens 3 partits més i necessitarà Kane
3: sí, clar.
2: Per derrotar a Croàcia i República Txeca, no? Mirant cap a la segona posició.
3: Sí, correcte, sí. Però que jo crec que els propis seleccionadors li treuen importància, i amb bon criteri li treuen importància al torneig, perquè al final... Sí, tu creus que hi haurà algun drama si Espanya queda... Espanya o Anglaterra? Bueno, en el cas d'Anglaterra, potser amb el remor que ve d'abans i tal, potser, però en el cas d'Espanya, si demà els elimina de la Nations League, tu creus que hi haurà una croada contra De La Fuente, per dir-te alguna cosa? O contra els jugadors? No.
2: No, perquè... No, a nivell d'afició... No, jo crec que l'afició a nivell de seleccions valora més el que és el dia a dia, no? Si tu has guanyat, si has perdut, la imatge que has donat, però no... I quin és el nivell i el rendiment que has donat en Mundial o Eurocopa? Què has fet a la Nations? La gent no sap... En general, la gent no té clar quin és el sistema de competició. Clar. la gent es queda més amb el concepte. Jo ara, per exemple, en el cas d'Anglaterra, crec que ara estan obrint un cicle que s'acaba d'aquí dos anys amb una Eurocopa que es juga aquí, i ells estan obligats a donar una bona imatge i a construir un equip per d'aquí a dos anys. No? Jo crec que aquest és l'objectiu de Tuchel com a seleccionador. I ha de fer un projecte que ha de combinar, que estan obligats a guanyar. Que ja no fer un bon paper. És que Anglaterra no guanya res. L'únic títol que han guanyat és l'any 66. Estan obligats a fer aquest projecte per d'aquí dos anys. Ara estan, ells han d'anar generant i construint bona imatge, han de construir una confiança que han perdut després de caure de mala manera com van fer contra Argentina, però que avui no és un bon inici, perquè ve la campiona del món i comences caient 2-3, doncs jo crec que això et genera desconfiança. I en el cas d'Espanya, que dius, bueno, en el cas de la Fuente, què li han de dir? Si ve de guanyar, però encara que no tingués aquest crèdit, si et perdés la Nations, doncs lògicament tampoc passaria res, però ja, i acabo amb aquesta reflexió. La Nations ha vingut a substituir el que eren unes classificacions de dos anys, no?
3: Sí.
2: Abans tenies una classificació amb grups de 6-7 seleccions i ara doncs, la Nations et fa el primer any i després el segon any, no? El previ a Mundial Eurocopa, doncs tens un any de classificació. Què era millor? Què era pitjor? No ho sé, però abans la gent també es queixava que tenies dos anys de classificació i que quan descansaves tenies partits amistosos. Mai res és un sistema perfecte.
5: Tirada del tercer quart al Palau, 10 minuts per decidir i encara tot molt obert. Qui s'emporta aquesta primera victòria a la Lliga, Dani?
6: I tot just ara arrenca l'últim quart i ho fa amb cistella de Darío Brizuela, perdó, de Stanley Umud, assistència de Darío Brizuela, molt atent al baix per rebre i habilitar el seu company. Torna a atacar el Barça, que ha recuperat la pilota. Umud, l'Eurostep, el tap ara contundent de Condit. Quart, és un més 8 per al Barça, 87-79. Per cert, la resolució del filòleg plomís vol dir que conté plom, per tant en sentit figurat es podria entendre com a sinònim de pesat però no d'espès, però estem allà, o sigui,
5: bé, absolutament.
2: Doncs a partir d'ara l'instal·lem, no?
6: Plomís. Sí.
5: Partit plomís.
6: Sí.
5: Pensava que era un barbarisme en tota regla, però no.
6: Bé. Sí, a vegades sorprenen aquestes paraules, estic d'acord.
2: Sí, el problema de vegades has d'arriscar, i de vegades sí. El risc et comporta l'error. Sí.
6: Bravo.
1: És la Nations, pots arriscar, no?
5: És el que té ser de Badalona, territori Pompeu Fabra, Dami...
3: La glòria és pels que arrisquen, sempre.
6: El triple ara de Justin Robinson, aquest no ha arriscat, aquest ha llançat sol i ha anotat de 3, 90-79. Ho ha d'aturar ràpidament Carles Marco perquè en 46 segons de...
1: Ja estic, és que veig el fum que està sortint
6: en 46 segons, és que si els números no són rodons em costa. De quart, el Barça ha anotat ja per situar el més 11, 90-79. Atenció que el Barça du 90 punts i falten 9 minuts i 14 segons.
1: Precisament li està costant molt. És que cada dos contra dos que hi ha, cada situació en què el petit va cap a dins, el pivot no arriba. Condit és mínimament ràpid, mira, ha fet un tap, però li costa horrors. Els altres són encara més lents. I si no, com que són lents en recuperar, tens a Balcerowski amb 8 de 8, avui, sense fallar cap tir, fins i tot s'ha atrevit amb un tir de mitja distància. En Camo tampoc ha fallat, està en 3-3. Vull dir, situacions molt, molt fàcils. I fins i tot la transició defensiva també és lenta. Així que el Barça, si agafa el rebot, es troba autopistes per córrer.
5: Doncs es tiren un més 11 al Barça, 90-79, arrencant tot just aquest últim quart. A veure quant d'afegit li posen el partit a Wembley, amb algun jugador anglès que tenia problemes amb alguna rampa, crec, per continuar.
2: Sí, era Nico Reilly, que continua en principi sense problema. Mentrestant, ha entrat Jarrad Branthwaite, el gegant de l'Everton, per fer Alex Sanko. En principi, no? Per intentar rematar-ne alguna.
3: Bueno,
2: on Alex Sanko va aixecar la Copa Europa el 92, Puig, doncs, en homenatge a Alex Sanko potser marca Branthwaite.
3: De moment està jugant de central, però no, per aprofitar la pilota aturada. Però són d'aquestes, sí. És un jugador que té, ara ho estava mirant a les dades, té un partit amb la selecció anglesa. Un amistós fa 2 o 3 anys, que va debutar i va jugar 20 i pico minuts.
2: No, allò, tu què has jugat amb la selecció? No, un amistós i un de Nations.
5: Bueno, no. Uno o ninguno, com que... l'acudit aquell de...
2: Sí, vale, sí, exacte. Exacte, sí. Jugant a Anglaterra, manté a Bellingham.
4: Perdó. Mirava les baixes abans i és que Déu-n'hi-do, Anglaterra.
2: Sí, Cole Palmer, Declan Rice,
4: no, defensa,
2: Rashford...
4: Stones, Spencer... Spence.
3: Bueno, jo crec que Stones, jo ja no sé si tornarà a la selecció. Bueno, compte, com deia el Dami, al final l'Eurocopa és allà, dintre de 2 anys. Jo suposo que hi haurà jugadors que faran l'esforç d'intentar-ho. Però John Stones, tal com ha estat de castigat amb les lesions i tal, a mi se'm fa difícil pensar que aquest jugador pugui tenir certa continuïtat amb la selecció.
2: La final d'Eurocopa és aquí, en aquest estadi. Podria perfectament ser aquesta la final. Ui, Branthwaite ha perdut la pilota, li posa a la mina Oyarzabal, talla la defensa anglesa, se'n podia anar el 2-4. Se'n podia anar el 2-4, això, i ara vol replicar Anglaterra, li deixa Anderson a Bellingham, Bellingham al costat dret. Doncs això, que dic que aquest cicle de seleccions dels anys que s'acaba amb l'Eurocopa podria finalitzar perfectament, jo crec que amb la final que ara mateix més desitjaria la UEFA, no? Que seria un Anglaterra-Espanya aquí a Wembley, que acollirà quarts de final, semifinal, les dues semifinals seran aquí, també la final.
3: Que podries aquesta, segur, no sé si la UEFA voldria aquesta, eh? Tu no ficaries a França en l'equació?
2: No ho sé, no, ho dic per Anglaterra. Pel
3: sí, no, per Anglaterra segur, una... evidentment, que estigui l'equip local, sí. Però dic...
2: A partir de... Home, ara mateix Espanya com a campiona ben més,
3: sí,
2: no?
3: Possiblement.
5: Però busques l'Mbappé, Lamine Yamal, ja t'he vist, Carlos. I aquí Lamine Yamal ha trobat a faltar la velocitat de Rafinha en, sí, aquesta, sí, en aquesta acció Oyarzabal.
3: Home, és que si l'enganxa Rafinha aquesta, apreta el botó aquell de la PlayStation d'acceleració i...
2: Sí. Per cert, s'afegeixen 5 minuts, som al 92. Les últimes d'Anglaterra, lluitant Bellingham, eh? Ho està donant tot Bellingham. Li està faltant mirar una mica porteria, però la veritat és que se sent el líder.
5: I guanya Croàcia, eh? Continua Bellingham guanyant.
7: Correcte,
5: la finalíssima
7: 94,
5: continua viva, eh?
7: 94, arribarem al 95.
2: Tenien Puig els vols trets i l'hotel agafat a Doha, però no, al final...

0: partit.
1: Sí, la picarà Anderson, el migcampista del Manchester City.
2: Compte Branthwaite, no?
1: Sí, exacte.
0: Per això ha entrat, no?
1: Talín, sí, sí. Talín Branthwaite, no? Puig? Talín, Talín. No, no, ui, està amb la canya a punt, eh? Xuta Anderson, Simón. Unai Simón, el porter d'Atlètic Club que atrapa. Li diu a Baena que corri endavant perquè no tenia una bona línia a passar amb ell. Es desplega Oyarzabal, també Lamine Yamal, la pilota encara per Unai Simón. Falta un minut, Espanya, que té la victòria a tocar. Pica Unai Simón directament cap a Oyarzabal. Se la queda la defensa anglesa. Encara busca les seves últimes opcions, però ha d'endarrerir cap a Trafford i ja se la veu venir el públic de Wembley, el que pot ser una nova derrota d'Anglaterra. Allà amb aquest control d'Anglaterra busca l'acció Gibbs White, la rep Bellingham, últims segons, pilota al vèrtex dret, s'aixeca Wembley, sota la porteria Unai Simón, Gibbs White una altra vegada, se la queda Bellingham d'esquena a porteria, ha intentat el xut, tota la defensa d'Espanya pràcticament a l'interior de l'àrea petita, l'acaba traient la Port i en segona instància l'acaba traient la Mina amb cama dreta. 30 segons.
3: Ha guanyat Croàcia. Final del partit, la República Txeca 1, Croàcia 2.
1: Pilota per Anderson a la frontal de l'àrea. I el xut que se'n va fora. Ha tret Unai Simón a corna. El xut de James Garner i ha tret Unai Simón a corna. La podia fins i tot haver blocat, però ha volgut assegurar el porter de l'Atlètic Club. No s'ha volgut confiar i ha enviat la pilota a corna. Doncs és l'última definitivament per Anglaterra. És l'última pel conjunt anglès perquè el temps està complert. El picarà Anderson des del costat esquerre. El temps està complert. No puja el porter, però insisteixo que el temps està esgotat. Compte que es queda Unai, treu la defensa d'Espanya. Lamine, jo crec que aquesta l'hauria de rebutjar. Ara sí que xuta Lamine endavant. Final del partit. Final del partit a Wembley. Espanya que torna a conquerir el temple al futbol mundial. Se saluden Tuchel i De La Fuente. Ho celebren els futbolistes de la selecció espanyola. 40 partits consecutius d'imbatibilitat. Anglaterra que cau a casa seva i la campiona del món, Espanya, que estrena la segona estrella, ho hem de dir, amb una gran victòria al camp d'Anglaterra. Comença amb 3 punts a la Nations League, amb bona actuació en línies generals de tots els futbolistes del Barça. Destacaria Lamine Yamal amb les seves intervencions, també a Dani Olmo. Ha començat perdonant Ferran Torres després del 0-1, ho ha aprofitat Anglaterra per donar-li la volta i a la segona part de les botes d'Àlex Baena amb el 2-2, donant-li el 2-3 a Oyarzabal, doncs Espanya que guanya el partit i ara pendents és una mixta el que ens diguin d'Eric García, que recordem-ho, amb molèsties al genoll esquerre, li ha cedit la titularitat a Marc Pubill, per tant, Xavi, pendents del que ens puguin comentar i puguem traslladar l'antena de RAC1 de l'estat físic d'Eric García.
0: Bé, amb l'asterisc d'Eric, la resta sembla que han acabat bé, els que han jugat tot el partit i també els que han estat substituïts, per tant, en clau blaugrana, atents a l'estat físic d'Eric, que no ha pogut jugar, tot i que en principi sí que era a l'11 inicial. Recordem que el jugador de l'Espanyol, davanter Roberto, ha estat un dels 3 descartats i per tant encara avui no ha fet el seu debut amb la selecció absoluta espanyola. Dami, sentim després protagonista ja des de la zona mixta, des dels budells ja de Wembley.
1: Fantàstic. Tenim els jugadors encara de la selecció espanyola que es dirigeixen cap a un corna, on hi havia un bon grapat d'aficionats d'Espanya, i els jugadors d'Anglaterra que es queden també a la gespa per agrair als aficionats anglesos, tot i que s'ha buidat en un 3 i no res, eh? La gent que té pressa per marxar perquè els accessos a Wembley són complicats i es formen aglomeracions al metro, i és que s'ha buidat de cop i volta. Ja només es veu pràcticament els seients vermells característics de Wembley, però vaja, en tot cas esportivitat i sense problema ara mateix a la gespa de l'estadi anglès.
0: Victòria d'Espanya, Carlos, un partit, com l'han dient, de no alta tensió, després del Mundial. Avui el partit no ha semblat allò d'una competició oficial. Moltes errades, especialment en la selecció anglesa, segurament més que l'espanyola.
2: Però sí, jo crec que... Sí, imagina't el nivell que té, el nivell i el talent que té la selecció espanyola per guanyar a Wembley sense que ens sembli que ha fet un bon partit. Almenys la percepció que jo tinc, eh? O sigui, a mi no em sembla que Espanya hagi fet un gran partit. Per dir, ostres, 2-3 a Wembley... Jo tinc la sensació que Espanya ha tingut estones que sí, que ha estat molt dominant, que ha generat, però tampoc ha fet un partidàs. I el que comentaves tu, Xavi, o sigui, un partit molt marcat per les errades, per les pèrdues anímiques,

0: inici, per les faltes de contundència, per un penal que semblava però no era, però tot i així, jo el que li veig a aquesta selecció espanyola és que, ostres, tot i els entrebancs i tot, s'acaba sobreposant i acaba guanyant el partit. I és veritat que per mi hi ha hagut, com he dit abans, un tram molt clar, que són els primers 35 minuts fins al gol de, fins a l'1-1 de Gordon. Per mi Espanya és clarament superior i mereix molt més. Després entra en un tram de partit des de l'1-1 fins al 2-2, que crec que és un tram de foscor d'Espanya i crec que els canvis li han sentat molt bé, perquè de fet tots han tingut un paper preponderant. O sigui, Pedri ha guanyat control de partit, Baena ha entrat molt bé, ha fet assistència i gol, Oyarzabal ha fet gol. O sigui, jo crec que els canvis d'Espanya li han sentat molt bé i en l'últim tram de partit crec que ha estat netament superior. I Anglaterra pràcticament és que no ha generat opcions d'empat després del 2-3, no? Què hagués passat si Anglaterra hagués fet el 3-1 en el penal de Kane? No ho sabem. Però ja dic, jo la sensació és que sense fer un gran partit Espanya s'emporta una victòria de prestigi a Wembley.
1: Amb què? Fallant el penal, el travesser, no sé si la pilota d'or ho tindrà en compte, això, Clara, el partit d'avui, aquests últims partits. Recordem que és l'últim, ja per Lamine Yamal, amb la votació oberta, aquest Espanya-Anglaterra, amb gol de Lamine Yamal i amb dues ocasions més molt clares per haver avui signat gairebé un hat-trick a Wembley.
2: Arriba a fer un hat-trick i llavors ja sí que no sé què diu, si parla d'una altra entrevista, perquè està reivindicant molt a cada entrevista que s'ho mereix en aquesta campanya que estem vivint últimament.
1: Mira, potser ho torna a fer ara, perquè parlarà a Televisió Espanyola Lamine Yamal, a veure què diu.
3: Jugar contra España parece imposible que perdáis un partido.
4: Bueno, es lo que intentamos al final. Siempre se pierde, pero intentamos que no seamos nosotros los que pierdan. Estamos muy contentos al final. Sabemos que Wembley es un estadio muy difícil para una selección tan... No sale bien.
3: Qué partidazo que se abría con un gol tuyo nada más empezar al minuto de juego. ¿Cómo ha sido esa jugada?
4: Bueno, el míster no sé, nos aprieta mucho con que vayamos a la presión, con que queramos en robar el balón. Es lo que he hecho, siempre intento ayudar al equipo. Siempre he dicho que a veces me despisto, pero a veces robo. Entonces, nada, me he quedado uno contra uno y he podido meter.
3: Partido completísimo en una faceta, además, en la que llevábamos mucho tiempo sin ver a la selección, que era remar con el marcador en contra. Desde, bueno, unos minutos contra Suiza en el último partido, ya clasificados, pero contra Países Bajos, ¿no? ¿Cómo ha sido esa sensación también de creer en vosotros mismos?
4: Bueno, yo creo que no es que nos sintamos cómodos, pero no nos molesta que el otro rival tenga el balón. Al final somos jugadores muy rápidos también, sabemos jugar al contraataque. Y bueno, es lo que dije el otro día, hay que saber qué rol hay en cada partido y lo sabemos hacer nosotros.
3: Gracias, Lamine, enhorabuena.
1: Doncs mira, avui no parla, ni li han preguntat, ni ell tampoc ha tret el tema així com aquell qui no vol de la pilota d'or, i és d'agrair. Tant una mica de desintoxicació, també tots l'agrairem.
2: A reivindicar que pressiona d'una altra manera, més, no?
1: Sí, que a vegades estàs pista, ja ho va dir l'altre dia.
2: Sí, però que també a vegades hi vaig.
1: Però avui, mira, ha recuperat la pilota i ha acabat marcant el primer de la selecció espanyola. Carlos, gràcies, fins la propera.
0: Gràcies, bona nit.
1: Clara, fins ara,
2: Fins ara.
1: 13 minuts i les 11, i el partit al Palau que va a camí de deixar-lo sentenciat al Barça amb una puntuació altíssima, Dani.
5: I espera't que no ho sigui més? No, perquè no anota el triple. Tyrese Martin, són ja 108 punts de 18, guanya el Barça 3-24 per al final. Insisteixo, el partit té moltes llacunes, ara, per exemple, 2-1. De fet, per un purista, per un acadèmic com Jordi Colomer del bàsquet, va fent que no tota l'estona amb el cap, perquè no li agrada el que veu, perquè hi ha moltes coses que, vaja, denoten que avui hi ha una falta d'atenció generalitzada, malauradament també per les limitacions que té l'Eima Corunya, que són moltes, tot i que ha fet un partit prou seriós.
6: Sí, ja. No soc l'únic que va fent gestos, veient, depèn de quines cistelles, també de Corunya, per manca d'atenció total del Barça. Però clar, sí, jo entenc el Barça, Sí, estan defensant poc, hi ha poca tensió, tot que tu vulguis, però porten 108 punts a falta de 3 minuts, sí. Igual te'n passa 120 punts. Clar, si tu veus que cada atac era bé, si vols, anotes amb facilitat.
5: O llences sol pràcticament des de la línia de 3.
6: I saps que ara dimarts jugues a Dubai, després tens Turquia, diumenge Sant Tornem-hi, doncs ja el pròxim dia ja farem. Però hi ha un nivell tan baix de tensió que hi havia 3 canvis preparats. Ha començat amb un canvi, han anat acumulant jugadors i al final Sekulić li ha demanat a Balcerowski si podia fer falta perquè es parés el joc, perquè anaven d'un costat a l'altre, anaven anotant els dos, o anotant el Barça i Corunya de tant en tant també anotant, però és que és una altra. Mira, ara fins a sota, podria ser en 2-1,
5: sí.
6: Però no, es falta en atac perquè Sí. Escolta, t'han vist l'empenta, noi.
5: Sí. Falta en atac de Corunya. Que... Estaves relatant la setmana que ve del Barça. És que acabes el dentista. Diumenge vas a Múrcia.
1: Dubai, Estambul, Múrcia. Una bona ruta.
5: Sí. Dimarts, divendres, com a mínim, seqüència llarga entre Dubai i Istanbul, però en tot cas serà una setmana exigent. 110-93, deixa'm dir, Xavi, que a tot arreu hi ha patiment, perquè ja tens bona pista, perquè el Panathinaikos, a priori transatlàntic d'Obradovic, ha estat eliminat de les semifinals de la Supercopa contra el PAOK Salònica amb un triple d'un ex-Panathinaikos com Chedi Osman sobre la botzina.
7: Sí, espectacular, he vist les imatges.
5: Sí.
7: Jugava en un pavelló molt, molt petit.
5: A Peristeri, Albert.
6: Sí, és la Lliga Grega, vull dir que no...
5: Sí. A vegades juguen a Rodes, a vegades a aquestes competicions de Supercopa, a la Copa, en pavellons realment petits. Però vaja, la primera patacada, perquè clarament el Panathinaikos... també et dic una cosa, compta el PAOK Salònica. Són d'aquests nous rics, el PAOK Salònica.
6: Va, bona la Manresa.
5: Digue, exacte, sí senyor. Comença, el Manresa comença a Salònica, si no m'equivoco, o visita el PAOK Salònica a Manresa, ara no me'n recordo. Però en tot cas, Nick Calates... vaja, una plantilla amb noms, Mitroglou, crec que també hi havia.
6: Bueno, és els que han trucat a la porta ara
5: que hi ha
6: ampliació d'Eurolliga demanant que hi volen entrar.
5: PAOK Salònica és Trinchieri? No.
6: Sí.
5: Sí, oi? Imagina't. Sí, un entrenador d'altíssim catxe d'Eurolliga. Serà un dels... Digues?
7: No, que Manresa Barcelònica.
5: Ah, val. Home, doncs déu-n'hi-do. Per començar... És segurament un d'aquests... Recordo que el 5 d'octubre hi ha una reunió que es preveu realment important a Como, crec que és, del bord de l'Eurolliga, en què s'ha de decidir quins són els 8 equips que, per fer-ho fàcil, tindran també plaça fixa a partir de l'Eurolliga de la temporada que ve. Hi ha hagut 20 peticions, diguem-ne, 11 han passat un tall i ara s'han de decidir aquestes 8 places fixes que ja no es definiran com a club, sinó que seran franquícies en aquest procés de transformació de franquiciat que té l'Eurolliga i que definirà 21 places fixes.
6: I ja dic que de Corunya, bàsicament nerviós, em posa el pivot,
5: Sí.
6: És Kapintsev, l'ucraïnès, perquè és extremadament lent. Sí. Arriba tard a tot.
5: 112-93 ja, a 2:28 per al final del partit. Se li està fent llarg el partit al Corunya de Carles Marcos. Rotacions per intentar tenir una miqueta de refresc. Marxa Joel Parra, entra Stanley Umude. De fet, ens explica el Barça que Balcerowski acaba de fer rècord d'anotació i de valoració.
1: Caram. 21 punts, 30 de valoració li marquen. Correcte. Ara mateix a Balcerowski.
5: Evidentment, en tota la seva carrera,
1: Bon inici del supermanager, qui el tingui.
5: Sí? No, ui, el Ballera com anava, tu. Estava nerviós el Ballera amb el supermanager. Recordo Ballera, crec que va arribar a ser tercer. Pot ser tercer, si no m'equivoco, de tota la general.
6: El que era una màquina d'això i guanyava diversos anys i era malalt era Dani Miret.
5: Sí. Se'l va entrevistar a RAC1, per això. Crec que el Raül Llimós. A la línia de tir lliure, Guillem Jou, que ha tingut un moment de bogeria triplística. N'ha notat tres seguits. Sí. Falla el tir lliure l'excapità del Baxi Manresa, que ben convençut estic que serà rebut amb tots els honors quan torni al Congost. Ho ha de ser.
6: Cas, vull dir, va ser el Manresa que va prendre la...
5: Correcte. Decisió. Jugador estimadíssim, el gironí. 2-10 per al... final del partit, perd la pilota al Barça, Didac Cuevas que surt en contraatac, fa la falta en Càmua, poc a poc s'anirà acabant el partit, primera victòria del Barça.
6: La pilota Gibson, que l'ha com castigat una mica avui, després de la primera part, encara no està gens bé, ha trigat molt a sortir en aquesta segona part, i han dullat un parell de triples, o sigui, aquella ratxa que vam veure a l'inici de competició, que estava en mode 13, podem pensar que l'ha superada, no?, entre el de l'altre dia i els dos triples d'avui. Però tenim ara aquí falta disruptiva.
5: És disruptiva aquesta, val.
1: El base amb més minutatge avui, Juan Núñez, dels tres del Barça, i vaja, minutatges d'Excel. Un dia més, te passen les temporades i els entrenadors, però ningú, vaja, superen de manera per molt poc els 20 minuts Balcerowski i Parra, però tota la resta per sota d'aquesta vintena.
6: I en aquest cas perquè per les lesions que hi ha al joc interior. Si no, ni això.
5: També et dic que, per exemple, pel meu gust, Ubal són partits que per mi hauria de tenir més minuts.
6: Sí,
5: per exemple, Núñez està bé,
6: però Ubal també. Però també és veritat que Ubal, quan surti, ha d'aprofitar més els minuts.
5: Sí, sí,
6: i ha perdut dues pilotes que a Segulis li ha dit a tot i l'ha enviat a la banca.
5: Ah, estic d'acord, sí, sí. Didac Cuevas, dos últims minuts de partit al Palau Blaugrana. Hi ha públic, eh? Hi ha gent al Palau. I que consti que no culpo l'afició, eh?
6: No, vull dir, primer és un dels que ha vingut i haver pensat que igual s'ha equivocat a pla.
5: Sí, sí. Anota Umoya Gibson, 114-95. Home, amb la tonteria, tu,
1: has vist 114
5: punts, eh?
1: Això, Malkovich necessitaves 3 jornades, eh?
5: El Llemotges. Aquell campió d'Europa, eh? Partits a què? 60 punts,
1: no? 60 el dia que era bo, eh?
6: S'ha de dir que la penya guanya una Copa d'Europa sense arribar-hi 60.
5: Sí, sí, sí.
6: Però aquella època del Llemotges, de l'Efes de Naumoski, el València de Nacho Rodilla, Ivkovic a la banqueta... Dur, per això van haver de canviar la normativa.
5: 114-95, 1-38 per al final... Parlen a una cantonada Agustín Ubal i Marc Estany, dos ex-Manresa, ara militant al Barça. Falla el tir lliure, Dimitris Kampitsev.
1: Bueno, els tres primers partits de l'ACB amb anotació alta. El 107-92 la derrota del Manresa, la victòria del Valdoiro també anant-se'n els 90 punts, 85-90, i aquesta del Barça que, si no arriba a 120, els fregarà.
5: Sí, que ara què està passant?
6: No ho he entès. Que tenia sang o...
5: Suposo, perquè era,
6: perquè
5: era el que estava...
6: Ha canviat el tiro de tirs lliures.
5: Estava lletjant els tirs
6: lliures. A més, s'enfada molt pel canvi després de fallar. Vull dir, m'entenc que no hi estiguis enfadat pel partit que acabes de perpetrar, però... No ho sé. Sí, no, ara van a mirar-li la mà que tenia sang. Sí, és l'única explicació.
5: Hi ha entrat Còndit, Domenet, que de sobte se li ha caigut un tir lliure del cel i la nota. George Còndit, quart. N'hi han hagut 3 abans. 1-35 per al final.
6: Família Matrosa.
5: Sí.
6: Bueno, s'ha dit que eren 5 germans, igual també es van quedar sense idees els pares al final.
5: Ja, sí, és veritat. En Camua, cap a Umoya Gibson. Gibson, l'step back, el triple de Gibson, curt, el rebot és per... Doncs Còndit, que segueix fent números, cap a Didac Cuevas, Jorgensen, Guillem Jou...
6: Passes.
5: No,
6: ha trepitjat,
5: sí. Ha trepitjat el català.
6: 3 contra 1, portat com no diuen els manuals, al contrari. Els 3 corrent pel mateix costat.
5: I passant-s'ho bé, Lluís Marco, el pare de... Vaja, passant-s'ho bé, bueno. Passant-s'ho bé pel joc del Barça, perdó. Sí, amb el Corunya en els últims minuts, evidentment, no és per passar-s'ho gaire bé, però gaudint d'aquest partit també el pare de Carles Marco, una família d'il·lustres.
6: Sí.
1: Actors i basquetbolistes.
5: Sí, senyor.
7: Ara està mirant si la temporada passada el Barça va arribar algun dia... els 114 punts. Bé, el dia de les mítiques pròrrogues contra l'Escònia,
5: sí, clar.
7: Però és l'únic dia. Vull dir
5: però en 40 minuts res?
7: Res.
5: Mai?
7: Sí, alguns 100, he vist un 113, crec que en pròrroga contra València, també. Hi ha un 108 a 102 contra València, a l'Eurolliga. Però 114 no he trobat cap partit del Barça.
5: Imagina't.
7: A favor.
5: Esperança. Aquí ho tenim. Final Four. Agustín Ubal, a la línia de tir lliure. 114-96. Sí, sí, molta anotació en aquesta primera jornada. Demà recordo la penya que juga a Lugo. Vaig parlar amb Jordi Martí, amb el seu director esportiu, a la pista del Breogán en el torn de les 12, el més matiner. A les 5, Girona, UCAM, Múrcia. Allà hi serem per explicar-ho al Superesports. I a les 6, si no m'erro, València, Lleida. Per tancar la representació catalana en aquesta primera jornada de l'ACB.
1: Bé, a les 6, perquè a les 7 ja ens queda el que comentaves abans del Madrid, Unicaja.
5: Sí, senyor.
1: València ahir amb una primera exhibició de TJ Xorxa en la victòria a l'Eurolliga.
5: Sí, senyor. A la pista del Besiktas, precisament, que és la que visita el Barça divendres que ve. I dimarts que ve tenim Xavi Pascual contra el Barça, Puig.
1: Sí, sí.
5: Dubai-Barça.
1: Ai.
5: El Dubai que es juga demà. Bé, a veure com va. Martin, Tyrese Martin, davant de Còndit, Martin, amb aquests passets tan habituals, quin triples, tu. I se'l queda, eh? Se'l mira, se'l queda mirant, Tyrese Martin. Té una manera de fer...
6: Còndit l'ha felicitat, és a dir, que sí. Bon rotllo.
5: Té una manera de fer les passes molt, molt, molt pròpia, Tyrese Martin, a una velocitat molt estranya. És lenta, però ràpida alhora. No sé si m'explico. És desequilibre, malgrat que sembla que sigui lent i molt previsible. Mira, i també arriba als 100 punts Corunya, eh? 119-101. Mora de Déu, senyor, quin partit, tu. acabarà ara mateix aquest debut del Barça a l'ACB. Victòria a casa, victòria de no ofici, sinó d'equip gran, d'equip de molta anotació en un partit espessot que s'ha animat al final. Victòria còmoda en aquesta recta final del Barça, 118 Barça, 101 Coruña. El Barça comença guanyant l'Eurolliga i l'ACB.
1: T'estalviaré el resum, Colo, avui. Gràcies i fins la propera.
6: Fins la pròxima.
1: Fins la propera. Que Dani, t'escoltem ja en temps de tu diràs. Fins ara.
5: Fins ara.
1: El Barça que juga a Dubai dimarts, divendres a Turquia, a la pista del Besiktas, i diumenge a Múrcia, en partit de la Lliga ACB, a la pista de l'UQAM. El Coruña torna a jugar a casa contra el Bilbao, a la segona jornada de la Lliga ACB. 11 en punt, pràcticament de la nit, 4 anuncis, arrenca el Tu diràs amb el Gerard Ballera fins a la 1 de la matinada, i demà hi tornem al Superesports a partir de les 4. Gràcies per ser-hi un dia més, no us desenganxeu, Tu diràs de seguida aquí, a RAC1.
8: Superesports amb Xavi Puig.
9: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Treu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
10: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
11: Del 21 de setembre al 4 d'octubre, només al Corte Inglés, fins a un 30% de descompte en una selecció de sofàs i butaques. Sofàs còmodes i preus encara més còmodes. Finançament fins a 12 mesos. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financer al Corte Inglés FCSA i subjecte a aprovació. Consulten les condicions al Corte Inglés Punès.
12: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
13: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
12: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
13: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
14: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
15: Birba. Fidels al que és autèntic des de 1893.
16: Ràdio en directe.
17: Actualitzada al minut.
18: Alertes d'última hora.
17: RAC més 1.
16: Notícies.
18: Podcast.
17: Contingut exclusiu.
16: Escolta.
18: Navega.
16: Descarrega.
17: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
16: Fàcil, còmoda.
18: Intuïtiva.
16: I renovada.
17: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
19: A la Píndola de Salut abordem qüestions de salut que t'interessen.
20: La majoria de casos amb tractaments conservadors millora. Ajustar o canviar els hàbits. El sedentarisme, l'alimentació, el control del pes, tot això ajuda.
19: Problemes que t'afecten personalment a tu o a algú del teu entorn.
20: Cada menopausa és diferent, perquè es pot arribar a la menopausa de forma natural o de forma induïda per una causa mèdica que no tindrà res a veure, l'efecte en el cos.
19: Amb consells i pautes útils d'especialistes i experts.
21: La gran majoria de gent que t'explica que s'aixeca de la cadira, del llit i que té dolor al posar el peu a terra és una fascitis plantar.
19: Perquè si per tu és important, per nosaltres també.
17: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
18: RAC1 Podcast.
17: Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. RAC1.
22: Buena entrada en la Champions de los Seminuevos, David.
23: Qué ambientazo, mano.
22: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chicado sobre la línea.
23: Qué barbaridad.
22: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
23: Buena venta.
22: Buena venta, buena venta. ¡Coche Seminuevo para casa!
23: Ven a por más.
22: ¡Venta! Ocasión Plus.
24: Busques un vehicle híbrid?
25: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
24: Més eficient, és menys consum.
25: Més potent és més cavalls.
24: Tot a Romauto.
25: Barcelona.
24: Molins de Rei.
25: Mataró.
24: Blanes.
25: I Santa Coloma de Farners.
24: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
25: RomautoNissan.com.
24: Romauto.
0: la nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
0: Entrades a auditori.cat.
3: Únic s'escriu amb H o sense H?
4: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
23: RAC 1. Tots som 1.
26: CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig.

0: Tu ho diràs, amb Gerard Vallejo.
1: Bona nit, passen 5 minuts de les 11, fa res, qüestió de mitja hora, s'ha acabat a Wembley el gran partit del cap de setmana del futbol de seleccions. Anglaterra 2, Espanya 3. Un partit molt estrany, amb 5 gols, però podríem dir que amb més errades que no pas encerts tant d'Anglaterra com d'Espanya, i a més amb un guió difícil d'explicar, perquè Anglaterra havia remuntat el 0-1 sense fer gran cosa, i la selecció espanyola ha capgirat l'1-2 sense tampoc estar jugant bé en aquell moment, és a dir, sense que tingués bones sensacions. El Barça ha estat molt protagonista en aquest partit perquè han marcat dos jugadors blaugranes. Lamine Yamal ha fet el 0-1, de fet, ha marcat el segon 104 de partit en el dia que s'estrenava en un estadi mític pel barcelonisme com és l'estadi de Wembley. I l'1-1 l'han fet Anthony Gordon a la contra, l'extrem del Barça, que encara no ha marcat cap gol amb la samarreta blaugrana, però que en canvi sí que ha marcat avui amb la selecció anglesa. El 2-1 se l'ha fet Cucurella en pròpia i a la segona part Baena i Oyarzabal l'han fet el 2-3. Amb 1-2, Anglaterra, amb 2-1, vull dir, Anglaterra ha fallat un penal. Harry Kane ha fallat un penal, l'ha enviat al travesser i deixeu-m'ho dir, després ho preguntaré a la resta de tertulians, per mi un penal inexistent. I més encara que no l'ha xiulat l'àrbitre de camp, sinó que l'ha xiulat al VAR, o s'ha xiulat a instàncies del VAR. Un penal de Rodri sobre Bellingham. Com dic, Kane ha relliscat quan l'ha xutat, ha fet un Julián Álvarez. De fet, si hagués marcat, l'hauríem anat a repetir. Han assenyalat falta, pilota per la selecció espanyola, ha tocat de la pilota dues vegades, però com dic, igualment havia fallat perquè l'esfèrica s'ha estavellat al travesser. Al final, 2-3, victòria espanyola. I dit això, important, important. Eric García, que havia de ser titular, ha notat unes molèsties al genoll durant l'escalfament i finalment ha estat baixa d'última hora per precaució, ni tan sols s'ha quedat a la banqueta. No sembla greu, ni molt menys, però a veure si res, d'aquí a uns minuts, ara de seguida anem cap a Wembley, el Damià López o el mateix Luis de la Fuente, el seleccionador, donen algun detall més de què és el que li passa a Eric García i si es queda a la concentració o si torna cap a Barcelona. A banda d'Eric, l'altre jugador del Barça que s'ha quedat sense jugar és Fermín, la resta han jugat tots i a priori estan bé, estan sans i estalvis. Estan sans, però segur que més cansats que Kylian Mbappé. Ho dic perquè la possible lesió d'Mbappé, de la qual ahir en parlàvem, ha quedat en un no-res i en té per 10-12 dies aproximadament. Té una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre, segons comunicat del Real Madrid, i com dic, com a molts estarà un parell de setmanes de baixa, és a dir, que estarà disponible pel pròxim partit del Madrid contra el Villarreal al Santiago Bernabéu. Ahir, la veritat és que quan va sortir del camp, semblava que s'havia fet molt de mal. Ja unes hores després, veient algunes fotos amb alguns col·legues, amb Camavinga, amb Arda Güler, Servidor va començar a pensar que potser no s'havia fet tant de mal. I avui, quan ja l'he vist a Madrid, que havia aterrat al migdia, signant autògrafs com si res a l'aeroport, i després li han fet les proves en un quart d'hora o en 20 minuts, he pensat que no tindria gran cosa Mbappé, i efectivament, que casualitat, que diria aquell, 10-12 dies de baixa i recuperat pel que queda o pel que vindrà en el pròxim mes amb el seu club, amb el Real Madrid. De la lesió d'Mbappé en parlarem també amb el periodista de The Athletic, el Mario Cortegana, que també ens explicarà el que de veritat està passant a dins del vestidor madridista. Ho publicava aquesta setmana, més enllà de les cortines de fum que vulgui enviar Florentino Pérez, estan passant coses també al vestidor del Real Madrid, i el Mario, molt ben connectat amb algunes fonts, ens les explicarà. També, durant el programa, passarem per Vigo per comentar l'empat del Sabadell contra el filial del Celta, 1-1, en un partit que ja us dic que no passarà a la història. Ens ho explicarà el Pau Bonastre. Els arraquinats amb 12 punts ara mateix, sisena posició en zona de promoció. Demà es completa la jornada. I a la Lliga F, la notícia és que Aitana Bonmatí ha tornat a jugar. Ho ha fet per primera vegada aquesta temporada. El Barça ha guanyat 0-2 al camp del Logroño amb un gol d'una davantera de 15 anys, Maisa. i un altre de Patrick Jarro, un golaç. Si no l'heu vist, feu, perquè la veritat és que és una vaselina deliciosa. Avui que també el Badalona ha perdut 0-1 a casa contra el Granada. I al tram final també sentirem les reaccions dels debuts del Barça i del Quintanars Manresa a la Lliga CB, una victòria i una derrota. Avui que George Russell ha guanyat el Gran Premi de l'Azerbaidjan de Fórmula 1 i que, malauradament, la catalana Paula Blasi ha abandonat la cursa en línia del Campionat del Món de Ciclisme. Era una de les favorites per pujar al podi. Tot això i alguna cosa més aquí al Tu Diràs. Fins a la una de la matinada.

0: Obrim la tertúlia del Tu Diràs amb l'Àlex Pintanel, que és aquí al meu costat. Hola, Àlex, què tal?
1: Bona nit. Ballera, bona nit.
0: I els tres tertulians que avui també conformen aquesta taula de l'estudi 1, el Ferran Correas. Hola, Ferran, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: L'Àngel Pérez, hola, Àngel.
3: Molt bona nit.
0: I l'Albert Blaia, hola, Albert.
4: Què tal, bona nit.
0: Bona nit. A Wembley hi és, a la zona mixta, entenc, el Damià López. Hola, Damià, què tal, bona nit.
5: Bona nit, Gerard.
0: Bona nit. T'he de preguntar, abans de que em diguis si hi ha hagut alguna reacció d'algun futbolista espanyol, si tenim alguna novetat sobre l'estat físic d'Eric García, que entenc que molts dels nostres oients estan pendents del que li pugui passar al lateral dret titular del Barça.
5: Sí, hem de tornar a preguntar aquí a la zona mixta. El Departament de Comunicació de la Federació Espanyola ens diuen que calma, que portem preguntant i repreguntant durant tot el partit. Ens diuen que no són més que molèsties, que se les ha notat Eric García minuts abans del partit, que no havia tingut doncs aquest dolor, aquestes molèsties al llarg de la concentració, però que sí que diuen des de la federació que l'últim partit del Barça sí que les tenia ja, que més o menys es van a sentir millor, però que just avui l'escalfament, que ell és un jugador doncs, molt conscient del seu estat físic, que si no s'arrisca no s'arrisca, per molt que l'escenari sigui el que és i que era Wembley, que els futbolistes, lògicament, és un partit delicat de perdre-se'l per tot el que implica, però que s'ha sentit aquesta molèstia al genoll, que ho ha comunicat i que per això ha entrat Marc Pubill, però que de moment queda bastant lluny escenaris com abandonar la concentració, etc. Que en qualsevol cas demà se sotmetrà més proves. Espanya vola ara. De fet, estan anant bastant de pressa perquè ha passat per aquí ja Oyarzabal i Baena. Ara vindrà Marc Pubill en qualsevol moment. Tenen el vol de tornar d'aquí poc més d'una hora. Per tant, com van dir, que aniran bastant de pressa i demà a Madrid ja li faran proves a Eric García per veure si hi ha alguna lesió, però estan parlant de molèsties i que no hauria d'haver-hi preocupació en el sentit doncs, de que hi hagués ja et dic, alguna cosa més que aquestes molèsties. Per tant, Eric García estaria en principi, com et dic, a disposició de Luis de la Fuente a Sevilla per enfrontar-se a Croàcia.
0: Mira, aguanta'm, Dami, a la zona mixta, a veure si dona alguna explicació a Luis de la Fuente, que em sembla que està compareixent a la sala de premsa de l'estadi de Wembley.
6: A ser solidario, todos esos valores que para nosotros son vitales, además, como hemos apreciado hoy, de un talento futbolístico descomunal, fantástico.
7: I would like to ask you about the last minutes, how you lived those minutes on the bench, and what is your take on the victory?
0: Hi ha traducció simultània, com a la prèvia, això és habitual, a Anglaterra.
1: Ha dit el Dami que li havien dit que Eric García havia tingut molèsties a l'últim partit contra el Barça, l'estava mirant. Cal recordar que va jugar al Barça-Sevilla i que Eric va completar tot el partit. Per tant, en aquest aspecte, encara que tingués molèsties, com li han explicat al Dami, que va jugar el futbolista de Martorell als 90 minuts al Sánchez-Pizjuán.
0: Sí, deien, jo crec que encertadament a la prèvia, que Eric és dels que es coneix el cos, perquè un altre a Wembley, sent titular com a lateral dret, Correas, potser hagués forçat, i ell, a la mínima molèstia, perquè ens hem de fiar d'això, de que només té una molèstia, a la mínima molèstia ha decidit que no calia arriscar,
2: No, i de fet crec que ara ho comentàvem amb l'Àlex abans de començar la temporada passada, ja va haver dos partits, recordo que un abans de també a l'escalfament va plegar, i després un altre que al minut, crec que va ser seguit en una setmana, es va recuperar, va jugar, va ser contra el Newcastle a Champions, i al minut no sé si 5-10 va plegar i va demanar el canvi perquè abans de lesionar-se i cap d'aquelles vegades va acabar amb lesió. Tot va ser molèsties i va acabar bé.
0: Mm. Sí, per això.
2: Del que li han dit al Dami, a mi deixen que dubti alguna... No el que diu el Dami, sinó el que li diuen al Dami. Perquè nosaltres vam fer una entrevista a Eric García precisament fa dos o tres dies amb la selecció, i de molèsties en aquell moment no en tenia.
0: No en tenia.
2: No, per això que diuen que ja tenia molèsties amb el partit del Barça.
0: Va, és allò que a vegades no intenta... Potser hi ha hagut aquí...
2: Aquí normalment no perdona a ningú. La Fuente els queda.
0: No els desconvoca.
3: Diu molt d'Eric, perquè portem una setmana amb el debat de que els jugadors al final ho volen jugar tot, amb aquest debat d'aquesta aturada una mica que no ve a cuento, que molts partits són amistosos, però que el futbolista, encara que sigui un amistós, vol jugar i vol guanyar, i més en un escenari com el d'avui. Per tant, jo crec que és d'elogiar que Eric, que podent forçar o podent posar-se a prova una mica més o podent tensar una mica més la corda perquè a ningú li agrada, diguéssim, desaparèixer d'aquesta manera d'algun escenari com el d'avui, doncs hagi dit, cuidado, i hagi aixecat el braç a temps, per mi és digne d'elogi.
0: Hem deixat la roda de premsa de Luis de la Fuente perquè serà una mica feixuc realment si hi ha traducció simultània d'anar escoltant una resposta i després la traducció en anglès.
5: Aquí ve Marc Pubill, no sé si vols escoltar, Gerard.
0: Sí, home, un català a la selecció espanyola, escoltem-lo, sí. A veure què diu.
5: Escoltem aviam què diu Marc Pubill.
4: Sí, la verdad que veníamos con ese objetivo, llevarnos los tres puntos. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado por la selección a la que nos enfrentamos y en este campo, así que muy contentos y a seguir.
8: ¿Cómo ha sido? Has entrado por Eric García en el calentamiento. ¿Cómo ha sido? ¿Una molestia muscular de Eric? ¿Te lo han dicho?
4: Todavía no he podido hablar con él, no sé qué le ha pasado, pero estábamos en el rondo, lo he visto entrar y me he puesto a calentar, así que sí, así ha sido.
9: ¿Y ha sido tu primera titularidad con la selección española, encima estrenando las dos estrellas, ganando en Wembley? Hoy debe ser un día para ti enormemente feliz, ¿no?
4: Sí, sí, ha sido un día soñado, la verdad que estoy muy feliz, sobre todo de haber podido sacar esos tres puntos, así que a seguir.
10: Que en la primera se te dio Gordon, no sé si has pensado, uff, esto se va a hacer largo o no sé qué has pensado. Que en la primera se te dio Gordon, en la primera que te ha encarado Gordon se ha ido. No sé si se te ha ido la primera jugada que te ha encarado, te ha ido por fuera, luego la ha puesto atrás, pero no sé si has pensado esto se va a hacer largo.
4: No, la verdad, es que no.
8: Que no se te ha ido, vamos.
4: No.
5: Com és la connexió amb el Lamine jugant per banda dreta? A veure si pots explicar una miqueta com és jugar amb ell.
4: Bueno, la veritat és que és molt fàcil jugar amb el millor jugador del món al davant, és passar-li la pilota i que s'espavili una mica, així que res, molt fàcil.
11: Cuéntanos un poco de
12: ser superiores a todos los equipos ahora mismo, de jugar con superioridad.
4: Bueno, está claro que el equipo de hoy era un gran rival, pero nosotros somos muy buenos y bueno, creo que nos hemos sentido superiores dentro, hemos tenido unos minutos de quizá un poco empanados, pero le hemos dado la vuelta, así que a seguir.
11: Una pequeña radiografía, porque el partido de la primera parte parecía de 0-3 con las dos que ha tenido Ferran, se complica luego el penalti que parece que condena y luego esa remontada, un sub y baja continuo.
4: Bueno, creo que nos hemos visto superiores, hemos tenido unas cuantas pérdidas por dentro en un momento del partido, nos han castigado y luego, bueno, el penalti que lo puedes pitar o no lo puedes pitar, él ha decidido pitarlo, por suerte. No ha acabado dentro y hemos podido remontar, así que...
8: Debe decir que eso ha cambiado un poco la dinámica de lo que era el partido, ¿no? Del 1-3 al 2-2.
4: Sí, está claro que si lo metía era otra cosa, pero estoy seguro de que hubiésemos podido sacar algo igualmente.
9: Marc, cuando marcas eso no tiene límites, ¿eh?
4: Bueno, somos campeones del mundo y vamos a intentar seguir demostrándolo.
13: Marc, cuando marcáis el segundo gol... Tú te vuelves a tu sitio, los
0: crec que no vol parlar més Marc Pubill, però li segueixen insistint i li segueixen preguntant,
13: ¿eh? No es tan ambiciosa que no le vale empatar en Wembley.
4: No, nosotros queríamos ganar, lo dijimos en la media parte y ese ha sido el objetivo en la segunda y lo hemos conseguido.
13: Venga, gracias.
5: Fins aquí la compareixença de Marc Pubill, a qui no li ha agradat que li diguessin que Gordon se n'havia anat d'ell.
0: Ja sí, que no li ha agradat gens,
5: No, hauria d'haver fet la cara, saps allò de que frunce el ceño, no? Una miqueta
0: sí,
5: allò,
0: se
5: l'ha quedat mirant en el...
0: Què m'estàs dient, no?
5: Sí, el Toribio, el Toribio, sí, l'amic Toribio.
3: Tenia raó de representar de Fabián, que havia marxat de Fabián.
0: De Fabián, no? Clar,
5: és com si no hagués entès la pregunta, no?
3: No, perquè ell deia, no ha marxat.
5: Perdoneu, companys.
0: Sí.
5: Perdoneu, que apareix Louzán, no sé què li estan preguntant, apareix per aquí, aviam, deixem-me, què diu.
14: Una Copa del Mundo, poder recibir este resultado en el día de hoy, pues creo que nos sigue ilusionando como país y por lo tanto la verdad estamos muy muy contentos y también es un premio a esta renovación que, como sabéis, hace unos días le hemos hecho a Luis de la Fuente, ¿no? Yo creo que se lo tenía bien ganado y ahí toca celebrarlo hoy. Pero quiero agradecer especialmente a la afición, ¿no? Visteis que la afición hoy nos ha coreado los jugadores, ha coreado tal, y se escuchaban los más de 5.000 que teníamos aquí en Wembley y en este templo ganar con esta solvencia, pues creo que queda todo dicho.
8: Quiero preguntarle, presidente, que si en el palco ha pasado algún momento ahí cuando el posible 1-3 del penalti, ¿se ha pensado que se podía romper esa racha o se tenía fe como Luis de la Fuente?
14: No, vi al equipo con una capacidad con mucha solvencia para que en la segunda parte poder darle la vuelta. Es verdad que esto es fútbol. Inglaterra también juega un buen fútbol y por lo tanto, bueno, yo creo que en todo caso, yo digo que la entrega que ha hecho España en este partido y la solvencia ha sido increíble y por lo tanto, bueno, vamos con mucha ilusión para Sevilla, aunque primero vamos mañana a intentar ganar esa Copa del Mundo en Polonia con la sub-20 femenina, que bueno, España yo creo que no puede presentar mejor carta de presentación de resultados deportivos que la que tiene en este momento. Yo creo que debe ser el mejor momento de la historia del fútbol español, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Porque mañana, como digo, no va a ser un partido fácil, pero creo que estamos en un momento también muy bueno, de verdad, de solvencia de la selección sub-20 femenina, y tengo que felicitar aquí, aprovechándonos a vosotros, a David Zernar y a todas las chicas, porque están haciendo un mundial increíble con solvencia absoluta sobre las demás selecciones. ¿Qué pasa? Nos vamos a enfrentar probablemente a la otra gran selección, que es Corea del Norte, ¿no? Pero bueno, vamos a eso y vamos a ganar.
12: Nos tienen mucha envidia los ingleses. ¿Hemos estado con ellos en el palco?
14: Tenemos una muy buena relación, David y yo, la presidenta de la Federación Inglesa, y la verdad es que es una señora, bueno, pues que de mucho cariño y mucho aprecio mutuo que nos tenemos desde que estamos en este ámbito del fútbol, y por lo tanto además aprecia mucho a España, viaja, por cierto, bastante a España, y estuvimos encantados con ella aquí en el palco, también con el CEO de la Federación, y en este maravilloso estadio, ¿no?, que hoy nos ha recibido. Oye, muchas gracias.
15: Un estadio que dentro de 2 años va a albergar la final de la Eurocopa, y la exigencia es tan alta que ya todos pensamos que tenemos que estar aquí dentro de 2 años.
14: Hombre, primero vamos a estar en la final de la Nations League, ¿no? Que estamos, por cierto, presentando el cartel de los estadios que vamos a, porque termina el plazo y tenemos que presentar 2 estadios, uno de una capacidad y otro de otra, con una distancia relativamente corta, y hemos presentado la documentación estos días precisamente para estar preparados, porque España no debe renunciar a jugar esta final de esta competición y que se pueda jugar en España y un gran estadio. Aquí hoy...
16: ¿Se puede saber qué estadios puede ser?
14: Sí, va a ser el Santiago Bernabéu y el campo del Real Valladolid.
16: La final de la Liga de Naciones.
14: Nations League.
16: De junio.
14: Exactamente, hay semifinal y final, como saben, entre los cuatro hay una cosa que se tiene que proponer previa antelación, y la vamos a proponer con la colaboración de Real Madrid y Real Valladolid.
16: Pues esta es la noticia, gracias.
5: Doncs acaba de donar aquesta notícia, Rafael Louzán, la Final Four de la Nations League de l'estiu que ve entre el Santiago Bernabéu i el nou José Zorrilla.
0: Però això en cas que Espanya s'hi classifiqui, no?
5: En cas que Espanya sigui seu, sí, la Final Four sempre hi és, a la Final Four sempre hi és un dels participants.
0: Clar, si no queda primera de grup Espanya, no. Això no aplica.
5: Trencaria la norma, però si Espanya hi és, realment té un punt ràndom, hem de dir, no sé si esteu d'acord, no?
0: Sí, José Zorrilla i Santiago Bernabéu,
5: sí,
0: no?
5: I Santiago Bernabéu, sí. Normalment hi ha proximitat, si tu veus una miqueta com passa, per exemple, l'anterior va ser Munich-Stuttgart, o sigui, no es busquen estadis que estiguin a 1.000 quilòmetres l'un de l'altre, per bé que sigui del mateix país, per tant, doncs, sempre hi ha una semifinal a un estadi, l'altra semifinal a l'altre, i la final a l'estadi més important, que en aquest que seria el Bernabéu, però bé, la notícia que ha donat Louzán, si Espanya es classifica per la Final Four, la demanarà i li donaran. Bueno. Perquè fins ara portem 4 edicions de Final Four, de Nations League, i sempre ha tingut un país diferent, en aquest cas Espanya li concedirien, vaja, amb gairebé tota seguretat.
0: Per alternança, Dami, si la final de la Lliga de les Nacions és el Bernabéu, la del Mundial seria el Camp Nou, no? Per alternança i per gentilesa,
3: no,
0: per gentilesa de la Federació Espanyola,
3: No tinguis cap dubte.
5: No. Jo, mira, aquest serà un debat llarg, però et diria, Gerard, que la primera batalla és Espanya-Marroc, i sí, la segona, si Espanya la guanya, serà Madrid-Barcelona.
0: Sí, tens raó. Ens hem avançat. Aquesta és la segona fase. La primera, a veure com acaba, amb aquest congrés que hi ha al març de l'any que ve, i amb la reelecció, la possible reelecció de Gianni Infantino, a veure com acaba aquesta final que s'ha de jugar el 2030 del Mundial entre Espanya, Portugal i el Marroc. Acabo amb les reaccions, almenys per ara. Luis de la Fuente, a la sala de premsa, fa uns minuts ha dit això sobre l'estat físic d'Eric García.
17: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos 3 partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver. Y entonces ya valoraríamos si se incorpora otro compañero de nuevo, a otro más para para la convocatoria.
0: Per tant, no és res greu, però hem d'esperar demà, eh? No descarta que demà, una vegada se'l tornin a mirar, el seleccionador no descarta enviar-lo cap a casa en funció de com estigui el seu estat físic i d'aleshores intentar doncs, trobar un substitut, perquè recordo que en aquest lateral dret avui ha quedat desconvocat Fresneda, que és el futbolista que també ho pot ocupar aquesta posició, però recordo que Llorente va anunciar la seva retirada fa qüestió d'unes setmanes i que Pedro Porro, que és el titular, va ser el titular al Mundial, es va lesionar amb el Tottenham en els últims dies abans de la convocatòria i tampoc va poder anar convocat. Decisió demà sobre Eric García, que ningú s'espanti, confiant en les fonts del Damià López i amb el que digui el seleccionador Luis de la Fuente, no ha de ser res greu i Eric es coneix i per tant ha demanat no sortir a l'11 titular per precaució. 4 minuts i 2 quarts de 12, no tanquem línies encara amb Wembley perquè vull parlar una mica del partit, que entre una cosa i l'altra encara no ho hem fet. Pausa i de seguida tornem i parlem, entre d'altres, de Lamine Yamal. Ha tardat 104 segons en marcar un gol a Wembley el dia que debutava en aquest estadi mític del futbol. Ara tornem.
18: Tu ho diràs amb Gerard Ballera.
19: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
20: 205 cavalls i només 4,3 litres?
21: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
22: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
23: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
24: Descobreix Alemany, una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de colet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
25: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
26: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
27: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
26: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
28: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
26: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
29: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
26: I tu? Ets un d'ells?
18: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol. RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
30: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el
31: 94.011 94011 de la sèrie 5005.
30: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
18: Tu ho diràs amb Gerard Ballera.
0: Dos quarts de 12. La millor hora per recordar-vos que moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre, és trobar confiança, experiència i un equip que t'acompanya abans, durant i després de la compra. I Anima fa més de 45 anys que ajuden milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat, perquè quan es tracta de moure't millor, l'experiència compta. Anima, l'experiència de moure't millor, descobreix un món d'oportunitats a animaautomoció.com. Com dic, Lamine Yamal, un dels protagonistes en aquest partit a Wembley, Anglaterra 2, Espanya 3, ha marcat el 0-1, res, quan es portaven jugats dos minuts, encara no dos minuts de partit. Li ha pispat la cartera al central anglès, a Gueye, i ha acabat definint en l'1 contra 1. Així ha explicat la jugada Lamine en declaracions a Televisió Espanyola.
1: El míster, no sé, nos aprieta mucho con que vayamos a la presión, con que queramos en robar el balón. Es lo que he hecho, siempre intento ayudar al equipo. Siempre he dicho que a veces me despisto, pero a veces robo. Entonces, nada, me he quedado uno contra uno y he podido meter.
0: Un parell de dades de Lamine. Aquest gol als 104 segons, el tercer que es marca més ràpid contra Anglaterra a Wembley. Per darrere només d'un gol d'Escòcia al 57 i d'un d'Hongria al 53. Ningú havia marcat tant d'hora en aquest estadi contra Anglaterra. I 19 anys i 75 dies, el jugador més jove, dada de Mr. Chip, del periodista, del company de d'Onda Cero, el jugador més jove que li marca a Anglaterra a Wembley en un partit que no és amistós. Ha superat el rècord que era de Patrick Kluivert, curiosament, a l'Eurocopa del 96. Són dues dades que, en fi, doncs fan encara més grossa la figura de Lamine Yamal, que és molt llest, Laia? És molt llest.
2: És que jo crec que una de les facetes més infravalorades és la pressió, precisament, perquè força moltes errades, és un jugador que...
0: Com el Barça ha fet molts gols d'aquesta
2: sí, mena,
0: no?
2: És un jugador més que la Constitució l'ajuda, perquè té les cames molt llargues i per tant això li permet moltes vegades recuperar i sap dosificar-se, que és una cosa que potser està més reservada als jugadors més veterans, però crec que la Lamine ja amb 19 anys, doncs, des d'acabar de votar, té aquesta ment de veterà, no?, anticipada, i això li permet, doncs, marcar les diferències. És veritat que la selecció espanyola... defensa bé a nivell col·lectiu, que pressiona bé i Lamine acompanya. Després la definició és molt bona perquè és una jugada en què rep una petita empenta per darrere que el pot desequilibrar i acaba tenint aquest gest tècnic. Ha pogut fer-ne un altre, n'ha regalat un parell, per tant hagués pogut ser encara molt més gros, no? Vull dir que s'ha emportat Lamine Yamal de Wembley, que com dèieu debutava avui i no està gens malament.
0: L'assistència d'Esperó a Dani Olmo, la primera part em sembla que és, encara amb 0-1 diria que el marcador Àngel Ferran és d'escollit, eh? No la fan molts jugadors al món, la veritat.
3: Per mi sobretot, al marge d'això que comentava l'Albert, jo crec que per mi és remarcable no superioritat amb la que se sent en el sentit negatiu, en el sentit de supèrbia, sinó de que Lamine se sent capaç de fer coses i quan veu una pressió, quan veu una jugada, ell visualitza i diu no, és que li robo, o és que la foto, o és que la passada aquesta la dono. És a dir, jo crec que Lamine juga avançant el que passarà, convençut de què passarà, i això és el que li fa més diferencial i més únic. És un futbolista que ara mateix sembla que tot el que es proposi fer a sobre d'un terreny de joc ho acabarà fent.
0: M'ha vingut al cap a mi el gol que li va fer l'Atlètic de Madrid a la tornada dels quarts de la Champions, que no sé si potser és una passada, ara no recordo, però ell també està per allà intuint, no?, cap a on anirà la pilota, acaba robant i acaba marcant el 0-1 al Metropolitano. I mira... No vull entrar una altra vegada en la comparació, però és una faceta, per exemple, que Mbappé no té en el seu registre. I és important.
4: Que li diguin a Xavi Alonso.
0: Que li diguin a Xavi Alonso o a Mourinho o a Arbeloa. Els tres.
4: Jo crec que, tot i que això de la pilota d'or, teòricament, els mèrits són els de la temporada passada, és cert que s'acaba de votar dilluns. I és l'últim dia, és quan sí. Es tanquen votacions i encara jo crec que els jugadors saben que aquest cap de setmana era important per rebre els últims vots. Per això m'imagino que Mbappé ha jugat aquest partit i ara ja s'ha esborrat.
0: Després en parlarem, Era
4: la seva última oportunitat. I Lamine ha demostrat que és el millor. No, jo no tinc cap dubte. Jugava contra Harry Kane, que per mi és l'altre gran aspirant, I avui a casa Harry Kane ha demostrat que és el millor.
0: Teoria, el partit d'avui, en teoria, eh? No, tot i que l'últim record...
4: Que teòricament és tota la temporada.
0: L'últim record sempre és molt important.
4: S'acaba de votar dilluns.
2: No compta, però compta.
4: Que li diguin a Cristiano, no?
0: Per exemple, que va fer un hat perquè van allargar les votacions. De fet, Dami, jo crec que li has tret el titular a Marc Pubill, eh? Ha dit clarament... Estàs per aquí, Dami?
5: Soc per aquí, sí.
0: És per aquí.
5: Sí.
0: No, que li has tret el titular a Marc Pubill, ha dit clarament que és molt fàcil jugar amb el millor jugador del món.
5: Sí, jo crec que això ho pensa tothom, però de boca d'un futbolista tan rival com l'Atlètic de Madrid, doncs bé, sobten aquests atacs de sinceritat. El que passa, clar, quan penses que són futbolistes i persones joves que han conviscut tant temps, que han guanyat junts i que, doncs, al cap i a la fi tenen una relació potser més personal, fins i tot que futbolística, doncs és que és impossible, ho deia el Ferran Correas, és que juga sol, Lamine, amb Espanya, no? Sobretot, jo crec que juga més sol amb Espanya que amb el Barça. Havia jugat contra una defensa també avançada en alguns moments, és que Lamine podia agradar-se, tenia la pilota, la remenava, ha deixat sol a Ferran Torres un parell de vegades, també ha convidat en Baena, amb Oyarzabal, és impossible no rendir-se. Jo crec que, a més, en el cas de Pubill, avui tenia tota la perspectiva de la banda dreta, i jo crec que avui és per gaudir jugant a futbol. Però sí, ha estat entretinguda, sí, la compareixença de Pubill, tant per l'incident amb el Toribio com per una miqueta les anades i vingudes de preguntes i respostes, però, insisteixo, jo crec que avui era un gust veure a Lamine, perquè no sabies com respondria en la seva estrena a Wembley, li ha començat sortint tot de cara amb l'acció en què li roba la pilota a Gueye, i després s'ha sentit molt, molt còmode. Es nota molt que el públic anglès respecta per un costat i que per l'altre tem a la Minya Mal.
0: Ens ho deia ahir el Sid Lowe, ens ho deia, que li tenien molt de respecte i que, el tenien en bona consideració.
5: I m'agafo aquestes paraules del Sid Lowe amb la conversa que hi vas tenir amb ell, i avui ho pensava, no? Això que ell t'havia comentat, i em fixava en què és el que deien, com respiraven, com emmudia a Wembley quan tenia la pilota a la Minya Mal, quan feia les seves conduccions, i es nota que d'alguna manera el públic li dona una consideració d'estrella a la que admirar, a la que respectar i també a la que tema, i que jo crec que, per exemple, si Lamine guanya la pilota d'or, aquí no crec que la gent es torni boja i que la demani per Harry Kane. Així que bé, jo crec que avui ha tingut el seu bateig clarament Lamine Yamal aquí al temple del futbol mundial.
6: No, perquè és aquella sensació que quan Lamine té la pilota als peus sempre poden passar coses, i solen passar coses bones. I després dues coses més. El que deia el Blaia, avui arriba bastant encertat de cara a porteria i poder marxar amb un hat-trick perfectament.
0: Perquè hi ha una que
6: se li en va la
0: roba. Era molt clara. Era molt clara.
6: Avui s'hi arriba bastant encertat. Surt com el gran triomfador del partit. I després, sobre el que deia abans l'Àngel, de que se sap que és el millor, que ell és conscient del talent que té, aquesta setmana, en una de les moltes entrevistes que ha fet Lamine, crec que era precisament a Televisió Espanyola, que explicava i posava com a exemple Michael Phelps i la piscina. Deia, jo els dic als meus amics que si em tiro a la piscina i competeixo amb Phelps, guanyaré, encara que sàpiga que perdré, no? És la confiança aquesta que,
0: sí,
6: encara que sàpiga que no em sortirà bé, m'autoconvenço de que tinc opcions, no? I és un jugador amb una confiança brutal i es demostra.
0: De Lamine n'ha parlat també Baena, que precisament és que ha fet la combinació amb Lamine quan ha tingut aquesta ocasió tan clara al 10 del Barça. No, Dami?
5: Sí, perdona, és que passava per aquí Eric García.
0: Val. Estàs fent la teva feina, clar.
5: No, t'explico, que ha passat per aquí Eric García, li hem preguntat com estava, ha fet una mirada com normal, ni bé ni malament, però m'he fixat en com caminava en principi perfecte. Eric García, que anava parlant amb Oyarzabal, també justament amb Baena, no ens ha dit ni bé ni malament, que estava, vaja, jo el veig bé, a Eric García. No ens volen assegurar si marxarà o no marxarà, ja ho deia De La Fuente, que tampoc ho descartava. Ho deixem en pendent de les proves de demà. Eric García, que en qualsevol cas, de vegades estem pendents de l'estat físic d'un jugador i

0: cada balón que le das te lo hace bueno y bueno, intentar ayudarnos siempre desde el cariño, desde el respeto y a partir de ahí seguirá ganando partidos.
1: Doncs dos jugadors de l'Atlètic de Madrid, Marc Pubill i Àlex Baena, sent molt sincers i molt clars amb el talent de Lamine Yamal. Jo deia a l'inici que ha estat un partit, Albert, Àngel, Ferran, estrany. Moltes errades, fins i tot el penal de Harry Kane, un doble toc que es veu poc, es va veure fa dues temporades amb el penal de Julián Álvarez. S'ha canviat la normativa des d'aleshores, s'ha aplicat avui, no hagués valgut el gol si hagués marcat Harry Kane, i ha fallat, però igualment l'àrbitre ha assenyalat la falta, diguéssim, a favor de la selecció espanyola. No sé què us quedeu més enllà d'aquest gol tan matiner de Lamine Yamal. Ha marcat Gordon també, i no sé què vulgueu destacar d'aquest partit.
2: Pensava molt en el que deia Gordon a la prèvia, que Anglaterra no podria emular mai el joc d'Espanya, no? d'aquesta capacitat de retenir la pilota, i dels tres gols, dos són errades clares, no? Una de Marc Guéhi, que es perfila malament, dona mitja volta i tenia Lamine darrere, i l'altra també de, crec que era O'Reilly, no?, que ha perdut la pilota. Dos jugadors del City, que a priori doncs estan més acostumats, sí, a aquest estil, però és veritat que Anglaterra crec que també ha fet una bona posada en escena. Després d'un Mundial, l'últim partit contra Argentina va ser molt, molt fluix, i jo crec que això hagués pogut deixar tocat de mort a Tuchel. Evidentment l'Eurocopa serà Anglaterra, per tant hi ha ganes d'estar revàlida, però avui amb una Espanya que tampoc he vist que hagi fet un superpartit, doncs crec que Anglaterra sota la zona part l'ha posat les coses complicades. I em quedo amb que Gordon ha estat per mi el millor d'Anglaterra mentre estava al camp. Un Gordon que passa al revés de Lamine, no? Es parlava molt de la pressió, i crec que el que més està destacant de Gordon des que ha arribat al Barça és la capacitat en pilota de generar cosa. Avui a l'altre extrem hi havia Bukayo Saka, que és un jugador amb desequilibri, que és la peça capital del campió de la Premier en atac, i Anglaterra atacava més pel sector de Gordon, amb O'Reilly, que ha fet un gran partit. I m'ha estranyat el canvi de Tuchel, no? Perquè crec que estava sent el més destacat, i a partir d'aleshores potser Anglaterra ha perdut aquest puntet de pistonada que estava tenint els primers 20 minuts de la segona part, que estaven passant per sobre de la selecció espanyola.
1: Sens dubte, els 4 del darrere d'Anglaterra, per mi, els pitjors del partit, amb diferència. Vull dir, és que no se'n salva ni un. O'Reilly, Gueye, Konsa i Kwanza, sembla un acudit, però no ho és. Per mi és que han estat horribles i els de dalt, probablement Gordon i Bellingham, els dos millors d'Anglaterra, que Kane i Saka avui més discrets. Correas, Àngel, Àlex, què em voleu dir?
3: A veure, jo he vist el partit molt entretingut, això sí, amb gols,
1: sí,
3: però m'ha semblat una mica com un partit de pretemporada de seleccions. És a dir, no hi havia la tensió que hi ha en un Mundial, potser és perquè venim del Mundial, eh? Que hi ha en un Mundial o que hi ha en una Eurocopa. De fet, és que jo crec que, per exemple, a Anglaterra, si no m'equivoco, s'havien esborrat 4 o 5 futbolistes abans de començar, abans de la convocatòria. I jo crec que els seleccionadors, aquesta aturada amb 4 partits, no saben encara com afrontar-la. O sigui, sí, ho sap Klopp, que ho ha tingut claríssim, 44, 22 jugaran dos partits i 22 l'altre, també perquè Alemanya està en proves, però la resta jo crec que no saben com afrontar-la. A Espanya sí que crec que De La Fuente ha intentat donar continuïtat a l'equip campió del món, amb Ferran per Oyarzabal i amb Nico per Baena. He de dir que s'han notat molt els canvis a favor de
1: Pedri,
3: de Baena i de, no, però
1: I Baena,
3: de Baena i d'Oyarzabal, sí, perquè Ferran està molt bé amb el PSG, però avui ha tornat a ser una mica Ferran.
1: A més,
4: el Ferran del Barça, eh?
1: És veritat que va marcar el gol de la final, però li ha tornat a passar una mica com a durant el Mundial, que marca la que és fora de joc, sí, i falla, les més senzilles les falla. Vull dir que li passa una mica això, eh? Però bé, passarà la història del futbol espanyol.
3: I això jo crec que és una mica pretemporada de seleccions. Els seleccionadors encara no saben com afrontar aquests 4 partits, perquè són 4 partits molt seguits, eh? És que Espanya juga dissabte, sí, dimarts, o sigui, són molt seguits. Espero que faci canvis De La Fuente, no és acostumar a no donar...
1: És una bona notícia, sí, per la gestió de minutatge. No és una bona notícia que es demani des de la Federació Espanyola organitzar la Final Four. Perquè és com que afegeix un punt de pressió, de dir, recordo que Espanya avui guanyant a Anglaterra ho té bé, ha començat bé, però recordo que Espanya, de cada primera d'aquest grup, per davant de Croàcia, que avui ha guanyat 1-2, si no em corregeix el Pintanel, amb l'Ivakovic de titular a la porteria de Croàcia, ha de quedar primer.

0: Mira per classificar-se per aquesta Final Four. Però jo crec que per la gestió i per ser prudent ja no és bona notícia que la final pugui ser el Bernabéu d'aquesta competició.
1: Avui Ferran no ha escoltat el silenci, no?
0: No.
1: Aquell silenci que diu que va escoltar, que es va parar el món, avui no l'ha escoltat.
0: No.
1: No, jo crec que avui és important pel factor psicològic de la selecció espanyola el fet d'haver aconseguit guanyar el partit, més enllà dels punts i de la classificació, etc. Perquè, clar, era el primer gran, entre cometes, estic d'acord amb el Ferran, que m'ha donat una sensació de pretemporada o de no important, però era el primer gran dia després de guanyar el Mundial, després de la segona estrella, després de som els millors del món... És el que va dir De La Fuente, crec que va ser, no sé si la darrera roda de premsa o aquesta setmana, però va dir, és que ja no existeix, el Mundial ja no existeix. Ara hem de seguir millorant i hem de seguir cada dia pel proper objectiu. Llavors, era molt important. O sigui, el fet de donar-li, de com s'ha produït la victòria, de que hagin sigut capaços de donar-li la volta, jo crec que et fa conservar, diguéssim, aquesta sensació de dir, ostres, seguim sent els millors. Perquè, encara que no fos molt important, si avui no guanya la selecció espanyola el partit, és, diguéssim, com massa d'hora per tenir la primera, entre cometes, decepció. Aleshores, jo crec que, més enllà de lo estrictament esportiu, jo crec que a nivell moral li dona molta confiança a una selecció que se sent, aplicant una mica el comentari que he fet sobre Lamine, aplicat a l'equip, que se sent capaç de guanyar fins i tot una Anglaterra o Wembley.
0: És que ha guanyat a tothom. Hi porta, crec que, 40 partits sense perdre. Vull dir que no hi ha massa discussió ara de la selecció, de que la selecció espanyola està dominant, no?, el futbol de seleccions. Torna a haver-hi aquesta base de futbolistes del Barça. Jo deia ahir que la selecció espanyola del 2010, l'estil de joc era més semblant al del Barça que no pas aquesta selecció espanyola amb el Barça de Hansi Flick, perquè crec que hi ha diferències, no?, en l'estil, Albert. Vull dir, hi ha una base de jugadors, però diguéssim que el Barça de Flick juga molt... Jo crec que juga bastant diferent a com juga aquesta selecció espanyola, no?
2: Jo crec que juga molt diferent, però al final la naturalesa dels jugadors...
0: Sí, clar, no pots canviar-la, perquè dir, els titulars són els que són. Vull dir.
2: Al final, jo sempre, per exemple, noto una diferència amb Lamine, intenta molts menys regats a la selecció espanyola que el Barça, no? Jo crec que hi ha un sistema pensat més en un puntet més de conservador que el Barça, que al final és molt més agressiu.
0: I que el Barça té molta més gent que li va a la profunditat.
2: Exacte,
0: i aquí potser no tant, no?
2: És que Espanya al final, doncs bé, Ferran, l'Oyarzabal de 2026, no és l'Oyarzabal de fa 10 anys, no tens aquests perfils, moltes vegades entra Baena, no?, d'extrem, que és un jugador també més migcampista, i no hi ha hagut Fermín, que al Mundial no hi era, avui no ha jugat ni un minut, però jo m'espero segurament titular al proper partit Fermín, i veurem. Però sí que és veritat que, a diferència també del 2010, clar, és que la generació d'ara és molt jove, no? I el 2010 hi havia, potser era una miqueta més veterana, i aquesta pèrdua de gana crec que ara no es pot anticipar perquè els jugadors encara han de fer moltes coses.
3: Jo parlava de l'agressivitat, és que clar, el Barça dalt, Adeyemi, Gordon, Rafinha, Lamine també, Fermín, és a dir, gent que no regala un esforç.
4: Sí, sí. No, jo deia que també, per destacar, Dani Olmo, cada vegada que juga amb la selecció espanyola, juga molt bé.
1: És veritat.
4: Sí, va fer un gran Mundial.
0: Perquè avui, jo crec que aquest estil una mica més conservador millors li afavoreix, aquest estil que parlava el Blaia.
4: Sí, bueno, Fermín li va més...
0: Fermín jo crec que és més rock and roll, no?
4: I anar a l'espai, i Olmo li agrada més.
0: Quan ja has vist que durant tot el Mundial i en aquest partit... Olmo se sent més còmode que jugant a vegades amb el Barça, no és casualitat, vull dir, aquí hi ha una explicació que es troba, jo crec que es troba en l'estil de joc.
4: Sí, a Fermín li agrada més anar i tornar, i fins i tot anar a l'espai, i fins i tot de jugar davant de centre, ho va dir l'altre dia.
0: Li falta a Dani Olmo aquest puntet d'efectivitat, perquè, per exemple, la jugada de Lamine, és veritat que no era senzilla, la rematada, perquè de fet la creua molt bé i l'ajusta, però li falta, jo crec, aquest puntet d'efectivitat. També té la mala sort que moltes vegades, no, la comparació perquè es juguen a la mateixa posició és amb Fermín. I a nivell golejador
3: no ha marcat amb
0: són diferents. Són diferents.
3: No?
0: Dani Olmo? Jo crec que encara no.
2: No. Jo crec que el Barça ha fet molts gols.
0: No, jo crec que encara no. I després, perdoneu-me, però jo el penal...
4: No és penal.
0: No és penal, però és que a més el xiulen a instàncies del VAR. Quan Bellingham té moltes ganes de caure.
3: La manera de caure de Bellingham és sospitosa,
4: Sí. Quan estaven discutint abans de cridar l'àrbitre al VAR i estaven per la televisió discutint, estaven ensenyant una repetició en l'escola, es veia perfectament que Bellingham es tira, es llença. Però després, quan ha anat l'àrbitre, li han posat una imatge totalment diferent, d'una altra perspectiva, que ja hi havia un mínim contacte. O sigui, al final, l'àrbitre de VAR és qui escull la imatge.
0: Sí. No, és que estava veient a la Minya Mal que surt amb la pizza a la mà i fent conya amb alguns companys, em sembla que era amb els companys de Dazón, que li ha agafat el micròfon i li ha dit,
3: punyito,
0: ha dit alguna cosa, no?
3: El punyito, no?
0: Sí, sí, sí, no ho sé.
3: Molt petita aquesta pizza, per cert, no?
0: Bueno, perquè, escolta, s'ha de, no, de mirar la mida, s'ha de mirar la mida. Deu i la mitjanit, una pausa i seguim aquí a la tertúlia després de repassar tot el que ha donat de si aquest Anglaterra 2, Espanya 3. Deixeu-me, Dami, alguna cosa més des de Wembley o tanquem les línies? Jo crec que podem anar tancant, no?
5: Tenim un document que jo crec que estem treballant a la redacció d'Anthony Gordon, que ha parlat aquí.
0: Ah, sí?
5: Sí, i jo crec que el Miquel Agut, que és molt ràpid i que parla un anglès de Cambridge, jo crec que el tindrà doblat en poca estona. O d'Oxford, no tinc clar si és més d'Oxford o de Cambridge, però bueno, en pocs minuts el tindrà doblat. Interessant, Anthony Gordon, que ha explicat que havia parlat amb Lamine al llarg d'aquesta setmana, que havien fet bromes del partit, se l'ha vist departint, és una imatge que ha corregut bastant per les xarxes, nosaltres ho hem vist en directe, l'hem vist departint amb Fermín, amb Pedri, amb Dani Olmo, a 3-4 metres hi havia el córner Madrid amb Alexander Arnold, amb Bellingham, etc. O sigui que si t'esperes uns minuts...
0: Sí, mira, farem una pausa. De fet, també farem passar el Corte Gana, que ens expliqui a veure això d'Mbappé, que també té a veure una mica amb el futbol de seleccions, i pendents del que hagi dit Anthony Gordon, ara de seguida el sentim. Pausa i tornem, va, que seguís la tertúlia aquí del Tuiras.
6: RAC 1.
7: Busques un vehicle híbrid?
6: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
7: Més eficient, és menys consum.
6: Més potent, és més cavalls.
7: Tot a Romauto.
6: Barcelona.
7: Molins de Rei.
6: Mataró.
7: Blanes.
6: I Santa Coloma de Farners.
7: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
6: RomautoNissan.com.
7: Romauto.
8: Únic s'escriu amb H o sense H?
9: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
12: És el Selecta Rain, ara està en moda funky sorra.
11: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
12: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
13: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lean Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lean Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
14: Quan ha estat l'última vegada que t'ho has passat bé al volant? Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta Eco, connectivitat smartphone amb Suzuki Connect i 10 anys de garantia. Redescobreix la sensació de passar-ho bé al volant. Consulta'n les condicions a suzuki.es.
15: Roma Coruma, a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
8: Únic s'escriu amb H o sense H?
9: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
17: Esto promete, Manu.
16: No lo creo. Arranca la tasación. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
17: Huele a compra, Manu.
16: Huele. Va. ¡24 horas!
17: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
16: Venga. Ocasión Plus.
6: RAC 1.
18: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
19: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda i Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
20: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
21: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda?
1: Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però apanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
21: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
22: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
21: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
22: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
23: RAC1 i Filmax us conviden al cinema. Veniu a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre.
24: Descobrireu la nova situació límit a la que s'enfronten l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai. Tots quatre es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar.
25: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
23: Si voleu optar a una entrada doble per la preestrena d'Escape Room 2 el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat.
26: Les seves entrades, sisplau.
27: És que nosaltres estem convidats.
23: Aquest mes, veniu a la preestrena d'Escape Room 2 amb RAC1. Tots som u.
28: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
23: Ho diràs, amb Gerard Ballera.
0: 4 i la mitjanit. Aquí seguim el Tu diràs. Quan va ser, Pintaner, l'últim cop que us ho vau passar bé al volant? Difícil, ara de recordar-ho. Sí, doncs és hora de redescobrir aquesta sensació amb el nou Suzuki Swift, un disseny completament renovat, tecnologia híbrida, etiqueta eco i connectivitat amb el vostre smartphone, gràcies a Suzuki Connect. Suzuki Connect. I ara amb 10 anys de garantia. Nou Suzuki Swift, redescobriu la sensació de passar-s'ho bé al volant. Consulteu-ne condicions a suzuki.es i descobriu-lo a Roma Coruma, a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi. La niña mal, al seu compte d'Instagram diu odia'm o estima'm, no m'importa. En anglès, hate me or love me, I don't care. La Min Yamal, el missatge que ha deixat a les xarxes socials. Precisament sobre la Min, Àlex, ens ha cridat l'atenció en una entrevista del The Guardian que explica el que li va dir a Messi en la final del Mundial, no?
29: Sí, recordareu que va ser el final del partit, amb Espanya celebrant el Mundial i els jugadors argentins lamentant la derrota. La Min s'apropa a Messi i en aquesta entrevista explica que li va donar les gràcies per tot el que ha donat al futbol. També va aprofitar per tornar a fer campanya per guanyar la pilota d'or, però és cert que és l'entrevista més profunda de les que ha fet darrerament. Explica que no juga per diners, que juga perquè li agrada, perquè es diverteix i per triplar i per fer que un company que no ha marcat marqui. De fet, té clar que els jugadors que s'obsessionen amb els gols i les assistències no godeixen del futbol. Això explica Lamin en aquesta entrevista. I una última reflexió, perquè aprofita per donar-li les gràcies a la Masia, perquè li va donar control, comprensió i intel·ligència, diu, i que no seria com és sense haver-se format i sense haver passat per la Masia. Per tant, després de moltes entrevistes parlant de la pilota d'or, és cert, doncs, que aquí hem llegit un Lamin molt més reflexiu i sentimental.
0: Un minut i la mitjanit, mentre esperem el que hagi dit Anthony Gordon, l'extrem del Barça, deixeu-me saludar aquesta hora el periodista de Atlètic, el Mario Cortegana. Hola, Mario, bona nit, buenas noches.
30: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches. Bueno, básicamente lo de Mbappé, ¿no? Que no tiene nada, o tiene para 10, 12 días y no sé si había preocupación en un inicio y al final no parece que no ha sido nada.
30: Bueno, había cierta preocupación, como es lógico, cuando hay una rodilla de por medio y más en este caso con los antecedentes que hay del problema que hubo en la rodilla izquierda de Mbappé, que además hubo un fallo en el diagnóstico porque, como ya se sabe, le miraron la derecha y había cierta preocupación, no sé si alarma, porque hasta que no llegara a Madrid y los médicos del club le hicieran las pruebas, pues había sí cierta preocupación, pero no alarma, y se ha quedado en eso.
0: Le han mirado la buena hoy, ¿eh? Lo digo porque han sido 20 minutos y ha salido rápido, ha sido una cosa muy rápida.
30: Pues en principio sí, cosa sería ya que en unos meses, como pasó la última vez, se sepa que no. Pero bueno, más allá del comentario de broma, ha sido sí, decían que una revisión rápida, y bueno, bastante contentos en el Madrid, porque al final Mbappé en este inicio de temporada es el máximo goleador del equipo. En las dos derrotas que lleva el Madrid esta temporada, las dos ligas, no marcó el francés contra Betis y Atlético de Madrid, así que bueno, hay tiempo suficiente, es lo bueno en este caso, y también parecido en el de Konaté, que este parón de selecciones es largo. Konaté tiene más complicado llegar al Villarreal, pero ahora mismo en el club la confianza es que Mbappé llegue para el primer partido tras el parón.
0: ¿Entiendes que aquí en Barcelona, con esto que dices ahora de Konaté, Mbappé, el mismo Valverde, bueno, hay un poco la sensación de, ostras, estos a ver si se están borrando para reservarse para el Madrid, y también por lo que pasó el año pasado, también creo que en alguna ventana de selecciones, ¿eh? ¿Entiendes que haya la sensación desde fuera o no?
30: No mucho, o no más allá de lo que son estas reacciones propias del fútbol, y sobre todo de los aficionados, que igual si hubieran pasado casos similares con jugadores del Barcelona, quizás la afición del Real Madrid también estaría con lo mismo, pero yo creo que tiene muy poca base. Recuerdo que el año pasado, a estas alturas, no sé si fue más en octubre y noviembre, hubo algo parecido con Hausen, que luego se acabó perdiendo partidos con el Real Madrid después de dejar la concentración de España. Y claro, había como críticas o sospechas de no, se borra o se va para priorizar el Madrid, pero la realidad es que había lesión y de hecho se perdió partidos con el Madrid. Lo de Konaté es que es una lesión, digamos, seria, es decir, es un diagnóstico de 3 o 4 semanas, entonces no entra. Y aquí, pues, es una rodilla de por medio. Se vio que desde el principio le había sentido algo, que había tenido ese dolor. Yo creo que los gestos de dolor, o sea, se me hace muy raro imaginarme a
0: Mbappé. No, yo también, o sea, tiene que ser muy muy buen actor, sí, eso es,
30: claro,
0: eso es,
30: claro,
0: eso es
30: porque así. Desde el principio se ve así, y luego aquí hay un componente que, sobre todo ya que has viajado, que es el primer campo de entrenamiento, digamos, la toma de contacto con Zidane como nuevo seleccionador, entonces pues tampoco habla muy bien. En el caso de Mbappé,
0: de que se haya borrado, capitán, sí. En el caso de que, claro, de que se hubiera borrado, sí.
30: Y de Konaté, que encima no tiene el puesto asegurado, ¿no? Y de repente darle motivos a tu entrenador para que piense que te estás yendo. No sé, no me parece propio de fútbol profesional, y la gente que está dentro, pues bueno, insisto, más allá de lo que se pueda comentar a nivel de la afición, que es un poco la salsa del fútbol, yo no le veo sentido.
0: Más allá de eso, queríamos llamar también porque escribías esta semana un artículo en el cual hablabas un poco de lo que no se ha hablado prácticamente durante esta última semana, porque se ha hablado de los árbitros, se ha hablado de periodistas, se ha hablado de Tebas, pero no se ha hablado del juego del Real Madrid. Digamos que ha habido, o sea, un poco para nosotros cortina de humo, y no se ha hablado de lo que es realmente importante, y me pareció muy destacable porque hablabas de, bueno, de lo que creen que pasa dentro del vestuario, y de que la sensación de que nada ha cambiado más allá de algún detalle ahora mismo esta temporada, de lo que pasó en la anterior.
30: Aquí, bueno, cuando acaba el derbi, pues de forma natural, como después de cada partido y sobre todo después de cada gran partido, y el derbi es uno de ellos, y más con una derrota así, pues empecé a preguntar un poco a diferentes niveles del Real Madrid. Creo que la posición institucional del club está muy clara, más allá de lo que puedas preguntar, y es que en privado es un poco lo que dicen también, es decir, en el club, la gente que más manda en el club, el principal foco de preocupación y de señalamiento es en los árbitros, como se ha encargado el propio club de dejar claro a través de sus canales oficiales. Pero luego, más allá de esa realidad y de esa queja, que yo creo que en buena parte decir que tiene argumentos, hay gente presente en el día a día de Valdebebas a nivel staff, a nivel jugadores, a nivel las personas que comparten el día a día con los jugadores en sus entornos, familias, y empiezas a hablar, y el derbi dejó una sensación mayoritaria de preocupación por el juego y por ver que hay cosas que no han cambiado. Había una persona muy cercana a un jugador del Real Madrid que incluso comentaba, bueno, hacía esa diferenciación de cómo estaba jugando el Barça y de cómo veías a Rodri en el engranaje del Barça y el poco fútbol que planteaba el Real Madrid en un partido tan importante en el centro del campo. Y esto es algo que, aunque Mourinho no lo va a decir nunca o no de momento, porque Mourinho es un poco imprevisible y nunca sabes, pero que está de momento muy en la posición del club, protegiendo al club, pero no viene de ahora, de después de la derrota en el derbi. Venimos contando desde hace mucho tiempo que Mourinho quería un centrocampista más. En su staff se ha hecho autocrítica también. Se ha criticado al árbitro también internamente, no es que haya sido una cosa de cara a la galería, o sea, el Mourinho y su staff dentro en Valdebebas, en reuniones internas, también han señalado mucho el impacto que tuvo el árbitro, pero llega un punto en el que dicen, vale, ¿y nosotros qué? ¿Y cómo se puede mejorar? ¿Y qué es lo que ha fallado? Y ahí hay también un poco de autocrítica, y en general la autocrítica va a diferentes niveles, eso, actitud, falta de un centrocampista que genere ese fútbol, etcétera, etcétera.
0: Pues es muy interesante, porque como digo, de eso no se ha hablado prácticamente en toda la semana, y está bien que, bueno, que pues la gente del vestuario y los, digamos, a nivel más deportivo, pues está pasando lo que está pasando, lo que ya hemos comentado aquí, y más allá de lo que pueda pensar Florentino Pérez y la directiva del Real Madrid. Mario, muchísimas gracias por comentarnos un poco el estado de Mbappé y también la realidad del juego y del estudio de fútbol del Madrid de Mourinho. Un abrazo fuerte, como siempre, desde Barcelona.
30: Muy bien, un abrazo fuerte, buenas noches, chao.
0: Adéu. Per cert, Baena, en unes declaracions que han sortit avui també a la televisió de Madrid, a Telemadrid, gravades, entenc, durant la setmana, però s'han filtrat avui, ha dit això sobre, a veure si ho podem escoltar, sobre l'arbitratge, o les queixes, millor dit, sobre l'arbitratge del Real Madrid.
2: El Madrid se queja demasiado.
3: Bueno, creo que se queja porque ha perdido. Si hubiese pasado al revés, creo que no se hablaría tanto de estas polémicas de los árbitros. Y bueno, creo que es lo que siempre suele pasar, que cuando el Madrid pierde contra el Atlético, pues se intenta buscar otras cosas y no centrarse en ellos.
2: Pero no es como una rabieta, como un niño pequeño. He perdido por los árbitros.
3: Bueno, a mí sí que me lo puede parecer, porque creo que el show que se dio en rueda de prensa con los papelitos sí que me parece de rabieta, de no saber perder.
0: Doncs sí, li sembla que no sap perdre, almenys Mourinho. José Mourinho no sap perdre la banqueta de Real Madrid.
4: Però José Mourinho sol... Sí, no m'imagino que tot això està preparat.
0: Sí, sí. O sigui,
4: imprimeixen aquelles accions al mateix vestidor. O sigui, això està preparadíssim per, doncs, suposo que pel Departament de Comunicació, que ve de més amunt, a sobre.
0: El Mario diu que no, que per la informació que té, doncs, Mbappé no s'ha esborrat i que no li veu molta coherència. Ahir, fent la tertúlia aquí, dèiem... Bé, però encara tenia mitja hora per si volia fer un hat-trick de cara a la pilota d'or. Va fer un gol, és veritat, però se'n va anar cap al túnel de vestidors. Zidane, que és el seu ídol de la infància, a priori, s'estrenava com a seleccionador en aquests primers partits, capità de la selecció francesa. No sé, ens va semblar com massa d'hora perquè s'esborri, no? El primer dels quatre partits.
4: A veure, està clar que alguna cosa va notar. O sigui, ell és l'acció del gol i no és la cama que marca el gol, sinó és l'altra.
0: Sinó, com dic, és un gran actor, perquè és que, en fi, es toca, sembla que fins i tot s'emociona en aquell moment també de dir m'he lesionat.
4: També és cert que tenen, no sé per què, tenen seleccionadors amics. O sigui, França té Zidane, que és del
0: també Madrid. Col·locats, no? Zidane i Ancelotti també col·locats.
4: Ancelotti, que mira, a Vinícius li dona mitja hora i a Rafinha el fa jugar 90
0: minuts.
4: Però
0: hem d'esperar, farem la suma del minutatge quan s'acabi.
4: A mi el que em sembla més greu de tot és Fede Valverde. I no perquè s'esborri o no s'esborri, perquè evidentment lesió deu tenir després de l'entrada, que per mi és de vermella, eh? O sigui, ja ho dic ara, és de vermella. Però que diguin que té un esguins de grau 3, és, o sigui, allò és mentir perquè sí. Amb un esguins de grau 3...
0: No, pots jugar a una hora de partit.
4: No pots continuar jugant. És que pràcticament estàs trencat.
5: Acaba el partit.
0: Que no et sentim, Àngel.
5: No t'aixeques, dic. No t'aixeques.
4: No, tens el trobat.
5: Valverde acaba el partit.
4: Pràcticament trencat. No, i a més, estàs de baixa mínim 2 mesos. I estan dient que després de l'aturada de seleccions podràs jugar. O sigui, no, que no menteixin. Ja està.
0: D'Mbappé, voleu dir alguna cosa, Àngel, Albert?
5: No, jo bàsicament que jo entenc el que diu el Mario, però és que sempre, com deia el president Núñez, sempre surt el 36. Vull dir, sí, vale, Hausen es va perdre algun partit amb el Madrid, és possible, però, ostres, és que jo no dic que fingeixi, jo no dic que exageri, jo dic que sempre són els jugadors del Real Madrid, no sé per què. No sé per què, vull dir, un dia m'entretindré, perquè això s'ha de mirar.
0: S'ha de documentar.
5: Pintanel, eh? també t'ho poso aquí, sí. per això. Però s'ha de mirar les vegades que jugadors han abandonat les convocatòries de les seleccions.
7: Mbappé no és la primera vegada, eh?
5: I contraposar Barça i Madrid i agafar aquestes abandonades i veure la conseqüència que ha tingut posterior. Perquè sospito que un cop haguem fet aquesta recerca, sospito que la conclusió, crec que ja la podríem avançar ara, que és que la gran majoria de vegades els jugadors del Real Madrid, perquè és que és una tònica, és que aturar les seleccions que hi ha és causa-efecte. Algun jugador del Real Madrid nota algú, torna abans i després acaba jugant. Ostres, tu, mira, Eric, pues Eric, no sé, igual ara demà m'he de menjar les meves paraules, però Eric, dubto que torni cap a Barcelona demà. Encara que estigui una mica amb molèsties, encara que De La Fuente el proper partit no el faci jugar. Però clar, de moment, Mbappé ja està alliberat de la secció. Una cosa molt important que posen molt en valor els clubs és la gestió de l'entrenament, la gestió de les càrregues. És a dir, ara Mbappé passa, estigui com estigui, passa a sotmetre's als timings, als tempos, al tipus de treball dels metges del Madrid, perquè estarà a Madrid.
7: L'altre dia el Jordi Roura, aquí el dijous a la tertúlia, ens explicava que, i ho ha viscut, evidentment, que realment, per molt contacte que hi hagi entre selecció-club, que al final, perquè estan en moments diferents, uns tiren per un costat i uns altres tiren per un altre. I
5: és lògic, eh? Jo, al final, jo, intentant empatitzar amb els seleccionadors, al final un seleccionador escombra cap a casa la seva feina. A ell li paguen per guanyar i ell, si es posa una ara em surt això dels burros, no? Allò que només mires cap endavant i t'oblides del que hi ha al voltant de l'ecosistema dels clubs, De La Fuente, Zidane, Ancelotti, tots els entrenadors de les seleccions el que volen és guanyar, escolta'm, i si aquest el tinc una mica ajustet i tal, però sé que el necessito perquè és un dels meus millors jugadors, doncs escolta, tens una mica, perquè és que li és absolutament igual a un seleccionador. Òbviament ningú entrenador vol que se li lesioni un jugador, però vull dir, llevat d'aquesta aturada que és una mica més llarga, les altres aturades que són de 2 setmanes, un seleccionador, si el jugador cau en el segon partit...
0: Ja no li pertoca a ell.
5: Sap que la propera convocatòria el tornarà a tenir. Llavors, hi ha un cert punt d'egoisme que fins i tot puc arribar a entendre'l, però és així.
0: Ahir també fèiem conya, o no, amb la possible lesió d'Mbappé, de si era una bona o una mala notícia pel Barça, Albert? Vull dir que a vegades... No, molts gols, sí, molts gols, però allà tenen un problema i el problema persisteix.
8: El millor Madrid de l'any passat per mi va ser sense Mbappé, que va ser justament contra aquell Atlètic de Madrid. El Madrid es queda amb 10, l'any passat expulsen a Fede Valverde i guanya. Remunta l'Atlètic de Madrid amb un doblet de Vinícius, contra el City. El Madrid crec que està també força bé i Mbappé no hi era, és a dir... almenys és un Madrid més solidari. Jo crec que Mbappé, a mi em semblaria probablement una de les pilotes d'or, si li acaben donant, en què generaria menys consens entre l'afició, que normalment, doncs, si tu ets d'un equip i el jugador guanya la pilota d'or, i més si és una superestrella com Mbappé, no hi ha cap mena de dubte, però la sensació és que hi ha una fractura entre la realitat que entén Mbappé, no, que és aquesta d'haver fet una temporada molt bona, quan jo crec que ella es basa molt en només merament numèric, no, de les xifres. La segona volta va fer 6 gols l'any passat Mbappé a la Lliga. Els mateixos que Rafinha en 2 partits, a la Champions dels 15-13 són a la fase de grups. El Mundial fa un gran Mundial, però és que al final el Mundial per mi és a les eliminatòries, amb una fase de grups, amb molts més equips, que quedar eliminat era pràcticament impossible i contra Espanya desapareix, no? Jo crec que és un Mundial, una pilota d'or, una candidatura sustentada només a nivell numèric, I tot això hi va sumant, dius, ostres, el Madrid té un problema, perquè després de la renovació de Vinícius ve la de Bellingham, després de la de Bellingham veurem què passa amb Mbappé, però són tres jugadors que s'ha demostrat en dos anys i pico que no funcionen junts, un sense els altres sí, però tot va amb un pack, no? I jo crec que aquí ningú acceptarà potser que s'han equivocat amb aquesta triple aposta a la vegada, perquè jo aquest era l'estiu per deixar marxar Vinícius i dius, no, és que Mbappé és la meva estrella, doncs potser Vinícius no t'hi cap, però li has ofert una renovació quan el rendiment no t'ho garantia. Per tant, veurem què fa el Madrid, perquè evidentment, doncs, com deia, jo crec que té un problema.
0: Per això deia que, no, ho deia de conya o no, perquè jo crec que hi ha molta gent que creu, que si desapareix un dels tres de l'alineació del Madrid, potser el Madrid millora en, com a mínim en pencar i en el treball defensiu.
4: Sobretot
0: en
4: Mbappé o Vinícius. Sí. Jo crec que Bellingham encara penca, però els altres dos junts és que no poden jugar. Mourinho ho ha intentat i estic convençut que Mourinho pencaran una mica més, però ja s'està veient que no.
0: Un quart d'una, deu estar fregit el Damià. Damià, encara ets per aquí, que ens has de fer saber què ha dit l'Antonio.
9: Sí. Som a Wembley, però abandonant la instal·lació.
0: Abandonant la instal·lació,
9: Fantàstic. Sí, sortint al carrer, però és que ens encanta aquest, el barri que envolta l'estadi de Wembley, però bé, en definitiva ja sortint de l'estadi per marxar cap a l'hotel. I si vols escoltem ja que ha dit Gordon i vaja, la seva confraternització amb els futbolistes del Barça. Escoltem.
10: M'ha impressionat molt. He intentat defensar la min juntament amb Aureli tant com he pogut i l'he dit abans de començar, però és molt difícil aconseguir-ho durant gaire estona. No vull parlar individualment de cada jugador del Barça perquè n'hi havia gairebé 10, però sé la qualitat que tenen i per això estic tan orgullós d'haver estat tan competitius.
9: Doncs Anthony Gordon, que junt als seus companys afrontarà dimarts una final contra la República Txeca.
0: Sí, perdona,
9: que tornar a fallar els Three Lions.
0: He dit abans que es classificava el primer, no, es classifiquen els dos primers pels quarts de final, per les eliminatòries, i després hi ha la Final Four. Ha dit Gordon també, en aquesta zona mixta, que diu, no sé què és, diu, però la forma amb la que controlen la pilota quan van guanyant és la millor del món. És a dir, no hi ha ningú que pugui tenir aquest control encara que aquella selecció vagi guanyant. Suposo que se'n recorda del que van fer quan anaven guanyant contra l'Argentina, que van deixar de tenir la pilota i li van dir a Messi, té, el partit i la final.
8: I van defensar molt malament a Messi.
0: Van defensar fatal, vull dir, però... Bueno, és que ja també, si veus avui la defensa, pots imaginar una mica com van defensar.
29: També crec que jugant al Barça potser això el sorprèn menys, eh?
0: Sí, abans, clar, segurament ho va dir. Sí, va dir el mateix.
29: Però
0: sí.
29: Ara ell ho viu...
0: Ha d'haver vist...
8: Ara és protagonista. És com descobrir el foc, no? Hòstia,
0: sí, però és que ho va dir quan era el Newcastle, ho va dir ara quan ha arribat a Barcelona. Ha d'haver vist futbol anglès, però molt directe. Molt directe, eh? Molt directe, eh? Futbol d'anglès molt directe. I, per cert, també va crear l'atenció que Luis de la Fuente ha defensat a la roda de premsa Ferran Torres, que ha fallat un parell d'ocasions molt clares, i l'ha comparat amb Hugo Sánchez, Correas.
4: Ostres... a veure... No, jo... Clar, m'ho preguntes a mi perquè sóc el gran, ja.
0: No, perquè abans de la publicitat hem al·lucinat una mica.
9: Jo crec que Correas devia odiar molt a Hugo Sánchez, eh?
4: Hugo Sánchez és el millor rematador de primera que he vist de la meva vida. O sigui, tot el que li arribava a l'àrea ho enxufava, però de primeres, eh? Clar, llavors, comparar el millor rematador de possiblement de la història, la primera, amb Ferran Torres, em sembla agosarat.
0: Agosarat, és agosarat, sí.
4: No sé, el Dami, a veure què diu,
0: No sé. Va.
9: Jo tinc la sensació que Correas devia odiar molt a Hugo Sánchez. D'aquells de la Quinta del Buitre, jo tinc la sensació que, a més, ens va enganxar a una època que eren petits i es feia d'odiar molt, perquè feia alguns gestos.
4: Clar, però reconec que era el millor rematador de primeres.
9: Sí, home, jo he comparat Ferran Torres a Hugo, se'n podia anar als 40 gols per temporada. I abans de ser el millor rematador que hi havia en aquella època és el gran error de Núñez, Gaspar i aquella junta, perquè és sabut
4: va ser
9: reconegut.
4: Va ser Benévols,
9: Benévols...
4: va preferir Archibald. Hugo Sánchez va fitxar pel Barça i Benévols va preferir Archibald.
8: Jo crec que s'ha de dir que potser per la comparació va perquè Ferran, quan més temps té per pensar, per definir, pitjor ho fa, no? Les jugades aquelles que va amb un control al porter, a vegades, en canvi, quan li cau la pilota, a vegades no saps com, recordo el hat-trick contra el Betis l'any passat amb el Barça, que són tres rematades, o el gol a la final del Mundial, que és no pensar, evidentment no està a aquest nivell, però si va per aquí encara potser li compro una mica...
0: Potser li compres, no? Li compres la moto.
4: La gent que busqui highlights i vídeos de rematades d'Hugo Sánchez, que ho veurà.
0: Sí. Dami, gràcies, eh? Si no hi ha res més, deixem... Tanquem la... Deixem que vagis a dormir i tanquem línies amb Wembley.
9: Si Espanya està a punt de sortir ara, recordem que marxa aquesta nit, Eric García, pendents demà de les proves, i de si continua o no, i Espanyol se quedarà instal·lada ja a Sevilla. Si Eric es queda, doncs es queda, i si no torna cap a Barcelona, en tot cas De La Fuente que ha de mirar llistes de laterals, perquè ara mateix, amb la lesió de Pedro Porro, jo no descartaria que facin tornar a Marcos Llorente i que hagi sigut una retirada fake aquesta, perquè veig aquí una crisi de laterals trets, al futbol espanyol, així que veurem.
0: Veurem.
4: Espart.
0: Xavi Espart està a la sub-21, sí. Gràcies, Dami, una abraçada, demà ho actualitzem.
9: Igualment.
0: Adéu. 5 minuts per sobre, un quart d'una de la nit. Per cert, ja per anar tancant l'univers seleccions, al Barça tenim aquestes molèsties d'Eric García, a l'Espanyol hem conegut avui que està pendent de Javi Hernández, no? Jugador de la sub-21.
29: Sí, de fet, David Gordo, el seleccionador espanyol sub-21, l'ha alliberat de la concentració per uns problemes musculars. Ahir ja no va jugar el duel contra Finlàndia sub-21 i en les pròximes hores els metges de l'Espanyol li faran proves per avaluar la base exacta d'aquestes molèsties. Rafael Garrido, lateral del Màlaga, ha estat el que l'ha substituït.
0: I demà, de jugadors blaugranes que entrin en escena, aquí tenim.
29: Pendents d'Adeyemi i de Cancelo. Adeyemi, en principi, hauria de disputar aquest partit i tornar cap a Barcelona, a Alemanya-Grècia. Cal recordar que Klopp ha fet dues convocatòries, com explicava abans el Ferran, que el jugador del Barça el van canviar de la segona llista a la primera per la lesió de l'Helen Arcal, i per tant, en principi, Adeyemi, un cop acaba aquest partit, i la resta de jugadors d'Alemanya ja marxaran amb els seus clubs, i demà també jugarà la Portugal de Cancelo contra Noruega. I és cert que, doncs, en clau Barça encara ens toca Xavi Hernández, no? I, per tant, demà
0: sí, senyor,
29: estarem pendents del segon partit.
0: Sèrbia, Països Baixos, eh?
29: Sí, a Belgrat, a les 6 de la tarda, Sèrbia, Països Baixos amb Xavi Hernández, serà el segon partit de l'exentrenador del Barça.
0: Demà també juga un Israel-Irlanda a camp neutral a Hongria, que ha perillat, El partit ha perillat per un boicot dels irlandesos. De fet, hi ha hagut un jugador que ha marxat de la concentració perquè no volia jugar aquest partit contra Israel. Han fet una votació entre els futbolistes irlandesos i al final ha sortit que acabaran jugant el partit, però, com dic, ha tingut història aquest Israel-Irlanda que jugarà a camp neutral a Hongria. Farem una pausa i quan tornem, l'agut amb l'última hora del cas del Manchester City i una mica més de tertúlia aquí, que seguirem fins la una de la matinada. Ara tornem.
6: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
11: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.

0: Les d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Moda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
2: Xarxa de concessionaris Moda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
3: Nima Fest, dissabte 19 de setembre des de les 10 del matí. Test drives, ioga, vermut amb DJ, paellada popular, màgia i molt més. Nima Fest, anima automoció. Ronda Europa de Vilanova i la Geltrú. Dissabte 19 de setembre des de les 10 del matí. Inscriu-t'hi ara a animaautomoció.com.
4: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
5: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
6: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
7: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
8: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
7: Us hi esperem.
9: Mira, ja ve, recta final.
10: Mare de Déu.
7: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
11: Més que Catalunya, més que la cursa del RAC.
12: Un autèntic bochorno.
8: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
7: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
8: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: Tu diràs, amb Gerard Ballera.

0: 4 minuts i 1:15 de la nit fent tertúlia amb l'Àngel Pérez de l'Albert Blai i el Ferran Correas, també l'Àlex Pintanel, si suma a la taula el Miquel Agut. Hola, Miquel, eh?
1: Bona nit, Gerard Ballera i Pineda.
0: Suposo que el diumenge 18 d'octubre ja saps perfectament què has de fer i on has d'anar, no?
1: He d'anar a fer 5 quilòmetres
0: molt bé
1: pels carrers, sí? De la fantàstica vila,
0: sí?
1: De Platja d'Aro.
0: Molt bé.
1: Perquè s'hi celebra la cursa de recursos.
0: Molt bé, no perdis, eh? Molt bé, eh? Molt bé.
2: Que no m'ho perdo.
0: S'ho sap plegut, el Pintanel no l'atraparàs, però t'has de sumar a la 11a edició de la cursa, aquest any a la Costa
1: menja
0: Brava.
1: Tofu, menja tofu cada nit.
0: El diumenge 18 d'octubre.
2: I tomacarrons, no?
0: Veniu a córrer amb l'Agut, el Pintanel i companyia a la cursa de 5 quilòmetres pels llocs més emblemàtics de la ciutat i passeu un dia d'esport i ràdio amb les cares conegudes de RAC1. Trobareu tota la informació i les inscripcions obertes a la cursa de RAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, de Platja d'Aro i de Segaró, DipSalut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, i també amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Que passin les hores, perquè el dia 18 hi ha la cursa del RAC,
0: sí?
1: I després a 6:45 a Montilivi,
0: sí?
1: Hi ha un Girona-Andorra.
2: Ah, mira.
0: Ah, veus? Claro.
1: Veus, o sigui, ja...
0: Jordi Cano a Montilivi, eh?
1: Queda proper. Sí, no, no, no. Sí, no,
3: aniràs
1: ara,
3: corrent
2: d'un lloc a l'altre.
1: Invoca'l ara, invoca'l.
0: Avui ha marcat, eh?
2: Compte, eh? Cridant algun gol i amb rampes, eh?
3: Aniràs corrent de Platja d'Aro a Montilivi o no?
1: No, perquè si no, pues, segurament no hi arribaria. M'hauria de portar alguna ambulància, sí. Però...
3: Pintanel podria anar corrent, eh? De Platja d'Aro a Montilivi.
2: No sé quina és la distància exacta.
3: No, mal.
1: Ah, uns 3/4 d'hora, més o menys.
0: Fàcil, fàcil.
2: Contra amb cotxe, clar.
1: Clar, clar. Que bressilassi.
0: Sí, però amb cotxe, els tios, no els ha fet mai. Conduint no els ha fet mai.
1: Però ho pots calcular igual?
0: Sí, ho pots calcular, però vull dir, no saps ni l'experiència, no ho saps.
1: No.
0: Vas de copilot a tot arreu.
1: Va. Fantàstic.
0: Més enllà d'això, de la cursa de RAC1, la notícia d'ahir, la gran notícia del dia d'ahir, va ser la presumpta culpabilitat del Manchester City per haver trencat les regles del fair play financer. De fet, Rodri es va erigir com un portaveu improvisat del Manchester City en la roda de premsa prèvia a aquest Anglaterra 2 Espanya 3 que s'ha jugat aquesta nit, i estàvem esperant una mica la resposta oficial del club, no? Ha hagut la resposta, com a mínim, d'algú que hi digués la seva.
1: Clar, perquè a vegades passa, no?, que els primers que han de dir-hi la seva o que opinen sobre aspectes que afecten el club són els entrenadors en les rodes de premsa prèvies. Com que no hi ha Premier per partits de seleccions, Maresca s'ha estalviat el mal tràngol. Però avui, Khaldun Al-Mubarak, que és el president del City Group, ha publicat un comunicat al web del Manchester City, només en la versió anglesa, no en la resta de plataformes, com si el món no fos global, i el més destacat que diu és que encara està investigant-se aquest procés i que no està tancat, és la postura que manté el club, i que encara tenen plena confiança en que es demostri la innocència, en aquest cas del Manchester City. Diuen que és un sentiment fort, tan fort com el principi del procés, el que tenen, tot i la informació de David Ornstein ahir a The Athletic, indicant que es declararia culpable al Manchester City per haver incomplert el fair play financer en 114 dels 115 casos dels quals se'ls culpa.
2: A mi m'agradaria saber
1: a mi també m'agradaria saber-ho. En tot cas, segons el City, encara creuen que no han fet res malament i que hauria de ser confidencial aquest procés del qual ahir se'n va filtrar alguna cosa. Diu que hi ha massa soroll al voltant de tot això, que no ha canviat res, que continuen en el mateix moment i amb la mateixa confiança, i que hi ha hagut qui s'ha volgut aprofitar del que ahir va transcendir per fer soroll i per perjudicar el club i per malmetre'n la imatge. I el que també demana és que a partir d'ara la gent se centri en els partits que tenen després de l'aturada de seleccions, a Anfield, per exemple, a la Lliga, contra el PSG, a la Lliga de Campions, a l'Etihad, i d'alguna manera que es torni a posar el focus en el futbol i no en l'actualitat de clubs.
0: Que serà impossible. Almenys, potser la gent del City sí, però Anglaterra serà impossible.
1: No, evidentment. Tot i que, en part, també és veritat que el que diu Mubarak té una part de raó, perquè el futbol anglès, des del moment que això va començar a córrer, ja hi ha hagut molts clubs que d'alguna manera s'han personat perquè el Manchester City fos declarat culpable i per posar catifa vermella a qualsevol mena d'investigació que pogués malmetre el club Citizen, i de moment, doncs, això sembla que va per bon camí pels interessos dels rivals del City, tot i que el club encara, com avui ha dit el president del City Group, espera que hi hagi un veredicte favorable.
0: Sí, confirma una mica el que va dir ahir el Pol Ballús, que és el principi del final, però que encara estem lluny de saber un veredicte definitiu i que hi hagi unes sancions, de fet també hi ha l'apel·lació, tot i que crec que les sancions es poden aplicar encara que l'apel·lació estigui en curs, crec, no ho sé. Diria, pel que he llegit a la normativa anglesa. Ahir també el Pol deia que el City podia apel·lar al TAS, però llegia avui que no ho permet la normativa de la Lliga Anglesa. El City va apel·lar al TAS en el cas de la UEFA, sí. La UEFA sí, però que la normativa de la Lliga Anglesa no ho permet, i que, per tant, no tindrien aquesta opció. Podrien apel·lar com a tal, però no a l'última instància al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport. Veurem.
1: En aquest cas, l'àmbit és nacional, no va més enllà, i per tant el que es decideixi en seu judicial al Regne Unit serà el que prevaldrà. Tu després podràs recórrer alguna instància del mateix nivell, però no podràs anar a tribunals europeus, cosa que el City ja va fer i li va sortir bé. Però de moment aquesta és la situació, i evidentment el Regne Unit ja veus que s'estan afanyant a veure quants títols li poden treure, quins títols li poden restar al Manchester City, i quina pot ser la sanció que puguin aplicar-li, i mentre no hi hagi resolució, segurament aquest serà el xup-xup.
0: Vigo, Pau Bonastre, què tal? Bona nit.
4: Hola, Gerard Ballera, bona nit.
0: Canviem totalment de...
1: Encara és allà?
0: Sí, encara és allà, crec.
4: Sí, encara sóc a Vigo, sí.
1: Però què és això? Què és aquest règim nocturn?
4: Què
1: és aquest
4: règim nocturn? Dubte?
1: No, va, escolta'm, vull dir... Sempre
0: el partit s'ha acabat a quarts de nou.
1: Sempre es torna a la mateixa nit, ho ha fet sempre.
0: Sí, ho ha fet sempre.
4: Perdona.
1: No, ho ha fet sempre.
2: És el millor exemple.
0: El partit avui del Sabadell, Pau, recordo, la segona no s'atura, i va jugar el Girona a guanyar, avui el Sabadell ha empatat 1-1 al camp del Celta, del filial del Celta, Balaïdos. El partit d'avui es mereix com a mínim un bon sopar, no? I intentar que el dia, doncs, no sé, tingui una mica més d'alegria,
2: Unes tamborinyes.
0: Unes tamborinyes, uns percebes, sí, alguna cosa així.
4: No, és un partit que no passarà a la història. De fet, segurament d'aquesta temporada, de les 7 jornades que porta el Sabadell, hagi estat el pitjor partit. No ha estat realment un mal partit, però és que el llistó del Sabadell és molt alt aquesta temporada i, per tant, ens té mal acostumats, per dir-ho així, i és veritat que avui no ha tingut el dia en molts aspectes. Ha concedit un gol en els primers minuts amb una errada de Miqui Codina, que ha servit en safata el gol del Celta Fortuna. És veritat que l'equip s'ha refet amb un gol d'estratègia a la primera part, mitjançant Edgar, però a partir de llavors ha generat ben poc en atac. Fins i tot el dia de Mallorca, que l'equip perd 2-0, em fa l'efecte que va tenir més opcions d'arribar a la porteria contrària que avui. La sensació que ha quedat és que potser l'equip, també tenint en compte el rival, el Celta Fortuna, el filial del Celta, doncs podria haver sumat algun punt més d'aquesta visita a Balaïdos, però en qualsevol cas la lectura que feia Ferran Costa a la roda de premsa era prou positiva, de donar valor a l'empat, i també, doncs, de destacar que l'equip no perd, només una derrota en aquests 7 partits, i per tant prou satisfet també fins i tot amb el joc de l'equip, deia això Ferran Costa en sala de premsa de Balaïdos.
5: I penso que hem de tenir un equilibri entre buscar sempre la millora contínua, no conformar-nos, això és el que ens mou, però alhora doncs, donar-li valor a la feina, parlant en plata, no flipar-nos, ¿vale? Això és important. Llavors, si tenim aquest equilibri, doncs, seguirem sent competitius, anirem evolucionant en el nostre joc, i cada vegada doncs, serem un equip més fet de la categoria.
4: No afluixar, però tocar sempre de peus a terra, i ser conscients que també pots visitar Balaïdos i sumar només un punt, malgrat que, com deia abans, com que el llistó està tan alt, doncs segurament quedi una mica la sensació que el Sabadell avui podria haver fet alguna cosa més. En qualsevol cas, provisionalment sisè amb 12 punts en aquest tram inicial de la temporada. Avui, que per cert ha debutat Alain Ribeiro, un futbolista que ha estat lesionat, que fins ara no l'havien vist. Hi ha moltes expectatives posades amb ell i avui ha tingut els primers minuts a la segona meitat.
0: Va, tenim els dos catalans de segona entre els sis primers, en zona de promoció. De fet, si la Lliga acabés avui, s'enfrontaria el Girona contra el Sabadell, tercer contra sisè. Esperem que no s'hagin d'enfrontar a la promoció, no? Vull dir que no es trobin i que els dos pugin
2: directes.
0: Que pugin directes, per exemple, tant de bo. Sí, primer i segon seria genial, però crec que serà complicat. Veurem què passa amb el Girona, però especialment pel Sabadell, que tampoc és el seu objectiu d'entrada, d'inici, el fet de pujar a la primera divisió. El Sabadell, sisè, com diu el Pau, té per darrere encara alguns equips que el podrien superar, el Burgos, el Leganés, l'Sporting de Gijón o les Palmes, fins a quatre equips el podrien superar encara en aquesta jornada. El Girona avui no l'ha superat ningú, dormirà tercer també aquest dissabte amb 13 punts, a 2 de l'Eibar, que és el segon classificat, i a 3 del Castelló, que és el líder. Pau, alguna cosa més des de Balaïdos? El pròxim partit és cap de setmana que ve?
4: Dissabte que ve, sí. Dissabte que ve, a 6:45 de la tarda, a casa contra l'Andorra. Després vindran dos desplaçaments seguits. Primer Ceuta i després Burgos. El Sabadell, que encara no ha guanyat fora de casa, dels 4 partits que ha disputat, 3 empats i una derrota. Li falta la victòria, haurà d'esperar com a mínim 15 dies en la visita al camp del Ceuta, però abans, com diem, dissabte vinent a la Nova Creu Alta, aquest partit contra l'Andorra. El Sabadell, que fa nit avui a Vigo, demà al matí s'entrena a les instal·lacions de la ciutat esportiva del Celta i torna al migdia cap a Sabadell.
0: Molt bé, bon viatge de tornada, Pau, una abraçada.
4: Gràcies, bona nit.
0: Pau Bonastre, que ens ha explicat aquest empat a un del Sabadell avui des de Balaïdos. 7 minuts per sobre, 1:45, Maissa, una jugadora de 15 anys, sí, avui ha marcat un gol amb el Barça. Àngel, la jugadora més jove,
2: superant
0: a Lamine, sí, que marca en la història del Barça, tant en categoria masculina com en categoria femenina. Déu-n'hi-do, eh?
3: Maissa Baja, que per als més veterans és filla de Nabil Baja,
0: sí,
3: exfutbolista, i que ja en parlen molt bé d'ella, que les pròpies companyes estan bastant sorpreses als entrenaments, que és una jugadora que té molt de futur, òbviament és molt jove, però que avui és un dia històric perquè no sempre s'assoleix una fita com aquesta, i en un partit que no tindrà més pena ni glòria que aquesta efemèride.
2: Ah, sí. Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do, sí, Déu-n'hi-do. Superant a Lamine Yamal, sí. Que em sembla que és Lamine, també Vicky va marcar molt jove amb el Barça, i després Ansu i Boyan, Bernat Balboa, què tal? Bona
6: Hola,
0: nit.
6: Bona nit.
0: L'has mirat, això,
6: sí,
0: eh?
6: Sí, m'ho he mirat. Maissa va néixer el 2011, em sento molt vell, jo ara mateix, no sé...
3: Pues imagina't la resta.
6: Sí. Jo sóc del 2001 i em sento molt, molt vell. En tot cas, la davantera blaugrana ha superat...
2: Acabes d'enfonsar el Ferran Correas,
3: Jo ja treballava al Mundo Deportivo el 2011, imagina't.
6: Doncs mira, sí, ha superat la Lamine Yamal, el de Rocafonda va marcar amb 16 anys, 2 mesos i 25 dies, Maissa ho ha fet, amb 15 anys, 8 mesos i 10 dies. Per darrere d'ells, com dèiem ara, hi van Vicky López, Ansu Fati i Boyan.
0: Mm-hmm. Ha parlat, ha dit alguna cosa?
6: Sí, ha parlat Maissa, molt contenta, evidentment, en marcar el seu primer gol amb el Barça, amb el primer equip del Barça.
7: Para mí es un orgullo poder entrenar el día a día con todas las mejores jugadoras del mundo. Intento aprender de cada una de ellas y muy feliz y muy orgullosa de poder ser titular hoy y poder marcar mi primer gol. Agradezco a todo el staff, a todas mis compañeras y sobre todo a mi familia que siempre está conmigo y a mi hermano Ziad.
0: Doncs estarem pendents d'aquest nom, que anirà tenint minuts segur a la Lliga F. Maissa, de la resta del partit, deia l'Àngel, que poca història. Més enllà de que ha tornat a Aitana Bonmatí,

0: Però bé, també un aprenentatge dia a dia de conèixer el meu cos, de conèixer també les lesions greus que no les coneixia ni les vull tornar, me les vull tornar a trobar.
1: Doncs és tranquil·litzador, Àngel, que Aitana hagi pogut tornar, perquè, clar, anava endarrerint aquest retorn i ja una es pensava que no sé, a veure si ha de tornar a passar pel quiròfan o hi ha alguna cosa que no s'ha arreglat bé.
2: És la millor de les notícies, òbviament, tenir una triple pilota d'or de tornada. Jo crec que ella estava més tranquil·la del que podia pensar, perquè per ella la clau va ser identificar el problema i posar un tractament. És a dir, fins que no va trobar el problema, l'angoixa, ja ho ha dit i ho ha reconegut públicament, que li angoixava el dolor. En el moment que van identificar el problema i el tractament que havien de fer, que això va ser l'estiu, recordo el... no sé quin dia era, perquè ara ja les dates en ballen, però que vam anar al seu campus i ho va dir en una atenció als mitjans, va dir, diu, ara ja sé el que tinc, ja sé el que he de fer... I en tot moment, des de tant el seu entorn com des del Barça, han transmès molta calma de que no és que s'estigués endarrerint, sinó que tot anava segons el previst, perquè la clau era el dolor zero. El dolor zero. O sigui, Aitana el que tenia molt clar era que no tornaria a jugar amb dolor. Llavors, arribat al tram final previ a la reaparició, diguéssim que han hagut d'anar-se'n produint com petits testos en entrenaments, pujant l'exigència, a veure si pujant, es confirma que no existia aquest dolor. I finalment, quan ja s'ha confirmat que no existia el dolor, és quan ja s'ha fet l'última fase, que era la tornada. Però és la millor notícia perquè el Barça està en quadro. O sigui, Pere Romeu deia ahir a la prèvia que hauria de fer malabars per fer l'alineació, i és així. Està en quadro.
1: Continua guanyant, la Lliga EFA és molt superior, però la veritat és que li falta efectiu. 0-2 ha guanyat avui al camp del Logroño, el Madrid ha guanyat també 3-5 contra la Real Societat. Recordo, diumenge que ve, al Camp Nou hi ha un Barça-Madrid, a les 5 de la tarda.
2: Clàssic.
1: 15 punts al Barça, 13 ara al Real Madrid. Ha perdut el Badalona 0-1 al camp de Granada, i demà juga l'Espanyol, a on?
3: Demà juga l'Espanyol a Riazor contra el Depor, crec que a les 6 de la tarda, sí.
1: Badalona ha perdut a casa, perdó, contra el Granada 0-1 i el Depor a casa.
3: Sí. L'Espanyol visita el Depor, viatgen a Riazor.
1: A Riazor, sí. D'acord.
2: Ara he mirat que el gol de Maissa, una curiositat, portava el 31 com Ansu Fati, quan va marcar el seu primer gol.
1: Ah, que interessant.
2: No sé.
1: Sí, sí, mira, coincidències d'aquestes. Sí, sí, la veritat és que sí.
2: Vicky López portava el 30. Ho he mirat també per si fos un tercer, ja hauria sigut massa maco,
1: quasi,
2: però no.
1: Quasi. 2 minuts i 3/4 d'una, us deixaré marxar. Gràcies, Bernat, gràcies, Àngel, gràcies, Albert, gràcies, Ferran, gràcies, Àlex. No us perdeu ara la conversa amb un preparador físic que ha estat 21 anys al futbol professional, ara de moment no exerceix aquesta temporada, però 21 anys als vestidors de primera i segona divisió, amb equips de primera i segona divisió. Parlat una mica sobre aquesta aturada de seleccions que hi ha i com pot afectar, si hi ha molts tòpics, si no, si és veritat que això de les 3 setmanes doncs, és difícil de gestionar. De seguida, després de la publicitat, en parlem. Ara tornem.
4: RAC 1.
5: Busques un vehicle híbrid?
6: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
5: Més eficient, és menys consum.
6: Més potent, és més cavalls.
5: Tot a Romauto.
6: Barcelona.
5: Molins de Rei.
6: Mataró.
5: Blanes.
6: I Santa Coloma de Farners.
5: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
6: RomautoNissan.com.
5: Romauto.
7: Únic s'escriu amb H o sense H?
8: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
11: Estrena cotxe amb les promocions d'obertura del nou concessionari Peugeot del grup Drivim a les Franqueses. La Peugeot que ja coneixes ara és Drivim. Venda, mecànica i carrosseria on sempre. T'esperem amb el millor servei a Llerona, carrer Catalunya 39 i molt aviat amb Fiat i Jeep.
12: Multiauto.
4: Mundi Auto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundi Auto.

0: Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
1: Aquest setembre vine a Robagrup a Mazda i endú't el teu Mazda sense esperes. Arribar i moldre. Tenim moltes unitats disponibles per entrega immediata perquè puguis estrenar Mazda al moment. Recorda, trobaràs la teva concessió Robagrup a Sabadell i Mataró. Aquest setembre només a Robagrup.
2: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
3: Qué ambientazo, mano.
2: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha quitado sobre la línea.
3: Qué barbaridad.
2: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave.
3: Buena venta.
2: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
3: Ven a por más.
2: ¡Ven a! Ocasión Plus.
4: RAC 1. Todos som 1. Diràs, amb Gerard Ballera.
5: Un minut per sobre, 3:15 de la nit. Aquestes alçades de la temporada, la competició de clubs s'aturava normalment només un parell de setmanes. Però a partir d'ara no en seran dues, sinó tres. 7 dies més que no sabem si trastocarà gaire els plans dels preparadors físics dels clubs professionals de futbol. Volem parlar una estona de com es gestiona i de què pot suposar aquest canvi en el calendari futbolístic amb el Sergio Dorado, expreparador físic de molts equips de primera i de segona divisió, el Cádiz, l'Espanyol, el Valladolid, el Mallorca, el Sabadell i tants d'altres. Hola, Sergio, bona nit.
6: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
5: Molt bé. Deixa'm preguntar-te primer com a preparador físic si prefereixes que a aquestes alçades, és a dir, a l'inici pràcticament de la temporada, prefereixes que s'aturi la competició tres vegades amb un marge de temps més curt, o ja prefereixes i ja et va bé que en siguin dues, encara que una sigui més llarga?
6: Bueno, nosotros por la experiencia que tenemos y por lo que nos hemos encontrado durante las últimas temporadas en primera división, que siempre han sido tres parones de selecciones, yo si me das a elegir, yo creo que prefiero tener tres parones, porque aunque vas parando más veces, pero tienes la sensación de que estás siempre como metido en la competición. Este año, de manera eventual pues, o extraordinaria, pues se ha cambiado el formato y sí que es verdad que ahora el parar tres semanas, el estar dos semanas más otra sin competir, se hace extraño y sí que aparece como un poco, como entre comillas, como que parece que se está abandonando un poquito el día a día de la liga, ¿no? A nosotros ya nos pasó la temporada 2022-23 con el parón del Mundial de Qatar. Vivimos una situación similar y que paramos, no sé si paramos 5 o 6 semanas, se hizo muy extraño, parón de liga muy largo e incluso puede incluso desconectar a la gente. Así que si me das a elegir, prefiero los tres parones que se han hecho siempre.
5: Parles més gairebé d'un tema mental que no d'un tema de cames.
6: Sí, porque jugar igual que conecta tiene la misma capacidad para desconectar y a veces una de nuestras obligaciones y responsabilidades en el día a día es, y a nivel de gestión de como cuerpo técnico, es que jugar esté muy mentalizado los partidos, muy metido a nivel mental. Y eso pasa cuando hay paneles de selecciones. Si nos fijamos en el día a día, en cómo son las semanas de entrenamiento, son muy diferentes. O sea, son muy diferentes a las semanas competitivas. ¿Por qué? Porque no está la tensión competitiva, sabes que el domingo no hay partido, al final te relajas y hay jugadores que a lo mejor tienen quizás alguna molestia y esas semanas se aprovechan para limpiar, para entrenar menos, para bajar carga. Inconscientemente todo el mundo desconecta un poquito. Entonces yo creo que es importante el tema físico, pero que a nivel mental un periodo tan largo sin competir, en el caso de aquellos jugadores que no son internacionales, pues puede, entre comillas, perjudicar un poco a lo que luego sería la vuelta a la competición.
5: D'acord. Clar, aquí hem de diferenciar dos clubs, els clubs grans que tenen pràcticament tota la plantilla amb els futbolistes de les seves seleccions i els clubs que en tenen un o dos, però que la resta de la majoria de futbolistes es queden treballant amb el seu club. En el cas del Barça, per exemple, Sergio, clar, per exemple, els 5 futbolistes que es queden aquí a Barcelona ara tenen, els han donat, 9 dies de festa, tot i que són dies de festa entre cometes perquè cadascú té el seu pla individualitzat, el seu pla específic que haurà d'anar treballant a casa. És millor que facin el que hagin de fer, diguéssim, fora de la seva àrea de treball durant aquestes setmanes, o almenys durant aquests 10 dies, que no tenir-los a l'àrea de treball més controlats, intentant que no es desconnectin?
6: Bueno, hay que diferenciar, como bien dices, los clubes como el caso del Barça son clubes muy grandes donde muchos jugadores son de nivel top y se van con la selección, con lo cual digamos que estos parones son menos significativos en el sentido de que, como comentábamos antes, estos jugadores que se van a la selección no paran de competir, de entrenar, de competir, de tener unos hábitos, de una rutina diaria, de entrenamiento, prevención, etc. etc. Claro, el caso de los jugadores que se quedan, que hay una ventaja muy grande, es que hoy en día el fútbol, los jugadores son muy, muy profesionales. El Barça seguramente les habrá mandado un planning, seguramente les habrá dado la posibilidad de, incluso si quieren entrenar en el club, si quieren incorporarse a la dinámica del filial, es que estoy convencido que eso ha pasado, y a partir del jugador decide. El hecho de que les sea de nuevo día de descanso, por llamarle de alguna manera, no es un descanso. Estos jugadores tendrán un planning, son jugadores que tienen sus propios profesionales al lado, preparadores físicos, fisios, gente que les va a cuidar estos días. O sea, no, entiendo que no van a desconectar del entrenamiento. Mira, uh-huh. Sin ir más lejos, y te voy a contar una anécdota, yo esta mañana he ido a la Ciudad Deportiva a ver un partido con mi hijo, y llegando a la Ciudad Deportiva por la carretera, me he encontrado a Robert Navarro corriendo cerca de la Ciudad Deportiva. O sea, jugador de Athletic Bilbao, que ahora está aquí estos días de parón, que tendrán fiesta, uh-huh. estaba corriendo con su GPS puesto, o sea que al final lo he saludado porque es un jugador que yo tengo buena amistad con él, y aparte lo entrené uh-huh. en el Cádiz, y me he parado a saludarlo. Bueno, me he parado, no, él tampoco se ha parado, le he ido con el coche y le he saludado, pero a lo que me refiero es que los jugadores no paran. Hoy en día los jugadores son muy, muy profesionales, están muy bien rodeados, muy bien asesorados, y a nivel físico, a mí es algo que no me preocupa, porque yo estoy convencido que ellos tienen las herramientas y la voluntad como para que estos días de, entre comillas, descanso, hacer un trabajo óptimo para la vuelta llegar a un bon nivell per estar otra vez con el equipo.
5: Molt interessant el que dius. Segurament també a l'Atlètic Club de Bilbao, com expliques, hi ha el pla específic també apuntat d'Intercic a l'entrenador de l'Atlètic Club per Robert Navarro i els altres futbolistes que també estan, entre cometes, ara com explicava el Sergio, sí, descansant. Sí. Parlaves d'aquesta megaturada que hi va haver pel Mundial, el Mundial de Qatar. Éreu el Cádiz que jugava a primera divisió. Amb què us vau trobar? Amb quines dificultats us vau trobar? I si vau notar un augment dels problemes físics un cop es va reprendre la competició o no té res a veure?
6: Bueno, en nuestro caso lo que decíamos es que hay que diferenciar entre equipos de la talla mundial como es el Barça, Madrid, estos equipos que sus jugadores siguen compitiendo, ya sea en el Mundial o a jugadores como no, equipos como nosotros en Cádiz, equipos en los que a lo mejor teníamos un jugador o dos fuera, pero nosotros teníamos al 95% de la plantilla. Sí que es verdad que fue una situación extraña porque, si no recuerdo mal, yo creo que nosotros paramos un 7 de noviembre, que jugamos en el Bernabéu, y el siguiente partido lo jugamos en casa contra la Almería el 30 de diciembre. O sea, fue un parón muy, muy largo. Sí que es verdad que nosotros lo que hicimos en ese caso fue parar 4 o 5 días después del partido del Madrid, y a partir de ahí lo que nosotros planificamos era como una otra vez una pretemporada, y lo que claro. hicimos es buscar partidos amistosos, aprovechamos para jugar contra la Roma, Manchester United, hicimos una serie de partidos semanales que siempre poníamos partido entre semana, miércoles o jueves, entrenábamos toda la semana y el fin de semana, siendo un parón muy largo, lo que hacíamos es, fue la dinámica, nosotros seguimos, no sé si es la correcta o no, pero la que nosotros creíamos más conveniente era... Pues que al final los jugadores, si algo tienen ocupado durante el año, eran los fines de semana, pues lo que hicimos, liberar los fines de semana, sábado y domingo, y hacer toda la carga de trabajo de lunes a viernes. Poníamos partido entre semana siempre, y era como la manera de seguir compitiendo semana a semana, era como una pretemporada, entre comillas, sin tener las dobles sesiones, pero con la idea de cuando volviéramos contra la Almería el día 30, que los jugadores volviesen en el mismo estado o muy similar al que dejamos el día 7 de noviembre.
5: Y una última cuestión, Sergio. Ya... La idea, no, de que actualment el futbol està massa carregat, que el calendari està massa carregat, des de dins, Sergio, no sé si també hi ha aquesta sensació, perquè és veritat que a vegades de tant en tant surt algun futbolista a dir que el calendari és massa carregat, etc, però tampoc hi ha, no, una rebel·lió dels jugadors o dels entrenadors a posar fi, no, a aquest calendari amb tants partits. Què es cou en els vestidors de futbol?
6: A ver, yo llevo 21 temporadas en el fútbol profesional y lo que vemos hoy en día es una burrada. O sea, eso hay que ser sincero y hay que verlo así. Esto es un tren en marcha que va a mucha velocidad y pararlo de golpe es muy difícil. O sea, al final se empezaban jugando 40 partidos al año, luego 45, luego 48, luego tal, y llega un momento que jugadores que juegan 65, 70 partidos al año. Es una burrada. O sea, cuando nosotros hablamos del control de la carga y queremos controlar con los GPS, con todas las mediciones que tengamos, llega un momento que es incontrolable. ¿Por qué? Porque al final lo que decimos, juegan cada tres días, viajan, cuando hay que descansar van con la selección, cuando llega el verano hay el Mundial, hay la Nations, hay la Eurocopa, es muy difícil. Yo entiendo que hay muchos intereses económicos y al final por eso dices tú, ¿por qué los clubes no se quejan? Porque también hay unos intereses económicos que en parte te benefician y entonces pues frenar ese tren cuesta mucho. Y lo que hace es pues aguantar. Pero lógicamente a nivel de carga, es que analizas la carga de un jugador de hace 15 temporadas a día de hoy y no tiene nada que ver. O sea, tienes que ir hilando muy fino, muy fino, muy fino, porque si no, pues el riesgo de lesión. Por eso también dice, pues que a nivel mental hay jugadores que, claro, porque al final los jugadores están saturados de jugar. Tú juegas un sábado, viajas el domingo, vas a jugar otra vez el miércoles, viajas el martes, y a nivel de Barça, Madrid, estos equipos, pues claro, la presión que tienen en cada partido ya no es una parte física solo, ya es una parte mental, que es que la exigencia que tienen estos jugadores es máxima cada tres días durante 11 meses. Uh-huh. O sea, eso es muy difícil de gestionar, muy difícil. Yo no lo comparto, pero es verdad que, como bien dices, los clubes no se quejan, o se quejan pero con la boca pequeña, porque paralelamente pues hay unos intereses y no queda otra que adaptarse y convivir con ello.
5: Doncs a veure on ens porta el futbol del futur, de moment aquest, amb, com deia el Sergio, entre 60 i 70 partits alguns futbolistes han d'aguantar, i va pujant, i va pujant la xifra al cap d'unes temporades. Sergio, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer xerrar una mica amb tu d'aquesta aturada que hi ha ara a la competició de clubs i una mica de com treballen els clubs professionals quan es troben en aquesta situació. Una abraçada molt gran.
6: Nada, muchas gracias a vosotros, un abrazo.
4: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
7: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
8: 205 cavalls i només 4,3 litres?
9: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: Vilafranca, esteu preparats?
12: Sí, sí, Baix Motor ja és aquí.
11: Valls, Vendrell, Vilanova, Barcelona i ara també a Vilafranca. Amb més de 800 vehicles d'ocasió i seminous de totes les marques i noves instal·lacions Cupra. Tens molt per triar, però no t'ho pensis gaire. No et quedis sense el teu. Baix Motor, ara també a Vilafranca.
13: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
14: Perfecte, aquí el tens.
13: Ja?
14: Ja.
13: Sí?
14: És així?
13: De debò?
14: I tant, de debò.
15: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a volkswagen.es.
16: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
17: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
4: RAC1 i Filmax us conviden al cinema. Veniu a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre.
18: Descobrireu la nova situació límit a la que s'enfronten l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai. Tots quatre es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar.
19: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu. Si voleu optar a una entrada doble per la preestrena de Escape Room 2 el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat.
20: Les seves entrades, sisplau.
21: És que nosaltres estem convidats.
19: Aquest mes, veniu a la preestrena de Escape Room 2 amb RAC 1. Tots som 1. Tu diràs, amb Gerard Ballén.
5: Hem sentit ja els senyals horaris de la una de la matinada, recta final del Tu diràs. De repassar encara alguna cosa d'aquest dissabte, per exemple, ha arrencat la Lliga ACB. Hola, Aguilar, eh?
22: Hola, Ballera.
5: Amb bones i males notícies.
22: Sí,
5: els equips catalans, les bones arriben des del Palau Blaugrana, perquè el Barça ha guanyat 119-101, partit, sembla, anotació NBA, contra un recent ascendit com el Leima Corunya en un festival anotador, de fet, en la millor anotació blaugrana a l'ACB des del 2018.
22: Sí, fa 8 anys i 4 mesos que el Barça no anotava tants punts, tot plegat a favorit també per l'atractiva aposta de l'equip de Carles Marco, i amb un nom propi, el Dolek Balcerowski, ha fet una passa endavant evident amb les lesions, important en la victòria contra l'Efes, també avui contra la Corunya. Tots dos partits al Barça els comença guanyant en totes dues competicions. El pivot polonès ha batut el seu rècord de puntuació, 21, i també de valoració, 30, en els 159 partits en Lliga que acumula. Ho ha valorat així.
23: Molt contenta d'haver pogut tornar a jugar a futbol, que és el que...
5: No és Balcerowski. Li hauria canviat molt la veu.
22: Sí, correcte.
5: L'Olek hagués parlat així.
22: Escoltem Balcerowski.
24: Hay situaciones así que pueden pasar durante la temporada. O sea, estoy intentando dar un paso adelante y ayudar al equipo con lo que me pide el entrenador, con lo que esperan los chicos de mí. Entonces, creo que estoy haciendo bien.
22: Les coses coincidint, si era tercer pivot en rotació i l'any passat era Yusuf Afol, malgrat que va fer una gran recta final Yusuf Afol, de moment ho està millorant.
5: Sí, aquest partit de Yusuf Afol no el van veure.
22: No
5: com aquest.
22: Brizuela i Parra també segueixen amb molt bon to. Ha crescut una mica Tyrese Martin, 7 jugadors, 10 o més punts. Aquesta és una gran notícia. Arriba la primera setmana extenuant del Barça. Gerard, demà viatgen cap a Dubai, on hi jugarà dimarts. D'allà a Turquia, divendres juga contra el Besiktas, i d'allà a Múrcia, diumenge contra l'UCAM.
5: Bonic el calendari, eh? Sí. No és gens senzill. I la cara al Barça la creu el Kitsa Nas Manresa.
22: Ha caigut a la pista. Em fa l'efecte, em diu el Nas, que hi cauran molts. La del Bilbao Bàsquet de Jaume Ponsarnau, molt bon equip, tota l'estona per davant el marcador, molt sòlid, enyorant els manresans les baixes d'Oriola i de Timmy Allen, 107-92, també molta alta notació. Però aquí hem de destacar una mala notícia. Hugo Benítez ha rebut un fort cop a les costelles i ja no ha pogut acabar el partit. Això n'ha dit Diego Campos a la de premsa.
25: Ahora mismo está bien, pero no hay pasa algo que hay que averiguar qué es. He recibido un golpe en la costilla y a priori parecía nada. Me pidió el cambio porque no podía respirar, pero luego he ido empeorando. No quiero decir parece nada. A él le cuesta respirar y bueno, se ha hecho alguna prueba ahora aquí, pero ahora hay que seguir haciendo pruebas en el hospital.
22: Seria parlant en plata i ja ho podem dir, una putada, perquè Hugo Benítez no hi ha manera que faci net, i amb el talent que té, recordo que arrenca l'Eurocup aquesta setmana a la pista del Pau Salònica, que per cert avui ha eliminat el Panathinaikos a les semifinals de la Supercopa grega.
5: Corai.
22: Triple sobre la botzina de Chedi Osman, d'un ex-Panathinaikos. Això avui, per demà, agenda, 12 del migdia, debut de la penya a la pista del Breogán, a les 5 en directe al Superesports Girona o Camp Múrcia, i a les 6 arrenca el campió el València, rep l'únic català que falta, el Lleida. A les 7, per cert, tanca la jornada un Madrid, Unicaja i Torremato amb la Supercopa femenina. Demà tindrem un València-Leganés a la final. El València del català Javi Torralba ha guanyat el Saragossa i jugarà contra aquest sorprenent Leganés que ha guanyat de 19 al Jairis.
5: Ho expliquem demà. Gràcies, Dani.
22: Bona nit.
5: I aquest dissabte, i no pas diumenge, s'ha fet la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan de Fórmula 1 i Álvaro Demà ha guanyat un pilot Mercedes, però no el líder del campionat.
26: Hola, Gerard. Què tal? Bona nit. Sí, George Russell ha estat el gran protagonista del Gran Premi de l'Azerbaidjan disputat avui dissabte al circuit urbà de Bakú. Era el gran favorit i el rival a batre després d'haver aconseguit ahir la pole position a més de 8 dècimes de segon. Avui ha confirmat els pronòstics, ha liderat des del principi i fins a la bandera quadres, ha marcat la volta ràpida i s'ha acabat important la victòria. Una victòria còmoda, si no fos perquè al final de la cursa i beneficiant anunciat. Per neutralitzacions del cotxe de seguretat, Max Verstappen se li ha apropat i molt i ha creuat la línia de meta només 196 mil·lèsimes de segon, menys de dues dècimes per darrere de Russell. És el final més ajustat que hi ha hagut en un gran premi de Fórmula 1 en les dues últimes dècades. Verstappen ha hagut de conformar-se, com diem, amb la segona posició, mentre el segon del Red Bull, el d'Isaac Kadjar, ha completat el podi tercer en el gran premi en què tornava a la competició després d'haver-se perdut les tres últimes curses per culpa d'una lesió. Fora del calaix, Charles Leclerc ha acabat en la quarta posició i Kimi Antonelli en la cinquena. El líder del Mundial, que hi va accidentar-se a la classificació, ha protagonitzat una bona remuntada des del setzè lloc de l'engrallat de sortida, ha acabat cinquè, ha sumat 10 puntets i només n'ha perdut 15 amb el seu company d'equip, amb George Russell,

0: encara disposa d'un avantatge important, 66 punts, més de dos grans premis, segueixen, per tant, el clar favorit per acabar-se emportant el campionat. Carlos Sainz ha estat avui desè i ha aconseguit, per tant, el darrer puntet en joc, mentre Fernando Alonso ha tingut problemes mecànics al seu Aston Martin i s'ha vist obligat a retirar-se. El proper gran premi, diumenge que ve, gran premi de Bahrein, que no es va córrer a principis de la temporada i que es disputarà al circuit de Sepang, a Malàisia, que torna al calendari després d'uns quants anys d'absència per la disputa d'aquesta setzena cita de la temporada.
1: Molt bé, gràcies, Álvaro. Bona nit.
0: Gràcies, Gerard, que vagi bé. Adéu, bona nit.
1: I va, encara un últim minut del Tu Diràs per parlar d'altres qüestions amb el Xavi Sabater. Hola, Xavi, bona nit.
2: Bona nit, Gerard.
1: Hem de parlar, per exemple, de ciclisme i, malauradament, de l'abandonament de la catalana Paula Blasi, que era una de les favorites per pujar al podi en la cursa en línia del Campionat del Món de ciclisme, però ha hagut d'abandonar, Xavi.
2: Doncs sí, quan quedaven uns 90 quilòmetres per arribar a la línia de meta, s'ha viscut una caiguda força dura que ha afectat a diverses ciclistes, entre elles la catalana Paula Blasi, que era, com deies, la màxima esperança de l'equip espanyol en aquest Mundial. Justament abans de la prova en ruta d'avui, Paula Blasi havia explicat que ja no es trobava del tot bé.
3: Venía con muchas ganas, sí que es verdad que ahora ayer ya no tuve demasiada buena noche, hay algún virus y no me encuentro del todo bien, pero bueno, esto es parte del ciclismo y creo que tengo que salir, dar un poco la cara y a ver cómo me voy encontrando.
2: La catalana, afortunadament, no ha patit cap lesió greu i ha pogut arribar sobre rodes a la zona de boxes per abandonar. Pel que fa a la resta de la prova, Demi Vollering és la nova campiona del món en ruta. La neerlandesa ha llançat un atac quan quedaven uns 30 quilòmetres pel final, però ha estat caçada per Nevia Doma i Longo Borghini. Tot i això, ha aguantat un bon ritme i a la recta final, en l'últim atac, Vollering s'ha imposat a Nevia Doma, que ha estat segona, i Borghini tercera.
1: Demà recordo les 3 de la tarda la cursa en categoria masculina, amb Evenepoel, amb Van der Poel, amb Van Aert, també amb Isaac del Toro, Seixas, l'equip espanyol Ayuso, Enric Mas, sense Pogacar, que encara no està bé per córrer, tot i que ja se'l veu, em sembla, que entrenant en aquest cas a prop de casa seva. En tenis, com ha acabat el partit d'Alcaraz de la Lever Cup?
2: Doncs amb victòria del tenista murcià, el super tie break per 13 a 11 sobre Taylor Fritz. Alcaraz ha guanyat el primer set per 6 a 3, però Fritz s'ha imposat el segon i durant aquest super tie break ha tingut fins a 2 boles de partit que Alcaraz ha salvat. Amb aquest resultat es tanca la jornada dissabte amb empat a 5 punts entre Europa i la resta del món. Avui també ha jugat Zverev, que ha perdut contra De Minor per 2-16-1, i Lirner Tien, que ha guanyat per 1-2 contra l'italià Cavoli. Aquest diumenge encara tot per decidir, per veure qui s'endú aquesta Laver Cup, si el conjunt d'Europa o la resta del món.
1: Alguna previsió poliesportiva per aquest diumenge?
2: Doncs la segona jornada del Mundial d'handbol, on el Barça jugarà contra el Zamalek, equip egipci, a 2:15 per sumar la segona victòria en la fase de grups. I en hoquei, primera jornada de la Lliga Catalana aquest cap de setmana, per aquest diumenge, un únic partit, que serà el del Barça, que rebrà el Palau Blaugrana a l'Alcoi a les 4 de la tarda.
1: I recordo també que a les 6 de la tarda, ho ha dit el president de la Federació Espanyola, l'escoltàvem al micròfon del Damià López, jugarà també la final del Mundial Femení Sub-20 entre Espanya i Corea del Nord, amb unes quantes jugadores del Barça i amb unes quantes jugadores catalanes. Gràcies, Xavi, bona nit.
2: Bona nit.
4: A RAC 1, Tu diràs.
5: Vols que el partit et vagi com en ell el dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Entra a winamax.es, crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal i posa una quota a la teva intuïció.
6: Winamax, el més important és guanyar.
7: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
8: A Codere, sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta. Guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier, o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
9: Tots recordem els grans moments d'Iniesta. Però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Descobreix la seva història des de dins, els records, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés darrere del futbolista. Des del 28 de setembre a Barcelona. Iniesta Experience, el joc interior. Entrades a iniestaexperience.com.
10: RAC1, emissora oficial.
1: Deu minuts per sobre la una de la matinada. Ho deixarem aquí. Demà tornem, amb més ràdio esportiva, el Superesports, amb el Xavi Puig, i a partir de les 11 s'hi posarà aquí, com cada diumenge, al capdavant l'Aleix Pariser. Fins demà. Adéu.
11: diràs.
12: RAC 1. Notícies. Violeta Martos.
13: Bona nit. Passen 11 minuts de la una. Centenars de manifestants es preparen a Madrid per passar la nit acampats a la Puerta del Sol. Són una part de les persones, 300.000 segons els organitzadors, 25.000 segons la delegació del govern espanyol, que aquest dissabte a la tarda han recorregut els carrers de la capital espanyola, tot per protestar contra la crisi de l'habitatge i també per denunciar la situació de la Mari Carmen. Pel Sindicat de Llogateres de Madrid, aquest cas marca un punt de no retorn i asseguren que l'objectiu de l'acampada és afegir pressió al govern espanyol. Asseguren que el moment actual és culpa de la gestió tant de governs autonòmics com de centrals. N'ha parlat la portaveu del sindicat d'inquilines, Alicia del Río.
14: Responsabilizamos al gobierno de Ayuso, que se ríe en nuestra cara montando ferias inmobiliarias para especuladores y gastándose el dinero público en áticos de lujo. Y responsabilizamos al gobierno central, que con su inacción ha demostrado ser inútil. En este país estamos gobernados por los buitres.
13: Dimarts, el Consell de Ministres podria aprovar un decret d'habitatge, però el PSOE continua negociant i sembla que encara no ha arribat a un acord. Sumar ja ha amenaçat a implantar el Consell de Ministres si dimarts no s'aprova el decret i els seus ministres reconeixen que van tard.
15: Llevamos un año trabajando con este Real Decreto. Un compromiso que tenía que haber salido en el mes de julio, de haberse aprobado ese Real Decreto que estábamos negociando, ahora mismo Mari Carmen seguiría en su casa.
16: No basta con parches. Este martes tiene que ir el decreto ley que pusimos encima de la mesa, con la congelación de los alquileres y con la restricción de los usos especulativos de la vivienda.
13: Són Cira Rego i Pablo Bustindu. I els sindicats, per la seva banda, demanen que aquest decret inclogui diverses mesures, com la garantia de contractes estables, la congelació del preu dels lloguers i que també s'impedeixin els desnonaments si no hi ha alternatives habitacionals. En plana internacional, l'Iran diu que continua esperant la resposta dels Estats Units a l'última proposta per reobrir l'estret d'Hormuz. És un full de ruta de 7 dies que també posaria punt final a la guerra. El ministre d'Afers Exteriors del país persa assegura que les últimes converses amb els nord-americans prometien avanços, però en públic Donald Trump ja ha tirat per terra aquest possible acord.
2: Volen arribar a un pacte i obrir immediatament l'estret perquè estan perdent moltíssims diners. Això no ho veus a les notícies falses. Estem guanyant de manera aclaparadora i tenim el control total. Ells volen arribar a un acord i em sembla bé. A mi també m'agrada arribar a acords, però aquest és inacceptable. Volen obrir l'estret immediatament perquè s'estan morint, perquè no els entren diners.
13: Ara bé, l'Iran assegura que en privat les negociacions amb els nord-americans continuen perquè encara no han rebut cap resposta formal dels seus mediadors. I aquesta nit també hem conegut el palmarès del Festival de Sant Sebastià que ha coronat el possible comiat de Mike Leigh. El director britànic, que als 83 anys ha dit que probablement deixarà de rodar, s'ha endut la Concha d'Or amb Tender Loving Care, un final de pel·lícula per una carrera de més de mig segle. Enviat especial de RAC1 a Sant Sebastià, Adrià García.
17: La gala d'aquesta nit s'ha convertit en una mena d'homenatge al britànic i és que més enllà de la Concha d'Or, Tender Loving Care també ha guanyat el premi a millor guió i a millor interpretació per Kate O'Flynn. Javier Cámara s'ha endut la Concha de Plata al millor actor de repartiment per 5 minutos más, la coproducció catalana escrita i protagonitzada també per Berto Romero. Cámara s'ho prenia tot plegat amb ironia.
18: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis. Quiero compartir este premio, evidentemente, con el escritor y actor brillantísimo que es Berto Romero, con el director increíble, talentosísimo y brillante que es Javier Ruiz Caldera y con una excelente compañera, Belén Cuesta, que está maravillosa en la película. Sin ellos esto sería imposible.
17: Y entre la resta de premiats hi ha Amanda Kernel, directora de Brace Your Heart, i el premi especial del jurat ha estat per Border, del cineasta xinès A Biao.
13: Aquesta nit, que encara continuen les festes de la Mercè a Barcelona, especialment ahir a la nit, avui i demà, la Guàrdia Urbana i els Mossos han posat especial atenció als controls d'armes blanques. L'objectiu és vigilar punts propers a les grans massificacions i demà faran un balanç de quantes armes han confiscat. I ara els esports. Xavi Sabater.
2: En futbol, la selecció espanyola guanya per 2-3 a Anglaterra en el primer partit de la fase de grups de la Nations League. Els gols els han firmat Lamine Yamal, Àlex Baena i Oyarzábal. Pels anglesos, Gordon i Kane han estat els autors. A l'altre partit del grup, entre República Txeca i Croàcia, els croats s'han imposat per 1-2 i el blaugrana Livakovic ha estat titular. A segona divisió, el Sabadell empata al camp del Celta Fortuna a 1 i es col·loca de forma momentània 6è a la classificació. Mentre que a la Lliga F, el Barça continua sense conèixer la derrota després de guanyar 0-2 al Logroño. Amb amb gols de Maissa i Patrick Guijarro. I en bàsquet, debut avui a la Lliga ACB del Barça, que ha guanyat per 119-101. Els blaugranes han jugat un gran últim quart per emportar-se el partit. El Quinzenats Manresa, en canvi, ha perdut davant el Surne Bilbao per 107-92. I per acabar, últim apunt en tennis, victòria de Carlos Alcaraz a la Laver Cup en un partit molt ajustat contra Taylor Fritz. El partit s'ha decidit al Super Tie Break, on el tennista espanyol ha guanyat per 13-11.
13: I pel que fa al temps d'aquest diumenge, ens llevarem amb boira en àrees de l'interior del país, que s'aniran desfent, i al llarg del dia tindrem núvols baixos a la costa i al prelitoral, que frenaran una mica els termòmetres. Més sol a la resta, amb alguns xàfecs dispersos i poc importants a la tarda al Pirineu, sobretot al sector occidental. Això és tot per ara. Més informació, com sempre, al portal web de notícies RACU.cat.
11: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
19: a RAC1.cat.
11: El portal de RAC1.
13: Ara escoltareu
11: els millors moments
13: del Via Lliure.

0: La tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte, avui acompanyats de Jordi Beltran. Què tal, Jordi? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Hola, Mireia Carolera, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Edu de Batlle, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Joan Lluís García, bon dia.
4: Bon dia, Xavi Bundó.
0: Com esteu?
5: Molt bé. Molt bé, molt bé.
0: Sapigueu que heu d'estar al nivell de la Carolera. Perquè jo no sé què vol explicar, però porta objectes.
2: Ah, sí?
0: És veritat? Per explicar
2: avui,
0: coses.
3: Vens amb gadgets?
0: Sí.
2: Mira, a veure,
0: sí, això hauríem
2: a
0: veure, de...
2: Se sent o no? A veure. Home, és una mica torrons, els torrons de xocolata, la xocolata.
3: Sí, sí. Xocolata, torrons.
0: Ha portat tots uns llibres, ja, ja ens explicaràs de què va.
2: Exacte,
0: però...
2: exacte.
1: Posem-vos la setmana catalana del llibre.
2: Exacte.
0: Però escolta'm una cosa, que poseu-vos al dia d'això, eh? S'han de portar gadgets, objectes, aquí per la tertúlia de patates s'han de fer coses.
2: Per cert, no per ho has cert... dit, no?
0: Sí, digui.
2: Que és la primera...
0: Ai, calla!
2: ...de la tardor i l'última de setembre.
0: Primera tertúlia de patates de tardor i l'última de setembre!
2: Bravo! Oh,
0: No es nota.
1: No es convidada a l'estudi, eh?
0: No es nota.
1: Joan Lluís García,
4: bueno,
1: ha pagat perquè bueno, hi hagi una pròrroga.
0: Home, ara...
4: Cal fer-hi de justícia.
3: No patiu, ja ho notarem.
0: Sí.
3: Ja ho notarem.
4: Quan? Ja veureu, ja veureu.
1: Quan?
3: Arribat el moment.
1: Sí. Perdona.
3: El desembre.
1: Perdona. Sí.
3: Quan ha d'arribar el fred.
4: Quan estem a sota zero aquí a Catalunya.
1: L'Ajuntament jo sé que té intenció de donar la sensació de que ja... He vist que ja s'han plantat els primers xiringuitos de castanyes i moniato.
0: Ara, ara.
1: Al carrer.
0: Perdona, que ja s'estan venent torrons.
1: Uau, però això és
4: l'ambre, no?
1: El guiri va
0: però,
1: i...
0: Però aquí hi ha gent que s'hi dedica tot l'any i després hi ha aparicions sobtades als supermercats.
2: Sí.
0: I en
2: sí,
0: alguns
2: sí,
0: supermercats sí. De cop han aparegut sobtadament certs torrons a determinat
4: però,
0: mercat.
4: Però l'Ester ha començat a tirar cançons de Nadal, ja?
0: No, encara no.
3: Ara hi ha carell.
0: Llums ja els heu vist,
2: però,
0: no?
2: Ara que dieu... Ja
0: estan, jo crec que hi ha algun lloc que els estan ubicant.
2: Falten 3 mesos. Vull dir, ahir faltaven 3 mesos per Nadal. Són 26 avui, doncs ahir eren 25.
0: Increïble.
2: Són 3 mesos per Nadal.
0: Ja està, ja el tenim a sobre.
1: Castanya.
0: Sabeu què tenim a sobre?
4: Què?
1: Ja?
0: Xocolata, Xalor!
1: Vols dir que són de veritat aquests paquets?
0: Xolong.
1: Jolín Jolón.
0: S'agrada. No tens la música de Jolín Jolón?
4: Jolín Jolón.
2: Ai, ai. Mira, mira.
0: Xocolata, que hi ha...
1: Jo hauríem d'enviar els hereus de la Dolly Parton, que encara ens faria una petita...
3: Això a Nashville encara faríem alguna pena.
2: Sí, sí. Heu vist que Xavi Bundó ha cantat?
0: Sí, no, bueno, això...
2: No? Ni els karaokes...
0: No, ja no, ja. Bueno, tenim el lot de xocolata Jolín Jolón per alguns dels oients que ens estiguin escoltant a aquesta hora del matí, el lot que ja sabeu, que coneixeu tots, que té xocolata artesana amb ametlla, xocolata amb cacau al 70%, xocolata farcida, trufa al rom, xocolata a la pedra, xocolata a la tassa i moltes més. Què heu de fer? Doncs fer un retuit al missatge que acabem de publicar de la tertúlia de patates a Twitter i us podeu endur el lot de xocolata Jolón cap a casa vostra, perquè xocolata Jolón...
1: Jolín Jolón! Per cert, podríem fer un nou format que fos el xocolata Jolín. Que fos la barreta individual.
0: Sí, sí.
2: O la de, xocolatines, la del, no? Sí, el cafè amb llet i tal.
1: La Jolín.
0: Ara, no, la xocolatina de cafè, de posar-te un cafè, és la Jolín. I molt les bé. Altres són la Jolón. Però això són, és les nostres idees que la gent de xocolata Jolón ha de capturar a l'aire i decidir si una seria com un piano.
1: Anem al senyor Vicenç i la senyora Jolón.
4: Sí, sí. La part de màrqueting i més de, no?
0: Sí, sí, sí.
4: De recerca de la companyia és aquí.
0: Les Jolín.
3: Us imagineu cada 6 mesos. Us imagineu que d'aquí 6 mesos anuncies la sèrie Jolín Jolón, de xocolata Jolón? Us imagineu? Seria tan gran.
4: Com a ideòleg d'aquesta gran jingle, és a dir, tu com et sentiries? És a dir, com has topat, me l'han robat?
3: Jo, després dels meus fills, crec que és el millor que hauria fet a la vida. T'ho dic de veritat. T'ho dic de veritat.
2: Però llavors, clar, la patent no la tens, no?, de la idea, diguéssim.
3: La regalo a
2: la regales.
0: Sí, sí, sí. Tan gratis.
3: Tampoc m'ha costat tant.
1: Hauríem de trobar una Dolly catalana que ha fet la
0: versió. Que té aire com de xocolatina, no? Xocolatín.
1: Jolín
0: xocolatín.
1: Jolín.
0: Doncs és això. Bueno, va, anem amb la tertúlia de patates, amb el que ha sorprès aquesta setmana. A Jordi Beltran, que l'he vist desplegar una quantitat de papers al damunt de la taula.
1: Tot l'any vaig fent notes, i doncs...
0: Però en tens moltes, eh?
1: Moltes, eh? I totes tatxades, gairebé, o sigui que... Bé, jo volia començar amb una música.
0: Ah?
1: Aquí, aquesta.
3: Lan-lan.
1: A veure, perquè a mi aquesta setmana més que
0: sorprendre'm... Jolín Jolang?
1: No. Més que sorprendre'm coses així quotidianes o, si voleu, de vida mediocre quotidiana, m'ha sorprès aquest senyor. Sabeu qui és?
0: Bueno, hem intentat l'anglang, però no.
4: James Rhodes?
1: No. James Rhodes.
0: Ah, és James Rhodes? Sí,
1: o sigui, bé, és que m'he quedat totalment dient... Hosti, o sigui, quantitat de gent manifestant-se d'això, i aquest tio, que va partir del rumor de que hi havia una escriptora anònima que estava disposat a comprar el pis de Mari Carmen per tal que ella pogués continuar vivint allà. El lloguer li volia comprar el Fons Voltor. Fons Voltor va dir que no, que ni hablar, i ja els hi pagava el preu que deien. I m'ha semblat una cosa edificant. O sigui, com pianista, un músic que és bastant conegut i que no crec que li ho faci per fer-se més promoció, ha dit, no, no, escolta, jo els hi pago aquest pis, aquesta dona que visqui aquí. Ja no sé si havien arribat a un acord que continuïa pagant el lloguer o no, suposo que sí. Però dic, hòstia, expats com aquest interessen. O sigui, gent que aporti solucions, és que m'ha semblat molt edificant, realment, que allà, polítics manifestant-se i dient coses així, que diu, mira, jo proposo aquesta solució, que és, jo els hi pago el pis, i aquesta senyora que continuï vivint allà. Aleshores...
0: No es pot fer sempre.
1: No, i ho pots fer tothom.
0: Correcte.
1: Però que ho faci allò que és com adoptiu ja, em sembla, viu a Madrid, doncs m'ha semblat una cosa de dir, hosti, això sí que és un exemple, ja pot... Ei, representants de partits allà, que diuen, home, igual el partit hagués pogut dir, en aquest cas, clar que aleshores es diu, bueno, vols que els comprin tots? No.
0: No es pot.
1: Però com a exemple, em sembla una cosa realment edificant. Val, l'altra és una cosa que cada dia em sorprèn més, i és perquè els periodistes d'esports, no només d'aquesta emissora...
0: Cuidado, cuidado. Us ha tocat el...
1: Han de cridar per donar les notícies.
0: Que vols dir cridar? Jo,
1: sí, home, tenen un to, un volum bastant més elevat. Ara, jo ja sé que Núria Travessa parla com una periodista d'informatius de la BBC, que parlen allò sense alterar-se i tal. Però... passes a esports, sí. Avui i tal... Però no només aquí, eh? Vull dir,
3: sí, passa sempre.
1: A totes les emissores.
3: D'això se'n diu tenir el to d'esports. El to d'esports. Tens to d'esports.
1: Bé, també hi ha periodistes que també l'utilitzen, eh? Però, curiosament, és amb esports, jo ho entenc, eh? A una retransmissió esportiva tu t'has de posar allò, oh, vinga, sí. Ei, perquè va... Això ho entenc. Però per donar les notícies...
0: Sí, Valtran, saps què m'acaba?
1: No, és que la televisió també passa, eh? O sigui, tu mires TV3, sí. Hi ha un to durant els informatius, i quan entra els esports, avui... I dius, hòstia,
0: jo, Valtran, què ha passat? M'acaba de venir una idea al cap que no es produirà, perquè ja sé de què diràs que no, però crec que m'agradaria molt sentir-te transmetre un esdeveniment esportiu.
1: Com mira, un dia ho provaré des de casa.
3: Des del departament ni més de la tortuga patata.
2: Exacte.
3: Va, trien un d'un esdeveniment esportiu i el podem fer...
1: Un de la selecció espanyola.
3: No. Posar-ho fàcil.
4: Un partit de l'Espanyol, que vingui...
3: Vine, comentarista.
1: Doncs, home, seria molt senzill. Que et toquen la pilota,
2: eh? És una crítica.
1: Que estessis tu al costat perquè em diguessis noms. Però no, realment...
0: O si no, de la cara a la setmana que ve, que hi ha el concurs de castells, que no deixa de ser una transmissió esportiva...
1: Podria, també.
0: Podria, sí, el to, i el to total, podria ser això, podríem provar-ho.
1: No, de veritat, no m'ho explico, eh? Suposo que és això, el to d'esports, però que no sé qui el va instaurar o qui va dir...
2: Però no t'agrada.
1: Heu de pujar
4: no sé, home, clar, pensa també que som gent que estem a estadis, no?, i que estem acostumats a...
2: No, però quan fas les notícies...
4: Ja, jo sé, però suposo que tu mentalment potser ja estàs allà...
0: És cert que el tipus de notícia facilita que per la blancor en general, diguem-ne, no té la transcendència, diguem-ne,
3: social... És molt més trivial.
0: Exacte, et pots permetre sens tot.
1: O sigui, que un jugador s'hagi lesionat dels lligaments...
0: No, no és una bona notícia.
1: És que és en general, o sigui, tu vas a terrasses, hi ha un grup de 6 persones,
0: sí.
1: I, hòstia, tothom té el to d'esports. Crida tothom. Si hi ha 2 persones al costat que parlen normal, és molt difícil, perquè, i a més, han de cridar, han de riure molt fort, a veure qui riu més fort, i han de mirar a veure qui parla millor anglès si hi ha un expat a la taula.
0: És cert que jo m'hi vaig trobar fa no gaire en un restaurant que a la taula del costat, no, que era una taula de 6 persones, semblava que tinguéssim muntat el festival de la OTI.
1: No, això amb 6. Si som 8 o 10...
0: Sí, no, imagina't. Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, l'Edu de Batlle.
3: Jo tinc una cosa que m'ha sorprès i un problema que tinc que vull compartir, aviam si estic sol o no. La dada que m'ha sorprès, l'altre dia va entrar a la ràdio el nostre corresponsal de RAC1 a Austràlia, l'Aleix Graell, i va donar una dada. Va dir la gent que viu a Austràlia. Però clar, jo ja intuïa que Austràlia, malgrat tenir una mida de país descomunal, que
0: gran extensió,
3: com tota l'Europa continental, exacte,
6: Sabeu quanta gent hi viu a Austràlia?
0: No em vaig quedar amb la dada.
6: Quants milions de persones
2: quants
6: viuen
2: milions,
6: a Austràlia? Quants diríeu? Quants diríeu?
4: Molt, 12. Pel que dius, menys del que ens podem imaginar.
6: Molt, no, però molt menys. Jo he flipat amb la dada.
1: 8. 12.
6: Més de 8, més de 12.
2: Ah, més que
0: hem
2: Catalunya.
0: Massa mal,
6: més de Catalunya, clar, que estem parlant d'Austràlia, que té, sí, sí, té sí, l'extensió de l'Europa continental.
4: 20.
6: 28 milions de persones viuen a Austràlia.
0: És ridícul.
6: Em sembla una dada increïble.
2: No té...
1: I tenen problemes d'habitatge?
6: No, no ho sé.
1: Home, ho digo, que... Espai en tenen.
6: És veritat que el 80-90% del territori deu estar...
2: A la costa...
6: L'Austràlia vaciada, en deu anys.
1: No. Jo recordo que n'hi vaig ser, que a veure, sí, té molt terreny, hi ha Ayers Rock, aquella molt, zona, molt no, hi cert, no hi volen anar, perquè a més hi ha com un lliu de que passen coses.
0: Ah, sí?
1: Però, sí, sí.
0: Hi ha una zona...
6: Una muntanya, no?
1: Hi ha llegendes de gent que ha anat allà, li han passat coses...
0: Què dius, ara?
1: O sigui, però té molt terreny que jo crec que encara és edificable, és a dir, bueno, com la Meseta a Madrid té terreny per edificar, que no t'ho vols ni imaginar. Però a Austràlia... 28 milions els hi sobra.
0: Però la dada, a tu, més enllà de la sorpresa, t'ha agradat? O sigui, o de cop has pensat, hòstia, els australians podrien ser més?
6: No, de fet, pensant-hi...
0: T'ha fet com pena o t'ha fet com...
6: No, he pensat quadre. Quadre per la quantitat de terreny àrid, entre cometes, que deuen tenir. Però no m'ha flipat que un lloc tan gran, tan extens, tingui una població tan...
1: I a més, però a més tots viuen pel contorn, és a dir...
6: Sí, exacte.
1: La ciutat, la nació sí, està tocant a la costa. Sí.
6: Això és la dada que m'ha flipat. Però hi ha una cosa, ja tinc un problema, aviam si estic sol. I més, avui just que falten 3 mesos per Sant Esteve.
2: Sí.
4: Cert.
6: L'altre dia vam a dinar familiar a casa, plata de canelons... d'aquestes que es posen al forn,
2: sí.
6: I em va tocar a mi servir els canelons. M'hi vaig oferir, vaja.
2: Tots pel
6: mig. Tinc un problema molt... És que no sé servir canelons. Els trenco tots. Quan estan gratinats i surten del forn, és que sóc incapaç d'enganxar bé, de quadrar bé canelons.
2: Costa molt.
6: Increïble.
2: No. Hi ha vegades que hi ha trampes, perquè dius, quan encertes, n'hi ha uns quants, jo què sé, posats a costat, sí. A vegades n'hi ha algun de través, perquè la plata no acabava...
4: Hi ha moments que hi ha un gratinat tan perfecte que no saps cap on van els canelons.
0: No, com després hi ha la gent que li ha faltat un tros de pasta, perquè has tallat just al moment del contorn, i l'altre que s'ha quedat la pasta del costat.
2: Que en té 3.5.
4: Ara, però que bons són,
1: Home,
6: increïble.
1: Hi ha una imatge d'una pel·lícula psicodèlica dels Beatles, que em sembla que només es va passar per televisió, que es deia Magical Mystery Tour, on sortia John Lennon de cambrer, amb un bigoti, i servia canelons amb una pala d'aquestes d'obra. Suposo que era pel problema de no tallar-los, i era una pala plena de canelons.
0: Podríem fer-ho per Nadal, és la idea que llancem des d'aquí, palades de canelons.
1: Oh!
0: Parlem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Mireia Garolera.
2: És un tema que, mira, ara que has dit Núria Travessa, justament me l'ha fet adonar la Núria Travessa aquesta setmana, la nostra companya d'informatius. És tan fàcil com entendre o preguntar-nos per què quan vas a una llibreria o biblioteca, sí, on sigui, te n'adones que quan tu mires els llibres, no tots els títols estan escrits de la mateixa manera. N'hi ha uns que els has de mirar cap a la dreta i llegir de dalt a baix, i alguns altres que els has de mirar els lloms dels llibres. I mira, Xavi, aquí n'he portat uns quants perquè puguis veure el que t'estic dient.
0: Clar, que has de girar el cap cap a la dreta i cap a l'esquerra.
2: Cap a la dreta,
0: perquè, per exemple, jo ara aquí tinc Rafaela La Capria, Ferit de mort, que l'he de llegir perquè la lletra és d'esquerra a dreta cap amunt, i en canvi Aniol Florença Tort, que és el que m'han fet fer torçar el cap, l'Illa de les Barretines és cap avall.
2: De dalt cap avall.
0: De dalt a baix. I llavors és veritat que no hi ha un estàndard d'això.
1: Però...
0: Els lloms dels llibres no hi ha un estàndard.
4: I fa bastant toc, us ho dic,
2: Sí. Clar, tu estàs anant a buscar un llibre,
4: Quan els endreces a casa, els has de posar... O sigui, a mi em fot bastanta mania perquè vol dir que la portada no la pots posar totes cap a la mateixa direcció.
2: Home, per
4: si
2: llavors...
4: vols que la lletra vagi bé.
2: Clar,
0: però tu decideixes col·locar-los en funció de la direcció de les lletres del llom.
4: A mi el meu ideal seria...
0: Perquè estàs posant el llibre del revés.
4: El meu ideal seria la portada cap allà, cap a la dreta, sí, i que pogués llegir-ho
0: en vertical.
4: En vertical, ordenadament. Però que hi ha moments que els has de girar, clar.
0: Tu el gires, el llibre, En comptes de veure la lletra
4: del revés... Bueno, perquè es vegi la lletra tota...
0: Ben mare de Déu.
2: Que ho puguis llegir
4: d'esquerra dreta.
2: D'esquerra dreta, que és el que naturalment et surt.
4: Fa rabieta.
0: I llavors, quina és la conclusió?
2: La conclusió, amb la travessa, de cop ens en vam adonar i vam dir, però és que això... Hem fet una recerca i hi ha una resposta. Realment, els anglesos són els que ho escriuen de dalt a baix.
0: De dalt a baix.
2: O la tradició anglesa. I la tradició europea, que vindria a ser des de...
0: Continental.
2: Continental, exacte, són els que ho fan al revés.
0: De baix a dalt.
2: Exacte.
0: Sempre. És que jo crec que ens agrada més... a mi m'agrada més de baix a dalt, eh? Tu has dit de dalt a baix o de baix a dalt?
3: De baix a dalt.
0: De baix a dalt, oi que sí?
3: De baix a dalt, també.
0: Sí.
2: Torna a mirar.
0: Sembla perquè... que estigui com més ordenat, no?
3: Sí,
0: de baix a dalt.
2: Perquè és que la tradició europea et serveix per quan estàs a la llibreria, tant a casa o una biblioteca on siguis, puguis anar justament del que és cap a la... Que a vegades faig un lío, eh?
0: De baix a esquerra.
2: De l'esquerra cap a la dreta, clar, mirant els llibres.
0: La seqüència és
2: en
0: aquesta.
2: En canvi, si agafes la tradició anglesa, és quan et despistes. Pels anglesos, per què ho han fet així? Perquè ells consideren que el més important de tots és quan ho poses en horitzontal, que puguis llegir-ho. És a dir, si ho poses en horitzontal...
0: Hosti!
2: Hi ha una tradició que la pots llegir i l'altra no, l'anglesa.
1: A les llibreries,
2: continental,
1: a les llibreries angleses, les prestatgeries són...
2: Són de dalt a baix, eh que sí?
1: És a dir, que sempre hem de tocar els...
0: Hosti, increïble, això, eh?
1: Conduir per l'esquerra.
0: Sí.
2: És una paranoia que, de veritat,
6: però pots girar el llibre, perdoneu, ara potser m'estic tornant definitivament ruc, però sí que es pot, no?
0: Però posar la contraportada cap, mirant cap a dalt és una mica poc estàndard.
2: És estrany.
6: Només queda una contraportada, si els apiles només una, cap a dalt. Per les altres no les veus, això és veritat.
2: Però igualment, per complicar les coses, sabem que hi ha dues tradicions, però no és només els escriptors anglesos que ho fan d'una manera i un de català ho fa de l'altre, no. Perquè aquí tenim un cas de l'Aniol, per exemple, a Florença, que ho ha fet amb tradició anglesa.
0: Britànica.
2: Llavors aquí s'ha mesclat com tot.
0: Disseny de les editorials. Escolta, doncs el nostre missatge des d'aquí és per facilitar-nos la vida i no tenir tortícolis quan anem a comprar llibres. Feu el favor de posar-vos d'acord. Cap amunt o cap avall.
4: O no llegiu directament.
0: No! Les cançons que han ressonat
4: Per cert, silencia.
1: M'acaba d'arribar un missatge de la consellera Niubó.
0: Què diu?
1: Felicitant-te per dir que no llegiu.
0: Clar.
1: En aquest moment és voladia.
2: Ah, només en veu alta. Ara és només en veu alta, es pot llegir.
0: Què és el que t'ha sorprès, Pablo?
4: Companya de facultat.
0: Sí?
2: Què dius?
1: Era bona companya?
4: Jo no era bon company. Però algun treball havíem arribat a fer junts i tot.
1: No fotis.
2: Què dius?
4: Sí. Acaba de Terrassa també, vull dir...
2: Però què dius aquí?
1: I no el vau fer, casa seva?
4: No. Era una assignatura d'anglès, si voleu us explico, en el qual jo, per error, en un error d'aquests que no sé què va passar, vaig anar a petar al nivell alt. I no va anar bé. O sigui, no va anar bé perquè no entenia absolutament res amb aquell profe escocès que tenia, i vaig haver de demanar un canvi de nivell perquè allò era insostenible, ja veia que anava pel pedregà. En fi, voleu més anècdotes?
0: No, volem el tema que volia.
6: Quina classe VIP, de tota manera, quina promoció,
2: sí. Un ministre, també?
4: Algun ministre? Professor ministre, sí, en Subirats. Joan Subirats.
6: Algun príncep hereu del nord d'Europa?
2: Exacte.
4: Diria que no, aquests no el tocàvem. No, l'autònoma no tocàvem.
0: Futbolista famós, de la universitat.
4: No. Bueno, Àngel Morales.
0: Ah, sí? De veritat,
4: La teacher d'anglès, la meva extraescolar a la universitat, que vaig fer anglès, és igual, us estic explicant la meva vida, era la profe de l'Àngel Morales, sempre ens parlava d'ell, d'Àngel Morales, que era un gran tio, quan jugava a l'Espanyol.
0: Però escolta,
4: cal que repassi...
0: Què t'ha sorprès?
4: No, l'altre dia estàvem parlant aquí a la redacció d'una gran obra culinària, ara que també parlem dels catalans, que és l'amanida catalana.
0: Ah, s'ha perdut.
4: És brutal, perquè aquest estiu estava en un poble de muntanya i me'n vaig demanar una, allò que dius, ostres, porto molts dies menjant allò, carn i bé, allò de muntanya, i dic, ostres, demana't una amanida. Per sentir-te una miqueta bé, una miqueta verd, no?
0: Precisament la mirada catalana.
4: Correcte.
0: No n'eres conscient, no?
4: Sí que en tenia conscient, però és que ja no recordava. O sigui, perquè depèn d'on vagis, la magnitud del tema és impressionant. És a dir, em van portar un plat, que us ho juro, no es veia el verd per enlloc. Era una taula d'embotits directament, amb quatre fulletes a sota que les havies d'aixecar. I em fa molta il·lusió demanar-me-la, perquè és un blanquejador, una amanida catalana, perquè tu dius, escolta, què has dinat avui?
0: Una amanida.
4: De fet, el meu fill li vaig dir, avui toca verd. Ah, va remugar. I quan va veure allò, el tio estava feliç de la vida. Porten més amanides a
0: catalana. Però això no n'hi ha, ja, no? En general, els menús et desaparegut bastant, l'amanida catalana.
4: Que és embotit, pot caure un espàrrec per allà, també. Un oudú, també, mitja oudú.
6: I una oliva negra.
2: Però posaven com amanida o com entremès?
4: No, amanida catalana era. Sí, sí, sí.
1: Però, clar, és que abans això eren entremesos.
2: Sí.
0: O amanida catalana. Sí, sí, l'amanida. O sigui, les dues. Perquè l'entremès jo crec que era sense la part de l'amanida.
6: Era ensaladilla
2: russa. Era com
0: previ. Ensaladilla russa.
6: Envoltada d'embotits. Sí, sí. És diferent. No hi ha verta. Als entremesos no hi ha verta.
2: L'entremès representava que era com l'inici i llavors venia el primer plat, el segon i les postres, no? L'entremès era part.
0: Tota una altra època.
2: Una prèvia.
4: Sí, sí, des d'aquí reivindiquem sobretot les amanides catalanes perquè, vaja, són sanes, menjar una, perquè aporta aquella quota de verd a la
0: vida. Exacte. Anirem amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros. Començarem amb la Mireia.
2: Mira, recupero un tema a veure si us transporta a algun lloc concret.

0: ple, eh?
1: T'agrada?
0: Però...
1: Però de qui és original?
0: No me'n recordo ara.
1: De qui diríeu que és original el tema?
2: Aquesta és l'original, la que sona?
1: No, és la versió.
2: És una versió.
1: És a dir, un anglès, anglès, sí, que versiona a un grup català.
2: Ah, és que anem a dir... Són els pets.
1: Sí.
2: No, però és que anem a dir...
0: Sí, sí. Hòstia, dic pets?
1: Abatzegades.
2: Anem a dir, quina vergonya que no sabia que la cançó Els Pets era una versió. O sigui, quan l'has posat, dic...
1: No, clar, clar.
2: M'ho tota la vida i resulta que és una versió. O sigui,
1: clar,
2: no, l'original és dels pets.
1: Sí.
2: Ah.
1: I ell és el Brad Jones. Va haver-hi un disc el 2012, diria que, de versions de cançons dels pets.
0: Sí, sí.
1: Hi havia altres grups, molts d'ells, catalans, la Lesbian, sí, etcètera. Em sembla que també hi havia Amazoni...
2: Amazoni, un dimecres qualsevol, diria.
1: Sí. Pot ser,
2: Sí, i aquell cony de temps, aquest cony de temps del New Raymond.
1: De New Raymond, també Roger Mas.
0: Per primera cantava, també, em sembla.
2: Pot ser, sí.
1: Doncs hi també hi havia Brad Jones, amb aquest tema que es diu Abatzegades. Em va passar això l'altre dia, que vaig escoltar la cançó i dic, però em sentia perduda, de dir, és una cançó que la veig, no sé, com d'aquí... Però no, és anglesa. I llavors dic, ostres, era el Brad Jones.
0: Aquesta és la del Gavaldà.
1: Exacte.
0: Veus? Doncs i com et diuen en anglès, Abatzegades?
1: No, és que clar, vaig buscar-ho i el Brad Jones és Abatzegades. Perquè és una versió.
3: Hòstia, m'ho veure anglesos dient el títol, eh? És de gola, eh?
4: És que es podria dir Vacances Abatzegades.
0: Sí.
4: En lloc de la Costa Brava.
0: Va, anem amb la cançó de l'Edu de Batlle, vinga.
2: Doncs mira, és una cançó que aquesta setmana se m'ha enganxat, però literalment, saps quan no et deixa anar? I com es diuen els moderns ara, és... s'ha quedat a viure al meu cap sense pagar lloguer. Sí, no, és una frase horrible, odiosa. És aquesta, té una història, mira.

és una noia molt jove que es diu Stella Lefty, és nord-americana, i allà ha estat polèmica aquesta setmana perquè l'acusen de ser una, que ho és, una nepo baby, perquè el seu pare, es veu que és un dels homes més rics dels Estats Units, ella es diu realment Stella Krakowski o Krafowski, el pare és un dels fundadors de Groupon, de l'empresa Groupon, i ara després ha invertit en intel·ligència artificial, i aquesta noia, que està començant a fer carrera als Estats Units, tema country i tal, aquest no ho és tant, però tira més cap al country, Stella Lefty, l'estan acusant

0: de Sarrià.
1: Hombre, hombre, hombre.
2: Sarrià de Ter.
3: Hi ha notícies, no, sobre aquest tema?
0: Sí, es pot dir?
1: Sí, home, i tant que es pot dir. El pregoner de la Festa Major de Sarrià de Barcelona és Joan Lluís García!
4: Sí, senyor, què és això?
5: Pregoner!
2: Home,
5: pregoner!
2: No entenc com ha passat.
1: Has de sortir al balcó?
2: Sí, sortirem al balcó, d'avui en 8. A cantar Jolín.
1: A cantar Jolín.
2: Voleu venir a cantar Jolín?
1: No.
3: Això és a la plaça.
5: Jolín García.
2: No, no és a la plaça Sarrià, a la plaça de la Vila, que és a tocar de la plaça de Sarrià.
1: Ja ho tens
3: escrit. No és allà davant del Foix, no és aquella plaça.
2: No és davant del Foix, no. Bé, i he fet aquesta centrada jo mateix, no, perquè veia que no sortia el tema, dic, ostres, deixa-m'ho dir, perquè aquí no m'ho trauran, saps? I la setmana que ve ja fotrem salat.
1: Clar.
2: No, però, i aquesta setmana m'ha vingut al cap aquest temacle dels 80, que era la cançó que sempre tancava els concerts de Festa Major amb una banda de versions que es deia Tràfic, i aquesta cançó que començava amb aquest sintetitzador que, vaja, quan el sentiu,

0: Doncs era com una mescla estranya, perquè era de dir, clar, és una cançó que ja a altres hores de la nit, ja quan acabava la festa, que estaves molt amunt i molt content, però era sentir clar, aquests acords amb el sintetitzador, deies, vaja, això ja
1: està.
0: Això ja està. Quan sento Van Halen aquest jam, vol dir que podem anar saltant i anar desfilant cap a casa.
1: Que la punxaràs. Ja veurem.
0: Potser sí.
1: Veure, ui, ja veurem. Sí. Va, Beltran, tanca'm-ho jo.
2: Veure, més que per la cançó, és perquè feia molt temps que no se sabia res. Us en recordeu d'un grup que es deia New Radicals?
3: Sí.
2: Només va entrar un disc.
3: Sí.
2: I que era un jet que es diu Greg Alexander,
3: sí, sí,
2: però després
3: sí.
2: S'ha dedicat a produir a tot Déu. Doncs aquest estiu, de cop vaig veure que tornava a aparèixer aquest home i feia això. És una versió, eh? Però jo crec que va agafar la base de la cançó d'èxit i la va aplicar
3: igualment.
2: Home, realment.
3: La cançó d'èxit.
1: Però si és la mateixa, no?
2: M'encanta. No. No, clar, us sona molt la cançó, sí. Però no.
1: Ah.
2: La cançó no la... Bueno, ell l'ha produït, suposo, però la cançó la signa també una noia que dirien que és el seu únic èxit. Us sona més això,
1: sí.
2: Ja?
1: Sí, molt, però ara no recordo aquella cançó.
2: Era
3: aquella de... És que ara no em vull equivocar.
2: No t'equivoques. Espera, espera, ara tires la pista definitiva. Mira-la.
3: La de Santana, no? Sí. La Michelle Branch, era?
2: Michelle Branch, sí, Michelle Branch amb New Radicals. Quan ho vaig veure, vaig dir, però què ha passat aquí?
3: Però hi ha hagut una transició que ens l'han colat molt forta, d'una cançó cap a l'altra.
2: Clar, és que Michelle Branch, de fet, la cançó no era seva, em sembla que era de Sant Figueroa,
3: de Santana,
2: tal, i ell, doncs, ha fet un híbrid de... Ara està de moda, això tot és híbrid, ja. Doncs un híbrid entre la seva cançó, però em va fer gràcia veure que també ha fet una cançó amb el nom de New Radicals per una pel·lícula que es diu One Night Only, només una nit. I dic, bueno, potser torna, malgrat que em sembla que ja li va prou bé produint altres, però em va fer gràcia...
1: La cançó originalment, te recordes com es deia?
2: Sí,
1: la...
2: El joc de l'amor, The Game of Love.
1: The Game of Love, sí, senyor. Sí, senyor.
3: Bueno, la del Santana i Michelle Branch, no la de New Radicals.
2: No, la New Radicals es deia You Got What You Give.
1: Exacte.
2: O sigui, tens el que dones.
1: Doncs amb aquesta música dels New Radicals, amb la...
2: La Michelle Branch. Que tampoc és que hagi fet grans cançons.
1: No, tampoc. Arribarem a les 8 punt del matí. Patateros, que vagi molt bé. Quan és la...
0: Divendres.
1: Divendres, eh?
0: A quina hora? A quarts de nou del vespre.
1: A la setmana que ve ja haurà superat el...
3: Tindrà ressaca. Ah,
0: perquè ho trec avui o aquí ja fotrem bé, saps?
1: Que vagi molt bé. Molta sort.
0: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tots. Adéu-siau.
3: Adéu.
2: Ja porta el Jolín. Va.
4: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure.
1: 3 minuts per damunt de 3 quarts d'11 del matí.
5: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène.
1: Santi Jiménez, bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Malcom, joi, quina energia que gasta.
6: Ai, està.
1: Malcom Botero, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ha sigut una mica... Ai, va, hòstia.
6: Ai, va, ostres. Què tal?
1: Que, mira, li anava a preguntar una cosa al Malcom.
6: A veure.
1: La polèmica aquesta de la IA i el Premi Goncourt.
6: Bueno, o sigui, vull dir, primer hi ha plagi, que ja és una... Primer
1: hi ha... Ah, hi ha un plagi previ?
6: Ha un, o
1: sigui, bueno, perdó, que la gent que no s'estigui assabentant, ara començarem els execrables, eh? Però avui al matí m'ha explicat, es va saber ahir, que el Premi Goncourt, que és el premi important, més important de França, i un dels més importants del món a nivell literari, ha hagut de treure un dels candidats perquè diu que li va passar un programa per sobre la novel·la i va dir, això,
6: sí,
1: ho ha fet un altre.
6: Però les parts que...

0: no estan fetes per la guia, estan plagiades.
1: Oh, carai.
0: Ho té tot, eh?
1: Pues el tio Gatet és una vaga...
2: Però perdona, això...
1: Amb tot el futur per als davant.
2: Exacte. Va cap aquí. Va cap aquí.
0: Però ell va fer una cosa que és entrenar la guia perquè tingués el seu estil.
2: Saps com clar.
0: I un cop ja tens el teu estil, ja que ho fa amb articles i tal.
1: Però una cosa, s'ho ha currat.
0: S'ho ha currat.
2: Però això també va cap aquí. És a dir, no? Hi haurà un moment probablement que no puguem saber del tot quin percentatge d'una novel·la, d'un article o del que sigui, ara ja, jo crec que ja no ho sabem.
0: Vull dir, jo crec que en la mediocritat no ho sabrem. Les coses que són excelses sí, és més difícil. La mediocritat sempre es pot imitar.
2: D'acord.
0: És molt fàcil.
1: Però aquest senyor, que no recordo com es diu...
2: Era, ara ho buscaré, no me'n recordo com es diu.
1: Un autor conegudíssim, que ningú sabem en aquesta taula com es diu.
2: No, conegudíssim no és.
1: No, sí que era, que té guanyat premis.
2: Sí, home, però...
1: Canadenc i no sé
2: què. Télison Aurélien.
1: Home, l'Aurélien, l'Aureli... L'orella.
2: Sí.
1: L'Aurelio és el Cholo Simeone de la seva...
2: Per què?
1: Perquè ha entrenat a la seva...
2: Ah, sí.
1: Perquè jugui com ell, vivamos como yo, juguemos como yo, hagamos como yo.
2: Encerrados.
1: És a dir, el Cuti Romero és la IA del Simeone.
0: Però hi ha una cosa més, veu, Bundó.
2: Què?
0: I lo Soprano.
2: Què?
0: No, ja. No, no és a la llista.
2: A la llista aquesta?
0: 100...
2: No,
0: sèries, si no hi ha la Soprano.
2: El Soprano és del 99, és del segle passat ja.
0: Uf.
2: Sí, jo també vaig pensar el mateix. Dic, on està Soprano a la llista aquesta de les millors sèries?
1: He escoltat a casa quan la llista...
2: Sí.
1: Los hombres y sus pollas, eh?
2: Bueno. M'has vist la llista sencera o no?
1: No, he vist les tres...
2: No, perquè Fleabag és la número 5.
1: La número 5, bueno. Que no es queixin, hòstia. Que no es queixin. Què hem posat? Breaking Bad...
2: The Wire. Mad Men...
1: I
2: després ja no me'n recordo.
1: És aquell, Los Señores y sus Rabos... Ahí.
2: A veure, però són tres sèries que són
1: boníssimes.
2: Tres monstres.
1: Jo només et dic que he recollit a casa.
2: Ja m'ho he imaginat. Bueno, va, escolta, que anem tardíssim. Avui què?
1: Avui
2: és poc il·lustre.
1: Avui no farem gràcia.
2: Vale.
1: Bueno, sí que farem gràcia, som molt graciosos sempre, però, però voldria que l'audiència... no parlarem de batpolles i...
2: Vale.
1: Perquè sí, no és un personatge del jiquijaja com altre. Perquè és poca broma, perquè parlarem d'un tema molt seriós i que, a més, ens afecta molt, perquè és bastant express. Perquè avui farem un monstre. Avui parlarem d'un veritable monstre, un criminal de guerra, un genocida, un tio que és execrable al 400%. I aleshores, estimats oïdors, ens direu, i és il·lustre? Pues mira, per nosaltres no, però es veu que avui en dia, amb els temps que corren, sí, i comprovat. Perquè està considerat, i a les proves me remito, un heroi per molta gent que el segueix reivindicant ara mateix com en els seus millors temps, que no van ser fa massa, cosa que es va poder comprovar fa... Aquest home va morir fa un mes i mig. No arriba, un mes i mig, un mes.
2: Sí.
1: Un mes.
2: I bueno, la que es va liar.
1: Li van fer un funeral d'estat, el van retransmetre en directe per la televisió, minuts de silenci a partits de futbol, manifestacions de dol, grafitis commemoratius a les ciutats de l'antiga Iugoslàvia. I sobretot això ho feia gent jove que n'hi havia nascut quan aquest salvatge va perpetrar les pitjors atrocitats del que és capaç un ser humà. I a més el lloen perquè el llegeixen a les xarxes socials. Més o menys, no sé si us sonarà la cantinela del que passa aquí amb Franco, que hi ha una sèrie d'imbècils. Per exemple, camp de l'Atlético de Madrid, amb braços en alt, i ara amb el tema de Ceuta, reivindicant a un criminal de guerra com Franco. I diem, com pot ser això? Com pot ser? Escolta, ara mateix, a un que no va morir fa 40 anys, sinó que va morir fa un mes, el segueixen reivindicat. Així que sí que cal fer aquesta mala bèstia, perquè anem pel pedregar i som idiotes.
2: Ara.
1: Parlarem... segons paraules de la gent que el va conèixer, com, i ara citaré el periodista de la BBC, Alan Liddell, d'un tipus veritós, cínic, sàdic, arrossegat per la ira i la brutalitat, irascible, paranoide i desconfiat. Fins i tot alguna gent va arribar a dubtar la seva estabilitat mental. Dues de les frases que el defineixen són, per mi, la millor manera de dominar un conflicte armat és atacar, i les fronteres sempre es tracen amb sang i els estats es marquen amb tombes.
2: Bo.
1: cosa que va fer a la perfecció.
2: I cosa que és bastant veritat, per altra banda.
1: També és veritat. Parlarem d'un símbol del mal, d'un fanàtic perillós, un veritable fill de la gran puta, que si ara ell o algun dels seus seguidors es presentés a unes eleccions, trauria molts vots, com els treu Vox, com els treu Alternativa per Alemanya, com els treu Meloni, o aquest nou que han fitxat els italians, el Roberto Benacci, de Futuro Nazionale, o Urriols, o Netanyahu, gent que predica l'odi. Es tracta de Ratimir Mladic, més conegut com Ratko Mladic, també conegut tristament com el carnisser dels Balcans.

0: Doncs Ratko Mladic, eh? Hosti, això ja són paraules majors, eh?
1: Ratko, com ha dit, és diminutiu de Ratimir i Mladic.
2: Ratimir, que és la manera seria de dir Radomir.
0: Ah, sí?
2: Don Radomir.
0: Hosti.
1: I Mladic, que és malo, Mladic, Mladic, Mladic. Pues va néixer per desgràcia, perquè per desgràcia, és una desgràcia...
2: S'ho podien haver estalviat,
1: sí. El 1942 o 43, en un llogaret de Bosanovici, en l'actual Bosnia-Segovina. Però al tanto que comença el dia geogràfic.
2: Sí, aquí tenim un problema.
0: Per què?
1: En aquell temps...
0: El lloc on va néixer ell?
1: Formava part...
2: Bosnia-Segovina.
0: Vale.
1: Formava part del efímer estat independent de Croàcia, que era un estat titella creat per Alemanya nazi a la Segona Guerra Mundial. El seu pare va ser un líder militar dels partisans de Bòsnia, que va ser assassinat per els Ustaši, croats aliats dels nazis quan ell comptava només 2 anys d'edat. Vull dir que va quedar orfe molt, molt petit. Ell de gran assegurava que els Ustaši havien matat a més de 100 parents seus.
2: Era una família extensa.
0: Sí, noi.
2: Després ho va ser menys.
1: El jove Mladic va deixar el poble amb 15 anys i què va fer? Es va allistar a l'exèrcit.
2: Sí, perquè ell creix en un ambient molt bèl·lic. Ell, quan ell s'allista a l'exèrcit i va creixent, Iugoslàvia estava unida... i la dominava Tito.
0: Tito
2: era el que mantenia el pal de païns. Salutació de Sonia Andols, que és la fan número 1 de Tito. I ell tenia com a base del seu sistema la unitat iugoslava, el socialisme autogestionari i l'estat multiètnic com a principals directius. No cal dir que això de l'estat multiètnic, Ratko Mladic, quan va tenir cert poder, s'ho va passar pel forro dels ous. De l'Acadèmia d'Oficials, Mladic surt el primer de la seva promoció amb una qualificació de 9,57. No. Des d'aquest moment, la seva ascensió a les forces armades va ser fulgurant.
1: Va rebre el comandament de les forces de l'autoproclamada República Sèrbia de Krajina, que és l'actual...
2: Ara estaria dintre de l'actual Croàcia.
1: Aquesta entitat, formada per àrees amb majoria sèrbia, dins del territori croat, com deien, va néixer com a resposta a la declaració d'independència de Croàcia. Es va convertir en referent de la població sèrbia en definir-se ell públicament com a defensor dels serbis de Krajina. Va recompondre un cos de l'exèrcit popular que s'havia vist molt afeblit per la deserció d'oficials d'origen croat o eslové que s'havien unit a la causa independentista de la seva república d'origen, clar.
2: Sí, allà ja sabeu que, bueno, els que tingueu una certa edat i no hagueu estudiat els últims anys, que es lia perdíssima amb els Balcans, el conflicte és terrible i ell es destaca com un líder temerari, és el general Patton d'allà, o sigui, és un... Molts el veuen com un heroi, molts, per exemple, expliquen una anècdota de que ell anava amb un comboi militar i el bàndol rival, no sé si eren croats o eren bosnis, havien atrevessat un autobús amb bombes ficades dintre perquè esclatés, van parar el comboi militar i els artificiers van anar a desactivar-les. Mm-hmm. Ell, veient que trigaven molt, va dir, aparteu d'aquí, va agafar dona amb les tanalles, va anar i corta el cable rojo.
0: Què dius?
2: I amb 2 collons, i li va sortir bé. Llàstima, també es pot dir, ens haguéssim estalviat moltes coses, no? Després de la independència de Croàcia, arriba la independència de Bòsnia. Bòsnia declara un referèndum el 5 de març del 92 i el 24 d'abril següent Mladic ja l'ascendeixen com a rang de tinent coronel general i el 9 de maig, tot molt ràpid, assumeix el comandament del segon districte militar de l'exèrcit popular iugoslau a Sarajevo per reprimir la independència bosniana. Diguem-ne que bé, però aquí no ve amb piolines, no. Aquests eren criminals de veritat.
0: En què Bòsnia s'ha declarat independent, estem a l'any 92,
1: sí, sí,
0: no?
2: I Mladic surt de la guerra de Croàcia i el posen a la guerra de Bòsnia.
1: Un mes després, com deies, de la declaració d'independència de Bòsnia i Hercegovina, ell què va fer? Va ordenar el bloqueig de la ciutat de Sarajevo, tancant el trànsit tant de dins com de fora de la ciutat. I sobretot això és molt important i molt cruel, i el tall de subministrament,
0: sí, sí.
1: Subministrament, que
0: d'aigua... No podies menjar-te la paraula subministrament i tallar l'aigua i l'electricitat i funciona igual, eh?
1: I d'aigua i d'electricitat. Això va desencadenar en els 4 anys de setge de Sarajevo, el més llarg de la història de la guerra moderna. La ciutat va ser bombardejada i trets indiscriminats de franctiradors. Anaven per la població civil, com es demostra en una conversa interferida i gravada en la que se sentia Mladic ordenar a l'artilleria serbi-bòsnia intensificar els seus atacs sobre el suburbi de Belosuche, on, segons les seves paraules, no hi ha molts serbis. Mm. Aquí podeu matar molt, que no hi ha molts serbis, dèiem. Més de 10.000 persones van perdre la vida a la ciutat durant el seu setge, inclosos 1.500 nens.
2: Sí, era sobretot pels bombardejos i els franctiradors, que també hem descobert ara que la humanitat és tan generosa que anava gent d'altres països a fer safaris.
3: Safaris,
2: que pagaven a les tropes de Mladic perquè els hi deixessin disparar contra nens i dones.
3: És increïble.
2: Que puntuaven més. La capital, Sarajevo, es converteix en un infern. Penseu que en aquell temps a Sarajevo es podia, ja tota l'antiga Iugoslàvia, es podia comprar un Kalashnikov per $200. Mm. Per $200. O sigui, no, amb $200 no entres al concert d'Oasis. Vale, amb $200. I una granada de mà costava $1.
3: Una granada? $1?
2: $1. $1. A tot $1, a tot $1, al xino de baix, podies comprar granades.
3: Per favor.
2: $1 era el que valia, en aquell temps de setge de Sarajevo, un ou.
3: Un ou?
2: Un ou fresc valia el mateix que una granada.
3: És increïble.
2: Vale. Mladic no es va quedar només massacrant bosnis a Sarajevo. Va anar també a atacar el que es coneixia com a, entre moltes cometes, zones segures, que eren zones habilitades a la regió per la OTAN, que també va fer un paper bastant galdós, per poder acollir tots els refugiats de guerra que fugien del conflicte.
1: Clar, Mladic es va pixar en la ONU, i en la OTAN i en el que s'hi posés per davant. Això no sé si us sona, que sembla que algú és una mica genocida, es pixa una mica en la ONU, no? Tothom es va acollonir en fer front a la mala bèstia que deia no puc garantir la seguretat del UNPROFOR i els atacaré tant a ells com al seu centre de comandament.
2: A les forces de les Nacions Unides, eh? Sí, no sé si Netanyahu firmaria aquestes paraules.
1: Fent efectives les seves amenaces, va ordenar a les seves tropes prendre com a hostatges a 150 soldats de UNPROFOR. Llavors va telefonar de nou al general Rose anunciant-li que si la OTAN no interromp les seves accions, ni un soldat de la ONU sortirà en vida. Aquesta situació es va repetir amb el setge sobre Bihać, on va capturar 5 soldats de UNPROFOR que van ser utilitzats com a escuts humans. Si us sembla bèstia, res comparat amb el que estava a punt de passar.
2: Sí, estigueu atents perquè les seves tropes van envair i ocupar les àrees de seguretat. Segur que us sona les àrees de seguretat de l'ONU, Srebrenica i Zeva. A Srebrenica es trobava més de 40.000 musulmans bosnians que havien buscat la zona de seguretat. Era una zona de seguretat pactada per les Nacions Unides i la OTAN, protegida per 450 cascos blaus holandesos. L'artilleria serbo-bosniana va aixafar-los i van fugir en desbandada. Els habitants de la ciutat, que ja hem dit eren 40.000, van fugir aterrats. I 20.000 van buscar refugi on havien d'anar, a la caserna de l'exèrcit de la ONU, dirigit pel general neerlandès, situat a la localitat barri, a un suburbi, que es deia Potocari, 6 quilòmetres de Srebrenica. Recordeu el nom molt important de Potocari, perquè després ens farà vergonya, molta vergonya, a tots. I si no us fa vergonya, ja sabeu a qui teniu que votar.
1: L'11 de juliol, Mladic va recórrer els carrers de la ciutat. Davant una càmera de televisió, Mladic va sentenciar: aquí estem, l'11 de juliol de 1995, a la Srebrenica, Sèrbia, just abans d'un gran dia per a Sèrbia. Lliurem aquesta ciutat a la nació Sèrbia, recordant l'aixecament contra els turcs.
2: L'aixecament contra els turcs era de feia segles.
1: Ha arribat el moment de venjar-se dels musulmans.
2: Mira, això també ho podrien dir ara mateix a Madrid, a la manifestació que estan fent.
1: A les 20 hores, a les 8, Mladic es va citar a l'hotel Fontana amb el coronel Thomas Karemans, comandant dels cascos blaus holandesos.
2: Allà li retreu els atacs aeris de l'OTAN i, segons testimonis recollits posteriorment per una comissió de recerca del Parlament neerlandès, davant de Karemans, de